0: I al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina ha empatat a 1 contra l'anfitriona Bèlgica. El combinat espanyol masculí ha perdut 1-0 contra Austràlia.
1: I el temps, aquest dimecres, els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Serà un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
1: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
1: Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui al Frontex, l'agència europea que ajuda els països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma, acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
1: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones, unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no acudeixen als centres per por a un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
7: La sarna, ya se podemos hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
1: Roviralta també adverteix que podria haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Canviem de qüestió. Aquest dimarts ha començat el judici que asseu la companyia Meta al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes en familiars seus, unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en suïcidi.
8: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
9: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més.
1: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Nora Freeman és professora de dret de Stanford.
10: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
1: Meta argumentarà davant dels 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, declarin. L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies. El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que, si cauen de manera contundent a la borsa, es comprometria l'estabilitat financera del continent. Analitzem aquest escenari amb Roger Santaló i el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.
3: Quants diners europeus hi ha invertits en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta?
11: Es parla que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores. Per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
3: Alguns experts del Banc Central Europeu creuen que hi ha una bombolla de la intel·ligència artificial i que pot punxar aviat. Quan passa això?
11: Encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
3: Hi ha més escenaris negatius?
11: Si no es compleixen les expectatives de beneficis d'aquestes empreses, o, per exemple, quan les empreses xineses ofereixin els mateixos serveis a un preu molt més baix. Qualsevol d'aquests temes que passi, el que faria és que s'enfonsi el valor de les accions de les empreses d'IA.
2: Trescat Info.
1: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, cessat al juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube aquest dimarts en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra.
12: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
1: Després del cessament de Fedorov, ara fa un mes, milers d'ucraïnesos van sortir al carrer per donar-li suport i criticar la decisió de Zelensky d'apartar un dels ministres més populars d'Ucraïna. L'extitular de Defensa, de 35 anys, va ser un col·laborador molt estret del president fins al seu cessament el 15 de juliol. Zelensky li va oferir un altre càrrec a l'administració que Fedorov va rebutjar. El gest de Fedorov és un primer gran desafiament polític intern al president d'Ucraïna des de l'inici de la guerra, ara fa 4 anys i mig.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona al registre civil, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada Llei Trans del 2023.
14: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i que un Tribunal Superior l'està aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap per aplicar la nostra llei. Per tant, sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
13: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
1: I abans del temps, us expliquem que els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia i amb menys magnitud a Granada, aquest dimarts al matí. En una entrevista a 3CAT Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho ha atribuït a fenòmens habituals.
15: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem centenes, però clar, aquests ens afecten de prop, els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix. Clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
1: El sisme de Granada d'aquest dimarts, a 11:15 del matí, ha deixat 3 ferits lleus, un dels quals una menor que ha estat traslladada a l'hospital i també desperfectes en alguns edificis. El terratrèmol, amb epicentre a Gojar, ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra, el metro de Granada ha reduït la velocitat a 30 km per hora i la policia local ha demanat a la població que no s'acosti als edificis pel risc que en caiguin elements.
2: El temps.
1: És hora de la previsió de Gemma Puig.
16: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda. Tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte a diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
1: Ara ho sentíem, els termòmetres tocaran sostre aquest dimecres abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per dijous. En ciutats com Barcelona, aquesta ja és la 54a nit tòrrida que es registra aquest estiu. Són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les que estan sanes. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
17: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
1: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Les altes temperatures també sacsejaran aquest dimecres al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus en algun punt.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Durant tot el 2025 només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
18: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
1: A l'àrea metropolitana només s'està plantejant un d'aquests pisos per cada 35 sol·licituds que hi ha dels ciutadans. La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. I l'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. El consistori ha anunciat aquest dimarts que augmenta el pressupost de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros. La partida preveu subvencionar les comunitats de veïns que modifiquin els seus estatuts per prohibir els pisos turístics. Alhora, també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
19: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
1: L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. Abracadabra, pata de cabra! Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid per causes naturals i acompanyat de la seva família. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90 a l'exitós programa Tatachán de Televisió Espanyola, entre d'altres. Parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes d'ICAT.
20: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
1: El mag va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí. Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units, va ser campió del món de cartomàgia i va presentar diversos espectacles arreu d'Espanya i del món en ciutats com Chicago, Tòquio, París, Londres, Bogotà i Santiago de Xile. Canto esta canción que celebra la vida. El Festival de Cap Roig tanca aquest dimarts amb un balanç de més de 46.000 espectadors i un 86% d'ocupació en els concerts. La 26a edició l'ha tancat un concert de Miguel Ríos. Palafrugell, Maria Rovira.
0: Una edició del Festival de Cap Roig on 8 de les 22 actuacions han penjat el cartell d'entrades exaurides. És el cas de Brian Adams, que va obrir el festival el 3 de juliol, o també Rick Astley, Manuel Orozco, o Rosario, o Miki Núñez. Un balanç de més de 46.000 entrades venudes que el director del festival, Juli Guiu, ha qualificat com un element que referma la consolidació del festival i la seva fórmula de programació. I ha qualificat aquesta edició com una de les millors dels últims 15 anys.
21: La veritat és que ha sigut el que nosaltres busquem. És un festival supereclèctic, que cada dia passin coses diferents i han passat. Han llegut nits màgiques, han llegut nits espectaculars, la veritat.
0: Pel festival, en aquesta programació eclèctica, ja han passat artistes d'estils ben diversos, des de Víctor Manuel, el tenor Juan Diego Flores, Lax Embusto o Luz Casal.
1: I Madonna arrasa en les nominacions als Premis de la Música MTV, que s'han anunciat aquest dimarts. La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Montse Pujol.
22: Madonna ha obtingut 11 nominacions gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada Artista de l'Any i per Cançó de l'Any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Taylor Swift ha obtingut 9 nominacions, entre aquestes a Vídeo i Artista de l'Any, a més de Millor Pop, Direcció i Direcció Artística. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter, amb 7 nominacions cadascuna. La Perla de Rosalia ha obtingut 1 nominació en la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina, un apartat en el qual també hi opten Shakira, Karol G o Bad Bunny.
1: Esports. Amb Pau Dax.
23: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
24: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
23: Rodri té ganes de jugar a les ordres de Hansi Flick.
24: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
23: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar, un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser Diego Simeone ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimarts contra el Màlaga.
25: Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
23: Julián no va convocat aquest dimecres amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició del trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador, Hansi Flick, ha explicat que el discurs com a capità el farà Rafinha.
26: Rafa will do it, because normally...
27: Rafinha farà el Parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
23: El Madrid ha presentat en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
28: I és volver a casa. Emocionalment és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más el lado emocional afectivo más bonito ahora. Soy un de vosotros. He sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
23: Seguint amb futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin. Per les pròximes tres temporades, Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
3: The most important thing for me is to get to
4: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
3: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
23: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 amb Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia.
2: Són 2:15 de 3.

0: Principals informacions a aquesta hora. Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. Ara ho ampliem. A més, a partir d'ara també explicarem que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern assegura que ja està aplicant canvis en el sistema per reduir els temps d'espera. També destacarem que per primer cop des de l'inici del segon mandat de Donald Trump als Estats Units, un gran grup de comunicació ha demandat l'administració nord-americana per posar en risc la llibertat d'expressió. I recordarem els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. La seva obra continua atraient directors de teatre com Oriol Broggi o de cinema com els Javis.
1: Esports.
0: Pau Dax, que destaquem.
2: Que el Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del portuguès João Cancelo al Barça. I el Girona ha fitxat el central ganès Abdul Mumin per 3 temporades i ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre, serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest. Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra, de los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma, acompanyat

0: L'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3Cat Info.
1: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior, de la setmana passada hi quedarien 5.000 persones. Unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció en els joves. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
2: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut, però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
0: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. I la cadena de televisió nord-americana ABC, propietat de Walt Disney, ha interposat una demanda contra la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units, l'organisme que atorga les llicències d'emissió en aquest país. La querella s'ha presentat per combatre el que la cadena qualifica d'intensa campanya de represàlies de l'òrgan regulador contra l'ABC. La denúncia argumenta que l'administració Trump ha ordenat la renovació anticipada de 8 llicències d'emissió perquè no li agraden els continguts d'aquesta cadena i que això vulnera la llibertat d'expressió. Aquesta és la primera demanda judicial d'un gran grup de comunicació dels Estats Units contra el govern de Donald Trump i es produeix després de les crítiques reiterades del president nord-americà contra el presentador del Late Show d'aquesta cadena, Jimmy Kimmel.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més notícies. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia a través de les xarxes socials que hi va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare, de 100 anys, han despertat milers de reaccions de persones en situacions similars. El govern assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts, que ara mateix són d'uns 600 dies a Catalunya. Ho explica Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials.
4: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: Des del Col·legi de Treball Social consideren que cal posar al centre el valor de les cures. Sentim Laura Morro, degana del col·legi.
5: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
3: 3Cat Info.
0: Les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític actual. Creix el dèficit comercial perquè les importacions, però, han augmentat encara més. Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya ha concentrat més d'una quarta part de les exportacions del conjunt de l'Estat. Els productes químics, els béns d'equipament i l'alimentació han estat

0: els tres sectors catalans que lideren les vendes a l'exterior. Joan Tristany, director general de l'associació AMEC, valora la resiliència del sector català en aquest moment d'inestabilitat geopolítica.
1: Les exportacions han tingut un comportament, donada la situació, nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa, perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes. Una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
0: De tota manera, com dèiem, les importacions encara han crescut més i han sumat 59.500 milions. Aquesta pujada ha fet créixer el dèficit comercial català, que ha superat els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. El sector energètic ha estat dels més afectats per l'augment del preu de l'energia. 3CAT Info. 3CAT Info. A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa i hindú s'han reunit aquest dimarts amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. Uns problemes que van originar la baralla de dissabte, amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana ja hi ha 12 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: Les darreres detencions es van fer aquest dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents que asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
3: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
2: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
0: Amb aquests aplaudiments ha acabat el minut de silenci que ha tancat la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde, Oliver Klein, ha dit que no poden deixar de recordar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, Ricard Buigas.
4: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
5: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
4: A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
6: És una cosa que va passar i ja com tal, ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
4: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. Abans del minut de silenci, les institucions han fet una ofrena floral amb roses blanques al Memorial de la Pau.
0: A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, el president del Parlament, Josep Rull, i la cap de llista d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, defensen la seva visió de societat en contra de la proposta excloent, insinuen, de l'extrema dreta. Ho han explicat aquest dimarts des de la Universitat Catalana d'Estiu, Prada Laura Bertran.
7: En una xerrada sobre el model de Catalunya Ciutat dins les jornades de la Fundació Josep Irles, Elisenda Alemany ha descartat un catalanisme cosmopolita que inclogui tothom sense restriccions, així com un catalanisme que exclogui tothom que no sigui català de soca-rel. Opta per un tercer camí.
8: El que no menys té que hi ha uns elements identitaris propis del que som com a poble, però que obre els braços a tothom que vulgui ser català i a participar d'aquesta comunitat.
7: Una visió de drets i deures en part compartida per Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, això sí, amb una necessitat clara.
9: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir.
7: Unes declaracions aprofitant un homenatge que l'UCE ha dedicat aquest dimarts a Muriel Casals pels 10 anys de la seva mort.
0: I encara una altra qüestió, Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron, suposadament rus, a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Berlín, Jordi Regàs.
10: Segons el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, la República Federal es troba a l'epicentre d'una ofensiva internacional per tombar el país i, de retruc, tota la Unió Europea. És el que repeteix des de fa mesos amb el concepte de la guerra híbrida. Una guerra de la que Alemanya s'ha de defensar les 24 hores del dia, sigui per atacs informàtics o per campanyes d'intoxicació russes a les xarxes socials.
11: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. Aquest és el nivell d'amenaça diari. És la guerra a l'ombra del segle XXI. Una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat. I a tot això ens hi hem d'enfrontar.
10: És per això que Alemanya aposta, entre d'altres mesures, per dominar la tecnologia de les aeronaus no tripulades. La indústria que controli la construcció dels drons té grans perspectives.
0: El temps. És moment per la previsió de Gemma Puig.
12: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte a diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
13: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos. L'organisme ha reunit aquest dimarts el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. L'OMS va dir a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país. En 3 mesos, el 17è brot d'Ebola que pateix la República Democràtica del Congo ha causat la mort de més de 2.300 persones. Segons les últimes estimacions, es propaga a una velocitat 7 vegades més gran que l'últim brot. Ituri és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
14: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada 3 morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un estudi elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció de riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
15: Probablement augmentaran encara més, no, els casos de càncer de pell, però quedaran en la majoria de casos derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen habitualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
0: El Centre Internacional d'Investigació sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Ha mort als 74 anys Delfín Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya. Tot i que va néixer a Oviedo, Astúries, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família de molt petit. Es van instal·lar al barri del Raval. També eren familiars de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José, van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Los Amaya van assolir la seva època daurada a finals dels 70, amb cançons com Caramelos o Vete, que sentim de fons. El duo va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decisivament a popularitzar el gènere. Los Amaya van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992.
13: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimarts s'han commemorat els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca a mans dels feixistes. La seva obra continua fascinant el públic i els creadors. Julio Manrique, Àlex Rigola, Lluís Pasqual, Juan Carlos Martel o Oriol Brogi són alguns dels directors de teatre catalans que han caigut sota l'encís de l'obra poètica, musical i teatral de Lorca. Brogi, que ja va dirigir Bodas de Sangre el 2017, està preparant La Casa de Bernarda Alba per la temporada que ve. El director de La Perla 29 explica a Catalunya Ràdio per què l'obra de Lorca continua atrapant 9 dècades després de la seva mort.
16: És veritat que Lorca fa tants anys que va morir i va escriure una miqueta amb sensació d'estar fent alguna cosa nova i encara ara tenim la sensació d'estar descobrint una poesia i una exaltació de la vida i de la mort profunda que ens commou i ens atrau.
0: I creu que el seu assassinat afegeix una nova capa de lectura als textos.
16: Hem d'utilitzar les seves obres, el seu teatre, la seva poesia, la seva poètica, el seu duende, aquesta energia difícil de definir com un triomf seu respecte a la seva mort terrible.
0: Més enllà del teatre, Lorca tornarà a tenir presència al cinema a partir del setembre arran de la pel·lícula La bola negra dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en l'obra que el poeta va deixar inacabada.
17: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
0: De fet, Federico García Lorca també podria ser protagonista als Oscars, de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una nominació a millor cançó original per La Nieve, que interpreta en aquesta pel·lícula La Bola Negra, dirigida, com dèiem, pels Javis. Montse Pujol.
18: El seu nom apareix en una llista de candidats a l'Oscar en què ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott. El tema es pot escoltar en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, al tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta en aquest film com a actor i interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos passos passos a superar encara. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març se sabrà qui són els premiats. La Bola Negra, una carta d'amor a Federico García Lorca, ja ha passat pel Festival de Canes amb èxit, un guardó pels directors i continua el seu recorregut internacional.
0: I aquesta pel·lícula, La Bola Negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La selecció s'ha presentat aquest dimarts i inclou obres de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Lucas Dont, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins de la secció, n'hi ha 11 que s'han vist a Canes, com La Bola Negra, que va obtenir el premi a la millor direcció. També s'hi podran veure produccions que provenen dels festivals de Venècia o Berlín. Hi haurà cintes de directors veterans, com Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves, com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La Invitación. També inclourà directors de culte, com el polonès Paweł Pawlikowski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions optaran al Premi del Públic.
19: No dicen nada. Se me ha olvidado toda la palabra.
0: Esports. Amb Pau Dax.
20: El Barça s'ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
21: I en cuanto Barcelona... Bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
20: Rodri, te ganas que la entreni Hansi Flick.
21: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues, su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía, creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
20: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimecres contra el Màlaga.
22: Com quan vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
20: Julián no va convocat amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs el farà Rafinha.
23: Rafa will do it, because normally...
24: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità amb Eric i Pedri.
20: I el Madrid ha presentat aquest dimarts en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
25: I és volver a casa. Emocionalment és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
20: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
26: The most important thing for me is to get
1: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
2: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
20: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I encara sobre el Girona, el club ha presentat al mitjapunta de 21 anys Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats. Al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 contra Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base d'en Montenegro, Marija Lakovic, provinent de l'Estepona de la Lliga Femenina. A la CB Lerna Lleida ha incorporat Aurimas Majoaskas, a l'epivot lituà de 33 anys, per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins final de temporada.
13: Trescat Info.

0: Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. La plataforma nega les acusacions. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó escollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra. Només un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana va començar a fer habitatge protegit de nova construcció durant el 2025, segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya. La patronal reclama a l'administració que es preocupi de fomentar la construcció en comptes de perseguir els propietaris. Els experts desmenteixen que darrerament hi hagi més activitat sísmica arreu del món després dels sismes que hi ha hagut a Veneçuela i a Colòmbia. Asseguren que són fenòmens habituals, també l'últim que hi ha hagut a Granada, d'una magnitud de 4,8. Aquest sisme ha deixat 3 ferits lleus i alguns desperfectes. Mor als 83 anys el mag Juan Tamariz, considerat arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Es va convertir en un fenomen televisiu entre els 70 i els 90 amb un estil únic i inconfusible que combinava l'alegria i l'humor. Més de 46.000 espectadors han passat pel Festival de Cap Roig, que ha tancat les portes aquest dimarts amb un concert de Miguel Ríos. Les actuacions han tingut un 86% d'ocupació, unes xifres que, segons la direcció, consoliden el model de festival. Esports.
1: El Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha fitxat el central ghanès Abdul Mumin per les 3 pròximes temporades provinent del Rayo. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. Aquest dimecres, l'Atlètic de Madrid juga contra el Màlaga sense Julián, que no va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone ha dit que l'argentí, pretès pel Barça, no marxarà de l'Atlètic. En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro Marija Lakovic i el Lleida incorpora l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas a prova durant la pretemporada. I al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina ha empatat a 1 contra l'anfitriona Bèlgica. El combinat espanyol masculí ha perdut 1-0 contra Austràlia.
0: I el temps, aquest dimecres, els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Serà un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui al Frontex, l'agència europea que ajuda els països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma, acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones, unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern ceutí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no acudeixen als centres per por a un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
7: La sarna, ya se podemos hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Roviralta també adverteix que podria haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Canviem de qüestió. Aquest dimarts ha començat el judici que asseu la companyia Meta al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes en familiars seus. Unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en suïcidi.
8: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
9: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir
3: un dòlar més.
0: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Nora Freeman és professora de dret de Stanford.
9: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
0: Meta argumentarà davant dels 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, declarin. L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies. El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que, si cauen de manera contundent a la borsa, es comprometria l'estabilitat financera del continent. Analitzem aquest escenari amb Roger Santaló i el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.
3: Quants diners europeus hi ha invertits en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta?
10: Es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores. Per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
3: Alguns experts del Banc Central Europeu creuen que hi ha una bombolla de la intel·ligència artificial i que pot punxar aviat. Quan passa això?
10: Encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
3: Hi ha més escenaris negatius?
10: Si no es compleixen les expectatives de beneficis d'aquestes empreses, o, per exemple, quan les empreses xineses ofereixin els mateixos serveis a un preu molt més baix. Qualsevol d'aquests temes que passi, el que faria és que s'enfonsi el valor de les accions de les empreses d'IA.
2: Trescat Info.
0: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, cessat al juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube aquest dimarts en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra.
11: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista, que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: Després del cessament de Fedorov, ara fa un mes, milers d'ucraïnesos van sortir al carrer per donar-li suport i criticar la decisió de Zelensky d'apartar un dels ministres més populars d'Ucraïna. L'extitular de defensa, de 35 anys, va ser un col·laborador molt estret del president fins al seu cessament el 15 de juliol. Zelensky li va oferir un altre càrrec a l'administració que Fedorov va rebutjar. El gest de Fedorov és un primer gran desafiament polític intern al president d'Ucraïna des de l'inici de la guerra, ara fa 4 anys i mig.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona al registre civil, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada Llei Trans del 2023.
13: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i que un Tribunal Superior l'està aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap per aplicar la nostra llei. Per tant, em sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
12: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
0: I abans del temps, us expliquem que els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia i amb menys magnitud a Granada aquest dimarts al matí. En una entrevista a 3Cat Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho ha atribuït a fenòmens habituals.
14: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem centenes, però clar, aquests ens afecten de prop. Els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
0: El sisme de Granada d'aquest dimarts, a 10:45 del matí, ha deixat 3 ferits lleus, un dels quals una menor que ha estat traslladada a l'hospital i també desperfectes en alguns edificis. El terratrèmol, amb epicentre a Gojar, ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra, el metro de Granada ha reduït la velocitat a 30 km per hora i la policia local ha demanat a la població que no s'acosti als edificis pel risc que en caiguin elements.
2: El temps.
0: És hora de la previsió de Gemma Puig.
15: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte a diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
0: Ara ho sentíem, els termòmetres tocaran sostre aquest dimecres abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per dijous. En ciutats com Barcelona, aquesta ja és la 54a nit tòrrida que es registra aquest estiu. Són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les que estan sanes. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
16: Però a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Les altes temperatures també sacsejaran aquest dimecres al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus en algun punt.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Durant tot el 2025 només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
17: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: A l'àrea metropolitana només s'està plantejant un d'aquests pisos per cada 35 sol·licituds que hi ha dels ciutadans. La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. I l'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. El consistori ha anunciat aquest dimarts que augmenta el pressupost de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros. La partida preveu subvencionar les comunitats de veïns que modifiquin els seus estatuts per prohibir els pisos turístics. Alhora, també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
18: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. Abracadabra, pata de cabra! Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid per causes naturals i acompanyat de la seva família. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90 a l'exitós programa Tatachán de Televisió Espanyola, entre d'altres. Parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes d'ICAT.
19: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
0: El mag va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí. Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units, va ser campió del món de cartomàgia i va presentar diversos espectacles arreu d'Espanya i del món en ciutats com Chicago, Tòquio, París, Londres, Bogotà i Santiago de Xile. Canto esta canción que celebra la vida. El Festival de Cap Roig tanca aquest dimarts amb un balanç de més de 46.000 espectadors i un 86% d'ocupació en els concerts. La 26a edició l'ha tancat un concert de Miguel Ríos. Palafrugell, Maria Rovira.
20: Una edició del Festival de Cap Roig on 8 de les 22 actuacions han penjat el cartell d'entrades exaurides. És el cas de Bryan Adams, que va obrir el festival el 3 de juliol, o també Rick Astley, Manuel Orozco, o Rosario, o Miki Núñez. Un balanç de més de 46.000 entrades venudes que el director del festival, Juli Guiu, ha qualificat com un element que referma la consolidació del festival i la seva fórmula de programació. I ha qualificat aquesta edició com una de les millors dels últims 15 anys.
21: La veritat és que ha sigut el que nosaltres busquem. És un festival supereclèctic, que cada dia passin coses diferents i han passat. Han llegut nits màgiques, han llegut nits espectaculars, la veritat.
20: Pel festival, en aquesta programació eclèctica, ja han passat artistes d'estils ben diversos, des de Víctor Manuel, el tenor Juan Diego Flores, l'Axan Busto o Luz Casal.
0: I Madonna arrasa en les nominacions als Premis de la Música MTV, que s'han anunciat aquest dimarts. Don't La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Montse Pujol.
1: Madonna ha obtingut 11 nominacions gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada Artista de l'Any i per Cançó de l'Any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Taylor Swift ha obtingut 9 nominacions, entre aquestes a Vídeo i Artista de l'Any, a més de Millor Pop, Direcció i Direcció Artística. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter amb 7 nominacions cadascuna. La Perla de Rosalia ha obtingut una nominació a la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina, un apartat en el qual també hi opten Shakira, Karol G o Bad Bunny.
0: Esports. Amb Pau Dax.
4: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
22: Y en cuanto Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
4: Rodri té ganes de jugar a les ordres de Hansi Flick.
22: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
4: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar, un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser Diego Simeone ha descartat que Julián marxi, ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimarts contra el Màlaga.
23: Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
4: Julián no va convocat aquest dimecres amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició del trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador, Hansi Flick, ha explicat que el discurs com a capità el farà Rafinha.
24: Rafa will do it, because normally...
25: Rafinha farà el Parlament. Sé que Franky és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Franky no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità amb Eric i Pedri.
4: El Madrid ha presentat en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
26: I és volver a casa. Emocionalment és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
4: Seguint amb futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin. Per les pròximes 3 temporades, Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
27: The most important thing for me is to get to
28: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
27: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
4: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 amb Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia.
2: Són 3:45.

0: Principals informacions a aquesta hora. Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. Ara ho ampliem. A més, a partir d'ara també explicarem que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern assegura que ja està aplicant canvis en el sistema per reduir els temps d'espera. També destacarem que per primer cop des de l'inici del segon mandat de Donald Trump als Estats Units, un gran grup de comunicació ha demandat l'administració nord-americana per posar en risc la llibertat d'expressió. I recordarem els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. La seva obra continua atraient directors de teatre com Oriol Brogi o de cinema com els Javis.
1: Esports.
0: Pau Dax, que destaquem?
2: Que el Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del portuguès João Cancelo al Barça. I el Girona ha fitxat el central ganès Abdul Mumin per 3 temporades i ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre, serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest. Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Markus Lammert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza per sobre de tot el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació

0: espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior, de la setmana passada hi quedarien 5.000 persones. Unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció en els joves. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
1: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut, però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
0: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. I la cadena de televisió nord-americana ABC, propietat de Walt Disney, ha interposat una demanda contra la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units, l'organisme que atorga les llicències d'emissió en aquest país. La querella s'ha presentat per combatre el que la cadena qualifica d'intensa campanya de represàlies de l'òrgan regulador contra l'ABC. La denúncia argumenta que l'administració Trump ha ordenat la renovació anticipada de 8 llicències d'emissió perquè no li agraden els continguts d'aquesta cadena i que això vulnera la llibertat d'expressió. Aquesta és la primera demanda judicial d'un gran grup de comunicació dels Estats Units contra el govern de Donald Trump i es produeix després de les crítiques reiterades del president nord-americà contra el presentador del Late Show d'aquesta cadena, Jimmy Kimmel.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més notícies. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia a través de les xarxes socials que hi va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare, de 100 anys, han despertat milers de reaccions de persones en situacions similars. El govern assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts, que ara mateix són d'uns 600 dies a Catalunya. Ho explica Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials.
3: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: Des del Col·legi de Treball Social consideren que cal posar al centre el valor de les cures. Sentim Laura Morro, degana del col·legi.
4: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
2: 3Cat Info.
0: Les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític actual. Creix el dèficit comercial perquè les importacions, però, han augmentat encara més. Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya ha concentrat més d'una quarta part de les exportacions del conjunt de l'Estat. Els productes químics, els béns d'equipament i l'alimentació han estat els tres sectors catalans que lideren les vendes a l'exterior. Joan Tristany, director general de l'associació AMEC, valora la resiliència del sector català en aquest moment d'inestabilitat geopolítica.
5: Les exportacions han tingut un comportament, donada la situació, nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa, perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes, una resiliència superior que el conjunt de l'economia.

0: espanyola.
1: De tota manera, com dèiem, les importacions encara han crescut més i han sumat 59.500 milions. Aquesta pujada ha fet créixer el dèficit comercial català, que ha superat els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. El sector energètic ha estat dels més afectats per l'augment del preu de l'energia. 3CAT Info. 3CAT Info. A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa i hindú s'han reunit aquest dimarts amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. Uns problemes que van originar la baralla de dissabte, amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana ja hi ha 12 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: Les darreres detencions es van fer aquest dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents a què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
3: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
2: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
1: Amb aquests aplaudiments ha acabat el minut de silenci que ha tancat la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde, Oliver Klein, ha dit que no poden deixar de recordar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, Ricard Buigas.
4: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
5: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
4: A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
6: És una cosa que va passar i ja que ho entrava i ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
4: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. Abans del minut de silenci, les institucions han fet una ofrena floral amb roses blanques al Memorial de la Pau.
1: A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, el president del Parlament, Josep Rull, i la cap de llista d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, defensen la seva visió de societat en contra de la proposta excloent, insinuen, de l'extrema dreta. Ho han explicat aquest dimarts des de la Universitat Catalana d'Estiu, Prada, Laura Bertran.
7: En una xerrada sobre el model de Catalunya Ciutat dins les jornades de la Fundació Josep Pirles, Elisenda Alemany ha descartat un catalanisme cosmopolita que inclogui tothom sense restriccions, així com un catalanisme que exclogui tothom que no sigui català de soca-rel. Opta per un tercer camí.
8: El que no menys té que hi ha uns elements identitaris propis del que som com a poble, però que obre els braços a tothom que vulgui ser català i a participar d'aquesta comunitat.
7: Una visió de drets i deures en part compartida per Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, això sí, amb una necessitat clara.
9: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir.
7: Unes declaracions aprofitant un homenatge que l'UCE ha dedicat aquest dimarts a Muriel Casals pels 10 anys de la seva mort.
1: I encara una altra qüestió, Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron, suposadament rus, a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Berlín, Jordi Regàs.
0: Segons el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, la República Federal es troba a l'epicentre d'una ofensiva internacional per tombar el país i, de retruc, tota la Unió Europea. És el que repeteix des de fa mesos amb el concepte de la guerra híbrida. Una guerra de la que Alemanya s'ha de defensar les 24 hores del dia, sigui per atacs informàtics o per campanyes d'intoxicació russes a les xarxes socials.
10: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. Aquest és el nivell d'amenaça diari. És la guerra a l'ombra del segle XXI. Una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat. I a tot això ens hi hem d'enfrontar.
0: És per això que Alemanya aposta, entre d'altres mesures, per dominar la tecnologia de les aeronaus no tripulades. La indústria que controli la construcció dels drons té grans perspectives.
1: El temps. És moment per la previsió de Gemma Puig.
11: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors. Més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte, diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos. L'organisme ha reunit aquest dimarts el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. L'OMS va dir a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país. En 3 mesos, el 17è brot d'Ebola que pateix la República Democràtica del Congo ha causat la mort de més de 2.300 persones. Segons les últimes estimacions, es propaga a una velocitat 7 vegades més gran que l'últim brot. Ituri és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
13: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
1: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada 3 morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un estudi elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el 3er factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció de riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
14: Probablement augmentaran encara més, no, els casos de càncer de pell, però quedaran, en la majoria de casos, derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen habitualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
1: El Centre Internacional d'Investigació sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Ha mort als 74 anys Delfín Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya. Tot i que va néixer a Oviedo, Astúries, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família de molt petit. Es van instal·lar al barri del Raval. També eren familiars de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José, van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Los Amaya van assolir la seva època daurada a finals dels 70, amb cançons com Caramelos o Vete, que sentim de fons. El duo va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decisivament a popularitzar el gènere. Los Amaya van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Aquest dimarts s'han commemorat els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca a mans dels feixistes. La seva obra continua fascinant el públic i els creadors. Julio Manrique, Àlex Rigola, Lluís Pasqual, Juan Carlos Martel o Oriol Brogi són alguns dels directors de teatre catalans que han caigut sota l'encís de l'obra poètica, musical i teatral de Lorca. Brogi, que ja va dirigir Bodas de Sangre el 2017, està preparant La Casa de Bernarda Alba per la temporada que ve. El director de La Perla 29 explica a Catalunya Ràdio per què l'obra de Lorca continua atrapant 9 dècades després de la seva mort.
15: És veritat que Lorca fa tants anys que va morir i va escriure una miqueta amb sensació d'estar fent alguna cosa nova i encara ara tenim la sensació d'estar descobrint una poesia i una exaltació de la vida i de la mort profunda que ens commou i ens atrau.
1: I creu que el seu assassinat afegeix una nova capa de lectura als textos.
15: Hem d'utilitzar les seves obres, el seu teatre, la seva poesia, la seva poètica, el seu duende, aquesta energia difícil de definir com un triomf seu respecte a la seva mort terrible.
1: Més enllà del teatre, Lorca tornarà a tenir presència al cinema a partir del setembre arran de la pel·lícula La bola negra dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en l'obra que el poeta va deixar inacabada.
16: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra.
1: De fet, Federico García Lorca també podria ser protagonista als Oscars, de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una nominació a millor cançó original per La Nieve, que interpreta en aquesta pel·lícula La Bola Negra, dirigida, com dèiem, pels Javis. Montse Pujol.
17: El seu nom apareix en una llista de candidats a l'Oscar en què ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott. El tema es pot escoltar en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, al tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta en aquest film com a actor, interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos passos a superar encara. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes, el 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març se sabrà qui són els premiats. La Bola Negra, una carta d'amor a Federico García Lorca, ja ha passat pel Festival de Cannes amb èxit, un guardó pels directors i continua el seu recorregut internacional.
1: I aquesta pel·lícula, La Bola Negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La selecció s'ha presentat aquest dimarts i inclou obres de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Lucas Dont, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins de la secció, n'hi ha 11 que s'han vist a Cannes, com La Bola Negra, que va obtenir el premi a la millor direcció. També s'hi podran veure produccions que provenen dels festivals de Venècia o Berlín. Hi haurà cintes de directors veterans, com sucederà Esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves, com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La Invitación. També inclourà directors de culte, com el polonès Paweł Pawlikowski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions optaran al Premi del Públic.
18: No dicen nada. Se me ha olvidado toda la palabra.
1: Esports. Amb Pau Dax.
19: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
20: Y en cuanto Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
19: Rodri, ¿te ganas que l'entreni Hansi Flick?
20: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
19: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimecres contra el Màlaga.
21: Como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
19: Julián no va convocat amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs el farà Rafinha.
22: Rafa will do it, because normally...
23: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
19: I el Madrid ha presentat aquest dimarts en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
24: I és volver a casa. Emocionalment és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
19: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
25: The most important thing for me is to get to
26: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
25: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
19: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I encara sobre el Girona, el club ha presentat el mitjapunta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad. saudita amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats. Al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 contra Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base d'en Montenegro, Marija Lakovic, provinent de l'Estepona de la Lliga Femenina. A la CB Lilerna Lleida ha incorporat Aurimas Majoaskas, a l'epivot lituà de 33 anys, per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins final de temporada.
12: Trescat Info.

0: Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. La plataforma nega les acusacions. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó escollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra. Només un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana va començar a fer habitatge protegit de nova construcció durant el 2025, segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya. La patronal reclama a l'administració que es preocupi de fomentar la construcció en comptes de perseguir els propietaris. Els experts desmenteixen que darrerament hi hagi més activitat sísmica arreu del món després dels sismes que hi ha hagut a Veneçuela i a Colòmbia. Asseguren que són fenòmens habituals, també l'últim que hi ha hagut a Granada, d'una magnitud de 4,8. Aquest sisme ha deixat 3 ferits lleus i alguns desperfectes. Mor als 83 anys el mag Juan Tamariz, considerat arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Es va convertir en un fenomen televisiu entre els 70 i els 90 amb un estil únic i inconfusible que combinava l'alegria i l'humor. Més de 46.000 espectadors han passat pel Festival de Cap Roig, que ha tancat les portes aquest dimarts amb un concert de Miguel Ríos. Les actuacions han tingut un 86% d'ocupació, unes xifres que, segons la direcció, consoliden el model de festival.
1: Esports.
2: El Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha fitxat el central ghanès Abdul Mumin per les 3 pròximes temporades provinent del Rayo. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. Aquest dimecres, l'Atlètic de Madrid juga contra el Màlaga sense Julián, que no va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone ha dit que l'argentí, pretès pel Barça, no marxarà de l'Atlètic. En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro Marija Lakovic i el Lleida incorpora l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas a prova durant la pretemporada. I al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina ha empatat a 1 contra l'anfitriona Bèlgica. El combinat espanyol masculí ha perdut 1-0 contra Austràlia.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Serà un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui al Frontex, l'agència europea que ajuda als països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma, acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones, unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no acudeixen als centres per por a un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
7: La sarna, ya se podemos hablar de que es una epidemia, en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Roviralta també adverteix que podria haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Canviem de qüestió. Aquest dimarts ha començat el judici que asseu la companyia Meta al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes en familiars seus, unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en suïcidi.
8: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
9: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir
3: un dòlar més.
0: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Nora Freeman és professora de dret de Stanford.
9: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
0: Meta argumentarà davant dels 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, declarin. L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies. El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que, si cauen de manera contundent a la borsa, es comprometria l'estabilitat financera del continent. Analitzem aquest escenari amb Roger Santaló i el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.
3: Quants diners europeus hi ha invertits en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta?
10: Es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores. Per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
3: Alguns experts del Banc Central Europeu creuen que hi ha una bombolla de la intel·ligència artificial i que pot punxar aviat. Quan passa això?
10: Encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
3: Hi ha més escenaris negatius?
10: Si no es compleixen les expectatives de beneficis d'aquestes empreses, o, per exemple, quan les empreses xineses ofereixin els mateixos serveis a un preu molt més baix. Qualsevol d'aquests temes que passi, el que faria és que s'enfonsi el valor de les accions de les empreses d'IA.
0: Trescat Info. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, cessat al juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube aquest dimarts en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra.
11: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: Després del cessament de Fedorov, ara fa un mes, milers d'ucraïnesos van sortir al carrer per donar-li suport i criticar la decisió de Zelensky d'apartar un dels ministres més populars d'Ucraïna. L'extitular de Defensa, de 35 anys, va ser un col·laborador molt estret del president fins al seu cessament el 15 de juliol. Zelensky li va oferir un altre càrrec a l'administració que Fedorov va rebutjar. El gest de Fedorov és un primer gran desafiament polític intern al president d'Ucraïna des de l'inici de la guerra, ara fa 4 anys i mig.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona al registre civil, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada llei trans del 2023.
13: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i com un Tribunal Superior l'està aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, aplica la nostra llei. Per tant, sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
12: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
0: I abans del temps, us expliquem que els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia i amb menys magnitud a Granada aquest dimarts al matí. En una entrevista a 3Cat Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho ha atribuït a fenòmens habituals.
14: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem centenes, però clar, aquests ens afecten de prop. Els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
0: El sisme de Granada d'aquest dimarts, a 11:15 del matí, ha deixat 3 ferits lleus, un dels quals una menor que ha estat traslladada a l'hospital i també desperfectes en alguns edificis. El terratrèmol, amb epicentre a Gojar, ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra, el metro de Granada ha reduït la velocitat a 30 km per hora i la policia local ha demanat a la població que no s'acosti als edificis pel risc que en caiguin elements.
1: El temps.
0: És hora de la previsió de Gemma Puig.
15: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
0: Ara ho sentíem, els termòmetres tocaran sostre aquest dimecres abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per dijous. En ciutats com Barcelona, aquesta ja és la 54a nit tòrrida que registra aquest estiu. Són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les que estan sanes. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
16: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Les altes temperatures també sacsejaran aquest dimecres al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus en algun punt.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Durant tot el 2025 només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
17: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: A l'àrea metropolitana només s'està plantejant un d'aquests pisos per cada 35 sol·licituds que hi ha dels ciutadans. La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. I l'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. El consistori ha anunciat aquest dimarts que augmenta el pressupost de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros. La partida preveu subvencionar les comunitats de veïns que modifiquin els seus estatuts per prohibir els pisos turístics. Alhora, també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
18: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. Abracadabra, pata de cabra! Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid per causes naturals i acompanyat de la seva família. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90 a l'exitós programa Tatachan de Televisió Espanyola, entre d'altres. Parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes d'ICAT.
19: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Y eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
0: El mag va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí. Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units, va ser campió del món de cartomàgia i va presentar diversos espectacles arreu d'Espanya i del món en ciutats com Chicago, Tòquio, París, Londres, Bogotà i Santiago de Xile. Canto esta canción que celebra la vida. El Festival de Cap Roig tanca aquest dimarts amb un balanç de més de 46.000 espectadors i un 86% d'ocupació en els concerts. La 26a edició l'ha tancat un concert de Miguel Ríos. Palafrugell, Maria Rovira.
20: Una edició del Festival de Cap Roig on 8 de les 22 actuacions han penjat el cartell d'entrades exaurides. És el cas de Bryan Adams, que va obrir el festival el 3 de juliol, o també Rick Astley, Manuel Orozco, o Rosario, o Miki Núñez. Un balanç de més de 46.000 entrades venudes que el director del festival, Juli Guiu, ha qualificat com un element que referma la consolidació del festival i la seva fórmula de programació. I ha qualificat aquesta edició com una de les millors dels últims 15 anys.
21: La veritat és que ha sigut el que nosaltres busquem. És un festival supereclèctic, que cada dia passin coses diferents i han passat. Han llegut nits màgiques, han llegut nits espectaculars, la veritat.
20: Pel festival, en aquesta programació eclèctica, ja han passat artistes d'estils ben diversos, des de Víctor Manuel, el tenor Juan Diego Flores, l'Axan Busto o Luz Casal.
0: I Madonna arrasa en les nominacions als Premis de la Música MTV, que s'han anunciat aquest dimarts. Don't La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Montse Pujol.
2: Madonna ha obtingut 11 nominacions gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada Artista de l'Any i per Cançó de l'Any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Taylor Swift ha obtingut 9 nominacions, entre aquestes a Vídeo i Artista de l'Any, a més de Millor Pop, Direcció i Direcció Artística. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter amb 7 nominacions cadascuna. La Perla de Rosalia ha obtingut una nominació a la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina, un apartat en el qual també hi opten Shakira, Karol G o Bad Bunny.
0: Esports. Amb Pau Dax.
4: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
22: Y en cuanto Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
4: Rodri té ganes de jugar a les ordres de Hansi Flick.
22: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
4: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar, un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalassé Diego Simeone ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimarts contra el Màlaga.
23: Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
4: Julián no va convocat aquest dimecres amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició del trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador, Hansi Flick, ha explicat que el discurs com a capità el farà Rafinha.
24: Rafa will do it, because normally...
25: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
4: El Madrid ha presentat en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
26: I és volver a casa. Emocionalmente és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
4: Seguint amb futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin. Per les pròximes 3 temporades, Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
27: The most important thing for me is to get to
28: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
27: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
4: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 amb Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia.
1: Són 4:45.

0: Principals informacions a aquesta hora. Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. Ara ho ampliem. A més, a partir d'ara també explicarem que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern assegura que ja està aplicant canvis en el sistema per reduir els temps d'espera. També destacarem que per primer cop des de l'inici del segon mandat de Donald Trump als Estats Units, un gran grup de comunicació ha demandat l'administració nord-americana per posar en risc la llibertat d'expressió. I recordarem els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. La seva obra continua atraient directors de teatre com Oriol Broggi o de cinema com els Javis.
1: Esports.
0: Pau Dax, que destaquem.
2: Que el Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del portuguès João Cancelo al Barça. I el Girona ha fitxat el central ganès Abdul Mumin per 3 temporades i ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre, serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest. Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'exercici

0: Twitter, que està acusada de tenir xarxes socials, com Facebook i Instagram, amb un disseny que fomenta l'addicció en els joves. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
1: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut, però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
0: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. I la cadena de televisió nord-americana ABC, propietat de Walt Disney, ha interposat una demanda contra la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units, l'organisme que atorga les llicències d'emissió en aquest país. La querella s'ha presentat per combatre el que la cadena qualifica d'intensa campanya de represàlies de l'òrgan regulador contra l'ABC. La denúncia argumenta que l'administració Trump ha ordenat la renovació anticipada de 8 llicències d'emissió perquè no li agraden els continguts d'aquesta cadena i que això vulnera la llibertat d'expressió. Aquesta és la primera demanda judicial d'un gran grup de comunicació dels Estats Units contra el govern de Donald Trump i es produeix després de les crítiques reiterades del president nord-americà contra el presentador del Late Show d'aquesta cadena, Jimmy Kimmel.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més notícies. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia a través de les xarxes socials que hi va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare, de 100 anys, han despertat milers de reaccions de persones en situacions similars. El govern assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts, que ara mateix són d'uns 600 dies a Catalunya. Ho explica Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials.
3: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: Des del Col·legi de Treball Social consideren que cal posar al centre el valor de les cures. Sentim Laura Morro, degana del col·legi.
4: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
2: 3Cat Info.
0: Les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític actual. Creix el dèficit comercial perquè les importacions, però, han augmentat encara més. Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya ha concentrat més d'una quarta part de les exportacions del conjunt de l'Estat. Els productes químics, els béns d'equipament i l'alimentació han estat els tres sectors catalans que lideren les vendes a l'exterior. Joan Tristany, director general de l'associació AMEC, valora la resiliència del sector català en aquest moment d'inestabilitat geopolítica.
5: Les exportacions han tingut un comportament, donada la situació, nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes, una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
0: De tota manera, com dèiem, les importacions encara han crescut més i han sumat 59.500 milions. Aquesta pujada ha fet créixer el dèficit comercial català, que ha superat els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. El sector energètic ha estat dels més afectats per l'augment del preu de l'energia.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa i hindú s'han reunit aquest dimarts amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte

0: conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. Uns problemes que van originar la baralla de dissabte, amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana ja hi ha 12 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: Les darreres detencions es van fer aquest dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents que asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
2: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
1: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
0: Amb aquests aplaudiments ha acabat el minut de silenci que ha tancat la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde, Oliver Klein, ha dit que no poden deixar de recordar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, Ricard Buigas.
3: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
4: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
3: A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
5: És una cosa que va passar i ja que ho entrava i ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
3: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. Abans del minut de silenci, les institucions han fet una ofrena floral amb roses blanques al Memorial de la Pau.
0: A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, el president del Parlament, Josep Rull, i la cap de llista d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, defensen la seva visió de societat en contra de la proposta excloent, insinuant, de l'extrema dreta. Ho han explicat aquest dimarts des de la Universitat Catalana d'Estiu, de Laura Bertran.
6: En una xerrada sobre el model de Catalunya Ciutat dins les jornades de la Fundació Josep Irles, Elisenda Alemany ha descartat un catalanisme cosmopolita que inclogui tothom sense restriccions, així com un catalanisme que exclogui tothom que no sigui català de soca-rel. Opta per un tercer camí.
7: El que no menys té que hi ha uns elements identitaris propis del que som com a poble, però que obre els braços a tothom que vulgui ser català i a participar d'aquesta comunitat.
6: Una visió de drets i deures en part compartida per Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, això sí, amb una necessitat clara.
8: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir.
6: Unes declaracions aprofitant un homenatge que l'UCE ha dedicat aquest dimarts a Muriel Casals pels 10 anys de la seva mort.
0: I encara una altra qüestió, Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron, suposadament rus, a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Berlín, Jordi Regàs.
9: Segons el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, la República Federal es troba a l'epicentre d'una ofensiva internacional per tombar el país i, de retruc, tota la Unió Europea. És el que repeteix des de fa mesos amb el concepte de la guerra híbrida, una guerra de la que Alemanya s'ha de defensar les 24 hores del dia, sigui per atacs informàtics o per campanyes d'intoxicació russes a les xarxes socials.
10: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. Aquest és el nivell d'amenaça diari. És la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat, i a tot això ens hi hem d'enfrontar.
9: És per això que Alemanya aposta, entre d'altres mesures, per dominar la tecnologia de les aeronaus no tripulades. La indústria que controli la construcció dels drons té grans perspectives.
0: El temps. És moment per la previsió de Gemma Puig.
11: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu, i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous, i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte, diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari. L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos. L'organisme ha reunit aquest dimarts el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. L'OMS va dir a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país. En 3 mesos, el 17è brot d'Ebola que pateix la República Democràtica del Congo ha causat la mort de més de 2.300 persones. Segons les últimes estimacions, es propaga a una velocitat 7 vegades més gran que l'últim brot. Ituri és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
12: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada 3 morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un estudi elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció de riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
13: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran en la majoria de casos derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen habitualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
0: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Ha mort als 74 anys Delfín Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya. Tot i que va néixer a Oviedo, Astúries, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família de molt petit. Es van instal·lar al barri del Raval. També eren familiars de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José, van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Los Amaya van assolir la seva època daurada a finals dels 70, amb cançons com Caramelos o Vete, que sentim de fons. El duo va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decisivament a popularitzar el gènere. Los Amaya van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992.
14: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimarts s'han commemorat els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca a mans dels feixistes. La seva obra continua fascinant el públic i els creadors. Julio Manrique, Àlex Rigola, Lluís Pasqual, Juan Carlos Martel o Oriol Brogi són alguns dels directors de teatre catalans que han caigut sota l'encís de l'obra poètica, musical i teatral de Lorca. Brogi, que ja va dirigir Bodas de Sangre el 2017, està preparant La Casa de Bernarda Alba per la temporada que ve. El director de La Perla 29 explica a Catalunya Ràdio per què l'obra de Lorca continua atrapant 9 dècades després de la seva mort.
15: És veritat que Lorca fa tants anys que va morir i va escriure una miqueta amb sensació d'estar fent alguna cosa nova i encara ara tenim la sensació d'estar descobrint una poesia i una exaltació de la vida i de la mort profunda que ens commou i ens atrau.
0: I creu que el seu assassinat afegeix una nova capa de lectura als textos.
15: Hem d'utilitzar les seves obres, el seu teatre, la seva poesia, la seva poètica, el seu duende, aquesta energia difícil de definir, com un triomf seu respecte a la seva mort terrible.
0: Més enllà del teatre, Lorca tornarà a tenir presència al cinema a partir del setembre, arran de la pel·lícula La bola negra, dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en l'obra que el poeta va deixar inacabada.
16: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra.
0: De fet, Federico García Lorca també podria ser protagonista als Oscars de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una nominació a millor cançó original per La Nieve, que interpreta en aquesta pel·lícula La Bola Negra, dirigida, com dèiem, pels Javis. Montse Pujol.
17: El seu nom apareix en una llista de candidats a l'Oscar en què ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott. El tema es pot escoltar en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, el tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta en aquest film com a actor i interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos passos a superar encara. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març se sabrà qui són els premiats. La Bola Negra, una carta d'amor a Federico García Lorca, ja ha passat pel Festival de Canes amb èxit, un guardó pels directors, i continua el seu recorregut internacional.
0: I aquesta pel·lícula, La Bola Negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La selecció s'ha presentat aquest dimarts i inclou obres de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Lucas Dont, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins de la secció, n'hi ha 11 que s'han vist a Canes, com La Bola Negra, que va obtenir el premi a la millor direcció. També s'hi podran veure produccions que provenen dels festivals de Venècia o Berlín. Hi haurà cintes de directors veterans, com Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves, com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La Invitación. També inclourà directors de culte, com el polonès Paweł Pawlikowski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions optaran al Premi del Públic.
18: No dicen nada. Se me ha olvidado toda la palabra.
14: Esports.
0: Amb Pau Dax.
19: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
20: I en cuanto Barcelona... Bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
19: Rodri, ¿te ganas que l'entreni Hansi Flick?
20: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues, su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
19: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimecres contra el Màlaga.
2: Como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
19: Julián no va convocat amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs el farà Rafinha.
21: Rafa will do it, because normally...
22: Rafinha farà el Parlament. Sé que Franky és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Franky no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
19: I el Madrid ha presentat aquest dimarts en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
23: I és volver a casa. Emocionalment és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
19: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
24: The most important thing for me is to get to
25: el més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
24: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
19: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I encara sobre el Girona, el club ha presentat el mitjapunta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats. Al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 contra Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base d'en Montenegro, Marija Lakovic, provinent de l'Estepona de la Lliga Femenina. A la CB Lerna Lleida ha incorporat Aurimas Majoaskas, a l'epivot lituà de 33 anys, per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins final de temporada.
14: Trescat Info.

0: Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. La plataforma nega les acusacions. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó escollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra. Només un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana va començar a fer habitatge protegit de nova construcció durant el 2025, segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya. La patronal reclama a l'administració que es preocupi de fomentar la construcció en comptes de perseguir els propietaris. Els experts desmenteixen que darrerament hi hagi més activitat sísmica arreu del món després dels sismes que hi ha hagut a Veneçuela i a Colòmbia. Asseguren que són fenòmens habituals, també l'últim que hi ha hagut a Granada, d'una magnitud de 4,8. Aquest sisme ha deixat 3 ferits lleus i alguns desperfectes. Mor als 83 anys el mag Juan Tamariz, considerat arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Es va convertir en un fenomen televisiu entre els 70 i els 90 amb un estil únic i inconfusible que combinava l'alegria i l'humor. Més de 46.000 espectadors han passat pel Festival de Cap Roig, que ha tancat les portes aquest dimarts amb un concert de Miguel Ríos. Les actuacions han tingut un 86% d'ocupació, unes xifres que, segons la direcció, consoliden el model de festival. Esports.
1: El Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha fitxat el central ghanès Abdul Mumin per les 3 pròximes temporades provinent del Rayo. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. Aquest dimecres, l'Atlètic de Madrid juga contra el Màlaga sense Julián, que no va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone ha dit que l'argentí, pretès pel Barça, no marxarà de l'Atlètic. En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro Marija Lakovic i el Lleida incorpora l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas a prova durant la pretemporada. I al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina ha empatat a 1 contra l'anfitriona Bèlgica. El combinat espanyol masculí ha perdut 1-0 contra Austràlia.
0: I el temps, aquest dimecres, els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Serà un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui al Frontex, l'agència europea que ajuda els països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Aquest dimecres serà el president dels Populars, Albert Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma, acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones, unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern ceutí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no acudeixen als centres per por a un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
7: La sarna, ya se podemos hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Roviralta també adverteix que podria haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Canviem de qüestió. Aquest dimarts ha començat el judici que asseu la companyia Meta al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes en familiars seus, unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en suïcidi.
8: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
9: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir
3: un dòlar més.
0: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Nora Freeman és professora de dret de Stanford.
9: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
0: Meta argumentarà davant dels 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, declarin. L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies. El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que, si cauen de manera contundent a la borsa, es comprometria l'estabilitat financera del continent. Analitzem aquest escenari amb Roger Santaló i el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.
3: Quants diners europeus hi ha invertits en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta?
10: Es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores. Per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
3: Alguns experts del Banc Central Europeu creuen que hi ha una bombolla de la intel·ligència artificial i que pot punxar aviat. Quan passa això?
10: Encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
3: Hi ha més escenaris negatius?
10: Si no es compleixen les expectatives de beneficis d'aquestes empreses, o, per exemple, quan les empreses xineses ofereixin els mateixos serveis a un preu molt més baix. Qualsevol d'aquests temes que passi, el que faria és que s'enfonsi el valor de les accions de les empreses d'IA.
2: Trescat Info.
0: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, cessat al juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube aquest dimarts en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra.
11: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista, que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: Després del cessament de Fedorov, ara fa un mes, milers d'ucraïnesos van sortir al carrer per donar-li suport i criticar la decisió de Zelensky d'apartar un dels ministres més populars d'Ucraïna. L'extitular de defensa, de 35 anys, va ser un col·laborador molt estret del president fins al seu cessament, el 15 de juliol. Zelensky li va oferir un altre càrrec a l'administració que Fedorov va rebutjar. El gest de Fedorov és un primer gran desafiament polític intern al president d'Ucraïna des de l'inici de la guerra, ara fa 4 anys i mig.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona al registre civil, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada Llei Trans del 2023.
13: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i com un Tribunal Superior vol estar aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, aplica la nostra llei. Per tant, sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
12: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
0: I abans del temps, us expliquem que els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia i amb menys magnitud a Granada aquest dimarts al matí. En una entrevista a 3Cat Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho ha atribuït a fenòmens habituals.
14: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem centenes, però clar, aquests ens afecten de prop. Els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
0: El sisme de Granada d'aquest dimarts, a 10:45 del matí, ha deixat 3 ferits lleus, un dels quals una menor que ha estat traslladada a l'hospital i també desperfectes en alguns edificis. El terratrèmol, amb epicentre a Gojar, ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra, el metro de Granada ha reduït la velocitat a 30 km per hora i la policia local ha demanat a la població que no s'acosti als edificis pel risc que en caiguin elements.
2: El temps.
0: És hora de la previsió de Gemma Puig.
15: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
0: Ara ho sentíem, els termòmetres tocaran sostre aquest dimecres abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per dijous. En ciutats com Barcelona, aquesta ja és la 54a nit tòrrida que es registra aquest estiu. Són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les que estan sanes. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
16: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Les altes temperatures també sacsejaran aquest dimecres al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus en algun punt.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Durant tot el 2025 només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
17: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: A l'àrea metropolitana només s'està plantejant un d'aquests pisos per cada 35 sol·licituds que hi ha dels ciutadans. La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. I l'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. El consistori ha anunciat aquest dimarts que augmenta el pressupost de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros. La partida preveu subvencionar les comunitats de veïns que modifiquin els seus estatuts per prohibir els pisos turístics. Alhora, també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
18: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. Abracadabra, pata de cabra! Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid per causes naturals i acompanyat de la seva família. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90 a l'exitós programa Tatachán de Televisió Espanyola, entre d'altres. Parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes d'ICAT.
19: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
0: El mag va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí. Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units, va ser campió del món de cartomàgia i va presentar diversos espectacles arreu d'Espanya i del món en ciutats com Chicago, Tòquio, París, Londres, Bogotà i Santiago de Xile. Canto esta canción que celebra la vida. El Festival de Cap Roig tanca aquest dimarts amb un balanç de més de 46.000 espectadors i un 86% d'ocupació en els concerts. La 26a edició l'ha tancat un concert de Miguel Ríos. Palafrugell, Maria Rovira.
20: Una edició del Festival de Cap Roig on 8 de les 22 actuacions han penjat el cartell d'entrades exaurides. És el cas de Bryan Adams, que va obrir el festival el 3 de juliol, o també Rick Astley, Manuel Orozco, o Rosario, o Miki Núñez. Un balanç de més de 46.000 entrades venudes que el director del festival, Juli Guiu, ha qualificat com un element que referma la consolidació del festival i la seva fórmula de programació. I ha qualificat aquesta edició com una de les millors dels últims 15 anys.
21: La veritat és que ha sigut el que nosaltres busquem. És un festival supereclèctic, que cada dia passin coses diferents i han passat. Han llegut nits màgiques, han llegut nits espectaculars, la veritat.
20: Pel festival, en aquesta programació eclèctica, ja han passat artistes d'estils ben diversos, des de Víctor Manuel, el tenor Juan Diego Flores, Lax Ambusto o Luz Casal.
0: I Madonna arrasa en les nominacions als Premis de la Música MTV, que s'han anunciat aquest dimarts. Don't La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Montse Pujol.
1: Madonna ha obtingut 11 nominacions gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada Artista de l'Any i per Cançó de l'Any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Taylor Swift ha obtingut 9 nominacions, entre aquestes a Vídeo i Artista de l'Any, a més de Millor Pop, Direcció i Direcció Artística. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter amb 7 nominacions cadascuna. La Perla de Rosalía ha obtingut 1 nominació en la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina, un apartat en el qual també hi opten Shakira, Karol G o Bad Bunny.
0: Esports. Amb Pau Dax.
4: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
22: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
4: Rodri té ganes de jugar a les ordres de Hansi Flick.
22: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
4: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar, un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser Diego Simeone ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimarts contra el Màlaga.
23: Como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
4: Julián no va convocat aquest dimecres amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició del trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador, Hansi Flick, ha explicat que el discurs com a capità el farà Rafinha.
24: Rafa will do it, because normally...
25: Rafinha farà el parlament. Sé que Franky és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Franky no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
4: El Madrid ha presentat en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
26: I és volver a casa. Emocionalment és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
4: Seguint amb futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin. Per les pròximes 3 temporades, Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
27: The most important thing for me is to get to...
28: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
27: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
4: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 amb Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia.
2: Són dos quarts de sis.

0: Principals informacions a aquesta hora. Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. Ara ho ampliem. A més, a partir d'ara també explicarem que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern assegura que ja està aplicant canvis en el sistema per reduir els temps d'espera. També destacarem que per primer cop des de l'inici del segon mandat de Donald Trump als Estats Units, un gran grup de comunicació ha demandat l'administració nord-americana per posar en risc la llibertat d'expressió. I recordarem els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. La seva obra continua atraient directors de teatre com Oriol Brogi o de cinema com els Javis.
1: Esports.
0: Pau Dax, que destaquem.
2: Que el Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del portuguès João Cancelo al Barça. I el Girona ha fitxat el central ganès Abdul Mumin per 3 temporades i ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre, serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest. Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza per sobre de tot el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones. Unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg

0: demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. I la cadena de televisió nord-americana ABC, propietat de Walt Disney, ha interposat una demanda contra la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units, l'organisme que atorga les llicències d'emissió en aquest país. La querella s'ha presentat per combatre el que la cadena qualifica d'intensa campanya de represàlies de l'òrgan regulador contra l'ABC. La denúncia argumenta que l'administració Trump ha ordenat la renovació anticipada de 8 llicències d'emissió perquè no li agraden els continguts d'aquesta cadena i que això vulnera la llibertat d'expressió. Aquesta és la primera demanda judicial d'un gran grup de comunicació dels Estats Units contra el govern de Donald Trump i es produeix després de les crítiques reiterades del president nord-americà contra el presentador del Late Show d'aquesta cadena, Jimmy Kimmel.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més notícies. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia a través de les xarxes socials que hi va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare, de 100 anys, han despertat milers de reaccions de persones en situacions similars. El govern assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts, que ara mateix són d'uns 600 dies a Catalunya. Ho explica Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials.
2: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: Des del Col·legi de Treball Social consideren que cal posar al centre el valor de les cures. Sentim Laura Morro, degana del col·legi.
3: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
1: 3Cat Info.
0: Les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític actual. Creix el dèficit comercial perquè les importacions, però, han augmentat encara més. Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya ha concentrat més d'una quarta part de les exportacions del conjunt de l'Estat. Els productes químics, els béns d'equipament i l'alimentació han estat els tres sectors catalans que lideren les vendes a l'exterior. Joan Tristany, director general de l'associació AMEC, valora la resiliència del sector català en aquest moment d'inestabilitat geopolítica.
4: Les exportacions han tingut un comportament, donada la situació, nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes. Una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
0: De tota manera, com dèiem, les importacions encara han crescut més i han sumat 59.500 milions. Aquesta pujada ha fet créixer el dèficit comercial català, que ha superat els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. El sector energètic ha estat dels més afectats per l'augment del preu de l'energia.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa i hindú s'han reunit aquest dimarts amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. Uns problemes que van originar la baralla de dissabte, amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana ja hi ha 12 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: Les darreres detencions es van fer aquest dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents que asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència.

0: València. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Sentim l'alcalde Fèlix Larrosa.
1: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
0: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
2: Amb aquests aplaudiments ha acabat el minut de silenci que ha tancat la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde, Oliver Klein, ha dit que no poden deixar de recordar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, Ricard Buigas.
3: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
4: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
3: A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
5: És una cosa que va passar i ja com tal, ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
3: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. Abans del minut de silenci, les institucions han fet una ofrena floral amb roses blanques al Memorial de la Pau.
2: A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, el president del Parlament, Josep Rull, i la cap de llista d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, defensen la seva visió de societat en contra de la proposta excloent, insinuen, de l'extrema dreta. Ho han explicat aquest dimarts des de la Universitat Catalana d'Estiu, Prada Laura Bertran.
6: En una xerrada sobre el model de Catalunya Ciutat dins les jornades de la Fundació Josep Irles, Elisenda Alemany ha descartat un catalanisme cosmopolita que inclogui tothom sense restriccions, així com un catalanisme que exclogui tothom que no sigui català de soca-rel. Opta per un tercer camí.
7: El que no menys té que hi ha uns elements identitaris propis del que som com a poble, però que obre els braços a tothom que vulgui ser català i a participar d'aquesta comunitat.
6: Una visió de drets i deures en part compartida per Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, això sí, amb una necessitat clara.
8: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir.
6: Unes declaracions aprofitant un homenatge que l'UCE ha dedicat aquest dimarts a Muriel Casals pels 10 anys de la seva mort.
2: I encara una altra qüestió, Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron, suposadament rus, a principis d'agost, a l'aeroport de Leipzig. Berlín, Jordi Regàs.
9: Segons el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, la República Federal es troba a l'epicentre d'una ofensiva internacional per tombar el país i, de retruc, tota la Unió Europea. És el que repeteix des de fa mesos amb el concepte de la guerra híbrida, una guerra de la que Alemanya s'ha de defensar les 24 hores del dia, sigui per atacs informàtics o per campanyes d'intoxicació russes a les xarxes socials.
10: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. Aquest és el nivell d'amenaça diari. És la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat, i a tot això ens hi hem d'enfrontar.
9: És per això que Alemanya aposta, entre d'altres mesures, per dominar la tecnologia de les aeronaus no tripulades. La indústria que controli la construcció dels drons té grans perspectives.
11: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
11: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu, i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous, i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte, diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos. L'organisme ha reunit aquest dimarts el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. L'OMS va dir a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país. En 3 mesos, el 17è brot d'Ebola que pateix la República Democràtica del Congo ha causat la mort de més de 2.300 persones. Segons les últimes estimacions, es propaga a una velocitat 7 vegades més gran que l'últim brot. Ituri és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
13: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
2: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada 3 morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un estudi elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el 3er factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció de riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
14: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran en la majoria de casos derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen actualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
2: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Ha mort als 74 anys Delfín Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya. Tot i que va néixer a Oviedo, Astúries, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família de molt petit. Es van instal·lar al barri del Raval. També eren familiars de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José, van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Los Amaya van assolir la seva època daurada a finals dels 70, amb cançons com Caramelos o Vete, que sentim de fons. El duo va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decisivament a popularitzar el gènere. L'Ossa Maia van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Aquest dimarts s'han commemorat els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca a mans dels feixistes. La seva obra continua fascinant el públic i els creadors. Julio Manrique, Àlex Rigola, Lluís Pasqual, Juan Carlos Martel o Oriol Brogi són alguns dels directors de teatre catalans que han caigut sota l'encís de l'obra poètica, musical i teatral de Lorca. Brogi, que ja va dirigir Bodas de Sangre el 2017, està preparant La Casa de Bernarda Alba per la temporada que ve. El director de La Perla 29 explica a Catalunya Ràdio per què l'obra de Lorca continua atrapant 9 dècades després de la seva mort.
15: És veritat que Lorca fa tants anys que va morir i va escriure una miqueta amb sensació d'estar fent alguna cosa nova i encara ara tenim la sensació d'estar descobrint una poesia i una exaltació de la vida i de la mort profunda que ens commou i ens atrau.
2: I creu que el seu assassinat afegeix una nova capa de lectura als textos.
15: Hem d'utilitzar les seves obres, el seu teatre, la seva poesia, la seva poètica, el seu duende, aquesta energia difícil de definir com un triomf seu respecte a la seva mort terrible.
2: Més enllà del teatre, Lorca tornarà a tenir presència al cinema a partir del setembre arran de la pel·lícula La bola negra dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en l'obra que el poeta va deixar inacabada.
16: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
2: De fet, Federico García Lorca també podria ser protagonista als Oscars de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una nominació a millor cançó original per La Nieve, que interpreta en aquesta pel·lícula La Bola Negra, dirigida, com dèiem, pels Javis. Montse Pujol.
17: El seu nom apareix en una llista de candidats a l'Oscar en què ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott. El tema es pot escoltar en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, el tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta en aquest film com a actor i interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos passos a superar encara. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març se sabrà qui són els premiats. La Bola Negra, una carta d'amor a Federico García Lorca, ja ha passat pel Festival de Cannes amb èxit, un guardó pels directors, i continua el seu recorregut internacional.
2: I aquesta pel·lícula, La Bola Negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La selecció s'ha presentat aquest dimarts i inclou obres de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Lucas Dont, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins de la secció, n'hi ha 11 que s'han vist a Cannes, com La Bola Negra, que va obtenir el premi a la millor direcció. També s'hi podran veure produccions que provenen dels festivals de Venècia o Berlín. Hi haurà cintes de directors veterans, com Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves, com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La Invitación. També inclourà directors de culte, com el polonès Paweł Pawlikowski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions optaran al Premi del Públic.
18: No dicen nada. Se me ha olvidado toda la palabra.
12: Esports.
2: Amb Pau Dax.
19: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
20: I en cuanto Barcelona... Bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, i nada, feliç d'estar aquí.
19: Rodri té ganes que l'entreni Hansi Flick.
20: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar, y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora, y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
19: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimecres contra el Màlaga.
1: Como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
19: Julián no va convocat amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs el farà Rafinha.
21: Rafa will do it, because normally...
22: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
19: I el Madrid ha presentat aquest dimarts en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
23: I és volver a casa. Emocionalment és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador, y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado, y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
19: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
24: The most important thing for me is to get to
25: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
24: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
19: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I encara sobre el Girona, el club ha presentat el mitjapunta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats. Al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 contra Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base d'en Montenegro, Marija Lakovic, provinent de l'Estepona de la Lliga Femenina. A la CB Lerna Lleida ha incorporat Aurimas Majoaskas, a l'epivot lituà de 33 anys, per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins final de temporada.
12: Trescat Info.

0: Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. La plataforma nega les acusacions. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó escollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra. Només un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana va començar a fer habitatge protegit de nova construcció durant el 2025, segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya. La patronal reclama a l'administració que es preocupi de fomentar la construcció en comptes de perseguir els propietaris. Els experts desmenteixen que darrerament hi hagi més activitat sísmica arreu del món després dels sismes que hi ha hagut a Veneçuela i a Colòmbia. Asseguren que són fenòmens habituals, també l'últim que hi ha hagut a Granada, d'una magnitud de 4,8. Aquest sisme ha deixat 3 ferits lleus i alguns desperfectes. Mor als 83 anys el mag Juan Tamariz, considerat arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Es va convertir en un fenomen televisiu entre els 70 i els 90 amb un estil únic i inconfusible que combinava l'alegria i l'humor. Més de 46.000 espectadors han passat pel Festival de Cap Roig, que ha tancat les portes aquest dimarts amb un concert de Miguel Ríos. Les actuacions han tingut un 86% d'ocupació, unes xifres que, segons la direcció, consoliden el model de festival.
1: Esports.
2: El Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha fitxat el central ghanès Abdul Mumin per les 3 pròximes temporades provinent del Rayo. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. Aquest dimecres, l'Atlètic de Madrid juga contra el Màlaga sense Julián, que no va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone ha dit que l'argentí, pretès pel Barça, no marxarà de l'Atlètic. En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro, Marija Lakovic, i el Lleida incorpora l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas a prova durant la pretemporada. I al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina ha empatat a 1 contra l'anfitriona Bèlgica. El combinat espanyol masculí ha perdut 1-0 contra Austràlia.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Serà un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui al Frontex, l'agència europea que ajuda els països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma, acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació ELIN de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones, unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no acudeixen als centres per por a un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
7: La sarna, ya se podemos hablar de que es una epidemia, en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Roviralta també adverteix que podria haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Canviem de qüestió. Aquest dimarts ha començat el judici que asseu la companyia Meta al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes en familiars seus, unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en suïcidi.
8: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
9: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir
3: un dòlar més.
0: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Nora Freeman és professora de dret de Stanford.
9: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
0: Meta argumentarà davant dels 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, declarin. L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies. El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que si cauen de manera contundent a la borsa, es comprometria l'estabilitat financera del continent. Analitzem aquest escenari amb Roger Santaló i el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.
3: Quants diners europeus hi ha invertits en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta?
10: Es parla que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores, per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
3: Alguns experts del Banc Central Europeu creuen que hi ha una bombolla de la intel·ligència artificial i que pot punxar aviat. Quan passa això?
10: Encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
3: Hi ha més escenaris negatius?
10: Si no es compleixen les expectatives de beneficis d'aquestes empreses, o, per exemple, quan les empreses xineses ofereixin els mateixos serveis a un preu molt més baix. Qualsevol d'aquests temes que passi, el que faria és que s'enfonsi el valor de les accions de les empreses d'IA.
0: Trescat Info. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, cessat al juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube aquest dimarts en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra.
11: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: Després del cessament de Fedorov, ara fa un mes, milers d'ucraïnesos van sortir al carrer per donar-li suport i criticar la decisió de Zelensky d'apartar un dels ministres més populars d'Ucraïna. L'extitular de defensa, de 35 anys, va ser un col·laborador molt estret del president fins al seu cessament el 15 de juliol. Zelensky li va oferir un altre càrrec a l'administració que Fedorov va rebutjar. El gest de Fedorov és un primer gran desafiament polític intern al president d'Ucraïna des de l'inici de la guerra, ara fa 4 anys i mig.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, el tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona al registre civil, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada llei trans del 2023.
13: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i que un Tribunal Superior l'està aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, aplica la nostra llei. Per tant, em sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
12: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
0: I abans del temps, us expliquem que els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia i amb menys magnitud a Granada aquest dimarts al matí. En una entrevista a 3Cat Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho ha atribuït a fenòmens habituals.
14: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem centenes, però clar, aquests ens afecten de prop. Els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
0: El sisme de Granada d'aquest dimarts, a 11:15 del matí, ha deixat 3 ferits lleus, un dels quals una menor que ha estat traslladada a l'hospital i també desperfectes en alguns edificis. El terratrèmol, amb epicentre a Gojar, ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra, el metro de Granada ha reduït la velocitat a 30 km per hora i la policia local ha demanat a la població que no s'acosti als edificis pel risc que en caiguin elements.
1: El temps.
0: És hora de la previsió de Gemma Puig.
15: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte a diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
0: Ara ho sentíem, els termòmetres tocaran sostre aquest dimecres abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per dijous. En ciutats com Barcelona, aquesta ja és la 54a nit tòrrida que registra aquest estiu. Són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les que estan sanes. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
16: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Les altes temperatures també sacsejaran aquest dimecres al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus en algun punt.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Durant tot el 2025 només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
17: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: A l'àrea metropolitana només s'està plantejant un d'aquests pisos per cada 35 sol·licituds que hi ha dels ciutadans. La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. I l'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. El consistori ha anunciat aquest dimarts que augmenta el pressupost de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros. La partida preveu subvencionar les comunitats de veïns que modifiquin els seus estatuts per prohibir els pisos turístics. Alhora, també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
18: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. Abracadabra, pata de cabra! Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid per causes naturals i acompanyat de la seva família. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90 a l'exitós programa Tatachan de Televisió Espanyola, entre d'altres. Parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes d'ICAT.
19: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
0: El mag va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí. Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units, va ser campió del món de cartomàgia i va presentar diversos espectacles arreu d'Espanya i del món en ciutats com Chicago, Tòquio, París, Londres, Bogotà i Santiago de Xile. Canto esta canción que celebra la vida. El Festival de Cap Roig tanca aquest dimarts amb un balanç de més de 46.000 espectadors i un 86% d'ocupació en els concerts. La 26a edició l'ha tancat un concert de Miguel Ríos. Palafrugell, Maria Rovira.
20: Una edició del Festival de Cap Roig on 8 de les 22 actuacions han penjat el cartell d'entrades exaurides. És el cas de Bryan Adams, que va obrir el festival el 3 de juliol, o també Rick Astley, Manuel Orozco, o Rosario, o Miki Núñez. Un balanç de més de 46.000 entrades venudes que el director del festival, Juli Guiu, ha qualificat com un element que referma la consolidació del festival i la seva fórmula de programació. I ha qualificat aquesta edició com una de les millors dels últims 15 anys.
21: La veritat és que ha sigut el que nosaltres busquem. És un festival supereclèctic, que cada dia passin coses diferents i han passat. Han llegut nits màgiques, han llegut nits espectacular, la veritat.
20: Pel festival, en aquesta programació eclèctica, ja han passat artistes d'estils ben diversos, des de Víctor Manuel, el tenor Juan Diego Flores, l'Ax Ambusto o Luz Casal.
0: I Madonna arrasa en les nominacions als Premis de la Música MTV, que s'han anunciat aquest dimarts.
22: Don't come and find my ideas. I don't want your judgment.
0: La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Montse Pujol.
2: Madonna ha obtingut 11 nominacions gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada Artista de l'Any i per Cançó de l'Any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Taylor Swift ha obtingut 9 nominacions, entre aquestes a Vídeo i Artista de l'Any, a més de Millor Pop, Direcció i Direcció Artística. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter amb 7 nominacions cadascuna. La Perla de Rosalia ha obtingut 1 nominació en la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina, un apartat en el qual també hi opten Shakira, Karol G o Bad Bunny.
0: Esports. Amb Pau Dax.
4: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
22: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
4: Rodri té ganes de jugar a les ordres de Hansi Flick.
22: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
4: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar, un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser Diego Simeone ha descartat que Julián marxi, ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimarts contra el Màlaga.
23: Com quan vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
4: Julián no va convocat aquest dimecres amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició del trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador, Hansi Flick, ha explicat que el discurs com a capità el farà Rafinha.
24: Rafa will do it, because normally...
25: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità amb Eric i Pedri.
4: El Madrid ha presentat en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
26: I és volver a casa. Emocionalment és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
4: Seguint amb futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin. Per les pròximes 3 temporades, Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
27: The most important thing for me is to get to
28: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
27: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
4: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 amb Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia.
1: Són dos quarts de set.

0: Principals informacions a aquesta hora. Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. Ara ho ampliem. A més, a partir d'ara també explicarem que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern assegura que ja està aplicant canvis en el sistema per reduir els temps d'espera. També destacarem que per primer cop des de l'inici del segon mandat de Donald Trump als Estats Units, un gran grup de comunicació ha demandat l'administració nord-americana per posar en risc la llibertat d'expressió. I recordarem els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. La seva obra continua atraient directors de teatre com Oriol Broggi o de cinema com els Javis.
1: Esports.
0: Pau Dax, que destaquem.
2: Que el Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del portuguès João Cancelo al Barça. I el Girona ha fitxat el central ganès Abdul Mumin per 3 temporades i ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre, serà l'últim dia amb màximes de 40 graus, un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest. Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3Cat Info.
6: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones. Unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció en els joves. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
1: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut. Però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
0: Els fiscals busquen demostrar

0: La querella s'ha presentat per combatre el que la cadena qualifica d'intensa campanya de represàlies de l'òrgan regulador contra l'ABC. La denúncia argumenta que l'administració Trump ha ordenat la renovació anticipada de 8 llicències d'emissió perquè no li agraden els continguts d'aquesta cadena i que això vulnera la llibertat d'expressió. Aquesta és la primera demanda judicial d'un gran grup de comunicació dels Estats Units contra el govern de Donald Trump i es produeix després de les crítiques reiterades del president nord-americà contra el presentador del Late Show d'aquesta cadena, Jimmy Kimmel.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més notícies. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia a través de les xarxes socials que hi va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare de 100 anys han despertat milers de reaccions de persones en situacions similars. El govern assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts, que ara mateix són d'uns 600 dies a Catalunya. Ho explica Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials.
2: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: Des del Col·legi de Treball Social consideren que cal posar al centre el valor de les cures. Sentim Laura Morro, degana del col·legi.
3: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
1: 3Cat Info.
0: Les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític actual. Creix el dèficit comercial perquè les importacions, però, han augmentat encara més. Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya ha concentrat més d'una quarta part de les exportacions del conjunt de l'Estat. Els productes químics, els béns d'equipament i l'alimentació han estat els tres sectors catalans que lideren les vendes a l'exterior. Joan Tristany, director general de l'associació AMEC, valora la resiliència del sector català en aquest moment d'inestabilitat geopolítica.
4: Les exportacions han tingut un comportament, donada la situació, nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes. Una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
0: De tota manera, com dèiem, les importacions encara han crescut més i han sumat 59.500 milions. Aquesta pujada ha fet créixer el dèficit comercial català, que ha superat els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. El sector energètic ha estat dels més afectats per l'augment del preu de l'energia.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa i hindú s'han reunit aquest dimarts amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. Uns problemes que van originar la baralla de dissabte, amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana ja hi ha 12 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: Les darreres detencions es van fer aquest dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents a què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Sentim l'alcalde Fèlix Larrosa.
6: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
5: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
0: Amb aquests

0: Aplaudiments. Ha acabat el minut de silenci que ha tancat la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde, Oliver Klein, ha dit que no poden deixar de recordar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, Ricard Buigas.
1: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
2: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
1: A Cambrils, l'atac del mateix grup jihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
3: És una cosa que va passar i ja que ho entrava i ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
1: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. Abans del minut de silenci, les institucions han fet una ofrena floral amb roses blanques al Memorial de la Pau.
0: A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, el president del Parlament, Josep Rull, i la cap de llista d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, defensen la seva visió de societat en contra de la proposta excloent, insinuen, de l'extrema dreta. Ho han explicat aquest dimarts des de la Universitat Catalana d'Estiu, Prada, Laura Bertran.
4: En una xerrada sobre el model de Catalunya Ciutat dins les jornades de la Fundació Josep Irles, Elisenda Alemany ha descartat un catalanisme cosmopolita que inclogui tothom sense restriccions, així com un catalanisme que exclogui tothom que no sigui català de soca-rel. Opta per un tercer camí.
5: El que no menys té que hi ha uns elements identitaris propis del que som com a poble, però que obre els braços a tothom que vulgui ser català i a participar d'aquesta comunitat.
4: Una visió de drets i deures en part compartida per Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, això sí, amb una necessitat clara.
6: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir.
4: Unes declaracions aprofitant un homenatge que l'UCE ha dedicat aquest dimarts a Muriel Casals pels 10 anys de la seva mort.
0: I encara una altra qüestió, Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron, suposadament rus, a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Berlín, Jordi Regàs.
7: Segons el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, la República Federal es troba a l'epicentre d'una ofensiva internacional per tombar el país i, de retruc, tota la Unió Europea. És el que repeteix des de fa mesos amb el concepte de la guerra híbrida. Una guerra de la que Alemanya s'ha de defensar les 24 hores del dia, sigui per atacs informàtics o per campanyes d'intoxicació russes a les xarxes socials.
8: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. Aquest és el nivell d'amenaça diari. És la guerra a l'ombra del segle XXI. Una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat. I a tot això ens hi hem d'enfrontar.
7: És per això que Alemanya aposta, entre d'altres mesures, per dominar la tecnologia de les aeronaus no tripulades. La indústria que controli la construcció dels drons té grans perspectives.
0: El temps. És moment per la previsió de Gemma Puig.
9: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Augmentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu, i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous, i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte, diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos. L'organisme ha reunit aquest dimarts el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. L'OMS va dir a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país. En 3 mesos, el 17è brot d'Ebola que pateix la República Democràtica del Congo ha causat la mort de més de 2.300 persones. Segons les últimes estimacions, es propaga a una velocitat 7 vegades més gran que l'últim brot. Ituri és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
11: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada 3 morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un estudi elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el 3er factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció de riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
12: Probablement augmentaran encara més, no, els casos de càncer de pell, però quedaran en la majoria de casos derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen habitualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
0: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Ha mort als 74 anys Delfín Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya. Tot i que va néixer a Oviedo, Astúries, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família de molt petit. Es van instal·lar al barri del Raval. També eren familiars de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José, van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Los Amaya van assolir la seva època daurada a finals dels 70, amb cançons com Caramelos o Vete, que sentim de fons. El duo va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decisivament a popularitzar el gènere. Los Amaya van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992.
10: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimarts s'han commemorat els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca a mans dels feixistes. La seva obra continua fascinant el públic i els creadors. Julio Manrique, Àlex Rigola, Lluís Pasqual, Juan Carlos Martel o Oriol Brogi són alguns dels directors de teatre catalans que han caigut sota l'encís de l'obra poètica, musical i teatral de Lorca. Brogi, que ja va dirigir Bodas de Sangre el 2017, està preparant La Casa de Bernarda Alba per la temporada que ve. El director de La Perla 29 explica a Catalunya Ràdio per què l'obra de Lorca continua atrapant 9 dècades després de la seva mort.
13: És veritat que Lorca fa tants anys que va morir i va escriure una miqueta amb sensació d'estar fent alguna cosa nova i encara ara tenim la sensació d'estar descobrint una poesia i una exaltació de la vida i de la mort profunda que ens commou i ens atrau.
0: I creu que el seu assassinat afegeix una nova capa de lectura als textos.
13: Hem d'utilitzar les seves obres, el seu teatre, la seva poesia, la seva poètica, el seu duende, aquesta energia difícil de definir com un triomf seu respecte a la seva mort terrible.
0: Més enllà del teatre, Lorca tornarà a tenir presència al cinema a partir del setembre arran de la pel·lícula La bola negra dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en l'obra que el poeta va deixar inacabada.
14: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra.
0: De fet, Federico García Lorca també podria ser protagonista als Oscars, de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una nominació a millor cançó original per La Nieve, que interpreta en aquesta pel·lícula La Bola Negra, dirigida, com dèiem, pels Javis. Montse Pujol.
15: El seu nom apareix en una llista de candidats a l'Oscar en què ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott. El tema es pot escoltar en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, el tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta en aquest film com a actor i interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos passos a superar encara. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març se sabrà qui són els premiats. La Bola Negra, una carta d'amor a Federico García Lorca, ja ha passat pel Festival de Cannes amb èxit, un guardó pels directors i continua el seu recorregut internacional.
0: I aquesta pel·lícula, La Bola Negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La selecció s'ha presentat aquest dimarts i inclou obres de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Lucas Dont, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins de la secció, n'hi ha 11 que s'han vist a Cannes, com La Bola Negra, que va obtenir el premi a la millor direcció. També s'hi podran veure produccions que provenen dels festivals de Venècia o Berlín. Hi haurà cintes de directors veterans, com Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves, com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La Invitación. També inclourà directors de culte, com el polonès Paweł Pawlikowski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions optaran al Premi del Públic.
16: No dicen nada. Se me han olvidado todas las palabras.
0: Esports. Amb Pau Dax.
17: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al Club Blaugrana.
18: I en cuanto Barcelona... Bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
17: Rodri, te ganas que la entreni Hansi Flick.
18: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues, su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía, creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más esa situación.
17: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de João Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimecres contra el Màlaga.
19: Como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
17: Julián no va convocat amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs el farà Rafinha.
20: Rafa will do it, because normally...
21: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
17: I el Madrid ha presentat aquest dimarts en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
22: I és volver a casa. Emocionalment és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
17: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin. Per les 3 pròximes temporades, Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
23: The most important thing for me is to get to
24: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
23: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
17: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I encara sobre el Girona, el club ha presentat el mitjapunta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats. Al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 contra Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base d'en Montenegro, Marija Lakovic, provinent de l'Estepona de la Lliga Femenina. A la CB Lilerna Lleida ha incorporat Aurimas Majoaskas, a l'epivot lituà de 33 anys, per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins final de temporada.
25: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
26: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: esteu? Molt bon dimecres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que ens llevem amb 17 graus a la Seu d'Urgell, 21 graus a Juneda, 25 graus a Reus. I tot apunta que tindrem un dia més de calor intensa abans que les temperatures comencin a baixar, però per això haurem d'esperar ben bé un parell de dies. Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Però avui serà l'últim dia de 40 graus.
0: L'últim, doncs, eh?
1: Per mi, almenys, és una bona notícia, sí. Especialment a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre. A partir de demà, com deies molt bé, la temperatura comença a baixar i és que arriba aire una miqueta més fresquet que al mateix temps farà que augmenti la inestabilitat i, per tant, doncs, els propers dies, els ruixats, les tempestes aniran guanyant extensió i també intensitat. Això també ho haurem de mantenir en el nostre cervell, que les tempestes poden ser fortes. Però, de moment, avui torna a ser un dia de sol, de calor, amb mínimes que han estat altes, sobretot a la façana litoral, especialment de la Costa Daurada i la Costa Central. A la tarda, nuvolades que aniran creixent, sobretot en àrees del Pirineu Occidental, i de fet al vespre o la primera part de la nit reapareixen els ruixats i les tempestes en aquesta zona del nord-oest de Catalunya i també esporàdicament a la resta del Principat. I els dies que vindran, ja ho diem, dijous més ruixats, fins i tot al matí hi haurà ruixats a la Costa Daurada, algun punt de la Costa Central, i això anirà més de cara al cap de setmana. Potser l'espatllem, però almenys arreglarem aquesta calor intensa que hem tingut tants dies d'aquest estiu.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, avui encara calor intensa. Últim dia a 40 graus, però avui encara calor intensa. Per cert que portem ja 54 nits tòrrides registrades aquest estiu en ciutats com Barcelona. Al País Valencià avui està previst que les temperatures s'enfilin fins als 44 graus en algun punt i en aquestes últimes hores estan sortint més estudis relacionats amb els efectes que la calor té a les altes temperatures i el que té sobretot la calor, els efectes que la calor té en les persones més grans, en les persones de més edat. Avui en parlarem d'una dada que hi ha d'una donàvem ahir, que una de cada dues residències de Barcelona, dues residències de gent gran, una de cada dues, no té aire condicionat a les habitacions. Sí, a les zones comunes, però no a les habitacions. Avui en parlem amb la Cinta Pasqual, que presideix l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, i amb la investigadora Elena Hernández, que ha fet un estudi justament dient que la mortalitat de persones grans en episodis d'altes temperatures és més gran en les persones que dormen en residències que no pas en les persones que dormen a casa. I encara relacionat amb la gent gran, avui continuarem parlant de la llei de dependència, després del testimoni ahir en aquest programa de la Cecília.
2: Anem tocant totes les tecles. Que cal anar a l'assistenta social, anem. Que cal anar a l'atur, anem. Que cal anar al metge, anem. Que cal... Però són papers i papers i papers per a lo millor aconseguir, pues, jo què sé, res.
0: És el que ens explicava la Cecília ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio. Ella cuida de la seva mare, cuida també del seu marit, tots dos amb un grau de dependència alt, tots dos amb unes ajudes que ha hagut d'esperar durant molt de temps. Recordem que ara mateix a Catalunya el temps d'espera per resoldre un expedient, per resoldre una prestació de dependència, és de 600 dies. Això hi ha el compromís de millorar-ho, però des del Col·legi de Treball Social, la seva degana, Laura Morro, ja ens deia al matí de Catalunya Ràdio que el problema és que la llei de dependència va néixer coixa.
3: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: I també parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el govern, que ens ja deia que el pla que ha activat hauria de començar a donar resultats raonablement aviat.
4: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: És el que ens deia també aquí al matí de Catalunya Ràdio la secretària de la Conselleria de Drets Socials, Carolina Omar. Tot això el dia que també en parlarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, però també parlarem del judici històric que hi ha a les xarxes socials, del judici a Meta, l'empresa responsable d'Instagram i de Facebook.
5: Every day I watch my girls navigate a digital world where platforms are running a massive uncontrolled experiment on our...
0: Ho explicàvem ahir va començar aquest judici a Califòrnia, una demanda de diversos estats contra Meta, en què diversos testimonis, com aquests que estem sentint, avalen i diuen que està demostradíssim que hi ha un risc d'addicció en aquestes xarxes socials de les quals no se n'informa. Per cert, dels Estats Units, és notícia de la nit, Donald Trump ha anunciat que suspèn temporalment els aranzels del 50% al Canadà.
6: Frankly, we'll have opportunities over the next 48 hours to discuss in more detail.
0: És el que deia fa ben bé un parell de dies el primer ministre del Canadà. La notícia és que suspèn temporalment aquests aranzels del 50% al Canadà, que en teoria haurien d'entrar en vigor avui mateix. Tot això quan l'administració de Donald Trump ha rebut una primera demanda important de Disney.
7: The president of the United States made it very clear he wants to see me and the hundreds of people who work here fired from our jobs.
0: Aquest, com sabeu, és Jimmy Kimmel, de la cadena de televisió ABC, ABC, vaja, que és propietat de Disney. Ara l'empresa Disney es querella contra Donald Trump i contra el regulador públic, també, que depèn directament del president dels Estats Units, en considerar que els ha collat més del compte, en considerar que ha pres mesures que no serien constitucionals. I un dia més, aquí al matí de Catalunya Ràdio, estarem pendents de Ceuta.
8: The return, yes, I mean the return, this is regulated for EU, when it comes to EU law under the return directive.
0: Per què s'hi ha afegit Brussel·les ara amb aquesta història? Aquest que sentiu és el portaveu de la Comissió Europea insistint que la repatriació de menors sí està regulada pel dret comunitari. D'aquesta manera, Brussel·les pressiona el govern de Pedro Sánchez perquè expulsi cap al Marroc totes les persones, incloent els menors d'edat, que van entrar-hi ja fa pràcticament 3 setmanes procedents justament del territori marroquí, de les persones que van entrar a Ceuta. Avui, per cert, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, torna a Ceuta i es torna a reunir amb el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, que és del seu partit, que és del Partit Popular. I avui també anirem fins a Lleida. Ja hi ha 12 persones detingudes per la batalla campal que hi va haver-hi aquest cap de setmana. Recordeu, més de 100 persones implicades en aquestes últimes hores i aquests últims dies. S'ha reforçat el control de seguretat en aquestes zones i altres zones de la capital del Segrià, però de moment 12 persones detingudes ja per aquesta batalla que va implicar fins a 100 persones. I a les 7 i 7 minuts, avui també recordarem un crac de la màgia.
9: Que se te ha olvidado lo más importante. Yo le dije, ¿qué es lo más importante? Y me dijo él, hombre, pues el golpecillo. Di el golpecillo y entonces sí. Entonces había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... I hasta 10.
0: Perquè avui s'instal·larà a Madrid la capella ardent de Juan Tamariz. El mag, considerat un referent mundial en la màgia de proximitat, va morir ahir als 83 anys. També ha mort Delfina Maia, de Los Amaya, i ha mort als 94 anys l'actriu Phyllis Diallo, la mare d'Emma Thompson. Amb qui va compartir cartell a pel·lícules com aquesta que estem sentint. Molt soroll per no res. I a banda d'això, amb la Lliga començada, avui el Barça juga al Gamper. La idea és que Rodri sigui la gran atracció.
10: Para mí es un privilegio que te puedan comparar con Sergio. Está claro que dentro de la demarcación creo que tenemos características algunas diferentes, otras bastante en común. Y es un jugador del que siempre he dicho que he admirado y que he intentado absorber muchas cosas en mi etapa con la selección.
0: Així parlava Rodri de Sergio Busquets, amb qui sovint el comparen. Per cert, que a les últimes hores, Julián Álvarez, amb qui Rodri va jugar al Manchester City, va fer like al vídeo del club anglès per acomiadar el madrileny.
10: Está claro que Julián es un grandísimo futbolista. A cualquier equipo del mundo le podría aportar lo que es, uno de los mejores delanteros, así que contento con los jugadores que tenemos, pero está claro que el Deco y la cúpula siempre están pensando en mejorar la plantilla.
0: Avui parlarem de tot això, eh? Farem Àgora Esportiva a partir de les 10 amb la Carme Barceló, la Mireia Ruiz i l'Emilio Pérez de Rozas. I també de les últimes hores. Kanye West farà 2 concerts a Sant Petersburg aquest octubre. És important perquè serà l'estrella occidental més gran que actuï a Rússia des de la invasió d'Ucraïna. I encara una cosa més de música.

0: 7 i 9 minuts, benvinguts al dimecres, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, Fra Blanco, Alicia Puig, Míriam de Sant Germain i Eva Pomares. De moment, però, ampliem alguns dels titulars que ara destacàvem en portada amb la Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que el retornin.
3: La Comissió Europea avalava ahir que tots els migrants que queden il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc, inclosos els menors no acompanyats. Ho feia a través del portaveu Marcus Lambert, que afirmava que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
4: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
5: El govern espanyol no comparteix aquest posicionament europeu i el PP, en canvi, s'hi abona.
0: Més detall, Joan Vilaplana.
6: El Ministeri d'Infància respon que està totalment en contra de deportar infants. En canvi, el PP aprofita per reclamar a l'executiu de Pedro Sánchez la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Cuca Gamarra és vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars i Juan José Vivas és el president de la ciutat autònoma.
7: Aquí solo hay una salida y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
8: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
6: Són declaracions fetes des de Ceuta. Avui serà el cap de files dels populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En contra.
9: El Ministeri d'Infància respon a Europa que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa qüestiona el discurs de Brussel·les i insisteix que la legislació prioritza el menor i el seu benestar per sobre de tot. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible.
3: A tot això, el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que n'hi ha molts més. María Jiménez és voluntària de l'entitat.
10: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones.
5: Avui serà el president dels populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma. I mentrestant, el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia de violència masclista a Ceuta arran de la crisi.
0: En alerta.
9: El Col·legi de Metges de Ceuta asseguren que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna.
3: Els centenars de persones que malviuen als carrers no van al metge per por d'un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
11: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Tocaran sostre.
5: Els termòmetres avui arribaran un altre cop als 40 graus abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per demà. Al País Valencià la calor també hi farà estralls perquè està previst que es freguin en alguns punts als 44 graus.
9: En ciutats com Barcelona aquesta ha estat ja la 54a nit tòrrida que es registra aquest estiu. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes.
0: Maria Costa.
12: Les nits tòrrides són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
13: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que ens pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
12: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que aquest no serà l'últim. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un minut i arribarem a un quart de vuit. Es reuneixen.
3: A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa hindú, ahir a la tarda amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes.
5: Uns problemes que van originar la baralla de dissabte amb més de 100 implicats des del cap de setmana. setmana ja hi ha hagut 12 detinguts.
0: Anem a Lleida, doncs, per Joan Álvarez.
2: Les darreres detencions es van fer dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès. Una vintena es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
14: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
2: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents. Des de Lleida, per Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou tiroteig.
9: Els Mossos investiguen el tiroteig sense ferits de dilluns a la nit a Badia del Vallès, al Vallès Occidental. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, només hi van trobar les veïnes. Malgrat que no hi va haver víctimes, els Mossos treballen ara per aclarir la motivació del tiroteig.
3: L'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez, a través de les xarxes socials, ho va atribuir a una possible baralla. Aquest nou episodi se suma als diferents tirotejos registrats a l'àrea metropolitana de Barcelona en les últimes setmanes.
0: Habitatge protegit.
5: Durant tot el 2025 només se'n va començar a construir en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap.
0: Són xifres dels promotors immobiliaris, Roger Santaló.
15: Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatge en comptes de perseguir els propietaris.
16: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
15: La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Més ajudes.
9: De l'Ajuntament de Barcelona a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis.
3: L'objectiu és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. El tinent d'alcalde d'habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
17: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: A judici.
5: En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta, la companyia de Mark Zuckerberg, que està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció en els joves.
0: Clàudia Serra.
18: Durant la primera sessió a les portes del jutjat s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
15: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut. Però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
18: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I alerta.
9: L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies.
3: El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que si en algun moment cauen de manera contundent a la borsa, l'estabilitat financera quedaria afectada.
0: Gemma Sagrera.
19: Segons 5 experts del BCE, les famílies europees tenen 440.000 milions d'euros invertits en les grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta. Si s'hi sumen els diners que hi han posat bancs i asseguradores, la xifra supera el milió de milions d'euros. Segons Oriol Amat, catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, no seria estrany que les accions caiguessin en algun moment.
20: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
19: Gemma Sagrera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho desmenteixen.
5: Els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia i amb menys magnitud a Granada.
0: Txell Garriga.
1: Els experts asseguren que són fenòmens habituals. També els últims que hi va haver ahir mateix a Granada, un de 3,4 graus a la població d'Ojijares i l'altre de 4,8 que va sacsejar Granada. N'ha parlat a 3CAT Info el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló.
21: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, en portem centenes.
1: El terratrèmol de Granada va deixar 3 ferits lleus, un dels quals menors d'edat traslladada a l'hospital i també desperfectes en alguns edificis. Tot plegat va obligar a desallotjar prop de 600 persones del municipi de Les Gàbies, al sud de l'àrea metropolitana. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Demana eleccions.
9: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, destituït el juliol per Zelensky, va publicar ahir un vídeo a YouTube fent una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra.
22: Ja per conèixer, Xenyi. Democràcia.
23: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia.
24: Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: A rearma.
18: Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts el govern ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca.
5: Tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron suposadament rus a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig.
0: Berlín, Jordi Regàs.
25: Alemanya prem l'accelerador en el desenvolupament de la tecnologia dels drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior inaugurava un centre de recerca a l'est del país, on es vol aprofundir en el control i la seguretat de les aeronaus no tripulades. És el resultat també de l'escalada bèl·lica dels alemanys amb Rússia, a qui acusen d'atacar constantment a la República Federal. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
26: Operacions encobertes per part de potències estrangeres és la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat, i a tot això ens hi hem d'enfrontar.
25: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Continua pujant.
9: El preu del petroli mentre no es divisa cap solució al conflicte a l'Orient Mitjà.
18: La cotització del barril de Brent, el de referència a Europa, s'acosta als $92 després que Donald Trump ha admès que no hi ha converses amb l'Iran. El president dels Estats Units ha desmentit el seu gendre Jared Kushner, un dels principals negociadors amb Teheran, que dilluns va assegurar que hi havia un diàleg intens amb el govern iranià.
5: Trump insisteix en un missatge a la seva xarxa social que el bloqueig naval nord-americà sobre els ports iranians continua en vigor i que el pas per l'estret d'Hormuz està obert i operatiu.
0: I es mantenen a l'alça.
9: Les exportacions catalanes, tot i el complicat context geopolític actual.
18: Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, això és un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya continua concentrant més d'una quarta part del total de les exportacions espanyoles. Joan Tristany, director general de l'Associació d'Empreses Exportadores, l'AMEC.
27: Nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes. Una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
5: Tot i que les exportacions van a l'alça, les importacions pugen encara més i això fa créixer el dèficit comercial català, supera els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat.
0: Menys ingressos hospitalaris.
9: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any.
18: És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu, el model s'ha presentat davant un comitè de l'ONU.
0: Núria Paraire.
28: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner, on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials, amb el suport de personal sanitari de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
29: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
28: Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sense control.
5: L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos.
9: L'organisme va reunir ahir el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. I Turí és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora de la zona de Metges Sense Fronteres.
2: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
3: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té vacuna ni té tractament.
0: Tanca la porta.
5: El Tribunal Suprem que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans.
9: En una sentència estableix que passar d'home a dona al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista.
0: 7:25, anem als esports. Miquel Muñoz, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Estrena davant de l'afició pel Barça.
4: Els blaugranes disputen el trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre per TV3. En principi sense Rodri, que va ser presentat ahir. El migcampista madrileny va parlar de les expectatives que té amb el Barça.
6: Bueno, el Barcelona... No es porque venga yo, al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años, han sido capaces de ganar 2 ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva y en Europa están pues, a un paso de conseguir el objetivo que es ganar la ansiada Champions.
4: Rodri arriba per 4 temporades i de cara al Gamper, Hansi Flick ha triat Rafinha com a capità provisional de l'equip.
7: Rafa will do it because normally...
8: Rafinha farà el Parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
7: With Eric and Pity.
4: Per tant, serà el brasiler qui faci el discurs aquest vespre.
0: Avui, Àgora Esportiva, a partir de les 10, amb la Carme Barceló, la Mireia Ruiz i l'Emilio Pérez de Rozas. Mentrestant, l'Atlètic de Madrid sense Julián a la convocatòria.
4: Els matalassers disputen avui la primera jornada de Lliga contra el Màlaga. L'argentí no hi jugarà perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Simeone deixava clar en roda de premsa que la intenció és que el davanter es quedi.
10: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar.
4: També en futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ghanès de 28 anys, Abdul Mumin, per a les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano. El club gironí també ha presentat el mitjà punta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit una temporada per l'Al Ittihad saudita. Tot això mentre continua el serial amb Víctor Sigankov, el club ha obert un expedient disciplinari després que l'ucraïnès es negués a jugar diumenge contra el Leganés.
0: I en handbol, 2 victòries justament a Granollers.
4: Tant l'equip femení, que va superar el Zurich per 27-25, com el masculí, 34-31 contra el Thun Suís, van guanyar els seus partits al 36è torneig Ciutat de Granollers. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina amb 9 jugadores catalanes va empatar a 1 contra Bèlgica. Escoltem la jugadora Marta Segú.
11: La valoració és molt bona, hem tingut moments de tot el partit, com et deia, tant per emportar-nos-el, però sí que és cert que elles també han tingut les seves ocasions, llavors penso que un empat 1-1 és bastant just i és un bon resum del que ha sigut el dia d'avui.
4: El combinat masculí amb 12 catalans va perdre 1-0 contra Austràlia i acabem amb bàsquet. L'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base montenegrina Marija Lakovic. A l'ACB, l'Ilerna Lleida ha incorporat de l'epivot lituà Aurimas Majauskas i el Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Macondo.
12: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
13: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
14: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
13: Parlarem de gastronomia.
14: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
13: La Fonda.
14: D'una a dues.
13: Vinga, va, a la caixa.
30: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
5: 15, 22, 24, 34 i 42. Els sols, el 4 i el 7.
30: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
31: Catalunya Ràdio.
32: Som 3CAT.
31: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I arribarem a dos quarts amb un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
1: Saps si torna a estar suspesa la circulació
15: de trens? No s'han dit res encara, eh?
16: Com anava dient, connectem l'estació de Sants. Allà hi tenim un informador de Renfe. Què tal? Bon dia.
17: Hola. Soc jo? Oh,
16: sí, vostè és informador de Renfe,
19: vostè,
16: no?
19: Vostè, sí.
17: Em sap malament, però és que no estic en disposició de facilitar-li aquesta informació, pues... que en la central no m'han confirmat a l'extrem, senyora.
19: Quin extrem i quina senyora. Escolti'm, informador, quina és la situació de Rodalies en aquests moments?
17: Em pot remetre una pregunta per tal que pugui ajudar-li?
16: Els trens, van els trens o no van?
19: Si van bé.
17: Bueno, en aquest moment, és que jo arribo ara, vale? Perquè he anat a esmorzar un croissant, vale?
19: Clar.
17: He anat al bàter després i arribo ara...
19: Però esperi, abans de posar-se a plorar, que ja l'estic veient, no se'm trenqui, són carn de canó. Però escolti'm, senyor informador, abans d'anar a esmorzar, no anaven bé els trens, això ho sap o no? És a dir, d'acord que vostè estava esmorzant, però abans d'esmorzar...
0: I amb això arribarem a dos quarts de vuit. No.

0: Avui la notícia tornarà a ser el termòmetre. Avui la calor tocarà sostre abans d'una baixada de temperatures que hi ha prevista que comenci demà, però avui encara les temperatures arribaran als 40 graus, als 44, fins i tot en alguns punts del País Valencià. A Barcelona, aquest estiu hi ha hagut ja més de 50 nits tòrrides, 54, de fet, nit tòrrida vol dir que el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus, i els experts avisen que això no només afecta les persones que tenen malalties d'abans, sinó també les persones sanes.
1: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar a tenir patologia cardiovascular.
0: És el metge de família Jordi Mestres en declaracions a Catalunya Ràdio. Tot això, mentre la Comissió Europea ara també pressiona el govern espanyol al voltant de la crisi de Ceuta i es mostra partidària que Espanya retorni al Marroc totes les persones que hi ha encara que van arribar procedents de territori marroquí a la ciutat, incloent els menors.
2: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: Des del Ministeri d'Infància, però, insisteixen que estan absolutament en contra de deportar menors d'edat. I als Estats Units ja tenim activat i en marxa el judici contra Meta. La plataforma propietària d'Instagram o de Facebook està acusada de dissenyar les xarxes socials deliberadament per crear addicció, especialment entre els adolescents.
3: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut. Però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
0: Aquest és un dels testimonis a les portes del jutjat. La demanda que han presentat diversos estats manté que Meta va prioritzar retenir els joves per damunt de protegir-ne la salut i el seu benestar. I els esports, Miquel Muñoz.
4: El Barça disputa el trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre per TV3, on en principi encara no debutarà Rodri, que va ser presentat ahir. I el Girona incorpora el central ganès de 28 anys, Abdul Munin, que arribarà lliure després de 4 temporades al Rayo Vallecano.
0: Gràcies, Miquel. Anem al temps, el que dèiem abans de la calor d'aquestes pròximes hores. Tomàs Molina, com estàs?
5: Un altre dia de calor, però avui sembla que serà l'últim dia amb temperatures que arribin als 40 graus. Un dia avui i un altre, per tant, de temperatura de 40 al ponent a les Terres de l'Ebre, però, ja ho diem, l'últim, amb un temps majoritàriament assolellat avui, tot i que amb inestabilitat de cara a la tarda-vespre, nuvolades que creixeran durant la tarda i que acabaran donant algun ruixat, alguna tronada, més probables cap a l'Alt Pirineu, l'Aran i esporàdicament també a la resta del país. La tendència de cara als propers dies és que es mantingui aquesta inestabilitat i fins i tot que vagi a més. Serà, doncs, un dijous que començarà demà amb intervals en núvols a la façana litoral, fins i tot amb alguna precipitació a la Costa Daurada, a la Costa Central, i després a la tarda, ruixats que reapareixeran al Pirineu i a les zones de muntanya. I la tendència de cara a divendres, dissabte, diumenge, fins i tot dilluns, és que aquests ruixats, aquestes tempestes, es mantinguin i fins i tot augmenti la seva intensitat. Arribarà aire més fresquet que portarà una normalització de les temperatures de cara al cap de setmana.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Repassem també la mobilitat d'aquesta hora. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
6: Bon dia. Hi ha retards a la línia Lleida-Manresa per una incidència a l'estació de Bell-lloc d'Urgell. A Barcelona, avui hi ha diverses alteracions del recorregut de diverses línies d'autobús per obres de millora. El 78 no passarà per l'avinguda de Barcelona de Sant Joan d'Espí. El D40 i el 117 no passen per l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat.
0: Gràcies, Sílvia. I les carreteres, com les tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil·les, només amb una petita retenció a Barcelona, la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa de les obres que s'hi fan, i compta amb la boira que hi ha a l'autovia 2 entre Montmaneu, a l'Anoia i Ribera d'Ondara, a la Segarra.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Afra Blanco, Alicia Puig, Míriam de Sant Germán i Eva Pomares, però de moment fem un cop d'ull als diaris. I com sempre comencem per les portades i les opinions destacades. Francesc Soler, Marisa Gil, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Què tenim avui?
9: Doncs mira, l'Ara dedica l'editorial al judici de Meta sobre menors i xarxes socials i subratlla que els líders d'aquestes empreses allunyen els seus propis fills de les xarxes mentre es fan ric amb elles. Així, a casa dels líders tecnològics imperen la moderació i les restriccions amb les pantalles amb les quals fan negoci.
10: Justament, el Punt Avui dedica la portada al repte de fer noves amistats fora de les xarxes socials i les apps i recull algunes iniciatives que busquen promoure-ho.
9: El periòdico explica que el govern planteja que l'alta velocitat de Madrid a Barcelona entri per la Sagrera. Segons assegura, la Generalitat s'afegeix al projecte del Ministeri de Transports que preveu la construcció d'un ramal en ample internacional per accedir a la capital catalana des del nord. També que el Vallès tindria així una nova estació de viatgers.
10: L'editorial del Mundo se centra en l'anunci del ministre de Transports, Òscar Puente, d'accelerar l'homologació de l'AVE perquè pugui operar a Portugal i vincula aquesta decisió al rebuig de França el fet que Renfe ofereixi els seus serveis al seu país. Pel diari, la poca habilitat diplomàtica del ministre Puente és la responsable que els trens d'alta velocitat espanyols encara no puguin operar per tot el territori francès.
9: La Vanguardia dedica el seu editorial a la guerra híbrida de Rússia i argumenta que Europa ha d'articular una resposta que elimini el benefici de l'ambigüitat que Moscou fa servir. També que el desgast a Ucraïna empeny Putin a una ofensiva encoberta al flanc oriental de l'OTAN.
10: El País explica que la Casa Blanca entra en tromba contra un senador demòcrata que ha gosat parlar de Natalie Harp, coneguda com la impressora humana de Trump, perquè sempre porta una de portàtil allà on va. El legislador acusa el president d'estimar-se més viatjar en el seu palau volant amb aquesta assessora en lloc de treballar.
9: El diari Público assegura que el govern espanyol veuria amb bons ulls una visita del rei Felip VI a Ceuta. El diari digital cita fonts presidencials que diuen que la Moncloa no dona instruccions al cap d'estat i que desmenteixen que Sánchez prohibirà

0: estudis internacionals estableixen una relació molt estreta entre la pujada de la temperatura i l'increment d'episodis agressius. Ara, un estudi que s'està enllestint a la UPC i que relaciona dades policials i meteorològiques des del 2009 fins al 2025 a Catalunya, diu que hi ha una correlació molt significativa entre el desconfort tèrmic en temperatura i humitat i el nombre de denúncies per agressivitat o per lesions. L'aixafogó és un dels factors que provoquen més estrès tèrmic. Ho recull el 3Cat Info.
1: José María del Nido s'ofereix per millorar les presons.
0: No sé si el recordes, és el que va ser president del Sevilla. És advocat de professió i va passar 3 anys a la presó entre 2014 i 2017 per malversació de cabals públics i prevaricació. Diu en una conversa amb el diari El País que la legislació està antiquada i que si el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, li demanés que col·laborés amb institucions penitenciàries, estaria disposat a anar-se'n gratis 2 o 3 anys a viure a Madrid i que fruit de la seva experiència i coneixements posaria l'accent en la funció resocialitzadora de la presó.
1: Verdura i peix.
0: Sí, com canten els xiula, és el menú bàsic de l'exjugador del Real Madrid, Sergio Ramos. Diu que menja, sobretot, carn, peix, verdures i fruita. Res de processats. Batuts de proteïnes i fa dejuni intermitent, però que de tant en tant es concedeix algun caprici perquè si et cuides durant 29 dies no passa res per donar-te un caprici al 30è, sentencia sàviament. El titular de La Razón, que és qui ho recull, diu si te cuides 29 dies, puedes darte un capricho el trigésimo. El comentari més estès entre els lectors és que Ramos no ha pronunciat la paraula trigésimo ni de conya.
1: I a aquesta hora continuem repassant la premsa amb els destacats en internacional i economia amb la Marta Diana i el Carlos San Andrés.
2: La premsa nord-americana ja es fa ressò de l'anunci d'aquesta matinada de Trump sobre la suspensió dels aranzels del 50% al Canadà, que havien d'entrar en vigor avui. També la premsa del País, en concret el New York Times, es fa ressò del cas d'una dona australiana condemnada a cadena perpètua per assassinar 3 familiars seus a qui els va servir un plat amb filet Wellington i bolets verinosos. Ara la dona ha apel·lat la condemna, diu que el judici no va ser just i que va estar marcat, diu, per diverses irregularitats. A The Guardian expliquen que l'exministre de Defensa d'Ucraïna, recentment destituït, ha demanat la convocatòria d'eleccions presidencials i com això s'ha convertit en el desafiament polític més directe a Zelensky des de l'inici de la guerra amb Rússia. I acabem a Le Figaro, que dedica la portada i un reportatge llarg als costos de la campanya per les eleccions presidencials del 2027. Parlen de mal de cap financer perquè els equips de campanya es veuen obligats a retallar la seva despesa. I els motius que hi ha darrere, doncs, la reticència dels bancs a concedir préstecs i la inflació. Per això demanen ajuda al govern per disposar de més pressupost.
3: I a la premsa econòmica, a més del judici a Meta que recullen tots els diaris, l'economista es fa ressò de la previsió del Banc Central Europeu sobre la inflació. Es calcula que es mantingui al voltant del 3% durant la resta de l'any. Ho ha afirmat el seu economista en cap, Philip Lane, que diu que, tot i l'estabilitat, ha recordat que aquesta xifra està molt per sobre de l'objectiu inicial del 2%. Entre els motius, l'impacte dels fenòmens meteorològics i l'impacte de la IA. Expansió, llegim que les caixes rurals multipliquen per 4 el seu benefici en 4 anys. Després d'anys d'austeritat, aquestes entitats tornen a obrir sucursals. El conjunt de cases rurals representa el 2% del negoci bancari i es calcula que entre els seus clients hi ha entre el 30 i el 40% de totes les pimes espanyoles. I una última notícia, segons recull La Vanguardia, el deute públic espanyol marca un nou màxim històric. La xifra supera el 1,5 bilió d'euros, la qual cosa suposa més d'un 4% respecte a l'any passat. Tot i l'augment de les xifres, en el context actual, el pes del deute es redueix a causa del creixement global de l'economia.
1: Quatre minuts i arribarem a 3:15. Premsa esportiva, Miquel Muñoz, bon dia.
4: Bon dia.

una oportunitat de guanyar-ho tot. És el que suposa l'arribada d'un jugador com Rodri al Barça. Un fitxatge descomunal i d'abast global, titula Joaquim Piera a l'Esport. El capità que va aixecar el títol al Mundial fa un mes a Nova Jersey, escollit pilota d'or de la Copa del Món. El Mundo Deportivo, Santi Nolla, destaca el contrast entre Barcelona i Madrid. Diu que la premsa madrilenya ha volgut presentar el preu de Rodri com si fos un fitxatge molt car, mentre que no apareix en cap portada la xifra que han pagat els blancs per Diomandé. També crida l'atenció que el Madrid ha presentat Mourinho de manera discreta i sense premsa, molt diferent de la presentació de Rodri ahir amb el Barça. També en futbol, a l'Esportiu destaquen un nom que ha aprofitat l'oportunitat. Jordi Cano, que va debutar com a professional als 31 anys amb l'Andorra, va trigar 33 minuts a fer el seu primer gol a segona divisió. I qui ha donat una oportunitat és el Manresa de bàsquet. Martí Rauric és el jugador que podrà participar en la pretemporada del club vegenc després de superar diverses proves.

0: I ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
1: Doncs el rei Carles III d'Anglaterra va començar ahir les vacances oficials a Escòcia, però un terratrèmol editorial li va esgarrar el dia. El seu excunyat, el comte Charles Spencer, va anunciar la publicació d'un llibre sobre la princesa Diana. El llibre es titula El cant del cigne Diana, la meva germana. Sortirà a la venda el dia 22 de setembre al Regne Unit. Segons Spencer, està fart de llegir mentides sobre Diana i ara ha arribat el moment d'explicar com era la seva germana. Un parell de comentaris. Primer, el llibre es publicarà, oh sorpresa, quan faltaran 11 mesos pel 30è aniversari de la mort de Diana. Fa tota la impressió que la guardiola Spencer deu estar una mica seca. Segon, no hi ha cap mena de dubte que el príncep Enric té un ADN 100% Spencer, és a dir, que aprofita qualsevol ocasió per fer negoci amb la memòria de la princesa. Potser, després de 30 anys, el millor homenatge que es podria fer a Diana és deixar-la descansar d'una vegada per totes, en pau. Catalunya
2: Ràdio. Què et passa?
3: Que no em tanca la maleta.
2: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
3: Bé, si trec uns quants banyadors...
2: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Casa
6: i el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria. Del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
9: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
8: Tornen els draps bruts.
10: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
8: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
11: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
8: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Vinga, clavats, 7:45. Marta Viana, bon dia de nou.
15: Bon dia.
0: Aniversaris, qui fa anys avui?
15: Va, comencem amb un de casa nostra.

0: García. 70?
1: 71.
0: Mira, està propet, propet.
1: Seguim ara amb l'actor Peter Gallagher.
0: Home, el Peter Gallagher, També deu ser granadet, el Peter Gallagher, no? 73?
1: 70.
0: 70 clavats.
1: Anaves bé, anaves bé. Vinga. I acabem amb Bill Clinton.
0: Ah, aquest faig... Que l'he vist. Que l'he vist, l'he vist el dia. Aquest em fa 80, que sí?
1: Molt bé, 80 clavats.
0: He vist la notícia de l'expresident fa 80 anys. Vaja, aquí, aquesta no compta perquè l'he vista.
1: No passa res, ho hem fet bé, ho hem fet bé avui.
0: I el Sant Oral?
1: Avui és Sant Magí, Sant Juli, Sant Rufí, Santa Tecla, Sant Timoteu, Sant Donat i Sant Ezequiel.
0: Adéu, Marta, aquest estiu, com cada matí, una recomanació literària des d'una llibreria.
2: Molt bones, sóc la Míriam, llibretera de la Central del Raval, de Barcelona, i us vull recomanar per llegir aquest estiu un llibre il·lustrat, editat per Calandraca, que es diu En Flop i en Llac, de la Marianne Dubuc. Si algú la coneix, ja sabreu que les seves històries sempre són molt especials, i en aquest cas ens porta la història d'un conill que té una miqueta de por de ficar-se a l'aigua i banyar-se amb la seva família. Qui no ha tingut por alguna vegada, no? És un punt de partida per parlar de molts altres temes, acompanyat d'unes il·lustracions precioses, com sempre. Així que el recomano a qualsevol persona que hagi pogut sentir curiositat alguna vegada per algú que no ha fet mai. Així que espero que el gaudiu molt i molt bon estiu.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la minissèrie M, el hijo del siglo.
3: M de Mussolini. Està basada en una novel·la d'Antonio Scurati que explora l'ascens polític del dictador des de la creació del moviment polític que acaba liderant la dictadura feixista. Destaca per la seva força visual amb un estil gairebé teatral i barreja imatges d'arxiu amb recreacions històriques. Mussolini, interpretat per Luca Marinelli, trenca la quarta paret per explicar el seu discurs polític a l'espectador. Una sèrie molt original i arriscada de 8 capítols que és a Sky Showtime.
0: 3 minuts ara mateix passen de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: The return, yes, I mean the return, this is regular.
6: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats.
7: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores.
8: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
9: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base.
6: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut.
10: Mira, mira, mira, con dos deditos. Aquí hay una carta que es roja, la única primera roja, el 5 de rombos, y la segunda roja, que es justamente el 10 de corazones, que era la carta que han dejado.
0: Ara mateix passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Anem a les paraules del dia. Amb el Miquel Muñoz, repatriar.
11: Fer tornar a la seva pàtria, al seu país, algú o alguna cosa que n'havia de sortir. És el que vol la Comissió Europea per als migrants de Ceuta. Insisteixen que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
0: Addicció.
11: Estat de dependència fisiològica o psicològica a una substància o a una pràctica més enllà del control voluntari. El judici contra Meta se l'acusa d'haver dissenyat les xarxes socials per crear addicció als adolescents.
0: Il·lusionisme.
11: Art de produir en l'espectador la il·lusió d'assistir a fenòmens extraordinaris i increïbles. Avui s'instal·larà a Madrid la capella ardent de Juan Tamariz. El mag va morir ahir als 83 anys, segons va anunciar la seva filla, directora de l'escola de màgia que tots dos van fundar a finals dels 80.
0: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 50.
12: És el preu dels viatges més barats de l'Imserso pels pensionistes amb menys recursos. El 14 de setembre s'obre el termini per fer les reserves del programa de turisme per a gent gran per la temporada 2026-2027, que oferirà 879.213 places. Els viatges de 50 euros són una novetat que es va incorporar a la temporada anterior i que es manté juntament amb la possibilitat de viatjar amb animals de companyia a determinades destinacions.
0: 70.000.
12: Són els milions de dòlars que han guanyat les 5 principals companyies petrolieres al segon trimestre del 2026, la xifra més alta que s'ha registrat mai. El benefici net combinat d'aquestes empreses va augmentar un 160% l'últim trimestre respecte al mateix període de l'any anterior fins a arribar als 47.000 milions de dòlars. Tot gràcies a la crisi de l'Iran.
0: I 6.000.
12: És el nombre de maletes que no han arribat a destí des que va començar la vaga indefinida del personal de servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat fa 15 dies, el 4 d'agost, per demanar millors condicions de treball en qüestions com la salut o la seguretat i la conciliació. És el balanç que fa la CGT, que xifra també en 270 el nombre de vols cancel·lats i denuncia que l'empresa no vol negociar.
0: I ara les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera, un carrer amb una filera de cotxes i un camió de bombers al fons. Els cotxes estan acordonats amb una cinta policial, tenen els vidres trencats i estan abunyegats.
13: És una de les moltes conseqüències que ha deixat el terratrèmol que ahir va tornar a sacsejar Granada. El sisme de 4,8 se suma al de dissabte passat i en aquest cas sí que ha deixat ferits. L'Alhambra va ser desallotjada per precaució i els experts han començat a estudiar la possible influència del canvi climàtic en l'acceleració d'aquests moviments a la península. De moment, els primers estudis descarten que tingui cap relació amb els terratrèmols de Colòmbia o Venezuela.
0: A la segona imatge hi veiem un home amb corbata i un cafè a la mà. És a punt d'entrar al Tribunal Federal d'Oakland i ho fa envoltat d'una enorme expectació mediàtica.
13: És el fiscal Paul Smith, que representarà Meta en el judici històric pels danys que han pogut causar milions de nens a tot el món. Són quatre els estats que s'han unit per denunciar les pràctiques de la companyia que, segons s'ha publicat, analitzava els cervells dels menors per crear productes que els enganxessin a les pantalles. El judici culmina amb una investigació d'anys i pot canviar la manera com funcionen les xarxes socials de Meta. Els demandants reclamen una compensació de 100.000 euros i, òbviament, la companyia s'ha mostrat molt crítica amb la demanda.
0: Tercera imatge, Barcelona, l'estació de Fabra i Puig. Es veu un autobús amb un cartell de Renfe. És a punt de sortir de la aparcament, mentre un altre conductor es mira el vehicle amb una certa incredulitat.
13: És un dels busos permanents que posa la companyia per la poca fiabilitat de la línia R3 de Rodalies. El dispositiu per carretera funcionarà cada dia encara que no hi hagi incidències. Els robatoris de coure i la caiguda d'arbres, a més de les obres entre Barcelona i la Garriga, provoquen alteracions constants a la infraestructura. Ara s'intentarà solucionar amb aquests vehicles que garantiran la ruta.
4: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
15: Aquest estiu, crims.
14: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
15: A Catalunya Ràdio.
16: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
15: Posem llum a la foscor.
17: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
15: Què va passar? Qui ho va fer?
18: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
15: I per què?
19: No sé per què cogí el martillo i le pegué.
15: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
20: Comencem. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
21: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
22: Ara m'ha agafat per aquí.
21: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Feles de Banyoles.
23: Home, enòleg no sóc, però bueno.
24: Que jo sóc de Banyoles?
21: Sí.
24: Tota la vida. No he estat mai a Banyoles.
21: He trobat a la Wikipedia, això.
23: Doncs mira, més li fent cas.
22: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
23: Típic de l'escala.
22: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... Llavors vaig provar-ho amb la guitarra, també, i tampoc.
25: I ho has aconseguit, finalment, no?
22: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
20: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
0: Ets tu. 5 minuts per arribar a les 8. Titulars en 2 minuts amb la Marta Viana. La Comissió Europea entra en la crisi de Ceuta i es declara partidària de fer tornar al Marroc tots els migrants, incloent els menors.
1: Marcus Lamert és un dels portadors comunitaris.
26: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
1: Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors.
0: Però el Partit Popular exigeix a la Moncloa que passi a l'acció.
1: I Cuca Gamarra, la vicesecretària de Regeneració Institucional del partit.
7: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado y lo ha expresado en el mismo sentido.
1: Avui el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, visitarà la ciutat autònoma.
0: I avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que està prevista per demà.
1: Els experts avisen que la calor desmesurada d'aquest estiu no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes.
0: Ja tenim en marxa als Estats Units el judici contra Meta, acusada de dissenyar les seves xarxes socials, com Instagram o Facebook, deliberadament per crear addicció, sobretot entre els adolescents.
27: They did this knowing they were harming kids.
6: Ho van fer sabent que feien mal als infants.
26: infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més.
1: És un dels testimonis que s'han sentit a les portes del jutjat. La demanda, de fet, sosté que l'empresa va prioritzar retenir els joves per sobre de protegir-ne la salut i el benestar.
0: I a Lleida, reunió entre els membres de les comunitats pakistanesa i Índia amb els Mossos i la Urbana.
1: Per mirar de solucionar el conflicte amb un grup de joves de la capital del Segrià, en els Aldarulls, ja hi ha hagut fins a 12 detencions.
0: I dos comiats, d'entrada Delfín Amaya, membre de los Amaya, evidentment, que ha mort als 74 anys. I el segon...
2: Mira, mira, mira, con dos deditos.
1: Aquí el comiat de Juan Tamariz, de 83 anys, considerat un mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme.
3: Avui un altre dia de calor, però almenys sembla que serà l'últim dia en què la temperatura pugui arribar als 40 graus. Per tant, doncs, de mica en mica es van normalitzant les temperatures, però avui encara amb aquesta calor, amb un dia de sol, a la tarda però amb nuvolades que tornaran a créixer, especialment en àrees del Pirineu, i que a la tarda, de fet a la tarda vespre, acabaran donant ruixats en àrees de l'Alt Pirineu, de l'Aran, esporàdicament a la resta del Principat, tempestes que localment en alguns casos podrien descarregar amb moderada intensitat. De cara a demà començarà el dia amb intervals en núvols, amb núvols fins i tot més compactes a la Costa Daurada, amb alguna precipitació, amb alguna gota més aviat a primeres hores en aquest sector, i amb un temps variable a la resta del país. A la tarda, un altre cop clarianes, estones amb sol, però amb nuvolades que tornaran a guanyar terreny i que reapareixeran els ruixats en àrees del Pirineu i esporàdicament també a l'interior de les Terres de l'Ebre o en punts de muntanya de la resta de Catalunya. Una situació d'augment de la inestabilitat que es mantindrà de cara a divendres, dissabte, diumenge, fins i tot dilluns de la setmana vinent, amb tempestes que localment podran ser fortes al llarg dels propers dies, però també amb l'arribada d'aire una miqueta més fresquet, que farà que les temperatures es normalitzin per l'època de l'any i, per tant, doncs, que aquestes calors tan intenses sembla que s'acabin de cara als pròxims dies.
0: I el trànsit, com el tenim? Mariluz, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs amb algunes noves incidències, tallada de l'N240 a Lleida per la retirada d'un vehicle avariat o accidentat, es fa pas alternatiu a l'L200 a Miralcamp, al Pla d'Urgell, a causa d'un accident, i a Barcelona, aturats a la rondada entre Hort i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat i a Vallcarca, en sentit Besòs per obres, i a la ronda litoral entre Diagonal Mar i Poblenou, direcció al Nus del Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Silvia Andrés, com el tenim? Bon dia.
8: Bon dia de nou. Hi ha retards a la línia Lleida-Manresa per una incidència a l'estació de Belllloc d'Urgell, també l'R15, l'R16 i l'R17. Hi ha circulació amb demores de més de 30 minuts. Hi ha hagut una incidència per un atropellament d'una persona entre les estacions de Vilanova i la Geltrú i Sitges, que ja ha estat resolta.

0: Vinga, va, que dedicarem una cançó. És l'Àlex, que ens ha enviat una nota de veu al 636-360609, 636-360609. Si voleu fer-ho, ens envieu una nota de veu, ens dieu quina cançó, a qui li dediqueu i per què, i ho farem.
1: Hola, sóc l'Àlex i voldria dedicar la cançó Expectations de l'Olivia Rodrigo a en Gerard, perquè d'aquí uns mesos anirem al seu concert i crec que ens ho passarem molt bé.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Marilut García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Es fa pas alternatiu a la carretera L200 a Miralcamp, al Pla d'Urgell, a causa d'un accident, i a Barcelona, aturats a la ronda de dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs per obres, i la ronda litoral entre Diagonal Mar i el Poble Nou en direcció al Nus al Llobregat.
0: La Unió Europea acoll a Espanya perquè passi tornar al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, també els menors d'edat. El PP s'hi suma i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat assegurant que estan absolutament en contra de deportar menors. Ja està en marxa als Estats Units el judici contra Meta, acusada d'haver dissenyat les seves xarxes socials com Instagram deliberadament per crear addicció als adolescents. La demanda sosté que l'empresa ha prioritzat retenir els joves a les seves plataformes davant de protegir-ne la salut i el benestar. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, el Tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. L'any passat només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que alerta que els últims 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans. Els Mossos i la Policia Local de Lleida mantindran tota aquesta setmana el desplegament preventiu al barri de Balàfia per evitar més incidents interètnics. Membres de la comunitat pakistanesa es van reunir ahir amb l'Ajuntament per mirar de solucionar el conflicte amb un grup de joves de la ciutat que els hauria robat, cosa que va derivar en una batalla campal i que ja s'ha saldat amb 12 detinguts. Avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que es preveu per demà. Els experts avisen que la calor desmesurada d'aquest estiu no només afecta les persones que tenen malalties prèvies de base, sinó també les persones que estan sanes. Mor als 74 anys Delfín Amaya, membre del mític duo Los Amaya i una de les figures clau de la rumba catalana. Amb el seu germà José va contribuir a popularitzar el gènere i va deixar èxits com Vete o Caramelos. I Miguel Ríos va posar el punt final ahir al Festival de Cap Roig amb un concert on el públic va poder gaudir de les cançons més emblemàtiques de la seva llarga trajectòria i d'algunes del nou àlbum. L'últim vals en tota aquesta edició del festival ha atret més de 46.000 espectadors amb una mitjana d'ocupació als concerts del 86%.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça es presenta aquest vespre davant de l'afició amb el nou fitxatge Rodri, que ahir van presentar com a nou jugador. El madrileny diu que el Barça era la seva primera opció. Els blaugranes juguen avui al trofeu Joan Gamper contra l'Al-Ahly egipci a les 8 del vespre amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta aquest migdia Vanya Derkusic com a nou jugador. A segona, el Sabadell presentarà dos nous fitxatges, Edgar González i Gastón Vallès, i el Girona incorpora el central ganès de 28 anys, Abdul Munin, que arriba lliure del Rayo.
0: I encara calor intensa avui, però a partir de demà comença a baixar la temperatura. Al matí serà solellat i la tarda amb nuvolades i ruixats al Pirineu Oriental i al vespre a l'Alt Pirineu i a l'Aran.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem. La Unió Europea pressiona Espanya perquè faci tornar tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals del mes de juliol, inclosos els menors d'edat. El portaveu de la Comissió sobre Afers Interns, Marcus Lamert, insisteix que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
4: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El PP fa seu el missatge i també reclama la repatriació al Marroc de tots els migrants. Sentim la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, i el president de Ceuta, Juan José Vivas.
5: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores.
6: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado. apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Doncs bé, el Ministeri d'Infància respon a Europa que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa qüestiona el discurs de Brussel·les i insisteix que la legislació prioritza el menor i el seu benestar per sobre de tot. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. A tot això, el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200, però l'associació ELIN de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que n'hi ha molts més. Maria Jiménez és voluntària de l'entitat.
7: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones...
0: En aquesta processó política cap a Ceuta, avui serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma. I mentrestant, el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista a Ceuta arran d'aquesta crisi. I encara sobre Ceuta, alerta del Col·legi de Metges. Asseguren que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses, com ara la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no van al metge per por d'un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
8: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones no vingudes i no es tenen prou recursos ni tampoc prou personal per poder-les tractar.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Ja està en marxa el judici contra Meta, la matriu d'Instagram i Facebook. Una trentena d'estats nord-americans l'acusen d'haver dissenyat les xarxes socials per fomentar l'addicció dels adolescents, com per exemple amb el desplaçament infinit per la pantalla, també anomenat scroll infinit. Durant la primera sessió del judici han assegurat que Meta era conscient que perjudicava els joves. El judici es fa a Califòrnia davant d'una gran expectació mediàtica. A les portes del jutjat s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus, unes situacions que en els casos més extrems han acabat en suïcidi.
9: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
0: L'empresa de Mark Zuckerberg, que nega les acusacions, enfronta multes de fins a 200.000 milions de dòlars i, a més, es podria veure obligada a fer canvis essencials a les seves plataformes. Està previst que el procés s'allargui unes 6 setmanes. Anem ara cap a Madrid. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència estableix que, passat d'home a dona al registre civil, no es borre una condemna prèvia per violència masclista. Dani Sainz de Aja.
10: El Suprem es pronuncia arran del cas d'un home de Castelló que, després d'agredir la seva exparella, es va canviar de sexe i ara pretenia esquivar la presó. Els jutges veuen l'intent de frau i deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i que el que compta és que en el moment del delicte era un home. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval a l'anomenada llei trans.
11: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i com un Tribunal Superior l'està aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, aplica la nostra llei. Per tant, em sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
2: 3CAT Info.
12: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
13: Però si a aquesta hora la platja està buida.
12: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
13: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
12: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
14: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: Val més que en busquem un altre.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: 8 i 10 minuts, 3 de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona no van començar a construir cap habitatge protegit durant el 2025. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els últims 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda actual. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
16: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada encara. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar segons els plans de la mateixa administració. I a Lleida, membres de la comunitat pakistanesa hindú es van reunir ahir la tarda amb Mossos d'Esquadra i la policia local per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. Uns problemes que van originar la baralla de dissabte amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana ja s'han fet 12 detencions. Lleida, per Joan Álvarez.
17: Les darreres detencions es van fer dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès. Una vintena es van negar a dissoldre i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
18: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
17: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
2: 3CAT Info.
0: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, destituït el juliol per Zelensky, va publicar ahir un vídeo a YouTube fent una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra.
19: Я переконаний, що ні.
20: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: El gest de Fedorov és el primer gran desafiament polític intern a Zelensky des de l'inici de la guerra, ja fa 4 anys i mig. Alemanya, mentrestant, no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Ahir el govern va inaugurar un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron suposadament rus a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig, Berlín. Jordi Regàs.
21: Alemanya prem l'accelerador en el desenvolupament de la tecnologia dels drons. Aquest dimarts el ministre de l'Interior inaugurava un centre de recerca a l'est del país, on es vol aprofundir en el control i la seguretat de les aeronaus no tripulades. És el resultat també de l'escalada bèl·lica dels alemanys amb Rússia, a qui acusen d'atacar constantment a la República Federal. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
22: Operacions encobertes per part de potències estrangeres és la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat, i a tot això ens hi hem d'enfrontar.
0: El preu del petroli continua pujant mentre no s'alvira cap solució al conflicte de l'Orient Mitjà. La cotització del barril de Brent, el de referència a Europa, s'acosta als $92 després que Donald Trump admet que no hi ha converses amb l'Iran. El president dels Estats Units ha desmentit el seu gendre, a Jared Kushner, un dels principals negociadors amb Teheran, que dilluns va assegurar que hi havia un diàleg intens amb el govern iranià. Trump insisteix en un missatge a la seva xarxa social que el bloqueig naval nord-americà sobre els ports iranians continua en vigor i que el pas per l'estret d'Hormuz està obert i operatiu. I les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític actual. Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya continua concentrant més d'una quarta part del total de les exportacions espanyoles. Joan Tristany, director general de l'Associació d'Empreses Exportadores, l'AMEC.
23: Nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa, perquè davant d'aquesta situació d'incertesa
1: incertesa i de complicació geopolítica, ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes, una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
0: Tot i que les exportacions van a l'alça, les importacions pugen encara més i això fa créixer el dèficit comercial català. Supera els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. Hem arribat així a un quart de nou del matí. Fem atenció ara al trànsit i al temps. Equip Viari, Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Hi ha complicacions a l'N 240 a l'altura de Lleida per la retirada d'un vehicle avariat o accidentat. Talla l'accés de l'N 240 cap a l'autovia A2, segons informen des de trànsit. En canvi, ja s'ha resolt les complicacions que hi havia a l'L 200 a Miralcamp, al Pla d'Urgell, on hi ha hagut un accident, ara ja sense problemes en aquesta zona. A l'àrea de Barcelona, com és habitual aquest mes d'agost per les obres que es fan a la Ronda a Dalt i que tallen un carril a la Vall d'Hebron a banda i banda, hi ha retencions entre Hort i la Vall d'Hebron direcció Llobregat i l'entitut a Vallcarca en sentit en Besòs. A la Ronda Litoral la circulació força fluida i també a la resta de l'àrea metropolitana. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
0: Previsió meteorològica amb el Tomàs Molina.
4: Avui dimecres serà potser l'últim dia d'aquesta setmana ja amb temperatures de 40 graus i amb un temps majoritàriament assolellat a la major part del país, tot i que durant la tarda les nuvolades guanyaran terreny i els ruixats reapareixeran, especialment en àrees del Pirineu. De cara al vespre, els ruixats podran guanyar terreny sobretot a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Demà serà un dia de nuvolositat variable. Primeres hores del matí amb núvols compactes, potser en punts de la façana litoral, especialment a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada, fins i tot amb alguna gota en aquest sector a primeres hores del matí. Durant la tarda s'obriran clarianes, però de nou els ruixats reapareixeran en l'àrea del Pirineu, també potser cap a zones de muntanya de l'interior de les comarques tarragonines i de les Terres de l'Ebre. Les temperatures a partir de dijous amb tendència a la baixa i la inestabilitat amb tendència a augmentar. De fet, divendres, dissabte, diumenge, la possibilitat de ruixats i tempesta serà força més alta, localment podran ser fortes i les temperatures aniran baixant progressivament i, de fet, el cap de setmana ja seran normals per l'època de l'any.
2: Tresca Info.
23: Bombo. El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma Trescat.
24: Avui, a la festa del Gàmper, el Barça s'enfronta a l'Al-Ahli.
0: Doncs bé, com ens explicava en Tomàs Molina, avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista a partir de demà. A Barcelona aquest estiu hi ha hagut més de 50 nits tòrrides en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones que estan sanes. El metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, explica que la calor interromp les funcions de regeneració necessàries pels nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
25: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Avui les altes temperatures també s'accejaran al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus en algun punt. L'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
26: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: Alhora, també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. La plataforma Pagesos o Conills considera insuficient el pla de xoc que el Departament d'Agricultura ha dut a terme durant 10 dies a Verdú a l'Urgell per lluitar contra la plaga d'aquests animals. Consideren que els més de 5.000 conills capturats en aquest període no resolen una sobrepoblació que malmet als cultius, Lleida, per Joan Álvarez.
17: El portaveu de la plataforma i pagès de Verdú, Ramon Boleda, diu que el pla s'ha quedat curt. En aquest sentit, reclama que el pla de xoc de captures es mantingui de forma permanent i a tots els municipis de la plana de Lleida de forma continuada.
5: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que mos fan ara.
17: Boleda assegura que hi ha zones amb 10.000 conills per quilòmetre quadrat, tot i que l'objectiu desitjable seria arribar com a molt als 50 exemplars. El pla es va engegar a finals de juliol i s'ha prolongat a Verdú fins al 13 d'agost, on s'han capturat entre 450 i 500 conills diaris. S'hi han fet 22 recorreguts nocturns amb vehicles amb escopeta i focus, així com 24 guides amb punts fixos estratègics. El pla de xoc també preveu actuacions a municipis com Aspa o Alfés, el Segrià, tot plegat per fer front a la plaga de conills que fa anys que arrasa els cultius dels pagesos del Pla de Lleida. El Departament d'Agricultura informa que en farà una valoració d'aquí una setmana.

0: Ha mort als 74 anys el fill Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya. Tot i que va néixer a Oviedo, a Astúries, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família des de molt petit. Es van instal·lar al barri del Raval. També eren famílies de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Los Amaya van assolir la seva època daurada a finals dels 70 amb cançons com Caramelos o Vete, que estem sentint de fons. El duo va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decisivament a popularitzar el gènere. Los Amaya van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992. I ara parlem de Miguel Ríos.
1: Y la carretera se hicieron para poder huir.
0: Que va tancar ahir el Festival de Caproig amb un viatge de tot reivindicatiu per les cançons més emblemàtiques de la seva llarga trajectòria i algunes del nou àlbum, L'Último Vals. El festival ha rebut aquest any més de 46.000 espectadors. Calella de Palafrugell, Maria Rovira.
2: Un concert on Miguel Ríos va reivindicar amb energia el vell esperit del rock i va connectar des del principi amb el públic traduint el Bienvenidos i saludant en català.
1: Benvinguts a Jardín Botànic, el espacio más chulo que hay en el Mediterráneo, es este sitio donde están ustedes viendo este concierto. Benvingut, moltes gràcies per estar aquí.
2: Miguel Ríos va combinar un recorregut per cançons que ja són himnes, com No estàs sola, Santa Lucía o Blues de l'autobús, amb ironies sobre fer-se vell i comentaris en defensa dels drets de les dones, contra l'extrema dreta o el negacionisme del canvi climàtic. Un concert increixendo que va fer aixecar el públic al moment àlgid, quan va cantar Insurrección a Manolo García. Amb l'emblemàtic himne a l'alegria es va tancar el concert i aquesta edició del festival, una edició que s'ha acabat amb un balanç de 46.000 entrades venudes i el 86% d'ocupació en els espectacles. Segons el director Juli Guiu, això consolida el tipus de programació.
3: La veritat és que ha sigut el que nosaltres busquem, pues, un festival supereclèctic, que cada dia passin coses diferents i han passat. Han llegut nits màgiques, han llegut nits espectaculars, la veritat.
2: 8 dels 22 concerts van penjar cartell d'entrades exaurides com els de Bryan Adams, Enric Asley o Rosario.
0: Ja mort als 94 anys l'actriu britànica Phyllis Dallau, mare d'Emma Thompson, amb qui va compartir cartell en pel·lícules com Els amics d'en Peter, El convidat d'hivern o Molt soroll per no res. La seva prolífica carrera comprèn una àmplia varietat de papers al teatre des de la dècada dels 50, a la televisió, on va debutar als anys 60, i al cinema ja a partir dels anys 90. El seu últim paper a la pantalla gran va ser el 2020 amb la producció I vas arribar tu.
4: Les tasques d'extinció van bé.
5: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
6: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
5: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
5: 3Cat Info. 3Cat Info. Esport.
0: Montse Raya, bon dia.
7: Hola, bon dia. El Barça s'estrena avui davant l'afició. Els blaugranes disputen el trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre i que podeu seguir a la TVT, la transmissió de Catalunya Ràdio. I serà Rodri, que ahir al vespre, a qui ahir al vespre van presentar com a nou jugador per les 4 pròximes temporades. A migcampista madrileny assegura que el Barça va ser la seva primera opció.
8: És un grandíssim club, sempre per a mi ha sigut un referente a nivell mundial per su filosofia, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa, y tenía alguna otra opción más, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
7: Un Rodri que parla de les expectatives que té de Blaugrana.
8: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo, al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años, han sido capaces de ganar dos ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva, y en Europa están pues a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions.
7: Rodri, no es preveu que jugui avui, perquè tampoc, tan sols fa unes hores que és amb el Barça. De cara a aquest gàmper d'avui, Hansi Flick, el tècnic blaugrana, tria Rafinha com a capità provisional de l'equip.
9: Rafa will do it, because normally...
10: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
7: Per tant, serà brasiler qui faci el discurs del GAM per aquest vespre. Qui sí debutarà avui davant l'afició són els dos nous fitxatges, Adeyemi i Gordon, un Barça que ha d'anunciar de forma imminent la incorporació també de João Cancelo. El club no té previst presentar el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Mentrestant, l'Atlètic de Madrid juga avui a la primera jornada de Lliga contra el Màlaga i sense Julián Álvarez a la convocatòria. El davanter argentí no hi jugarà perquè es van reincorporar fa pocs dies a l'equip. El tècnic de l'Atlètic Simeone deixava clar en roda de premsa que la intenció és que el davanter es quedi.
11: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar.
7: L'Atlètic de Madrid-Màlaga de Lliga és avui a les 9 del vespre i a l'Espanyol aquest migdia presentaran Vania Derkusic com a nou jugador. També hi ha presentacions a segona divisió avui. El Sabadell presentarà també al migdia dos nous fitxatges, Edgar González i Gaston Vallès. I el Girona ha anunciat el fitxatge del central ghanès de 28 anys, Abdul Mumim, per a les tres pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
12: I think I'm a very defensive player. Soc
13: un jugador molt defensiu. Tot i això, no crec que sigui gens dolent en pilota. Soc un central bo en pilota i m'encanta defensar. Sí, així és com em descriuria. Defenso bé, però també puc jugar en pilota.
12: I think that's how I would describe myself, that I defend a lot, but I also like to play football too.
7: El club gironí també ha presentat a mitja punta de 21 anys Unai Hernández, que arriba cedit una temporada per l'Al Ittihad saudita. Tot això mentre continua el serial amb Víctor Sigankov. El Girona li ha obert un expedient disciplinari després que l'ucraïnès es negués a jugar diumenge contra el Leganés. Estava convocat i es trobava en bon estat físic, però no va voler sortir al camp per mirar de forçar la seva sortida del club. En handbol, dues victòries al Ciutat de Granollers, tant l'equip femení, que va superar el Zurich per 27-25, com el masculí, 34-31, contra el Thun suís. I al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, va empatar a 1 contra Bèlgica. Escoltem la jugadora Marta Segura.
14: La valoració és molt bona. Hem tingut moments de tot el partit, com et deia, tant per emportar-nos-el, però sí que és cert que elles també han tingut les seves ocasions. Llavors penso que un empat 1-1 és bastant just i és un bon resum del que ha sigut el dia d'avui.
7: Demà s'enfronten a Nova Zelanda. El combinat masculí amb 12 catalans va perdre 1-0 contra Austràlia. Demà s'enfrontaran a Irlanda. I en bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base montenegrina Marija Laković, provinent de l'Estepona. A l'ACB, l'Ilerna Lleida ha incorporat l'aler pivot lituà Majauskas durant la pretemporada, amb la idea que, si funciona, pugui allargar el contracte.
0: Dos quarts de nou del matí, aquestes són les notícies destacades a aquesta hora. La Unió Europea colla Espanya perquè faci tornar al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, també els menors d'edat. El PP s'hi suma i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Ara bé, des del Ministeri d'Infància contesten assegurant que estan absolutament en contra de deportar a menors. Està en marxa als Estats Units el judici contra Meta, acusada d'haver dissenyat les seves xarxes socials, com ara Instagram, deliberadament per crear addicció als adolescents. I el Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, el tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborre una condemna prèvia per violència masclista. Qüestions que han destacat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que el model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any. És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i entitats, i això els evita ingressos als hospitals. I amb els 83 anys, el mag Juan Tamariz, considerat arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme, es va convertir en un fenomen televisiu entre els anys 70 i 90 amb un estil únic i inconfusible que combinava l'alegria i l'humor. En esports, Montse, què destaquem?
7: El Barça, que es presenta aquest vespre davant de l'afició amb el nou fitxatge Rodri. El madrileny diu que el Barça era la seva primera opció. Els blaugranes juguen al Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio.
0: I avui dimecres 19 d'agost, encara calor intensa, però a partir de demà comença a baixar la temperatura. Al matí serà assolellat i la tarda amb nuvolades i ruixades al Pirineu Oriental i al vespre a l'Alt Pirineu i l'Aran. I ara fem un cop d'ull a la situació del trànsit. Mariluz, bon dia.
15: Hola, bon dia. Els trens de l'R4 de Rodalia circulen amb retards de 40 minuts de mitjana a causa d'una incidència d'infraestructura de DIF a l'altura de Castellbisbal. A les carreteres, complicacions a l'N240 a Lleida per la retirada d'un camió volcat i ha tallat l'accés a l'autovia A2 pels vehicles que circulen en direcció Osca. I a Barcelona, aturats a la Ronda a Dalt, a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat per obres.
0: Dos quarts de 9:02, la Unió Europea pressiona Espanya perquè expulsi tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. El portaveu de la Comissió sobre Afers Interns, Marcus Lamert, insisteix que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
16: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
17: It's also covered by EU law.
0: El PP fa seu el missatge i també reclama la repatriació al Marroc de tots els migrants. Sentim la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, i el president de Ceuta, el Popular, Juan José Vivas.
18: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores.
19: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: El Ministeri d'Infància respon a Europa que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa qüestiona el discurs de Brussel·les i insisteix que la legislació prioritza el menor i el seu benestar per sobre de qualsevol cosa. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció possible, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. A tot això, el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200, però l'associació ELIN de la ciutat, que fa més de dues dècades que treballa amb persones migrants, assegura que n'hi ha molts més. Maria José Jiménez és voluntària d'aquesta entitat.
20: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones.
0: Avui serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma i, mentrestant, el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista a Ceuta arran d'aquesta crisi.
5: 3Cat Info.
0: Ja està en marxa el judici contra Meta, la matriu d'Instagram i Facebook. Una trentena d'estats nord-americans l'acusen d'haver dissenyat les xarxes socials per fomentar l'addicció dels adolescents, com per exemple amb el desplaçament infinit per la pantalla, que també s'anomena scroll infinit. Durant la primera sessió del judici han assegurat que Meta era conscient que perjudicava els joves. El judici es fa a Califòrnia davant d'una gran expectació mediàtica. A les portes del jutjat s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus, unes situacions que en els casos més extrems han acabat en suïcidi.
21: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
0: L'empresa de Mark Zuckerberg, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de fins a 200.000 milions de dòlars i, a més, es podria veure obligada a fer canvis essencials a les seves plataformes. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que en aquest temps Zuckerberg sigui declarat a prestar testimoni. I l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar afectant els estalvis dels inversors europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria tenir conseqüències en les famílies i també en l'economia de la zona euro. En un article al blog del BCE, 5 experts apunten que les famílies europees tenen, de manera indirecta, 440.000 milions d'euros vinculats a grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta, principalment a través de fons d'inversió. El catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, afegeix que asseguradores i bancs també hi inverteixen.
1: A Europa en aquests moments es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores. Per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
0: Els experts també avisen que les conseqüències podrien anar més enllà de la borsa. Una situació així podria reduir la confiança dels mercats, dificultar l'accés al finançament de les empreses i acabar afectant fins i tot la contractació de la zona euro. El fabricant xinès de robots humanoides, Unitree Robotics, ha debutat a la borsa de Xangai amb una pujada espectacular del 629%. La companyia ha recaptat uns 780 milions d'euros amb la sortida al mercat en la que és la primera operació d'aquest tipus d'una empresa de robòtica humanoide a la Xina continental. Unitree està valorada ara en més de 9.000 milions de dòlars i compta entre els seus inversors amb grans gegants tecnològics. L'empresa destinarà gairebé la meitat dels diners recaptats a investigar i desenvolupar nous robots. Aquesta mateixa setmana,

0: de Catalunya, Josep Batlló, ho atribueix a fenòmens habituals. Ho ha fet en una entrevista a 3CAT Info.
1: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud, quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. Però, clar, aquests ens afecten de prop. Els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, on hi vivim, no ens afecten per res.
0: A Granada hi va haver 2 terratrèmols més, un de magnitud 3,4 a la població d'Ouijares i l'altre de 4,8 que va deixar 3 ferits lleus i desperfectes en alguns edificis. El sisme va obligar a desallotjar unes 600 persones del municipi de Les Gàbies al sud de l'àrea metropolitana. L'OMS alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos. L'organisme va reunir ahir el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. Ituri és una de les zones més castigades pel virus. Miriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
2: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tampoc tractament.
3: 3CAT Info.
0: 5 minuts per 3:15 del matí, el model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any. És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita els ingressos als hospitals. Aquest estiu el model s'ha presentat davant un comitè de l'ONU. Girona, Núria Peraire.
4: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya i s'eviten més de 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner. Va començar a funcionar fa uns 20 anys quan es va decidir tancar l'Hospital Psiquiàtric de Salt. La idea és que les persones puguin viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials, amb el suport de professionals sanitaris, de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària, de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
5: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar. L'hospitalització està demostrat que no és eficient des del punt de vista de la recuperació. És un trauma, moltes persones ho viuen molt i molt malament.
4: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets.
5: Evidentment no és un model perfecte, però és un model que avança en la línia de garantir drets. Això és el que li interessava a Nacions Unides i per això ens van convidar.
4: El Departament de Salut vol anar-ho impulsant a la resta de Catalunya.
0: Amb aquests aplaudiments va acabar el minut de silenci que va tancar la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde, Oliver Klein, va dir que no poden deixar de recordar els fets per respecte a les víctimes i per mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, Ricard Boigues.
6: A Cambrils, l'atac del mateix grup jihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira, ara té 87 anys, va patir múltiples ferides a la cara. Ahir va dir que no recorda res del que va passar.
7: És una cosa que va passar i ja que aguantava i ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
6: Rovira apunta que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac.
0: Els Mossos investiguen el tiroteig sense ferits de dilluns a la nit a Badia del Vallès, al Vallès Occidental. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, només hi van trobar les beines. Malgrat que no hi va haver víctimes, els Mossos treballen ara per aclarir la motivació del tiroteig. L'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez, ho va atribuir a través de les xarxes socials a una possible baralla. Aquest nou episodi se suma als diferents tirotejos registrats a l'àrea metropolitana de Barcelona en les últimes setmanes. I a la presó de Lleida s'ha suïcidat un intern. El gas, el cos, el van trobar ahir al matí, segons va denunciar el sindicat SICAP-FEPOL, i van confirmar fonts del Departament de Justícia. Uns interns van avisar els funcionaris dels fets i el servei mèdic va fer maniobres de reanimació al pres fins que va arribar el personal del SEM, que en va certificar la mort. Segons Justícia, l'home no tenia activitat, volíem dir

0: protocol de prevenció de suïcidis. Sicafepol lamenta en un comunicat la mort de l'intern i exigeix la dimissió del director general d'Afers Penitenciaris, Domingo Estepa Camacho. Segons diuen, aquests fets s'afegeixen a una successió intolerable de fallades de seguretat, agressions, manca de personal i greus deficiències de gestió dins del sistema penitenciari català.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Abracadabra, pata de cabra!
0: Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90 en l'exitós programa Tata Chan de Televisió Espanyola, entre d'altres. Es va fer popular pel seu aspecte, amb barret de copa i una llarga cabellera canosa, i el seu sentit de l'humor, que acompanyava sempre amb el gest de tocar el violí. Tamariz parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes d'ICAT.
3: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad, o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso. ¿No?
0: Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units i va ser campió del món de cartomàgia. Un dels seus espectacles més famosos va ser Magia Potagia, en el qual barrejava humor i misteri. Tres quarts de nou, passem per l'equip viari per conèixer la situació del trànsit i conèixer també la previsió meteorològica. Actualitzem, per tant, situació a carreteres i autopistes del país i transport públic. Marilú García, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs comencem parlant del transport públic, perquè és on hi ha la incidència més destacable, i és que els trens de la línia R4 de Rodalies estan circulant amb retards de 40 minuts a mitjana, perquè hi ha una incidència a la infraestructura a l'altura de Castellbisbal, segons informen des de Rodalies de Catalunya. Pel que fa a les carreteres, hi ha cua a la Ronda de Dalt de Barcelona entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa d'obres que tallen un carril, i a Vallcarca en sentit Besòs, perquè hi ha un vehicle avariat també molt a prop de la zona d'obres. A l'N240, complicacions a Lleida per la retirada d'un camió volcat. Per això ha calgut tallar l'accés a l'autovia A2 pels vehicles que circulen per la Nacional en direcció Osca. A la resta de carreteres i autopistes catalanes, de moment, es manté la tranquil·litat. Més informació actualitzada al punt de les 9.
1: El temps.
0: Tomàs Molina.
5: Avui serà encara un dia calorós, però potser serà ja l'últim dia de temperatures de 40 graus. A partir de demà arriba aire una miqueta més fresquet i les temperatures aniran a la baixa. Avui, un dia en conjunt assolellat, o almenys al matí en conjunt assolellat, tot i que a la tarda tornen a créixer nuvolades i acabaran donant ruixats, localment alguna tempesta, més probable de cara a la segona part de la tarda i també la primera part de la nit. Afectaran especialment l'àrea de l'Alt Pirineu, l'Aran, també alguns punts de les comarques de Ponent i esporàdicament d'altres indrets del país, però de forma ja més esporàdica. Dijous serà un matí que començarà amb intervals en núvols, sobretot a la façana litoral de la Costa Daurada, de les Terres de l'Ebre, fins i tot amb alguna gota, amb algun petit ruixat en aquesta zona, amb matí variable a la resta del país, i a la tarda les nuvolades guanyaran terreny en àrees del Pirineu i, de fet, reapareixeran els ruixats ja a última hora del dia en àrees de muntanya, tant al Pirineu com a la resta del país. I és que la situació anirà cap a un augment de la inestabilitat de cara a divendres, dissabte, diumenge i fins i tot dilluns de la setmana vinent. Aquesta inestabilitat s'anirà acompanyada també d'una entrada d'aire una miqueta més fresquet. Podrà haver-hi alguna tempesta forta durant aquest cap de setmana i la temperatura anirà clarament a la baixa, amb una normalització de les temperatures de cara a dissabte i diumenge. Tindrem, doncs, un ambient més normal que el que tocaria en aquesta època de l'any.
0: Tarragona celebra avui la seva festa major petita de Sant Magí, una jornada marcada per la Diada Castellera amb les quatre colles castelleres locals i per la processó amb la participació del Seguici Popular. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
6: Bon dia, la colla Xiquets de Tarragona, la Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau se citaran a les 12 del migdia a la plaça de les Cols, a tocar de la catedral, en una diada en què es podria veure algun castell de gama extra. A la tarda, el Seguici Popular acompanyarà la imatge de Sant Magí en la processó que recorrerà els carrers de la part alta de Tarragona i que acabarà amb l'entrada de la imatge a l'ermita de Sant Magí del Portal del Carro.

El Festival Mar d'Estiu de Santa Susana al Maresme tanca una nova edició amb 30.000 assistents. El festival s'ha fet entre el 31 de juliol i el 17 d'agost i els concerts que han omplert l'espai han estat els de Zucchero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, Joan Dausà o Sergio Dalma. L'organització ha celebrat que la resposta del públic hagi situat el festival com la gran cita i cultural i d'oci de referència a la comarca del Maresme en la temporada estival.

0: Madonna arrasa en les nominacions als Premis de la Música MTV. La reina del pop que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Montse Pujol.
1: Madonna ha obtingut 11 nominacions gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada Artista de l'Any i per Cançó de l'Any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Taylor Swift ha obtingut 9 nominacions, entre aquestes a Vídeo i Artista de l'Any, a més de Millor Pop, Direcció i Direcció Artística. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter amb 7 nominacions cadascuna. La Perla de Rosalía ha obtingut 1 nominació en la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina, un apartat en el qual també hi opten Shakira, Karol G o Bad Bunny.

0: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan.
1: Federico García Lorca també podria ser protagonista als Oscars a la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar una nominació millor cançó original per La Nieve, que interpreta en la pel·lícula La Bola Negra, dirigida pels Javis. Montse.
2: El seu nom apareix en una llista de candidats a l'Oscar en què ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott. El tema es pot escoltar en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, al tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta en aquest film com a actor i interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos passos a superar encara. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març se sabrà qui són els premiats. La Bola Negra, una carta d'amor a Federico García Lorca, ja ha passat pel Festival de Cannes amb èxit, un guardó pels directors i continua el seu recorregut internacional.
0: Se me ha olvidado toda la palabra.
1: Seguim amb més qüestions. La pel·lícula, com us deia, Bola Negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La selecció s'ha presentat avui i inclou obres de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Lucas Daunt, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins de la secció Perlac, n'hi ha 11 que s'han vist a Cannes, com La Bola Negra, que va obtenir el premi a la millor direcció, Offshore, del romanès Christian Mungiu, que va rebre la Palma d'Or. També s'hi podran veure produccions que provenen dels festivals de Venècia, de Berlín o de Sundance. Hi haurà cintes de directors veterans com Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La Invitació. I també inclourà directors de culte com el polonès Paweł Pawlowski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions presentades a la secció Perlac optaran al premi del públic.
3: A 3CAT Info,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: Insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: I abans dels esports encara us explicarem que el poble de Viu de Llevat a l'Alta Ribagorça recupera un pergamí que va estar més de 800 anys amagat a l'església. És el document que data la consagració del monument i que el converteix en el més antic dels grans temples romànics a la comarca. Ara se n'ha fet una reproducció exacta. Viu de Llevat a Noelia Caselles.
8: L'any 1972, de manera totalment fortuïta, mentre feien obres de manteniment, el rector de la parròquia i uns veïns del poble van trobar una joia sota l'altar. Era una elipsenoteca, que és una petita capsa de fusta que es col·loca a l'altar durant la consagració del temple. Es feia a l'edat mitjana. Contenia relíquies i un document clau, com explica Yolanda Ferran, l'alcaldessa de Pont de Suert, del qual pertany Viu.
9: Un pergamí que era l'acte de consagració de l'església. Va ser el 10 de desembre de l'any 1108. Per tant, és la primera església romànica consagrada a l'Alta Ribagorça.
8: Per tant, quan el van trobar l'any 1972, aquell pergamí ja tenia gairebé 900 anys. Mossèn Joan Mora va tenir clar què n'havia de fer. Ho explica Montse Macià, delegada diocesana de Patrimoni Artístic.
10: Mossèn, amb un altíssim sentit de la responsabilitat, la va guardar i la va dipositar al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, on des del 2007 forma part de l'exposició permanent.
8: Ara s'ha fet una reproducció de l'elipsenoteca, la capsa de fusta, i també del pergamí. Quan estigui enllestida la vitrina, s'exposarà a l'església de Viu de Llevat.
1: Esports. Montse Raya, bon dia.
11: Hola, bon dia. El Barça s'estrena avui davant l'afició. Els blaugranes disputen el trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre al Camp Nou, un partit que podeu seguir en directe a la TVT, la transmissió de Catalunya Ràdio. L'afició podrà veure ja el nou fitxatge Rodri, que ahir al vespre van presentar oficialment. El migcampista madrileny assegura que el Barça va ser la seva primera opció i li agrada que el comparin amb l'ex-blaugrana Sergio Busquets.
12: Para mí siempre ha sido un gran referente. Entiendo la comparación pues, por la posición, un poco por coincidimos en la selección y el estilo, ¿no? Para mí es un privilegio que te puedan comparar con Sergio. Está claro que dentro de la demarcación creo que tenemos características algunas diferentes, otras bastante en común.
11: Rodri creu que la progressió del Barça a les últimes temporades el situen com un equip que és a prop de guanyar la Champions. I sobre el seu nou company i estrella del Barça, la Yamal, n'ha parlat així.
12: Lamine, él es un jugador que entiende el fútbol de manera colectiva. Los jugadores estamos para ganar títulos, en este caso, pues los más importantes que a los que se pueden aspirar, y los títulos individuales no les prestamos tanta atención en ese sentido, ¿no? Yo creo que es una consecuencia a las cosas bien hechas, y Lamine está teniendo una progresión espectacular desde que lo conocí, un crecimiento increíble.
11: Rodri no es preveu que jugui avui al Gamper, perquè tan sols fa unes hores que és amb el Barça. Qui sí que debutarà avui davant l'afició són els dos nous fitxats blaugranes, Adeyemi i Anthony Gordon.
13: No puc esperar més. Estic molt emocionat per veure l'estadi, per posar-me la samarreta del Barça a l'estadi i per compartir temps amb els aficionats, veure'ls per primera vegada. Espero poder marcar un gol, guanyar el partit, tot plegat.
11: En aquest Gamper, qui farà el discurs com a capità serà Rafinha. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha triat el brasiler com a capità provisional a l'espera que els jugadors facin la tria de capitans. Un Barça que ha d'anunciar de forma imminent la incorporació també de João Cancelo. El club no té previst presentar el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. A Barça juga el Gamper i l'Atlètic de Madrid té avui a partit de la primera jornada de la Lliga de Futbol contra el Màlaga. No hi ha anat convocat Julián Álvarez perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça està interessat en el davanter argentí, el tècnic de l'Atlètic Simeone vol que Julián es quedi.
14: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar.
11: L'Atlètic de Madrid-Màlaga de Lliga és avui a les 9 del vespre. A l'Espanyol presentaran aquest migdia Vania Derkušić com a nou jugador, un defensa eslové de 26 anys, que arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg, que és internacional amb Eslovènia. També hi ha presentacions avui a la segona divisió. El Sabadell presentarà també al migdia dos nous fitxatges, Edgar González i Gaston Vallès. I el Girona ha anunciat el fitxatge del central ghanès de 28 anys, Abdul Mumin, per a les tres pròximes temporades. Arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
15: The main thing that attracted me to Girona, I think, is the club itself, Girona.
16: El que més em va atraure del Girona és que és un club amb molta història en els últims anys. Juguen un futbol molt atractiu.
11: El club gironí també ha presentat el mitjapunta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit una temporada per l'Al Ittihad saudita. I continua el serial amb Víctor Sigankov. El Girona li ha obert un expedient disciplinari després que l'ucraïnès es negués a jugar diumenge contra el Leganés. Estava convocat i es trobava en bon estat físic, però no va voler sortir al camp per mirar de forçar la seva sortida del club.
3: 3Cat Info.
11: En handbol, victòries dels dos equips del Granollers. I tant el femení, que va superar el Zúric per 27-25, com el masculí 34-31 contra el Thun Suís, van guanyar els seus partits al 36è torneig a Ciutat de Granollers. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes va empatar ahir a 1 contra Bèlgica i demà s'enfronten a Nova Zelanda. El combinat masculí amb 12 catalans va perdre 1-0 contra Austràlia. Jordi Bonastre, jugador de l'equip espanyol.
17: La veritat és que ens anem una mica així pel resultat, però crec que hi ha maneres i maneres de perdre i crec que l'equip ha donat la cara, ha competit i fins als minuts finals s'ha tingut oportunitats per poder remuntar. Bueno, ara el que hem comentat dins el vestuari és això, que d'aquí uns dies tornem a jugar, que el següent partit és el més important i que ja mirem endavant per tot el que ve.
11: El següent partit és demà a Espanya i Irlanda. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base montenegrina Marija Lakovic, provinent de l'Estepona. A la Lliga CB, l'Ilerna Lleida ha incorporat l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas durant la pretemporada, amb la idea que, si funciona aquest fitxatge, pugui allargar el contracte fins al final de la temporada.
3: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9 en punt. Us saluda, us informa Òscar Callau. I el nostre primer titular en aquesta hora és per al trànsit. Endavant, equip viari.
1: Els trens de la línia R4 de Rodalies circulen amb retards de 40 minuts de mitjana perquè hi ha una incidència a la infraestructura a l'altura de Castellbisbal. A les carreteres, només retencions a Barcelona, a la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat per obres, i a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs.
0: La Unió Europea acolla Espanya perquè faci tornar al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, també els menors d'edat. El PP s'hi suma i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat assegurant que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici contra Meta, acusada d'haver dissenyat les seves xarxes socials com Instagram deliberadament per crear addicció als adolescents. La demanda sosté que l'empresa ha prioritzat retenir els joves a les seves plataformes davant de protegir-ne la salut i el benestar. Unitree Robotics, el fabricant xinès de robots humanoides, ha debutat a la borsa de Xangai amb una pujada espectacular del 629%. La companyia ha recaptat uns 780 milions d'euros i ja està valorada en més de 9.000 milions de dòlars. Unitree ha presentat aquesta mateixa setmana un robot anomenat Superman, que és capaç de córrer a una velocitat de més de 12 metres per segon. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube en què fa una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra. Els Mossos i la policia local de Lleida mantindran tota aquesta setmana el desplegament preventiu al barri de Balàfia per evitar més incidents interètnics. Membres de la comunitat pakistanesa es van reunir ahir amb l'Ajuntament per intentar solucionar el conflicte amb un grup de joves de la ciutat que els haurien robat, cosa que va derivar en una batalla campal i que ja s'ha saldat amb 12 detinguts. Mor als 74 anys Delfina Amaya, membre del mític duo Los Amaya i una de les figures clau de la rumba catalana. Amb el seu germà José van contribuir a popularitzar el gènere i va deixar èxits com Vete o Caramelos. Madonna arrasa en les nominacions als premis MTV i n'ha aconseguit 11, entre d'altres, el Premi a l'Artista de l'Any o el de Millor Cançó per Bring Your Love, la seva col·laboració amb Sabrina Carpenter. La reina del pop ha superat Taylor Swift, que ha obtingut 9 nominacions. Rosalia, amb el tema La Perla, ha aconseguit una nominació en la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina.
2: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
3: El Barça es presenta aquest vespre davant de l'afició amb el nou fitxatge Rodri, que hi van presentar com a nou jugador. El madrileny diu que el Barça era la seva primera opció. Els blaugranes juguen al Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta aquest migdia Vanya Derkusic com a nou jugador. A segona, el Sabadell presentarà els dos nous fitxatges, Edgar González i Gastón Vallés. I el Girona incorpora el central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure del Rayo.
0: I pel que fa al temps, encara calor intensa avui, però a partir de demà comença a baixar la temperatura. Al matí serà assolellat i la tarda amb nuvolades i ruixats al Pirineu Oriental i al vespre a l'Alt Pirineu i l'Aran.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen 4 minuts de les 9 del matí. La Unió Europea pressiona Espanya perquè expulsi tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. El portaveu de la Comissió sobre Afers Interns, Marcus Lammert, insisteix que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
4: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El PP fa seu el missatge i també reclama la repatriació al Marroc de tots els migrants. Sentim la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, i el president de Ceuta, Juan José Vivas.
5: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores.
6: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: El Ministeri d'Infància respon totes aquestes veus, la i Europa, que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa qüestiona el discurs de Brussel·les i insisteix que la legislació prioritza el menor i el seu benestar per sobre de tot. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. A tot això, el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200, però l'associació ELIN de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que n'hi ha molts més. María Jiménez és voluntària d'aquesta entitat.
7: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones.
0: Avui serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma. Mentrestant, el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista a Ceuta arran de la crisi migratòria.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En marxa el judici contra Meta, la matriu d'Instagram i Facebook. Una trentena d'estats nord-americans l'acusen d'haver dissenyat les xarxes socials per fomentar l'addicció dels adolescents, com per exemple amb el desplaçament infinit per la pantalla, també anomenat scroll infinit. Durant la primera sessió del judici han assegurat que Meta era conscient que perjudicava els joves. El judici es fa a Califòrnia, davant d'una gran expectació mediàtica. A les portes del jutjat s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials amb familiars seus, unes situacions que en els casos més extrems han acabat en suïcidis.
8: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
0: L'empresa de Mark Zuckerberg, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de fins a 200.000 milions de dòlars i, a més, es podria veure obligada a fer canvis essencials en les seves plataformes. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes. Continuem parlant d'empreses tecnològiques, però ara a la Xina. El fabricant de robots humanoides Unitree Robotics ha debutat avui a la borsa de Xangai amb una pujada espectacular del 629%. La companyia ha recaptat uns 780 milions d'euros amb la sortida al mercat, que és la primera operació d'aquest tipus d'una empresa de robòtica humanoide a la Xina continental. Unitree està valorada ara amb més de 9.000 milions de dòlars i compta entre els seus inversors amb gegants tecnològics com Tencent, Alibaba i DeepSeek. L'empresa destinarà gairebé la meitat dels diners recaptats a investigar i desenvolupar nous robots. Aquesta mateixa setmana, Unitree ha presentat un robot anomenat Superman que és capaç de saltar una alçada de 2 metres i de córrer més de 12 metres per segon, tot i que només ha dedicat 3 mesos a desenvolupar-lo. Malgrat l'eufòria, Unitree adverteix que la comercialització massiva dels humanoides encara pot trigar més del previst.
2: 3CAT Info.
0: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, destituït el juliol per Zelensky, va publicar ahir un vídeo a YouTube fent una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra.
9: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: El gest de Fedorov és el primer gran desafiament polític intern a Zelensky des de l'inici de la guerra fa 4 anys i mig. 9 del matí i 9 minuts. A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa i hindús van reunir ahir a la tarda amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. Uns problemes que van originar la baralla de dissabte, amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana ja hi ha 12 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Les darreres detencions es van fer dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès. Una vintena es van van negar dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
11: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
10: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
0: I a Barcelona, l'Ajuntament ha ampliat les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. El tinent d'alcalde d'habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
12: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: Alhora, també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha imposat una sanció d'1 milió d'euros a l'empresa Avis per cobrar una taxa de fins a 45 euros als clients que han estat multats mentre conduïen un dels seus vehicles. El recàrrec el cobraven sota el concepte de despeses de gestió de la multa per la feina de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa de lloguer ja està obligada per llei. A més, es determina que és una càrrega econòmica desproporcionada per al client. En aquest cas, el Departament de Consum ho considera una infracció molt greu perquè hi ha l'agreujant que és una pràctica retirada per part d'Avis. Fa 6 anys ja va ser condemnada per un tribunal basc. En aquell moment ja es va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i es va obligar Avis a anul·lar-la dels contractes de lloguer de vehicles. El cas el va denunciar l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries i esgota la via administrativa, però es pot recórrer als tribunals. Ha mort als 74 anys Delfín Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya. Tot i que va néixer a Oviedo, Astúries, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família de molt petit. Es van instal·lar al barri del Raval. També eren familiars de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José, van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Los Amaya van assolir la seva època daurada a finals dels 70 amb cançons com Caramelos o Vete, que sentim de fons. El duo va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decisivament a popularitzar aquest gènere. Los Amaya van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992.

I més música quan falten 2 minuts per arribar a 9:15 del matí. Perquè Madonna ha arrasat en les nominacions als premis MTV. La reina del pop en té 11. Opta, entre d'altres, el Premi Artista de l'Any i a Millor Cançó de l'Any per la seva col·laboració amb Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Madonna fins i tot supera Taylor Swift, que ha obtingut 9 nominacions amb l'àlbum més recent, The Life of a Showgirl. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter, amb 7 nominacions cadascuna. Rosalía optarà el premi a millor vídeo de música llatina amb La Perla. Això sí, haurà de competir amb noms tan destacats com Shakira, Karol G o Bad Bunny. La gala dels MTV Music Video Awards es farà el 27 de setembre a Los Angeles.

0: Menys d'un minut i arribarem a un quart de 10 del matí. El trànsit ara, 3 que t'info, amb Mariluz García. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Comencem parlant del transport públic perquè recordem que els trens de l'R4 de Rodalies estan circulant amb retards de mitjana de 40 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura a l'altura de Castellbisbal. Ara també informa DIF que hi ha hagut un robatori de cable que afecta la senyalització automàtica entre Raïmat i Almacelles. Per això els trens que circulen per la línia d'ample convencional entre Saragossa i Lleida estan tenint retards. Tècnics de DIF estan treballant per reposar el material que han robat de forma el més ràpida possible. Pel que fa a les carreteres, a la Ronda A de la Barcelona es mantenen les aturades entre Hort i la Vall d'Hebron direcció Llobregat a causa d'obres, cosa que també provoca retencions en sentit contrari a l'altura de Vallcarca, aquí són més curtes. També complicacions a la frontera del Portús, a la Nacional 2, a la Jonquera d'entrada a França, i també complicacions a l'N240 a Lleida, on treballen per retirar un camió bolcat. Per això ja ha tallat l'accés cap a l'autovia A2 pels vehicles que circulen per l'N240 en direcció Osca. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. La previsió ara amb Tomàs Molina.
2: Avui dimecres serà potser l'últim dia d'aquesta setmana ja amb temperatures de 40 graus i amb un temps majoritàriament assolellat a la major part del país, tot i que durant la tarda les nuvolades guanyaran terreny i els ruixats reapareixeran, especialment en àrees del Pirineu. De cara al vespre, els ruixats es podran guanyar terreny sobretot a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Demà serà un dia de nuvolositat variable. Primeres hores del matí amb núvols compactes, potser en punts de la façana litoral, especialment a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada, fins i tot amb alguna gota en aquest sector a primeres hores del matí. Durant la tarda s'obriran clarianes, però de nou els ruixats reapareixeran en l'àrea del Pirineu, també potser cap a zones de muntanya de l'interior de les comarques tarragonines i de les Terres de l'Ebre. Les temperatures a partir de dijous amb tendència a la baixa i la inestabilitat amb tendència a augmentar. De fet, divendres, dissabte, diumenge, la possibilitat de ruixats i tempesta serà força més alta, localment podran ser fortes i les temperatures aniran baixant progressivament i, de fet, el cap de setmana ja seran normals per l'època de l'any.
0: Continuem parlant d'aquestes temperatures perquè a Barcelona aquest estiu hi ha hagut més de 50 nits tòrrides en què el termòmetre no ha baixat en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes. El metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, explica que la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
3: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar a tenir patologia cardiovascular.
0: Avui, les altes temperatures també s'exageren al País Valencià, on es podria arribar fins i tot als 44 graus en algun punt.
4: Què et passa?
5: Que no em tanca la maleta.
4: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
5: Bé, si trec uns quants banyadors...
4: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: 3Cat Info. L'activitat sísmica arreu del món no ha augmentat darrerament, segons els experts, tot i els terratrèmols de Veneçuela i Colòmbia, i amb menys magnitud el de Granada. El sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho atribueix a fenòmens habituals en una entrevista a 3Cat Info.
8: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món, però clar... Aquests ens afecten de prop, els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, on hi vivim, no ens afecten per res.
0: A Granada hi va haver dos terratrèmols més, un de magnitud 3,4 a la població d'Ojíjares i l'altre de 4,8 que va deixar 3 ferits lleus i desperfectes en alguns edificis. El sisme va obligar a desallotjar unes 600 persones del municipi de Les Gàbies, al sud de l'àrea metropolitana.
9: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Temps ara per la informació internacional. Donald Trump ha posat en suspens els nous aranzels del 50% previstos per al Canadà a partir d'aquesta mitjanit passada i assegura que els dos països estan a prop d'un acord comercial. El president dels Estats Units ha deixat la mesura en pausa durant 3 dies. El seu homòleg canadenc confirma els progressos en les converses, però assegura que encara queda molta feina per fer. Els aranzels anunciats a meitat de juliol havien de castigar una àmplia varietat de productes canadencs, com el ciment, els estics d'hoquei sobre gel o la cervesa, amb un impacte calculat d'uns 20.000 milions de dòlars. L'administració de Trump els va justificar per un suposat tracte discriminatori a productes nord-americans. No hi ha detalls sobre l'acord que ha frenat els nous aranzels, però Trump ha apuntat que podria incloure la represa d'un oleoducte entre els dos països aturat per Biden el 2021, després d'anys de protestes de les comunitats indígenes i els activistes mediambientals. Crítiques inusuals dels Estats Units per un atac israelià a Síria. L'ambaixador nord-americà a Turquia considera que és una escalada innecessària que no promou l'estabilitat regional. Paraules de Tom Barr, que a més d'ambaixador és l'enviat especial de Donald Trump a Síria i l'Iraq, hores després que es duguessin a terme 8 atacs aeris contra una base militar siriana a prop de Turquia. Es van malmetre la pista i zones d'emmagatzems, però no consten ferits. Israel ha justificat l'operació dient que Síria estava a punt de trencar l'statu quo pactat entre els dos països en matèria de seguretat, en permetre la presència de tropes turques a les instal·lacions. Damasc ho ha qualificat d'acte d'agressió injustificat que posa en perill la seguretat i l'estabilitat a la regió. I el preu del petroli continua pujant mentre no s'alvira cap solució al conflicte a l'Orient Mitjà. La cotització del barril de Brent, alta referència a Europa, s'acosta als 92 dòlars després que Donald Trump ha admès que no hi ha converses amb l'Iran. El president dels Estats Units ha desmentit el seu gendre Jared Kushner, un dels principals negociadors amb Teheran, que dilluns va assegurar que hi havia un diàleg intens amb el govern iranià. Trump insisteix en un missatge a la seva xarxa social Truth que el bloqueig naval nord-americà sobre els ports iranians continua en vigor i que el pas per l'estret d'Hormuz està obert i operatiu. L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos. L'organisme va reunir ahir el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. Ituri és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora de la zona de Metges Sense Fronteres.
9: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té vacuna ni tractament.
10: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i mig de 10, 3 de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona no van començar a construir cap habitatge protegit durant el 2025. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els últims 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda actual. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
11: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració. Les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític actual. Aquest primer semestre, les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya continua concentrant més d'una quarta part del total de les exportacions espanyoles. Joan Tristany, director general de l'Associació d'Empreses Exportadores, AMEC.
12: Nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes, una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
0: Tot i que les exportacions van a l'alça, les importacions pugen encara més i això fa créixer el dèficit comercial català. Supera els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. Amb aquests aplaudiments va acabar ahir el minut de silenci que va tancar la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp. Cambrils, Ricard Boigas.
13: A Cambrils, l'atac del mateix grup jihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira, ara té 87 anys, va patir múltiples ferides a la cara. Ahir va dir que no recorda res del que va passar.
14: És una cosa que va passar i ja que ho entrava i ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
13: Rovira apunta que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac.
0: Esports. Informació esportiva amb Montse Raya, bon dia.
15: Hola, bon dia. El nou fitxatge del Barça, Rodri, coneixerà avui la seva nova afició. Els jugadors blaugranes juguen aquest vespre al trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre al Camp Nou. El partit el podeu seguir en directe a la TDT, la transmissió de Catalunya Ràdio. El migcampista madrileny assegura que el Barça va ser la seva primera opció i parla així del seu nou entrenador, Hansi Flick.
16: Un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
15: I així veu en Marc Bernal, un altre dels migcampistes del Barça.
16: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros. Y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
15: Rodri creu que la progressió del Barça les últimes temporades el situen com un equip que és a prop de guanyar la Champions. No es preveu que Rodri jugui avui al Gamper perquè tan sols fa unes hores que és amb el Barça. Qui sí que debutarà avui davant l'afició són els dos nous fitxatges, Adeyemi i Anthony Gordon. En aquest Gamper, qui farà el discurs com a capità serà Rafinha. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ho explica.
17: Rafa will do it, because normally...
18: Rafinha farà el Parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
15: Un Barça que ha d'anunciar de forma imminent la incorporació també de Joao Cancelo. El club no té previst presentar el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada.
19: Trescat Info.
15: El Barça juga al Gamper i l'Atlètic de Madrid té avui partit de la primera jornada de Lliga contra el Màlaga. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip, tot i que el Barça està interessat en el davanter argentí. El tècnic de l'Atlètic, Simeone, ho té clar.
20: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar.
15: L'Atlètic de Madrid-Màlaga de Lliga és a les 9 del vespre. A l'Espanyol aquest migdia presenten Vanya Derkušić com a nou jugador. És un central eslové de 26 anys que arriba a cedir pel Zenit de Sant Petersburg. És internacional amb Eslovènia. També hi ha presentacions a segona divisió. El Sabadell aquest migdia presenta dos nous fitxatges, Edgar González i Gaston Vallès. I el Girona ha confirmat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin. Per a les tres pròximes temporades arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
21: The most important thing for me is to get to
22: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
21: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
15: El club gironí també ha presentat el mitjapunta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit una temporada de l'Al Ittihad saudita. I Víctor Sigankov, al Girona, li ha obert un expedient disciplinari després que l'ucraïnès es negués a jugar diumenge contra el Leganés.
19: 3CAT Info.
15: en handbol, victòries dels dos equips del Granollers. El femení va superar el Zúrich 27-25 i el masculí 34-31 al Thun Suís. Els partits del torneig Ciutat de Granollers jugats ahir. Al Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola femenina amb 9 jugadores catalanes va empatar un contra Bèlgica. Marta Segú, jugadora de l'equip espanyol.
1: Per nosaltres aquest partit era crucial. Sobre paper, entre Bèlgica i nosaltres hauríem de passar. Si pensem més enllà que ho volem fer, sumar és imprescindible, perquè si no comences una següent fase amb 0 punts que costaria remar, tot i que no és impossible, costaria remar.
15: Demà s'enfronten a Nova Zelanda. El combinat masculí amb 12 catalans va perdre 1-0 contra Austràlia i demà s'enfronten a Irlanda. I l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base montenegrina Marija Lakovic.

0: Hola, bon dia, benvinguts a l'antena de 3Cat Info. Us informa en aquests moments Òscar Callau. I ara ens disposem a repassar els titulars més destacats. La Unió Europea pressiona Espanya perquè faci tornar al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, també els menors d'edat. El PP s'hi suma i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat assegurant que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici contra Meta, acusada d'haver dissenyat deliberadament les seves xarxes socials, com Instagram, per crear addicció als adolescents. La demanda sosté que l'empresa ha prioritzat retenir els joves a les seves plataformes davant de protegir-ne la salut i el benestar. L'exministre de Defensa Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions a Ucraïna. Cessat el juliol per Zelensky, Fedorov ha publicat un vídeo a YouTube en què fa una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra. A partir d'ara ens ocuparem d'informacions com aquesta. La plataforma Pagesos o Conills considera insuficient el pla de xoc del Departament d'Agricultura Verdú a l'Urgell per lluitar contra la plaga d'aquests animals. Consideren que els més de 5.000 conills capturats en 10 dies no resolen una sobrepoblació que malmet els cultius. Passarem també per Tarragona, que celebra avui la seva festa major petita de Sant Magí, una jornada marcada per la Diada Castellera amb les quatre colles locals i per la processó, amb la participació del Seguici Popular. Pel que fa als esports, Montse?
1: Doncs el nou fitxatge del Barça, Rodri, coneixerà avui la seva afició. Els blaugrana juguen al Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 de vespre al Camp Nou amb transmissió de la TVT a Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa al temps, encara tenim calor intensa avui, però a partir de demà comença a baixar la temperatura. Al matí és assolellat i la tarda amb nuvolades i ruixats al Pirineu Oriental i al vespre a l'Alt Pirineu i l'Aran. Com us dèiem, la Unió Europea pressiona Espanya perquè expulsi tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. El portaveu de la Comissió sobre Afers Interns, Marcus Lammert, insisteix que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
2: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El PP fa seu el missatge i també reclama la repatriació al Marroc de tots els migrants. Sentim la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, i el president de Ceuta, Juan José Vivas.
3: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores.
4: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: El Ministeri d'Infància ha respost a Europa que estan absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa qüestiona el discurs de Brussel·les i insisteix que la legislació prioritza el menor i el seu benestar per sobre de tot. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. A tot això, el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200, però l'associació ELIN de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que n'hi ha molts més. Sentim Maria Jiménez, voluntària d'aquesta entitat.
5: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones.
0: Avui serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma i, mentrestant, el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista a Ceuta arran de la crisi. I a la ciutat nord-africana hi ha hagut també una alerta del Col·legi de Metges. Asseguren que la situació epidemiològica de Ceuta està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no van al metge per por d'un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president Enrique Roviralta.
6: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar.
7: 3Cat Info.
0: En marxa el judici contra Meta, la matriu d'Instagram i Facebook. Una trentena d'estats nord-americans l'acusen d'haver dissenyat les xarxes socials per fomentar l'addicció dels adolescents, com per exemple amb el desplaçament infinit per la pantalla, també anomenat scroll infinit. Durant la primera sessió del judici han assegurat que Meta era conscient que perjudicava els joves. El judici es fa a Califòrnia, davant d'una gran expectació mediàtica. A les portes del jutjat s'han sentit testimonis que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus, situacions que en els casos més extrems han acabat fins i tot en suïcidis.
8: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
0: L'empresa de Mark Zuckerberg nega les acusacions i s'enfronta a multes de fins a 200.000 milions de dòlars. I, a més, es podria veure obligada a fer canvis essencials en les seves plataformes. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes. I a Ucraïna, l'exministre de Defensa, Mykhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, destituït el juliol per Zelensky, va publicar ahir un vídeo a YouTube fent una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra.
9: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: El gest de Fedorov és el primer gran desafiament polític intern a Zelensky des de l'inici de la guerra fa 4 anys i mig. 9:45, Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts el govern ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron suposadament rus a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Berlín, Jordi Regàs.
10: Alemanya prem l'accelerador en el desenvolupament de la tecnologia dels drons.

0: pot acabar afectant els estalvis dels inversors europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria tenir conseqüències en les famílies i en l'economia de la zona euro. En un article al blog del BCE, 5 experts apunten que les famílies europees tenen de manera indirecta 440.000 milions d'euros vinculats a grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta, principalment a través de fons d'inversió. El catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, afegeix que asseguradores i bancs també hi inverteixen.
1: A Europa en aquests moments es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores, per tant hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
0: Els experts també avisen que les conseqüències podrien anar més enllà de la borsa. Una situació així podria reduir la confiança dels mercats, dificultar l'accés al finançament de les empreses i acabar afectant fins i tot la contractació de la zona euro.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La plataforma Pagesos o Conills considera insuficient el pla de xoc que el Departament d'Agricultura ha dut a terme durant 10 dies a Verdú, a l'Urgell, per lluitar contra la plaga d'aquests animals. Consideren que els més de 5.000 conills capturats en aquest període no resolen una sobrepoblació que malmet els seus cultius. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: El portaveu de la plataforma i pagès de Verdú, Ramon Boleda, diu que el pla s'ha quedat curt. En aquest sentit, reclama que el pla de xoc de captures es mantingui de forma permanent i a tots els municipis de la Plana de Lleida de forma continuada.
4: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que es continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hi hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que mos fan ara.
3: Boleda assegura que hi ha zones amb 10.000 conills per quilòmetre quadrat, tot i que l'objectiu desitjable seria arribar com a molt als 50 exemplars. El pla es va engegar a finals de juliol i s'ha prolongat a Verdú fins al 13 d'agost, on s'han capturat entre 450 i 500 conills diaris. S'hi han fet 22 recorreguts nocturns amb vehicles amb escopeta i focus, així com 24 guides amb punts fixos estratègics. El pla de xoc també preveu actuacions a municipis com Aspa o Alfés, el Segrià, tot plegat per fer front a la plaga de conills que fa anys que arrasa els cultius dels pagesos del Pla de Lleida. El Departament d'Agricultura informa que en farà una valoració d'aquí una setmana.
0: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any. És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu el model s'ha presentat davant un comitè de l'ONU. Girona, Núria Paraire.
5: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya i s'eviten més de 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner. Va començar a funcionar fa uns 20 anys quan es va decidir tancar l'Hospital Psiquiàtric de Salt. La idea és que les persones puguin viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials, amb el suport de professionals sanitaris, de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària, de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
6: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar. L'hospitalització està demostrat que no és eficient des del punt de vista de la recuperació. És un trauma, moltes persones ho viuen molt i molt malament.
5: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets.
6: Evidentment no és un model perfecte, però és un model que avança en la línia de garantir drets. Això és el que li interessava a Nacions Unides i per això ens van convidar.
5: El Departament de Salut vol anar-ho impulsant a la resta de Catalunya.
0: I ara anem cap a Madrid perquè el Tribunal Suprem ha tancat la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència estableix que passar d'home a dona al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Madrid, Dani Sainz Eaja.
7: El Suprem es pronuncia arran del cas d'un home de Castelló que després

0: després d'agredir la seva exparella, es va canviar de sexe i ara pretenia esquivar la presó. Els jutges veuen l'intent de frau i deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i que el que compta és que en el moment del delicte era un home. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval a l'anomenada llei trans.
1: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i com un Tribunal Superior l'està aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, aplica la nostra llei. Per tant, em sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
2: Els Mossos investiguen el tiroteig sense ferits de dilluns a la nit a Badia del Vallès, al Vallès Occidental. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, només hi van trobar les beines. Malgrat que no hi va haver víctimes, els Mossos treballen ara per aclarir la motivació del tiroteig. L'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez, ho va atribuir a través de les xarxes socials a una possible baralla. Aquest nou episodi s'assuma als diferents tirotejos registrats a l'àrea metropolitana de Barcelona les últimes setmanes. I a la presó de Lleida s'ha suïcidat un intern. El cos el van trobar ahir al matí, segons va denunciar el sindicat SICAP-FEPOL, i van confirmar fons del Departament de Justícia. Uns interns van avisar que els funcionaris dels fets i el servei mèdic va fer maniobres de reanimació al pres fins que va arribar el personal del SEM, que en va certificar la mort. Hem arribat a 3:15 del matí. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Retencions per obres a la Nacional 2, a l'altura de Figueres, també a Barcelona, a la Ronda d'Alt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a la mateixa Nacional 2, també aturats a la frontera del Portús, a la Jonquera, en sentit nord d'entrada a França. A la resta de carreteres, de moment encara es manté el volum baix de trànsit i sense noves incidències. El transport públic, els trens de l'R4 de Rodalies, encara circulen amb retards de 40 minuts a mitjana, perquè aquest matí hi ha hagut una incidència a la infraestructura a l'altura de Castellbisbal. I d'altra banda, la infraestructura a l'altura de Castellbisbal. El transport públic, els trens de l'R4 de Rodalies, encara circulen amb retards de 40 minuts a mitjana, perquè aquest matí hi ha hagut una incidència a la infraestructura a l'altura de Castellbisbal. I d'altra banda, la infraestructura a l'altura de Castellbisbal. El transport públic, els trens de l'R4 de Rodalies, encara circulen amb retards de 40 minuts a mitjana, perquè aquest matí hi ha hagut una incidència a la infraestructura a l'altura de Castellbisbal. I d'altra banda, la infraestructura a l'altura de Castellbisbal. I d'altra banda,
4: Tanya, tant al Pirineu com a la resta del país, i és que la situació anirà cap a un augment de la inestabilitat de cara a divendres, dissabte, diumenge i fins i tot dilluns de la setmana vinent. Aquesta inestabilitat s'anirà acompanyada també d'una entrada d'aire una miqueta més fresquet. Podrà haver-hi alguna tempesta forta durant aquest cap de setmana i la temperatura anirà clarament a la baixa, amb una normalització de les temperatures de cara a dissabte i diumenge. Tindrem, doncs, un ambient més normal que el que tocaria en aquesta època de l'any.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Tarragona celebra avui la seva festa major petita de Sant Magí, una jornada marcada per la Diada Castellera amb les quatre colles locals i per la processó amb la participació del Seguici Popular. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
6: Bon dia, la colla Xiquets de Tarragona, la Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau se citaran a les 12 del migdia a la plaça de les Cols, a tocar de la catedral, en una diada en què es podria veure algun castell de gamma extra. A la tarda, el Seguici Popular acompanyarà la imatge de Sant Magí en la processó que recorrerà els carrers de la part alta de Tarragona i que acabarà amb l'entrada de la imatge a l'ermita de Sant Magí del Portal del Carro.

0: Miguel Ríos va tancar ahir el Festival de Cap Roig amb un viatge de to reivindicatiu per les cançons més emblemàtiques de la seva llarga trajectòria i algunes del nou àlbum, El Último Vals. El festival ha rebut aquest any més de 46.000 espectadors. Calella de Palafrugell, Maria Rovira.
1: Un concert on Miguel Ríos va reivindicar amb energia el vell esperit del rock i va connectar des del principi amb el públic traduint el Bienvenidos i saludant en català.
2: Benvinguts a Jardín Botànic, el espacio más chulo que hay en el Mediterráneo. Es este sitio donde están ustedes viendo este concert.

0: Certo. Benvinguts. Moltes gràcies per estar aquí.
1: Miguel Ríos va combinar un recorregut per cançons que ja són himnes, com No estàs sola, Santa Lucía o Blues de l'autobús, amb ironies sobre fer-se vell i comentaris en defensa dels drets de les dones, contra l'extrema dreta o el negacionisme del canvi climàtic. Un concert increixendo que va fer aixecar el públic al moment àlgid, quan va cantar Insurrección a Manolo García. Amb l'emblemàtic himne a l'alegria es va tancar el concert i aquesta edició del festival. Una edició que s'ha acabat amb un balanç de 46.000 entrades venudes i el 86% d'ocupació en els espectacles. Segons el director Juli Guiu, això consolida el tipus de programació.
2: La veritat és que ha sigut el que nosaltres busquem, pues un festival supereclèctic, que cada dia passin coses diferents i han passat. Han llegut nits màgiques, han llegut nits espectaculars, la veritat.
1: 8 dels 22 concerts van penjar cartell d'entrades exaurides com els de Bryan Adams, Enric Asley o Rosario.
3: I un altre festival, el Mar d'Estiu de Santa Susana al Maresme, ha tancat una nova edició amb 30.000 assistents. El festival s'ha fet entre el 31 de juliol i el 17 d'agost i els concerts que han omplert l'espai han estat els de Zucchero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, Joan Dausà o Sergio Dalma. L'organització ha celebrat que la resposta del públic hagi situat el festival com la gran cita cultural i d'oci de referència a la comarca del Maresme en la temporada estival.

0: de l'àmbit de la cultura, destaquem també que ha mort als 94 anys l'actriu britànica Phyllida Lowe, mare d'Emma Thompson, amb qui va compartir cartell en pel·lícules com Els amics d'en Peter, El convidat d'hivern o Molt soroll per no res. La seva prolífica carrera comprèn una àmplia varietat de papers. Al teatre des de la dècada dels 50, a la televisió, on va debutar als anys 60, i al cinema ja a partir dels 90. El seu últim paper a la pantalla gran va ser el 2020 amb la producció I vas arribar tu. I ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90 en l'exitós programa Tatachán de Televisió Espanyola, entre d'altres. Es va fer popular pel seu aspecte amb un barret de copa i una llarga cabellera canosa i el seu sentit de l'humor que acompanyava sempre amb el gest de tocar el violí. Tamariz parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes d'ICAT.
1: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león. ¿Sabes? Y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
0: Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units i va ser campió del món de cartomàgia. Un dels seus espectacles més famosos va ser Magia Potagia, en el qual barrejava humor i misteri.
2: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
3: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
4: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: 6 minuts i arribarem a les 10 del matí. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès i evitant el Camp de Tarragona. El nou itinerari obriria una nova porta d'entrada a Barcelona per la Sagrera als trens d'alta velocitat, també als procedents de Madrid. La Generalitat ha encarregat un informe per definir-ne el traçat, analitzar-ne la viabilitat, estimar els costos i avaluar-ne l'impacte ambiental. L'estudi tindrà un cost de més d'un milió d'euros i un termini de 2 anys i mig per fer-lo. L'objectiu és crear un nou corredor transversal ferroviari en ample internacional que permeti travessar Catalunya i que pugui ser utilitzat tant per serveis de viatgers com de mercaderies, connectant diferents corredors existents i futurs. Sílvia Panec és la consellera de Territori.
1: Todos sabemos que hay...
5: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: La Generalitat també estudia la creació d'una nova estació d'alta velocitat al Vallès.
2: Esports.
0: Informació esportiva amb Montse Raya, bon dia.
6: Hola, bon dia. El nou fitxatge del Barça, Rodri, coneixerà avui la seva nova afició. Els jugadors blaugrana juguen aquest vespre al trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8. A partit el podeu seguir en directe a la TVT, la transmissió de Catalunya Ràdio. Rodri assegura que el Barça va ser la seva primera opció.
7: És un grandíssim club, sempre per a mi ha sigut un referente a nivell mundial per su filosofia, per su manera d'entendre el futbol i també els valors que representa, i tenia alguna altra opció més, però per a mi Barcelona fou la primera opció i així se lo dice entender a Jan, a la cúpula directiva, i nada, feliç d'estar aquí.
6: Rodri creu que la progressió del Barça en les últimes temporades el situa com un equip a prop de guanyar la Champions.
7: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo. Al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años. Han sido capaces de ganar 2 ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva, y en Europa están pues a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar l'ansiada Champions.
6: El Barça es presenta avui davant l'afició amb Rodri i amb els altres dos nous fitxatges, Adeyemi i Anthony Gordon.
8: Yeah, they told me the process and what
9: em van explicar el procés i què passarà. Crec que és una experiència increïble per a mi i per a cada nou fitxatge. L'Al Ahly serà un equip fantàstic, però crec que al Barça només ens centrem en nosaltres mateixos i en el que podem fer, en la manera com volem jugar. Tenim un estil que no canvia mai, així que simplement intentem guanyar d'aquesta manera de la millor manera possible.
7: So we just try and win this way and in the best way possible.
6: En aquest Gamper, qui farà el discurs com a capità serà Rafinha. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, l'ha triat com a capità provisional. També ha triat Pedri i Eric García, a l'espera que siguin els jugadors qui facin les votacions ja definitives. El Barça denuncia de forma imminent la incorporació també de Joao Cancelo. El club no té previst presentar el lateral portuguès, que ja va jugar al Barça la temporada passada. Mentrestant, l'Atlètic de Madrid té avui el partit de la primera jornada de Lliga contra Màlaga. No hi ha anat convocar Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça està interessat en el davanter argentí, el tècnic de l'Atlètic Simeone vol que Julián es quedi.
10: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar.
6: L'Atlètic de Madrid-Màlaga de Lliga és a les 9 del vespre. A l'Espanyol aquest migdia presentaran Vanya Derkušić com a nou jugador. És un defensa eslové de 26 anys que arriba a cedir pel Zenit de Sant Petersburg. També hi ha presentacions a la segona divisió. El Sabadell presentarà a migdia dos nous fitxatges, Edgar González i Gaston Vallès. I al Girona arriba el central ghanès de 28 anys, Abdul Mumin. Per a les tres pròximes temporades arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
11: I think I'm a very defensive player. Soc
12: un jugador molt defensiu. Tot i això, no crec que sigui gens dolent en pilota. Soc un central bo en pilota i m'encanta defensar. Sí, així és com em descriuria. Defenso bé, però també puc jugar en pilota.
11: I think that's how I would describe myself, that I defend a lot, but I also like to play football too.
6: El club gironí també ha presentat el mitjà punta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba a cedir d'una temporada per l'Al-Ittihad saudita. I pel que fa a Víctor Sigankov, el Girona li ha obert un expedient disciplinari després que l'ucraïnès es negui a jugar diumenge contra el Leganés.
2: 3CAT Info.
6: En vol victòries dels dos equips del Granollers ahir. El femení va superar el Zurich per 27-25 i el masculí 34-31 al Thun Suís al torneig Ciutat de Granollers. El Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes va empatar un contra Bèlgica. Marta Segú, jugadora de l'equip espanyol.
13: Per nosaltres aquest partit era crucial. Sobre paper, entre Bèlgica i nosaltres hauríem de passar. Si pensem més enllà que ho volem fer, sumar és imprescindible, perquè si no comences una següent fase amb 0 punts que costaria remar, tot i que no és impossible, costaria remar.
6: Demà s'enfronten a Nova Zelanda. El combinat masculí amb 12 catalans va perdre 1-0 contra Austràlia. Demà Espanya i Irlanda. I en bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base montenegrina Marija Lakovic. A la Lliga Sevel i l'Hernán Lleida comença avui la pretemporada amb els primers entrenaments, un cop els jugadors ja han passat les revisions mèdiques. I el Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Macondo. Té 26 anys, fa 2,07 d'alçada i en els últims mesos ha jugat a la Lliga Xinesa.
2: Trescat Info.

0: En punt les 10 del matí. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat que uniria Lleida i Barcelona passant pel Vallès i sense travessar Tarragona. El nou itinerari plantejaria la creació d'una estació d'alta velocitat en terres vallesanes i permetria que els AVEs entressin a Barcelona directament per la Sagrera. El govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nenes migrants menors d'edat que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El Ministeri d'Infància treballa perquè les acullin organitzacions de protecció de la infància. L'executiu tractarà amb les autonomies la setmana que ve el trasllat de la resta de menors. En marxa als Estats Units, el judici contra Meta acusada d'haver dissenyat les seves xarxes socials com Instagram deliberadament per crear addicció als adolescents. La demanda sosté que l'empresa ha prioritzat retenir els joves a les seves plataformes davant de protegir-ne la salut i el benestar. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Cessat al juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en què fa una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra. Els Mossos i la policia local de Lleida mantindran tota aquesta setmana el desplegament preventiu al barri de Balàfia per evitar més incidents interètnics. Membres de la comunitat pakistanesa es van reunir ahir amb l'Ajuntament per intentar solucionar el conflicte amb un grup de joves de la ciutat que els haurien robat, cosa que va derivar en una batalla campal i que ja s'ha saldat amb 12 detencions. La plataforma Pagesos o Conills considera insuficient el pla de xoc que Agricultura ha dut a terme durant 10 dies a Verdú a l'Urgell contra la plaga d'aquests animals i reclama que sigui permanent. En aquests dies s'han capturat més de 5.000 conills, però segons els pagesos no n'hi ha prou per lluitar contra una sobrepoblació que malmet els cultius. Mor als 74 anys Delfín Amaya, membre del mític duo Los Amaya i una de les figures clau de la rumba catalana. Amb el seu germà José, va contribuir a popularitzar el gènere i va deixar èxits com Vete o Caramelos. I Madonna arrasa en les nominacions als premis MTV, ha aconseguit 11, entre d'altres, el Premi Artista de l'Any o el de Millor Cançó per Bring Your Love, la seva col·laboració amb Sabrina Carpenter. La reina del pop ha superat Taylor Swift, que ha obtingut 9 nominacions. Rosalía, amb el tema La Perla, ha aconseguit una nominació en la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El nou fitxatge del Barça, Rodri, coneixerà avui la seva nova afició. Els blaugranes juguen al trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre al Camp Nou amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta aquest migdia el central eslové Vanja Đerković com a nou jugador cedit pel Zenit. També presentacions al Sabadell, Edgar González i Gaston Vallès. I el Girona incorpora el central ghanès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure del Rayo.
0: Temperatura encara molt alta avui, a màximes de fins a 40 graus a Ponent i a l'Ebre, però amb davallada a partir de demà. Avui, molt de sol amb ruixats a la tarda al Pirineu, que al vespre arribaran a l'Alt Pirineu i a l'Aran, i a la nit també a la Costa Daurada.
3: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, el govern estudia una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona passant per Igualada, Martorell i el Vallès i evitant el Camp de Tarragona. El nou itinerari obriria una nova porta d'entrada a Barcelona per la Sagrera als trens d'alta velocitat, també als procedents de Madrid. La Generalitat ha encarregat un informe per definir-ne el traçat, analitzar-ne la viabilitat, estimar els costos i avaluar l'impacte ambiental. L'estudi tindrà un cost de més d'un milió d'euros i un termini de 2 anys i mig per fer-lo. L'objectiu és crear un nou corredor transversal ferroviari en ample internacional que permeti travessar Catalunya i que pugui ser utilitzat tant per serveis de viatgers com de mercaderies, connectant diferents corredors existents i futurs. Sílvia Panec és la consellera de Territori.
4: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: La Generalitat també estudia la creació d'una nova estació d'alta velocitat al Vallès. Ens centrem ara en Ceuta. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants des de Ceuta a la península. És una de les mesures per donar assistència als perfils més vulnerables de l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol a la ciutat autònoma. Es tracta que organitzacions de protecció a la infància es facin càrrec de l'acollida i la cura d'aquestes menors. En paral·lel, s'ha d'estudiar la situació dels menors identificats, prop de 2.200, i la ministra de Migracions i portaveu del govern, Elma Saiz, ha assegurat que s'aplicarà la normativa per protegir-los i acollir-los.
1: Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislación. Hay principios inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico, como el interés superior del menor. Hay una respuesta que se tiene que dar desde la legalidad.
0: Declaracions de Saiz a Radio Nacional l'endemà que la Comissió Europea pressionés a Espanya perquè expulsi tots els migrants cap al Marroc, també els que són menors d'edat. I mentrestant, a Ceuta hi ha una alerta del Col·legi de Metges. Asseguren que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma ha estat totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses, com ara la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no van al metge per por d'un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'hauria d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Rubiralta.
3: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa. Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni tampoc personal per poder-les tractar.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: En marxa el judici contra Meta, la matriu d'Instagram i Facebook. Una trentena d'estats nord-americans l'acusen d'haver dissenyat les xarxes socials per fomentar l'addicció dels adolescents, com per exemple amb el desplaçament infinit per la pantalla, també conegut com a scroll infinit. Durant la primera sessió del judici han assegurat que Meta era conscient que perjudicava els joves. El judici es fa a Califòrnia davant d'una gran expectació mediàtica. A les portes del jutjat s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus. Unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en suïcidi.
6: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
0: L'empresa de Mark Zuckerberg, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de fins a 200.000 milions de dòlars i, a més, es podria veure obligada a fer canvis essencials en les seves plataformes. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que hi declari el mateix Zuckerberg. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, destituït el juliol per Zelensky, va publicar ahir un vídeo a YouTube fent una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra.
7: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: El gest de Fedorov és el primer gran desafiament polític intern a Zelensky des de l'inici de la guerra ja fa 4 anys i mig. Crítiques inusuals dels Estats Units per un atac israelià a Síria. L'ambaixador nord-americà a Turquia considera que és una escalada innecessària que no promou l'estabilitat regional. Paraules de Tom Barrack, que a més d'ambaixador és l'enviat especial de Donald Trump a Síria i l'Iraq, hores després que es duguessin a terme 8 atacs aeris contra una base militar siriana a prop de Turquia. Es van malmetre la pista i zones de magatzems, però no consten ferits. Israel ha justificat l'operació dient que Síria estava a punt de trencar l'statu quo pactat entre els dos països en matèria de seguretat en permetre la presència de tropes turques a les instal·lacions. Damasco ha qualificat d'acte d'agressió injustificat que posa en perill la seguretat i l'estabilitat a la regió. I mentrestant, Trump ha posat en suspens els nous aranzels del 50% previstos al Canadà a partir d'aquesta mitjanit passada i assegura que els dos països estan molt a prop d'un acord comercial. El president nord-americà ha deixat la mesura en pausa durant 3 dies. El seu homòleg canadenc confirma els progressos en les converses, però assegura que encara queda molta feina per fer. Els aranzels, anunciats a meitat de juliol, havien de castigar una àmplia varietat de productes canadencs com el ciment, als estics d'hoquei sobre gel o la cervesa, amb un impacte calculat d'uns 20.000 milions de dòlars. L'administració de Trump els va justificar per un suposat tracte discriminatori a productes nord-americans. No hi ha detalls sobre l'acord que ha frenat els nous aranzels, però Trump ha apuntat que podria incloure la represa d'un oleoducte entre els dos països, aturat per Biden l'any 2021, després d'anys de protestes de les comunitats indígenes i dels activistes mediambientals. El preu del petroli continua pujant mentre no s'alvira cap solució al conflicte a l'Orient Mitjà. La cotització del barril de Brent, que és el de referència a Europa, s'acosta als 92 dòlars després que Donald Trump admet que no hi ha converses amb l'Iran. El president dels Estats Units ha desmentit el seu gendre, a Jared Kushner, un dels principals negociadors amb Teheran, que dilluns va assegurar que hi havia un diàleg intens amb el govern iranià. Trump insisteix en un missatge a la seva xarxa social que el bloqueig naval nord-americà sobre els ports iranians continua en vigor i que el pas per l'estret d'Hormuz està obert i operatiu. Doncs bé, les exportacions catalanes es mantenen a l'alça tot i el complicat context geopolític actual. Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya continua concentrant més d'una quarta part del total de les exportacions espanyoles. Joan Tristany, director general de l'Associació d'Empreses Exportadores.
8: Nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes, una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
0: Tot i que les exportacions van a l'alça, les importacions pugen encara més i això fa créixer el dèficit comercial català. Supera els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat.
9: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
10: Però si aquesta hora la platja està buida.
9: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
10: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
9: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: Val més que en busquem un altre.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha imposat una sanció d'1 milió d'euros a l'empresa Avis per cobrar una taxa de fins a 45 euros als clients que han estat multats mentre conduïen un dels seus vehicles. El recàrrec el cobraven sota el concepte de despeses de gestió de la multa per la feina de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa de lloguer ja està obligada per llei. A més, es determina que és una càrrega econòmica desproporcionada pel client. En aquest cas, el Departament de Consum ho considera una infracció molt greu, perquè hi ha l'agreujant, que és una pràctica reiterada per part d'Avis. Fa 6 anys ja va ser condemnada per un tribunal basc. En aquell moment es va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i es va obligar Avis a anul·lar-la dels contractes de lloguer de vehicles. El cas el va denunciar l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries i esgota la via administrativa, però es pot recórrer als tribunals. Anem ara cap a Lleida. Membres de la comunitat pakistanesa i hindú es van reunir ahir a la tarda amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, la policia local, per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. Uns problemes que van originar la baralla de dissabte amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana s'han fet ja 12 detencions. Pere Joan Álvarez.
13: Les darreres detencions es van fer dilluns a la nit després

0: és d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès. Una vintena es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
1: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
0: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
2: Un quart d'11 del matí, fem atenció al trànsit i al temps. Connexió amb el nostre equip viari, Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. De moment encara petites retencions. A la carretera Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera d'entrada a França. També la mateixa N2 a l'altura de Figueres, en tots dos sentits, a causa d'obres. També per treballs a la calçada, a Barcelona, a la Ronda a Dalt, i a l'altitud i aturades entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també a l'altura de Vallcarca, en sentit Besòs. I al transport públic, dues incidències. Els trens de l'R4 de Rodalies circulen amb retards de 40 minuts perquè aquest matí hi ha hagut una incidència a la infraestructura a l'altura de Castellbisbal. I d'altra banda, la mitjana distància entre Lleida i Saragossa té alguns retards perquè hi ha hagut un robatori de cable que afecta el sistema de senyalització automàtica, segons informen des d'ADIF. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps. Previsió meteorològica amb el Tomàs Molina.
4: Avui torna a ser un dia calorós en tot el país, un dia marcat en general pel sol, almenys pel que fa al matí, tot i que a la tarda creixeran nuvolades que donaran ja els primers ruixats durant la tarda en punts del Pirineu Oriental, a l'interior de les comarques gironines nord de les de Barcelona, i al vespre els ruixats arribaran també cap a l'Alt Pirineu i a l'Aran, i no descartarien també alguna gotellada a l'interior de les Terres de l'Ebre. Temperatures que avui arribaran als 40 graus a les comarques del Pla de Lleida o també cap a les Terres de l'Ebre, però serà l'últim dia amb temperatures tan altes. De fet, durant la nit els ruixats guanyaran terreny també fins i tot a prop del litoral, en punts de la Costa Daurada, fins i tot la Costa Central, les primeres hores del matí de dijous, un dijous que serà variable pel que fa a nuvolositat i que a la tarda repetirà ruixats, tronades, que afectaran l'àrea del Pirineu i esporàdicament d'altres punts, sobretot a les Terres de l'Ebre. La temperatura ja dijous amb tendència a la baixa, una tendència que es mantindrà també de cara a divendres, dissabte i diumenge. Divendres amb un dia amb sol en conjunt al sud del país, però amb nuvolades, amb ruixats, amb tronades, que aniran guanyant terrenys primer al nord i després de la tarda podrien aparèixer en qualsevol indret, i temperatura clarament amb tendència a la baixa. Tant dissabte com diumenge, com fins i tot dilluns, la possibilitat de ruixats i de tempestes es manté, localment podrien ser fortes, i la temperatura es normalitza per l'època de l'any de cara al cap de setmana, i fins i tot la setmana vinent podríem tenir temperatures per sota de les normals per l'època.
2: Un quart d'11 i 3 minuts, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Un cens del periòdico constata que de 125 centres consultats, 58 només en tenen a les zones comunes. La normativa obliga a mantenir la temperatura de l'establiment per sota dels 27 graus, però no exigeix climatització a les habitacions. La presidenta de la patronal de residències ACRA, Cinta Pascual, assegura que estan estudiant com fer front a les nits cada vegada més caloroses.
5: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, el poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
2: La situació a les residències també ha cridat l'atenció del Departament de Drets Socials, que ha estudiat amb la Universitat Pompeu Fabra l'impacte de la calor en les persones grans dependents. L'estudi conclou que durant els episodis de calor extrema, la mortalitat augmenta més entre les persones que viuen en residències que entre les que viuen a casa. El Departament de Drets Socials està prenent mesures i aquest estiu ha fet 195 inspeccions a residències. El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any. És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu, el model s'ha presentat davant un comitè de l'ONU Girona, Núria Peraire.
6: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt

0: els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya i s'eviten més de 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner. Va començar a funcionar fa uns 20 anys quan es va decidir tancar l'Hospital Psiquiàtric de Salt. La idea és que les persones puguin viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials, amb el suport de professionals sanitaris, de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària, de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
1: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental, i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar. L'hospitalització està demostrat que no és eficient des del punt de vista de la recuperació. És un trauma, moltes persones ho viuen molt i molt malament.
0: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets.
1: Evidentment no és un model perfecte, però és un model que avança en la línia de garantir drets. Això és el que li interessava a Nacions Unides i per això ens van convidar.
0: El Departament de Salut vol anar-ho impulsant a la resta de Catalunya.
2: Tornem a Lleida ara amb el Pere Joan. La plataforma Pagesos o Conills considera insuficient el pla de xoc que el Departament d'Agricultura ha dut a terme durant 10 dies a Verdú, a l'Urgell, per lluitar contra la plaga d'aquests animals. Consideren que els més de 5.000 conills capturats en aquest període no resolen una sobrepoblació que malmet els cultius.
3: El portaveu de la plataforma i pagès de Verdú, Ramon Boleda, diu que el pla s'ha quedat curt. En aquest sentit, reclama que el pla de xoc de captures es mantingui de forma permanent i a tots els municipis de la Plana de Lleida de forma continuada.
4: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que mos fan ara.
3: Boleda assegura que hi ha zones amb 10.000 conills per quilòmetre quadrat, tot i que l'objectiu desitjable seria arribar com a molt als 50 exemplars. El pla es va engegar a finals de juliol i s'ha prolongat a Verdú fins al 13 d'agost, on s'han capturat entre 450 i 500 conills diaris. S'hi han fet 22 recorreguts nocturns amb vehicles amb escopeta i focus, així com 24 guides amb punts fixos estratègics. El pla de xoc també preveu actuacions a municipis com Aspa o Alfés, el Segrià, tot plegat per fer front a la plaga de conills que fa anys que arrasa els cultius dels pagesos del Pla de Lleida. El Departament d'Agricultura informa que en farà una valoració d'aquí una setmana.
5: Les tasques d'extinció van bé.
6: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
7: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
7: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
6: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
7: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
2: Tarragona celebra la Festa Major de Sant Magí. Les 4 colles castelleres de la ciutat agafen el protagonisme en la Diada Castellera a la plaça de les Cols, que podrem seguir a partir de les 12 del migdia a 3Cat Info. Tarragona, Ricard Buigues.
8: La ciutat obre el dia gran de la Festa Major després de la tradicional Revetlla Remullada. Avui l'agenda està farcida d'activitats tradicionals. Tarragona s'ha despertat amb les matinades, el toc conjunt de grallers i timbalers pel centre de la ciutat. A les 12 arribarà la Diada Castellera a la plaça de les Cols, als peus de la catedral. Les colles tarragonines arriben en un bon moment a la cita. La jove vol fer el 2 de 9, el 3 o 4 de 9 i estrenar el 5 de 9, com explica la cap de colla dels de la camisa lila, Gina Fort.
9: Portem assajant molt bé des de fa 2 setmanes. Crec que hem fet aquest clic que ens faltava. Les proves de 5 de 9 en folre han sigut molt bones i el 5 de 8 també. Ara té el ritme del que tenia aquells 5 que fèiem anys enrere i crec que tothom va convençut i creu que el farem.
8: Els xiquets volen portar plaça el 7 de 8, el 4 de 9 i estrenar el 3 de 9. Sant Pere i Sant Pau vol estrenar el 5 de 8 i els xiquets del Serrallo aposten per la clàssica de 8. Tot apunta que tornarem a tenir temperatures molt altes com les que han patit als portants de l'aigua de Sant Magí des del Santuari de la Brufaganya. Ho explica la presidenta de la Societat Sant Antoni de Valls, Tània Guasch.
10: Cada any puja una mica més la temperatura, doncs és un repte afegit a com van començar fa 30 i escaig anys a fer aquesta baixada, que no el mateix. Què passa? Que si fem moltes parades tècniques, fem moltes parades de hidratació i els cavalls estan molt entrants per aquesta feina.
8: A 8:15 del vespre arribarà el moment més solemne a la professó de Sant Magí. Els integrants del seguici sortiran del portal del carro fins a la plaça de la Font.
11: Vete, me has hecho daño, vete, estás vacío.
2: Ha mort als 74 anys Delfina Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya. Tot i que va néixer a Oviedo, Astúries, Delfina es va traslladar a Barcelona amb la seva família de molt petit. Es van instal·lar al barri del Raval. També eren familiars de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José, van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Los Amaya van assolir la seva època daurada a finals dels 70 amb cançons com Caramelos o Vete, que sentim de fons. El duo va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decisivament a popularitzar el gènere. Los Amaya van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992. I a 5 minuts per 11:15...
6: Esports.
2: Montserrat Raya, bon dia.
11: Hola, bon dia. El nou fitxatge del Barça, Rodri, coneixerà avui la seva nova afició. Els jugadors blaugrana juguen aquest vespre al trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 al Camp Nou. Un partit que podeu seguir en directe a la TDT, la transmissió de Catalunya Ràdio. El migcampista madrileny assegura que el Barça va ser la seva primera opció i també admet que li ha costat marxar del Manchester City després de 7 anys.
12: Se veía acabar una etapa en mi club y que creo que debería buscar una salida para mi siguiente paso en mi carrera, cosa que me llevo un tiempo a asimilarlo porque para mí ha sido a día de hoy el club más especial en el que he estado y por muchos motivos, por lo que hemos sido capaces de construir 7 años, ¿no? La gran parte de mi carrera deportiva.
11: Rodri creu que ara la progressió del Barça a les últimes temporades el situa com un equip que és a prop de guanyar la Champions. Un Barça que es presenta avui davant l'afició amb Rodri i amb els altres dos nous fitxatges, Adeyemi i Anthony Gordon.
13: És clar que treballem molt intensament cada dia per estar preparats. Els jugadors es van incorporant en diferents moments, però no és cap problema. Tothom està en forma, tots són grans jugadors, així que sabem que cal estar preparats per al primer partit i ho estarem. Només vull donar-los les gràcies. Gràcies per tot el que heu fet per mi fins ara, per tot l'afecte i el suport. Espero poder-vos-ho retornar amb molts gols i molts trofeus.
11: En aquest Gamper, qui farà el discurs com a capità serà Rafinha, Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha triat a brasiler, Pedri i Eric García com a capitans provisionals a l'espera que els jugadors facin les votacions per fer la tria definitiva. I mentrestant l'Atlètic de Madrid té avui el partit de la primera jornada de Lliga contra Màlaga. No hi ha anat convocat Julián Álvarez perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip, tot i que el Barça està interessat en el davanter argentí. El tècnic de l'Atlètic Simeone vol que Julián es quedi.
14: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar.
11: L'Atlètic de Madrid-Màlaga de Lliga és a les 9 del vespre i a l'Espanyol presenten aquest migdia Vanja Đerković com a nou jugador. És un defensa eslové de 26 anys que arriba a cedir pel Zenit de Sant Petersburg, que és internacional amb Eslovènia. També hi ha presentacions a la segona divisió. El Sabadell presenta també al migdia dos nous fitxatges, Edgar González i Gaston Vallès. I al Girona arriba el central ghanès de 28 anys, Abdul Mumin, per a les tres pròximes temporades. Arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
15: The main thing that attracted me to Girona, I think, is the club itself, Girona.
16: El que més em va atraure del Girona és que és un club amb molta història en els últims anys.
15: And over the past years,
16: juguen un futbol molt atractiu.
11: El club gironí també ha presentat el mitjà punta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit una temporada per l'Al-Ittihad saudita. I pel que fa a Víctor Sigankov, al Girona li ha obert un expedient disciplinari després que l'ucraïnès es negués a jugar diumenge contra el Leganés.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: En handbol, victòries dels dos equips del Granollers. El femení va superar el Zúric 27-25 i el masculí 34-31. El Thun Suís van guanyar els seus partits al 36è torneig Ciutat de Granollers. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina amb nou jugadores catalanes va empatar un contra Bèlgica, demà s'enfronten a Nova Zelanda, i el combinat masculí amb 12 catalans va perdre 1-0 contra Austràlia. Jordi Bonastre, jugador de l'equip l'equip espanyol.
17: La veritat és que ens anem una mica així pel resultat, però crec que hi ha maneres i maneres de perdre, i crec que l'equip ha donat la cara, ha competit, i fins als minuts finals s'ha tingut oportunitats per poder remuntar. Bueno, ara el que hem comentat dins el vestuari és això, que d'aquí uns dies tornem a jugar, que el següent partit és el més important i que ja mirem endavant per tot el que ve.
11: Demà Espanya-Irlanda. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base montenegrina Marija Lakovic, provinent de l'Estepona, i l'Ilerna Lleida de la Lliga CB. Comença avui la pretemporada amb els primers entrenaments, un cop els jugadors ja han passat les revisions mèdiques.
2: Dos quarts d'onze del matí, notícies destacades a aquesta hora. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat que uniria Lleida i Barcelona, passant pel Vallès i sense travessar Tarragona. El nou itinerari plantejaria la creació d'una estació d'alta velocitat en terres vallesanes i permetria que els AVEs entressin a Barcelona directament per la Sagrera. El govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nenes migrants menors d'edat que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El Ministeri d'Infància treballa perquè les acullin organitzacions de protecció de la infància. L'executiu tractarà amb les autonomies la setmana que ve el trasllat de la resta de menors. I ja estan en marxa als Estats Units el judici contra Meta, acusada d'haver dissenyat les seves xarxes socials com Instagram deliberadament per crear addicció en els adolescents. La demanda sosté que l'empresa ha prioritzat retenir els joves a les seves plataformes davant de protegir-ne la salut i el benestar. Qüestions que us hem explicat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que el Tribunal Suprem tanca la porta a la possibilitat que els agressors masclistes esquivin la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, el Tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. En cultura, dues coses. Miguel Ríos va posar punt final ahir al Festival de Cap Roig amb un concert on el públic va poder gaudir de les cançons més emblemàtiques de la seva llarga trajectòria i d'algunes del nou àlbum. I Madonna, recent les nominacions als Premis MTV, la reina del pop en té 11. Obté, entre d'altres, el Premi Artista de l'Any i a Millor Cançó de l'Any per la seva col·laboració amb Sabrina Carpenter a Bring You Love. Madonna fins i tot supera Taylor Swift, que ha obtingut 9 nominacions amb l'àlbum més recent. En esports, Montse, què destaquem?
11: El nou fitxatge del Barça, Rodri, coneixerà avui a la seva afició. Els blaugranes juguen al Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre al Camp Nou amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio.
2: Dimecres 19 d'agost, temperatura encara molt alta avui, a màximes de fins a 40 graus a Ponent i a l'Ebre, però amb una davallada a partir de demà. Avui molt sol, amb ruixats a la tarda al Pirineu, que al vespre arribaran a l'Alt Pirineu i l'Aran, i a la nit a la Costa Daurada. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès i evitant el Camp de Tarragona. El nou itinerari obriria una nova porta d'entrada a Barcelona per la Sagrera als trens d'alta velocitat, també als procedents de Madrid. La Generalitat ha encarregat un informe per definir-ne el traçat, analitzar-ne la viabilitat, estimar els costos i avaluar l'impacte ambiental. L'estudi tindrà un cost de més d'un milió d'euros i un termini de 2 anys i mig per fer-lo. L'objectiu és crear un nou corredor transversal ferroviari en ample internacional que permeti travessar Catalunya i que pugui ser utilitzat tant per serveis de viatgers com de mercaderies. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
18: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
2: La Generalitat també estudia la creació d'una nova estació d'alta velocitat al Vallès. Seguim molt pendents de Ceuta. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants des de la ciutat autònoma a la península. És una de les mesures per donar assistència als perfils més vulnerables de l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol a la ciutat autònoma, Ceuta. Organitzacions de protecció a la infància es faran càrrec de l'acollida i la cura d'aquests menors. Abans de fer el trasllat, que fons del Ministeri ja aclareixen que no serà imminent, preveu ubicar-les en 6 espais d'acollida a Ceuta. En paral·lel s'ha d'estudiar la situació dels menors identificats, prop de 2.200, i la ministra de Migracions i portaveu del govern, Elma Saiz, ha assegurat que s'aplicarà la normativa per protegir-los i acollir-los.
19: Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislación. Hay principios inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico, como el interés superior del menor. Hay una respuesta que se tiene que dar desde la legalidad.
2: Saiz ho ha dit l'endemà que la Comissió Europea pressionés a Espanya perquè expulsi els menors i els migrants en general de Ceuta cap al Marroc. I el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no van al metge per por d'un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
20: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa. Dios quiera que nunca llegue el cólera.
2: Una de les principals problemàtiques és que no s'ha sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar.
6: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
7: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
6: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
21: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
2: Ja està en marxa el judici contra Meta, la matriu d'Instagram i Facebook. Una trentena d'estats nord-americans l'acusen d'haver dissenyat les xarxes socials per fomentar l'addicció dels adolescents, com per exemple amb el desplaçament infinit per la pantalla, també anomenat scroll infinit. Durant la primera sessió del judici han assegurat que Meta era conscient que perjudicava els joves. El judici es fa a Califòrnia i es fa davant d'una gran expectació mediàtica. A les portes del jutjat s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus, unes situacions que en els casos més extrems han acabat en suïcidi.
22: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
2: L'empresa de Mark Zuckerberg, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de fins a 200.000 milions de dòlars i, a més, es podria veure obligada a fer canvis essencials en les seves plataformes. El fabricant xinès de robots humanoides Unitre Robotics ha debutat a la borsa de Xangai amb una pujada espectacular del 629%. La companyia ha recaptat uns 780 milions d'euros amb la sortida al mercat, en la que és la primera operació d'aquest tipus d'una empresa de robòtica humanoide a la Xina continental. Unitre està valorada ara en més de 9.000 milions de dòlars i compta entre els seus inversors amb gegants tecnològics. L'empresa destinarà gairebé la meitat dels diners recaptats a investigar i desenvolupar nous robots. Aquesta mateixa setmana, Unitre ha presentat un robot anomenat Superman, que és capaç de saltar a una alçada de 2 metres i de córrer a més de 12 metres per segon, tot i que només ha dedicat 3 mesos a desenvolupar-lo. Malgrat l'eufòria, Unitre adverteix que la comercialització massiva dels humanoides encara pot trigar més del previst.
6: 3CAT Info.
2: El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència del Tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborre una condemna prèvia per violència masclista. I 3 de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona no van començar a construir cap habitatge protegit durant el 2025. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els últims 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda actual. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
23: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar

0: que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
1: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: Alhora també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara, si Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat, un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Ahir el govern va inaugurar un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron suposadament rus a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig, Berlín. Jordi Regàs.
3: Alemanya prem l'accelerador en el desenvolupament de la tecnologia dels drons. Aquest dimarts el ministre de l'Interior inaugurava un centre de recerca a l'est del país, on es vol aprofundir en el control i la seguretat de les aeronaus no tripulades. És el resultat també de l'escalada bèl·lica dels alemanys amb Rússia, a qui acusen d'atacar constantment a la República Federal. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
4: Operacions encobertes per part de potències estrangeres és la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat, i a tot això ens hi hem d'enfrontar.
0: Reobre pràcticament tota l'Alhambra de Granada després que ahir es tanqués preventivament arran de registrar nous terratrèmols a la zona i detectar danys de caràcter lleu a l'Alcassaba, que és la fortalesa i la part més antiga del complex monumental. De moment, les autoritats han decidit mantenir tancada aquesta part i han dissenyat recorreguts adaptats que facilitin les evacuacions per si hi hagués més rèpliques. L'Institut Geogràfic Nacional ha registrat fins a 6 terratrèmols aquesta nit passada, 5 dels quals percebut pels veïns i amb els epicentres a diferents municipis. Durant el dia d'avui s'ha previst fer inspeccions a tota l'àrea metropolitana de Granada per comprovar l'estat dels immobles, tenint en compte que ahir es van desallotjar unes 600 persones del municipi de Las Gàbies per precaució. A escala global i després dels terratrèmols de Venezuela i Colòmbia, els experts asseguren que l'activitat sísmica d'arreu del món no està augmentant. En una entrevista a 3CAT Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho atribueix a fenòmens habituals.
5: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. Però, clar, aquests ens afecten de prop. Els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, on hi vivim, no ens afecten per res.
0: I tornant a Granada, la Junta d'Andalusia manté activada la fase de preemergència del pla de riscos sísmics davant la intensa activitat dels últims dies.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Mossos investiguen el tiroteig sense ferits de dilluns a la nit a Badia del Vallès, al Vallès Occidental. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, només hi van trobar les veïnes. Malgrat que no hi va haver víctimes, els Mossos treballen ara per aclarir la motivació del tiroteig. L'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez, ho va atribuir a través de les xarxes socials a una possible baralla. Aquest nou episodi se suma als diferents tirotejos registrats a l'àrea metropolitana de Barcelona en les últimes setmanes. I a la presó de Lleida s'ha suïcidat un intern. El cos el van trobar ahir al matí, segons va denunciar el sindicat SICAP FEPOL, i van confirmar fons del Departament de Justícia. Uns interns van avisar els funcionaris dels fets i el servei mèdic va fer maniobres de reanimació al pres fins que va arribar al personal del SEM, que en va certificar la mort. Segons Justícia, l'home no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. SICAP FEPOL lamenta en un comunicat la mort de l'intern i exigeix la dimissió del director general d'Afers Penitenciàries, Domingo Estepa Camacho. Segons diuen, aquests fets s'afegeixen a una successió intolerable de fallades de seguretat, agressions, manca de personal i greus deficiències de gestió dins el sistema penitenciari català. I avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per demà. De seguida ens ho explicarà el Tomàs Molina. A Barcelona aquest estiu hi ha hagut més de 50 nits tòrrides en què els termòmetres no baixen en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones que estan sanes. El metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, explica que la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit.

0: n'ha parlat a Catalunya Ràdio.
1: Però a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Avui les altes temperatures també s'accejaran al País Valencià, on es podria arribar a tensió als 44 graus en algun punt. 3:15 del matí. Com dura la situació del trànsit i el transport públic a aquesta hora, equip viari Mariluz García. Bon dia.
2: Hola, bon dia. De moment, poques complicacions i localitzades. Hi ha retencions puntuals a la C66 a l'altura de Torrent, al Baix Empordà. També aturats a la Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera d'entrada a França i també a l'altura de Figueres per obres. I a Barcelona, a la Ronda de Dalt, també per treballs a la calçada, aturats entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca en sentit Besòs. Ara també es comencen a aturar els vehicles a l'autopista AP7 entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats en sentit sud en direcció Tarragona. Compte per si hi ha alguna incidència en aquesta zona. I el transport públic, recordem que els trens de la línia R4 de Rodalies s'acumulen retards de 40 minuts a mitjana, perquè aquest matí hi ha hagut una incidència a la infraestructura a l'altura de Castellbisbal. Tècnics de DIF encara hi estan treballant. I també complicacions a la mitjana distància entre Lleida i Saragossa a causa d'un robatori de cable que afecta el sistema de senyalització automàtica. Més informació renovada d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Tomàs Molina.
3: Temperatures altes avui encara, màximes que arribaran als 40 graus en punts del Pla de Lleida, a les Terres de l'Ebre, però sembla que serà l'últim dia amb valors tan elevats de temperatura, perquè a partir de demà la tendència serà que vagi baixant i que es vagin normalitzant per l'època de l'any de cara al cap de setmana. De moment avui força sol, a la tarda però amb nuvolades que acabaran donant ruixats. A la primera part de la tarda poden ser més freqüents cap a l'àrea oriental del Pirineu o al nord de les comarques de Barcelona. Cap al vespre arribaran també cap a l'Alt Pirineu i a l'Aran. I de fet també podrien aparèixer ja a última hora del dia en punts de les Terres de l'Ebre. La matinada, la nit de dimecres a dijous, les ruixats, les nuvolades, nuvolades, doncs aniran apareixent també en d'altres punts de la façana litoral, de la Costa Daurada, fins i tot la Costa Central, amb intervals en núvols aquest dijous que doncs, seran presents al llarg de la jornada. I un altre cop a la tarda els ruixats reapareixeran, especialment en la zona del Pirineu, però també durant la tarda i al vespre en alguns punts de les Terres de l'Ebre. Temperatura dijous amb una clara tendència a la baixa. Divendres serà un dia que començarà potser més sol a les comarques del sud, però ja amb ruixats, amb tempestes fins i tot a la meitat nord i nord des del país, uns ruixats que aniran guanyant extensió, s'aniran estenent també cap al centre i al sud del Principat al llarg de la tarda i temperatura amb una clara tendència a la baixa. Entrarà tramuntant a l'Empordà i una situació d'inestabilitat que es manté el cap de setmana. Dissabte, diumenge, fins i tot dilluns, els ruixats continuaran presents, les tempestes fins i tot podran ser fortes i la temperatura, ja ho dèiem, amb tendència a normalitzar-se per l'època de l'any.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els municipis de Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany i Mieres, a la Garrotxa, denuncien talls recurrents en el servei de telèfon i d'internet. Alerten que els ajuntaments tenen dificultats per donar serveis i que els veïns pateixen molèsties constants. Girona, Núria Peraire.
5: Un concert on Miguel Ríos...
0: Doncs bé, intentem recuperar aquesta crònica de la nostra companya, però de moment sí, sembla que és possible i anem de seguida.
6: Els comerços no poden cobrar amb targeta, els ciutadans sovint es queden sense cobertura al mòbil i els ajuntaments no reben les trucades dels veïns. Aquesta és la situació que viuen de manera recurrent aquests dos municipis propers. Depenen d'una antena de telefonia que sovint falla, ho explica l'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez.
7: Penso, si hi ha una emergència, si això està donat perquè hi ha una gran tempesta i jo em quedo sense cobertura, jo sóc la persona responsable de posar-me en contacte amb el CECAT. Jo no puc. Jo mateixa estic com incomunicada en aquest sentit.
6: L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, explica que dins l'edifici de l'Ajuntament és habitual que es quedin sense servei. Lamenta que al poble hi arriba la fibra òptica i tenen una arqueta per connectar-s'hi, però no hi ha cap operadora que els vulgui donar el servei, perquè, diu, no els surt a compte el tenir cases disseminades.
8: Perquè tenim la línia que ha fet la Generalitat, que va de Banyoles a Olot passant per Mieres i per Sant Miquel i per Santa Pau, i està aquí morta. És a dir, nosaltres tenim a 20 metres de la porta de l'Ajuntament la línia i no la tenim connectada.
6: Un altre exemple de les complicacions amb què es troben sovint és els pagesos, que no poden comunicar amb la Generalitat per informar de l'actualització dels camps o ramats. Alguns d'aquests tràmits poden suposar sancions si no es fan a temps.
0: I ens quedem a les comarques de Girona, però per qüestions ben diferents. L'any.

0: Miguel Ríos va tancar ahir el Festival de Cap Roig amb un viatge de tot reivindicatiu per les cançons més emblemàtiques de la seva llarga trajectòria i algunes del nou àlbum, El Último Vals. El festival ha rebut aquest any més de 46.000 espectadors. Calella de Palafrugell, Maria Rovira.
1: Un concert on Miguel Ríos va reivindicar amb energia el vell esperit del rock i va connectar des del principi amb el públic traduint el Bienvenidos i saludant en català.
2: Benvinguts a Jardín Botànic. El espacio más chulo que hay en el Mediterráneo es este sitio donde están ustedes viendo este concierto. Benvinguts, moltes gràcies per estar aquí.
1: Miguel Ríos va combinar un recorregut per cançons que ja són himnes, com No estàs sola, Santa Lucía o Blues de l'autobús, amb ironies sobre fer-se vell i comentaris en defensa dels drets de les dones, contra l'extrema dreta o el negacionisme del canvi climàtic. Un concert increixendo que va fer aixecar el públic al moment àlgid, quan va cantar Insurrección a Manolo García. Amb l'emblemàtic himne a l'alegria es va tancar el concert i aquesta edició del festival, una edició que s'ha acabat amb un balanç de 46.000 entrades venudes i el 86% d'ocupació en els espectacles. Segons el director Juli Guiu, això consolida el tipus de programació.
3: La veritat és que ha sigut el que nosaltres busquem, és un festival supereclèctic, que cada dia passin coses diferents i han passat, han llegut nits màgiques, han llegut nits espectaculars, la veritat.
1: 8 dels 22 concerts van penjar cartell d'entrades exaurides com els de Bryan Adams, Enric Asley o Rosario.

El Festival Mar d'Estiu de Santa Susana al Maresme tanca una nova edició amb 30.000 assistents. El festival s'ha fet entre el 31 de juliol i el 17 d'agost i els concerts que han omplert l'espai han estat els de Zucchero, Sopa de Cabra, els Amics de les Arts, Joan Dausà o Sergio Dalma. L'organització ha celebrat que la resposta del públic hagi situat el festival com la gran cita cultural i d'oci de referència a la comarca del Maresme en la temporada estival.

Madonna recent les nominacions als Premis MTV. La reina del pop en té 11. Opte, entre d'altres, el Premi Artista de l'Any a millor cançó de l'any per la seva col·laboració amb Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Madonna fins i tot supera Taylor Swift, que ha obtingut, volíem dir, 9 nominacions amb l'àlbum més recent. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter amb 7 nominacions cadascuna. Rosalía optarà el Premi a millor vídeo de música llatina amb La Perla. Això sí, haurà de competir amb noms tan destacats com Shakira, Karol G o Bad Bunny. La gala dels MTV Music Videos Awards es farà el 27 de setembre a Los Angeles.

0: cabra!
1: Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamarit. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90 en l'exitós programa Tata Chande de Televisió Espanyola, entre d'altres. Es va fer popular pel seu aspecte amb barret de copa i una llarga cabellera canosa i el seu sentit de l'humor que acompanyava sempre amb el gest de tocar el violí. Tamarit parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes d'ICAT.
2: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad, o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce, si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
1: I ha mort també als 94 anys l'actriu britànica Phyllida Lou, mare d'Emma Thompson, amb qui va compartir cartell en pel·lícules com Els amics d'en Peter, El convidat d'hivern o Molt soroll per no res. La seva prolífica carrera comprèn una àmplia varietat de papers al teatre des de la dècada dels 50, a la televisió, on va debutar als anys 60, i al cinema ja a partir dels 90. El seu últim paper a la pantalla gran va ser el 2020 amb la producció I vas arribar a tu.
3: Esports.
1: I que arribi ara és la Montserrat. Montse, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça es presenta avui davant l'afició amb la presència de Rodri com a últim fitxatge presentat a les últimes hores. Els blaugranes juguen al trofeu Joan Gamper a les 8 del vespre al Camp Nou contra l'Al Ahly egipci. Però abans, cap a les 7, es presentarà oficialment l'equip davant l'afició. Serà una jornada ben especial per a Rodri, que ha firmat per 4 temporades com a blaugrana. El migcampista madrileny té clar el potencial de l'equip i a què poden aspirar aquesta temporada.
5: No es porque venga yo, al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años. Han sido capaces de ganar 2 ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva. En Europa están pues, a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions.
4: El seu nou entrenador, Hansi Flick, valora la incorporació de qui ha estat el millor jugador del Mundial.
6: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
4: Serà el primer partit al Camp Nou per a altres jugadors com Anthony Gordon i Karim Adeyemi, que han arribat aquest estiu, a més d'altres com Jesse Bisibu, i de Hamza Abdelkarim, que ha format a l'Al Ahly i amb 3 gols en aquesta pretemporada del Barça viurà un partit molt especial. En aquest Gamper, qui farà el discurs com a capità serà Rafinha. Hansi Flick ha triat el brasiler Pedri i Eric Garcia com a capitans provisionals a l'espera que els jugadors facin les votacions definitives. El partit Barça-Al Ahly comença a les 8 i el podeu seguir en directe a la TDT, la transmissió de Catalunya Ràdio. El Barça ha d'anunciar de forma imminent la incorporació també de João Cancelo. El club no té previst presentar el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. I l'Atlètic de Madrid té avui partit de la primera jornada de Lliga contra el Màlaga. No hi ha anat convocar Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que Barça està interessat en el davanter argentí, el tècnic de l'Atlètic, Simeone, vol que Julián es quedi.
7: Nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
4: A l'Atlètic de Madrid-Màlaga de Lliga és a les 9 del vespre. A l'Espanyol aquest migdia presenten Vania Derkušić com a nou jugador. És un central de 26 anys que arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia. A la segona divisió el Sabadell presentarà també al migdia 2 nous fitxatges, Edgar González i Gaston Vallès. Al Girona arriba el central ganès de 28 anys Abdul Mumin per a les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
8: The most important thing for me is to get to
9: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
8: Anything I can do to help the team, I make sure I do it, but it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
4: El club gironí també ha presentat el mitjà punta de 21 anys, Unai Hernández, cedit per l'Al-Ittihad Saudita, i Víctor Sigankov, al Girona, li ha obert un expedient disciplinari al jugador després que l'ucraïnès es negués a jugar diumenge contra el Leganés.
0: 3Cat Info.
4: En handbol, victòries dels dos equips del Granollers. El femení va superar ahir el Zurich 27-25 i el masculí 34-31. El Thun, també suís, el 36è torneig ciutat de Granollers. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, va empatar un contra Bèlgica, demà s'enfronten a Nova Zelanda, i l'equip masculí, amb 12 catalans, va perdre 1-0 contra Austràlia. Jordi Bonastre, jugador de l'equip espanyol.
3: La veritat és que ens anem una mica així pel resultat, però crec que hi ha maneres i maneres de perdre, i crec que l'equip ha donat la cara, ha competit, i fins als minuts finals s'ha tingut oportunitats per poder remuntar. Bueno, ara el que hem comentat dins el vestuari és això, que d'aquí uns dies tornem a jugar, que el següent partit és el més important i que ja mirem endavant per tot el que ve.
4: El següent partit demà, Espanya-Irlanda, en bàsquet l'Uni Girona, incorpora la base montenegrina Marija Lakovic, que prové de l'Estepona.
0: Trescat Info.

0: Són les 11 en punt. Benvinguts a l'antena de 3 que t'info. Us informa Òscar Callau. El govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nenes migrants menors d'edat que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El Ministeri d'Infància treballa perquè les acullin organitzacions de protecció de la infància. L'executiu tractarà amb les autonomies la setmana vinent el trasllat de la resta de menors. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat que uniria Lleida i Barcelona passant pel Vallès i sense travessar Tarragona. El nou itinerari plantejaria la creació d'una estació d'alta velocitat en terres vallesanes i permetria que els AVEs entressin a Barcelona directament per la Sagrera. Avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que es preveu per demà. Els experts avisen que la calor desmesurada d'aquest estiu no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes. L'any passat només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que alerta que els últims 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans. Els Mossos i la policia local de Lleida mantindran tota aquesta setmana el desplegament preventiu al barri de Balàfia per evitar més incidents interètnics. Membres de la comunitat pakistanesa es van reunir ahir amb l'Ajuntament per intentar solucionar el conflicte amb un grup de joves de la ciutat que els haurien robat, cosa que va derivar en una batalla campal i que ja s'ha saldat amb 12 detinguts. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube en què fa una crida a la convocatòria electoral, una cosa que està prohibida en temps de guerra. Unitree Robotics, el fabricant xinès de robots humanoides, ha debutat a la borsa de Xangai amb una pujada espectacular del 629%. La companyia ha recaptat uns 780 milions d'euros i ja està valorada en més de 9.000 milions de dòlars. Tarragona celebra la Festa Major de Sant Magí. Les quatre colles de la ciutat agafen el protagonisme en la Diada Castellera d'aquest migdia a la plaça de les Cols, amb algunes construccions de gamma extra entre les previsions. La Diada la podreu seguir a partir de 12:45 a 3CAT Info.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: El Barça es presenta avui de l'afició amb Rodri com a principal novetat. El migcampista madrileny assegura que el Barça era la seva primera opció. El trofeu Gamper d'avui enfrontarà els blaugranes contra l'Al Ahly egipci a partir de les 8 amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta aquest migdia Vanja Đerkušić com a nou jugador. El central eslové, de 26 anys, arriba a cedir pel Zenit de Sant Petersburg. I a les 9, a primera divisió, Atlètic de Madrid-Màlaga, partit de la primera jornada, no juga Julián Álvarez, que s'ha reincorporat a l'equip matalasser fa pocs dies.
0: Com dèiem fa uns segons, temperatura encara molt alta avui, amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i a l'Ebre, però amb una davallada a partir de demà. Avui molt de sol amb ruixats a la tarda al Pirineu, que al vespre arribaran a l'Alt Pirineu i l'Aran, i a la nit a la Costa Daurada.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen 4 minuts de les 11. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants des de Ceuta a la península. És una de les mesures per donar assistència als perfils més vulnerables de l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol a la ciutat autònoma. Organitzacions de protecció a la infància es faran càrrec de l'acollida i la cura d'aquests menors i d'aquestes menors, i la tutela continuarà sent de Ceuta. Abans de fer el trasllat, que fons del Ministeri ja aclareixen que no serà imminent, preveu ubicar-les en 6 espais d'acollida a la ciutat autònoma. En paral·lel, s'ha d'estudiar la situació dels menors identificats, prop de 2.200, i la ministra de Migracions i portaveu del govern, Elma Saiz, ha assegurat que s'aplicarà la normativa per protegir-los i acollir-los.
3: O sea, esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislación. Hay principios inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico, como el interés superior del menor. Hay una respuesta que se tiene que dar desde la legalidad.
0: Són declaracions de Saiz a Ràdio Nacional l'endemà que la Comissió Europea pressionés Espanya perquè expulsi cap al Marroc els migrants menors. I a Ceuta també s'ha produït una alerta del Col·legi de Metges. Asseguren que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no van al metge per por d'un retorn forçat. I des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
4: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar.
1: 3CAT Info.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Bombo. El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Avui, a la festa del Gamper, el Barça s'enfronta a l'Al-Ahli.
0: Ara passen 7 minuts de les 11. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona passant per Igualada, Martorell i el Vallès i evitant així el Camp de Tarragona. El nou itinerari obriria una nova porta d'entrada a Barcelona per la Sagrera als trens d'alta velocitat, també als procedents de Madrid. La Generalitat ha encarregat un estudi per definir-ne el traçat, analitzar-ne la viabilitat, estimar els costos i avaluar-ne l'impacte ambiental. L'estudi tindrà un cost de més d'un milió d'euros i un termini de 28 mesos per fer-lo. El projecte actualitza el plantejament de l'eix transversal ferroviari concebut com una mena de C-25 ferroviària. Des de Lleida, la línia arribaria fins a Igualada, on es dividiria en dos ramals, un cap a Martorell, el Vallès i Barcelona-Sagrera, i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. En total, el projecte preveu més de 250 quilòmetres de nova línia. L'objectiu és crear un nou corredor en ample internacional que pugui ser utilitzat tant per trens de viatgers com de mercaderies, que permeti descongestionar els corredors ferroviaris actuals. Sílvia Panec és la consellera de Territori.
11: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: La Generalitat també estudia la creació d'una nova estació d'alta velocitat al Vallès. Avui els termòmetres, com explicàvem, tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per demà. A Barcelona aquest estiu hi ha hagut més de 50 nits tòrrides en què el termòmetre no ha baixat en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes. El metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, explica que la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
12: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Avui les altes temperatures també s'exageraran al País Valencià, on es podria arribar, en alguns punts, als 44 graus.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: 3 de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona no van començar a construir cap habitatge protegit durant el 2025. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els últims 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda actual. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
13: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: La situació s'agreuja encara més a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració. Poc més de 4 minuts i arribarem a un quart de 12. A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa i hindú es van reunir ahir a la tarda amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. Uns problemes que van originar la batalla de la baralla de dissabte, amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana hi ha 12 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: Les darreres detencions es van fer dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès. Una vintena es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Sentim l'alcalde Fèlix Larrosa.
15: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
14: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
0: Obrim ara plana internacional. Nova investigació per corrupció a Ucraïna, en un mal de cap més per al president Zelensky. No s'han fet públics els detalls del cas, que afecta diputats i assessors presidencials, i que es fa públic l'endemà que l'exministre de Defensa, Mikhailo Fedorov, hagi demanat eleccions al seu país en temps de guerra. Fedorov va ser destituït el juliol per Zelensky en una decisió que ha fet sortir milers de manifestants al carrer en l'últim mes. Ara vol que els ucraïnesos vagin a les urnes.
16: Ja per econòmic. Шені. Democràcia.
17: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
16: Навіть за умов тривалої війни.
0: El gest de Fedorov és el primer gran desafiament polític intern a Zelensky des de l'inici de la guerra fa 4 anys i mig. El Parlament d'Ucraïna vota avui el nou ministre de Defensa, que ha de consolidar la remodelació impulsada per Zelensky. Sobre el terreny, un atac amb dron de Rússia contra un autobús ha deixat 4 morts i 4 ferits al sud d'Ucraïna, a Kherson. I anem ara cap a la Xina. El fabricant de robots humanoides Unitree Robotics ha debutat avui a la borsa de Xangai amb una pujada del 629%. La companyia ha recaptat uns 780 milions d'euros amb la sortida al mercat, en la que és la primera operació d'aquest tipus d'una empresa de robòtica humanoide a la Xina continental. Unitree està valorada ara més de 9.000 milions de dòlars i compta entre els seus inversors amb gegants tecnològics com Tencent, Alibaba i DeepSeek. L'empresa destinarà gairebé la meitat dels diners recaptats a investigar i desenvolupar nous robots. Aquesta mateixa setmana, Unitree ha presentat un robot anomenat Superman, que és capaç de saltar a una alçada de 2 metres i de córrer més de 12 metres per segon, tot i que només ha dedicat 3 mesos a desenvolupar-lo. Malgrat l'eufòria, Unitree adverteix que la comercialització massiva dels humanoides encara pot trigar més del previst. Un minut i arribarem a un quart de 12. Madonna ha arrasat en les nominacions als premis MTV. La reina del pop en té 11. Opta, entre d'altres, el Premi Artista de l'Any i a Millor Cançó de l'Any per la seva col·laboració amb Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Madonna fins i tot supera Taylor Swift, que ha obtingut 9 nominacions amb l'àlbum més recent, The Life of a Showgirl. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter amb 7 nominacions cadascuna. La catalana Rosalía optarà el premi a millor vídeo de música llatina amb La Perla. Això sí, haurà de competir amb noms tan destacats com Shakira, Karol G o Bad Bunny. La gala dels MTV Music Video Awards es farà el 27 de setembre a Los Angeles.

0: Ara sí, un quart de 12, connexió amb l'equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Hi ha dues incidències que afecten l'AP7 a l'altura de Subirans, amb poca distància. En sentit nord, en direcció Girona, hi ha un accident que talla un carril i que provoca retencions entre Subirans i Sant Sadurní d'Anoia. I en sentit sud, en direcció Tarragona, un vehicle avariat que també talla un carril a la circulació i aquí hi ha 7 quilòmetres de cua en aquesta zona. Per tant, molta precaució si hi esteu circulant. També hi ha complicacions a la C31, a l'autovia de Castelldefels, a l'altura del Prat de Llobregat, en direcció Barcelona, per un vehicle avariat que talla un carril a la circulació. També ja estan retirant un altre vehicle a l'AP7 a l'altura de la Roca del Vallès en direcció Barcelona. Provoca trànsit intens des de Cardedeu, ja que també hi ha un carril tallat a la circulació. Cues també a la C60 a l'altura d'Argentona en sentit sud en direcció Mataró per enllaçar amb la C32 amb l'autopista del Maresme. Per obres, complicacions a la Ronda de Dalt entre Ordi i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs. I també complicacions a la C33 entre Montcadi i Reixac i la Llagosta en sentit sud en direcció Barcelona, també a causa de treballs a la calçada. D'altra banda, també es registren aturades a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera d'entrada a França i a la C66 a Torrent, al Baix Empordà. El transport públic, recordem que els trens de l'R4 de Rodalies acumulen retards que poden superar els 40 minuts per una incidència a la infraestructura a l'altura de Castellbisbal. I d'altra banda, un robatori de cable de la infraestructura de DIF entre Raïmat i Almacelles afecta la senyalització automàtica, cosa que provoca retards a la mitjana distància entre Lleida i Saragossa. Més informació renovada d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: La previsió amb Tomàs Molina.
3: Avui torna a ser un dia calorós en tot el país, un dia marcat en general pel sol, almenys pel que fa al matí, tot i que a la tarda creixeran nuvolades que donaran ja els primers ruixats durant la tarda en punts del Pirineu Oriental, a l'interior de les comarques gironines nord de les de Barcelona, i al vespre els ruixats arribaran també cap a l'Alt Pirineu i a l'Aran, i no descartarien també alguna gotellada a l'interior de les Terres de l'Ebre. Temperatures que avui arribaran als 40 graus a les comarques del Pla de Lleida o també cap a les Terres de l'Ebre, però serà l'últim dia amb temperatures tan altes. De fet, durant la nit els ruixats guanyaran terreny també fins i tot a prop del litoral, en punts de la Costa Daurada, fins i tot la Costa Central, les primeres hores del matí de dijous, un dijous que serà variable pel que fa a nuvolositat i que a la tarda repetirà ruixats, tronades, que afectaran l'àrea del Pirineu i esporàdicament d'altres punts, sobretot a les Terres de l'Ebre. La temperatura ja dijous amb tendència a la baixa, una tendència que es mantindrà també de cara a divendres, dissabte i diumenge. Divendres amb un dia amb sol en conjunt al sud del país, però amb nuvolades, amb ruixats, amb tronades que aniran guanyant terrenys, primer al nord i després de la tarda podrien aparèixer en qualsevol indret, i temperatura clarament amb tendència a la baixa. Tant dissabte com diumenge, com fins i tot dilluns, la possibilitat de ruixats de tempestes es manté, localment podrien ser fortes, i la temperatura es normalitza per l'època de l'any de cara al cap de setmana, i fins i tot la setmana vinent podríem tenir temperatures per sota de les normals per l'època.
2: 3CAT Info.
0: Us ho explicàvem fa tot just un quart d'hora. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants des de Ceuta a la península. És un dels perfils més vulnerables dels migrants que van entrar massivament a finals de juliol a la ciutat autònoma. Es faran càrrec de l'acollida i la cura d'aquestes menors organitzacions de protecció a la infància, i la tutela continuarà sent de Ceuta. En paral·lel, s'ha d'estudiar la situació dels menors identificats prop de 2.200. Volem aclarir com s'han de tractar aquests menors, com ha de ser el procés d'acollida i, si s'escau, d'expulsió, amb la nostra companya Pilar García, que entrevistarà Marcos González, professor de dret a la Universitat de Barcelona, expert en migracions. Bon dia, Carme. Bon dia, Marcos.
4: Bon dia.
5: Hola, bon dia. Ah. Doncs moltes gràcies per atendre'ns. Aviam, el que intentem aclarir és com s'ha de gestionar tot el que té a veure amb els menors no acompanyats que van entrar a Ceuta a finals de juliol. Aquest matí hem sabut aquest pla per distribuir les 500 nenes entre organitzacions de protecció a la infància de la península. Això és garantista amb els drets d'aquestes menors?
4: Doncs, bueno, primer el que voldria recalcar és que aquesta és una situació extraordinària, no? L'arribada de tantes persones de sobte, tants menors que desborden clarament la capacitat d'una ciutat com Ceuta, doncs el que cal és buscar mecanismes que, d'una banda, garanteixin els drets dels menors i garanteixin el respecte del dret de les normes que tenim en l'àmbit de l'estrangeria, en l'àmbit de la infància, però que també siguin respostes eficaces, no? Perquè no es pot estar en una situació amb persones vulnerables durant molt de temps. No? I jo crec que el problema que hi ha és que aquest repte que hi ha necessita de la col·laboració de moltes administracions, perquè és evident que la ciutat de Ceuta ella sola no pot gestionar tot això. I les administracions competents en la protecció de menors són les comunitats autònomes, no és l'Estat. Són les comunitats autònomes. Per tant, cal la implicació, la solidaritat per part de totes les comunitats autònomes a l'hora d'ajudar, en aquest cas, a Ceuta a fer front i donar una sortida a aquesta solució. Quin és el problema? Doncs que veiem com moltes comunitats autònomes no volen ser solidàries, no volen actuar, no volen complir la normativa que les obliga a acollir a persones i, per tant, el que el govern està intentant és, d'una banda, intentar fer complir la normativa, però com veu que això no és fàcil i hi ha moltes resistències, doncs opta per un model que, diguem-ne, que és una mica sui generis, que és dir, com han comentat vostès, no?, que Ceuta continua sent l'administració sí. que té la tutela dels menors, uh-huh. però la guarda la dona a organitzacions no governamentals que estan fora, que estan a la península. No? Sí. És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes en aquest àmbit.
5: Entenc que seria, no?, un pedaç, però un pedaç necessari d'entrada per cobrir la situació d'aquestes 500 nenes. Però quina és la normativa vigent ara mateix a Europa sobre l'expulsió de migrants? Ahir sentíem el portaveu de la Comissió Europea que remetia al nou sistema de retorn per justificar que es poden expulsar els menors. Quina normativa s'ha d'aplicar?
4: Bueno, actualment hi ha en vigor una directiva de l'any 2008, que és la directiva del retorn, que és la que estableix un marc general dintre del qual els estats membres regulen tot el tema de les expulsions. No? Recentment s'ha arribat a un acord per modificar aquesta directiva i transformar-la en un reglament amb més detalls, però això encara no ha entrat en vigor. No? En tot cas, aquesta normativa, tant l'actual en vigor com la que entrarà en vigor d'aquí uns mesos, parteixen de la base de que una persona que està en situació irregular en territori de la Unió Europea ha de ser retornada al seu país d'origen, ja sigui voluntàriament i, si no voluntàriament, de forma forçosa. I aquesta és la regla general. Després hi ha excepcions, evidentment, però no és el mateix un sol·licitant d'asil, no pot ser expulsat, que una persona que no és. És a dir, però aquesta és la regla general. El que passa és que el que diu també la normativa actual i dirà també la normativa futura, perquè no pot dir-ho d'una altra manera, perquè aquí, i en el cas dels menors, hi ha un tractat internacional, que és la Convenció de Drets de l'Infant de Nacions Unides, ratificada per tots els estats membres de la Unió Europea, és que quan en aquestes decisions d'expulsió està en joc o afecten a un menor no acompanyat, aquí no és que no es pugui expulsar, es pot expulsar, però s'ha de tenir en compte l'interès superior del menor, és a dir, què és millor per aquell menor, ser expulsat, no ser expulsat. En el cas de que sigui expulsat, el reagrupament familiar, l'administració protectora de menors del seu estat, és a dir, una tutoria, diverses... Per tant, aquí el criteri és l'interès superior del menor. I aquest interès no es pot definir en general, sinó que s'ha de veure cas per cas.
5: Un mateix, Quan sí. parlem de l'interès superior del menor, a què ens estem referint? El que és millor pel menor o el que vol el menor?
4: El que és millor pel menor. El que passa és que si aquest menor té capacitat d'expressar el que vol, doncs, evidentment això es té en compte. No és que sigui determinant, perquè el criteri és l'interès superior del menor, però se l'ha d'escoltar i si té capacitat d'expressar el que vol. I té dret a tenir un representant en aquesta decisió sobre quin és el seu interès concret. No? En tot cas, la normativa espanyola actual, des de fa molts anys, igual que l'europea, preveu la possibilitat d'expulsar. Però què és el que passa? Que això només s'ha de fer si aquesta expulsió és compatible amb l'interès superior del menor. I aquí és on moltes vegades veiem la dificultat, no? de que l'expulsió, en la mesura en què no es pot trobar la família, en la mesura que la família està desestructurada, en la mesura que l'estat d'origen no té un servei de protecció al menor adequat, en la mesura que l'estat tampoc col·labora, és a dir, doncs aquí moltes vegades l'expulsió, tot i legalment ser possible, a la pràctica no es du a terme de forma quantitativa important. Per què? Perquè no es pot determinar que l'interès superior del menor estigui en l'expulsió. Però això també ho diu la normativa europea. És a dir, la normativa, el que ha dit el comissari o el representant, el portaveu, oblida que la pròpia normativa i la pròpia Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea diuen que l'interès superior del menor és el criteri que s'ha de tenir en compte quan un estat pren una decisió sobre un menor no acompanyat.
5: Clar, per tant, mai no seria ni d'una manera tan automàtica ni d'una manera tan ràpida com en el cas d'un adult.
4: Efectivament, perquè cal determinar això, quin és l'interès superior del menor, i per això cal una sèrie d'informació. No? I també jo crec que és molt important. No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit prendre decisions d'expulsions col·lectives. I jo vull recordar que el Tribunal Suprem, quan en l'any 2021 va passar una cosa similar, no tan important quant a nombre, però també van haver més de 500 menors a Ceuta, i el govern, al cap d'uns mesos, d'acord amb Marroc, va retornar de forma sense identificar i de forma col·lectiva als menors, doncs el Tribunal Suprem va dir que això era il·legal, perquè no hi ha cobertura per fer això de forma col·lectiva i sobretot sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors. No? El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones, doncs, necessites temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
5: I una altra qüestió que també li volíem demanar és pel tema dels processos d'asil. Clar, hi ha diferents col·lectius que n'han demanat. Qui en pot demanar? Com es gestionen? Quan poden trigar?
4: Sí, bueno, protecció internacional pot demanar qualsevol persona que no és nacional d'un estat membre i que alega o bé que està perseguida en el seu estat d'origen o bé que no pot tornar sense posar en risc la seva vida, no? I per tant això és un dret que existeix i que, bueno, requereix una tramitació i un procediment, no? Primer s'expressa la voluntat, després es formalitza i després el govern central, l'oficina d'asil i refugi, depenent del Ministeri d'Interior, és qui decideix si les sol·licituds són admeses a tràmit o no, no? També ho poden fer menors, i de fet en els darrers anys el nombre de menors sol·licitants està augmentant, però també vull posar en relleu que el fet que augmenti el nombre de menors sol·licitants no vol dir que totes aquestes sol·licituds seran admeses a tràmit o seran acceptades. No? De fet, estan augmentant les sol·licituds de menors marroquins, precisament, però a la pràctica veiem que Marroc és un país que, com la Unió Europea considera, i això recentment ho ha ratificat, un país segur, sí. La taxa de reconeixement de sol·licituds a nacionals marroquins, siguin majors o menors d'edat, és molt reduïda. I per tant és molt diferent la situació d'un marroquí d'un menor o un adult que ve de Somàlia, on per exemple la taxa de reconeixement és molt més gran, no? En tot cas, com cal tenir un procediment, doncs aquesta tramitació, doncs, dura un temps que depèn també de la situació, però normalment és a partir de 6 mesos, un any, a 2, 3 anys, la resolució final. Per tant, no és una via que es resolgui ràpidament, perquè no és fàcil determinar que una persona té dret a ser protegida per Espanya.
5: I entenc que mentre ha demanat aquest procés no se'l pot expulsar.
4: Efectivament, no? Fins que la sol·licitud, una sol·licitant, hi ha una idea que no es pot retornar a algú fins que aquesta sol·licitud no sigui rebutjada o inadmesa a tràmit.
5: Perfecte, doncs Marcus González, professor de Dret a la Universitat de Barcelona, expert en migracions. Moltíssimes gràcies per tots aquests aclariments sobre la situació dels migrants que són a Ceuta, com s'ha de tractar els menors i com s'ha de tractar els que han demanat l'asil. Moltíssimes gràcies
4: gràcies a vostès.
5: Per atendre la trucada 3CAT Info. Bon dia.
4: Bon dia.

0: Amb aquesta entrevista hem arribat a 12:15. Us hem explicat en obrir aquest espai informatiu que el govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nenes migrants menors d'edat que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El Ministeri d'Infància treballa perquè les acollin organitzacions de protecció de la infància. L'executiu tractarà amb les autonomies la setmana vinent el trasllat de la resta de menors. Doncs precisament el que acabem de sentir és una entrevista amb Marcos González, professor de dret a la Universitat de Barcelona, expert en migracions. Us hem explicat també que el govern estudia una nova ruta d'alta velocitat que uniria Lleida i Barcelona passant pel Vallès i sense travessar Tarragona. El nou itinerari plantejaria la creació d'una estació d'alta velocitat en terres vallesanes i permetria que els AVEs entressin a Barcelona directament per la Sagrera. A partir d'ara, a 3CatInfo, us explicarem que Tarragona celebra la Festa Major de Sant Magí amb quatre colles de la ciutat que agafen el protagonisme en la Diada Castellera a la plaça de les Cols. Ho podrem seguir a partir de les 12 a 3CatInfo. Destacarem també tres morts de l'àmbit de la cultura. El rumber Delfín Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya, el mag madrileny Juan Tamariz i l'actriu britànica Philly DeLaw. Pel que fa als esports, Montse.
1: El Barça es presenta avui davant l'afició amb Rodri com a principal novetat. El Gamper d'avui enfrontarà els blaugranes contra l'Al Ahly egipci a partir de les 8 amb la transmissió a la TDT a Catalunya Ràdio.
0: Pel que fa al temps, tenim temperatura encara molt alta avui amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i a l'Ebre, però amb una davallada a partir de demà. Avui molt de sol, amb ruixats a la tarda al Pirineu, que al vespre arribaran a l'Alt Pirineu i l'Aran i a la nit a la Costa Daurada.

0: A 3Cat Info.
1: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
2: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
3: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
4: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
5: Com us dèiem, el govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants des de Ceuta a la península. És una de les mesures per donar assistència als perfils més vulnerables de l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol a la ciutat autònoma. Organitzacions de protecció a la infància es faran càrrec de l'acollida i la cura d'aquestes menors i la tutela continuarà sent de Ceuta. Abans de fer el trasllat, que fons del Ministeri ja aclareixen que no serà imminent, preveuen ubicar-les en 6 espais d'acollida a la ciutat autònoma. Una altra gran qüestió destacada avui a l'antena de 3Cat Info. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès i evitant el Camp de Tarragona. El nou itinerari obriria una nova porta d'entrada a Barcelona per la Sagrera als trens d'alta velocitat, també als procedents de Madrid. La Generalitat ha encarregat un estudi per definir-ne el traçat, analitzar-ne la viabilitat, estimar els costos i avaluar-ne l'impacte ambiental. Un estudi que tindrà un cost de més d'1 milió d'euros i un termini de 28 mesos per fer-lo. El projecte actualitza el plantejament de l'eix transversal ferroviari, concebut com una mena de C-25 ferroviària. Des de Lleida, la línia arribaria fins a Igualada, on es dividiria en 2 ramals, un cap a Martorell, el Vallès i Barcelona-Sagrera, i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. En total, el projecte preveu més de 250 quilòmetres de nova línia. Sílvia Panic és la consellera de Territori.
6: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: A Barcelona aquest estiu hi ha hagut més de 50 nits tòrrides en què el termòmetre no ha baixat en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes. El metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, explica que la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
7: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar, doncs, a tenir patologia cardiovascular.
5: I encara en relació amb la calorada, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Un cens del periòdico constata que de 125 centres consultats, 58 només en tenen a les zones comunes. La normativa obliga a mantenir la temperatura de l'establiment per sota dels 27 graus, però no exigeix climatització a les habitacions. La presidenta de la patronal de residències ACRA, Cinta Pascual, assegura al matí de Catalunya Ràdio que estan estudiant com fer front a les nits cada vegada més caloroses.
8: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
5: La situació a les residències també ha cridat l'atenció del Departament de Drets Socials, que ha estudiat amb la Universitat Pompeu Fabra l'impacte de la calor en les persones grans dependents. L'estudi conclou que durant els episodis de calor extrema, la mortalitat augmenta més entre les persones que viuen en residències que entre les que viuen a casa. El Departament de Drets Socials està prenent mesures i aquest estiu ha fet 195 inspeccions a residències. Un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè no té una causa ni un origen concrets. La unitat pionera de dolor pelvià de la Vall d'Hebron ha atès en 10 anys més de 500 persones. Barcelona, Mònica Mas.
9: La majoria dels que ho pateixen són dones d'entre 40 i 60 anys, però també hi ha homes. De vegades al darrere hi ha una endometriosi, un dolor postpart o una infecció. Però el més habitual, el gran gruix, és que aquest dolor a la zona baixa de la panxa no tingui una causa concreta. El doctor Jordi Sabadell és adjunt a ginecologia de l'Hospital Vall d'Hebron i explica que el tractament ha de ser individualitzat i multidisciplinar.
10: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
9: El dolor pelvià crònic és invalidant i afecta també la salut mental dels que ho pateixen perquè és difícil de diagnosticar. La majoria de pacients arriben a la unitat de Vall d'Hebron després d'un viacrucis de consultes de tota mena d'especialistes. És el cas de la Pilar, té un pinçament del nervi pudent que li feia molt difícil asseure's de manera habitual amb un dolor molt fort a la zona de la vulva. Després de 6 anys la van diagnosticar i demana que es parli amb normalitat del dolor pelvià crònic per fer-lo visible.
11: Tu quan tens un mal de cap dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva tu calles i jo crec que s'ha de dir perquè és una part del cos normal, igual que els homes.
9: El dolor pelvià s'ha de tractar el més aviat possible per evitar que es cronifiqui. Es pot curar, però en la majoria de casos el que s'aconsegueix és mitigar aquest dolor perquè els pacients puguin recuperar la seva vida amb normalitat.

0: dels centres que hi participen i que ha guanyat algunes de les finals territorials.
1: Per fi tot anava com havia d'anar. Vam navegar durant 9
0: dies... En aquest centre, la lectura en veu alta ja té un espai reservat dins l'assignatura de Llengua i Literatura Catalana. Carme Martí, que és professora de la matèria i la cap del seminari, explica que això els permet treballar millor la comprensió lectora.
2: Fas una comprensió lectora en veu alta, els nanos poden preguntar, pots resoldre dubtes i aleshores doncs, ens sembla més enriquidor i també pots fer la lectura en veu alta, que és la pronúncia, l'entonació, perquè si bé entenem que si entonen bé, doncs també entenen millor, si no, doncs no hi ha comprensió. Llavors treballes la lectura també per treballar sobretot la comprensió.
0: Per ells, participar al certamen és una experiència enriquidora i cada curs convoquen un càsting entre els alumnes de secundària per escollir els participants.
2: La gran majoria d'alumnes són castellanoparlants, per tant, ja que agafin una relació diferent amb el català, de lectura, que els agradi llegir en veu alta, no? Que vagin a un lloc i vegin que hi ha altres nois que parlen català, que llegeixen en català, doncs també està molt bé. Per tant, això ho valorem, evidentment.
0: Per alumnes com la Júlia, participar-hi és una pujada d'autoestima.
3: Jo sempre pensava que llegir no era el meu fort i quan em van cridar em vaig donar compte que al final és una cosa que quan vas aprenent a mi em va canviar, la veritat, bastant la lectura. Vaig anar aprenent a llegir millor i em va agradar més.
0: L'organització tria les lectures i el centre busca estones perquè els alumnes que hi participen les puguin practicar. L'entonació i la fonètica són els dos aspectes que més han de reforçar.
2: Treballem principalment l'entonació, perquè una bona entonació, després si la fonètica no és perfecta, si s'entona bé, doncs arriba. I bé, a banda de l'entonació, doncs també treballem una mica la fonètica, perquè pel que t'he dit abans, no? Són nanos principalment castellanoparlants, doncs bé, totes aquestes coses de la sonoritat, no? Del català, d'aquestes consonants sonores, doncs és el que els costa més. Llavors, si fan un treball específic, ho arriben a fer.
0: Així ho veuen els alumnes. Aquest és el cas de la Joana.
4: Sobretot com a exagerar una mica quan canvies de veu, quan fas una pregunta, l'exclamació, no sé, sempre en monotón, i llavors això ja crida més l'atenció.
0: I també la Maria i en Biel.
5: Bueno, també l'entonació, però més la pronunciació de les paraules, les esses, la geminada, doble L...
6: Abans llegia molt bé, però no em fixava en els detalls, com això, les esses sonores, les dobles L's, cosa que ara sí que faig.
0: Amb aquesta experiència també han superat els nervis de llegir en públic, com l'Inca, que en parla amb un somriure d'orella a orella.
7: Sí, ha sigut una experiència molt, molt nova, molt novedosa, de fer aquí a l'institut, que pues, anar-nos a un altre lloc, a compartir això amb altra gent, ha sigut molt bonic tot.
0: Més enllà de millorar la comprensió lectora, la lectura en veu alta els ha permès millorar altres aspectes, com l'escriptura. Aquest és el cas de l'Andrea, que va ser una de les guanyadores al curs passat.
8: També a l'hora d'escriure també m'ha ajudat, perquè era com que jo em fixava més a les paraules quan jo llegia en veu alta, m'anava fixant, i també vaig aprendre molt de com s'escrivien les paraules, perquè jo les parlo i no sabia ben bé com era l'ortografia, i em vaig anar fixant en els fragments, tal, no sé què, i vaig millorar molt a l'hora d'escriure. Era més ràpida, ho entenia tot més... Quan la meva mestra parlava també l'entenia millor.
0: A l'institut la majoria dels alumnes són castellanoparlants i en general reconeixen que aquesta experiència ha canviat la seva relació amb la llengua catalana.
8: Jo parlo sempre en castellà i el català em costa. I doncs vaig veure que no era tan dolenta com jo pensava i que era guai també llegir en català i que tenia la seva cosa.
7: Com només parlo a l'escola, això m'ha ajudat a pronunciar i fer-ho millor.
5: A casa meva som castellanoparlants. No era com una cosa meva del dia a dia i ara doncs sé que parlo millor.
0: El certamen de lectura en veu alta és una experiència que millora el domini i coneixement de la llengua catalana, però que també aconsegueix acostar-la als alumnes i que la sentin més seva. Amb ells, tanquem l'aula.
9: Aula oberta.
10: Un minut i arribarem a 12:15. Nova connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Complicada la P7, al mateix punt per dues incidències. Hi ha un accident a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia en direcció Girona que talla un carril i provoca 7 quilòmetres de cua des d'Avinyonet del Penedès. En sentit contrari, hi ha un camió avariat a l'altura de Sobirans en direcció Tarragona. També talla un carril i provoca 7 quilòmetres de congestió des de Gelida. És més compacta la cua en sentit nord, on hi ha l'accident. També aturats a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, en direcció França, la C31 a Llofriu, a Regencó, Trencós, a Torroella de Montgrí, en direcció

0: Figueres, la C63 a Lloret de Mar, a C32 autopista del Maresme, a l'altura de Tordera en sentit nord, i a Barcelona la Ronda de Dalt, entre Horta i la Vall d'Hebron direcció Llobregat i a Vallcarca sentit Besòs per les obres que s'hi fan i que tallen un carril a banda i banda, i ara també s'aturen força els vehicles a la Ronda Litoral, aturats entre Fòrum i la Barceloneta en direcció Llobregat per alguna possible incidència. Ara informen des de Trànsit que hi ha un vehicle avariat que talla un carril a la circulació. El transport públic, els trens de la línia R4 de Rodalí acumulen retards de 40 minuts de mitjana perquè hi ha una incidència a la infraestructura de DIF a l'altura de Castellbisbal. I d'altra banda, un robatori de cable de la infraestructura entre Raimat i Almacelles afecta la senyalització automàtica i provoca retards a la mitjana distància entre Lleida i Saragossa. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
2: Renovem ara la previsió meteorològica amb Tomàs Molina.
3: Temperatures altes avui encara, màximes que arribaran als 40 graus en punts del Pla de Lleida, les Terres de l'Ebre, però sembla que serà l'últim dia amb valors tan elevats de temperatura, perquè a partir de demà la tendència serà que vagin baixant i que es vagin normalitzant per l'època de l'any de cara al cap de setmana. De moment avui força sol, a la tarda però amb nuvolades que acabaran donant ruixats. A la primera part de la tarda poden ser més freqüents cap a l'àrea oriental del Pirineu o al nord de les comarques de Barcelona. Cap al vespre arribaran també cap a l'Alt Pirineu i a l'Aran. I de fet també podrien aparèixer ja a última hora del dia en punts de les Terres de l'Ebre. La matinada, la nit de dimecres a dijous, les ruixats, les nuvolades, doncs aniran apareixent també en d'altres punts de la façana litoral, de la Costa Daurada, fins i tot la Costa Central, amb intervals en núvols aquest dijous que doncs seran presents al llarg de la jornada. I un altre cop a la tarda els ruixats reapareixeran, especialment en la zona del Pirineu, però també durant la tarda i el vespre en alguns punts de les Terres de l'Ebre. Temperatura dijous amb una clara tendència a la baixa. Divendres serà un dia que començarà potser més sol a les comarques del sud, però ja amb ruixats, amb tempestes fins i tot a la meitat nord i nord des del país, uns ruixats que aniran guanyant extensió, s'aniran estenent també cap al centre i al sud del Principat al llarg de la tarda, i temperatura amb una clara tendència a la baixa. Entrarà tramuntana a l'Empordà i una situació d'inestabilitat que es manté el cap de setmana. Dissabte, diumenge, fins i tot dilluns, els ruixats continuaran presents, les tempestes fins i tot podran ser fortes, i la temperatura, ja ho dèiem, amb tendència a normalitzar-se per l'època de l'any.
2: D'aquí a pocs minuts, a les 12 del migdia, arrenca la Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona amb les quatre colles de la ciutat. Sapiguem què en podem esperar d'aquesta jornada en connexió en directe amb Tarragona, amb Josep Almirall. Bon dia.
4: Bon dia, Òscar. Doncs les quatre colles de Tarragona ja omplen la plaça de les Cols, a punt per començar d'aquí uns minuts la Diada Castellera de Sant Magí. I esperem veure la millor versió de totes quatre, que tindran cinc oportunitats per completar una actuació que millori el que ja han fet fins ara aquesta temporada. David Prats, bon dia.
5: Bon dia, Josep.
4: Cinc rondes i l'obligació d'entrar i sortir de plaça cada cop que hi actuïn.
5: Recordem que la plaça de les Cols té les dimensions que té, és una de les places més petites del món casteller. Tres rondes més dues de repetició. La colla que no hagi fet tres estructures només podrà fer ús de la cinquena ronda quan intenti un castell superior al de menys nivell assolit.
4: Sabem també ja l'ordre d'actuació de les quatre colles tarragonines i els objectius també de la diada.
5: Un ordre d'actuació que es va sortejar dilluns al vespre. Sortiran els xiquets del Serrallo, segona posició pels xiquets de Tarragona, tercera la colla jove xiquets de Tarragona i quarta la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
4: Repassem, doncs, el programa que han portat aquí a la plaça de les Cols aquestes quatre colles. Per ordre d'actuació, els xiquets del Serrallo seran, com us dèiem, els que actuaran en primer lloc i volen consolidar els seus millors castells de la temporada.
5: Volen descarregar la clàssica de 8 Sancedre, és a dir, 3 de 8, 4 de 8, 2 de 7, els xiquets del Serrallo, que aquesta temporada han descarregat per primer cop a la història tant el 4 com el 3 de 8, en una ocasió el 3, i en 3 el 4 de 8. Avui, doncs, fer la seva millor actuació de la seva història aquí a la plaça de les Cols, els del barri mariner de Tarragona.
4: Els xiquets de Tarragona, els ratllats, són els segons a actuar i en aquest cas volen fer un pas endavant.
5: 7 de 8 serà el seu castell de sortida. En segona ronda, el 4 de 9, que han descarregat en dues ocasions, i a la tercera arriba el plat fort, que seria el 3 de 9, castell que no assoleixen des de fa dues temporades.
4: Preveiem també una estrena de gamma extra de la colla jove Xiquets de Tarragona.
5: Seria el 5 de 9 a la segona ronda, aquest castell que no descarreguen des del 2023, de sortida 2 de 9, que han completat ja en tres ocasions. Tercera ronda, 3 o 4 de 9 acabarien amb el pilar de 7. No hi haurà, com la temporada passada, el pilar de 8 per les dimensions, la inclinació que fa aquesta plaça de les Cols.
4: I tancaran cada ronda els castellers de Sant Pere i Sant Pau amb una sortida avui molt ambiciosa. Pas endavant dels de la camisa verda.
5: Seria el 5 de 8. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que també porten en cartera el 4 de 8 amb l'agulla, que han descarregat en dues ocasions, tancarien amb el 3 o el 4 de 8 i acabarien amb el pilar de 6.
4: Doncs, com us dèiem, les colles són ja aquí a la plaça de les Cols. Veiem els Xiquets al Serrallo, situats en el mig de la plaça. Són els que obren, com us dèiem, la diada. De fet, estan conformant ja la pinya, i una diada que es preveu molt calorosa. De fet, la Universitat Rovira i Virgili està fent un seguiment des de fa ja unes temporades de les temperatures a les places castelleres per veure la incidència del canvi climàtic en aquestes actuacions i buscar els millors horaris o els millors moments per actuar. Avui també són aquí, a la plaça de les Cols, i ens acaben d'informar la temperatura en aquests moments aquí a Tarragona.
5: Han instal·lat dos sensors en el sensor ubicat a les escales del Pla de la Seu. La temperatura és ara mateix de 31,51 graus, fregant els 32, i a la farola del carrer Major, 29,76 graus, gairebé fregant els 30. Molta, molta calor aquest migdia a Tarragona.
4: És a dir, la primera temperatura seria la que tenim aquí al sol, on som nosaltres, i la segona temperatura és a l'ombra, al carrer Major, on es refugien alguna de les colles com Sant Pere i Sant Pau. Doncs, de moment, això és tot des de Tarragona, a punt de començar a les 12 en punt la Diada de Sant Magí.
2: Doncs la seguirem amb vosaltres, amb l'equip casteller. Josep, gràcies. Bon dia.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.

0: Ha mort als 74 anys Delfín Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya. Tot i que va néixer a Oviedo, Astúries, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família de molt petit. Es van instal·lar al barri del Raval. També eren familiars de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Los Amaya van assolir la seva època daurada a finals dels 70 amb cançons com Caramelos o Vete. El duo va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decisivament a popularitzar aquest gènere. Los Amaya van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992. I una altra notícia, una altra mort en el món de la cultura i de l'oci. Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels anys 70 i els 90 en l'exitós programa Tata Chan de Televisió Espanyola, entre d'altres. Es va fer popular pel seu aspecte amb barret de copa i una llarga cabellera canosa i el seu sentit de l'humor, que acompanyava sempre amb el gest de tocar el violí. Tamariz parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes d'ICAT.
1: Secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
0: Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units i va ser campió del món de cartomàgia. Un dels seus espectacles més famosos va ser Magia Potagia, en el qual barrejava humor i misteri. I una tercera mort, en aquest cas del cinema. Als 94 anys ha mort l'actriu britànica Phyllida Lowe, mare d'Emma Thompson, amb qui va compartir cartell en pel·lícules com Els amics d'en Peter, El convidat d'hivern o Molt soroll per no res. La seva prolífica carrera comprèn una àmplia varietat de papers al teatre des de la dècada dels 50, a la televisió, on va debutar als anys 60, i al cinema ja a partir dels 90. El seu últim paper a la pantalla gran va ser el 2020 amb la producció I vas arribar tu.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: 5 minuts i arribarem al punt de migdia.
2: Esports.
0: Un espai de temps que dedicarem a la informació esportiva amb Montse Raya. Bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça es presenta avui davant l'afició amb Rodri com a novetat destacada, és l'últim fitxatge de l'equip. Els blaugranes juguen el trofeu Joan Gamper a les 8 del vespre al Camp Nou contra l'Al Ahly egipci, però abans, cap a les 7, es presentarà oficialment l'equip davant l'afició. Serà una jornada ben especial per a Rodri, que ha firmat per 4 temporades com a blaugrana.
4: És un grandíssim club, sempre per a mi ha sigut un referente a nivell mundial per su filosofia, per su manera d'entendre el futbol i també els valors que representa, i tenia alguna altra opció més, però per a mi Barcelona fue la primera opció i així se lo dice entender a Jan, a la cúpula directiva, i nada, feliç d'estar aquí.
3: I el seu nou entrenador, Hansi Flick, valora la incorporació de qui ha estat el millor jugador del Mundial.
5: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
3: Serà primer partit al Camp Nou per altres jugadors com Anthony Gordon i Karim Adeyemi, que han arribat aquest estiu al Barça, a més d'altres com Jesse Bisibu i de l'egipci Hamza Abdelkarim, que ha format a l'Al Ahly i amb 3 gols a la pretemporada del Barça viurà un partit molt especial. En aquest Gamper, qui farà el discurs com a capità serà Rafinha. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha triat a brasiler Pedri i Eric García com a capitans provisionals a l'espera que els jugadors facin les votacions. El partit Barça al Ahli comença a les 8 del vespre i el podeu seguir en directe a la TDT, la transmissió de Catalunya Ràdio. L'Atlètic de Madrid té avui el partit de la primera jornada de Lliga contra el Màlaga. No hi ha anat convocat a Julián Álvarez perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip, tot i que Barça està interessat en el davanter argentí. El tècnic de l'Atlètic, Simeone, vol que Julián es quedi.
6: És uno de los jugadores o el mejor jugador que tenemos ofensivamente. Trata de armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, su calidad, su jerarquía, su talento y todo lo que le dio al equipo estos años que estuvo acá.
3: I pel que fa a l'Atlètic de Madrid-Màlaga de Lliga, juga avui a les 9 del vespre. A l'Espanyol aquest migdia presenten Vania Derkusic com a nou jugador. És un central de 26 anys, que arriba a cedir pel Zenit de Sant Petersburg, és internacional amb Eslovènia. A la segona divisió, el Girona incorpora el central ghanès de 28 anys, Abdul Mumin, per a les tres pròximes temporades. Arriba lliure després de jugar els quatre últims anys al Rayo.
7: I think I'm a very defensive player.
8: Soc un jugador molt defensiu. Tot i això, no crec que sigui gens dolent en pilota. Soc un central bo en pilota i m'encanta defensar. Sí, així és com em descriuria. Defenso bé, però també puc jugar en pilota.
7: I think that's how I would describe myself. That I defend a lot, but I also like to play football too.
3: El club gironí també ha presentat a mitja punta de 21 anys Unai Hernández, cedit una temporada per l'Al-Ittihad saudita. I pel que fa a Víctor Sigankov, el Girona li ha obert un expedient disciplinari després que l'ucraïnès es negués a jugar diumenge contra el Leganés.
2: 3CAT Info.
3: En ciclisme, destaquem que Abel Balderston, fins ara al Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates, que té Tadej Pogacar com a cap de files i que compta també amb Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler. Per tant, el ciclista d'ull estrell, Abel Balderston, fitxa per l'equip ciclista Emirates. En handbol, victòries dels dos equips del Granollers. El femení va superar ahir el Zúrich 27-25 i el masculí 34-31 al Thun en el torneig Ciutat de Granollers. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina va empatar 1 contra Bèlgica. Demà s'enfronten a Nova Zelanda i l'equip masculí va perdre 1-0 contra Austràlia. I demà, Espanya, Irlanda, en aquest Mundial d'Hockey Herba.
2: Trescat Info.

0: En punt les 12 del migdia. El govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nenes migrants menors d'edat que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El Ministeri d'Infància treballa perquè les acullin organitzacions de protecció de la infància. L'executiu tractarà amb les autonomies la setmana que ve el trasllat de la resta de menors. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat que uniria Lleida i Barcelona passant pel Vallès i sense travessar Tarragona. El nou itinerari plantejaria la creació d'una estació d'alta velocitat en terres vallesanes i permetria que els AVEs entressin a Barcelona directament per la Sagrera. Nova investigació per corrupció a Ucraïna. S'investiga un grup que inclouria diputats i assessors presidencials i que hauria blanquejat 2,8 milions d'euros. S'ha fet públic l'endemà que l'exministre de Defensa hagi demanat eleccions al seu país en temps de guerra. Avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que es preveu per demà. Els experts avisen que la calor desmesurada d'aquest estiu no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones que estan sanes. Una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. La patronal diu que busca solucions mentre que el Departament de Drets Socials augmenta les inspeccions als centres. Mentrestant, un estudi de la UPF i el Departament alerta que durant els episodis de calor extrema la mortalitat de la gent gran vulnerable és més elevada a les residències que a casa. Un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè no té una causa ni un origen concret. La unitat pionera de dolor pelvià de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha atès en 10 anys més de 500 persones. I les quatre colles caselleres de Tarragona ja són a la plaça dels Cols per participar a la Diada de Sant Magí, la festa major petita de la ciutat. Els xiquets del Serralló seran els primers a obrir plaça per intentar consolidar el seu 3 de 8.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça es presenta avui davant l'afició amb Rodri com a principal novetat, el trofeu Joan Gamper. Enfrontarà els blaugranes contra l'Al Ahli egipci a partir de les 8 amb transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta aquest migdia Vanya Derkušić com a nou jugador de l'equip. El central eslové de 26 anys arriba a cedir del Zenit. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates, que té Tadej Pogačar com a cap de files.
0: Tarda de molta calor, els 40 graus es podran assolir o superar lleugerament observatoris de Ponent i comarques pròximes. S'esperen alguns ruixats al Pirineu, però poques complicacions a la resta. Demà comença un descens de temperatura. Serà discret demà, més evident divendres i es notarà força més al cap de setmana.
1: Trescat Info.
0: 12 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants des de Ceuta a la península, un dels perfils més vulnerables de l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol a la ciutat autònoma. Abans de fer el trasllat, que fons del Ministeri aclareixen que no serà imminent, preveu ubicar-les en 6 espais d'acollida a Ceuta. Quan siguin a la península, organitzacions de protecció a la infància es faran càrrec de l'acollida i la cura d'aquests menors i la tutela continuarà sent de la comunitat autònoma. Segons el professor de Dret a la Universitat de Barcelona, Marcus González, que és expert en migracions, aquesta mesura és un pedaç perquè són les comunitats les que haurien d'assumir l'assistència a aquestes nenes, però d'alguna manera se les ha de protegir.
3: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
0: En paral·lel, s'ha d'estudiar la situació dels menors identificats, prop de 2.200, per garantir-ne la protecció i l'acolliment, i González recorda que totes les normatives, l'europea i l'espanyola, preveuen un procés per decidir-ne o no l'expulsió.
3: Quan en aquestes decisions d'expulsió està en joc o afecten a un menor no acompanyat, no és que no es pugui expulsar, es pot expulsar, però s'ha de tenir en compte l'interès superior del menor, és a dir, què és millor per aquell menor, ser expulsat, no ser expulsat.
0: En aquest sentit, la ministra de Migracions i portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, que continua a Ceuta, ha refermat que es complirà escrupulosament la normativa. Són declaracions de la ministra a Radio Nacional.
4: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Hay una respuesta que se tiene que dar desde la legalidad.
0: Mentrestant, el número 2 del PP de Catalunya, Juan Fernández, torna a tancar la porta al traspàs de competències d'immigració a la Generalitat. En una entrevista a Europa Press, Fernández assegura que comparteix part del diagnòstic de Junts sobre les polítiques migratòries, però insisteix que la solució no passa perquè els Mossos d'Esquadra assumeixin el control de les fronteres.
5: Aquells que defensen la frontera pels Pirineus han de ser els mateixos que la defensin a Ceuta. El diagnòstic pot estar bé, però les propostes són totalment equivocades. No podem desballestar les polítiques d'immigració.
0: Junts ja ha anunciat que tornarà a portar al Congrés la seva proposta de llei perquè la Generalitat assumeixi les competències en immigració. I mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses, com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no van al metge per por d'un retorn forçat i des del Col·legi reiteren que s'hauria d'haver habilitat espais de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president Enrique Roviralta.
6: La sarna ya se podemos hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder tractar-les.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona passant per Igualada, Martorell i el Vallès i evitant el Camp de Tarragona. El nou itinerari obriria una nova porta d'entrada a Barcelona per la Sagrera als trens d'alta velocitat, també els que procedeixen de Madrid. La Generalitat ha encarregat un estudi per definir-ne el traçat, analitzar-ne la viabilitat, a estimar els costos i avaluar l'impacte ambiental. L'estudi tindrà un cost de més d'1 milió d'euros i un termini de 28 mesos per fer-ho. El projecte actualitza el plantejament de l'eix transversal ferroviari concebut com una mena de C25 ferroviària. Des de Lleida, la línia arribaria fins a Igualada, on es dividiria en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès i Barcelona Sagrera, i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. En total, el projecte preveu més de 250 quilòmetres de nova línia. L'objectiu és crear un nou corredor en ample internacional que pugui ser utilitzat tant per trens de viatges com de mercaderies i que permeti descongestionar els corredors ferroviaris actuals. N'ha parlat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
7: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: La Generalitat també estudia la creació d'una nova estació d'alta velocitat al Vallès.
1: 3Cat Info.
0: 12 i 9 minuts, nova investigació per corrupció a Ucraïna en un mal de cap més per al president Zelensky. S'investiga un grup que inclouria diputats i assessors presidencials i que hauria blanquejat 2,8 milions d'euros. S'ha fet públic l'endemà que l'exministre de Defensa, Mikhailo Fedorov, hagi demanat eleccions al seu país en temps de guerra. Fedorov va ser destituït al juliol per Zelensky en una decisió que ha fet sortir milers de manifestants al carrer en l'últim mes. Ara vol que els ucraïnesos vagin a les urnes.
8: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: El gest de Fedorov és el primer gran desafiament polític intern a Zelensky des de l'inici de la guerra, ja fa 4 anys i mig. El Parlament d'Ucraïna vota avui el nou ministre de Defensa que ha de consolidar la remodelació impulsada per Zelensky. Sobre el terreny, un atac amb drons de Rússia contra un autobús ha deixat 4 morts i 4 ferits al sud d'Ucraïna, a Kherson, i Rússia i Ucraïna han intercanviat 103 persones de guerra cada bàndol en un dels únics aspectes en què els dos països estan cooperant. S'han sentit crítiques inusuals dels Estats Units per un atac israelià a Síria. L'ambaixador nord-americà a Turquia considera que és una escalada innecessària que no promou l'estabilitat regional. Paraules de Tom Barrack, que a més d'ambaixador és l'enviat especial de Donald Trump a Síria i l'Iraq, hores després que es duguessin a terme 8 atacs aeris contra una base militar siriana a prop de Turquia. Es van malmetre la pista i zones de magatzems, però no consten ferits. Israel ha justificat l'operació dient que Síria estava a punt de trencar l'estat quo pactat entre els dos països en matèria de seguretat en permetre la presència de tropes russes a les instal·lacions. Damasc ho ha qualificat d'acte d'agressió injustificat que posa en perill la seguretat i l'estabilitat a la regió. I encara de l'exterior, Donald Trump ha posat en suspens els nous aranzels del 50% previstos pel Canadà a partir d'aquesta mitjanit passada i assegura que els dos països estan a prop d'un acord comercial. El president nord-americà ha deixat la mesura en pausa durant 3 dies. El seu homòleg canadenc confirma que els progressos de les converses van bé, però assegura que encara queda molta feina per fer. Els aranzels, anunciats a meitat de juliol, havien de castigar una àmplia varietat de productes canadencs com el ciment, als estics d'hoquei sobre gel o la cervesa, amb un impacte calculat uns 20.000 milions de dòlars. L'administració de Trump els va justificar per un suposat tracte discriminatori a productes nord-americans. No hi ha detalls sobre l'acord que ha frenat els nous aranzels, però Trump ha apuntat que podria incloure la represa d'un oleoducte entre els dos països aturat per Biden el 2021 després d'anys de protestes de les comunitats indígenes i els activistes mediambientals. Els preus continuen pujant per l'encariment de l'energia. La inflació a la zona euro ha augmentat una dècima al juliol i ha quedat en el 2,9%, un repunt que s'explica per les tensions geopolítiques i per l'increment dels serveis relacionats amb el turisme. Per contra, l'alça dels aliments es continua moderant. El Banc Central Europeu calcula que la inflació es mantindrà aquest any al voltant del 3%. La propera reunió de l'organisme per decidir si apuja els tipus d'interès serà el 10 de setembre, un increment del preu del diner que serveix per controlar la inflació, però de retruc també pot alentir el consum i el creixement econòmic. Un 20% de les dones pateixen dolor pèlvic crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè no té una causa ni un origen concrets. La unitat pionera de dolor pèlvic del Vall d'Hebron ha atès en 10 anys més de 500 persones. Barcelona, Mònica Mas.
9: La majoria dels que ho pateixen són dones d'entre 40 i 60 anys, però també hi ha homes. De vegades al darrere hi ha una endometriosi, un dolor postpart o una infecció. Però el més habitual, el gran gruix, és que aquest dolor a la zona baixa de la panxa no tingui una causa concreta. El doctor Jordi Sabadell és adjunt a ginecologia de l'Hospital Vall d'Hebron i explica que el tractament ha de ser individualitzat i multidisciplinar.
10: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
9: El dolor pèlvic crònic és invalidant i afecta també la salut mental dels que ho pateixen perquè és difícil de diagnosticar. La majoria de pacients arriben a la unitat de Vall d'Hebron després d'un viacrucis de consultes de tota mena d'especialistes. És el cas de la Pilar, té un pinçament del nervi pudent que li feia molt difícil asseure's de manera habitual amb un dolor molt fort a la zona de la vulva. Després de 6 anys la van diagnosticar i demana que es parli amb normalitat del dolor pèlvic crònic per fer-lo visible.
11: Tu quan tens un mal de cap dius, quin mal de cap tinc, però quan em fa mal la vulva tu calles, i jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos normal, igual que els homes.
9: El dolor pelvià s'ha de tractar el més aviat possible per evitar que es cronifiqui. Es pot curar, però en la majoria de casos el que s'aconsegueix és mitigar aquest dolor perquè els pacients puguin recuperar la seva vida amb normalitat.
12: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
13: A les 2, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
13: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
13: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
0: Un quart d'una del migdia, trànsit i temps. Sapiguem com se circula aquesta hora i com va el transport públic. Equip viari, Marilú García, bon dia.
14: Hola, bon dia. Continua augmentant la cua a l'autopista AP7 a causa de l'accident que hi ha a Sant Sadurní d'Anoia en direcció Girona i que talla un carril a la circulació. Hi ha 9 quilòmetres de retenció entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní en sentit nord. En canvi, millora la situació a l'altura de Subirats en direcció Tarragona, on hi ha un camió avariat però que ja han pogut retirar el voral de la dreta. Hi ha circulació lenta en aquesta zona. També complicacions a la mateixa AP7 a l'altura de Tarragona en sentit nord en direcció Barcelona a causa d'un vehicle avariat que talla un carril. Hi ha retencions puntuals en aquesta zona. També un altre vehicle avariat a la mateixa AP7 a Sant Cugat del Vallès en direcció Tarragona que talla un carril a la circulació i provoca retencions puntuals, aproximadament mig quilòmetre. També hi ha un altre vehicle avariat que talla la carretera C14 entre Fígols i Alinyà i Organyà en direcció a la Seu d'Urgell, segons informen des del Servei Català de Trànsit. Fora d'incidències també trobem aturades a la Nacional 2 de la Jonquera a la frontera del Portús cap a França, la Nacional 260 a Llançà en direcció Portbou, la C31 a Torroella de Montgrí direcció Figueres, C65 a Llagostera per anar cap a Santa Cristina d'Aro, la C63 a Lloret de Mar en direcció a la costa, Nacional 260 a l'altura de Puigcerdà en tots dos sentits, l'N145 a la frontera amb Andorra tant d'entrada com de sortida, i a Barcelona la Ronda a Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron direcció Llobregat i a Vallcarca sentit Besòs per obres, i la Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat a causa d'un vehicle avariat. El transport públic, els trens de l'R4 de Rodalia circulen amb retards mitjans de 15 minuts a causa d'una incidència d'infraestructura a l'altura de Castellbisbal. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Amb el Tomàs Molina.
15: Temperatures altes avui encara, màximes que arribaran als 40 graus en punts del Pla de Lleida a les Terres de l'Ebre, però sembla que serà l'últim dia amb valors tan elevats de temperatura, perquè a partir de demà la tendència serà que vagi baixant i que es vagin normalitzant per l'època de l'any de cara al cap de setmana. De moment avui força sol, a la tarda però amb nuvolades que acabaran donant ruixats. A la primera part de la tarda poden ser més freqüents cap a l'àrea oriental del Pirineu o al nord de les comarques de Barcelona. Cap al vespre arribaran també cap a l'Alt Pirineu i a l'Aran. I de fet també podrien aparèixer ja a última hora del dia en punts de les Terres de l'Ebre. La matinada, la nit de dimecres a dijous, les ruixats, les nuvolades, doncs aniran apareixent també en d'altres punts de la façana litoral, de la Costa Daurada, fins i tot la Costa Central, amb intervals en núvols aquest dijous que doncs seran presents al llarg de la jornada. I un altre cop a la tarda els ruixats reapareixeran, especialment en la zona del Pirineu, però també durant la tarda i al vespre en alguns punts de les Terres de l'Ebre. Temperatura dijous amb una clara tendència a la baixa. Divendres serà un dia que començarà potser més sol a les comarques del sud, però ja amb ruixats, amb tempestes fins i tot a la meitat nord i nord test del país, uns ruixats que aniran guanyant extensió, s'aniran estenent també cap al centre i al sud del Principat al llarg de la tarda, i temperatura amb una clara tendència a la baixa. Entrarà tramuntana a l'Empordà i una situació d'inestabilitat que es manté el cap de setmana. Dissabte, diumenge, fins i tot dilluns, els ruixats continuaran presents, les tempestes fins i tot podran ser fortes, i la temperatura, ja ho dèiem, amb tendència a normalitzar-se per l'època de l'any.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tarragona celebra la Festa Major de Sant Magí. Les quatre colles castelleres de la ciutat agafen el protagonisme en la Diada Castellera, que ha començat a les 12 del migdia a la plaça de les Cols. Josep Almirall, bon dia.
16: Bon dia, som a la segona ronda. És ara el torn dels xiquets de Tarragona, a punt de carregar David Prats al 7 de 8.
17: És un castell format per una estructura de 4 i un 3 subjectat. Ara mateix veiem la primera cotxadora que traspassa a la banda del 4. També ho fa la cotxadora de la part del 3. Només queda l'enxaneta que faci les dues aletes. Primer farà l'aleta la part del 4, ara mateix la primera aleta haurà de traspassar la part del 3 per poder carregar aquest 7 de 8. Els xiquets de Tarragona, que enguany ja n'han descarregat fins a 7. Ara la segona aleta i els xiquets de Tarragona que carreguen el 7 de 8 de sortida en aquesta primera ronda de la Diada de Sant Magí. La baixada de la canalla ha de ser tranquil·la, pausada, una mica a la quarts del 4 de treballar, a veure si poden aguantar-lo i el poden descarregar els dosos de la part del 4, que estan sortint a la cotxadora de la part del 3, que també està baixant. Ara es deixen anar també els dosos de la part del 3, els xiquets de Tarragona traient els poms de dalt d'aquest 7 de 8 el podran descarregar els ratllats a aquest primer castell de la Diada Castellera de Sant Magí i ja serà el 8è d'aquesta temporada, Josep.
16: Ha estat una bona elecció la dels xiquets, aquest castell per sortir. Avui és un dia exigent pels xiquets de Tarragona en una temporada que han de recuperar el que havien estat temporades anteriors. Han recuperat els castells de nou. Avui volen fer un altre pas endavant després d'haver descarregat ja dues vegades el 4 de 9 i volen estrenar el 3. En aquests moments completen el 7 de 8, aquest 8è 7 de 8 que fan aquesta temporada. I dèiem que han triat un castell plàcid per començar la seva actuació.
17: Sí, perquè avui és un programa ambiciós dels xiquets de Tarragona. El seu segon castell serà el 4 de 9, que enguany han completat en dues ocasions, i si tot va bé en la tercera arribaria el 3 de 9, que els xiquets no descarreguen des de la temporada 2024.
16: En aquesta primera ronda, un 7 de 8 coronat amb només un enxalet, enxanetes, un castell que colles trien fer-lo amb dues enxanetes, d'altres amb una enxaneta, podríem dir d'una manera més ortodoxa. És el cas del xiquets de Tarragona, que acaben ara de desfer ja la pinya i comencen a retirar-se de la plaça per donar pas a la colla jove xiquets de Tarragona. Ha obert la diada els xiquets del Serrallo, que per primera vegada aquí a la plaça de les Cols, David, han aconseguit descarregar el carro gros.
17: Fa 30 anys carregaven el 4 de 8 en aquesta mateixa diada i avui l'han aconseguit descarregar. És el quart de la temporada, és una temporada importantíssima pels xiquets del Serrallo, perquè aquest 2026 han pogut descarregar per primer cop a la seva història castells de 8. En total, aquest carro gros avui ja és el quart que descarreguen.
16: Un castell que els ha desquadrat bastant poc abans ja de la carregada, però que ens ha pogut aguantar d'aquesta manera. Un castell amb una formació contundent, eh? No era un 4 lleuger, era un 4 contundent, i segurament per sol han pogut defensar amb una certa comoditat, tot i que se'ls havia desquadrat. Ara, com us dèiem, és el torn de la colla jove xiquets de Tarragona, que quan els xiquets s'hagin pogut retirar de la plaça, ells hi faran i accediran al mig mateix d'aquesta plaça de les Cols, que és on es planten els castells. Les colles busquen la zona més plana, menys pendent, i David, si no hi ha cap canvi d'última hora, dos de nou.
17: Dos de nou, que aquesta temporada la jove ja ha descarregat en tres ocasions. És els preparatius del que ha de venir a la segona ronda, perquè la jove, si va bé aquest 2 de 9 en la segona ronda, intentaria ni més ni menys que el 5 de 9, que no descarreguen des de la temporada 2023.
16: Doncs aquesta és l'última hora d'aquesta dia de Sant Magí. Xiquets del Serrallo, 4 de 8 descarregat. Xiquets de Tarragona, 7 de 8 descarregats. I també tenim una última hora de l'estudi de temperatures de places castelleres que fa la Universitat Rovira Virgili.
17: Mira, m'indiquen que el sensor ubicat a l'ombra, el carrer Major, marca 30,3 graus i un 73% d'humitat. Encara no tenim dades de l'altre ascensor, que està ubicat a les escales del Pla de la Seu, però segurament deu haver pujat de temperatura. L'última dada que tenim és de 31,51 graus. Fa moltíssima calor. La gent que s'asseu a les escales del Pla de la Seu es refugia amb els ventalls i també amb els paraigües per no haver d'aguantar, doncs, aquesta, sobretot, xafogor que cau aquest migdia aquí a la ciutat de Tarragona.
16: Doncs això és tot des de la plaça de les Cols. Primera ronda, 7 de 8 xiquets de Tarragona, 4 de 8 xiquets del Serrallo.
0: David Josep, gràcies. Bon dia.
17: Bon dia.
13: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
16: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
13: Escolteu-nos i fem pinya.
0: I abans dels esports, parlem de Miguel Ríos.

0: Miguel Ríos va tancar ahir el Festival de Cap Roig amb un viatge de tot reivindicatiu per les cançons més emblemàtiques de la seva llarga trajectòria i algunes del nou àlbum, L'Último Vals. El festival ha rebut aquest any més de 46.000 espectadors. Ens ho explica des de Calella de Palafrugell la Maria Rovira.
1: Un concert on Miguel Ríos va reivindicar amb energia el vell esperit del rock i va connectar des del principi amb el públic traduint el Bienvenidos i saludant en català.
2: Benvinguts a Jardín Botànic, el espacio más chulo que hay en el Mediterráneo. Es este sitio donde están ustedes viendo este concierto. Benvinguts, moltes gràcies per estar aquí.
1: Miguel Ríos va combinar un recorregut per cançons que ja són himnes, com No estàs sola, Santa Lucía o Blues de l'autobús, amb ironies sobre fer-se vell i comentaris en defensa dels drets de les dones, contra l'extrema dreta o el negacionisme del canvi climàtic. Un concert increixendo que va fer aixecar el públic al moment àlgid, quan va cantar Insurrección a Manolo García. Amb l'emblemàtic himne a l'alegria es va tancar el concert i aquesta edició del festival, una edició que s'ha acabat amb un balanç de 46.000 entrades venudes i el 86% d'ocupació en els espectacles. Segons el director Juli Guiu, això consolida el tipus de programació.
3: La veritat és que ha sigut el que nosaltres busquem, pues, un festival supereclèctic, que cada dia passin coses diferents i han passat, han llegut nits màgiques, han llegut nits espectaculars, la veritat.
1: 8 dels 22 concerts van penjar cartell d'entrades exaurides com els de Bryan Adams, Enric Asley o Rosario.
0: Esports. Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça es presenta avui davant l'afició amb Rodri com a gran novetat. És l'últim fitxatge blaugrana. Avui juguen el trofeu Joan Gamper a les 8 del vespre al Camp Nou contra l'Al Ahly egipci, però abans, cap a les 7, es presentarà oficialment l'equip davant l'afició. Serà una jornada ben especial per a Rodri, que ha firmat per 4 temporades com a blaugrana.
5: No és perquè venga jo. Al final és un equip que está creciendo muchísimo estos últimos años. Han sido capaces de ganar 2 ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva. En Europa están, pues, a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions.
4: El seu nou entrenador, Hansi Flick, valora la incorporació de Rodri, qui ha estat el millor jugador del Mundial.
6: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
4: Serà el primer partit al Camp Nou per a altres jugadors com Anthony Gordon i Karim Adeyemi, que han arribat aquest estiu. També per a Jesse Bissibu i per l'egipci Hamza Abdelkarim, que ha estat format a l'Al Ahly i amb 3 gols a la pretemporada del Barça viurà un partit ben especial. En aquest Gamper, que qui farà el discurs com a capità del Barça serà Rafinha. Hansi Flick, el tècnic, ha triat el brasiler Pedri i Eric García com a capitans provisionals. El partit Barça-Al Ahly comença a les 8 del vespre i ja podeu seguir en directe a la TDT, la transmissió de Catalunya Ràdio.
7: Nosotros nos comportamos.
4: L'Atlètic de Madrid té avui el partit de la primera jornada de Lliga contra el Màlaga. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip, tot i que el Barça està interessat en el davanter argentí. El tècnic de l'Atlètic, Simeone, vol que Julián es quedi.
7: Nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
4: L'Atlètic de Madrid-Màlaga és a les 9 del vespre. A l'Espanyol aquest migdia, a partir de la 1, presenten el nou fitxatge, Vania Derkusic. és un defensa eslovè de 26 anys que arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg, que és internacional amb la seva selecció. A la segona divisió, el Girona incorpora el central ghanès de 28 anys, Abdul Mumin, per a les tres pròximes temporades. Arriba lliure després de jugar al Rayo les últimes quatre temporades. I direm també que el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, fitxa per l'equip UAE Emirates, que té Tadej Pogacar com a cap de files. Balderston fitxa fins al 2029 i assegura que és tot un somni des que era petit.
0: Dos quarts d'una del migdia, notícies destacades a aquesta hora. El govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nenes migrants menors d'edat que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El Ministeri d'Infància treballa perquè les acullin organitzacions de protecció de la infància. L'executiu tractarà amb les autonomies la setmana que ve el trasllat de la resta de menors. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat que uniria Lleida i Barcelona passant pel Vallès i sense travessar Tarragona. El nou itinerari plantejaria la creació d'una estació d'alta velocitat en terres vallesanes i permetria que els AVEs entressin a Barcelona directament per la Sagrera. I s'ha obert una investigació, una nova investigació per corrupció a Ucraïna. S'investiga un grup que inclouria diputats i assessors presidencials i que hauria blanquejat 2,8 milions d'euros. S'ha fet públic l'endemà que l'exministre de Defensa hagi demanat eleccions al seu país en temps de guerra. Tot plegat ho hem explicat a la primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que la plataforma Pagesos o Conills considera insuficient el pla de xoc que Agricultura ha dut a terme durant 10 dies a Verdú, a l'Urgell, contra la plaga d'aquests animals i reclama que sigui permanent. I Madonna, recent les nominacions als Premis MTV, n'ha aconseguit 11, entre d'altres, el Premi Artista de l'Any o el de Millor Cançó. Per la cançó Bring Your Love, la seva col·laboració amb Sabrina Carpenter. I en esports, Montse?
4: El Barça es presenta avui davant l'afició amb Rodri com a principal novetat. El Gamper enfrontarà els blaugranes contra l'Al Ahly egipci a partir de les 8 amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio.
0: I ens espera una tarda amb molta calor. Els 40 graus es podran assolir o superar lleugerament en observatoris de Ponent i comarques pròximes. S'esperen alguns ruixats al Pirineu, però poques complicacions a la resta. Demà començarà un descens de la temperatura. Serà discret, més evident divendres, i es notarà força més al cap de setmana. Dos quarts d'una i dos minuts, el govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants des de Ceuta a la península, un dels perfils més vulnerables de l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol a la ciutat autònoma. Abans de fer el trasllat, que fons el Ministeri aclareixen que no serà imminent, preveu ubicar-les en 6 espais d'acollida a Ceuta. Quan siguin a la península, organitzacions de protecció a la infància es faran càrrec de l'acollida i la cura d'aquestes menors, ara bé la tutela, continuarà sent de Ceuta. Segons el professor de Dret de la Universitat de Barcelona, Marcus González, expert en migracions, aquesta mesura és un pedaç perquè són les comunitats les que haurien d'assumir l'assistència a aquestes nenes. Ho ha explicat a 3cat Info.
8: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
0: En paral·lel s'ha d'estudiar la situació dels menors identificats, prop de 2.200, per garantir-ne la protecció i l'acolliment. I González recorda que totes les normatives, l'europea i l'espanyola, preveuen un procés per decidir l'expulsió o no.
8: Quan en aquestes decisions d'expulsió està en joc o afecten a un menor no acompanyat, no és que no es pugui expulsar, es pot expulsar, però s'ha de tenir en compte l'interès superior del menor, és a dir, què és millor per a aquell menor, ser expulsat, no ser expulsat.
0: En aquest sentit, la ministra de Migracions i portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, que continua a Ceuta, ha refermat que es complirà escrupulosament la normativa. Són declaracions que ha fet a Radio Nacional.
9: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Hay una respuesta que se tiene que dar desde la legalidad.
0: Doncs bé, el número 2 del PP a Catalunya, Juan Fernández, aprofita la situació i torna a tancar la porta al traspàs de competències d'immigració a la Generalitat. En una entrevista a Europa Press, Fernández assegura que comparteix part del diagnòstic de Junts sobre les polítiques migratòries, però insisteix que la solució no passa perquè els Mossos d'Esquadra assumeixin el control de les fronteres.
10: Aquells que defensen la frontera pels Pirineus han de ser els mateixos que la defensin a Ceuta. El diagnòstic pot estar bé, però les propostes són totalment equivocades. No podem desballestar les polítiques d'immigració.
0: Junts ja ha anunciat que tornarà a portar al Congrés la seva proposta de llei perquè la Generalitat assumeixi les competències en immigració.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès, evitant el Camp de Tarragona. El nou itinerari obriria una nova porta d'entrada a Barcelona per la Sagrera als trens d'alta velocitat, també als que vinguin de Madrid. La Generalitat ha encarregat un estudi per definir-ne el traçat, analitzar-ne la viabilitat, estimar els costos i avaluar l'impacte ambiental. L'estudi tindrà un cost de més d'un milió d'euros i un termini de 28 mesos per fer-lo. El projecte actualitza el plantejament de l'eix transversal ferroviari, concebut com una mena de C25 ferroviària. Des de Lleida, la línia arribaria fins a Igualada, on es dividiria en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès i Barcelona-Sagrera, i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. En total, el projecte preveu més de 250 quilòmetres de nova línia. L'objectiu és crear un nou corredor en ample internacional que pugui ser utilitzat tant per trens de viatges com de mercaderies i que permeti descongestionar els corredors ferroviaris actuals. Sentim la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
12: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: La Generalitat també estudia la creació d'una nova estació d'alta velocitat al Vallès.
11: 3CAT Info. El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Avui, a la festa del Gamper, el Barça s'enfronta a l'Al-Ahli.
11: 3CAT Info.
0: Dos quarts i mig d'una nova investigació per corrupció a Ucraïna en un maldecap més pel president Volodymyr Zelensky. No s'han fet públics els detalls del cas que afecta diputats i assessors presidencials i que es fa públic l'endemà que l'exministre de Defensa, Mikhailo Fedorov, hagi demanat eleccions al seu país en temps de guerra. Fedorov va ser destituït al juliol per Zelensky en una decisió que ha fet sortir milers de manifestants al carrer l'últim mes. Ara vol que els ucraïnesos vagin a les urnes.
14: Ja per econòmic, xenyi.
15: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: El gest de Fedorov és el primer gran desafiament polític intern a Zelensky des de l'inici de la guerra fa 4 anys i mig. El Parlament d'Ucraïna vota avui el nou ministre de Defensa que ha de consolidar la remodelació impulsada per Zelensky. Sobre el terreny, un atac amb drons de Rússia contra un autobús ha deixat 4 morts i 4 ferits al sud del país. Tornem a casa dels municipis de Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany i Mieres a la Garrotxa denuncien talls recurrents de telèfon i d'internet. Alerten que els ajuntaments tenen dificultats per donar serveis i que els veïns pateixen molèsties constants. Girona, Núria Peraire.
16: Els comerços no poden cobrar amb targeta, els ciutadans sovint es queden sense cobertura al mòbil i els ajuntaments no reben les trucades dels veïns. Aquesta és la situació que viuen de manera recurrent aquests dos municipis propers. Depenen d'una antena de telefonia que sovint falla. Ho explica l'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez.
17: Penso, si hi ha una emergència, si això està donat perquè hi ha una gran tempesta i jo em quedo sense cobertura, jo sóc la persona responsable de posar-me en contacte amb el CECAT. Jo no puc. Jo mateixa estic com incomunicada en aquest sentit.
16: L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, explica que dins l'edifici de l'Ajuntament és habitual que es quedin sense servei. Lamenta que al poble hi arriba la fibra òptica i tenen una arqueta per connectar-s'hi, però no hi ha cap operadora que els vulgui donar el servei, perquè diu no els surt a compte el tenir cases disseminades.
18: Perquè tenim la línia que ha fet la Generalitat, que va de Banyoles a Olot passant per Mieres i per Sant Miquel i per Santa Pau, i està aquí morta. És a dir, nosaltres tenim a 20 metres de la porta de l'Ajuntament la línia i no la tenim connectada.
16: Un altre exemple de les complicacions amb què es troben sovint és els pagesos, que no poden comunicar amb la Generalitat per informar de l'actualització dels camps o ramats. Alguns d'aquests tràmits poden suposar sancions si no es fan a temps.
0: Una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Un cens del periòdico constata que de 125 centres consultats, 58 només en tenen a les zones comunes. La normativa obliga a mantenir la temperatura de l'establiment per sota dels 27 graus, però no exigeix climatització a les habitacions. La presidenta de la patronal de residències Acre, Cinta Pascual, assegura al Matí de Catalunya Ràdio que estan estudiant com fer front a les nits cada vegada més caloroses.
19: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, el poses, ells no estan

0: accions a residències. En tota la demarcació de Lleida, ara mateix no hi ha cap centre on poder hospitalitzar animals de companyia 24 hores. L'hospital veterinari privat, que fins ara oferia el servei, no té prou personal per cobrir les guàrdies i la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Anem cap a la capital del Segrià, hasta la Bosoms.
1: Hi ha clíniques que atenen urgències puntualment de nit i en festius, però en totes les comarques de Lleida no hi ha cap centre que estigui sempre obert i que es pugui quedar els animals ingressats les 24 hores. Des d'aquest mes d'agost, l'Hospital Privat de la capital del Segrià s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, explica que en 18 anys no s'hi havia trobat mai. Assegura que estan fent tot el possible per ampliar la plantilla, però que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
2: I al final nosotros somos el único centro de hospitalización en toda la provincia de Lleida. No en Lleida capital, que nosotros nos vienen desde Vieja a hospitalizar, o sea que el problema es importante, porque al final nosotros estamos súper preocupados porque no encontramos gente con la facilidad que la podíamos encontrar antes.
1: També ho constata el president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, tot i que puntualitza que les clíniques han de ser conscients que aquest tipus de feines han d'estar ben compensades.
3: A la producció no en trobem, també tenim, estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs, mai ens havia passat això. Però igual també que és el moment de les condicions laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
1: A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida, Torrelameu o la Noguera, tot i que està previst que ho faci, encara no atén urgències les 24 hores els 7 dies de la setmana.
3: Perquè nosaltres, per tindre una universitat acreditada de veterinària, has de tindre un hospital de 24/7. Aquí hi ha una mancança.
1: Mentrestant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
0: La plataforma Pagesos o Conills considera insuficient el pla de xoc que el Departament d'Agricultura ha dut a terme durant 10 dies a Verdú a l'Urgell per lluitar contra la plaga d'aquests animals. Consideren que els més de 5.000 conills capturats en aquest període no resolen una sobrepoblació que malmeta els cultius. Lleida, per Joan Álvarez.
4: El portaveu de la plataforma i pagès de Verdú, Ramon Boleda, diu que el pla s'ha quedat curt. En aquest sentit, reclama que el pla de xoc de captures es mantingui de forma permanent i a tots els municipis de la Plana de Lleida de forma continuada.
5: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua que continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que mos fan ara.
4: Boleda assegura que hi ha zones amb 10.000 conills per quilòmetre quadrat, tot i que l'objectiu desitjable seria arribar com a molt als 50 exemplars. El pla es va engegar a finals de juliol i s'ha prolongat a Verdú fins al 13 d'agost, on s'han capturat entre 450 i 500 conills diaris. S'hi han fet 22 recorreguts nocturns amb vehicles amb escopeta i focus, així com 24 guides amb punts fixos estratègics. El pla de xoc també preveu actuacions a municipis com Aspa o Alfés, al Segrià, tot plegat per fer front a la plaga de conills que fa anys que arrasa els cultius dels pagesos del Pla de Lleida. El Departament d'Agricultura informa que en farà una valoració d'aquí una setmana.
0: Reobre pràcticament tota l'Alhambra de Granada després que ahir es tanqués preventivament arran de registrar nous terratrèmols a la zona i detectar danys de caràcter lleu a l'Alcassaba, que és la fortalesa i la part més antiga del complex monumental. De moment, les autoritats han decidit mantenir tancada aquesta part i han dissenyat recorreguts adaptats que faciliten les evacuacions per si hi ha més rèpliques. L'Institut Geogràfic Nacional ha registrat fins a 6 terratrèmols aquesta nit passada, 5 dels quals percebuts pels veïns i amb els epicentres a diferents municipis. Durant el dia d'avui s'ha previst fer inspeccions a tota l'àrea metropolitana de Granada per comprovar l'estat dels immobles, tenint en compte que ahir es van desallotjar unes 600 persones del municipi de Les Gàbies per precaució. A escala global i després dels terratrèmols de Venezuela i Colòmbia, els experts asseguren que l'activitat sísmica d'arreu del món no està augmentant. En una entrevista a 3Cat Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho atribueix a fenòmens habituals.
6: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud, quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. Però, clar, aquests ens afecten de prop. Els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, on hi vivim, no ens afecten per res.
0: I tornant a Granada, la Junta d'Andalusia manté activada la fase de preemergència del pla de riscos sísmics davant la intensa activitat dels últims dies. 3:15. Cop d'ull a la situació d'autopistes i carreteres del país i al transport públic. Equip viari, Marilut García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Millora de mica en mica la situació a l'AP7 després que han retirat els vehicles que han tingut un accident a l'altre.

0: Altura de Sant Sadurní d'Anoia en direcció Girona. Encara, però, queden uns 10 quilòmetres de circulació molt intensa, estones lenta, des de Vilafranca del Penedès i fins a Subirans en sentit nord. També complicacions a la carretera C14 entre Organyà i Fígols i Alinyà en direcció a la Seu d'Urgell. I és que hi ha un camió avariat a l'interior del túnel de Tres Ponts. S'estan fent desviaments per trams alternatius pels vehicles que circulen en direcció a la Seu. Cues també, ja sense incidències, a la Nacional 2 de la Jonquera, a la frontera del Portús, direcció França, i també hi ha cua en direcció Barcelona-Girona. També aturants a l'INA 260 a Llançà cap a Portbou, la C31 a Torroella de Montgrí, direcció Figueres, la C65 a Llagostera cap a Santa Cristina d'Aro, Nacional 260 a Puigcerdà en tots dos sentits, o l'INA 145 a la frontera amb Andorra d'entrada i sortida del Principat. A Barcelona, a la Ronda de Dalt, aturats entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs, a causa de les obres que tallen un carril en tots dos sentits. I a la Ronda Litoral, una llarga retenció entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, a causa d'un vehicle avariat que talla un carril a la circulació. El transport públic, en retards mitjans de 15 minuts, els trens de l'R4 de Rodalies per una incidència a l'infraestructura a l'altura de Castellbisbal, mentre que un robatori de cable de la infraestructura entre Raimat i Almacelles està afectant la senyalització automàtica, cosa que provoca retards als trens de mitjana distància entre Lleida i Saragossa. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
2: Amb el Francesc Mauri.
3: Els 40 graus tornen avui a Catalunya i d'una manera més important, sobretot a l'oest, a Ponent, comarques pròximes. No descartem fins i tot algun 41. A ressaltar que avui és el dia en què la calor serà més extrema demà. La calor de ple estiu, intensa o molt intensa, no s'allunya, però sí que disminuirà entre 2 i 4 graus la temperatura respecte a avui, però poc es notarà. Divendres és el dia en què es notarà més aquest descens, perquè continuarà baixant la temperatura, i sobretot dissabte i diumenge. De moment, avui amb poques precipitacions. De fet, avui esperem només ruixats i alguna tempesta al Pirineu, irregulars, mentre que fora del Pirineu pot créixer alguna nuvolada, però dia assolellat, sobretot fora les zones de muntanya. De cara a demà, força més núvols, matí bastant ennuvolat a la costa prelitoral, meitat sud de Catalunya, potser més clarianes al nord-oest. I segurament, de cara a la tarda, podríem tenir alguns ruixats a prop del Pirineu, massís del port, a l'espera de més tempestes divendres, dissabte i diumenge, però ni de bon tros a tot arreu ni a tota hora. Això sí, potser allà on descarreguin localment siguin fortes.
2: Tornem cap a Tarragona, a la plaça de les Cols. Allà les quatre colles castelleres de la ciutat agafen el protagonisme a la Festa Major de Sant Magí, a la Diada Castellera, que ha començat cap a les 12 del migdia. Josep Almirall, bon dia, com van les coses?
4: Bon dia, Carme. Doncs mira, just ara s'acaba la primera ronda d'aquesta Diada de Sant Magí. De quina manera? David Prats amb els castellers de Sant Pere i Sant Pau adjudicant-se el primer 5 de 8 de la temporada.
5: I el quart de la seva història que descarreguen, 4 d'aprovats de plaça, 4 de descarregats, aquest castell que van estrenar el concurs de castells de Tarragona del 2024 i que han encadenat aquestes 4 descarregades consecutives. Veiem al vell mig de la plaça de les Cols la celebració dels de la camisa verda per aquesta estrena en el dia de la Festa Major de Sant Magí.
4: Celebració dels de la camisa verda que ha seguit a la gran celebració que també que han fet els de la camisa lila, la colla jove, xiquets de Tarragona, que ha descarregat el 2-9. Un 2-9 que no ha estat del tot fàcil, David Prats, que ha calgut treballar-lo a quarts, especialment en una de les posicions, un dels dos quarts, el que està mirant de cara a l'antic ajuntament, ha hagut d'esmerçar-s'hi molt per poder controlar el castell fins al final.
5: Gama extra de la jove al quart de la temporada, treballat, com deies, una jove que planteja de cara a la segona ronda ni més ni menys que el 5 de 9, castell que no assoleixen, que no descarreguen des del 2023. Per tant, de moment, els plans de les colles en aquesta primera ronda de les quatre colles que han tirat endavant i s'han pogut descarregar els quatre castells que hem vist, eh?
4: Una gran primera ronda de les quatre colles tarragonines. Han obert els xiquets del Serrallo, com us hem informat, descarregant el 4 de 8. Els segons actuant han estat els xiquets de Tarragona amb el 7 de 8. A continuació, la colla jove, xiquets de Tarragona, 2 de 9. Primer gamma extra que hem vist en aquesta diada. I ara els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que volen firmar la que podria ser de les millors actuacions del seu historial, obren amb el 5 de 8. A la segona ronda volen provar el 4 de 8 amb l'agulla i segurament tancar amb el 3 de 8 i el pilar de 6. Veurem com va aquesta diada, però de moment és una primera ronda esperada per totes les colles, amb bon ritme, pràcticament amb 3 quarts d'hora. Encara no hem vist els castells de totes quatre colles, i doncs en un ambient, això sí, molt xafogós, amb molta calor. Tenim contacte amb els tècnics de la Universitat Rovira i Virgili, que estan analitzant la temperatura, com us hem informat, d'aquesta plaça de les Cols, i la xafogó va pujant i el termòmetre també.
5: El sensor instal·lat a les escales de la catedral, 32,43 graus.
4: És la temperatura, sí, sí. El sol, aquesta, eh?
5: 67,63% d'humitat, déu-n'hi-do, la xafogor. I a l'altre termòmetre, a l'ombra, a l'altre sensor que hi ha instal·lat a l'inici del carrer Major, a l'ombra marca 30,3 graus i un 73% d'humitat. Doncs aquestes són les dues temperatures, les dues dades que es busquen des del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, fent aquest estudi del canvi climàtic en les diades castelleres per analitzar, doncs, les diferents temperatures.
4: Una situació meteorològica, no diríem extrema, però gairebé, especialment pel públic que és aquí a les escales de la catedral, a ple sol, com també nosaltres, però encara l'ambient es manté, la plaça ben plena dels castellers, evidentment, el carrer Major també ple de públic, i aquestes escales també de públic, eminentment turistes, el que veiem avui aquí, o generalment en aquesta diada.
5: És temporada alta a la Costa Daurada, molts estiuejants, sobretot les platges, doncs venen també a gaudir de la cultura de la ciutat de Tarragona, d'aquestes festes de Sant Magí, ni més ni menys que els castells són un dels espectacles top d'aquesta festa major.
4: Doncs tres quarts d'una, a punt de començar la segona ronda de la diada de Sant Magí. De moment això és tot des de Tarragona.
2: Doncs tornarem a connectar amb vosaltres. David Josep, gràcies, bon dia.
5: Bon dia.
6: El Festival de la Portaferrada es tanca.

Madonna recent les nominacions als Premis MTV, la reina del pop en té 11, obté entre d'altres el Premi Artista de l'Any a Millor Cançó de l'Any per la seva col·laboració amb Sabrina Carpenter, a Bring Your Love, Madonna fins i tot supera Taylor Swift, que ha obtingut 9 nominacions amb l'àlbum més recent. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter, amb 7 nominacions cadascuna. Rosalía optarà el Premi a Millor Vídeo de Música Llatina amb La Perla. Això sí, haurà de competir amb noms tan destacats com Shakira, Karol G o Bad Bunny. La gala dels MTV Music Video Awards es farà el 27 de setembre a Los Angeles.

0: I ha mort als 94 anys l'actriu britànica Phyllida Lu, mare d'Emma Thompson, amb qui va compartir cartell en pel·lícules com Els amics d'en Peter, El convidat d'hivern o Molt soroll per no res. La seva prolífica carrera comprèn una àmplia varietat de papers al teatre des de la dècada dels 50, a la televisió on va debutar als anys 60 i al cinema ja a partir dels 90. El seu últim paper a la pantalla gran va ser el 2020 amb la producció I vas arribar tu.
1: A 3Cat Info,
2: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
3: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
4: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
5: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
6: Hola, bon dia, Rodri. L'últim fitxatge del Barça s'ha entrenat aquest matí ja amb els seus nous companys i aquest vespre serà la gran novetat al Gamper. Els blaugranes juguen el trofeu Joan Gamper a les 8 del vespre al Camp Nou contra l'Al Ahly egipci, però abans, cap a les 7, es presentarà oficialment l'equip davant l'afició. Rodri va fer-se una petita intervenció a l'esquena un cop es va acabar el Mundial, però assegura que es troba en perfecte estat per començar a jugar amb el Barça quan ho decideixi Hansi Flick, l'entrenador.
7: Yo estoy para allá. Yo la operación que tanto se habló no era absolutamente nada, era simplemente una intervención ambulatoria. De hecho, salí como si nada después de la operación, así que espero poder entrenar normal con el equipo y en lo que el míster estime oportuno que pueda coger el ritmo para ayudar al equipo, a los compañeros. Cuanto antes sea, pues mejor, así que ponerme a las órdenes de Hansi lo antes posible.
6: Serà primer partit al Camp Nou per a altres jugadors com Anthony Gordon i Karim Adeyemi, que han arribat aquest estiu al Barça. A més, d'altres com Jesse Bisibu o l'egipci Hamza Abdelkarim, que es va formar justament a l'Al Ahly i amb 3 gols a la pretemporada blaugrana viurà un partit molt especial. Hansi Flick, l'entrenador del Barça, afronta així el Gamper.
8: Per mi també és especial, perquè és el primer partit a casa amb els aficionats a l'Spotify Camp Nou. És fantàstic, perquè la temporada passada vam guanyar tots els partits a casa i això va ser molt important per guanyar també la Lliga. I els suports dels culers va ser fantàstic. Això és també el que necessitem avui. Necessitem la seva passió, la seva energia i el seu suport. És el que necessitem.
6: En aquest Gamper, qui farà el discurs com a capità serà Rafinha. Hansi Flick ha triat el brasiler Pedri i Eric García com a capitans provisionals. El partit Barça al Ahly comença a les 8 i el podeu seguir en directe a la TDT, la transmissió de Catalunya Ràdio.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Però avui també hi ha partit de Lliga. L'Atlètic de Madrid juga partit de la primera jornada de Lliga contra el Màlaga a les 9 del vespre. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça està interessat en el davanter argentí, el tècnic de l'Atlètic Simeone vol que Julián es quedi.
9: És uno de los jugadores o el mejor jugador que tenemos ofensivamente, tratar de armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, su calidad, su jerarquía, su talento y todo lo que le dio al equipo estos años que estuvo acá.
6: A l'Espanyol presenten en uns minuts, a la una, Vanya Dekursic, com a nou jugador. És un defensa de 26 anys que arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg. És internacional amb Eslovènia. A segona divisió, el Girona ha incorporat el central ghanès de 28 anys, Abdul Mumin. Per a les tres pròximes temporades arriba lliure del Rayo Vallecano, on ha jugat els últims 4 anys.
10: The main thing that attracted me to Girona, I think it's the club itself, Girona.
11: El que més em va atraure del Girona és que és un club amb molta història en els últims anys.
10: And over the past years,
11: juguen un futbol molt atractiu.
6: El ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates, que té Tadej Pogacar com a cap de files. Balderston fitxa fins al 2029 i assegura que ser a l'Emirates és un somni des que era petit. A l'equip UE Emirates també hi ha Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler. En handbol, victòries dels dos equips del Granollers. El femení va superar ahir el Zúric per 27-25 i el masculí 34-31 contra el Thun en el 36è torneig Ciutat de Granollers. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes va empatar 1 contra Bèlgica. Marta Segú, jugadora de l'equip.
12: La valoració és molt bona. Hem tingut moments de tot el partit, com et deia, tant per emportar-nos-el, però sí que és cert que elles també han tingut les seves ocasions. Llavors penso que un empat 1-1 és bastant just i és un bon resum del que ha sigut el dia d'avui.
6: Demà s'enfronten a Nova Zelanda. El combinat masculí amb 12 catalans va perdre 1-0 contra Austràlia i demà juga amb Irlanda.
1: Trescat Info.

0: La una en punt. Sou a l'antena de 3Cat Info, us informa Òscar Callau. El govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nenes migrants menors d'edat que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El Ministeri d'Infància treballa perquè les acollin organitzacions de protecció de la infància. L'executiu tractarà amb les autonomies la setmana vinent el trasllat de la resta de menors. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat que uniria Lleida i Barcelona passant pel Vallès i sense travessar Tarragona. El nou itinerari plantejaria la creació d'una estació d'alta velocitat en terres vallesanes i permetria que els AVEs entressin a Barcelona directament per la Sagrera. Un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè no té una causa ni un origen concrets. La unitat pionera de dolor pelvià de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha atès en 10 anys més de 500 persones. Una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. La patronal diu que busca solucions, mentre que el Departament de Drets Socials augmenta les inspeccions als centres. Mentrestant, un estudi de la UPF i el Departament alerta que durant els episodis de calor extrema, la mortalitat de la gent gran vulnerable és més elevada a les residències que a casa. Nova investigació per corrupció a Ucraïna. S'investiga un grup que inclouria diputats i assessors presidencials i que hauria blanquejat 2,8 milions d'euros. S'ha fet públic l'endemà que l'exministre de Defensa, Mikhailo Fedorov, hagi demanat eleccions al seu país en temps de guerra. Les quatre colles castelleres de Tarragona ja són a la plaça de les Cols per participar a la Diada de Sant Magí, la festa major petita de la ciutat. Els Xiquets del Serrallo seran els primers a obrir plaça per intentar consolidar el seu 3 de 8.
1: 3Cat Info.
0: Titulars d'esports.
2: Rodri s'ha entrenat amb el Barça aquest matí. Serà la principal novetat en la presentació aquest vespre de l'equip davant l'afició. Els blaugranes disputen la 61a edició del Trofeu Gamper contra l'Al Ahly egipci a partir de les 8 amb transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta a aquesta hora Vanja Đerkušić com a nou jugador de l'equip. El central eslové de 26 anys arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates que té Tadej Pogačar com a cap de files.
0: Encetem una tarda amb punt de calor. Els 40 graus es podran assolir o superar lleugerament en observatoris de Ponent i comarques pròximes. S'esperen alguns ruixats al Pirineu, però poques complicacions a la resta. Demà comença un descens de la temperatura que serà discret, més evident divendres, i es notarà força més al cap de setmana.
1: 3Cat Info.
0: Bon dia, ara passen 3 minuts i mig de la una. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants des de Ceuta a la península, un dels perfils més vulnerables de l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol a la ciutat autònoma. Abans de fer el trasllat, que fons del Ministeri aclareixen que no serà imminent, preveu ubicar-les en 6 espais d'acollida a la ciutat autònoma. Quan siguin a la península, organitzacions de protecció a la infància es faran càrrec de l'acollida i la cura d'aquestes menors i la tutela continuarà sent de Ceuta. Segons el professor de Dret de la Universitat de Barcelona, Marcos González, expert en migracions, aquesta mesura és un pedaç perquè són les comunitats les que haurien d'assumir l'assistència a aquestes nenes, però d'alguna manera se les ha de protegir. Ho ha explicat a 3Cat Info.
3: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
0: En paral·lel s'ha d'estudiar la situació dels menors identificats, prop de 2.200, per garantir-ne la protecció i l'acolliment, i González recorda que totes les normatives, l'europea i l'espanyola, preveuen un procés per decidir-ne l'expulsió o no.
3: Quan en aquestes decisions d'expulsió està en joc o afecten a un menor no acompanyat, no és que no es pugui expulsar, es pot expulsar, però s'ha de tenir en compte l'interès superior del menor, és a dir, què és millor per aquell menor, ser expulsat, no ser expulsat.
0: En aquest sentit, la ministra de Migracions i portaveu del govern espanyol, Elma Saif, que continua a Ceuta, ha refermat que es complirà escrupulosament la normativa. Són declaracions a Ràdio Nacional.
4: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Hay una respuesta que se tiene que dar desde la legalidad.
0: D'altra banda, el número 2 del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha tornat a tancar la porta al traspàs de competències d'immigració a la Generalitat. En una entrevista a Europa Press, Fernández assegura que comparteix part del diagnòstic de Junts sobre les polítiques migratòries, però insisteix que la solució no passa perquè els Mossos d'Esquadra assumeixin el control de les fronteres.
5: Aquells que defensen la frontera pels Pirineus han de ser els mateixos que la defensin a Ceuta. El diagnòstic pot estar bé, però les propostes són totalment equivocades. No podem desballestar les polítiques d'immigració.
0: Junts ja ha anunciat que tornarà a portar al Congrés la seva proposta de llei perquè la Generalitat assumeixi les competències en immigració.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès i evitant el Camp de Tarragona. Aquest nou itinerari obriria una nova porta d'entrada a Barcelona per la Sagrera als Aves, també als procedents de Madrid, i incorporaria una nova estació d'alta velocitat al Vallès. La Generalitat invertirà més d'un milió d'euros a definir-ne el traçat, analitzar-ne la viabilitat, estimar els costos i avaluar-ne l'impacte ambiental. El nou corredor seria en ample internacional i podria ser utilitzat tant per trens de viatgers com de mercaderies. Sílvia Panec és la consellera de Territori.
6: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: La mesura permetria reduir el trànsit de camions per carretera. Joan Carles Salmerón és el director del Centre d'Estudis del Transport.
7: A dia d'avui som la vergonya d'Europa i és que hauríem d'estar amb un transport de mercaderies de ferrocarril del 20-25% i a dia d'avui estem amb el 3%. Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions. Tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: El projecte actualitza el plantejament de l'eix transversal ferroviari concebut com una mena de C-25 ferroviària. Des de Lleida, la línia arribaria fins a Igualada, on es dividiria en dos ramals, un cap a Martorell, el Vallès i Barcelona entrant per la Sagrera, i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. En total, el projecte preveu més de 250 quilòmetres de nova línia. I continuem parlant d'obres públiques, perquè 3 de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona no van començar a construir cap habitatge protegit durant el 2025. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els últims 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda actual. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
8: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració. I l'Ajuntament de Barcelona ha ampliat les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. El tinent d'alcalde d'habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
9: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: Alhora, també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: 5 minuts i arribarem a un quart de dues. De l'àmbit internacional, destaquem la nova investigació per corrupció a Ucraïna, que és un mal de cap més per al president Zelensky. S'investiga un grup que inclouria diputats i assessors presidencials que hauria blanquejat 2,8 milions d'euros. Això s'ha fet públic l'endemà que l'exministre de Defensa Mikhailo Fedorov hagi demanat eleccions al seu país en temps de guerra. Fedorov va ser destituït el juliol per Zelensky, en una decisió que ha fet sortir milers de manifestants al carrer en l'últim mes. Ara vol que els ucraïnesos vagin a les urnes.
10: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: El gest de Fedorov és el primer gran desafiament polític intern a Zelensky des de l'inici de la guerra fa 4 anys i mig. El Parlament d'Ucraïna vota avui el nou ministre de Defensa que ha de consolidar la remodelació impulsada per Zelensky. Sobre el terreny, un atac amb drons de Rússia contra un autobús ha deixat 4 morts i 4 ferits al sud d'Ucraïna, a Kherson. I, d'altra banda, Rússia i Ucraïna han intercanviat 103 presoners de guerra cada bàndol en un dels únics aspectes en què els dos països cooperen.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè no té una causa ni un origen concrets. La unitat pionera de dolor pelvià de la Vall d'Hebron ha atès en 10 anys més de 500 persones. Barcelona, Mònica Mas.
11: La majoria dels que ho pateixen són dones d'entre 40 i 60 anys, però també hi ha homes. De vegades al darrere hi ha una endometriosi, un dolor postpart o una infecció. Però el més habitual, el gran gruix, és que aquest dolor a la zona baixa de la panxa no tingui una causa concreta. El doctor Jordi Sabadell és adjunt a ginecologia de l'Hospital Vall d'Hebron i explica que el tractament ha de ser individualitzat i multidisciplinar.
12: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades s'ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioterapia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
11: El dolor pelvià crònic és invalidant i afecta també la salut mental dels qui ho pateixen perquè és difícil de diagnosticar. La majoria de pacients arriben a la unitat de Vall d'Hebron després d'un viacrucis de consultes de tota mena d'especialistes. És el cas de la Pilar, té un pinçament del nervi pudent que li feia molt difícil asseure's de manera habitual amb un dolor molt fort a la zona de la vulva. Després de 6 anys la van diagnosticar i demana que es parli amb normalitat del dolor pelvià crònic per fer-lo visible.
13: Tu quan tens un mal de cap dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva tu calles i jo crec que s'ha de dir perquè és una part del cos normal, igual que els homes.
11: El dolor pelvià s'ha de tractar el més aviat possible per evitar que es cronifiqui. Es pot curar, però en la majoria de casos el que s'aconsegueix és mitigar aquest dolor perquè els pacients puguin recuperar la seva vida amb normalitat.
0: Una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Un cens del Periódico constata que de 125 centres consultats, 58 només en tenen a les zones comunes. La normativa obliga a mantenir la temperatura de l'establiment per sota dels 27 graus, però no exigeix climatització a les habitacions. La presidenta de la patronal de residències Acre, Cinta Pasqual, assegura al matí de Catalunya Ràdio que estan estudiant com fer front a les nits cada vegada més caloroses.
14: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
0: La situació a les residències també ha cridat l'atenció del Departament de Drets Socials, que ha estudiat amb la Universitat Pompeu Fabra l'impacte de la calor en les persones grans dependents. L'estudi conclou que durant els episodis de calor extrema la mortalitat augmenta més entre les persones que viuen en residències que entre les que viuen a casa. El Departament de Drets Socials està prenent mesures i aquest estiu ha fet 195 inspeccions a residències. Ai, tenim la Mariluz, no? En punt, un quart de dues, nova connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
15: Hola, bon dia. Continua millorant la situació a l'autopista AP7 després que han retirat els vehicles que han tingut un accident a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia en direcció Barcelona-Girona. Queda encara trànsit intens amb algun tram de lentitud al llarg d'uns 5 quilòmetres entre Vilafranca del Penedès i Subirats en sentit nord. També encara complicacions a la C14 entre Organyà i Fígols i Alinyà en direcció a la Seu d'Urgell. I és que hi ha un camió avariat a l'interior del túnel de Tres Ponts. S'estan fent desviaments per trams alternatius. També cues sense incidències a la Nacional 2 de la Jonquera a la frontera del Portús d'entrada a França. També a la Nacional 2 a Llançà, direcció Portbou. La C66 entre Torrent i Llofriu. La C31 a Torroella de Montgrí, direcció Figueres. Al Pirineu, Nacional 260 a Puigcerdà o l'N145 a la frontera amb Andorra en sentit nord d'entrada al Principat. A Barcelona, a la Ronda de Dalt, a causa de les obres que es fan a la Vall d'Hebron, retencions entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i de Sant Gervasi a Vallcarca, sentit Besòs. I a la ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta, direcció Llobregat. El transport públic, recordem que els trens de l'R4 de Rodalies acumulen retards mitjans de 15 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura de DIF a l'altura de Castellbisbal. Més informació d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
0: La previsió ara d'en Francesc Mauri.
16: Avui és el dia en què toca sostre la temperatura. Avui és el dia d'aquesta setmana en què els 40 graus s'assoliran a més observatoris de Ponent i algunes comarques del voltant, no necessàriament a tot arreu, fins i tot algun 41. Dia, per tant, especialment càlid, assolellat, algun ruixat o tempesta aquesta tarda a l'àrea pirinenca. Demà, però, més núvols. Un matí bastant ennuvolat, sobretot a prop de la costa prelitoral sud de Catalunya. No és impossible alguna gota arran de mar. I demà a la tarda, algun ruixat, no gaire cosa, alguna tronada a prop del Pirineu. Demà s'inicia un discret descens a la temperatura que no allunyarà la calor intensa, si la més extrema, per exemple, d'avui. Serà divendres quan notarem més aquest descens i, sobretot, quan el notarem més i amb diferència dissabte i diumenge. Sembla que entre divendres i diumenge podríem tenir algunes tempestes a Catalunya, però no a tot arreu, no a tota hora, i, en definitiva, ho anirem seguint.
0: Gràcies, Francesc. Per cert, que Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna davant la continuïtat de l'episodi de temperatures elevades i les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. El pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut es troba en fase 2. També manté activada en fase de prealerta l'Infocat per risc d'incendi forestal. I ara, passant 3 minuts d'un quart de dues, tornem cap a Tarragona. Ja sentim l'ambient. Està en marxa la Diada de Sant Magí a la plaça de les Cols de la ciutat amb les quatre colles de la ciutat. Última hora a Tarragona. Josep Almirall, bon dia.
17: Bon dia, i és la celebració dels Xiquets de Tarragona que a la segona ronda han acabat de descarregar tot just ara el 4 de 9, el tercer que completen aquesta temporada. El tercer castell de nou que els ratllats assoleixen aquest 2026. Ha estat un 4 molt difícil. Dos pilars s'havien ajuntat molt, el castell estava totalment desquadrat, però l'han pogut descarregar, entre d'altres coses, gràcies a la diligència o a la rapidesa de la canalleta que ha coronat aquest castell. Som, doncs, com us dèiem, a la segona ronda de Vip Prats, on també hem vist el castell de màxima dificultat pels Xiquets del Serrallo.
18: Els Xiquets del Serrallo, que han pogut descarregar la segona ronda, el 3 de 8, el segon que descarreguen en el seu historial, ha estat treballat, però amb la concentració i l'agilitat, sobretot, de la canalla a la sortida, ha permès que els del barri Mariner, de moment, ja sumin els dos bàsics de 8 en una mateixa actuació. Falta encara el tercer castell, que serà el 2 de 7, camí de la seva millor actuació de la seva història, per completar aquesta clàssica sencera de 8, que era l'objectiu d'aquest dimecres 19 d'agost.
17: Una Diada de Sant Magí, festa major petita de Tarragona, que va a molt bon ritme. Hem vist en poc més de 3 quarts d'hora, o 3 quarts d'hora justos, una ronda sencera. Ara aquesta segona ronda també ha començat a molt bon ritme, i bons castells avui a la plaça de les Cols.
18: Sí, per exemple, aquest 4 de 9 dels Xiquets de Tarragona, treballat, però que és el tercer de l'any, de sortir dels ratllats, han completat el 7 de 8. 8 i en la tercera ronda, si no hi ha canvis en la planificació, podria arribar l'estrena del dia pels matalassers, ni més ni menys que el 3-9, que no completen des de fa dues temporades. Els xiquets, a poc, amb alguns canvis també en les alineacions, van recuperant el nivell després doncs d'unes temporades complicades, però de moment ja tenen consolidat aquest 4 i avui ha de ser el dia també que puguin estrenar el 3.
17: Els xiquets de Tarragona que es van retirant del centre de la plaça de les Cols i al mateix moment veiem com van entrant els castellers de la colla jove xiquets de Tarragona, que a la primera ronda han fet un 2-9 exigent, almenys per baix, al pis de quarts hem vist dificultats, el castell tenia una mica de tendència a girar-se, el 2, però els quarts l'han aconseguit salvar, tot i haver-lo de lluitar, déu-n'hi-do.
18: És el quart de la temporada de la jove. L'escalfament de cara a un altre camp extra que ha de venir en els propers minuts. El 5-9, la jove de Tarragona que no descarrega aquest castell des de la Diada Santa Teresa del 2023 i l'últim carregat data del concurs de castells del 2024. Ganes de fer aquesta supercatedral que l'última vegada que el van completar en una diada de Sant Magí va ser l'any 2019. Molta il·lusió a la jove de recuperar la supercatedral després que de sortida doncs ja hagin vist la seva consolidació amb el 2 emmanillat.
17: I ens ha agradat molt el 5 de 8 de sortida dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, una estrena dels del barri cooperativista, un castell molt lleuger, un castell molt ben executat.
18: Sant Pere i Sant Pau, que en l'estrena del dia, en la primera ronda ha completat aquesta catedral, la primera de l'any, 4 de descarregades consecutives, sempre que han fet aquest castell ha tingut l'encert, i a partir d'aquí, segona ronda, caldrà veure si opten pel 4 de 8 amb l'agulla, que enguany ja han fet en dues ocasions Sant Pere i Sant Pau consolidant-se al nivell de la gamma alta de 8. I atenció, perquè comencen a haver-hi proves també al local de Castell de Nou, de 3-9, caldrà veure si en algun moment d'aquesta temporada el poden afrontar per primer cop en la seva història.
17: Gran ambient aquí a la plaça de les Cols i als carrers que hi donen accés. El públic majoritàriament intenta refugiar-se als llocs on hi bat l'ombra, perquè déu-n'hi-do la temperatura que tenim avui aquí, la solellada que cau a la plaça de les Cols de Tarragona.
18: Últimes dades que disposo de la Universitat Rovira i Virgili, 32,5 graus, 65,7% d'humitat és el sensor ubicat a les escales del Pla de la Seu de Tarragona, el que dona a l'ombra, segons l'última dada que m'ha passat el Sergi Saladier, un dels impulsors d'aquest projecte d'analitzar el canvi climàtic en les diades castelleres, a l'ombra la temperatura marca 30,3 graus, 73% d'humitat, els dos sensors que té instal·lats el Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili per elaborar aquest estudi a final de temporada per veure com es comporta la temperatura climàtica en una actuació castellera d'aquestes característiques com és la Diada de Sant Magí de Tarragona.
17: Doncs els centenars de castellers de la jove de Tarragona que van accedint al centre de la plaça, on els de la camisa lila provaran d'aquí uns minuts el 5-9. Això és tot des de Tarragona.
0: Doncs ho explicarem en una propera connexió. Gràcies, equip. Fins ara.
17: Fins ara. Bona tarda.
19: 3CAT Info.
0: 6 minuts i mig i arribarem a 2:15. Ha reobert pràcticament tota l'Alhambra de Granada després que hi es tanqués preventivament arran de registrar nous terratrèmols a la zona i detectar danys de caràcter lleu a l'Alcassaba, que és la fortalesa i la part més antiga del complex monumental. De moment, les autoritats han decidit mantenir tancada aquesta part i han dissenyat recorreguts adaptats que facilitin les evacuacions per si hi ha més rèpliques. L'Institut Geogràfic Nacional ha registrat fins a 6 terratrèmols aquesta nit passada, 5 dels quals percebuts pels veïns i amb els epicentres a diferents municipis. Durant el dia d'avui s'ha previst fer inspeccions a tota l'àrea metropolitana de Granada per comprovar l'estat dels immobles, tenint en compte que ahir es van desallotjar unes 600 persones del municipi de Les Gàbies per precaució. A escala global i després dels terratrèmols de Veneçuela i Colòmbia, els experts asseguren que l'activitat sísmica d'arreu del món no està augmentant. En una entrevista a 3CAT Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho atribueix a fenòmens habituals.
20: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. Però, clar, aquests ens afecten de prop. Els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, on hi vivim, no ens afecten per res.
0: A Granada, la Junta d'Andalusia manté activada la fase de preemergència del pla de riscos sísmics davant la intensa activitat dels últims dies.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: I ara els esports.
1: Esports.
0: A Montserrat Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Rodri, l'últim fitxatge del Barça s'ha entrenat avui ja amb els seus nous companys i aquest vespre serà la gran novetat al Gamper. Els blaugranes juguen la 61a edició del trofeu Joan Gamper a les 8 del vespre al Camp Nou contra l'Al Ahly egipci, però abans, cap a les 7, es presentarà oficialment l'equip davant l'afició. Primera jornada de Rodri al Barça, amb qui ha firmat fins al 2030, un Rodri a qui li agrada que el comparin amb l'ex-blaugrana Sergio Busquets.
19: Para mí siempre ha sido un gran referente, entiendo la comparación pues por la posición, un poco por coincidimos en la selección y el estilo, ¿no? Para mí es un privilegio que te puedan comparar con Sergio. Está claro que dentro de la demarcación creo que tenemos características algunas diferentes, otras bastante en común.
2: I Hansi Flick explica quina serà l'aportació del millor jugador del Mundial al Barça.
21: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
2: Serà el primer partit al Camp Nou per altres jugadors com Anthony Gordon i Karim Adeyemi, que han arribat aquest estiu al Barça. També per a Jesse Bisibu i per l'egipci Hamza Abdelkarim, que ha format a l'Al Ahly i amb 3 gols a la pretemporada del Barça viurà un partit molt especial. En aquest Gamper, qui farà el discurs com a capità del Barça serà Rafinha. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha triat a brasiler Pedri i Eric Garcia com a capitans provisionals. A partit Barça a l'Ahly comença a les 8 i el podeu seguir en directe a la TDT, la transmissió de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Avui a Gamper, però també hi ha un partit de Lliga. L'Atlètic de Madrid té avui el partit de la primera jornada contra el Màlaga a les 9 del vespre. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça està interessat en el davanter argentí, el tècnic de l'Atlètic, Simeone, vol que Julián es quedi.
22: Nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
2: A l'Espanyol a aquesta hora presenten Vania Dekursic com a nou jugador. És un defensa central de 26 anys que arriba a cedir pel Zenit de Sant Petersburg. És internacional amb Eslovènia. A la segona divisió de futbol, el Girona incorpora el central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per a les 3 pròximes temporades. Arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
23: I think I'm a very defensive player.
24: Soc un jugador molt defensiu. Tot i això, no crec que sigui gens dolent en pilota. Soc un central bo en pilota i m'encanta defensar. Sí, així és com em descriuria. Defenso bé, però també puc jugar en pilota.
23: I think that's how I would describe myself. That I defend a lot, but I also like to play football too.
1: 3CAT Info.
2: El ciclista d'Ullastrell, Albert Balderston, fins ara en el Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates, que té Tadej Pogacar com a cap de files. Balderston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'Emirates és un somni des que era petit. A l'equip UAE Emirates també hi ha João Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler. A la Lliga CB, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments, un cop els jugadors ja van passar i les revisions mèdiques. L'Uni Girona ha incorporat la base montenegrina Marija Laković, provinent de l'Estepona. Té 23 anys, fa 70 d'alçada i ha jugat, entre d'altres, amb el Fenerbahçe turc. Laković va coincidir amb el tècnic de l'Uni, Roberto Íñiguez, que la va fer debutar amb la selecció de Montenegro quan tenia 15 anys.

0: Acabem de sentir els senyals horaris de 2:15. Esteu seguint l'antena de 3CatInfo. Bon dia, us saluda Òscar Callau i ara repassem les informacions més destacades. Centrats un dia més a Ceuta, el govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nenes migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El Ministeri d'Infància treballa perquè les acullin organitzacions de protecció dels menors. L'executiu tractarà amb les autonomies la setmana vinent el trasllat d'aquestes persones. Hem destacat també que el govern estudia una nova ruta d'alta velocitat que uniria Lleida i Barcelona passant pel Vallès i sense travessar Tarragona. El nou itinerari plantejaria la creació d'una estació d'alta velocitat en terres vallesanes i permetria que els AVEs entressin a Barcelona directament per la Sagrera. Us hem explicat també que un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè no té una causa ni un origen concrets. La unitat pionera de dolor pelvià de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha atès en 10 anys més de 500 persones. Us explicarem a partir d'ara que en tota la demarcació de Lleida ara mateix no hi ha cap centre on poder hospitalitzar animals de companyia 24 hores. L'hospital veterinari privat que fins ara oferia el servei no té prou personal per cobrir les guàrdies i la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. I també us explicarem un estudi liderat per l'Institut d'Aqüicultura Torre de la Sal a la Ribera de Cabanes, a la Plana Alta, que ha revelat la presència d'una espècie d'ostra invasora a les costes espanyoles en una franja que va del sud de Catalunya a Almeria. Els titulars d'esports els subratlla la Montserrat Reia.
1: Rodri s'ha entrenat ja amb el Barça i serà la principal novetat avui al GAM. Per als blaugranes s'enfrontaran a l'Al-Hilli egipci a partir de les 8 del vespre amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa al temps, tenim una tarda en punt de calor. Els 40 graus es podran assolir o superar lleugerament en observatoris de Ponent i comarques pròximes. S'esperen alguns ruixats al Pirineu, però poques complicacions a la resta. Demà comença un descens discret de la temperatura, que serà més evident divendres i es notarà força més al cap de setmana. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants des de Ceuta a la península. Són un dels perfils més vulnerables de l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol a la ciutat autònoma. Abans de fer el trasllat, que fonts del Ministeri aclareixen que no serà imminent, preveu ubicar-les en 6 espais d'acollida a la ciutat nord-africana. Quan siguin a la península, organitzacions de protecció a la infància es faran càrrec de l'acollida i la cura d'aquestes menors i la tutela continuarà sent de Ceuta. Segons el professor de Dret de la Universitat de Barcelona, Marcos González, expert en migracions, aquesta mesura és un pedaç perquè són les comunitats les que haurien d'assumir l'assistència a aquestes nenes, però d'alguna manera se les ha de protegir. Ho ha explicat a 3CatInfo.
2: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
0: La ministra de Migracions i portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, que continua a Ceuta, ha refermat que es complirà escrupulosament la normativa. Són declaracions a Ràdio Nacional.
3: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Hay una respuesta que se tiene que dar desde la legalidad.
4: 3CatInfo. Informar, explicar, entendre.
0: El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès i evitant el Camp de Tarragona. El nou itinerari obriria una nova porta d'entrada a Barcelona per la Sagrera, als AVEs, també els procedents de Madrid, i incorporaria una nova estació d'alta velocitat al Vallès. Sílvia Paneques, consellera de Territori.
4: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: En total, aquest projecte preveu més de 250 quilòmetres de nova línia.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè no té una causa ni un origen concrets. La unitat pionera de dolor pelvià de la Vall d'Hebron ha atès en 10 anys més de 500 persones. Barcelona, Mònica Mas.
6: La majoria dels que ho pateixen són dones d'entre 40 i 60 anys, però també hi ha homes. De vegades al darrere hi ha una endometriosi, un dolor postpart o una infecció. Però el més habitual, el gran gruix, és que aquest dolor a la zona baixa de la panxa no tingui una causa concreta. El doctor Jordi Sabadell és adjunt a ginecologia de l'Hospital Vall d'Hebron i explica que el tractament ha de ser individualitzat i multidisciplinar.
7: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
6: El dolor pelvià crònic és invalidant i afecta també la salut mental dels que ho pateixen perquè és difícil de diagnosticar. La majoria de pacients arriben a la unitat de Vall d'Hebron després d'un viacrucis de consultes de tota mena d'especialistes. És el cas de la Pilar, té un pinçament del nervi pudent que li feia molt difícil asseure's de manera habitual amb un dolor molt fort a la zona de la vulva. Després de 6 anys la van diagnosticar i demana que es parli amb normalitat del dolor pelvià crònic per fer-lo visible.
8: Tu quan tens un mal de cap dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva tu calles i jo crec que s'ha de dir perquè és una part del cos normal, igual que els homes.
6: El dolor pelvià s'ha de tractar el més aviat possible per evitar que es cronifiqui. Es pot curar, però en la majoria de casos el que s'aconsegueix és mitigar aquest dolor perquè els pacients puguin recuperar la seva vida amb normalitat.
0: Continuem parlant de salut, però ara de les mascotes, perquè en tota la demarcació de Lleida ara mateix no hi ha cap centre on poder hospitalitzar animals de companyia 24 hores. L'hospital veterinari privat, que fins ara oferia aquest servei, no té prou personal per cobrir les guàrdies i la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Lleida, Estela Bosoms.
9: Hi ha clíniques que tenen urgències puntualment de nit i en festius, però en totes les comarques de Lleida no hi ha cap centre que estigui sempre obert i que es pugui quedar els animals ingressats les 24 hores. Des d'aquest mes d'agost, l'Hospital Privat de la capital del Segrià s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, explica que en 18 anys no s'hi havia trobat mai. Assegura que estan fent tot el possible per ampliar la plantilla, però que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
10: I al final nosotros somos el único centro de hospitalización en toda la provincia de Lleida, no en Lleida capital, que nosotros nos vienen desde Vieja a hospitalizar. O sea que el problema es importante, porque al final nosotros estamos súper preocupados porque no encontramos gente con la facilidad que la podíamos encontrar antes.
9: També ho constata el president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, tot i que puntualitza que les clíniques han de ser conscients que aquest tipus de feines han d'estar ben compensades.
11: A la producció no en trobem, també tenim estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs. Mai ens havia passat això. Però igual també és el moment de les condicions laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
9: A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida, Torrelameu o la Noguera, tot i que està previst que ho faci, encara no atén urgències les 24 hores els 7 dies de la setmana.
11: Perquè nosaltres, per tindre una universitat acreditada de veterinària, has de tindre un hospital de 24/7. Aquí hi ha una mancança.
9: Mentrestant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
0: Els municipis de Sant Miquel de Campmajor, el Pla de l'Estany i Mieres a la Garrotxa denuncien talls recurrents de telèfon i d'internet. Alerten que els ajuntaments tenen dificultats per donar serveis i que els veïns pateixen molèsties constants. Girona, Núria Paraire.
12: Els comerços no poden cobrar amb targeta, els ciutadans sovint es queden sense cobertura al mòbil i els ajuntaments no reben les trucades dels veïns. Aquesta és la situació que viuen de manera recurrent aquests dos municipis propers. Depenen d'una antena de telefonia que sovint falla, ho explica l'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez.
13: Penso, si hi ha una emergència, si això està donat perquè hi ha una gran tempesta i jo em quedo sense cobertura, jo sóc la persona responsable de posar-me en contacte amb el CECAT. Jo no puc. Jo mateixa estic com incomodicada en aquest sentit.
12: L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, explica que dins l'edifici de l'Ajuntament és habitual que es quedin sense servei. Lamenta que al poble hi arriba la fibra òptica i tenen una arqueta per connectar-s'hi, però no hi ha cap operadora que els vulgui donar el servei, perquè, diu, no els surt a compte el tenir cases disseminades.
14: Perquè tenim la línia que ha fet la Generalitat, que va de Banyoles a Olot passant per Mieres i per Sant Miquel i per Santa Pau, i està aquí morta. Nosaltres tenim a 20 metres de la porta de l'Ajuntament la línia i no la tenim connectada.

0: denuncien la inestabilitat permanent amb la que viuen i recorden que any rere any se'ls incrementen els costos de producció. Els preus baixaran respecte a l'any passat quan van estar al voltant dels 500 euros la tona d'arròs rodó i els 310 la d'arròs llarg. Un descens que pot quedar esmorteït per la sequera en altres punts del món. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
1: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aeris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sequera per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
0: En principi estaran al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i uns 310 al llarg, quan per cobrir costos els haurien de pagar uns 600 la tona d'arròs rodó i uns 420 al llarg. Si tot va tal com està previst i les pluges i tempestes de finals d'estiu no causen gaires danys, treballen amb la previsió d'arribar a les 135.000 tones.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
3: Repassem ara els concerts més destacats aquest vespre al conjunt del país, amb noms destacats com Nile Rodgers, Rosario o Mariona Escoda. A Madrid, Clotet.
4: El Festival de la Porta Ferrada es tanca aquesta nit amb una doble cita. El primer a actuar serà el cantautor nord-americà Ben Harper i més tard serà el torn de Nile Rodgers, una de les grans referències de la música disco i funk, amb un repertori ple de clàssics que han marcat diverses generacions. I dins del mateix festival, el Monestir de Sant Feliu de Guíxols actuarà la soprano Tina Gorina, juntament amb Fabio Biondi i l'orquestra Europa Galante, que interpretaran peces de Vivaldi i d'altres artistes del barroc italià. A Puigcerdà, el Summerfest Cerdanya rep Rosario, que presenta la gira Universo de Ley. La cantant repassarà més de 3 dècades de trajectòria amb noves versions dels seus temes més emblemàtics. Mariona Escoda serà la protagonista del festiu al Castell de Calonge. La cantant de Valls hi arriba amb un nou espectacle acústic, íntim i proper, acompanyada de guitarra i piano i amb un repertori que incorpora cançons noves. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. A la Schubertiada, el baríton Johannes Martin Kranzle i el pianista Gil Kodumo ofereixen un recital amb la mort i el dol com a temes centrals. El programa inclou peces de Schubert, Mahler i Frank Martin, amb altres cançons menys conegudes.

0: Tres quarts de dues. Connexió amb l'equip del trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Amb complicacions molt localitzades. N'hi ha la C14 entre Organyà i Fígols i Alinyà a l'Alt Urgell en direcció a la Seu perquè hi ha un camió avariat a l'interior del túnel de Tres Ponts. S'estan fent desviaments per trams alternatius. També aturades a dos punts fronterers, a la Nacional 2 de la Jonquera a la frontera del Portús cap a França i a l'N145 a la duana de la Farga de Moles per entrar a Andorra. També petites retencions a la P7 a Castellbisbal, direcció Barcelona-Girona i a Barcelona a la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit Besòs, a causa d'obres. Al transport públic, recordem que els trens de l'R4 de Rodalies acumulen retards mitjans d'uns 15 minuts, perquè a primera hora d'aquest matí hi ha hagut una incidència d'infraestructura de DIF a l'altura de Castellbisbal. Renovem dades d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. La previsió amb Francesc Mauri.
2: Els 40 graus tornen avui a Catalunya i d'una manera més important, sobretot a l'oest, a Ponent, comarques pròximes. No descartem fins i tot algun 41. A ressaltar que avui és el dia en què la calor serà més extrema. Demà, la calor de ple estiu, intensa o molt intensa,

0: no s'allunya, però sí que disminuirà entre 2 i 4 graus la temperatura respecte avui, però poc es notarà. Divendres és el dia en què es notarà més aquest descens, perquè continuarà baixant la temperatura, i sobretot dissabte i diumenge. De moment, avui amb poques precipitacions. De fet, avui esperem només ruixats i alguna tempesta al Pirineu, irregulars, mentre que fora del Pirineu pot créixer alguna nuvolada, però dia assolellat, sobretot fora les zones de muntanya. De cara a demà, força més núvols. Matí bastant ennuvolat a la costa prelitoral, meitat sud de Catalunya, potser més clarianes al nord-oest. I segurament, de cara a la tarda, podríem tenir alguns ruixats a prop del Pirineu, massís del port, a l'espera de més tempestes divendres, dissabte i diumenge, però ni de bon tros a tot arreu ni a tota hora. Això sí, potser allà on descarreguin localment siguin fortes.
1: Ampliarem aquesta informació dient que Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna davant la continuïtat de l'episodi de temperatures elevades i les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. El pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut es troba en fase 2. Protecció Civil recorda que davant aquestes altes temperatures cal hidratar-se sovint i beure força aigua. També es recomana evitar sortir al carrer i no fer activitats físiques intenses durant les hores de màxima insolació. A casa és important mantenir l'habitatge el més fresc possible, abaixant les persianes de dia i ventilant a primera hora del matí o durant la nit. Sempre que es pugui, recomana quedar-se en espais climatitzats o refugis climàtics habilitats pels municipis. Protecció Civil alerta que cal tenir també especial cura de les persones més vulnerables, com ara la gent gran i els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitats físiques a l'exterior. Finalment, Protecció Civil també manté activada en fase de ple alerta l'InfoCat per risc d'incendi forestal.
2: 3CAT Info.
1: Calor també en tenen a la Diada de Sant Magí a la plaça de les Cols de Tarragona, en participació de les quatre colles de la ciutat. Ens ho està explicant des de fa unes hores en Josep Almirall, des de Tarragona. Bon dia.
3: Bon dia, a punt de finalitzar la segona ronda d'aquesta Diada de Sant Magí. És el torn dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, que es disposen a descarregar per tercera vegada aquesta temporada el 4 de la 8, de 8 amb l'agulla. Entren els dosos al castell, David Prats.
4: És el seu sostre d'aquesta temporada. El van estrenar per primera vegada a la seva història els pallaresos el 2 d'agost i dissabte 15 d'agost a la Diada de Sant Roc el van tornar a descarregar. Veiem ara l'estructura del 4 que s'està a punt de carregar mentrestant el Pilar dibuixant-se al mig de l'estructura. Ara mateix es carrega el 4, la sortida de l'anxereta i l'acotxador del 4 passarà a ser l'anxereta del Pilar de 6 al mig. De moment, el 4 presenta bona mida. Veurem ara quan es dibuixi aquest Pilar, quan comenci a desfer-se aquest 4, la sortida dels dosos. Li començarem a veure el cap a l'anxaneta. Molta concentració al tronc del 4 dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Els dosos que es volen deixar anar ajuden a l'anxaneta que se situï sobre el Pilar. Ara mateix els dosos sortint. Molt bé aquest 4 de 8 amb l'agulla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Sortint els dosos, ja tocant a la pinya. Comença a aplaudir la plaça. Encara no està carregat el castell. El pis de Quins, que també ara es deixarà anar sense tocar el Pilar. Important concentració per part dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Ganes de voler-lo descarregar per la Diada de Sant Magí. Els Quins que ja toquen a la pinya. La sortida dels quarts. S'està desfent el 4. El Pilar quedarà ben aviat exempt damunt la pinya. Els terços que també ara surten dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. També els terços i els segons. Ja el tenen 4 de 8 amb l'agulla carregat dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Ara la sortida de l'enxaneta. Segon intentant aguantar-ho. La sortida de l'enxaneta amb molta cura, baixant ja, lliscant els castellers de Sant Pere i Sant Pau. A punt de descarregar per tercera vegada a la seva història el 4 de 8 amb l'agulla. La sortida ara de la cotxadora del Pilar. Ja el tenen, comença a aplaudir la plaça. que el tenen clavat aquest 4 de 8 amb l'agulla els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Déu-n'hi-do quina progressió de la colla del barri cooperativista. De sortir del 5 de 8 i ara aquest 4 de 8 amb l'agulla. Quin nivell tenen els de Sant Pere i Sant Pau.
3: Extraordinària la participació dels castellers de Sant Pere i Sant Pau en aquesta diada de Sant Magí amb aquests dos castells tan, però tan ben executats. Ara aquest 4 de 8 amb l'agulla, un castell que, com us dèiem, ja havien completat dues vegades aquesta temporada i també nota alta pel 5 de 8 que han estrenat a la primera ronda. Quina bona actuació fins ara als castellers de Sant Pere i Sant Pau. Una segona ronda que, en canvi, no ha estat tan propícia per la colla jove Xiquets de Tarragona. Ha provat el 5 de 9, primer n'ha desmuntat un peu, no li agradaven les mides a la colla, l'han arriat per avall i quan hi han tornat l'han aixecat fins a 600, però el castell no presentava per la colla la seguretat que li reclamen i ha quedat amb intent desmuntat. Per tant, la jove de Tarragona, David, que perd, diguéssim, la segona ronda, tindrà dues oportunitats més per completar aquest castell.
4: I pot tornar la jove amb aquesta supercatedral. Recordem que de sortida han sortit de 2 de 9. Encara queda diada de Sant Magí pels Liles. Caldrà veure, doncs, en aquesta tercera ronda si el repeteixen.
3: Les dues primeres rondes també han estat bé pels Xiquets de Tarragona. 7 de 8 descarregat i 4 de 9 descarregat, el tercer de la temporada. I pels Xiquets del Serrallo, que han descarregat el 4 de 8 i el 3 de 8.
4: Ara començarà la tercera ronda. Els Xiquets del Serrallo amb possibilitats d'intentar el 2 de 7. Si l'aconseguissin, completarien la millor actuació de la seva història i la clàssica sencera que no han fet mai els del barri mariner.
3: Això és tot des de Tarragona.
1: Gràcies, companys. Fins ara.
3: Fins ara.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
1: Parlem ara d'obres públiques. L'Ajuntament de Barcelona ha acabat o està acabant el 70% de les obres previstes a la Barceloneta per un total de 46 milions d'euros. Entre les obres més destacades hi ha l'ampliació de l'escola Bressol La Mar o la rehabilitació de la cooperativa Segle XX. Barcelona, Montse Jané Riba.
5: Aquestes actuacions, amb el doble de la inversió prevista a l'inici del mandat, inclouen obres a l'espai públic, com la plaça Poeta Buscà, on es renova tota l'àrea de joc infantil i s'incorpora una zona de jocs d'aigua com a nou refugi climàtic urbà. D'altres són la remodelació del carrer Pepe Rubianes o, com deies, l'ampliació de l'escola Bressol La Mar per augmentar-ne la capacitat de 63 a un centenar d'infants. Una altra de les obres de més envergadura que avança és el projecte del futur CAP Barceloneta de 3.000 metres quadrats. L'objectiu és aquest que explica l'alcalde Jaume Collboni.
6: És un esforç pressupostari molt important i un esforç pressupostari que hem intensificat especialment durant aquest mandat en un barri com el de la Barceloneta, que jo crec que és un bon exemple d'un barri molt cohesionat, amb molta personalitat, amb molts residents que demanaven qualitat en els serveis públics, que demanen qualitat a l'espai públic i que l'Ajuntament, en aquest cas, juntament amb la Generalitat, oferirà doncs, de forma immediata perquè està encara sotmet a una forta pressió turística que, en alguns casos, doncs, com el tema dels pisos turístics, havia expulsat població del barri.
5: Entre les obres acabades hi ha la rehabilitació de 18 habitatges municipals del passeig Joan de Borbó, la nova àrea de joc infantil del Parc de la Barceloneta o un sistema de 12 càmeres de videovigilància al passeig marítim. Precisament sobre la seguretat i els últims incidents recents, l'alcalde de Barcelona ha demanat que s'apugin les penes per tràfic de drogues i tinença il·lícita d'armes de foc, perquè diu que aquesta inseguretat té molta relació amb aquests delictes.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
1: 5 minuts i arribarem a les 2.
2: Esports.
1: Amb Montse Raya, bon dia.
7: Hola, bon dia. L'últim fitxatge del Barça, Rodri, s'ha entrenat avui ja amb els seus nous companys i aquest vespre serà la gran novetat al Camper. Els blaugranes juguen la 61a edició del trofeu Joan Camper a les 8 del vespre al Camp Nou contra l'Al Ahly Egipci. Però abans, cap a les 7, es presentarà oficialment l'equip davant l'afició blaugrana al Camp Nou. Un Rodri que veu així el seu nou tècnic, Hansi Flick.
8: Un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
7: i Flick parla de la seva nova estrella, el millor jugador del Mundial.
9: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
7: Serà el primer partit al Camp Nou per altres jugadors com Anthony Gordon i Karim Adeyemi, que han arribat aquest estiu al Barça, també per a Jesse Bisibu i per l'egipci Hamza Abdelkarim, que ha format a l'Al Ahly i amb 3 gols durant la pretemporada del Barça viurà un partit molt especial. En aquest camp, per al discurs com a capital, farà Rafinha. Hansi Flick, l'entrenador, ha triat el brasiler Pedri i Eric Garcia com a capitans provisionals. El partit Barça-Al Ahly comença a les 8 del vespre i el podeu seguir en directe a la TDT, la transmissió de Catalunya Ràdio. Avui a Gamper i també hi ha Lliga. Es juga el partit Atlètic de Madrid-Màlaga de la primera jornada a partir de les 9 del vespre. No hi ha anat convocat amb l'Atlètic Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça està interessat en el davanter argentí, el tècnic de l'Atlètic, Simeone, vol que Julián es quedi.
10: És uno de los jugadores o el mejor jugador que tenemos ofensivamente, tratar de armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, su calidad, su jerarquía, su talento y todo lo que le dio al equipo estos años que estuvo acá.
7: A l'Espanyol han presentat Vania Derkusic com a nou jugador. És un defensa de 26 anys que arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg. És internacional amb Eslovènia. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, diu que volen incorporar un extrem segur i probablement algun altre jugador. A segona divisió, el Girona ha incorporat el central ghanès de 28 anys, Abdul Mumin, per a les 3 pròximes temporades. Arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo.
11: The most important thing for me is to get to
12: el més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
11: Anything I can do to help the team, I make sure I do it, but it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
2: 3CAT Info.
7: A la Lliga CB de bàsquet, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la passada temporada a l'equip del Segrià. El tècnic Gerard Encuentra explica quin és l'objectiu per a la nova temporada a la màxima categoria del bàsquet estatal.
13: Passat, doncs, ens va costar molt. Està clar que jo crec que hem millorat posicions, però el nostre objectiu ha de ser igualar lo de l'anterior que Capravo Lleida, no? Que va ser 4 temporades a la CB, van estar, pues aquesta, pues a veure si som capaços de al maig dir que igualarem lo que va fer el Capravo Lleida, no? Aquest ha de ser l'objectiu principal.
7: El ciclista d'Ullastrell, Albert Balderston, fins ara en el Caja Rural, ha fitxat per l'equip Emirates, que té Tadej Pogačar com a cap de files. Balderston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser l'Emirates és un somni des que era petit. A l'equip UAE Emirates també hi ha João Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola ocupa la tercera posició de grup després de perdre ahir 0-1 amb Austràlia. Jordi Bonastre, jugador de l'equip espanyol.
14: La veritat és que ens anem una mica així pel resultat, però crec que hi ha maneres i maneres de perdre i crec que l'equip ha donat la cara, ha competit i fins als minuts finals.
7: Ara l'equip espanyol està empatat a punts amb Irlanda, amb qui jugarà demà l'últim partit de la fase de grups. I la selecció femenina són segones de grup després d'empatar un contra Bèlgica, amb qui estan igualades a punts ara. Demà juguen contra Nova Zelanda.
15: S'acaba demà. Bon dia, són les 2.
2: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
15: Després d'un estiu de rècord en què s'han tocat els 40 graus, almenys en un observatori de Catalunya en 21 dies diferents, el màxim des que hi ha registres, en què a Barcelona hi ha hagut 54 nits tòrrides sense baixar dels 25 graus i en què s'ha registrat la temperatura mínima més alta de la història, 32 graus i mig a Portbou a principis de juliol, la previsió és que avui arribarem al pic d'aquesta última calorada, que demà les temperatures començaran a baixar tímidament i que de cara a divendres i al cap de setmana el canvi serà més que evident. Per tant, avui, més que mai, temps pel temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
15: I, Francesc Mauri, la notícia pot ser, si de cara al setembre no gira molt la truita, que les temperatures extremes d'aquest estiu ja no tornin fins l'any que ve.
0: Sí, bona tarda. Aquest seria el més raonable, però amb l'escenari que tenim els darrers mesos i els últims 5-6 anys, aquesta dècada del segle XXI, al setembre qualsevol cosa és possible, però sí, tens raó en el sentit que, com a mínim, els pròxims 10-12 dies semblaria molt improbable, per no dir gairebé impossible, que a partir de demà s'arribi als 40 graus en algun observatori català. I com molt bé deies, i això és important ressaltar-ho, demà que ningú s'esperi deixar de passar calor, perquè en farà molta. El que passa és que avui alguns observatoris arribaran a 40-41 graus i de cara a demà ja no es passarà dels 37-38, que vol dir molta calor igualment. I, efectivament, divendres ja ho notarem més. La majoria del país hi ha entre 28 i 34 graus. Continua sent calor, però no tanta, i fins i tot més avall dissabte, diumenge i, sobretot, dilluns. De moment, els ruixats i tempestes tímids, avui a la tarda algun al Pirineu, demà a la tarda algun al Pirineu, demà més núvols, i potser entre divendres i el cap de setmana hi hagi més ruixats i tempestes, però de moment no seran generals.
15: Doncs aquest horitzó perquè s'acabi la calor extrema és la notícia. El dia que el govern espanyol ha anunciat un primer trasllat de la península de menors migrants que són a Ceuta, Laia Ortega.
16: Seran 500 nenes que seran acollides temporalment per ONGs. Una decisió que arriba l'endemà que la Comissió Europea instés Espanya a retornar al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat.
15: Madrid, Paula Brujats.
17: I és una mesura d'urgència, un trasllat provisional i per protegir mig miler de nenes que encara dormen al carrer en campaments improvisats i exposades a tota mena de riscos, violacions incloses, nenes com la Wafae, que va fugir del Marroc.
18: Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe. Intenten atacar les noies constantment, cada nit.
17: El ministeri vol començar el trasllat cap a la península el més aviat possible i no caldrà l'aval dels governs del PP perquè les acolliran ONGs.
15: Al Catalunya Migdia d'avui sentirem què diuen els experts d'aquestes devolucions de menors al Marroc. Mentrestant, a Catalunya, el govern estudia una nova porta d'entrada a l'alta velocitat a Barcelona.
16: Seria per un ramal que uniria Lleida, Igualada i Martorell abans d'entrar a la capital per la Sagrera, en una línia que travessa o que travessaria el Vallès. La Generalitat ha encarregat ja un estudi per analitzar-ne els costos i la viabilitat. El projecte inclou un ramal que uniria Lleida amb Girona per Manresa. Diu la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
19: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
15: I a aquesta hora tenim Castells en directe amb la Diada de Sant Magí. Anem a Tarragona, Josep Almirall.
3: Bon dia. Tercera ronda aquí a la Diada de Sant Magí. Els Xiquets del Serrallo han acabat ja la seva actuació, completant la primera clàssica de vuit del seu historial. Fins ara un gama extra, el 2-9 de la colla jove Xiquets de Tarragona.
15: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Avui, Marta García, és el dia del Gamper.
20: Presentació del Barça davant l'afició, amb Rodri com a principal novetat d'esta temporada. El jugador madrileny, presentat ahir de vesprada, s'ha entrenat ja amb l'equip, el sentirem. I també l'última incorporació de l'Espanyol, el central eslové Vanja Đerkušić, que arriba a cedit del Zenit de Sant Petersburg. Parlarem també de la segona divisió, amb el Girona i el Sabadell, i de bàsquet, ACB amb l'Hilerna Lleida, que ha començat els entrenaments de pretemporada, i també d'un vell conegut que es torna a vestir de curt.
15: I ens falta saber com tenim la mobilitat. Equip viari, Manolut García.
4: Bon dia, doncs amb algunes aturades puntuals. A l'AP7 a Fogars de la Selva, direcció Girona per alguna possible incidència. A dos punts fronterers, Nacional 2, de la Jonquera a la frontera del Portús cap a França i l'N145 a la duana de la Farga de Moles, direcció Andorra. I els trens de Lleida, Cervera o Manresa circulen amb servei alternatiu per carretera a causa d'una incidència d'infraestructura entre Cervera i Bell-lloc d'Urgell.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
15: Ara passant gairebé 6 minuts de les 2 de l'últim dia que arribarem als 40 graus a Catalunya. És la notícia d'obertura d'aquest Catalunya a migdia, amb aquesta previsió que demà sigui l'últim dia de calor extrema i que després de cada divendres i dissabte els mapes ja ens situïn en una situació de treva, com a mínim 10 dies. Ara mateix, però, quina és la situació arreu del país, Toni Fortesa?
21: Doncs Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna, que afectarà bona part del territori. A més, el risc d'incendi forestal continua sent elevat, sobretot al Priorat i la Ribera d'Ebre, on el pla enfocat es manté en prealerta per perill molt alt. També és elevat a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent i alguns sectors de la Catalunya central. A més, la EMET manté avisos per pluges i tempestes al Pirineu, al Prepirineu i punts al prelitoral. Poden anar acompanyades de fortes ratxes de vents i de calamarsa. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució davant aquesta previsió de pluges.
22: Aquests moments que veiem que poden haver-hi aquestes tamborinades, aquestes tempestes, doncs que tothom estigui vigilant, sobretot d'aquelles zones que puguin ser inundables, que poden haver-hi acumulacions d'aigua en algun punt, en algun moment donat, incrementalleres de rius que estiguin molt seques, que l'aigua corri molt ràpida i que pugui emportar-se algun vehicle o ens pugui arrossegar si les creuem.
21: I al País Valencià avui avís vermell per calor amb màximes entre 42 i 44 graus al litoral de València i al nord d'Alacant. També hi ha risc extrem d'incendi forestal a tot el territori amb possibilitats de tempestes seques en alguns punts.
15: I en paral·lel a tot plegat, un informe internacional alerta que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial. I és que al juny l'aigua va arribar a estar fins a 6 graus per sobre del que és normal. Els experts alerten d'efectes greus sobre els ecosistemes i les cadenes alimentàries i avisen que algunes espècies podrien arribar a morir en massa. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant especialment a les Illes Balears. Anem cap a Can Picafort, a Mallorca, ens ho explica la Caterina Carmany.
23: 33 graus a Sadragonera, 32 a Mahó, rècords històrics. Hi ha més banyistes que gent a la sorra. I el més comentat, que la mà ja no refresca. Sentim na Cati i na Victòria, que tota la vida han estiuetjat aquí, a Can Picafort.
24: Fa dos mesos que no estàs corrufollets entrant dins aigua. Ha estat no gens agradable. No és com antes, que t'escarrufava quan entraves dins aigua. Enguany ja és calentat quan entres i quan més va més calentes.
25: Enguany s'ha vist molta diferència respecte a altres anys. És de matí, hora baixa, qualsevol moment del dia, la temperatura era molt més alta respecte a altres anys.
23: En el que portem de mes, l'aigua de mitjana a la mà és de 30 graus, 4 més de l'habitual.
15: I a França l'onada de calor actual ja és la segona més llarga de la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no fluixen, mentre a Alemanya, en canvi, s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs. El nivell de l'aigua del Rin no es recupera i les collites patiran pèrdues per la manca de pluja. Les morts per calor també continuen pujant. Anem ara a Berlín, Jordi Regàs.
26: Bon dia. Ja són 12.000 els alemanys que han mort aquest estiu degut a les altes temperatures, sobretot gent gran que no disposa de l'opció de refrigerar la casa, uns habitatges que estan preparats pel fred però no per la calor. La manca de pluja també s'està notant en l'agricultura. Segons les previsions dels pagesos, la collita del blat d'hivern, que és el que es dedica a la farina per fer pa, caurà un 7%. Els sindicats agraris demanen ajudes. Joachim Ruckwitt, president de l'Associació de Pagesos d'Alemanya.
27: Que ens retallin els impostos del gasoil com a mínim fins a finals de novembre. Que això és possible en el marc de la Unió Europea ens ho ha demostrat Polònia. Allà els han reduït clarament l'IVA i això Alemanya ho necessita obligatòriament.
26: El Rin, mentrestant, principal via fluvial pel transport de mercaderies, continua sota mínims. A l'estació de mesura oficial de Kaup, a Renània-Palatina, es va assolir el mínim històric el 14 d'agost amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Avui ha pujat fins als 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport comença a ser econòmicament viable.
15: I en tot aquest context, atenció a la dada, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. És un cens del periòdico que constata que de 125 centres consultats, 58 només en tenen a les zones comunes. Haurien de tenir-ne per llei, Toni?
21: Doncs la normativa obliga a mantenir la temperatura de l'establiment on hi ha la residència per sota dels 27 graus, però no exigeix climatització concreta a les habitacions. És una normativa antiga. La presidenta de la patronal de residències, ACRA, Cinta Pasqual, assegura al matí de Catalunya Ràdio que estan estudiant com fer front a les nits cada vegada més caloroses i valorant si ho fan, si ho han de fer amb la instal·lació d'aparells a les habitacions.
1: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
21: La situació a les residències, però, ha cridat l'atenció del Departament de Drets Socials, que ha estudiat amb la Universitat Pompeu Fabra l'impacte de la calor en les persones grans dependents. L'estudi, publicat aquest juny, conclou que durant els episodis de calor extrema la mortalitat augmenta més entre les persones que viuen en residències que entre les que viuen a casa. D'altra banda, el Departament de Drets Socials ha fet 195 inspeccions a residències aquest estiu, amb especial atenció a les condicions de confort tèrmic dels centres.
15: 3 minuts i serà un quart de 3. Ara escolteu aquest testimoni d'una migrant menor d'edat, la Wafae, que va sortir del Marroc fins a Ceuta i que porta setmanes evitant els perills que es troba al carrer.
18: Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe, intenten atacar les noies constantment, cada nit. Quan vas al lavabo, et segueixen. Jo dormo des de les 7 del matí fins al migdia. Quan tothom es desperta, jo dormo.
15: Com la Wafae, són moltes les nenes que encara dormen al carrer i s'exposen a agressions sexuals. Per això el govern espanyol vol traslladar 500 nenes migrants de Ceuta cap a la península els propers dies perquè les acullin diverses ONGs. Un pedaç encara sense data i que arriba 19 dies després de l'entrada massiva. El PP ja està en contra, però no caldrà l'aval dels seus governs per fer aquest primer trasllat. Anem a Madrid, Pau Bruixot, bon dia.
17: Bon dia, és una mesura provisional i d'urgència. La prioritat és treure de Ceuta les nenes en risc que 3 setmanes després malviuen en campaments improvisats sense que l'administració les hagi atès. El govern de Ceuta i l'Espanyol han pactat 6 espais provisionals per donar-los un sostre a Ceuta mateix i després se les traslladarà cap a la península. Les acolliran ONGs en centres propis i, per tant, no caldrà el sí dels governs del PP perquè les comunitats de destí no n'assumiran la tutela. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que la prioritat ara mateix és protegir i acollir tots els menors mentre s'estudia si se'ls pot retornar.
5: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislación.
17: Però la decisió d'avui xoca amb el relat de ministres com Alvarez i Marlaska, que la setmana passada parlaven d'expulsar tots els migrants, inclosos menors. S'hi ha sumat també la pressió de Brussel·les a favor de deportar nens i nenes, i el Partit Popular ja rebutja que arribin a la península aquestes primeres 500 menors. Alicia García, portaveu del PP al Senat.
6: Marruecos ha solicitado la vuelta de los menores y Europa lo reclama. ¿Qué problema tiene el gobierno? Es la solución más fácil. Y el interés superior del menor es volver con sus familias. Eso es humanidad.
17: Però molts menors no venen del Marroc, han arribat a Ceuta fugint de països en guerra. El PP que reclama que es deporti menors immediatament i en bloc, és a dir, saltant-se la llei.
15: Doncs efectivament, en aquest context, els experts recorden que tant la normativa europea com l'espanyola permeten la devolució de menors als seus països d'origen, però mai es pot fer en bloc, perquè s'ha d'estudiar cas per cas i veure què és millor per cada infant, Pilar García.
8: Doncs sí, això és el que ha explicat a 3CAT Info Marcus González, professor de Dret de la Universitat de Barcelona i expert en migracions.
9: No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. No hi ha cobertura per fer això de forma col·lectiva i sobretot sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors. No? El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessites temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
8: I s'ha de tenir en compte, sobretot, si el menor estarà millor a Espanya o al seu país d'origen. Patricia Fernández és advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
10: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. pues estos niños deberán ser entregados a sus familias. Hay familias que están buscando a sus hijos e hijas. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo, niños y niñas del colectivo LGTB, que no pueden retornar a Marruecos porque correrían riesgo.
8: I sobre el trasllat de 500 nenes a la península a càrrec d'organitzacions de protecció a la infància, mentre la tutela continuarà sent de Ceuta, per Marcus González no és la situació ideal, perquè són les autonomies les que se n'haurien d'ocupar. Però és millor això que res.
9: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
8: I sobretot tenint en compte les situacions que ja han començat a patir les nenes, com sentíem i com detalla Patricia Fernández.
10: Tenemos muchas niñas, más de 14 hemos documentado víctimas de agresiones sexuales en la ciudad de Ceuta. Son niñas que acababan de llegar y que bueno, pues han sido agredidas.
8: I creuen que les administracions estan actuant tard per donar assistència als milers de persones que malviuen per les platges i els polígons de Ceuta.
15: Mentrestant, a Catalunya, després de gairebé 20 anys al calaix, el govern recupera el projecte de l'eix transversal ferroviari. I la proposta planteja una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès, on també es preveu una nova estació d'AVE. Cristian Roldán.
0: Una de les finalitats de l'estudi és precisament determinar on s'hauria d'ubicar aquesta estació vallesana d'alta velocitat. L'objectiu és que sigui un intercanviador amb rodalies i ferrocarrils de la Generalitat. Paral·lelament, el nou itinerari també permetria que els AVE entressin directament a Barcelona per la Sagrera. El govern invertirà més d'un milió d'euros a definir el traçat d'aquest eix transversal, analitzar-ne també la seva viabilitat, estimar els costos i avaluar-ne l'impacte ambiental. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca que el nou corredor podria ser utilitzat tant per trens de viatgers com de mercaderies.
7: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: La nova línia permetria reduir la radialitat de la xarxa ferroviària al voltant de Barcelona i alhora disminuir el trànsit de camions per carretera. Sentim l'enginyer especialitzat en infraestructures ferroviàries, Manel Villalante, i el director del Centre d'Estudis de Transport, Joan Carles Salmerón.
11: Una connexió a la Catalunya central, a Noia, Bages, etc., respecte a Europa, sense passar a Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
12: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: L'eix transversal ferroviari travessaria Catalunya d'oest a est, com fa actualment la carretera C25. Des de Lleida, la línia arribaria fins a Igualada, on es dividiria en dos ramals, un cap al Martorell, al Vallès i Barcelona, i l'altre cap a Manresa, Vic i Girona.
15: Encara en clau de mobilitat, el Ministeri de Consum ha imposat una sanció d'un milió d'euros a l'empresa Avis per cobrar una taxa de fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu de lloguer. El recàrrec el cobraven per les despeses, deien, de gestió de la multa. Roc Fargas.
13: L'empresa justifica aquest cobrament per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa de lloguer ja està obligada per llei i, per tant, no es pot cobrar al client. A més, determina que és una càrrega econòmica desproporcionada per al client. En aquest cas, ho considera una infracció molt greu perquè hi ha l'agreujant que és una pràctica reiterada per part d'Avis. Fa 6 anys ja va ser condemnada per un tribunal basc. En aquell moment, un tribunal de Vitòria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i es va obligar a Avis a anul·lar-la dels contractes de lloguer de vehicles. El cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries i esgota la via administrativa, però es pot recórrer als tribunals.
15: Mentrestant, en crònica internacional, pressió a Zelensky a Ucraïna, on el ministre destituït de Defensa ha reclamat que hi hagi eleccions. Mikhailo Fedorov llança el primer gran desafiament polític intern al president ucraïnès des de l'inici de la guerra. Avui hi ha hagut una nova protesta al carrer per donar-li suport, mentre el Parlament ha confirmat el seu successor. Zelensky ha sumat un altre mal de cap, doncs, amb una investigació per corrupció que l'ha portat a destituir la sotscap de l'oficina presidencial. A Rússia hi ha eleccions legislatives d'aquí un mes i el règim no només veta candidats pacifistes, sinó que va un pas més enllà, amb la repressió contra els ciutadans que van voler votar en contra de Putin i que volen votar també contra la seva guerra. Molts dels joves que es van aplegar a les portes del Suprem per defensar el dret a votar del seu dret a votar el partit Diàbloca, l'única formació pacifista que finalment van excloure de les eleccions, han acabat detinguts i empresonats. Ens centrem, doncs, en aquest element. Anem cap a Moscou. Cristina Solías.
2: Bon dia. Alguns dels joves fins i tot han estat arrestats dies després quan anaven caminant pel carrer. Això demostra que el Kremlin està utilitzant les càmeres de videovigilància per identificar sospitosos a través del reconeixement facial. Entre els detinguts n'hi ha que hauran de passar dues setmanes a la presó, com la Daria, que només reclamava la fi del conflicte.
3: Per la pau i la llibertat, per un alto al foc, per un acord d'alto al foc i contra la repressió política.
2: Des del partit de Putin consideren que aquesta imatge del jovent atrevint-se a mostrar públicament la seva indignació és intolerable. El president de Rússia Unida, Dmitri Medvedev, ha passat directament als insults.
4: Mireu quants imbècils han sortit a la llum durant aquest període tan difícil i dramàtic. Són joves imbècils, que no entenen el que fan.
2: Bona part dels que s'oposaven a la guerra han marxat del país els últims anys. La presidenta de la Comissió Electoral, Elia Panfilova, creu que ara ni tan sols haurien de poder votar a distància.
14: Considero que qui ha marxat del país, qui ha traït el país, que se'n vagi a pastar fang. Aquesta és la meva posició.
2: Segons les enquestes, dos de cada tres russos volen que hi hagi negociacions de pau a Ucraïna, però una cosa és pensar-ho i una altra sortir al carrer a demanar-ho, o encara pitjor, pretendre que sigui una de les opcions a les eleccions. Per a Putin, desafiar la guerra és desafiar-lo a ell i, per tant, desafiar Rússia.
15: I mentrestant, al Pròxim Orient, les duríssimes condicions de vida dels gazians imposades per Israel tenen efecte també en els embarassos de moltes dones. L'últim semestre s'han triplicat el nombre d'avortaments espontanis respecte als 6 mesos anteriors. Els hospitals no donen l'abast i la majoria de dones presenten un estat de salut molt delicat abans de quedar-se embarassades. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
16: Bon dia. La crisi humanitària que viu Gaza s'explica a través de les més de 70.000 vides perdudes, però també a través de les tantíssimes que ni tan sols han començat. En el primer semestre d'aquest any, prop de 4.000 és el número de mares que han perdut la seva criatura durant l'embaràs. Representen el triple que en els 6 mesos anteriors. La Shirin Alalawi, ginecòloga a l'Hospital Nasser de Khan Yunis, té l'explicació a una estadística tan demolidora.
19: Hi ha molts factors que provoquen aquestes xifres. Malnutrició, nivells baixos de ferro, malformacions congènites provocades per substàncies dels explosius, i moltes d'aquestes complicacions es podrien haver evitat si hi hagués hagut un seguiment mèdic adequat, també abans de l'embaràs.
16: Més enllà de l'embaràs, l'altre gran risc arriba en el moment del part. Segons dades de l'ONU, un mínim de 15 dones a la setmana donen a llum fora d'un centre mèdic. Arribar fins als hospitals no és fàcil i tampoc és garantia de res, ja que estan col·lapsats i hi ha dones que fins i tot han de parir al terra. Amb aquest panorama, un podria assumir que les dones gazianes no pensen en el fet de tenir fills com una prioritat. Res més lluny de la realitat, segons la Shirin.
19: La majoria de dones de Gaza desitgen quedar-se embarassades. Per què? Perquè moltes d'elles han perdut fills durant la guerra. Però les condicions actuals ho posen molt difícil. Per exemple, la manca de refugi. Com et pots quedar embarassada si vius en una tenda de campanya?
16: Més enllà de les difícils condicions de vida, hi ha, òbviament, el risc d'una mort directa per un bombardeig. Ahir, 6 palestins van morir en un atac contra una cafeteria de Ciutat de Gaza. Des de l'entrada en vigor del teòric alto el foc, ja han mort a la franja 1.265 palestins.
15: I un últim apunt de la crònica internacional ara amb Donald Trump de protagonista. Perquè el president nord-americà ha anunciat un acord comercial amb el Canadà després de setmanes de negociacions i suspèn durant 3 dies els aranzels del 50% que havien d'entrar en vigor avui. El primer ministre canadenc, Mark Carney, s'ha limitat a dir que hi ha hagut progressos substancials, però que encara queda feina a fer per arribar a un acord formal, Albert Banyà.
27: Les tarifes, ara en pausa, havien d'afectar uns 20.000 milions de dòlars en importacions canadenques, en productes com el ciment, els estics d'hoquei gel i la cervesa. La Casa Blanca ho va justificar per un suposat tracte discriminatori als béns dels Estats Units al mercat canadenc. El líder estatunidenc vol incloure la represa d'un oleoducte en l'acord final. Les relacions entre els dos països s'han tensat des del retorn a la presidència de Trump.
15: I ara sí, tornem a Catalunya. Per explicar-vos que un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè en la majoria dels casos no hi ha una causa ni un origen concrets. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat específica i pionera. Mònica Mas.
1: Sí, la majoria dels qui ho pateixen són dones d'entre 40 i 60 anys, però també hi ha homes. De vegades al darrere hi ha una endometriosi, un dolor postpart o una infecció, però el més habitual és que aquest dolor a la zona baixa de la panxa no tingui cap causa concreta. El doctor Jordi Sabadell és adjunt al Servei de Ginecologia de Vall d'Hebron i explica que el tractament ha de ser individualitzat i multidisciplinari, amb fins a 7 especialitats mèdiques implicades.
20: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
1: El dolor pelvià crònic és invalidant i acaba afectant la salut mental, i és que la majoria de pacients arriben, com deies, a la unitat de Vall d'Hebron després d'un viacrucis de consultes a tota mena d'especialistes que no acaben donant cap diagnòstic. És el cas de la Pilar, té un pinçament al nervi púdic que li impedia seure's normalment i que li causava un dolor molt fort a la zona de la vulva. Després de 6 anys la van diagnosticar a la unitat del dolor pelvià crònic i demana que se'n parli per fer-ho possible, visible.
21: Tu quan tens mal de cap dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos normal, igual que els homes.
1: El dolor pelvià es pot curar, però en la majoria de casos el que s'aconsegueix és mitigar-lo. El més important és diagnosticar-lo el més aviat millor.
15: I us parlem ara del model d'atenció a la salut mental de Girona, que evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu, el model s'ha presentat davant un comitè de Nacions Unides. Girona, Núria Pereira.
22: Bon dia. A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària, de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
23: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
22: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
15: I del gironès al Pallars Sobirà, perquè l'esclafit que fa uns dies va afectar Llavorsí va deixar un centenar de tones d'arbres caiguts. Ara retiraran tota aquesta fusta per reduir un risc d'incendi que és molt alt aquest estiu. Anem cap a Llavorsí, Joaquim Albalate.
24: Bon dia, l'esclafit va passar el 8 d'agost a la tarda i va deixar desenes d'arbres trencats per la meitat o arrencats de socarrel que ara la Generalitat, la titular del terreny, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
25: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
24: Tot i que els esclafits són poc freqüents, els fenòmens meteorològics extrems com aquest són cada cop més habituals al Pirineu.
25: Aquest fenomen jo no l'havia vist mai, amb 60 anys que tinc. Per tant, ens hem de preparar i previndre perquè el canvi climàtic el tenim aquí i el que hem de fer és lluitar i fer una bona gestió forestal per poder evitar riscos més grans.
24: La mateixa tempesta, recordem-ho, va provocar una esllavissada que va fer tancar l'aparcament del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
15: Doncs bé, ni al Pallars Sobirà ni a cap altra comarca de la demarcació de Lleida. Ara mateix no hi ha cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. L'hospital veterinari privat, que fins ara oferia el servei, no té prou personal per cobrir les guàrdies i la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Anem a Lleida, Estela Bosoms.
5: Es poden trobar professionals que atenen urgències de nit i en festius, trucant-hi prèviament, però no hi ha cap clínica que estigui sempre oberta i amb hospitalització permanent. El centre que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, assegura que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
6: És molt difícil encontrar algú formador que quiera empezar a treballar també, pues, festivos, noches, fines de setmana.
5: També ho constata el president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, tot i que insisteix que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades. A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida a Torrelameu a la Noguera encara no atén urgències les 24 hores els 7 dies de la setmana.
8: Per tindre una universitat acreditada de veterinària has de tindre un hospital de 24-7. Aquí hi ha una mancança.
5: Mentrestant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
15: I encara a Ponent, els pagesos de l'Urgell qualifiquen d'insuficient el pla de xoc que s'ha fet aquest estiu per reduir la plaga de conills que destrossa els cultius. La plataforma Pagesos o Conills assegura que s'han matat uns 5.000 conills i que això no resol el problema. Ens quedem a Lleida, Noelia Casellas.
9: Hola, Joan. De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills, però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla de xoc que s'ha dut a terme durant 10 dies a la zona de Verdú, a l'Urgell, no ha complert les expectatives. Ramon Boleda és pagès justament de Verdú i portaveu de la plataforma.
10: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir per això, que hauria de ser una cosa contínua, que continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hi hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que mos fan ara.
9: L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector, que aquest estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià, com Aspa i el Fes.
15: I ara anem cap al sud, perquè tenim en marxa al Delta de l'Ebre la campanya de l'arròs, amb la recollida de l'arròs bomba. I és una campanya marcada per la inestabilitat i la incògnita dels preus. Les previsions indiquen que baixaran, però la sequera, que viu en zones com Llatinoamèrica o el sud-est asiàtic, poden afavorir els productors ebrencs. Tarragona, Jordi Barranca.
17: La campanya ha arrencat amb optimisme en el sector pel que fa a les dades de producció, però no pel que fa als preus. En aquest sentit, anuncien que viuen en una inestabilitat permanent i recorden que any rere any se'ls incrementen els costos de producció. Les previsions indiquen una baixada que pot quedar esmorteïda per la sequera en altres zones productores, com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
18: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aèris, prohibitius. De què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sequera per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
17: En principi, enguany els preus estaran al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i uns 310 al llarg, quan per cobrir costos els haurien de pagar uns 600 euros la tona d'arròs rodó i uns 420 al llarg. Si tot va tal com està previst i les pluges i també de finals d'estiu no causen gaires danys, treballen amb la previsió d'arribar a les 135.000 tones.
15: Ara passen 3 minuts de 2:15. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada connectem amb la plaça de les Cols de Tarragona. Tenim Castells en marxa. És la diada de Sant Magí.
26: Catalunya migdia.
28: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
29: El Barça es posa en marxa. Tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
30: Avui, a la Festa del Gàmper, el Barça s'enfronta a l'Al-Ahli. En una illa de la Bretanya hi ha tocat la loteria.
31: Fa anys que hi jugo jo, cony, i ara toca just al costat.
30: Però el guanyador té un problema.
31: Li va tocar i es va morir l'idiota. Qui se la quedarà a la pasta?
32: Nosaltres!
30: Només cal fer-se passar pel mort.
31: Però qui truca a la porta?
30: Els estafadors. És la gran pel·lícula de divendres a la nit. A TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: No sé si exactament amb aquest ritme, però el cas és que tenim en marxa la Diada Castellera de Sant Magí a la plaça de les Cols de Tarragona. Les quatre colles locals actuen amb l'ambició d'aixecar a casa els seus millors castells. I Josep Almirall, amb les gralles més normalitzades, com està anant la jornada?
1: Bon dia, doncs som al final de la tercera ronda pràcticament, però tant la Jove de Tarragona com els Xiquets de Tarragona ens hi caldrà com a mínim un altre per acabar els tres castells. Ara la Jove de Tarragona acaba de coronar en aquests moments el 5 de 9, és una estrena del dia. Els Xiquets de Tarragona, després d'haver descarregat a la primera i segona ronda el 7 de 8 i el 4 de 9, ha acabat amb intent desmuntat el 3 de 9 que volia estrenar la tercera ronda, i els Xiquets del Serrallo, com us havíem informat, ja han acabat les tres rondes, 4 de 8, 3 de 8, 2 de 7, primera clàssica de 8 completada del seu historial i d'aquesta temporada. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau també a l'espera de concloure la seva tercera ronda, després de descarregar el 5 de 8, estrena del dia, més el 4 de 8 amb l'agulla, i en aquests moments la colla Jove, Xiquets de Tarragona, descarrega el 5 de 9, és el segon gama extra que veiem aquesta temporada, la primera vegada que aconsegueix la supercatedral aquest 2026. Recte final, doncs, d'aquesta tercera ronda a la plaça de les Cols a Tarragona.
0: Gràcies, Josep. I com és habitual en els castells en directe, mentre sentim la crònica de fons, podem anar intuint què ens està a punt d'explicar en Josep a les 3, al butlletí a les 3, l'actualització de tot el que hagi donat. Si ara tenim més temes. Parlem de fotografia, com se'n diu, perquè el món de la fotografia està canviant i molt. Cada avenç tecnològic suposa una evolució, un pas més en les possibilitats immenses de captar i reproduir una imatge, i des que hi ha intel·ligència artificial tot s'ha accelerat fins al punt que gairebé tothom amb un senzill mòbil a la mà pot millorar una foto. Però paral·lelament també creixen els dubtes sobre si una imatge és real o no. En parlem avui coincidint amb el Dia Mundial de la Fotografia. Valèria Obreda.
2: La fotografia és una manera de mirar i la resta són eines que ens ajuden a treballar la nostra creació. Ariadna Arnés fa 25 anys que s'hi dedica i 4 que treballa amb intel·ligència artificial. Sí que reconeix en declaracions a Catalunya Ràdio que pot semblar que se n'aprofiti, però aposta per la convivència.
3: Jo crec que més aviat li està robant una mica d'espai, però vull pensar que hi ha espai per tots. Clar, la intel·ligència artificial ha arribat així com un huracà en el món de la fotografia, està canviant tot molt ràpid i s'haurà de veure quin espai queda per cada disciplina, no?
2: El fotoperiodista Tino Soriano, guanyador del World Press Photo i de 5 guardons Fotopress, hi veu elements a favor.
4: Bàsicament ha aportat avançaments tècnics, és a dir, les imatges desenfocades, totes aquelles fotografies antigues que tiraves hores i hores per arreglar-les, i després també a l'hora d'arxivar les fotografies, doncs l'aportació de la IA pot ser superinteressant. Ara mateix tu vas a Google Image, fiques una foto i et diu on està feta.
2: Però també hi ha una part negativa.
4: La proliferació d'imatges en intel·ligència artificial fa desconfiar de que una fotografia sigui autèntica. Amenaça sobretot la credibilitat de les notícies i, per tant, la documentació històrica.
2: Per ara, la publicitat és la que més fa servir la IA. En canvi, la fotografia documental de casaments o retrats no en depèn tant. A cop de rock.
0: I un últim apunt abans dels esports. A cop de rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra de Degoll de Gom arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions, del 3 al 6 de setembre. Clàudia Roses.
5: Aquest cop, però, no és Degoll de Gom qui porta l'espectacle. La barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu amb part de l'escenografia original cedida per la productora barcelonina, que va plegar fa just un any. La idea va néixer fa 2 temporades a l'Atlàntida de Vic, amb un èxit de més de 4.000 espectadors. El muntatge es manté fidel a l'original sense canvis ni al guió ni a les cançons. Ho explica Catalunya Ràdio Jofre Verdolet, protagonista i director musical de Cop de Rock.
6: Cop de Rock és un espectacle molt especial des d'un punt de vista simbòlic. Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català i certament, doncs, quan es va estrenar el 2011, potser el país estava en un altre moment, no?, de més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat i bé, considerem que com a artistes, o en aquest cas també com a productora, ens toca, doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni. Les entrades s'estan venent superbé i això demostra, doncs, que l'espectacle continua plenament vigent.
5: La història passa en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock. En escena hi haurà 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe, amb temes mítics dels Pets, Sopa de Cabra o Sau. La companyia vol tornar a fer sentir jove tota una generació que va créixer amb el rock català.
0: I Sempre intentem tornar-nos a sentir joves. Arriben els esports. Avui és el dia del Gamper i també de sentir Rodri. Marta García.
7: L'últim fitxatge del Barça, que ja s'ha entrenat amb l'equip i ha manifestat que el club blaugrana sempre ha sigut la seva primera opció.

0: Se va fer esperar unes quantes hores, però finalment ahir a les 7 de la vesprada, presentació de Rodrigo Hernández Cascante, Rodri, com a nou jugador del Barça, i enmig de molta, molta expectació, i després d'un dia llarg entre la revisió mèdica i la firma del contracte, ja de vesprada, com vos dèiem, va aparèixer el flamant nou jugador del Barça, Joan Fitó.
1: Un Rodri molt tranquil, molt agraït a tothom, a l'afició i també als periodistes que el van rebre ahir al Camp Nou, i sobretot Rodri, doncs, amb les idees molt clares. Ha explicat com ha viscut l'estiu, com ha viscut aquest fitxatge pel Barça, i ara el sentirem. Deia Rodri que el conjunt blaugrana sempre havia estat la seva primera opció.
2: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera

0: Ha mantingut contacte amb tots els seus companys de la selecció espanyola i dos noms propis, el de Marc Bernal, perquè deia Rodri que Marc Bernal és un gran jugador i que doncs podrà ser una mica el seu mentor, i de Lamine Yamal, paraules doncs boníssimes de Rodri cap a Lamine Yamal, diu Rodri que té moltíssim futur Lamine Yamal. Un dels temes que preocupava a l'afició del Barça era com està Rodri d'aquella petita operació que es va fer a finals de juliol després de guanyar el Mundial amb Espanya. Rodri diu que no té cap problema i que es pot posar ja mateix a les ordres de Hansi Flick.
1: Yo estoy para allá. Yo la operación que tanto se habló no era absolutamente nada, era simplemente una intervención ambulatoria. De hecho, salí como si nada después de la operación, así que espero poder entrenar normal con el equipo y en lo que el míster estime oportuno que pueda coger el ritmo para ayudar al equipo, a los compañeros. Cuanto antes sea, pues mejor, así que y ponerme a las órdenes de Hansi lo antes posible.
2: Doncs Rodri, que té ganes de jugar, que tranquil·litza d'esta manera l'afició, que vol ficar-se a les ordres de Hansi Flick. De fet, ho ha fet ja este matí en el primer entrenament, i el tècnic alemany ha parlat ja, Joan Fitó, del seu nou jugador, però atenció, perquè no ha sigut l'únic que n'ha parlat.
0: No, n'ha parlat Hansi Flick, i també, ara el sentirem, n'ha parlat José Mourinho. Ho va fer ahir el tècnic portuguès del Real Madrid a una entrevista al Chiringuito de Mediaset. Però comencem pel tècnic alemany del Barça, un Hansi Flick encantat, evidentment, amb l'arribada de Rodri. Demanava Flick, després de la temporada passada, que necessitava lideratge per aquest vestidor, que necessitava experiència pels dies grans. Doncs vaja, evidentment, Rodri és aquest perfil, un Hansi Flick que, com dèiem, encantat amb l'arribada de Rodrigo.
3: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
0: Flick, encantat amb el fitxatge de Rodrigo, un Rodri que, com ell mateix reconeixia, doncs tenia altres opcions. Una d'elles era la del Real Madrid. Ahir, José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, va parlar de Rodri, va explicar que fins i tot Mourinho havia parlat dues vegades amb el futbolista en aquell moment del Manchester City, però que els dubtes, diu Mourinho, de Rodri per fitxar pel Real Madrid li van generar dubtes a ell, a Mourinho, per fitxar el migcampista ara mateix del Barça.
4: El club ha tenido contactos con Rodri, le ha hecho una oferta importante. Rodri ha tenido dudas, ha dudado. Lo que yo pienso que ha pasado, y te hablo de mí, es que las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí.
2: Rodri, doncs, presentat com a jugador del Barça, amb els dubtes de Mourinho, i avui el que toca és el gamber. Un trofeu Joan Gamper en què difícilment veurem a Rodri vestit de cul, però que l'equip agarra moltes ganes és la presentació davant l'afició, i al davant Fitó hi haurà l'Al-Ahly egipci.
0: Sí, el que és l'exconjunt de Hamza Abdelkarim. Avui és la última prova del Barça abans de començar la Lliga diumenge a 9:45 al Martínez Valero contra l'Elx. Un dia especial, sobretot, doncs, per les cares noves, per Adeyemi i per Gordon. No hi serà encara Rodri. A les 7 començarà la presentació de l'equip. Recordem, ahir explicava Flick que l'encarregat de fer el discurs inicial en aquest Gamper serà Rafinha i no Frenkie de Jong. Un Flick que, doncs, no ho amaga, té moltes ganes de Gamper.
3: Per mi també és especial, perquè és el primer partit a casa amb els aficionats a l'Spotify Camp Nou. És fantàstic, perquè la temporada passada vam guanyar tots els partits a casa i això va ser molt important per guanyar també la Lliga. I el suport dels culers va ser fantàstic. Això és també el que necessitem avui. Necessitem la seva passió, la seva energia i el seu suport. És el que necessitem.
0: Última prova del Barça abans de començar aquesta Lliga. Retorn avui al Camp Nou per començar la temporada 26-27. També torna avui la TDT. Primer partit de la TDT avui a Catalunya Ràdio. Aquest Barça al Ahly. El partit començarà a les 8 del vespre en directe, com sempre, a Catalunya Ràdio.
2: Fem una pausa ara i després

0: I felt very happy, very surprised, let's say. I expected a call.
1: Avui ha sigut dia de presentació en l'espanyol.
2: Catalunya migdia.
3: Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
4: És hora de presentar-se davant l'afició.
5: El club enguany donarà resultats.
4: És hora del Gamper.
6: Sóc en la línia bona. Jo també estic molt emocionat per aquesta nova temporada.
4: És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
7: Sota la vinga!
4: Avui, a partir de les 7, la TDT del trofeu Joan Gamper, Barça a l'Ali, a Catalunya Ràdio.
2: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
8: M'expliques un conte, papa?
9: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
10: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
2: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.

0: 12 minuts i arribarem a les 3. Com vos dèiem, avui ha sigut un dia de presentació en l'Espanyol, la del central eslové Vania Darkušić, de 26 anys, que arriba procedent del Zenit de Sant Petersburg en qualitat de cedit, i amb ell el club encara no dona a Josep Gaya la plantilla per tancada.
1: Sí, Vania Darkušić ja ha estat presentat com a nou jugador blanc i blau. És el cinquè fitxatge de l'Espanyol per aquesta temporada. Com deies, arriba cedit del Zenit per uns 300.000 euros i l'Espanyol disposarà d'una opció de compra un cop acabi la temporada. Darkušić és un jugador que destaca per la seva polivalència. Pot jugar tant de central com de lateral, compta amb experiència a la Lliga de Campions, on hi va jugar amb l'Estrella Roja fa dues temporades. I a més, és el central titular de la selecció d'Eslovènia. Durant la roda de premsa, el futbolista eslové s'ha mostrat il·lusionat i també ha dit que es veu preparat per debutar aquest proper dissabte contra el Real Madrid. També ha estat present Monchi, el director esportiu de l'Espanyol, on ha parlat dels possibles fitxatges del conjunt blanc i blau i ha destacat que la primera opció és incorporar un extrem.
2: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo. Estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción muy, muy... Estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa pero sin pausa.
1: Monchi no ha volgut donar cap nom d'aquests possibles fitxatges, però ha destacat que l'equip ha millorat respecte a la darrera temporada.
0: I també se preveuen molts moviments al Girona. Ahir, de fet, van anunciar el fitxatge de Moomin. I avui ha parlat Quique Álvarez, el tècnic, dos dies abans del partit del divendres en el camp del Córdoba. I segueix Eduard Solà la situació de provisionalitat.
3: Amb diversos jugadors a la rampa de sortida que veurem si demà entren o no a la convocatòria. El Girona juga divendres a Córdoba, on obrirà la segona jornada de la segona divisió. I avui ha tornat a parlar l'entrenador Quique Álvarez, que ha insistit que diumenge passat hi va haver un malentès amb Benat, que està entrenant bé, que no vol parlar més de Sigankov i que remet a l'expedient disciplinari que li ha obert al club, i que veurem si Unagi, Àlex Moreno o Arnau, entre d'altres, que negocien amb altres clubs el seu traspàs, aniran o no a Còrdoba. Encara hi haurà moviments d'aquí a l'1 de setembre.
4: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
3: David López és molt dubtós i no creu que els dos últims fitxatges, el mitjapunta Unai Hernández, presentat ahir, i el central Abdul Mumin, anunciat ahir a la tarda com a nou jugador per les tres pròximes temporades, puguin entrar a la convocatòria perquè els falta ritme. A la primera jornada, el Girona va empatar diumenge amb el Leganés a Montilivi.
0: També en segon, el Centre d'Esports Sabadell incorpora Antonio Neri com a nou inversor del club i membre del Consell d'Administració. D'esta manera, els arlequinats volen fer aixina un pas més en el procés de creixement i professionalització del club. I ara, entrem en territori bàsquet. Perquè després de passar les pertinents revisions mèdiques i proves físiques, Willy Lerna Lleida de l'ACB ha fet el primer entrenament en pista. L'equip de la Terra Ferma afronta una temporada amb algunes mancances i Oriol Corral amb molt de realisme.
5: Amb una plantilla de 13 jugadors, 8 d'ells repetint de la campanya anterior i un pressupost encara no tancat, però sí lleugerament ampliat en uns 500.000 euros més, segons ha explicat el president Albert Aliaga, per aquesta tercera temporada consecutiva a l'ACB. En aquesta primera sessió, les velles cares conegudes i disponibles, perquè Dianyer i Quat estan convocats amb les seves seleccions, s'hi han sumat els nouvinguts Aurimas Majauskas, Zachary Pierrin, Mark Hughes i Darius McGee, qui presentaran demà. Gerard Encuentra segueix sent el tècnic de l'equip.
6: I estic segur que també un punt de mancances en seguirem tenint, no? Passat, doncs, ens va costar molt. Està clar que jo crec que hem millorat posicions, però el nostre objectiu ha de ser igualar lo de l'anterior Caprabo Lleida, no? Que va ser 4 temporades a la CB, van estar, pues aquesta, pues a veure si som capaços de al maig dir que igualarem lo que va fer el Caprabo Lleida, no? Aquest ha de ser l'objectiu principal.
5: Per cert, un apunt més, perquè el Barça incorpora Kuzey Kilic a l'àrea esportiva com a responsable de scouting i anàlisi de dades.
0: I després d'un any en blanc, torna un il·lustre per vestir la samarreta del club en què va començar. Parlem de Xavi Rabasseda, campió del món amb la selecció espanyola l'any 2019. Què ha passat pel tot Costa? Carles Vila, per valorar el present i futur del bàsquet de casa.
7: L'ex-blaugrana jugarà a l'Espanyol a la tercera FEB. És l'antic equip del Cornellà. Pont Rabasseda va començar a competir quan era a les categories infantils inferiors del Barça. Als seus 37 anys i després d'un any sense competir, ara ha decidit tornar a jugar sense la pressió del bàsquet d'èlit.
8: Intentar doncs, aportar el meu granet de sorra a un equip en el que ja antigament vaig estar, que em va donar l'oportunitat de, després de les categories inferiors del Barça, a foguejar-me a lo que era l'antiga Leport i Le Plata, i ara doncs torno una mica als orígens i bueno, amb un excompany també que vaig començar, que és l'Àlex Llorca, sí. I és una mica també el motiu pel qual doncs m'he animat a donar el pas, perquè segurament si no hagués sigut per ell, difícilment hagués tornat a jugar.
7: Xavi Rabasseda ha tingut una exitosa carrera amb un títol de campió del món, amb l'equip espanyol, com el seu gran moment esportiu. El seu últim club fa un any va ser el Bilbao. El Barça, però, ha estat el seu equip de referència, un equip blaugrana que ara viu un moment complicat.
8: Quan vaig marxar encara hi va haver algun any que va estar competint i guanyant títols, però llavors sí que s'ha travessat una etapa una mica fosca, no? Doncs que no s'ha aconseguit doncs, tenir una identitat, no s'ha aconseguit que el projecte fos lo suficientment sòlid, però bueno, són etapes. El Madrid fins fa 10 anys tampoc el coneixíem com un equip competint per tot i ningú se'n recorda ara, no? Només tenim una memòria curta.
7: Xavi Rabasseda també va reflexionar ahir sobre la poca presència actualment al Barça de jugadors formats als equips inferiors. Diu que és una situació general, que ara els joves no pensen en els grans clubs europeus, només volen jugar a l'NBA.
0: En hoquei herba ja s'han disputat dues jornades del Mundial de Bèlgica i els Països Baixos. Ahir van jugar els dos combinats espanyols i Montse Raya cap dels dos va guanyar.
9: La selecció espanyola masculina va caure per 0-1 contra Austràlia en un partit molt igualat, però finalment un penal stroke a 13 minuts del final va decantar la balança cap al conjunt australià. El català Jordi Bonastre valora així la derrota.
10: La veritat és que ens anem una mica així pel resultat, però crec que hi ha maneres i maneres de perdre i crec que l'equip ha donat la cara, ha competit i fins als minuts finals s'ha tingut oportunitats per poder remuntar. Bueno, ara el que hem comentat dins el vestuari és això, que d'aquí uns dies tornem a jugar, que el següent partit és el més important i que ja mirem endavant per tot el que ve.
9: Els Red Sticks, que venien d'imposar-se a Sud-àfrica per 3-1, ocupen ara la tercera posició de grup, empatats amb Irlanda, el seu proper rival. Demà, últim partit de la fase de grups, a les 5 de la tarda.
0: I qui tampoc va guanyar va ser la selecció femenina, que això sí, va sumar un puntet després d'un empat a un contra l'anfitriona i líder del grup, Bèlgica.
9: Les belgues es van avançant a partit amb un gol a minut 25 del segon quart, però les Red Sticks van poder reaccionar a temps i van esgarrapar un empat gràcies al gol de Lucía Jiménez. En parla Marta Segú.
11: La valoració és molt bona, hem tingut moments de tot el partit, com et deia, tant per emportar-nos-el, però sí que és cert que elles també han tingut les seves ocasions, llavors penso que un empat 1-1 és bastant just i és un bon resum del que ha sigut el dia d'avui.
9: Les espanyoles també arribaven al duel amb una victòria després de guanyar contra Irlanda per 3-2 i ara són segones de grup empatades amb Bèlgica. El pròxim partit serà demà contra Nova Zelanda a les 2 del migdia. Els dos duels de demà seran clau per passar de ronda.
0: La disputa dels últims anys entre els circuits tradicionals i el LIV Golf podria viure els pròxims dies un moment clau per al golf mundial, perquè alguns jugadors, Carles, estan a punt d'anunciar on volen competir la pròxima temporada.
7: És evident que el LIV Golf viu el seu pitjor moment després de perdre el suport del fons d'inversió de l'Aràbia Saudita. Aquesta setmana, coincidint amb l'últim torneig de la temporada a Indianapolis, jugadors com John Ram poden desvetllar quin serà el seu calendari per l'any que ve. El jugador basc, campió a les tres últimes edicions del LIV, es planteja, segons alguns mitjans britànics, fer el salt al DP World Tour i mirar d'arreglar la seva situació amb la PGA. Al començament de l'estiu, Ram ja va deixar clar que no tenia intenció de posar diners en el projecte LIV i ara tampoc té clar que amb els nous inversors el circuit pugui tirar endavant.
12: Yo no tengo ni idea de cómo atraer inversores, no tengo ni idea de cómo funciona el negocio, ¿no? Lo mío es jugar a golf y hay que tener la confianza en los que estén a cargo, ¿no? Así que si llegamos a un punto en el que igual hay que tomar decisiones drásticas, pues se verá.
7: El LIV ja va cancel·lar l'últim torneig a Michigan de finals d'agost, on s'havia de decidir la classificació per equips. Si Ram marxa, també podria arrossegar altres estrelles com Bryson DeChambeau o el xilè Joaquín Niemann, una pèrdua que podria implicar la sentència de mort per aquest tercer circuit mundial. Recordem que John Ram va acceptar finalment pagar les multes acumulades al DP World Tour i jugar més tornejos a Europa. Ara l'objectiu seria negociar, com ja van fer altres jugadors com Brooks Koepka, la seva tornada al PGA. Els nord-americans estan buscant acords individuals amb condicions diferents per cada jugador. En el cas de Ram, amb dos majors guanyats i 11 victòries a la PGA, no sembla difícil imaginar que podria haver interès per poder-lo recuperar per al circuit americà.
0: I pel que fa a la resta de l'actualitat esportiva del dia, Oriol, comencem pel ciclisme.
5: Amb el català d'Ullastrell, Abel Balderstone. Fins ara era l'equip Caja Rural i ara fitxa per l'Emirates, que té Tadej Pogacar com a cap de files. A l'UAE també destaquen Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler. Abel Balderstone, de 26 anys, firma un contracte de 3 anys fins al final de la temporada 2029. D'altra banda, Mikel Landa liderarà el Sudal Quickstep a la Vuelta, que arrenca aquest mateix dissabte a Mònaco.
0: I nova jornada avui en el Masters 1000 de Cincinnati en tennis.
5: En partits dels setzents de final que avui disputen l'alemany Alexander Zverev contra l'estatunidenc Tommy Paul, l'australià Alex de Minaur contra el francès Arthur Fils o l'espanyol Rafa Jodar contra l'italià Flavio Covoli, entre d'altres. En el quadre femení, avui juguen Iga Świątek, Jessica Pegula o Mirra Andreeva, també a la ronda dels setzents. El barceloní Marcel Granollers disputa el torneig de dobles amb l'argentí Horacio Ceballos. Els setzents d'avui s'enfronten a la parella formada per Austin Krajicek i Nikola Mekic.
0: Doncs fins així la informació esportiva del dia, el dia en què se juga el trofeu Joan Gamper, això és la presentació del Barça davant la seva afició, no jugarà Rodri, però sí que el presentaran, és l'últim fitxatge blaugrana, el flamant blaugrana, tot això, el partit és a les 8, però tot això començarà a les 7. També ho farà la TDT en l'antena de Catalunya Ràdio.

0: Bona tarda, són les 3. Avui serà l'últim dia que els termòmetres arribaran als 40 graus a Catalunya. Després, els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies. Mentrestant, Protecció Civil manté activada l'alerta per calor intensa, alhora que també hi ha avisos per pluges i tempestes en diferents punts del territori. A França, l'onada de calor actual suma 22 dies i és la segona més llarga en la història del país. A Alemanya, amb les temperatures més normalitzades, l'aigua del Rin continua sota mínims i els pagesos demanen ajudes davant d'una collita de blat que va a la baixa. Una de cada dues residències d'avis de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. La patronal busca solucions davant les nits cada vegada més caloroses. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra i Drets Socials alerta que la calor extrema provoca més mortalitat entre les persones grans dependents que viuen en residències que no pas les que són a casa. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. El PP hi està en contra i reclama el retorn en bloc de tots els infants cap al Marroc. Els experts recorden que cap normativa permet devolucions col·lectives. El govern català recupera gairebé 20 anys després l'eix transversal ferroviari, un nou traçat d'alta velocitat que connectaria Lleida amb Barcelona passant pel Vallès, on hi hauria una nova estació. A més, el projecte estudia l'entrada dels AVE per la Sagrera. Pressió a Zelensky amb la petició del ministre destituït de Defensa perquè hi hagi eleccions enmig de la guerra ucraïna. El president ucraïnès ha sumat avui un altre mal de cap, una investigació per corrupció que ha fet caure l'exsotscap de la seva oficina. Es triplica el nombre d'avortaments espontanis a Gaza en l'últim semestre. Les dones embarassades tenen un estat de salut delicat a causa de les condicions de vida imposades pels israelians i els hospitals no donen l'abast. Malgrat la situació, la majoria de dones volen quedar-se embarassades.
1: Esports.
2: El Barça s'estrena al Camp Nou amb la disputa del Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. Rodri, que s'ha entrenat aquest matí, no s'espera que jugui avui. Cancelo encara no s'ha fet oficial, el partit és a les 8 del vespre, a partir de les 7 la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. L'Espanyol ha presentat avui Vanja Đarkušić com a nou jugador de l'equip. El central eslové de 26 anys arriba procedent del Zenit de Sant Petersburg com a cedit. Monchi, director esportiu de l'Espanyol, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderstone, fins ara al Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates, que té Tadej Pogacar com a cap de files.
0: Pel que fa al temps, tarda en punts de calor. Els 40 graus es podran assolir o superar lleugerament en observatoris de Ponent i comarques pròximes. S'esperen alguns ruixats al Pirineu, però poques complicacions a la resta. Demà comença un descens de la temperatura. De moment, demà, aquesta caiguda de les temperatures serà lleu, serà discreta i es farà més evident divendres i ja es notarà amb més força cap al cap de setmana.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig a les 3 de la tarda. A aquesta hora us informa en directe Eloi Barrera. Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que afectarà bona part del territori. Avui és l'últim dia que arribarem als 40 graus en algun punt de Catalunya i la previsió és que la calor extrema s'acabi ja demà. Després, els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies. A més, el risc d'incendi forestal continua sent elevat, sobretot al Priorat i la Ribera d'Ebre, on el Pla Infocat es manté en prealerta pel perill molt alt i extens. També és elevat a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent i alguns sectors de la Catalunya central. A més, l'AEMET manté avisos per pluges i tempestes al Pirineu, al Prepirineu i alguns punts del prelitoral i de l'Empordà, unes precipitacions que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i calamar-se. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució davant aquesta previsió de pluges.
3: Aquests moments que veiem que poden haver-hi aquestes tamborinades, aquestes tempestes, doncs que tothom estigui vigilant, sobretot d'aquelles zones que puguin ser inundables, que poden haver haver-hi acumulacions d'aigua en algun punt, en algun moment donat, incrementalleres de rius que estiguin molt seques, que l'aigua corri molt ràpida i que pugui emportar-se algun vehicle o ens pugui arrossegar si les creuem.
0: I al País Valencià avui hi ha avís vermell per calor, amb màximes d'entre 42 i 44 graus al litoral de València i al litoral nord d'Alacant. També hi ha risc extrem d'incendi forestal a tot el territori, amb possibilitat de tempestes seques també en alguns punts. En paral·lel a això, un informe internacional alerta que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial. Al juny, l'aigua del Mediterrani va arribar a estar fins a 6 graus per sobre del normal. Els experts alerten d'efectes greus sobre els ecosistemes i les cadenes alimentàries i avisen que algunes espècies podrien arribar a morir en massa. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant molt a les Illes Balears. Des de Can Picafort, a Mallorca, ens ho explica la Caterina Carmany.
4: 33 graus a Sa Dragonera, 32 a Mahó, rècords històrics. Hi ha més banyistes que gent a la sorra i el més comentat, que la mà ja no refresca. Sentim na Cati i na Victòria, que tota la vida han estiuetjat aquí, a Can Picafort.
5: Fa dos mesos que no estàs corrufugents entrant en l'aigua. Ha estat bé, no gens agradable. No és com antes, que t'escarrufava quan entraves dins l'aigua. Enguany ja és calentat quan entres i quan més va més calentes.
6: Enguany s'ha vist molta diferència respecte a altres anys. És de matí, hora baixa, qualsevol moment del dia la temperatura era molt més alta respecte a altres anys.
4: En el que portem de mes, l'aigua de mitjana a la mà és de 30 graus, 4 més de l'habitual.
0: Gràcies, Caterina. I a França, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs allà. El nivell de l'aigua del Rin no es recupera i les collites patiran pèrdues, justament per la falta de pluja. Les morts per la calor també continuen pujant a Alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
7: Ja són 12.000 els alemanys que han mort aquest estiu degut a les altes temperatures, sobretot gent gran que no disposa de l'opció de refrigerar la casa, uns habitatges que estan preparats pel fred, però no per la calor. La manca de pluja també s'està notant en l'agricultura. Segons les previsions dels pagesos, la collita del blat d'hivern, que és el que es dedica a la farina per fer pa, caurà un 7%. Els sindicats agraris demanen ajudes. Joachim Ruckwitt, president de l'Associació de Pagesos d'Alemanya.
8: Que ens retallin els impostos del gasoil com a mínim fins a finals de novembre. Que això és possible en el marc de la Unió Europea ens ho ha demostrat Polònia. Allà els han reduït clarament l'IVA i això Alemanya ho necessita obligatòriament.
7: El Rin, mentrestant, principal via fluvial pel transport de mercaderies, continua sota mínims. A l'estació de mesura oficial de Caop, a Renània-Palatinat, es va assolir el mínim històric el 14 d'agost, amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Avui ha pujat fins als 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport comença a ser econòmicament viable.
0: I encara sobre aquestes altes temperatures us expliquem que una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Un cens del Periódico fet a 125 residències revela que n'hi ha 58 que només tenen aire condicionat a les zones comunes. La normativa, que data del 2015, obliga a mantenir per sota dels 27 graus la temperatura de l'establiment, però no estableix que les habitacions hagin d'estar climatitzades. La presidenta de la patronal de residències, Cinta Pascual, ha explicat a Catalunya Ràdio que estan estudiant com afrontar les nits cada vegada més caloroses i si cal instal·lar aparells d'aire a les habitacions.
9: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, el poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
0: La situació a les residències ha cridat l'atenció del Departament de Drets Socials, que ha estudiat amb la Universitat Pompeu Fabra l'impacte de la calor en les persones grans dependents. L'estudi publicat aquest any conclou que durant els episodis de calor extrema, la mortalitat augmenta més entre les persones que viuen en residències que no pas entre les que viuen a casa seva.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I escolteu ara aquest testimoni d'una migrant menor d'edat. És la Wafai, que va sortir del Marroc fins a Ceuta i que porta setmanes evitant els perills que es troba al carrer.
10: Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe. Intenten atacar les noies constantment, cada nit. Quan vas al lavabo, et segueixen. Jo dormo des de les 7 del matí fins al migdia. Quan tothom es desperta, jo dormo.
11: When everyone wake up, I slept.
0: Doncs com elles, són moltes les nenes que encara no tenen un sostre i estan exposades a agressions sexuals a Ceuta. Per això el govern espanyol vol traslladar 500 nenes migrants des de Ceuta cap a la península perquè les acollin diverses ONGs. El PP hi està en contra, però no caldrà l'aval dels seus governs per fer aquest primer trasllat, que de moment no té data. Madrid, Paula Brujats.
12: És una mesura provisional i d'urgència. La prioritat és treure de Ceuta les nenes en risc que malviuen en campaments improvisats i sense que l'administració les hagi atès. El govern de Ceuta i l'Espanyol han pactat 6 espais provisionals per donar-los un sostre a Ceuta mateix i després se les traslladarà cap a la península. Encara no hi ha data per fer-ho. Les acolliran ONGs en centres propis i les comunitats de destí no n'assumiran la tutela. Per tant, no caldrà l'aval dels governs autonòmics. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que la prioritat ara mateix és acollir tots els menors mentre s'estudia si se'ls pot retornar.
13: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislación.
12: Però xoca amb el relat de ministres com Álvarez i Marlaska, que la setmana passada parlaven d'expulsar tots els migrants. Brussel·les també pressiona i avala de portar nens i nenes, i el Partit Popular s'hi suma. La seva portaveu al Senat, Alicia García, rebutja el trasllat de les primeres 500 menors.
14: Marruecos ha solicitado la vuelta de los menores y Europa lo reclama. ¿Qué problema tiene el gobierno? Es la solución más fácil y el interés superior del menor es volver con sus familias. Eso es humanidad.
12: Però molts dels menors no venen del Marroc i han arribat a Ceuta fugint d'altres països en guerra. El Partit Popular, que reclama que es deporti menors d'immediat i en bloc, és a dir, saltant-se la llei.
0: Gràcies, Paula. Doncs bé, els experts recorden que tant la normativa europea com l'espanyola permeten la devolució de menors als seus països d'origen, però mai es pot fer en bloc. S'ha d'estudiar cas per cas i veure què és el millor per l'infant. Ens ho explica ara la Pilar García.
15: És el que ha explicat a 3CAT Info Marcus González, professor de Dret de la Universitat de Barcelona i expert en migracions.
16: No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. No hi ha cobertura per fer això de forma col·lectiva i, sobretot, sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors. No? El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessites temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
15: I s'ha de tenir en compte, sobretot, si el menor estarà millor a Espanya o al seu país d'origen. Patricia Fernández és advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
17: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pues estos niños deberán ser entregados a sus familias. Hay familias que están buscando a sus hijos e hijas. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo, niños y niñas del colectivo LGTB, que no pueden retornar a Marruecos porque correrían riesgo.
15: Sobre el trasllat de 500 nenes a la península a càrrec d'organitzacions de protecció a la infància, mentre la tutela continuarà sent de Ceuta, per Marcus González no és la situació ideal, perquè són les autonomies les que se n'haurien d'ocupar, però és millor això que res.
16: És una situació peculiar, perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
15: I sobretot tenint en compte les situacions que ja han començat a patir les nenes, com detalla Patricia Fernández.
17: Tenemos muchas niñas, más de 14 hemos documentado víctimas de agresiones sexuales en la ciudad de Ceuta. Son niñas que acababan de llegar y que bueno, pues han sido agredidas.
15: I creuen que les administracions estan actuant tard per donar assistència als milers de persones que malviuen per les platges i els polígons de Ceuta.
1: 3CAT Info.
0: D'aquí un minut haurem arribat a 3:45 de la tarda. Després de gairebé 20 anys en un calaix, el govern recupera ara el projecte d'eix transversal ferroviari. La proposta planteja una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès. El nou itinerari permetria que els AVE entressin directament a Barcelona per la Sagrera i preveu també una nova estació d'alta velocitat al Vallès. Encara s'ha de concretar la ubicació, però la intenció és que tingui connexió amb Rodalies i amb Ferrocarrils de la Generalitat. El govern invertirà més d'un milió d'euros a definir el traçat d'aquest eix transversal, analitzar-ne la viabilitat, estimar els costos i avaluar-ne l'impacte ambiental. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca que el nou corredor podria ser utilitzat tant per trens de viatgers com de mercaderies.
18: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: La nova línia permetria reduir la radialitat de la xarxa ferroviària al voltant de Barcelona i alhora disminuir el trànsit de camions per carretera. Sentim l'enginyer especialitzat en infraestructures ferroviàries, Manel Villalante, i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón.
19: Una connexió a la Catalunya central, a Noia, Bages, etc., respecte a Europa, sense passar a Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
20: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: L'eix transversal ferroviari travessaria Catalunya d'oest a est, com fa actualment la carretera C25, l'eix transversal. Les obres, en tot cas, van per llarg, no començarien almenys fins al 2030.
1: El temps.
0: Hem superat ja el punt d'un quart de quatre de la tarda, la crònica meteorològica amb el Francesc Mauri.
21: Els 40 graus tornen avui a Catalunya i d'una manera més important, sobretot a l'oest, a Ponent, comarques pròximes. No descartem fins i tot algun 41. A ressaltar que avui és el dia en què la calor serà més extrema. Demà, la calor de ple estiu, intensa o molt intensa, no s'allunya, però sí que disminuirà entre 2 i 4 graus la temperatura respecte avui, però poc es notarà. Divendres és el dia en què es notarà més aquest descens, perquè continuarà baixant la temperatura, i sobretot dissabte i diumenge. De moment, avui amb poques precipitacions. De fet, avui esperem només ruixats i alguna tempesta al Pirineu, irregulars, mentre que fora del Pirineu pot créixer alguna nuvolada, però dia assolellat, sobretot fora les zones de muntanya. De cara a demà, força més núvols, matí bastant ennuvolat a la costa prelitoral, meitat sud de Catalunya, potser més clarianes al nord-oest. I segurament, de cara a la tarda, podríem tenir alguns ruixats a prop del Pirineu, massís del port, a l'espera de més tempestes divendres, dissabte i diumenge, però ni de bon tros a tot arreu ni a tota hora. Això sí, potser allà on descarreguin localment siguin fortes.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Ara passen un parell de minuts d'un quart de quatre de la tarda. Tenim en marxa la Diada Castellera de Sant Magí de Tarragona, que sembla que està sent un èxit amb les colles locals assolint castells de gamma alta i marcant fites històriques pel món casteller de la ciutat. Anem, doncs, cap a Tarragona. Allà tenim, seguint aquesta jornada, el Josep Almirall. Josep, bona tarda.
22: Bona tarda, Eloi. Recta finalíssima ja d'aquesta Diada de Sant Magí. És el tercer i darrer castell que veurem avui en aquesta plaça. És el 3 de 9, que és a punt de carregar David Prats, la colla jove, Xiquets de Tarragona.
23: La cotxadora que està col·locada d'aquest 3 de 9 de la jove. Només falta que l'enxaneta faci les 3 passes. Ara les fa. Aleta, 3 de 9 carregat de la jove de Tarragona. Un castell que se'ls tanca un pèl per dalt. Dinàmica la construcció, però ara surt l'enxaneta, també surt la cotxadora, sortint amb suavitat la canalleta d'aquest castell. Ara els dosos també comencen la seva sortida, traient el pom de dalt a la jove de Tarragona d'aquest 3 de 9, que seria el 9è que descarreguen aquesta temporada i completarien una Diada de Sant Magí màgica amb el 2 de 9, el 5 de 9, després d'un intent desmuntat, i aquest 3 de 9, que amb la sortida de les sisenes ja està descarregat, Josep.
22: Podem donar-lo ja per descarregat, ben controlat aquest castell. Per tant, podríem dir, David Prats, dos games extra, estrena del 5 de 9, objectius acomplerts de la colla jove Xiquets de Tarragona.
23: Pas endavant de la jove de Tarragona, que té dissabte i diumenge, també dos compromisos importants, el Catllà i l'Arbós, on caldrà veure si afegeixen el 4 de 9 amb l'agulla, i també el 30 d'agost la jove serà la Diada de Sant Fèlix, i amb aquest castell que acabem de veure a continuació, a veure si també li pugen un pis més.
22: Els xiquets de Tarragona aconsegueixen renovar el 4 de 9, però acaben aparcant el 3 de 9.
23: Igual en la millor actuació que tenien aquesta temporada, amb el 7 de 8, el 4 de 9, el tercer de l'any que ha arribat a la segona ronda. En la tercera ronda han intentat el 3 de 9, que han desmuntat entrant els dosos. No estava bé l'estructura i han acabat la seva participació a Sant Magí 2026 amb el 3 de 8.
22: Gran actuació dels castellers de Sant Pere i Sant Pau i dels xiquets del Serrallo. Totes dues colles han assolit la millor actuació als castellers de Sant Pere i Sant Pau amb l'estrena formidable del 5 de 8.
23: A falta del pilar de 6, Sant Pere i Sant Pau han encarat de sortir del 5 de 8, el quart que descarreguen en la seva història. La segona ronda, 4 de 8 amb l'agulla, el tercer de l'any l'han clavat els del barri cooperativista i han finalitzat amb el 3 de 8.
22: I els xiquets del Serrallo, la colla del barri Mariner també aconsegueix la primera clàssica de 8 del seu historial.
23: Millor actuació de la seva història, dels de la camisa blau marí, han descarregat de sortir del 4 de 8, segona ronda 3 de 8 i han acabat amb el 2 de 7.
22: Doncs a l'espera d'aquests pilars de comiat, podríem dir que la diada de Sant Magí ja s'ha acabat, una diada molt calorosa. David, hem fregat els 30 graus amb una xafogó que s'ha acusat al 80%. De fet, ara en aquesta plaça hi queden pràcticament només els castellers. De públic ja pràcticament no n'hi ha. L'hora que és aquest any també s'ha acabat pràcticament una hora més tard que l'any passat. La majoria del públic, la immensa majoria, ha anat a dinar o com a mínim no aguanta aquesta recta final d'aquesta diada amb aquest bat de sol que hem tingut.
23: Mira, Josep, dades de les 3 de la tarda que em passa l'Òscar Saladier del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. 32,46 graus en el sensor ubicat a les escales del Pla de la Seu, un 66,7% d'humitat, però la màxima ha estat amb 33 graus amb 65,7%. La humitat, que ha estat també una de les grans protagonistes d'aquesta actuació, d'aquesta festa major de Sant Magí a Tarragona.
22: Ha estat, doncs, una diada dura pel públic, però especialment també pels castellers. Això és tot des de Tarragona. Fins aquí la diada de Sant Magí.
0: Gràcies, companys. Bona tarda.
22: Bona tarda.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més notícies, una que ens arriba del Brasil d'última hora, on almenys 23 persones han mort i 5 més han resultat ferides aquesta matinada al Brasil en el xoc frontal entre un autobús i un camió. Segons la Policia Federal de Carreteres, el camió ha envaït el carril contrari. La majoria de les víctimes mortals viatjaven a l'autobús que pertanyia a la Secretaria de Salut i transportava pacients a hospitals d'aquella regió, d'aquella zona. El conductor del camió també ha mort. La carretera continua tancada després de l'accident i hi ha diversos quilòmetres de retencions en tots dos sentits. El governador de l'estat de Paraná, que és on s'ha produït l'accident, ha decretat 3 dies de dol oficial. I a Ucraïna, pressió sobre Zelensky, on el ministre destituït de Defensa ha reclamat que hi hagi eleccions. Mikhailo Fedorov llança el primer gran desafiament polític intern al president del país des que va començar la guerra, fa més de 4 anys. Avui hi ha hagut una nova protesta al carrer per donar-li suport a aquest líder opositor. I Zelensky ha sumat un altre mal de cap, ara amb una investigació per corrupció que l'ha portat a destituir la sotscap de l'oficina presidencial. A Rússia hi ha eleccions legislatives d'aquí un mes i el règim no només veta candidats pacifistes, sinó que va un pas més enllà amb la repressió contra els ciutadans que volen votar en contra de Putin. Molts dels joves que es van aplegar a les portes del Tribunal Suprem per defensar el dret a votar al partit Yablaka, l'únic pacifista que finalment van excloure de les eleccions, han acabat ara detinguts i empresonats. Moscou, Cristina Solies.
2: Alguns dels joves fins i tot han estat arrestats dies després quan anaven caminant pel carrer. Això demostra que el Kremlin està utilitzant les càmeres de videovigilància per identificar sospitosos a través del reconeixement facial. Entre els detinguts n'hi ha que hauran de passar 2 setmanes a la presó, com la Daria, que només reclamava la fi del conflicte.
3: Per la pau i la llibertat, per un alto al foc, per un acord d'alto al foc i contra la repressió política.
2: Des del partit de Putin consideren que aquesta imatge del jovent atrevint-se a mostrar públicament la seva indignació és intolerable. El president de Rússia Unida, Dmitri Medvedev, ha passat directament als insults.
5: Mireu quants imbècils han sortit a la llum durant aquest període tan difícil i dramàtic. Són joves imbècils, que no entenen el que fan.
2: Bona part dels que s'oposaven a la guerra han marxat del país els últims anys. La presidenta de la Comissió Electoral, Elia Panfilova, creu que ara ni tan sols haurien de poder votar a distància.
6: Considero que qui ha marxat del país, qui ha traït el país, que se'n vagi a pastar fang. Aquesta és la meva posició.
2: Segons les enquestes, 2 de cada 3 russos volen que hi hagi negociacions de pau a Ucraïna, però una cosa és pensar-ho i una altra sortir al carrer a demanar-ho, o encara pitjor, pretendre que sigui una de les opcions a les eleccions. Per a Putin, desafiar la guerra és desafiar-lo a ell i, per tant, desafiar Rússia.
0: Gràcies, Cristina. I el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord comercial amb el Canadà després de setmanes de negociacions i, per tant, suspèn durant 3 dies els aranzels del 50% que havien d'entrar en vigor justament avui. El primer ministre canadenc, Mark Carney, s'ha limitat a dir que hi ha hagut progressos substancials, però que encara queda feina per fer per arribar a un acord formal i definitiu. Les tarifes, els aranzels ara en pausa, havien d'afectar uns 20.000 milions de dòlars en importacions canadenques, en productes com el ciment, els estics d'hoquei gel o la cervesa. La Casa Blanca ho va justificar per un suposat tracte discriminatori als béns dels Estats Units dins el mercat canadenc. El líder nord-americà, Donald Trump, vol incloure la represa d'un oleoducte en l'acord final amb els seus veïns del nord. Les relacions, recordem-ho, entre els dos països s'han tensat des del retorn a la presidència nord-americana de Donald Trump.
1: Esports.
0: Fins al punt de 2:15 amb l'Oriol Corral. Bona tarda.
4: Bona tarda. Rodri, l'últim fitxatge del Barça, s'ha entrenat aquest matí ja amb els seus nous companys. Avui serà presentat davant l'afició al Camp Nou, juntament amb la resta de la plantilla, abans del trofeu Joan Gamper. El partit començarà a les 8 del vespre contra l'Al Ahly egipci i cap a les 7 començarà la presentació. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, parla de Rodri, el nou migcampista de l'equip blaugrana.
7: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
4: Un Rodri que no s'espera que jugui al Gamper d'avui. Serà el primer partit del Camp Nou per altres jugadors, com Anthony Gordon i Karim Adeyemi, que han arribat aquest estiu. També per a Jesse Bisibu i per l'egipci Hamza Abdelkarim, que jugarà contra el seu anterior equip, l'Al Ahly. En aquest Gamper, qui farà el discurs com a capità serà Rafinha. Hansi Flick ha triat el brasiler Pedri i Eric Garcia com a capitans provisionals fins que la plantilla estigui tancada i puguin votar-los. El partit Barça-Ahly començarà a les 8 del vespre i el podeu seguir en directe des de les 7 de la tarda a la TDT, la transmissió de Catalunya Ràdio. L'Espanyol ha presentat Vanja Derkusic com a nou jugador. El central de 26 anys arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg, és internacional amb Eslovènia i està molt agraït de ser a l'Espanyol.
8: I felt very happy, very surprised, let's say.
9: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
4: D'altra banda, el director esportiu Monchi, en aquesta presentació, diu que volen incorporar un extrem, segur i probablement algun altre jugador.
24: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo, que estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción muy... Estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa pero sin pausa.
4: Tanquem la primera divisió amb l'Atlètic de Madrid, que té avui el primer partit de la primera jornada de Lliga contra el Màlaga a les 9 del vespre. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça està interessat en el davanter argentí, el tècnic de l'Atlètic, Simeone, vol que Julián es quedi.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la segona divisió, el Girona va anunciar el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure després de 4 temporades al Rayo Vallecano, i també va presentar Unai Hernández, mitja punta de 21 anys, que arriba cedit per l'Al Ittihad. Avui, el tècnic Quique Álvarez ha dit que a aquests dos jugadors encara els falta per estar a punt.
25: Són dos jugadors que vindran a sumar, que la veritat és que estic content amb la seva incorporació.
10: els hi falta pues, acondicionament una mica. Llavors és difícil que per aquest cap de setmana estiguin, no? Perquè bueno, venen de no entrenar gaire i d'estar una mica parat. Inclús un Aya d'un problema que va perdre bastants quilos i s'ha de posar una mica bé, no? Són dos jugadors que necessitaran un temps, esperem que poc, per poder ajudar-nos. Crec que per demà serà difícil.
4: El Girona juga divendres a les 9 del vespre al camp del Còrdoba. A la Lliga CB, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià. I acabem amb ciclisme perquè el d'Ullastrell, Abel Balderstone, fins ara el Caja Rural, fitxa per l'Emirates, que té Tadej Pogacar com a cap de files. Ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'Emirates és un somni des que era petit.
0: Són 3:45. Aquesta hora 3 que t'info, us destaquem que avui serà ja l'últim dia que els termòmetres arribaran als 40 graus a Catalunya. Després, els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies. En paral·lel, Protecció Civil manté activada l'alerta per calor intensa, alhora que també hi ha avisos per pluges i tempestes en diferents punts del territori. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants des de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. El Partit Popular hi està en contra i reclama el retorn en bloc de tots els infants cap al Marroc. Els experts, però, recorden que cap normativa permet devolucions col·lectives. I a casa nostra, la Generalitat recupera gairebé 20 anys després la idea de construir un eix transversal ferroviari, un nou traçat d'alta velocitat que connectaria Lleida amb Barcelona passant pel Vallès. A més, el projecte estudia l'entrada dels AVE per l'estació de la Sagrera. Són alguns dels titulars que us hem destacat fins ara. A partir d'ara també anirem a Lleida, on falten veterinaris i clíniques que estiguin obertes de forma permanent. Fins ara hi havia un hospital veterinari privat, però ha hagut de tancar per manca de personal. Per captar més professionals, des del Col·legi de Veterinaris de Lleida reclamen millors condicions laborals. També anirem al Pirineu, on un esclafit ha fet caure desenes d'arbres enmig d'un bosc de llavorsí, al Pallars Sobirà. Ara s'afanyen a treure tots aquests arbres, aquests troncs, vaja, aquesta llenya, per reduir el risc d'incendi en aquella zona d'alta muntanya. I bones notícies pels amants dels musicals i del rock català, perquè torna l'espectacle A Cop de Rock. 15 anys després de la seva estrena, l'obra concebuda per Degoll de Gom torna, però només amb 5 funcions, al Teatre Coliseum de Barcelona a principis de setembre. En esports, què destaquem, Oriol Corral?
4: Que el Barça s'estrena al Camp Nou aquesta temporada amb la disputa del Gam per avui contra l'Al Ahly a les 8 del vespre. S'espera que Rodri, que ja s'ha entrenat aquest matí, no jugui avui. A partir de les 7, la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: I el titular del temps diu que tenim diversos observatoris que ja han arribat o superat els 40 graus a aquesta hora. Ens espera una tarda de calor, de més calor, un cop més molt intensa. Demà, atenció, sembla que comença aquest discret, progressiu, lent i paulatí descens de la temperatura, que no serà ja més contundent fins divendres i sobretot el cap de setmana, que ho notarem de manera més clara. De moment, sol i aquesta tarda alguna tronada al Pirineu. Ara passen 3 minuts de 3:45. Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna, cosa que afectarà bona part del territori. Avui és l'últim dia que arribarem als 40 graus en alguns punts de Catalunya i la previsió és que la calor extrema s'acabi ja demà. Després, els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies. A més, tenim risc d'incendi forestal elevat, sobretot al Priorat i la Ribera d'Ebre, on el Pla Infocat es manté en prealerta pel perill molt alt i extens d'incendi. També és elevat a les Terres de l'Ebre, Tarragona Ponent i alguns sectors de la Catalunya Central. A més, l'Agència Espanyola de Meteorologia manté avisos per pluges i tempestes al Pirineu i Prepirineu, però també en algunes zones del prelitoral i de l'Empordà. Aquestes pluges poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i fins i tot de calamar-se. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució davant aquesta previsió de pluges.
11: Aquests moments que veiem que poden haver-hi aquestes tamborinades, aquestes tempestes, doncs que tothom estigui vigilant, sobretot d'aquelles zones que puguin ser inundables, que poden haver-hi acumulacions d'aigua en algun punt, en algun moment donat, incrementalleres de rius que estiguin molt seques, que l'aigua corri molt ràpida i que pugui emportar-se algun vehicle o ens pugui arrossegar si les creuem.
0: I al País Valencià avui tenen avís vermell per calor, amb màximes d'entre 42 i 44 graus al litoral de València i al litoral nord d'Alacant. També hi ha risc extrem d'incendi forestal a tot el territori, amb possibilitat de tempestes seques en alguns punts. Això a casa nostra, però és que a França l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs. El nivell de l'aigua del riu Rin no es recupera i les collites patiran pèrdues per la manca de pluja. Les morts per calor a Alemanya també continuen pujant. Però més enllà de les temperatures, del que marquen els termòmetres, hem d'estar pendents també del que passa al mar. Avui hem sabut que un informe internacional alerta que el mar Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial. El mes de juny l'aigua va arribar a estar fins a 6 graus per sobre del normal. Els experts alerten d'efectes greus sobre els ecosistemes i les cadenes alimentàries i avisen que algunes espècies podrien arribar a morir en massa. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant especialment a les Illes Balears. Anem, doncs, cap a Can Picafort, a Mallorca. Des d'allà ens ho explica la Caterina Carman Jaume.
12: 33 graus a Sa Dragonera, 32 a Mahó, rècords històrics. Hi ha més banyistes que gent a la sorra. I el més comentat, que la mà ja no refresca. Sentim na Cati i na Victòria, que tota la vida han estiuetjat aquí, a Can Picafort.
13: Fa dos mesos que els nostres corrufollets entren en l'aigua. Ha estat no gens agradable. No és com antes, que t'escarrufau quan entraves dins l'aigua. Enguany ja és calentat quan entres i quan més va més calentes.
14: Enguany s'ha vist molta diferència respecte a altres anys. És de matí, hora baixa, qualsevol moment del dia la temperatura era molt més alta respecte a altres anys.
12: En el que portem de mes, l'aigua de mitjana a la mà és de 30 graus, 4 més de l'habitual.
0: Gràcies, Caterina. I afegim encara que l'incendi forestal declarat ahir al terme municipal de Pinofranqueado, a Càceres, Extremadura, avança sense control i creix fins a les 2.200 hectàrees. El foc ha afectat almenys 6 habitatges i manté evacuades 700 persones. Tot i que la investigació està en curs, sembla que les investigacions apunten que aquest foc podria haver estat intencionat, com us dèiem, a Càceres, Extremadura.
1: 3CAT Info.
0: I escolteu ara aquest testimoni d'una noia migrant, la Wafae, que té 28 anys, que va sortir del Marroc cap a Ceuta i que fa setmanes que està vivint al carrer intentant evitar els perills que s'hi pugui trobar.
16: Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe. Intenten atacar les noies constantment, cada nit. Quan vas al lavabo, et segueixen. Jo dormo des de les 7 del matí fins al migdia. Quan tothom es desperta, jo dormo.
17: When everyone wake up, I slept.
0: Doncs com ella, encara hi ha nenes menors d'edat que no tenen sostre i que estan exposades a agressions sexuals a Ceuta. Per això el govern espanyol vol traslladar 500 nenes cap a la península perquè les acollin diverses ONGs. El PP hi està en contra, però ara no caldrà l'aval dels seus governs per fer aquest primer trasllat. Madrid, Paula Brujats.
25: És una mesura provisional i d'urgència. La prioritat és treure de Ceuta les nenes en risc que malviuen en campaments improvisats i sense que l'administració les hagi atès. El govern de Ceuta i l'Espanyol han pactat 6 espais provisionals per donar-los un sostre a Ceuta mateix i després se les traslladarà cap a la península. Encara no hi ha data per fer-ho. Les acolliran ONGs en centres propis i les comunitats de destí no n'assumiran la tutela. Per tant, no caldrà l'aval dels governs autonòmics. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que la prioritat ara mateix és acollir tots els menors mentre s'estudia si se'ls pot retornar.
26: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislació.
25: Però xoca amb el relat de ministres com Álvarez i Marlaska, que la setmana passada parlaven d'expulsar tots els migrants. Brussel·les també pressiona i avala deportar nens i nenes i el Partit Popular s'hi suma. La seva portaveu al Senat, Alicia García, rebutja el trasllat de les primeres 500 menors.
27: Marruecos ha solicitado la vuelta de los menores y Europa lo reclama. ¿Qué problema tiene el gobierno? Es la solución más fácil y el interés superior del menor es volver con sus familias. Eso es humanidad.
25: Però molts dels menors no venen del Marroc i han arribat a Ceuta fugint d'altres països en guerra. El Partit Popular, que reclama que es deporti menors d'immediat i en bloc, és a dir, saltant-se la llei.
0: Doncs els experts recorden que tant la normativa europea com l'espanyola permeten la devolució de menors als seus països d'origen, però mai es pot fer en bloc, perquè s'ha d'estudiar cas per cas i veure què és el millor per cada infant. És el que han explicat a 3Cat Info Marcus González, professor de Dret a la Universitat de Barcelona i expert en migracions, i Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
3: No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. No hi ha cobertura per fer això de forma col·lectiva i sobretot sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors.
15: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay niños y niñas del colectivo LGTB que no pueden retornar a Marruecos porque correrían riesgo.
0: Els experts creuen que les administracions estan actuant tard per donar assistència als milers de persones que viuen per les platges i els polígons de Ceuta.
1: 3Cat Info.
0: El Ministeri de Consum ha imposat una sanció d'1 milió d'euros a l'empresa Avis per cobrar una taxa de fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu, el recàrrec el cobraven per les despeses de gestió de la multa. L'empresa justifica aquest cobrament per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa de lloguer hi està obligada per llei i, per tant, no es pot cobrar. A més, determina que és una càrrega econòmica desproporcionada pel client. En aquest cas, ho considera una infracció molt greu perquè hi ha l'agreujant que és una pràctica reiterada per part d'aquesta empresa de lloguer de cotxes, Avis. Fa 6 anys ja va ser condemnada per un tribunal basc. En aquell moment, un tribunal de Vitoria va declarar la nul·litat d'aquella clàusula i es va obligar Avis a anul·lar-la dels contractes de lloguer de vehicles. El cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries i esgota la via administrativa que ara es podria recórrer als tribunals. I viatgem ara cap al Pirineu, perquè l'esclafit que fa uns dies va afectar Llavorsí, al Pallars Sobirà, ha deixat un centenar de tones d'arbres caiguts enmig del bosc. Ara s'ha de retirar tota aquesta fusta per reduir el risc d'un incendi. Ens ho explica des del Pallars Sobirà el Joaquim Albalate.
18: L'esclafit va passar el 8 d'agost a la tarda i va deixar desenes d'arbres trencats per la meitat o arrencats de socarrel, que ara la Generalitat, la titular del terreny, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
19: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí, i a les aleshores, ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
18: Tot i que els esclafits són poc freqüents, els fenòmens meteorològics extrems com aquest són cada cop més habituals al Pirineu.
19: Aquest fenomen jo no l'havia vist mai, amb 60 anys que tinc. Per tant, ens hem de preparar i previndre perquè el canvi climàtic el tenim aquí i el que hem de fer és lluitar i fer una bona gestió forestal per poder evitar riscos.

0: 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, assegura que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
1: Desde noviembre llevo buscando veterinarios y es difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también pues festivos, noches, fines de semana.
0: També ho constata el president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, tot i que insisteix que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades.
2: A la producció no en trobem, també tenim, estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs. Mai ens havia passat això. Però igual també aquest és el moment de les condicions laborals, que estiguin millor remunerats els veterinaris.
0: No hi ha servei privat i, a més, l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida, Torrelameu, la Noguera, tot i que està previst, encara no té urgències les 24 hores els 7 dies de la setmana.
2: Per tindre una universitat acreditada de veterinària, has de tenir un hospital de 24-7. Aquí hi ha una mancança.
0: Mentrestant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
3: I ha estat marxar al Delta de l'Ebre la campanya de l'arròs amb la recollida de l'arròs bomba. És una campanya marcada per la inestabilitat i per la incògnita dels preus. Les previsions indiquen que baixarà, però la sequera que es viu a zones com Llatinoamèrica o al sud-est asiàtic poden afavorir els productors ebrencs. Ens ho explica des de Tarragona Jordi Barranca.
4: Aquesta setmana ha començat la campanya al Delta amb preocupació pel que fa als preus. Els pagesos denuncien la inestabilitat permanent amb la que viuen i recorden que any rere any se'ls incrementen els costos de producció. Els preus baixaran respecte a l'any passat quan van estar al voltant dels 500 euros la tona d'arròs rodó i els 310 la d'arròs llarg. Un descens que pot quedar esmorteït per la sequera en altres punts del món. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
5: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aèris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sequera per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
4: En principi estaran al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i uns 310 al llarg, quan per cobrir costos els haurien de pagar uns 600 la tona d'arròs rodó i uns 420 al llarg. Si tot va tal com està previst i les pluges i tempestes de finals d'estiu no causen gaires danys, treballen amb la previsió d'arribar a les 135.000 tones.
3: Gràcies, Jordi. Som ja gairebé a 3:15 de la tarda. A3Cat Info, un apunt de la informació viària, perquè a aquesta hora l'autopista AP7 està tallada en els dos sentits a Gelida per l'incendi d'un camió. A la C-17 a Balenyà, a la comarca d'Osona, tenim un carril tallat en sentit Barcelona per un accident. Hi ha circulació intensa en aquest punt de la C-17. I també a aquesta hora trobareu congestió a la P-7, però en aquest cas a les comarques de Girona, entre Sant Feliu de Buixalleu i Sant Feliu de Buixalleu i Sant Celoni, per un carril tallat. Això, com us dèiem, a la P-7.
6: El temps.
3: Ara la previsió amb el Francesc Mauri.
7: Avui és el dia en què toca sostre la temperatura. Avui és el dia d'aquesta setmana en què els 40 graus s'assoliran a més observatoris de Ponent i algunes comarques del voltant, no necessàriament a tot arreu, fins i tot algun 41. Dia, per tant, especialment càlid, assolellat, algun ruixat o tempesta aquesta tarda a l'àrea pirinenca. Demà, però, més núvols, un matí bastant ennuvolat, sobretot a prop de la costa prelitoral sud de Catalunya. No és impossible alguna gota arran de mar. I demà a la tarda, algun ruixat, no gaire cosa, alguna tronada, a prop del Pirineu. Demà s'inicia un discret descens de la temperatura que no allunyarà la calor intensa, si la més extrema, per exemple, d'avui. Serà divendres quan notarem més aquest descens i, sobretot, quan el notarem més i amb diferència dissabte i diumenge. Sembla que entre divendres i diumenge podríem tenir algunes tempestes a Catalunya, però no a tot arreu, no a tot hora, i, en definitiva, ho anirem seguint.
3: Mirem ara cap al conflicte del Pròxim Orient. Avui, 9 persones han mort en 2 atacs israelians, una a la ciutat de Gaza i l'altra en un camp de refugiats al centre de la franja. S'afegeixen a les 6 d'ahir en l'acció contra una cafeteria. Des de l'entrada en vigor del teòric alto el foc, ja han mort a la franja de Gaza prop de 1.300 palestins per atacs de l'exèrcit israelià.

0: En aquest context, les duríssimes condicions de vida dels gazians imposades per Israel tenen efecte també en els embarassos de moltes dones. En l'últim semestre s'ha triplicat el nombre d'avortaments espontanis respecte als 6 mesos anteriors. Els hospitals no donen l'abast i la majoria de dones presenten un estat de salut molt delicat abans de quedar-se embarassades. Ens ho explica des de Jerusalem, Jordi Brascó.
1: La crisi humanitària que viu Gaza s'explica a través de les més de 70.000 vides perdudes, però també a través de les tantíssimes que ni tan sols han començat. En el primer semestre d'aquest any, prop de 4.000 és el número de mares que han perdut la seva criatura durant l'embaràs. Representen el triple que en els 6 mesos anteriors. La Shirin Alalawi, ginecòloga a l'Hospital Nasser de Khan Yunis, té l'explicació a una estadística tan demolidora.
2: Hi ha molts factors que provoquen aquestes xifres: malnutrició, nivells baixos de ferro, malformacions congènites provocades per substàncies dels explosius, i moltes d'aquestes complicacions es podrien haver evitat si hi hagués hagut un seguiment mèdic adequat, també abans de l'embaràs.
1: Amb aquest panorama, un podria assumir que les dones gazianes no pensen en el fet de tenir fills com una prioritat. Res més lluny de la realitat, segons la Shirin.
2: La majoria de dones de Gaza desitgen quedar-se embarassades. Per què? Perquè moltes d'elles han perdut fills durant la guerra. Però les condicions actuals ho posen molt difícil. Per exemple, la manca de refugi. Com et pots quedar embarassada si vius en una tenda de campanya?
1: Més enllà de l'embaràs, l'altre gran risc arriba en el moment del part. Segons dades de l'ONU, un mínim de 15 dones a la setmana donen a llum fora d'un centre mèdic. Arribar fins als hospitals no és fàcil i tampoc és garantia de res, ja que estan col·lapsats i hi ha dones que fins i tot han hagut de parir al terra.
0: De tornada a casa nostra, parlant també de l'atenció sanitària a la ciutadania, el model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any. És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, professionals sanitaris i entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu, el model s'ha presentat davant un comitè de Nacions Unides. Girona, Núria Peraire.
3: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner, on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials, amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
4: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental, i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
3: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
0: Resca Info. Obrim ara de pàgina cultural. La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona ha estat tot un èxit, amb les colles locals assolint castells de gamma extra i marcant fites històriques pel món casteller de la ciutat. La jornada ha acabat amb el Pilar de 6 que ha aconseguit la Jove de Tarragona. Ha seguit aquesta jornada el Josep Almirall.
5: Objectius acomplerts de la colla jove Xiquets de Tarragona, que ha firmat una gran actuació amb l'estrena del 5 de 9 que ha acompanyat del 2 de 9 i el 3 de 9. Millor actuació de l'any dels de la camisa lila. Tant els castellers de Sant Pere i Sant Pau com els Xiquets del Serrallo també han firmat les millors 3 rondes del seu historial. Sant Pere i Sant Pau ha estrenat el 5 de 8, ha tornat a descarregar el 4 de 8 amb l'agulla i ha acabat amb el 3 de 8. I la colla del barri Mariner ha pogut ajuntar per primer cop els castells de la clàssica de 8, és a dir, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7. Finalment, els Xiquets de Tarragona han igualat els seus millors registres de la temporada, 7 de 8, 4 de 9 i 3 de 8. Els ratllats, però, han deixat el 3 de 9 en intent desmuntat.
0: Gràcies, Josep. I ara música. A cop de rock. Cop de Rock, el musical del rock català, tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra de Degoll de Gom arriba al Teatre Coliseu, però només amb 5 funcions, del 3 al 6 de setembre. Clàudia Roses. A cop de rock.
6: A cop de rock. Aquesta vegada, però, no és de Goll de Gom qui porta l'espectacle. La Barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu en part de l'escenografia original cedida per la productora barcelonina, que va baixar el taló fa tot just un any. La idea de recuperar el musical va néixer fa dues temporades a l'Atlàntida de Vic, amb un èxit de més de 4.000 espectadors, i això els va animar a fer el salt a Barcelona. L'espectacle ha volgut mantenir-se fidel al muntatge, sense modificar ni el guió ni les cançons. Jofre Verdolet, protagonista i director musical de Cop de Rock, explica per què han volgut fer aquest homenatge.
7: Cop de Rock és un espectacle molt especial des d'un punt de vista simbòlic. Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català i, certament, doncs, quan es va estrenar el 2011, potser el país estava en un altre moment, no?, de més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat i, bé, considerem que com a artistes, o en aquest cas també com a productora, es toca, doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni. Nosaltres estem venent superbé i això demostra, doncs, que l'espectacle continua plenament vigent.
6: Una història ambientada en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock i que es posarà en escena amb un equip jove format per 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe, que faran sonar temes mítics dels Pets, Sopa de Cabra o Sau.
7: Nosaltres no som els importants. Importants són les cançons. Nosaltres ens estimem molt l'espectacle perquè un equip realment molt jove, gent que, a més, no havia viscut directe l'efervescència del rock català i, a més, doncs, un equip que per a molta gent era de les primeres produccions grosses que feien. I, evidentment, doncs, que és un repte, ho agafem amb molt de respecte, però també amb moltíssima il·lusió i, sobretot, doncs, això, volem compartir amb un públic que sabem que vindrà, doncs, esperant rebre aquesta dosi d'energia que suposa com aquest.
6: Una manera de tornar a fer sentir jove tota una generació que va créixer amb el rock català.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: D'aquí poc més de 5 minuts arribarem a les 4 de la tarda.
0: Esports.
1: Amb l'Oriol Corral, bona tarda.
2: Bona tarda. Rodri, l'últim fitxatge del Barça, serà presentat avui davant l'afició al Camp Nou, juntament amb la resta de la plantilla, abans del trofeu Joan Gamper. El partit començarà a les 8 del vespre contra l'Al Ahly egipci i cap a les 7 començarà la presentació. L'entrenador Hansi Flick parla de Rodri, el nou migcampista del Barça.
3: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
2: No s'espera que Rodri jugui al Gamper d'avui, però serà el primer partit al Camp Nou per altres jugadors, com Anthony Gordon i Karim Adeyemi, que han arribat aquest estiu. També per a Jesse Bisibu i per a l'egipci Hamza Abdelkarim, que jugarà contra el seu anterior equip, l'Al Ahly. En aquest Gamper, qui farà el discurs com a capità serà Rafinha. Hansi Flick ha triat el brasiler Pedri i Eric Garcia, els tres com a capitans provisionals, fins que la plantilla estigui tancada i es puguin votar. El partit comença a les 8 del vespre contra l'Al Ahly, com dèiem, i el podeu seguir en directe des de les 7 de la tarda a la TDT, la transmissió de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'Espanyol ha presentat Vanja Đerković com a nou jugador. El central, de 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg. És internacional amb Eslovènia i està molt agraït de ser a l'Espanyol.
4: I felt very happy, very surprised, let's say.
5: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
2: D'altra banda, el director esportiu de l'equip blanc i blau, Monchi, diu que volen incorporar un extrem segur i probablement algun altre jugador.
6: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo. Estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser. Y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello. Con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa pero sin pausa.
2: També a la primera divisió, l'Atlètic de Madrid té avui el partit de la primera jornada de la Lliga contra el Màlaga a les 9 del vespre. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça està interessat en el davanter argentí, el tècnic de l'Atlètic, Simeone, vol que Julián es quedi.
0: 3CAT Info.
2: A la segona divisió, el Girona va anunciar ahir el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure després de 4 temporades al Rayo, i va presentar Unai Hernández, mitja punta de 21 anys, que arriba cedit per l'Al-Ittihad saudita. Avui, el tècnic Quique Álvarez ha dit que encara els falta per estar a punt per ajudar l'equip.
7: Són dos jugadors que vindran a sumar, que la veritat és que estic content amb la seva incorporació. Els hi falta pues, acondicionament una mica, llavors és difícil que per aquest cap de setmana estiguin, no? Perquè bueno, venen de no entrenar gaire i d'estar una mica parat, inclús un Aya d'un problema que va perdre bastants quilos i s'ha de posar una mica bé. No? Són dos jugadors que necessitaran un temps, esperem que poc, per poder ajudar-nos. Crec que per demà serà difícil.
2: El Girona juga divendres a les 9 del vespre al camp del Còrdoba. A la Lliga ACB, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià. El tècnic, Gerard Encuentra, explica quin és l'objectiu per a la nova temporada a la màxima categoria del bàsquet estatal.
8: Doncs ens va costar molt. Està clar que jo crec que hem millorat posicions, però el nostre objectiu ha de ser igualar lo de l'anterior que ha previst Lleida, no? Que va ser 4 temporades a l'ACB van estar, pues aquesta, pues a veure si som capaços de, al maig, dir que igualarem el que va fer el Caprabo Lleida, no? Aquest ha de ser l'objectiu principal.
2: Acabem amb ciclisme, perquè el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates, que té Tadej Pogačar com a cap de files. Balderston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'Emirates és un somni d'esquera petit. A l'equip UAE Emirates també hi ha Joao Almeida, Isaac del Toro, podi a l'últim Tour de França, i el també català Marc Soler.
0: Trescat Info.
9: Bona tarda, són les 4. Tallada a aquesta hora l'autopista AP7 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Gelida, a l'Alt Penedès, per l'incendi d'un camió que circulava cap al sud. La incidència està deixant cues de 8 quilòmetres en sentit Tarragona i 10 quilòmetres més en sentit Barcelona. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. El PP hi està en contra i reclama el retorn en bloc dels infants al Marroc. Els experts recorden que cap normativa permet devolucions col·lectives. Avui serà l'últim dia que els termòmetres arribaran als 40 graus a Catalunya. Després, els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies. Mentrestant, Protecció Civil manté activada l'alerta per calor intensa, alhora que també hi ha avisos per pluges i tempestes en diferents punts del territori. A França, l'onada de calor actual suma 22 dies i és la segona més llarga en la història del país. A Alemanya, amb les temperatures més normalitzades, l'aigua del Rin continua sota mínims i els pagesos demanen ajudes davant d'una collita de blat que va a la baixa. Una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. La patronal busca solucions davant les nits cada vegada més caloroses. Un estudi de l'UPF i Drets Socials alerta que la calor extrema provoca més mortalitat entre les persones grans dependents que viuen en residències que a casa. El govern recupera gairebé 20 anys després l'eix transversal ferroviari. És un nou traçat d'alta velocitat que connectaria Lleida amb Barcelona passant pel Vallès, on hi hauria una nova estació. A més, el projecte estudia l'entrada dels AVE per la Sagrera. A Lleida falten veterinaris i clíniques que estiguin obertes de forma permanent. Fins ara hi havia un hospital veterinari privat, però ha hagut de tancar per manca de personal. Malgrat que no hi ha centres oberts les 24 hores, sí que es pot recórrer a veterinaris que atenen les urgències. La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona celebra una jornada d'èxit amb les colles locals assolint castells de gamma alta. La jornada ha acabat amb el pilar de 6 aconseguit per la Jove de Tarragona.
0: Esports.
9: Pel que fa als esports, el Barça s'estrena al Camp Nou aquesta temporada amb la disputa del Gamper contra l'Al-Ahly egipci a les 8 del vespre. S'espera que Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, no jugui avui. A partir de les 7, la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol ha presentat avui Vanya Darkušić com a nou jugador de l'equip. El central eslové, de 26 anys, arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg. Monchi, director esportiu blanc i blau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. Avui es juga l'Atlètic de Madrid-Màlaga, corresponent a la primera jornada de la Lliga. I destaquem també que el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara al Caja Rural, fitxa per l'equip d'Emirates, que té Tadej Pogačar com a cap de files. I pel que fa al temps, tenim diversos observatoris que ja han arribat o superat els 40 graus a aquesta hora. Tarda de calor, un cop més, molt intensa. Demà s'inicia un discret descens de la temperatura. No serà fins divendres i, sobretot, el cap de setmana, quan ho notarem de manera més clara. De moment, sol, i aquesta tarda, alguna tronada al Pirineu.
0: Trescat Info.
9: Passen poc més de 4 minuts del punt de les 4 de la tarda. Avui és dimecres, 19 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
9: Escolteu el testimoni d'aquesta noia migrant, la Wafae, de 28 anys, que va sortir del Marroc fins a Ceuta i que porta setmanes evitant els perills que es troba al carrer.
10: Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe. Intenten atacar les noies constantment, cada nit. Quan vas al lavabo, et segueixen. Jo dormo des de les 7 del matí fins al migdia. Quan tothom es desperta, jo dormo.
9: Com ella, encara hi ha nenes menors d'edat que no tenen un sostre i estan exposades a agressions sexuals. Per això el govern espanyol vol traslladar 500 nenes de Ceuta cap a la península perquè les acollin diverses ONGs. El PP ja està en contra, però no caldrà l'aval dels seus governs per fer aquest primer trasllat que no té data. Madrid, Paula Brujats.
11: És una mesura provisional i d'urgència. La prioritat és treure de Ceuta les nenes en risc que malviuen en campaments improvisats i sense que l'administració les hagi atès. El govern de Ceuta i l'Espanyol han pactat 6 espais provisionals per donar-los un sostre a Ceuta mateix i després se les traslladarà cap a la península. Encara no hi ha data per fer-ho. Les acolliran ONGs en centres propis i les comunitats de destí no n'assumiran la tutela. Per tant, no caldrà l'aval dels governs autonòmics. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que la prioritat ara mateix és acollir tots els menors mentre s'estudia si se'ls pot retornar.
12: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislació.
11: Però xoca amb el relat de ministres com Álvarez i Marlaska, que la setmana passada parlaven d'expulsar tots els migrants. Brussel·les també pressiona i avala deportar nens i nenes i el Partit Popular s'hi suma. La seva portaveu al Senat, Alicia García, rebutja el trasllat de les primeres 500 menors.
13: Marruecos ha solicitado la vuelta de los menores y Europa lo reclama. ¿Qué problema tiene el gobierno? Es la solución más fácil y el interés superior del menor es volver con sus familias. Eso es humanidad.
11: Però molts dels menors no venen del Marroc i han arribat a Ceuta fugint d'altres països en guerra. El Partit Popular, que reclama que es deporti menors d'immediat i en bloc, és a dir, saltant-se la llei.
9: Els experts recorden que tant la normativa europea com l'espanyola permeten la devolució de menors dels seus països d'origen, però mai es pot fer en bloc. S'ha d'estudiar cas per cas i veure què és el millor per l'infant. Pilar García.
14: És el que ha explicat a 3CAT Info Marcus González, professor de Dret de la Universitat de Barcelona i expert en migracions.
15: No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. No hi ha cobertura per fer això de forma col·lectiva i, sobretot, sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors. El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessites temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
14: I s'ha de tenir en compte, sobretot, si el menor estarà millor a Espanya o al seu país d'origen. Patricia Fernández és advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
16: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pues estos niños deberán ser entregados a sus familias. Hay familias que están buscando a sus hijos e hijas. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo, niños y niñas del colectivo LGTB que no pueden retornar a Marruecos porque correrían riesgo.
14: Sobre el trasllat de 500 nenes a la península a càrrec d'organitzacions de protecció a la infància, mentre la tutela continuarà sent de Ceuta, per Marcus González no és la situació ideal, perquè són les autonomies les que se n'haurien d'ocupar, però és millor això que res.
15: És una situació peculiar, perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
14: I sobretot tenint en compte les situacions que ja han començat a patir les nenes, com detalla Patricia Fernández.
16: Tenemos muchas niñas, más de 14 hemos documentado víctimas de agresiones sexuales en la ciudad de Ceuta. Son niñas que acababan de llegar y que bueno, pues han sido agredidas.
14: I creuen que les administracions estan actuant tard per donar assistència als milers de persones que malviuen per les platges i els polígons de Ceuta.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
9: Protecció Civil ha activat l'alerta Procicat per calor intensa i calor nocturna que afectarà bona part del territori. Avui és l'últim dia que arribarem als 40 graus en algun punt de Catalunya i la previsió és que la calor extrema s'acabi demà. Després, els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies. A més, el risc d'incendi forestal continua sent elevat, sobretot al Priorat i la Ribera d'Ebre, on el Pla Infocat es manté en prealerta pel perill molt alt i extens. També és elevat a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent i alguns sectors de la Catalunya central. A més, l'EMET manté avisos per pluges i tempestes al Pirineu, al Prepirineu i punts del prelitoral i l'Empordà. Poden anar acompanyades de fortes ratxes de vents i calamarsa. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució davant d'aquesta previsió de pluges.
17: Aquests moments que veiem que poden haver-hi aquestes tamborinades, aquestes tempestes, doncs que tothom estigui vigilant, sobretot d'aquelles zones que puguin ser inundables, que poden haver-hi acumulacions d'aigua en algun punt, en algun moment donat, incrementalleres de rius que estiguin molt seques, que l'aigua corri molt ràpida i que pugui emportar-se algun vehicle o ens pugui arrossegar si les creuem.
9: I al País Valencià, avui hi ha avís vermell per calor amb màximes d'entre 42 i 44 graus al litoral de València i al litoral nord d'Alacant. També hi ha risc extrem d'incendi forestal a tot el territori, amb possibilitat de tempestes seques en alguns punts. A França, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs. El nivell de l'aigua del Rin no es recupera i les collites patiran pèrdues per manca d'aigua. Les morts per calor també continuen pujant. Des de Berlín, ens amplia aquesta informació en Jordi Regàs.
18: Ja són 12.000 els alemanys que han mort aquest estiu degut a les altes temperatures, sobretot gent gran que no disposa de l'opció de refrigerar la casa, uns habitatges que estan preparats pel fred, però no per la calor. La manca de pluja també s'està notant en l'agricultura. Segons les previsions dels pagesos, la collita del blat d'hivern, que és el que es dedica a la farina per fer pa, caurà un 7%. Els sindicats agraris demanen ajudes. Joachim Ruckwitt, president de l'Associació de Pagesos d'Alemanya.
19: Que ens retallin els impostos del gasoil com a mínim fins a finals de novembre. Que això és possible en el marc de la Unió Europea ens ho ha demostrat Polònia. Allà els han reduït clarament l'IVA i això Alemanya ho necessita obligatòriament.
18: El Rin, mentrestant, principal via fluvial pel transport de mercaderies, continua sota mínims. A l'estació de mesura oficial de Kaup, a Renània-Palatinat, es va assolir el mínim històric el 14 d'agost, amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Avui ha pujat fins als 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport comença a ser econòmicament viable.
9: I no deixem de banda la calor perquè una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Un cens del Periódico, fet a 125 residències, revela que n'hi ha 58 que només tenen aire condicionat a les zones comunes. La normativa, que data del 2015, obliga a mantenir per sota dels 27 graus la temperatura de l'establiment, però no estableix que les habitacions hagin d'estar climatitzades. La presidenta de la patronal de residències Acre, Cinta Pasqual, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que estan estudiant com afrontar les nits cada vegada més caloroses i si cal instal·lar aparells d'aire a les habitacions.
20: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, el poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
9: La situació a les residències ha cridat l'atenció del Departament de Drets Socials, que ha estudiat amb la Universitat Pompeu Fabra l'impacte de la calor en les persones grans dependents. L'estudi, publicat aquest juny, conclou que durant els episodis de calor extrema, la mortalitat augmenta més entre les persones que viuen en residències que entre les que viuen a casa. Paral·lelament, el Departament de Drets Socials ha fet 195 inspeccions a residències aquest estiu, amb especial atenció a les condicions de confort tèrmic dels centres.
0: 3CAT Info.
9: En ple procés judicial a Califòrnia contra Meta pels efectes en la salut mental de xarxes com Facebook i Instagram i pel seu disseny addictiu, els psicòlegs recorden que les conseqüències que pot tenir l'ús d'aquesta plataforma. Al Matí de Catalunya Ràdio, el psicòleg clínic José Ramón Ubieto es refereix a problemàtiques com la dependència emocional, la distorsió de la pròpia imatge o la soledat.
21: Un agreujament d'aquella situació que poden arribar a situacions fins i tot extremes, com hem vist, no? Passatges a l'acte suïcides, autolesions, conductes anorèxiques, etc.
9: Ubieto reclama aprofitar el judici contra Meta per enfortir l'alfabetització digital dels joves i protegir-los dels perills de les xarxes. La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona ha estat tot un èxit, amb les colles locals assolint castells de gamma alta i marcant fites històriques per al món casteller de la ciutat. La jornada ha acabat amb el Pilar de 6 aconseguit per la Jove de Tarragona. Ha seguit la jornada en Josep Almirall.
1: Objectius acomplerts de la colla jove Xiquets de Tarragona, que ha firmat una gran actuació amb l'estrena del 5 de 9 que ha acompanyat del 2 de 9 i el 3 de 9. Millor actuació de l'any dels de la camisa lila. Tant els castellers de Sant Pere i Sant Pau com els Xiquets del Serrallo també han firmat les millors tres rondes del seu historial. Sant Pere i Sant Pau ha estrenat el 5 de 8, ha tornat a descarregar el 4 de 8 amb l'agulla i ha acabat amb el 3 de 8. I la colla del barri Mariner ha pogut ajuntar per primer cop els castells de la clàssica de 8, és a dir, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7. Finalment, els Xiquets de Tarragona han igualat els seus millors registres de la temporada, 7 de 8, 4 de 9 i 3 de 8. Els ratllats, però, han deixat el 3 de 9 en intent desmuntat.
9: I amb els castells de Tarragona hem arribat al punt d'un quart de 5 de la tarda. Moment ara d'explicar-vos que està tallada a aquesta hora l'autopista AP7 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Gelida, l'Alt Penedès, per l'incendi d'un camió que circulava cap al sud. L'incendi està provocant cues de 8 quilòmetres en sentit Tarragona i 10 quilòmetres més en sentit Barcelona. El foc s'ha propagat als marges de la carretera i ha afectat la vegetació del voral. Per això, els bombers hi treballen amb 12 dotacions i dos mitjans aeris. També s'ha hagut d'interrompre la circulació de trens a la R4 entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Martorell central per la proximitat del foc a les vies. Segons Renfe, s'està gestionant un servei alternatiu amb autocar. Poden ser vies alternatives l'autopista al Garraf o bé l'N340. Paral·lelament, a la C-17 a Balenyà, a la comarca d'Osona, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona per un accident i a circulació intensa en aquest punt. I a aquesta hora trobareu congestió a la P-7, però en aquest cas a les comarques de Girona, entre Sant Feliu de Buixalleu i Sant Celoni per un carril tallat.
0: El temps.
9: La crònica meteorològica aquesta tarda amb en Francesc Mauri.
3: La tarda ens porta 40 graus a diversos observatoris del país. Torroja del Priorat, Vinebre, de moment amb dades fins a les 4 d'aquesta tarda amb 41 graus tenien el registre més elevat. Molts observatoris entre els 38 i 40, en general a Catalunya, però entre els 32 i 38. Previsió per aquesta tarda encapçalada pel sol a moltes comarques, però hi ha nuclis convectius, aquestes torres de núvols aïllades, en alguns punts de la serralada prelitoral, des dels ports fins més al nord o al Pirineu, que deixen o poden deixar algun ruixat o tempesta aïllat. Demà s'inicia un discret, això ho volem remarcar, lleuger, descens de la temperatura. Continuarà fent molta calor. Molts més núvols demà al matí. Clarianes al nord i nord-oest. Alguna gota a la costa sud. Demà a la tarda algun ruixat al Pirineu. Divendres i el cap de setmana notaríem força més el descens de temperatura, sobretot el cap de setmana, i poden arribar més tempestes, que de moment no sembla ni que hagin de ser generals ni freqüents, però sí el algunes d'elles fortes.
9: I parlant de tempestes, l'esclafit que fa uns dies va afectar Llavorsí, el Pallars Sobirà, va deixar un centenar de tones d'arbres caiguts. Ara retiraran tota aquesta fusta per reduir el risc d'un incendi. Des de Llavorsí ens ho explica en Joaquim Albalate.
22: L'esclafit va passar el 8 d'agost a la tarda i va deixar desenes d'arbres trencats per la meitat o arrencats de socarrel, que ara la Generalitat, la titular del terreny, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
23: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
22: Tot i que els esclafits són poc freqüents, els fenòmens meteorològics extrems com aquest són cada cop més habituals al Pirineu.
23: Aquest fenomen jo no l'havia vist mai, amb 60 anys que tinc, per tant, ens hem de preparar i previndre perquè el canvi climàtic el tenim aquí i el que hem de fer és lluitar i fer una bona gestió forestal per poder evitar riscos més grans.
22: La mateixa tempesta, recordem-ho, va provocar una esllavissada que va fer tancar l'aparcament del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
24: We have failed to ensure we remain below 1.5.
0: A 3CAT Info.
4: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. 3CAT Info.
9: Després de gairebé 20 anys al calaix, el govern recupera el projecte de l'eix transversal ferroviari. La proposta planteja una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès. El nou itinerari permetria que els AVE entressin directament a Barcelona per la Sagrera i preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès. Encara se n'ha de concretar la ubicació, però la intenció és que tingui connexió amb rodalies i ferrocarrils de la Generalitat. A Sant Cugat, els projectes d'intercanviadors de les estacions d'Hospital General i Volpelleres podrien encaixar amb aquest plantejament. Cristina Peraire és l'alcaldessa accidental de Sant Cugat.
24: Aquest és un tema que va sortint sobre la taula ja fa molts anys, entre intercanviadors, a l'eix transversal i a l'AVE. Crec que seria una molt bona notícia per Sant Cugat, però també pel país.
9: El govern invertirà més d'un milió d'euros a definir el traçat d'aquest eix transversal, analitzar-ne la viabilitat, estimar els costos i avaluar-ne l'impacte ambiental. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca que el nou corredor podria ser utilitzat tant per trens de viatgers com de mercaderies.
25: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
9: La nova línia permetria reduir la radialitat de la xarxa ferroviària al voltant de Barcelona i alhora disminuir el trànsit de camions per carretera. Sentim l'enginyer especialitzat en infraestructures ferroviàries, Manel Vilallante, i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón.
26: Una connexió a la Catalunya central, Anoia, Bages, etc., respecte a Europa, sense passar per Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
27: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
9: L'eix transversal ferroviari travessaria Catalunya d'oest a est, com fa actualment la carretera C-25. Des de Lleida, la línia arribaria fins a Igualada, on es dividiria en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès i Barcelona, i l'altre cap a Manresa, Vic i Girona. Les obres, en tot cas, van per llarg i no començarien almenys fins al 2030. Més obres. L'Ajuntament de Barcelona ha acabat o està acabant el 70% de les obres previstes a la Barceloneta per un total de 46 milions d'euros. Entre les obres més destacades hi ha l'ampliació de l'escola Bressol La Mar o la rehabilitació de la cooperativa Segle XX. Montse Jané Riba.
28: Hola, bona tarda. Aquestes actuacions que busquen transformar el barri inclouen obres com les de la plaça Poeta Buscà, on es renova tota l'àrea de joc infantil i es fa una zona de jocs d'aigua com a nou refugi climàtic urbà. Altres intervencions són la remodelació del carrer Pepe Rubianes, l'ampliació de l'escola Bressol La Mar per acollir 100 nens en lloc dels 63 actuals i també climatitzar-la, o el nou CAP Barceloneta. N'ha parlat l'alcalde Jaume Collboni.
29: És un bon exemple d'un barri molt cohesionat, amb molta personalitat, amb molts residents, que demanaven qualitat en els serveis públics, a l'espai públic, i que l'Ajuntament, en aquest cas, juntament amb la Generalitat, oferirà de forma immediata.
28: Al passeig marítim s'han instal·lat 12 càmeres de videovigilància. Precisament l'alcalde ha demanat augmentar les penes per narcotràfic i tinença il·lícita d'armes. Montse Gent arriba a Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: En tota la demarcació de Lleida, ara mateix no hi cap cap centre on poder ingressar animals de companyia les 24 hores. L'hospital veterinari privat que fins ara oferia el servei no té prou personal per cobrir les guàrdies i la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Lleida, Estela Bosons.
30: Es poden trobar professionals que atenen urgències de nit i en festius, trucant-hi prèviament, però no hi ha cap clínica que estigui sempre oberta i amb hospitalització permanent. El centre que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, assegura que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
31: Desde noviembre llevo buscando veterinarios y es difícil.
2: O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también pues festivos, noches, fines de semana.
30: També ho constata el president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, tot i que insisteix que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades.
8: A la producció no en trobem, també tenim, estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs. Mai ens havia passat això. Però igual també aquest és el moment de les condicions laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
30: No hi ha servei privat i, a més, l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida a Torrelameu, a la Noguera, tot i que està previst, encara no té urgències les 24 hores els 7 dies de la setmana.
8: Per tindre una universitat acreditada de veterinària has de tenir un hospital de 24-7. Aquí hi ha una mancança.
30: Mentrestant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
9: Fins al punt de 4:45 amb l'Oriol Corral. Oriol, bona tarda.
10: Bona tarda. El Barça juga avui el primer partit després de les vacances al Camp Nou, al trofeu Joan Gamper contra l'Al-Ahly egipci. La principal novetat és la de Rodri, l'últim fitxatge del Barça, que serà presentat avui davant l'afició blaugrana juntament amb la resta de la plantilla. El partit començarà a les 8 del vespre i cap a les 7 començarà aquesta presentació. L'entrenador Hansi Flick parla de Rodri, el nou migcampista del conjunt blaugrana.
11: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
10: No s'espera, però, que Rodri jugui al Gamper d'avui. Serà el primer partit al Camp Nou per a altres jugadors, com l'anglès Anthony Gordon i l'alemany Karim Adeyemi, que han arribat aquest estiu a Can Barça. També per a Jesse Bisibu, amb fitxa del filial, i per a l'egipci Hamza Abdelkarim, que jugarà contra el seu anterior equip, l'Al-Ahly. En aquest Gamper, qui farà el discurs com a capità serà Rafinha. Hansi Flick ha triat el brasiler Pedri i Eric Garcia com a capitans provisionals fins que la plantilla estigui tancada i es puguin votar. El partit Barça-Al-Ahly començarà a les 8 del vespre i el podeu seguir en directe des de les 7 de la tarda a la TDT, la transmissió de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: A l'Espanyol han presentat Vanja Derkusic com a nou futbolista. El central de 26 anys arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg, és internacional amb Eslovènia i està molt agraït de ser a l'Espanyol.
12: I felt very happy, very surprised, let's say.
13: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
10: D'altra banda, el director esportiu, Monchi, diu que volen incorporar un extrem segur i probablement algun altre jugador. Sentirem ara el director esportiu de l'Espanyol.
14: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo, que estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa pero sin pausa.
10: I l'Atlètic de Madrid té avui el partit de la primera jornada de la Lliga contra el Màlaga a les 9 del vespre. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça està interessat en el davanter argentí, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone, vol que Julián es quedi. A la segona divisió, l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
1: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
10: Un Girona que va anunciar el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba al lliure després de 4 temporades al Rayo. El Girona juga divendres a les 9 del vespre al camp del Còrdoba.
0: 3CAT Info.
10: A la Lliga CB, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià. El tècnic Gerard Encuentra explica quin és l'objectiu per la nova temporada a la màxima categoria del bàsquet estatal.
3: Passat, doncs, ens va costar molt. Està clar que jo crec que hem millorat posicions, però el nostre objectiu ha de ser igualar lo de l'anterior Capravo Lleida, no? Que va ser 4 temporades a la CB que van estar, pues aquesta, pues a veure si som capaços de al maig dir que igualarem el que va fer el Capravo Lleida, no? Aquest ha de ser l'objectiu principal.
10: Un últim apunt, el ciclista d'Ullastrell Abel Balderstone, fins ara el Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates, l'equip de Tadej Pogacar. Balderstone ha signat fins al 2029 i assegura que és un somni d'esquera petit.

0: Són 4:45, obrim aquesta segona part de l'informatiu explicant-vos que ja s'ha reobert parcialment l'autopista AP7 a l'altura de Gelida, a l'Alt Penedès, després que l'incendi d'un camió que circulava cap al sud tallés completament la circulació en els dos sentits de la marxa. En sentit sud hi ha de moment un carril dels tres oberts i en sentit nord s'ha restablert del tot la circulació. L'incendi està provocant encara cues de 8 quilòmetres en sentit Tarragona i 10 quilòmetres més en sentit Barcelona. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. El PP hi està en contra i reclama el retorn en bloc dels infants al Marroc. Els experts recorden que cap normativa permet devolucions col·lectives. I avui serà l'últim dia que els termòmetres arribaran als 40 graus a Catalunya. Després, els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies. Mentrestant, Protecció Civil manté activada l'alerta per calor intensa, alhora que també hi ha avisos per pluges i tempestes en diferents punts del territori. I a partir d'ara ens centrarem a explicar-vos que es triplica el nombre d'avortaments espontanis a Gaza en l'últim semestre. Les dones embarassades tenen un estat de salut delicat a causa de les condicions de vida imposades pels israelians i els hospitals no donen l'abast. Malgrat la situació, la majoria de dones volen quedar-se embarassades. Pressió a Zelensky amb la petició del ministre destituït de Defensa perquè hi hagi eleccions enmig de la guerra. El president ucraïnès ha sumat avui un altre mal de cap, una investigació per corrupció que ha fet caure la sotscap de la seva oficina. I a Girona, el model d'atenció a la salut mental evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any. És un model que permet que les persones puguin viure independentment amb suport de professionals sanitaris i d'entitats. I això els evita els ingressos. I pel que fa als esports, Oriol Corral.
1: El Barça s'estrena al Camp Nou amb la disputa del GAM per controlar l'Ahly Egipci a les 8 del vespre. A partir de les 7, la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. S'espera que Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, no jugui avui.
0: I pel que fa al temps, tenim diversos observatoris que ja han arribat o superat els 40 graus a aquesta hora. Tarda de calor un cop més molt intensa. Demà s'inicia un discret descens de la temperatura, no serà fins divendres i sobretot el cap de setmana, quan ho notarem de manera més clara. De moment, sol i aquesta tarda alguna tronada al Pirineu. Passen 3 minuts del punt de 4:45 de la tarda. Escolteu aquest testimoni d'una noia migrant, la Wafae, de 28 anys, que va sortir del Marroc fins a Ceuta i que porta setmanes evitant els perills que es troba al carrer.
2: Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe. Intenten atacar les noies constantment, cada nit. Quan vas al lavabo, et segueixen. Jo dormo des de les 7 del matí fins al migdia. Quan tothom es desperta, jo dormo. When everyone
0: wake up, I slept. I com ella, encara hi ha nenes menors d'edat que no tenen un sostre i estan exposades a agressions sexuals. Per això el govern espanyol vol traslladar 500 nenes de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. El PP hi està en contra, però no caldrà l'aval dels seus governs per fer aquest primer trasllat que no té data. Madrid. Paula Brujats.
3: És una mesura provisional i d'urgència. La prioritat és treure de Ceuta les nenes en risc que malviuen en campaments improvisats i sense que l'administració les hagi atès. El govern de Ceuta i l'Espanyol han pactat 6 espais provisionals per donar-los un sostre a Ceuta mateix i després se les traslladarà cap a la península. Encara no hi ha data per fer-ho. Les acolliran ONGs en centres propis i les comunitats de destí no n'assumiran la tutela. Per tant, no caldrà l'aval dels governs autonòmics. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que la prioritat ara mateix és acollir tots els menors mentre s'estudia si se'ls pot retornar.
4: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislación.
3: Però xoca amb el relat de ministres com Álvarez i Marlaska, que la setmana passada parlaven d'expulsar tots els migrants. Brussel·les també pressiona i avala de portar nens i nenes i el Partit Popular s'hi suma. La seva portaveu al Senat, Alicia García, rebutja el trasllat de les primeres 500 menors.
5: Marruecos ha solicitado la vuelta de los menores y Europa lo reclama. ¿Qué problema tiene el gobierno? Es la solución más fácil. Y el interés superior del menor es volver con sus familias. Eso es humanidad.
3: Però molts dels menors no venen del Marroc i han arribat a Ceuta fugint d'altres països en guerra. El Partit Popular, que reclama que es deporti menors d'immediat i en bloc, és a dir, saltant-se la llei.
0: Els experts recorden que tant la normativa europea com l'espanyola permeten la devolució de menors als seus països d'origen, però mai es pot fer en bloc perquè s'ha d'estudiar cas per cas i veure què és el millor per a l'infant. És el que han explicat aquesta emissora Marcos González, professor de Dret a la Universitat de Barcelona i expert en migracions, i Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
6: No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. No hi ha cobertura per fer això de forma col·lectiva i, sobretot, sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors.
7: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay niños y niñas del colectivo LGTB que no pueden retornar a Marruecos porque correrían riesgo.
0: Sobre el trasllat de 500 nenes a la península a càrrec d'organitzacions de protecció a la infància, mentre la tutela continuarà sent de Ceuta, consideren que no és la situació ideal perquè són les autonomies les que se n'haurien d'ocupar. Però és millor això que res, tenint en compte les agressions que ja han començat a patir les nenes.
6: Aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
7: Tenemos muchas niñas, más de 14 hemos documentado víctimas de agresiones sexuales en la ciudad de Ceuta.
0: I creuen que les administracions estan actuant tard per donar assistència als milers de persones que malviuen per les platges i els polígons de Ceuta.
8: 3CAT Info.
0: Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que afectarà bona part del territori. Avui és l'últim dia que arribarem als 40 graus en algun punt de Catalunya i la previsió és que la calor extrema s'acabi demà. Després els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies. A més, el risc d'incendi forestal continua sent elevat, sobretot al Priorat i la Ribera d'Ebre, on el Pla Infocat es manté en prealerta pel perill molt alt i extens. També és elevat a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent i alguns sectors de la Catalunya central. A més, l'AEMET manté avisos per pluges i tempestes al Pirineu, al Prepirineu i punts del prelitoral i l'Empordà. Poden anar acompanyades de fortes ratxes de vents i calamar-se. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució davant d'aquesta previsió de pluges.
9: Aquests moments que veiem que poden haver-hi aquestes tamborinades, aquestes tempestes, doncs que tothom estigui vigilant, sobretot d'aquelles zones que puguin ser inundables, que poden haver-hi acumulacions d'aigua en algun punt, en algun moment donat, incrementalleres de rius que estiguin molt seques, que l'aigua corri molt ràpida i que pugui emportar-se algun vehicle o ens pugui arrossegar si les creuem.
0: I al País Valencià avui hi ha avís vermell per calor, amb màximes d'entre 42 i 44 graus al litoral de València i al litoral nord d'Alacant. També hi ha risc extrem d'incendi forestal a tot el territori, amb possibilitat de tempestes seques en alguns punts. I en paral·lel, un informe internacional alerta que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial. Al juny, l'aigua va arribar a estar fins a 6 graus per sobre del normal. Els experts alerten d'efectes greus sobre els ecosistemes i les cadenes alimentàries i avisen que algunes espècies podrien arribar a morir en massa. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant molt a les Illes Balears. Des de Can Picafort, a Mallorca, ens ho explica la Caterina Carmany Jaume.
10: 33 graus a Sa Dragonera, 32 a Mahó, rècords històrics. Hi ha més banyistes que gent a la sorra i el més comentat, que la mà ja no refresca. Sentim na Cati i na Victòria, que tota la vida han estiuetjat aquí, a Can Picafort.
11: Fa dos mesos que els nostres escarrufagents entren en l'aigua. Ha estat no gens agradable. No és com antes, que t'escarrufava quan entraves dins l'aigua. Enguany ja és calentat quan entres i quan més va, més calentes.
12: Enguany s'ha vist molta diferència respecte a altres anys. Des de matí, hora baixa, qualsevol moment del dia, la temperatura era molt més alta respecte a altres anys.
10: En el que portem de mes, l'aigua de mitjana a la mà és de 30 graus, 4 més de l'habitual.
0: L'incendi forestal declarat ahir al terme municipal de Pino Franqueado a Cáceres, Extremadura, avança sense control i creix fins a les 2.200 hectàrees. El foc ha afectat almenys 6 habitatges i manté evacuades 700 persones. Tot i que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi apunta que podria haver estat intencionat. en les tasques d'extinció i treballen avui més de 200 efectius i 23 mitjans aeris, alguns dels quals han tingut dificultats per poder enlairar-se a causa de l'alta concentració de fum per la inversió tèrmica. No es descarta que les flames puguin entrar a la província de Salamanca, Castella i Lleó, i per aquest motiu, des d'ahir a la tarda, treballen per fer contrafocs. Avui les previsions meteorològiques milloren respecte a ahir, amb vents més fluixos i un descens de les temperatures.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les duríssimes condicions de vida dels gazians imposades per Israel tenen efecte també en les embarassades de moltes dones, en els embarassos de moltes dones. En l'últim semestre s'ha triplicat el nombre d'avortaments espontanis respecte als 6 mesos anteriors. Els hospitals no donen l'abast i la majoria de dones presenten un estat de salut molt delicat abans de quedar-se embarassades. Jerusalem, Jordi Brascó.
13: La crisi humanitària que viu Gaza s'explica a través de les més de 70.000 vides perdudes, però també a través de les tantíssimes que ni tan sols han començat. En el primer semestre d'aquest any, prop de 4.000 és el número de mares que han perdut la seva criatura durant l'embaràs. Representen el triple que en els 6 mesos anteriors. La Shirin Alalawi, ginecòloga a l'Hospital Nasser de Khan Yunis, té l'explicació a una estadística tan demolidora.
14: Hi ha molts factors que provoquen aquestes xifres. Malnutrició, nivells baixos de ferro, malformacions congènites provocades per substàncies dels explosius, i moltes d'aquestes complicacions es podrien haver evitat si hi hagués hagut un seguiment mèdic adequat, també abans de l'embaràs.
13: Amb aquest panorama, un podria assumir que les dones gazianes no pensen en el fet de tenir fills com una prioritat. Res més lluny de la realitat, segons la Shirin.
14: La majoria de dones de Gaza desitgen quedar-se embarassades. Per què? Perquè moltes d'elles han perdut fills durant la guerra. Però les condicions actuals ho posen molt difícil. Per exemple, la manca de refugi. Com et pots quedar embarassada si vius en una tenda de campanya?
13: Més enllà de l'embaràs, l'altre gran risc arriba en el moment del part. Segons dades de l'ONU, un mínim de 15 dones a la setmana donen a llum fora d'un centre mèdic. Arribar fins als hospitals no és fàcil i tampoc és garantia de res, ja que estan col·lapsats i hi ha dones que fins i tot han hagut de parir al terra.

0: de l'inici de la guerra fa 4 anys i mig. Avui hi ha hagut una nova protesta al carrer per donar-li suport. I Zelensky ha sumat un altre mal de cap amb una investigació per corrupció que l'ha portat a destituir la sotscap de l'oficina presidencial. A Rússia hi ha eleccions legislatives d'aquí a un mes i el règim no només veta candidats pacifistes, sinó que va un pes més enllà amb la pressió contra els ciutadans que volen votar en contra de Putin i de la seva guerra. Molts dels joves que es van aplegar a les portes del Suprem per defensar el dret a votar i a blacar, l'únic partit pacifista que finalment van excloure de les eleccions, han acabat detinguts i empresonats. Moscou, Cristina Solies.
1: Alguns dels joves fins i tot han estat arrestats dies després quan anaven caminant pel carrer. Això demostra que el Kremlin està utilitzant les càmeres de videovigilància per identificar sospitosos a través del reconeixement facial. Entre els detinguts n'hi ha que hauran de passar 2 setmanes a la presó, com la Daria, que només reclamava la fi del conflicte.
2: Per la pau i la llibertat, per un alto al foc, per un acord d'alto al foc i contra la repressió política.
1: Des del partit de Putin consideren que aquesta imatge del jovent atrevint-se a mostrar públicament la seva indignació és intolerable. El president de Rússia Unida, Dmitri Medvedev, ha passat directament als insults.
3: Mireu quants imbècils han sortit a la llum durant aquest període tan difícil i dramàtic. Són joves imbècils, que no entenen el que fan.
1: Bona part dels que s'oposaven a la guerra han marxat del país els últims anys. La presidenta de la Comissió Electoral, Elia Panfilova, creu que ara ni tan sols haurien de poder votar a distància.
4: Considero que qui ha marxat del país, qui ha traït el país, que se'n vagi a pastar fang. Aquesta és la meva posició.
1: Segons les enquestes, 2 de cada 3 russos volen que hi hagi negociacions de pau a Ucraïna, però una cosa és pensar-ho i una altra sortir al carrer a demanar-ho, o encara pitjor, pretendre que sigui una de les opcions a les eleccions. Per a Putin, desafiar la guerra és desafiar-lo a ell i, per tant, desafiar Rússia.
0: Són 4:45. Us expliquem ara que ja s'ha reobert parcialment l'autopista AP7 a l'altura de Gelida, l'Alt Penedès, després que l'incendi d'un camió que circulava cap al sud tallés completament la circulació en els 2 sentits de la marxa. En sentit sud hi ha de moment un carril dels 3 oberts i en sentit nord s'ha restablert del tot la circulació. L'incendi provoca encara cues de 8 quilòmetres en sentit Tarragona i de 10 quilòmetres més en sentit Barcelona. El foc s'ha propagat als marges de la carretera i ha afectat la vegetació del voral. Per això, els bombers hi treballen amb 12 dotacions i 2 mitjans aeris. També s'ha hagut d'interrompre la circulació de trens a l'R4 entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central per la proximitat del foc a les vies. Segons Renfe, s'està gestionant un servei alternatiu amb autocar. Paral·lelament a la C-17, a Balanyà, a la comarca d'Osona, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona per un accident i a circulació intensa en aquest punt. I a aquesta hora trobareu també congestió a la P-7, però en aquest cas, a les comarques de Girona, entre Sant Feliu de Buixalleu i Sant Celoni per un carril tallat.
5: El temps.
0: Crònica d'en Francesc Mauri.
6: Els 40 graus s'enregistren a diversos observatoris de Catalunya. Fins i tot, en el cas de Torroja del Priorat o de Vinebre, s'arriba als 41 graus. Aquest és el darrer dia, probablement d'agost, que algun observatori català fregarà els 40 graus, a no ser que a finals d'agost hi hagi alguna sorpresa. I tot això perquè demà s'inicia un lleugeríssim descens de la temperatura, 2, 3, a tot estirar 4 graus, per tant, continuarem passant molta calor, però divendres i el cap de setmana aquest aterratge cap a un panorama de calor d'estiu molt més suau, sembla que es consolidarà. De moment, amb poques precipitacions, alguna tronada aquesta tarda a prop de la zona prelitoral del Pirineu, aïllades, demà al matí bastants núvols, més sol al nord i nord-oest, alguna gota a la costa sud, i a la tarda algun ruixat al Pirineu. Divendres, dissabte i diumenge podríem tenir algunes tempestes més, potser una mica més freqüents, però per desgràcia, perquè al país li convé que plogui, doncs no seran en general, si cauran a tot arreu, més aviat irregulars, i haurem d'anar seguint dia a dia a on estan previstes.
0: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any. És un model que permet que les

0: persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, ens ho explica la Núria Peraire.
1: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
2: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
1: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
3: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
4: Svalbard, un arxipèlag gelat a la frontera nord de l'OTAN.
5: Jordi Torrent, consultor expert en l'Àrtic, secretari general de l'Associació de Ports Mediterranis.
6: L'Àrtic, des de que es va començar a albirar la possibilitat de que el degel provoqués que es pogués utilitzar pel transport marítim durant llargs períodes de temps, ha estat sempre una prioritat, primer per Rússia, no només, evidentment, pel tema del transport marítim, sinó per l'accés als combustibles fòssils i altres matèries que amaga el fons marí de l'Àrtic, i també perquè concentra bona part de la seva flota naval, de l'arsenal nuclear i a nivell geogràfic i de...
5: Maya Soiterich, analista del diari noruec Dagsavisen.
7: Noruega ha estat sempre a la frontera nord de l'OTAN. Ens en vam oblidar durant anys abans de l'annexió russa de Crimea. Va ser llavors quan ens vam adonar que la Guerra Freda realment no s'havia acabat.
8: Arxipèlag de Svalbard, a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. Pertany a Noruega, però es regeix per un tractat del 1920 que regula els usos de l'arxipèlag i estipula que els signants poden explotar els recursos de les illes. El degel està animant nous països a firmar-lo. L'últim, a l'abril d'aquest any, han estat els Emirats Àrabs Units. És l'únic territori de l'OTAN on Rússia té assentaments. Són dues localitats mineres.
9: Svalbard i la seva capital, Longyearbyen, són l'enclavament de més de 1.000 habitants situat més al nord del planeta. El fred talla la respiració, el vent se't cola per la samarreta tèrmica. A Svalbard, la nit polar tancada dura 80 dies. Descobert el 1596, durant segles l'arxipèlag es va omplir d'exploradors i caçadors, de balenes, de morses, mines de carbó fins l'any passat i ara hotels i agències d'aventura. Avui comença a estar en el radar del món, per la seva ubicació estratègica en un àrtic que es desgela i que tothom cobdicia, i també pels seus potencials recursos marins, fòssils i minerals.
10: The Svalbard is located, it's an archipelago, it reaches from 74 degrees north to 81 degrees north. It has 60% glaciers.
9: Primera parada, Museu de Svalbard, a l'entrada un os polar dissecat de 500 quilos. Ens atén el seu director, Eystein Markusson. Què fa que Svalbard sigui especial?
11: Molts diuen que és com el canari de la mina, perquè aquí l'escalfament global es produeix a un ritme 7 vegades més ràpid que la resta del món. Per tant, aquí podem veure la velocitat amb què canvia el clima. I després, Svalbard ha retornat a la geopolítica per dinàmiques que creiem superades. Alguna cosa està passant amb Svalbard, però ningú sap què exactament.
9: El Centre d'Artistes de Spitsbergen és un dels nuclis culturals de Longyearbyen, on viuen unes 1.300 persones de més de 30 països. La Dominika Dabrowska, la seva directora i astrofísica, ens parla de les peculiaritats de Svalbard. No s'hi poden enterrar cossos sencers perquè el permafrost els expulsa cap amunt. Cada cop hi ha més dies càlids, entre cometes, en què la temperatura no baixa de 0 graus. I com s'articula, li pregunto, la convivència amb els ossos polars?
12: Sí, lo de osos polares, están aquí, están en su territorio, y cuando salimos fuera tenemos un rifle, pero bueno, lo más importante es cómo entender estos animales, y también es importante observar la naturaleza, porque lo que me gusta en Svalbard, que es muy diferente que otros sitios del mundo, que aquí naturaleza es como por encima de gente.
9: El vent és un dels sons dominants de Svalbard, l'altre, el de les motos de neu. I és que a l'hivern la moto de neu és la manera més pràctica de moure's per Svalbard, però també és l'única manera d'arribar a Barentsburg, el poble rus situat a uns 60 quilòmetres de la capital. A Barentsburg hi viuen uns 300 miners russos i ucraïnesos. Des de la guerra d'Ucraïna, l'oficina de turisme de Svalbard ha tallat oficialment tota relació amb Barentsburg i costa arribar-hi. L'Helena K, no vol que digui el seu cognom, hi ha d'anar cada cop que s'ha de renovar el passaport. De pare ucraïnès i mare russa, la situació actual la desconcerta.
13: I don't understand the difference.
14: Jo no entenc la diferència entre Ucraïna i Rússia. Per nosaltres, abans, només era la Unió Soviètica, sense fronteres dins del territori. No ho entenc, tot això. Però, evidentment, no puc anar a Moscou. Rebo moltes invitacions, però no puc anar-hi des que va començar la guerra, perquè ajudo refugiats, envio diners cap allà, i la meva filla troba a faltar Rússia.
9: Russia. A Longyearbyen hi ha una comunitat d'ucraïnesos i russos dissidents d'un centenar de persones. Quan s'enyoren de la seva terra, poden comprar a la botiga de l'hotel Ruski Dom, on s'importen productes des de Moscou o Minsk. Svalbard fascina per la seva bellesa i atrau artistes de tot el món, com l'anglesa Kirsty Banks.
15: It's just the sheer beauty of it.
16: És la seva bellesa pura el que t'atrapa, i a mesura que hi vas també entens la seva fragilitat. Després d'algunes visites et deixes arrossegar pels impressionants colors del cel.
9: Però es troba a l'epicentre d'una regió vulnerable i disputada del planeta, l'Àrtic, i Noruega i, per extensió, l'OTAN, han d'articular una nova política davant les actuals tensions globals.
7: Noruega té problemes greus a Svalbard. Les mines de carbó han tancat. El subministrament energètic és molt dèbil. La població noruega a l'arxipèlag s'està reduint ràpidament, mentre altres països envien població seva a Svalbard. I Rússia ja està construint esglésies o col·locant creus. Tota aquesta parafernàlia ritualística que pot tenir pes a l'hora de fer reclamacions sobre l'illa. Per tant, per Noruega és molt important desxifrar què pensa fer a Svalbard.
4: És un reportatge de Cèlia Cernades amb selecció musical de Josep Lluís Santiso. Podeu escoltar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3Cat.
3: Esports.
0: Fins al punt de les 5 amb l'Oriol Corral. Oriol, bona tarda.
17: Bona tarda. El Barça s'estrena avui al Camp Nou amb el trofeu Joan Gamper contra l'Al-Ahly Egipci. La principal novetat al conjunt blaugrana és la de Rodri, l'últim fitxatge que serà presentat avui davant l'afició blaugrana juntament amb la resta de la plantilla abans del partit. El partit començarà a les 8 del vespre i cap a les 7 començarà la presentació. L'entrenador Hansi Flick ha parlat del fitxatge de Rodri, el nou migcampista del Barça.
18: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
17: No s'espera, però, que Rodri jugui al Gamper d'avui. Serà el debut al Camp Nou per altres futbolistes com Anthony Gordon i Karim Adeyemi, que han arribat també aquest estiu. També per a Jesse Bisibu, amb fitxa del filial, i per a l'egipci Hafsa Abdelkarim, que jugarà contra el seu anterior equip. En aquest Gamper, qui farà el discurs com a capità serà Rafinha. Flick ha triat el brasiler, Pedri i Eric Garcia com a capitans provisionals fins que la plantilla estigui tancada i es puguin votar. El Barça a l'Ahly del Gamper comença a les 8 del vespre i el podeu seguir en directe des de les 7 de la tarda a la TDT, la transmissió de Catalunya Ràdio. L'Espanyol ha presentat Vanja Derkusic com a nou futbolista blanquiblau. El central de 26 anys arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg, és internacional amb Eslovènia i està molt agraït del fitxatge per l'Espanyol.
19: I felt very happy, very surprised, let's say.
20: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
17: D'altra banda, el director esportiu de l'Espanyol, Monchi, diu que volen incorporar un extrem segur i probablement algun altre jugador.
21: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo, que estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción muy... Estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de... Sin prisa, però sin pausa.
17: Encara a la primera divisió, l'Atlètic de Madrid té avui el partit de la primera jornada de la Lliga contra el Màlaga a les 9 del vespre. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip.
3: 3Cat Info.
17: A la segona divisió, l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
22: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar, jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
17: El Girona marxa demà cap a Còrdoba, on jugarà divendres a les 9 del vespre. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderstone, fins ara al Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates, que té Tadej Pogačar com a cap de fila signa fins al 2029. També en ciclisme els catalans David de la Cruz i Marcel Camprubí correran la Vuelta amb l'equip Pinarello. S'afegeixen a Pau Miquel i Marc Brustenga com a catalans confirmats per la prova que comença aquest dissabte a Mònaco.
3: Fresca Info.
23: Bona tarda, són les 5. Ja s'ha reobert parcialment l'autopista AP7 a l'altura de Gelida, l'Alt Penedès, després que l'incendi d'un camió que circulava cap al sud tallés completament la circulació en els dos sentits de la marxa. En sentit sud hi ha, de moment, un carril obert dels tres i en sentit nord ja s'ha restablert del tot la circulació en aquest punt de l'autopista AP7. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. El PP hi està en contra i reclama el retorn en bloc dels infants al Marroc. Els experts, però, recorden que cap normativa permet devolucions col·lectives. Avui serà l'últim dia que els termòmetres arribaran als 40 graus a Catalunya. Després, els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies. Mentrestant, Protecció Civil manté activada l'alerta per calor intensa, alhora que també hi ha avisos per pluges i tempestes en diferents punts del territori. El govern català recupera, gairebé 20 anys després, la idea d'un eix transversal ferroviari, un nou traçat d'alta velocitat que connectaria Lleida amb Barcelona passant pel Vallès, on hi hauria una nova estació. A més, el projecte estudia l'entrada dels AVE per l'estació de la Sagrera, a Barcelona. Augmenta la pressió al president ucraïnès Zelensky amb la petició del ministre destituït de Defensa perquè hi hagi eleccions en plena guerra. El president ucraïnès ha sumat avui un altre mal de cap, una investigació per corrupció que ha fet caure la sotscap de la seva oficina. La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona celebra una jornada d'èxit amb les colles locals assolint castells de gamma extra. La jornada ha acabat amb el Pilar de Sis aconseguit per la Jove de Tarragona.
3: Esports.
17: El Barça s'estrena al Camp Nou aquesta temporada amb la disputa del Gamper contra l'Al Ahly Egipci a les 8 del vespre. A partir de les 7, la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. S'espera, però, que Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, no jugui avui. L'Espanyol ha presentat Vanja Derkusic, el central eslové, com a nou jugador de l'equip. arriba cedit del Zenit de Sant Petersburg i Monchi, director esportiu, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Van Der Stone, fins ara al Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates, que té Tadej Pogacar com a cap de files.
23: I pel que fa al temps, últim dia de màximes que arribin o superin els 40 graus. Aquesta tarda tindrem calor intensa i xafogor marcada sobretot a la costa. També hi haurà alguna nuvolada i algun ruixat al Pirineu i al Massís dels Ports. Demà, com dèiem, comença aquest discret i progressiu descens de la temperatura. No serà fins divendres i sobretot el cap de setmana, quan ho notarem de manera més clara.
3: 3CAT Info.
23: Ara passant poc més de 3 minuts a les 5 de la tarda, a aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. L'executiu de Pedro Sánchez treballa en l'acollida de 500 nenes immigrants des de Ceuta i cap a la península. Tot i el rebuig frontal del Partit Popular, la Moncloa no necessitarà el vistiplau dels seus governs autonòmics perquè seran les ONGs qui donaran sostre a aquestes menors. Els populars insisteixen que cal expulsar en bloc tots els que van entrar irregularment a la ciutat autònoma a finals de juliol. Informa des de Madrid Paula Brujats.
1: És una mesura provisional i d'urgència. La prioritat és treure de Ceuta les nenes en risc que malviuen en campaments improvisats i sense que l'administració les hagi atès. El govern de Ceuta i l'Espanyol han pactat 6 espais provisionals per donar-los un sostre a Ceuta mateix i després se les traslladarà cap a la península. Encara no hi ha data per fer-ho. Les acolliran ONGs en centres propis i les comunitats de destí no n'assumiran la tutela, per tant no caldrà l'aval dels governs autonòmics. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que la prioritat ara mateix és acollir tots els menors mentre s'estudia si se'ls pot retornar.
2: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislació.
1: Però xoca amb el relat de ministres com Álvarez i Marlaska, que la setmana passada parlaven d'expulsar tots els migrants. Brussel·les també pressiona i avala de portar nens i nenes, i el Partit Popular s'hi suma. La seva portaveu al Senat, Alicia García, rebutja el trasllat de les primeres 500 menors.
5: Marruecos ha solicitado la vuelta de los menores y Europa lo reclama. ¿Qué problema tiene el gobierno? Es la solución más fácil. Y el interés superior del menor es volver con sus familias. Eso es humanidad.
1: Però molts dels menors no venen del Marroc i han arribat a Ceuta fugint d'altres països en guerra. El Partit Popular, que reclama que es deporti menors d'immediat i en bloc, és a dir, saltant-se la llei.
23: Gràcies, Paula. Doncs bé, els experts recorden que tant la normativa europea com l'espanyola permeten la devolució de menors als seus països d'origen, però mai es pot fer en bloc, perquè s'ha d'estudiar cas per cas i veure què és el millor per l'infant. És el que han explicat a 3CAT Info Marcus González, professor de Dret a la Universitat de Barcelona i expert en migracions, i Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta justament en la protecció dels infants.
6: No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. No hi ha cobertura per fer això de forma col·lectiva i sobretot sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors.
24: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay niños y niñas del colectivo LGTB que no pueden retornar a Marruecos porque correrían riesgo.
23: Sobre aquest trasllat de 500 nenes a la península a càrrec d'organitzacions de protecció a la infància, mentre la tutela continuarà sent de Ceuta, consideren que no és la fórmula ideal, perquè són les autonomies les que se n'haurien d'ocupar, però diuen que és millor això que no per res, tenint en compte les agressions que ja han començat a patir les nenes.
3: 3CAT Info.
23: Per cert, que els controls fronterers d'Espanya a viatgers que venien d'Itàlia s'han aplicat ja a més de 6.000 persones. Segons l'última actualització de dades del govern, les autoritats han fet revisions a un total de 565 vols des que la mesura es va posar en marxa el 8 d'agost. Des d'aquest dilluns, a l'aeroport del Prat s'ha demanat la documentació a 190 viatgers amb nacionalitat extracomunitària. Recordem que l'executiu de Pedro Sánchez va activar els controls aleatoris fruit de la suspensió per part d'Itàlia de l'acord de l'espai Schengen amb Espanya per aquesta crisi migratòria a Ceuta. La previsió és mantenir-los fins al 7 de setembre o fins que el govern de Giorgia Meloni decideixi restablir la normalitat de les relacions entre els dos països.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
8: Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna, que afectarà bona part del territori. Avui és l'últim dia que arribarem als 40 graus en algun punt de Catalunya i la previsió és que la calor extrema s'acabi ja demà. Després, els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies. A més d'això, el risc d'incendi forestal continua sent elevat, sobretot al Priorat i a la Ribera d'Ebre, on el Pla Infocat es manté en prealerta pel perill molt alt i extens. També és elevat a les Terres de l'Ebre, Tarragona i Ponent i alguns sectors de la Catalunya central. A més d'això, la EMET manté avisos per pluges i tempestes al Pirineu i Prepirineu, així com alguns punts del prelitoral i de l'Empordà. Unes pluges, unes tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i calamar-se en aquestes zones. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució davant aquesta previsió de pluges.
10: Aquests moments que veiem que poden haver-hi aquestes tamborinades, aquestes tempestes, doncs que tothom estigui vigilant, sobretot d'aquelles zones que puguin ser inundables, que poden haver-hi acumulacions d'aigua en algun punt, en algun moment donat, incrementalleres de rius que estiguin molt seques, que l'aigua corri molt ràpida i que pugui emportar-se algun vehicle o ens pugui arrossegar si les creuem.
8: Pel que fa al País Valencià, avui hi ha avís vermell per calor, amb màximes d'entre 42 i 44 graus al litoral de València i al litoral nord d'Alacant. A França, mentrestant, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, s'han normalitzat, però els últims dos mesos han sigut molt secs. Això ha fet que el nivell d'aigua del Rin no es recuperi i que les collites sembla que patiran pèrdues per la manca de pluja. Les morts per calor a Alemanya també continuen pujant. Berlín, Jordi Regàs.
11: Ja són 12.000 els alemanys que han mort aquest estiu degut a les altes temperatures, sobretot gent gran que no disposa de l'opció de refrigerar la casa, uns habitatges que estan preparats pel fred però no per la calor. La manca de pluja també s'està notant en l'agricultura. Segons les previsions dels pagesos, la collita del blat d'hivern, que és el que es dedica a la farina per fer pa, caurà un 7%. Els sindicats agraris demanen ajudes. Joachim Ruckwitt, president de l'Associació de Pagesos d'Alemanya.
12: Que ens retallin els impostos del gasoil com a mínim fins a finals de novembre. Que això és possible en el marc de la Unió Europea ens ho ha demostrat Polònia. Allà els han reduït clarament l'IVA i això Alemanya ho necessita obligatòriament.
11: El Rin, mentrestant, principal via fluvial pel transport de mercaderies, continua sota mínims. A l'estació de mesura oficial de Caop, a Renània-Palatinat, es va assolir el mínim històric el 14 d'agost, amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Avui ha pujat fins als 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport comença a ser econòmicament viable.
8: I, en paral·lel a tot això, un informe internacional alerta que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial. Al juny, l'aigua va arribar a estar fins a 6 graus per sobre del normal. Els experts alerten d'efectes greus sobre els ecosistemes i les cadenes alimentàries. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant especialment a les Illes Balears. Des de Can Picafort, a Mallorca, ens ho explica la Caterina Carmany Jaume.
13: 33 graus a Sadragonera, 32 a Mahó, rècords històrics. Hi ha més banyistes que gent a la sorra. I el més comentat, que la mà ja no refresca. Sentim na Cati i na Victòria, que tota la vida han estiuetjat aquí, a Can Picafort.
25: Fa dos mesos que no estàs corrufollets entrant dins aigua. Està també, no és gens agradable. No és com antes, que t'escarrufava quan entrava dins aigua. Enguany ja és calentat quan entres i quan més va més calentes.
26: Enguany s'ha vist molta diferència respecte a altres anys. És de matí, hora baixa, qualsevol moment del dia, la temperatura era molt més alta respecte a altres anys.
13: En el que portem de mes, l'aigua de mitjana a la mà és de 30 graus, 4 més de l'habitual.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Després de gairebé 20 anys dormint, el govern recupera ara el projecte de l'eix transversal ferroviari. La proposta planteja una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès. El nou itinerari permetria que els trens AVE entressin directament a Barcelona per la Sagrera i preveu també una nova estació d'alta velocitat al Vallès. Encara s'ha de concretar la ubicació, però la intenció és que tingui connexió amb Rodalies i amb ferrocarrils de la Generalitat. A Sant Cugat, els projectes d'intercanviador de les estacions d'Hospital General i Volpelleres podrien encaixar amb aquest plantejament. Cristina Pereira és l'alcaldessa accidental de Sant Cugat.
27: Aquest és un tema que va sortint sobre la taula ja fa molts anys, entre intercanviadors, a l'eix transversal i a l'AVE. Crec que seria una molt bona notícia per Sant Cugat, però també pel país.
23: El govern invertirà més d'un milió d'euros a definir el traçat d'aquest eix transversal ferroviari, analitzar-ne la viabilitat, estimar els costos i avaluar-ne l'impacte ambiental. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca que el nou corredor podria ser utilitzat tant per trens de viatgers com de mercaderies.
0: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
23: La nova línia permetria reduir la radialitat de la xarxa ferroviària al voltant de Barcelona i alhora disminuir el trànsit de camions per carretera. Aquest eix transversal ferroviari travessaria Catalunya d'oest a est, tal com fa actualment la carretera C25. Les obres, en tot cas, van per llarg, no començarien almenys fins l'any 2030. I us expliquem ara també que el Ministeri de Consum ha imposat una sanció d'un milió d'euros a l'empresa de lloguer de vehicles Avis per cobrar una taxa de fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un dels seus vehicles. El recàrrec el cobraven per les despeses de gestió d'aquestes multes. L'empresa justifica el cobrament per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor que havia comès aquesta infracció. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa de lloguer hi està obligada per llei i, per tant, no es pot cobrar al client. A més, determina que és una càrrega econòmica desproporcionada. En aquest cas, ho considera una infracció molt greu perquè hi ha l'agreujant que és una pràctica reiterada per part d'aquesta companyia de lloguer de cotxes, per part d'Avis.
3: 3Cat Info.
23: De la pàgina política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, passa a l'atac contra Aliança Catalana i adverteix que allunya la independència i que té efectes nocius pel país, diu. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent, Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Orriols, tal com auguren les enquestes.
4: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
23: Turull també ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana.
4: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
23: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i amb Vox per desbancar Pedro Sánchez de la Moncloa. Arribem així a un quart de sis de la tarda i ho fem amb la informació del trànsit per explicar-vos que ja s'ha reobert parcialment l'autopista AP7 a l'altura de Gelida, l'Alt Penedès, després que l'incendi d'un camió que circulava cap al sud ha obligat a tallar completament la circulació en els dos sentits de la marxa aquesta tarda a l'AP7. Ara, en sentit sud, hi ha de moment un carril obert dels tres i en sentit nord ja s'ha restablert del tot la circulació. L'incendi, però, encara provoca cues. Hi ha aturades de 8 quilòmetres entre Castellbisbal i Gelida en sentit sud i de 10 quilòmetres entre Subirats i Gelida en sentit nord. El foc s'ha propagat als marges de la carretera, però ja està estabilitzat. Els bombers hi continuen treballant amb 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. També s'ha hagut d'interrompre la circulació de trens a la línia R4 entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central per la proximitat d'aquest foc a les vies. Segons Renfe, entre aquestes estacions ara hi ha servei alternatiu per carretera. A més, hi poden haver retards de més de mitja hora.
3: El temps.
23: La crònica amb el Francesc Mauri.
7: La tarda ens porta 40 graus a diversos observatoris del país. Torroja del Priorat, Vinebre, de moment amb dades fins a les 4 d'aquesta tarda amb 41 graus tenien el registre més elevat. Molts observatoris entre els 38 i 40, en general a Catalunya, però entre els 32 i 38. Previsió per aquesta tarda encapçalada pel sol a moltes comarques, però hi ha nuclis convectius, aquestes torres de núvols aïllades en alguns punts de la serralada prelitoral, des dels ports fins més al nord o al Pirineu, que deixen o poden deixar algun ruixat o tempesta aïllat. Demà s'inicia un discret, això ho volem remarcar, lleuger descens de la temperatura. Continuarà fent molta calor. Molts més núvols demà al matí. Clarianes al nord i nord-oest. Alguna gota a la costa sud. Demà a la tarda algun ruixat al Pirineu. Divendres i el cap de setmana notaríem força més el descens de temperatura, sobretot el cap de setmana, i poden arribar més tempestes, que de moment no sembla ni que hagin de ser generals ni freqüents, però sí algunes d'elles fortes.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
8: La companyia farmacèutica Moderna es dispara més d'un 100% a borsa després que els assajos clínics de la seva vacuna contra el melanoma hagin sigut un èxit. La companyia ha anunciat avui els resultats preliminars d'aquest medicament que frenaria la malaltia i ajudaria a controlar millor aquest càncer de pell. La vacuna, que s'aplicaria en fase inicial del diagnòstic, també dilataria el desenvolupament de la metàstasi i reduiria el risc de recaiguda o mort en pacients que tinguessin un melanoma avançat. L'assaig clínic, que es troba ja en l'última fase, s'ha fet amb més de 1.000 persones i ara només falta demanar que el fàrmac pugui arribar al mercat general. L'acció de Moderna va tancar ahir per sota dels $63 i avui arriba gairebé als $150. El laboratori farmacèutic ha desenvolupat la vacuna en col·laboració amb la farmacèutica alemanya Merck, amb un comportament més moderat als parquets borsaris. En aquest cas ha pujat un 15%. I de l'àmbit internacional, us expliquem que augmenta la pressió al president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, perquè el ministre destituït de Defensa ha reclamat que hi hagi eleccions. Mikhailo Fedorov llança el primer gran desafiament polític intern al president del país des que va començar la guerra fa més de 4 anys. Avui hi ha hagut una nova protesta al carrer per donar-li suport, però és que això no és tot. Zelensky ha sumat avui un altre mal de cap amb una investigació per corrupció que l'ha portat a destituir la sotscap de la seva oficina presidencial. Mentrestant, a Rússia hi ha eleccions legislatives d'aquí un mes i el règim no només veta candidats pacifistes, sinó que va un pas més enllà amb la repressió contra els ciutadans que volen votar en contra de Putin i de la seva guerra. Molts dels joves que es van aplegar a les portes del Tribunal Suprem per defensar el partit Yablaka, l'únic partit pacifista que finalment van excloure de les eleccions, han acabat ara detinguts i empresonats. Moscou, Cristina Solies.
9: Alguns dels joves fins i tot han estat arrestats dies després quan anaven caminant pel carrer. Això demostra que el Kremlin està utilitzant les càmeres de videovigilància per identificar sospitosos a través del reconeixement facial. Entre els detinguts n'hi ha que hauran de passar 2 setmanes a la presó, com la Daria, que només reclamava la fi del conflicte.
14: Per la pau i la llibertat, per un alto al foc, per un acord d'alto al foc i contra la repressió política.
9: Des del partit de Putin consideren que aquesta imatge del jovent atrevint-se a mostrar públicament la seva indignació és intolerable. El president de Rússia Unida, Dmitri Medvedev, ha passat directament als insults.
15: Mireu quants imbècils han sortit a la llum durant aquest període tan difícil i dramàtic. Són joves imbècils, que no entenen el que fan.
9: Bona part dels que s'oposaven a la guerra han marxat del país els últims anys. La presidenta de la Comissió Electoral, Elia Panfilova, creu que ara ni tan sols haurien de poder votar a distància.
16: Considero que qui ha marxat del país, qui ha traït el país, que se'n vagi a pastar fang. Aquesta és la meva posició.
9: Segons les enquestes, 2 de cada 3 russos volen que hi hagi negociacions de pau a Ucraïna, però una cosa és pensar-ho i una altra sortir al carrer a demanar-ho, o encara pitjor, pretendre que sigui una de les opcions a les eleccions. Per a Putin, desafiar la guerra és desafiar-lo a ell i, per tant, desafiar Rússia.
8: Encara de la pàgina internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord comercial amb el Canadà després de setmanes de negociacions i suspèn durant 3 dies els aranzels del 50% que havien d'entrar en vigor avui. El primer ministre canadenc, Mark Carney, s'ha limitat a dir que hi ha hagut progressos substancials, però que encara queda feina per fer per arribar a un acord formal i definitiu. Les tarifes, els aranzels, que ara estan en pausa, havien d'afectar uns 20.000 milions de dòlars en importacions canadenques, productes com el ciment, els estics d'hoquei gel o la cervesa. La Casa Blanca ho va justificar per un suposat tracte discriminatori als béns dels Estats Units al mercat canadenc. El líder nord-americà, Donald Trump, vol incloure la represa d'un oleoducte en l'acord final amb els seus veïns. Les relacions entre els dos països s'han tensat des del retorn de Donald Trump a la presidència, a la Casa Blanca. I a Europa, els preus segueixen pujant per l'encariment de l'energia. La inflació a la zona euro ha augmentat una dècima al juliol i ha quedat en el 2,9%. Un repunt que s'explica per les tensions geopolítiques i per l'increment dels serveis relacionats amb el turisme.
23: Per contra, l'alça dels aliments es continua moderant. El Banc Central Europeu calcula que la inflació es mantindrà aquest any al voltant del 3%. La propera reunió de l'organisme per decidir si apuja els tipus d'interès serà el 10 de setembre. Un increment del preu del diner serveix per controlar la inflació, però de retruc també pot alentir el consum i, per tant, el creixement econòmic.
3: 3CAT Info.
23: Les duríssimes condicions de vida dels gazians imposades per Israel tenen efecte també en els embarassos de moltes dones. En l'últim semestre s'ha triplicat el nombre d'avortaments espontanis respecte als 6 mesos anteriors. Els hospitals no donen l'abast i la majoria de dones presenten un estat de salut molt delicat abans de quedar-se embarassades. És una informació des de Jerusalem del Jordi Bresco.
2: La crisi humanitària que viu Gaza s'explica a través de les més de 70.000 vides perdudes, però també a través de les tantíssimes que ni tan sols han començat. En el primer semestre d'aquest any, prop de 4.000 és el número de mares que han perdut la seva criatura durant l'embaràs. Representen el triple que en els 6 mesos anteriors. La Shirin Alalawi, ginecòloga a l'Hospital Nasser de Khan Yunis, té l'explicació a una estadística tan demolidora.
5: Hi ha molts factors que provoquen aquestes xifres: malnutrició, nivells baixos de ferro, malformacions congènites provocades per substàncies dels explosius, i moltes d'aquestes complicacions es podrien haver evitat si hi hagués hagut un seguiment mèdic adequat, també abans de l'embaràs.
2: Amb aquest panorama, un podria assumir que les dones gazianes no pensen en el fet de tenir fills com una prioritat. Res més lluny de la realitat, segons la Shirin.
5: La majoria de dones de Gaza desitgen quedar-se embarassades. Per què? Perquè moltes d'elles han perdut fills durant la guerra. Però les condicions actuals ho posen molt difícil. Per exemple, la manca de refugi. Com et pots quedar embarassada si vius en una tenda de campanya?
2: Més enllà de l'embaràs, l'altre gran risc arriba en el moment del part. Segons dades de l'ONU, un mínim de 15 dones a la setmana donen a llum fora d'un centre mèdic. Arribar fins als hospitals no és fàcil i tampoc és garantia de res, ja que estan col·lapsats i hi ha dones que fins i tot han hagut de parir al terra.
23: La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona ha estat tot un èxit, amb les colles locals assolint castells de gamma extra i marcant fites històriques pel món casteller de la ciutat. Josep Almirall.
17: Objectius acomplerts de la colla jove Xiquets de Tarragona, que ha firmat una gran actuació amb l'estrena del 5 de 9 que ha acompanyat del 2 de 9 i el 3 de 9. Millor actuació de l'any dels de la camisa lila. Tant els castellers de Sant Pere i Sant Pau com els Xiquets del Serrallo també han firmat les millors 3 rondes del seu historial. Sant Pere i Sant Pau estrenen ha anat el 5 de 8, ha tornat a descarregar el 4 de 8 amb l'agulla i ha acabat amb el 3 de 8. I la colla del barri Mariner ha pogut ajuntar per primer cop els castells de la clàssica de 8, és a dir, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7. Finalment, els Xiquets de Tarragona han igualat els seus millors registres de la temporada, 7 de 8, 4 de 9 i 3 de 8. Els ratllats, però, han deixat el 3 de 9 en intent desmuntat.
3: Esports.
23: Fins que siguin 2:15 amb l'Oriol Corral. Bona tarda.
18: Bona tarda. El Barça juga avui el primer partit de la temporada al Camp Nou. És el trofeu Joan Gamper, en aquest cas contra l'Al-Ahli egipci. La principal novetat és la de Rodri, l'últim fitxatge del Barça, que serà presentat avui davant l'afició blaugrana, juntament amb la resta de la plantilla, abans del partit. Un partit que començarà a les 8 del vespre i que a les 7 començarà la presentació. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, parla de Rodri, el nou fitxatge de l'equip blaugrana.
19: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
18: No s'espera que Rodri jugui al Gamper d'avui. Serà el primer partit, això sí, al Camp Nou, per a altres jugadors, com l'anglès Anthony Gordon i l'alemany Karim Adeyemi, que han arribat aquest estiu. També per a Jesse Bisibu, amb fitxa del filial, i per a l'egipci Hamza Abdelkarim, que jugarà contra el seu anterior equip, l'Al-Ahli. En aquest camp, per qui farà el discurs com a capità, serà Rafinha. Flick ha triat el brasiler Pedri i Eric Garcia com a capitans provisionals fins que la plantilla estigui tancada i es puguin votar. El Barça Al Ahly comença a les 8 del vespre i el podeu seguir en directe des de les 7 de la tarda a la TDT, la transmissió de Catalunya Ràdio.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: Vanja Derkusić és el nou central de l'Espanyol. Avui l'han presentat. Amb 26 anys arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg. És internacional amb la selecció d'Eslovènia i està molt agraït del fitxatge per l'Espanyol.
1: I felt very happy, very surprised, let's say.
6: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
18: D'altra banda, el director esportiu de l'equip blanquiblau, Monchi, diu que vol incorporar un extrem segur i probablement algun altre jugador.
10: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo, que estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción muy, muy... Estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y, bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa, pero sin pausa.
18: A la segona divisió, l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
12: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar, jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
18: El Girona marxa demà cap a Còrdoba, on jugarà dimecres a les 9 del vespre. Un Girona que va anunciar ahir el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure després de 4 temporades al Rayo. Tornem a la primera divisió, perquè l'Atlètic de Madrid té avui el partit de la primera jornada de Lliga contra el Màlaga a les 9 del vespre. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça està interessat en el davanter argentí, el tècnic de l'Atlètic, Simeone, vol que Julián es quedi reforçant la posició de la propietat del club madrileny.
20: Són 6:15. Aquesta hora de 3CAT Info destaquem que el govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants des de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. El Partit Popular hi està en contra i reclama el retorn en bloc de tots els infants de cap al Marroc. Els experts, però, recorden que cap normativa permet devolucions col·lectives com aquesta. I avui serà l'últim dia que els termòmetres arribin als 40 graus a algun punt de Catalunya. Després els mapes donen una treva d'aquesta calor tan intensa, almenys durant 10 dies. Això sí, Protecció Civil manté activada l'alerta per calor intensa, alhora que també hi ha avisos per pluges i tempestes en diferents punts del territori. Destaquem també que ja s'ha reobert parcialment l'autopista AP7 a l'altura de Gelida, de l'Alt Penedès, després que l'incendi d'un camió tallés completament la circulació en els dos sentits de la marxa. Ara l'autopista s'ha reobert, però en aquest punt encara hi ha trams amb retencions i aturades. I l'incident també ha afectat la línia R4 de Rodalies Renfe entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Centre per la proximitat d'aquest foc a les vies. Són algunes de les notícies que us destaquem en aquest dimecres 19 d'agost de 2026. A partir d'ara també us explicarem que a Lleida hi falten veterinaris, però és que tampoc hi ha clíniques que estiguin obertes de forma permanent. Fins ara hi havia un hospital veterinari privat, però ha hagut de tancar per manca de personal. També anirem al Delta de l'Ebre, on ja ha començat la recollida de l'arròs. El primer de la campanya és l'arròs bomba, però els arrossaires no saben a quin preu el podran col·locar aquest any. Les previsions indiquen que anirà a la baixa, però la veritat és que la sequera que viuen en zones com Llatinoamèrica poden afavorir els productors de l'Ebre. En esports, què destaquem, Oriol Corral?
18: Que avui viurem l'estrena al Camp Nou del Barça aquesta temporada amb la disputa del Gamper contra l'Al Ahly a Egipci. El partit serà a les 8 del vespre. A partir de les 7, la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. Rodri no hi jugarà.
20: I pel que fa al temps, tenim una tarda de calor intensa i xafogó molt marcada, sobretot en zones de la costa. També hi ha alguna nuvolada i algun ruixat al Pirineu i al Massís dels Ports. Demà, com us dèiem, comença aquest discret i progressiu descens de les temperatures. No serà fins divendres i, sobretot, el cap de setmana, quan ho notarem de manera més clara. Ara passant gairebé 3 minuts de 6:15 de la tarda. Escolteu aquest testimoni d'una noia migrant, la Wafae, de 28 anys, que va sortir del Marroc cap a Ceuta i que porta setmanes evitant els perills que es troba al carrer en aquesta ciutat del nord d'Àfrica.
11: Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe. Intenten atacar les noies constantment, cada nit. Quan vas al lavabo, et segueixen. Jo dormo des de les 7 del matí fins al migdia. Quan tothom es desperta, jo dormo.
20: Doncs com ella, encara hi ha nenes menors d'edat que no tenen un sostre i que estan exposades a agressions sexuals als carrers de Ceuta. Per això el govern espanyol vol traslladar 500 nenes de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. El PP hi està en contra, però en aquest cas no caldrà l'aval dels governs autonòmics al PP per fer aquest primer trasllat, que per cert encara no té data. Madrid, Paula Brugets.
13: És una mesura provisional i d'urgència. La prioritat és treure de Ceuta les nenes en risc que malviuen en campaments improvisats i sense que l'administració les hagi atès. El govern de Ceuta i l'Espanyol han pactat 6 espais provisionals per donar-los un sostre a Ceuta mateix i després se les traslladarà cap a la península. Encara no hi ha data per fer-ho. Les acolliran ONGs en centres propis i les comunitats de destí no n'assumiran la tutela. Per tant, no caldrà l'aval dels governs autonòmics. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que la prioritat ara mateix és acollir tots els menors mentre s'estudia si se'ls pot retornar.
21: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislació.
13: Però xoca amb el relat de ministres com Álvarez i Marlaska, que la setmana passada parlaven d'expulsar tots els migrants. Brussel·les també pressiona i avala deportar nens i nenes, i el Partit Popular s'hi suma. La seva portaveu al Senat, Alicia García, rebutja el trasllat de les primeres 500 menors.
22: Marruecos ha solicitado la vuelta de los menores y Europa lo reclama. ¿Qué problema tiene el gobierno? Es la solución más fácil. Y el interés superior del menor es volver con sus familias. Eso es humanidad.
13: Però molts dels menors no venen del Marroc i han arribat a Ceuta fugint d'altres països en guerra. El Partit Popular, que reclama que es deporti menors d'immediat i en bloc, és a dir, saltant-se la llei.
20: Doncs justament els experts recorden que tant la normativa europea com l'espanyola permeten la devolució de menors als seus països d'origen, però que mai es pot fer en bloc. S'ha d'estudiar cas per cas i veure què és el millor pels infants. Això ens ho explicarà la Pilar García.
5: És el que ha explicat a 3Cat Info Marcus González, professor de Dret de la Universitat de Barcelona i expert en migracions.
24: No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. No hi ha cobertura per fer això de forma col·lectiva i sobretot sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors. No? El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessites temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
5: I s'ha de tenir en compte, sobretot, si el menor estarà millor a Espanya o al seu país d'origen. Patricia Fernández és advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
25: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pues estos niños deberán ser entregados a sus familias. Hay familias que están buscando a sus hijos e hijas. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo, niños y niñas del colectivo LGTB que no pueden retornar a Marruecos porque correrían riesgo.
5: Sobre el trasllat de 500 nenes a la península a càrrec d'organitzacions de protecció a la infància, mentre la tutela continuarà sent de Ceuta, per Marcus González no és la situació ideal, perquè són les autonomies les que se n'haurien d'ocupar, però és millor això que res.
24: És una situació peculiar, perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
5: I sobretot tenint en compte les situacions que ja han començat a patir les nenes, com detalla Patricia Fernández.
25: Tenemos muchas niñas, más de 14 hemos documentado víctimas de agresiones sexuales en la ciudad de Ceuta. Són niñas que acababan de llegar y que, bueno, pues han sido agredidas.
5: I creuen que les administracions estan actuant tard per donar assistència als milers de persones que malviuen per les platges i els polígons de Ceuta.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
20: Ara són 6:15 de la tarda. Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que afectarà bona part del territori. Tot i que avui és l'últim dia que arribarem als 40 graus. Després, els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies i les temperatures ja baixaran una miqueta. A banda d'això, també tenim el risc d'incendi forestal elevat, especialment al Priorat i a la Ribera d'Ebre, on el Pla Infocat es manté en prealerta pel perill molt alt i extens d'incendis. També és elevat, en aquest cas, a les Terres de l'Ebre, Tarragona Ponent i alguns sectors de la Catalunya Central. Pel que fa al temps, hi ha previsió de pluges i tempestes al Pirineu, al Prepirineu i també en punts del prelitoral i l'Empordà. Pluges i tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent o fins i tot de calamar-se. Imma Soler, subdirector de Protecció Civil, demana precaució davant d'aquesta previsió de pluges.
0: Aquests moments que veiem que poden haver-hi aquestes tamborinades, aquestes tempestes, doncs que tothom estigui vigilant, sobretot d'aquelles zones que puguin ser inundables, que poden haver-hi acumulacions d'aigua en algun punt, en algun moment donat, incrementar lleres de rius que estiguin molt seques, que l'aigua corri molt ràpida i que pugui emportar-se algun vehicle o ens pugui arrossegar si les creuem.
20: I al País Valencià, avui hi ha avís vermell per calor, amb màximes d'entre 42 i 44 graus al litoral de València i al litoral nord d'Alacant. Doncs bé, amb aquesta situació de calorades, d'altes temperatures que estem vivint aquest estiu, avui hem sabut que la meitat de residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Un cens elaborat pel Periódico, fet a 125 residències, revela que n'hi ha 58 que només tenen aire condicionat a les zones comunes. La normativa del 2015 obliga a mantenir per sota dels 27 graus la temperatura de l'establiment, però no concreta que les habitacions hagin d'estar climatitzades. La presidenta de la patronal de residències, Cinta Pasqual, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que estan estudiant com afrontar les nits cada vegada més caloroses i si cal instal·lar aparells d'aire a les habitacions.
4: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
20: La situació a les residències ha cridat l'atenció del Departament de Drets Socials, que ha estudiat amb la Universitat Pompeu Fabra l'impacte de la calor en les persones grans dependents. L'estudi conclou que, durant els episodis de calor extrema, la mortalitat augmenta més entre les persones que viuen en residències que entre les que viuen a casa. Paral·lelament, el Departament de Drets Socials ha fet 195 inspeccions a residències aquest estiu, amb especial atenció a les condicions de confort tèrmic dels centres. I el model d'atenció a la salut mental a Girona ha evitat 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats. I això els evita ingressos hospitalaris. De fet, aquest estiu, el model s'ha presentat davant un comitè especialitzat de les Nacions Unides. Girona, Núria Peraire.
7: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner, on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials, amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
14: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental, i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
7: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
20: Gràcies, Núria. I us expliquem ara que un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic. És un problema de salut infradiagnosticat, perquè en la majoria dels casos no té una causa ni un origen concrets. A l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona han atès en 10 anys més més de 500 persones en una unitat específica i pionera. La majoria dels qui pateixen aquest dolor pelvià són dones d'entre 40 i 60 anys, però també alguns homes. De vegades, al darrere hi ha una endometriosi, un dolor postpart o una infecció, però el més habitual és que aquest dolor a la zona baixa de la panxa no tingui cap causa concreta. El doctor Jordi Sabadell és adjunt al Servei de Ginecologia del Vall d'Hebron i explica que el tractament ha de ser individualitzat i multidisciplinari, amb fins a 7 especialitzats mèdiques implicades.
2: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
20: El dolor pelvià crònic és invalidant i acaba afectant la salut mental, també, i és que la majoria de pacients arriben a aquesta unitat de Vall d'Hebron després d'un viacrucis de consultes a tota mena d'especialistes que no acaben de trobar mai, no acaben d'afinar mai cap diagnòstic. És el cas

0: Escat Info.
1: Ara un parell d'informacions de la crònica de successos que ens arriben de l'estranger. Comencem parlant d'un accident que hi ha hagut en una mina d'or i que ha provocat almenys un centenar de persones mortes sepultades per una esllavissada en aquesta mina d'or a l'oest de la República Centreafricana, prop de la frontera amb el Camerun. Les autoritats de la zona han obert una investigació per esclarir els fets, tot i que la principal hipòtesi és que l'accident ha estat causat pel col·lapse per l'esfonsament de diversos túnels subterranis on estaven treballant els miners. El vicealcalde de la localitat on es troba la mina ha explicat a l'agència EFE que es tracta d'una mina d'or artesanal que estaria funcionant sense complir la normativa. Les esllavissades de terres són freqüents en aquest país, on sovint s'exploten mines il·legalment fora del control de l'Estat. La conseqüència d'aquest cas, com us dèiem, almenys un centenar de persones mortes en aquesta mina a la República Centreafricana. I avui també hem sabut que han mort almenys 23 persones aquesta matinada al Brasil, en el xoc frontal entre un autobús i un camió. Segons la Policia Federal de Carreteres, el camió ha envaït el carril contrari. La majoria de les víctimes mortals viatjaven a l'autobús que pertanyia a la Secretaria de Salut i transportava pacients a hospitals propers. El conductor del camió també ha mort. Aquesta carretera continua tancada després de l'accident. Hi ha diversos quilòmetres, evidentment, de retencions en aquella zona a l'estat de Paraná, que és on s'ha produït l'accident. El govern de la regió ha decretat 3 dies de dol oficial. A 3Cat Info hem arribat a 3:45 de la tarda. Obrim àrea de serveis. Comencem per la informació del trànsit, explicant-vos que ja s'ha reobert parcialment l'autopista AP7 a l'altura de Gelida, l'Alt Penedès, després que l'incendi d'un camió que circulava cap al sud ha obligat a tallar completament la circulació a l'AP7 en els dos sentits de la marxa. En sentit sud, ara ja hi ha oberts 2 carrils dels 3 i en sentit nord ja s'ha restablert del tot la circulació. Però aquest incident encara provoca cues en aquesta zona de l'AP7. Hi ha aturades de 8 quilòmetres entre Castellbisbal i Gelida en sentit sud i 10 quilòmetres entre Subirats i Gelida en sentit nord. El foc s'ha escampat cap als marges de la carretera i ja està estabilitzat, però també ha afectat a la circulació de trens a la línia R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central perquè les flames, el foc, s'ha acostat molt a les vies. Segons Renfe, entre aquestes estacions ara hi ha servei alternatiu per carretera i poden haver retards de més de mitja hora.
0: El temps.
1: Ara la previsió amb el Francesc Mauri.
2: Els 40 graus s'enregistren a diversos observatoris de Catalunya. Fins i tot, en el cas de Torroja del Priorat o de Vinebre, s'arriba als 41 graus. Aquest és el darrer dia, probablement d'agost, que algun observatori català fregarà els 40 graus, a no ser que a finals d'agost hi hagi alguna sorpresa. I tot això perquè demà s'inicia un lleugeríssim descens de la temperatura, 2, 3, a tot estirar 4 graus, per tant, continuarem passant molta calor, però divendres i el cap de setmana aquest aterratge cap a un panorama de calor d'estiu molt més suau, sembla que es consolidarà. De moment, amb poques precipitacions, alguna tronada aquesta tarda a prop de la zona prelitoral del Pirineu, aïllades, demà al matí bastants núvols, més sol al nord i nord-oest, alguna gota a la costa sud, i a la tarda algun ruixat al Pirineu. Divendres, dissabte i diumenge podríem tenir algunes tempestes més, potser una mica més freqüents, però per desgràcia, perquè al país li convé que plogui, doncs no seran en general, si cauran a tot arreu, més aviat irregulars, i haurem d'anar seguint dia a dia a on estan previstes.
1: Gràcies, Francesc. Doncs justament un fenomen meteorològic molt singular, un esclafit, va afectar fa uns dies la zona de Llavorsí, al Pallars Sobirà, al Pirineu. Aquest esclafit va deixar un centenar de tones d'arbres caiguts enmig del bosc. Ara, doncs, toca retirar tota aquesta fusta per reduir el risc d'incendi. Llavorsí, Joaquim Albalate.
3: L'esclafit va passar el 8 d'agost a la tarda i va deixar desenes d'arbres trencats per la meitat o arrencats de socarrel, que ara la Generalitat, la titular del terreny, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
4: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí, i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
3: Tot i que els esclafits són poc freqüents, els fan fenòmens meteorològics extrems com aquests són cada cop més habituals al Pirineu.

0: aquest fenomen jo no l'havia vist mai, amb 60 anys que tinc. Per tant, ens hem de preparar i previndre, perquè el canvi climàtic el tenim aquí i el que hem de fer és lluitar i fer una bona gestió forestal per poder evitar riscos més grans.
1: La mateixa tempesta, recordem-ho, va provocar una esllavissada que va fer tancar l'aparcament del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
2: Doncs la situació meteorològica també està condicionant aquest any la collita de l'arròs. Ha començat, ja està en marxa el Delta de l'Ebre, la campanya de l'arròs, i ho fa, primer de tot, amb la recollida de l'arròs bomba. El que passa és que aquest any hi ha una certa incògnita sobre els preus, el que podran col·locar els arrossaires aquest arròs. Les previsions indiquen que baixarà, però la sequera que viu en zones com Llatinoamèrica o el sud-est asiàtic poden afavorir els productors ebrencs. Ens ho explica des de Tarragona el Jordi Barranca.
3: Aquesta setmana ha començat la campanya al Delta amb preocupació pel que fa als preus. Els pagesos denuncien la inestabilitat permanent amb la que viuen i recorden que any rere any se'ls incrementen els costos de producció. Els preus baixaran respecte a l'any passat, quan van estar al voltant dels 500 euros la tona d'arròs rodó i els 310 la d'arròs llarg. Un descens que pot quedar esmorteït per la sequera en altres punts del món. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
4: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aèris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sequera per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
3: En principi estaran al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i uns 310 al llarg, quan per cobrir costos els haurien de pagar uns 600 la tona d'arròs rodó i uns 420 al llarg. Si tot va tal com està previst i les pluges i tempestes de finals d'estiu no causen gaires danys, treballen amb la previsió d'arribar a les 135.000 tones.
5: El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Avui, a la festa del Gàmper, el Barça s'enfronta a l'Al-Ahli.
2: Ara falten 9 minuts per arribar a les 6 de la tarda. En tota la demarcació de Lleida, ara mateix no hi ha cap centre on poder ingressar animals de companyia les 24 hores. L'Hospital Veterinari Privat, que fins ara oferia aquest servei, no té prou personal per cobrir les guàrdies. I la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no està obrint de forma permanent. Ens ho explica des de Lleida, l'Estela Bussoms.
7: Es poden trobar professionals que atenen urgències de nit i en festius, trucant-hi prèviament, però no hi ha cap clínica que estigui sempre oberta i amb hospitalització permanent. El centre que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, assegura que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
8: El de noviembre iba buscando veterinarios y es difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también, pues festivos, noches, fines de semana.
7: També ho constata el president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, tot i que insisteix que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades.
9: A la producció no en trobem, també tenim, estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs. Mai ens havia passat això. Però igual també que és el moment de les condicions laborals, que estiguin millor remunerats els veterinaris.
7: No hi ha servei privat i, a més, l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida a Torrelameu, a la Noguera, tot i que està previst, encara no atén urgències les 24 hores els 7 dies de la setmana.
9: Per tindre una universitat acreditada de veterinària, has de tenir un hospital de 24-7. Aquí hi ha una mancança.
7: Mentrestant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
2: I encara situats a les terres de Lleida, els pagesos de l'Urgell qualifiquen d'insuficient el pla de xoc que s'ha fet aquest estiu per reduir la plaga de conills que els destrossa els cultius. La plataforma Pagesos o Conills assegura que s'han matat uns 5.000 conills, però que això no resol el problema. Lleida, Noelia Caselles.
10: De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills, però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla de xoc que s'ha dut a terme durant 10 dies a la zona de Verdú, a l'Urgell, no ha complert les expectatives. Ramon Boleda és pagès justament de Verdú i portaveu de la plataforma.
11: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que mos fan ara.
10: L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector, que aquest estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià, com Aspa i el Fes.
2: Gràcies, Noelia. I ara, Trescatinfo, fem un repàs a l'agenda cultural i musical per aquest vespre amb l'Adrià Clotet.
12: El Festival de la Portaferrada es tanca aquesta nit amb una doble cita. El primer actuar serà el cantautor nord-americà Ben Harper i més tard serà el torn de Nile Rodgers, una de les grans referències de la música disco i funk, amb un repertori ple de clàssics que han marcat diverses generacions. I dins del mateix festival, el monestir de Sant Feliu de Guíxols actuarà la soprano Tina Gorina, juntament amb Fabio Biondi i l'orquestra Europa Galante, que interpretaran peces de Vivaldi i d'altres artistes del barroc italià. A Puigcerdà, el Summerfest Cerdanya rep Rosario, que presenta la gira Universo de Ley. La cantant repassarà més de 3 dècades de trajectòria amb noves versions dels seus temes més emblemàtics. I ara em vens a veure amb un gest tan tendre i a mi m'ha quedat molt clar. Marion Escoda serà la protagonista del festiu al Castell de Calonge. La cantant de balls hi arriba amb un nou espectacle acústic, íntim i proper, acompanyada de guitarra i piano i amb un repertori que incorpora cançons noves. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. A la Schubertiada, el baríton Johannes Martin Kranzle i el pianista Gil Kodumo ofereixen un recital amb la mort i el dol com a temes centrals. El programa inclou peces de Schubert, Mahler i Frank Martin amb altres cançons menys conegudes.

0: I a 3cat Info arribarem al punt de les 6 de la tarda amb la informació esportiva i l'Oriol Corral. Bona tarda.
1: Bona tarda. El Barça juga avui el primer partit de la temporada al Camp Nou, al trofeu Joan Gamper contra l'Al-Ahli egipci. La principal novetat és la de Rodri, l'últim fitxatge del Barça que serà presentat avui davant l'afició blaugrana, juntament amb la resta de la plantilla abans del partit. El partit començarà a les 8 del vespre i cap a les 7 començarà la presentació. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, parla de Rodri, el nou migcampista del conjunt blaugrana.
2: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
1: El migcampista madrileny Rodri no s'espera que jugui al Gamper d'avui. Serà el primer partit del Camp Nou per altres jugadors com l'anglès Anthony Gordon i l'alemany Karim Adeyemi, que han arribat aquest estiu. També per a Jesse Bisibu, amb fitxa del filial, i per a l'egipci Hamza Abdelkarim, que jugarà contra el seu anterior equip, l'Al-Ahli. En aquest Gamper, qui farà el discurs com a capità serà Rafinha. Flick ha triat el brasiler Pedri i Eric Garcia com a capitans provisionals fins que la plantilla estigui tancada i es puguin votar. Tot això amb el Barça pendent de fer oficial la reincorporació de João Cancelo, que va arribar dilluns a Barcelona. El partit Barça-Al-Ahli comença a les 8 del vespre i el podeu seguir en directe des de les 7 de la tarda a la TDT, la transmissió de Catalunya Ràdio.
3: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A l'Espanyol l'han presentat Vanja Đerković com a nou jugador. El central de 26 anys arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg, és internacional amb Eslovènia i està molt agraït de ser a l'Espanyol.
4: I felt very happy, very surprised, let's say.
5: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
1: D'altra banda, el director esportiu, Monchi, diu que volen incorporar un extrem segur i probablement algun altre jugador.
6: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo, que estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa, pero sin pausa.
1: Encara a la primera divisió, l'Atlètic de Madrid té avui el partit de la primera jornada de Lliga contra el Màlaga a les 9 del vespre. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. El president Enrique Cerezo no vol vendre Julián.
7: Yo ya dije en principio que no se vendía. Pero se vendía que era un jugador nuestro y que es una pieza importante en nuestro equipo y como pieza importante le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además que va a hacer una temporada magnífica.
1: A la segona divisió, l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de provisionalitat de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
8: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar, jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
1: El Girona marxa demà cap a Còrdoba, on jugarà divendres a les 9 del vespre. I un últim apunt en ciclisme, el ciclista d'Ullastrell Abel Balderstone ha signat per l'equip Emirates, que té Tadej Pogačar com a cap de files. Firma fins al 2029.
3: Trescat Info.
9: Bona tarda, són les 6. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. El PP hi està en contra i reclama el retorn en bloc dels infants al Marroc. Els experts recorden que cap normativa permet devolucions col·lectives. Les farmacèutiques Moderna i Merck haurien provat amb èxit una vacuna contra el melanoma que ajudaria a controlar l'expansió d'aquest càncer de pell. Després d'anunciar els resultats preliminars del medicament, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 100% a la borsa. Les temperatures han arribat avui als 41 graus al sud del país, però a partir de demà ja s'espera que afluixi lleugerament la calor. Amb tot, Protecció Civil manté activada l'alerta per calor intensa, alhora que hi ha avisos per pluges i tempestes en diferents punts del país. La meitat de les residències de Barcelona no tenen aire condicionat a les habitacions. La patronal busca solucions davant les nits cada vegada més caloroses. Un estudi de la UPF i Drets Socials alerta que la calor extrema provoca més mortalitat entre les persones grans dependents que viuen en residències que no a casa. El govern recupera gairebé 20 anys després l'eix transversal ferroviari, un nou traçat d'alta velocitat que connectaria Lleida amb Barcelona passant pel Vallès, on hi hauria una nova estació. A més, el projecte estudia l'entrada dels AVE per la Sagrera. La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona celebra una jornada d'èxit amb les colles locals assolint castells de gamma alta. La jornada ha acabat amb el Pilar de Sis aconseguit per la Jove de Tarragona.
3: Esports.
10: El Barça torna al Camp Nou després de les vacances amb el trofeu Joan Gamper. El partit contra l'Al Ahly Egipci començarà a les 8 del vespre. Abans, a partir de les 7, la presentació de l'equip i la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. L'Espanyol ha presentat avui Vanja Đarković com a nou jugador de l'equip. El central eslové arriba cedit del Zenit. Monchi, director esportiu, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. I avui l'Atlètic de Madrid debuta a la Lliga a les 9 contra el Màlaga i el seu president Enrique Cerezo ha dit que Julián Álvarez no està en venda.
9: I pel que fa al temps, últim dia de màximes arribant o superant els 40 graus. Tarda de calor intensa i xafogó marcada a la costa. Alguna nuvolada i algun ruixat al Pirineu i als ports. Demà s'inicia un discret descens de la temperatura. No serà fins divendres i sobretot al cap de setmana quan ho notarem de manera més clara.
3: 3CAT Info.
9: Passen 3 minuts i mig del punt de les 6 de la tarda, és dimecres 19 d'agost del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escura i Aixàs.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
9: Escolteu aquest testimoni d'una noia migrant, la Wafae, de 28 anys, que va sortir del Marroc fins a Ceuta i que porta setmanes evitant els perills que es troba al carrer.
11: Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe. Intenten atacar les noies constantment, cada nit. Quan vas al lavabo, et segueixen. Jo dormo des de les 7 del matí fins al migdia. Quan tothom es desperta, jo dormo.
9: Com ella, encara hi ha nenes menors d'edat que no tenen un sostre i estan exposades a agressions sexuals. Per això, el govern espanyol vol traslladar 500 nenes de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. El PP hi està en contra, però no caldrà l'aval dels seus governs per fer aquest primer trasllat perquè no té data. Madrid, Paula Brujats.
12: És una mesura provisional i d'urgència. La prioritat és treure de Ceuta les nenes en risc que malviuen en campaments improvisats i sense que l'administració les hagi atès. El govern de Ceuta i l'Espanyol han pactat 6 espais provisionals per donar-los un sostre a Ceuta mateix i després se les traslladarà cap a la península. Encara no hi ha data per fer-ho. Les acolliran ONGs en centres propis i les comunitats de destí no n'assumiran la tutela, per tant, no caldrà l'aval dels governs autonòmics. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que la prioritat ara mateix és acollir tots els menors mentre s'estudia si se'ls pot retornar.
13: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislación.
12: Però xoca amb el relat de ministres com Álvarez i Marlaska, que la setmana passada parlaven d'expulsar tots els migrants. Brussel·les també pressiona i avala deportar nens i nenes, i el Partit Popular s'hi suma. La seva portaveu al Senat, Alicia García, rebutja el trasllat de les primeres 500 menors.
14: Marruecos ha solicitado la vuelta de los menores y Europa lo reclama. ¿Qué problema tiene el gobierno? Es la solución más fácil. Y el interés superior del menor es volver con sus familias. Eso es humanidad.
12: Però molts dels menors no venen del Marroc i han arribat a Ceuta fugint d'altres països en guerra. El Partit Popular, que reclama que es deporti menors d'immediat i en bloc, és a dir, saltant-se la llei.
9: Els experts recorden que tant la normativa europea com l'espanyola permeten la devolució de menors als seus països d'origen, però mai es pot fer en bloc. S'ha d'estudiar cas per cas i veure què és el millor per l'infant. Ens ho explica la Pilar García.
15: És el que ha explicat a 3CAT Info Marcus González, professor de Dret de la Universitat de Barcelona i expert en migracions.
16: No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. No hi ha cobertura per fer això de forma col·lectiva i, sobretot, sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors. No? El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessita temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
15: I s'ha de tenir en compte, sobretot, si el menor estarà millor a Espanya o al seu país d'origen. Patricia Fernández és advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
17: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pues estos niños deberán ser entregados a sus familias. Hay familias que están buscando a sus hijos e hijas. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo, niños y niñas del colectivo LGTB, que no pueden retornar a Marruecos porque correrían riesgo.
15: Sobre el trasllat de 500 nenes a la península a càrrec d'organitzacions de protecció a la infància, mentre la tutela continuarà sent de Ceuta, per Marcus González no és la situació ideal, perquè són les autonomies les que se n'haurien d'ocupar, però és millor això que res.
16: És una situació peculiar, perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
15: I sobretot tenint en compte les situacions que ja han començat a patir les nenes, com detalla Patricia Fernández.
17: Tenemos muchas niñas, más de 14 hemos documentado víctimas de agresiones sexuales en la ciudad de Ceuta. Son niñas que acababan de llegar y que bueno, pues han sido agredidas.
15: I creuen que les administracions estan actuant tard per donar assistència als milers de persones que malviuen per les platges i els polígons de Ceuta.
9: Les farmacèutiques Moderna i Merck haurien provat amb èxit una vacuna contra el melanoma. Ho han anunciat avui les dues companyies que han treballat juntes per desenvolupar aquest medicament. El fàrmac es fabrica de forma personalitzada un cop ha aparegut aquest càncer de pell i ajuda a frenar-lo segons els fabricants. També dilata el desenvolupament de metàstasi i redueix el risc de recaiguda o mort en pacients amb melanoma avançat. L'assaig clínic, que es troba en l'última fase, s'ha fet amb més de 1.000 persones i ara només falta que les companyies demanin l'aprovació a les autoritats perquè la vacuna pugui arribar al mercat general. Després de fer l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 100%. Ahir els títols del laboratori van tancar per sota dels $63 i avui gairebé arriben als 140. L'increment de la farmacèutica alemanya Merck ha estat més moderat, està pujant un 15%.
3: 3CAT Info.
9: Són les 6 i 9 minuts. Us expliquem ara que els termòmetres han superat avui els 40 graus al sud del país, com a Torroja del Priorat i a Vinebre. Tot en un dia en què Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Procicat per calor intensa i calor nocturna a bona part de Catalunya. A més, el risc d'incendi forestal continua sent elevat, especialment al Priorat i la Ribera d'Ebre, on el Pla Infocat es manté en prealerta pel perill molt alt i extens. També és elevat a les Terres de l'Ebre, a Tarragona, Ponent i alguns sectors de la Catalunya central. Això sí, des d'avui i almenys fins divendres s'esperen ruixats que poden anar acompanyats de fortes ratxes de vents i calamar-se. L'EMET manté avisos per pluges i tempestes al Pirineu, al Prepirineu i en punts del prelitoral i l'Empordà. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
18: Aquests moments que veiem que poden haver-hi aquestes tamborinades, aquestes tempestes, doncs que tothom estigui vigilant, sobretot d'aquelles zones que puguin ser inundables, que poden haver-hi acumulacions d'aigua en algun punt, en algun moment donat, incrementalleres de rius que estiguin molt seques, que l'aigua corri molt ràpida i que pugui emportar-se algun vehicle o ens pugui arrossegar si les creuem.
9: A partir de demà començarà un lleuger descens de la temperatura, tot i que continuarà fent calor. Mentrestant, a França, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs. El nivell de l'aigua del Rin no es recupera i les collites patiran pèrdues per la manca de pluja. Les morts per calor també continuen pujant. Berlín, Jordi Regàs.
19: Ja són 12.000 els alemanys que han mort aquest estiu degut a les altes temperatures, sobretot gent gran que no disposa de l'opció de refrigerar la casa, uns habitatges que estan preparats pel fred però no per la calor. La manca de pluja també s'està notant en l'agricultura. Segons les previsions dels pagesos, la collita del blat d'hivern, que és el que es dedica a la farina per fer pa, caurà un 7%. Els sindicats agraris demanen ajudes. Joachim Ruckwitt, president de l'Associació de Pagesos d'Alemanya.
20: Que ens retallin els impostos del gasoil com a mínim fins a finals de novembre. Que això és possible en el marc de la Unió Europea ens ho ha demostrat Polònia. Allà els han reduït clarament l'IVA i això Alemanya ho necessita obligatòriament.
19: El Rin, mentrestant, principal via fluvial pel transport de mercaderies, continua sota mínims. A l'estació de mesura oficial de Kaup, a Renània-Palatinat, es va assolir el mínim històric el 14 d'agost, amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Avui ha pujat fins als 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport comença a ser econòmicament viable.
9: I a Barcelona, la meitat de les residències no tenen aire condicionat a les habitacions. Un cens del periòdico fet a 125 residències revela que n'hi ha 58 que només tenen aire condicionat a les zones comunes. La normativa, que data del 2015, obliga a mantenir per sota dels 27 graus la temperatura de l'establiment, però no estableix que les habitacions hagin d'estar climatitzades. La presidenta de la patronal de residències, Acre, Cinta Pascual, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que estan estudiant com afrontar les nits cada vegada més caloroses i, si cal, instal·lar aparells d'aire a les habitacions.
21: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
9: La situació a les residències ha cridat l'atenció del Departament de Drets Socials, que ha estudiat amb la Universitat Pompeu Fabra l'impacte de la calor en les persones grans dependents. L'estudi publicat aquest any conclou que durant els episodis de calor extrema, la mortalitat augmenta més entre les persones que viuen en residències que entre les que viuen a casa. Paral·lelament, el Departament de Drets Socials ha fet 195 inspeccions a residències aquest estiu, amb especial atenció a les condicions de confort tèrmic dels centres. I en ple procés judicial a Califòrnia contra Meta pels efectes de la salut mental de xarxes com Facebook i Instagram i pel seu disseny addictiu, els psicòlegs recorden les conseqüències que pot tenir l'ús d'aquestes plataformes. Al Matí de Catalunya Ràdio, el psicòleg clínic José Ramón Ubirieto es refereix a problemàtiques com la dependència emocional, la distorsió de la pròpia imatge o la soledat.
22: Un agreujament d'aquella situació que poden arribar a situacions fins i tot extremes, com hem vist, no? Passatges a l'acte suïcides, autolesions, conductes anorèxiques, etc.
9: Ubieto reclama aprofitar el judici contra Meta per enfortir l'alfabetització digital dels joves i protegir-los dels perills de les xarxes. La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona ha estat tot un èxit, amb les colles locals assolint castells de gamma alta i marcant fites històriques per al món casteller de la ciutat. La jornada ha acabat amb el Pilar de Sis aconseguit per la Jove de Tarragona, seguit la jornada en Josep Almirall.
23: Objectius acomplerts de la colla jove Xiquets de Tarragona, que ha firmat una gran actuació amb l'estrena del 5 de 9, que ha acompanyat del 2 de 9 i el 3 de 9. Millor actuació de l'any dels de la camisa lila. Tant els castellers de Sant Pere i Sant Pau com els Xiquets del Serrallo també han firmat les millors tres rondes del seu historial. Sant Pere i Sant Pau ha estrenat el 5 de 8, ha tornat a descarregar el 4 de 8 amb l'agulla i ha acabat amb el 3 de 8. I la colla del barri Mariner ha pogut ajuntar per primer cop els castells de la clàssica de 8, és a dir, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7. Finalment, els Xiquets de Tarragona han igualat els seus millors registres de la temporada, 7 de 8, 4 de 9 i 3 de 8. Els ratllats, però, han deixat el 3 de 9 en intent desmuntat.
9: És un quart de set, és hora d'explicar-vos que millora la circulació a l'autopista AP7 a l'altura de Gelida, al Penedès, després que l'incendi d'un camió que circulava cap al sud tallés completament la circulació en els dos sentits de la marxa. En sentit nord, ja està oberta del tot la via, tot i que queden trams de congestió intermitent entre Vilafranca i Sant Sadurní. En sentit sud, ja hi ha dos carrils oberts dels tres. Això genera congestió encara entre Martorell i Gelida. El foc s'ha propagat als marges de la carretera i ja està estabilitzat. Els bombers hi continuen treballant amb 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. També es manté tallada la circulació de trens a l'R4 entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central per la proximitat del foc a les vies. Segons Renfe, entre aquestes estacions hi ha servei alternatiu per carretera. A més, hi poden haver retards de més de mitja hora. Us expliquem ara que el Ministeri de Consum ha imposat una sanció d'1 milió d'euros a l'empresa Avis per cobrar una taxa de fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu. El recàrrec el cobraven per les despeses de gestió de la multa. L'empresa justifica aquest cobrament per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa de lloguer hi està obligada per llei i, per tant, no es pot cobrar al client. A més, determina que és una càrrega econòmica desproporcionada per al client. En aquest cas, ho considera una infracció molt greu perquè hi ha l'agreujant que és una pràctica reiterada per part d'Avis.
3: El temps.
9: Crònica d'en Francesc Mauri.
0: La tarda ens porta 40 graus a diversos observatoris del país. Torroja del Priorat, Vinebre, de moment amb dades fins a les 4 d'aquesta tarda amb 41 graus tenien el registre més elevat. Molts observatoris entre els 38 i 40. En general a Catalunya, però, entre els 32 i 38. Previsió per aquesta tarda encapçalada pel sol a moltes comarques, però hi ha nuclis convectius, aquestes torres de núvols aïllades, en alguns punts de la serralada prelitoral, des dels ports fins més al nord o al Pirineu, que deixen o poden deixar algun ruixat o tempesta aïllat. Demà s'inicia un discret, això ho volem remarcar, lleuger, descens de la temperatura. Continuarà fent molta calor. Molts més núvols demà al matí. Clarianes al nord i nord-oest. Alguna gota a la costa sud. Demà a la tarda algun ruixat al Pirineu. Divendres i el cap de setmana notaríem força més el descens de temperatura, sobretot el cap de setmana, i poden arribar més tempestes, que de moment no sembla ni que hagin de ser generals ni freqüents, però sí el algunes d'elles fortes.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
9: Després de gairebé 20 anys al calaix, el govern recupera el projecte de l'eix transversal ferroviari. La proposta planteja una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès. El nou itinerari permetria que els AVE entressin directament a Barcelona per la Sagrera i proveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès. Encara se n'ha de concretar la ubicació, però la intenció és que tingui connexió amb Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat. A Sant Cugat, els projectes d'intercanviador de les estacions d'Hospital General i Vull Palleres podrien encaixar amb aquest plantejament. Cristina Peraire és l'alcaldessa accidental de Sant Cugat.
2: Aquest és un tema que va sortint sobre la taula ja fa molts anys, entre intercanviadors, a l'eix transversal i a l'AVE. Crec que seria una molt bona notícia per Sant Cugat, però també pel país.
9: El govern invertiria més d'1 milió d'euros a definir el traçat d'aquest eix transversal, analitzant-ne la viabilitat, estimar els costos i avaluar-ne l'impacte ambiental. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca que el nou corredor podria ser utilitzat tant per trens de viatgers com de mercaderies.
4: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
9: L'eix transversal ferroviari travessaria Catalunya d'oest a est, com fa actualment la carretera C25. Des de Lleida, la línia arribaria fins a Igualada, on es dividiria en dos ramals, un cap a Martorell, el Vallès i Barcelona, i l'altre cap a Manresa, Vic i Girona. Les obres, en tot cas, van per llarg, no començarien fins almenys al 2030. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a la ciutat de Tortosa, al Baix Ebre. La investigació va començar després que l'Ajuntament ebrenc presentés diverses denúncies. Tarragona, Jordi Barranca.
5: S'acusa els detinguts de fins a 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents, entre els quals destaquen falsedat documental, estafa i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Hi ha una vuitena persona implicada que no s'ha localitzat encara. Tenien un sistema organitzat per facilitar inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica que arribava als 800 euros. Els detinguts tenien diverses funcions dins de l'operativa. N'hi havia que es dedicaven a captar persones interessades a empadronar-se, uns altres els facilitaven domicilis, d'altres presentaven la documentació i els acompanyaven també a fer la sol·licitud a les oficines municipals. Entre els immobles on s'empadronaven n'hi ha que són finques abandonades o altres que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos van començar a treballar en el cas després que els responsables del padró municipal de Tortosa van detectar irregularitats i l'Ajuntament ho va denunciar.
9: 3 persones detingudes 2 vegades en 2 dies a Girona per haver robat perfums per un valor de més de 4.000 euros en diversos comerços de la ciutat. Són 2 homes i una dona d'entre 30 i 48 anys. Des de Girona ens amplia aquesta informació la Maria Rovira.
6: Agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra els van detenir dilluns i dimarts com a presumptes autors d'un delicte de furt. El primer dels robatoris va passar al carrer Pare Claret de Girona, quan una patrulla dels Mossos van veure un home i una dona que treien objectes de sota unes samarretes i els posaven en caixes. Van esbrinar que es tractava de perfums robats amb un valor de prop de 1.800 euros. A la mateixa hora van detenir un altre home en una altra perfumeria de Girona que intentava marxar amb 7 productes d'un valor de prop de 1.000 euros. Dimarts, Mossos de Paisà van tornar a veure la parella detinguda el dia anterior, que es reunia precisament amb l'altre detingut. Pujaven a un turisme, on van trobar una desena de perfums més, també robats, amb un valor de 1.500 euros. Els van tornar a detenir. Tots 3 tenen antecedents per fets similars i avui passaran a disposició judicial.
9: L'Ajuntament de Barcelona ja ha acabat o bé té en marxa el 70% de les obres previstes a la Barceloneta amb un total de 46 milions d'euros. Entre les obres més destacades hi ha el futur CAP Barceloneta o l'ampliació de l'escola Bressol La Mar.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
9: A cop de rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra de Degoll de Goma arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions del 3 al 6 de setembre. Ens ho explica la Clàudia Roses. A cop de rock.
7: Aquesta vegada, però, no és Degoll de Goma qui porta l'espectacle. La Barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu amb part de l'escenografia original cedida per la productora barcelonina, que va baixar el teló fa tot just un any. La idea de recuperar el musical va néixer fa 2 temporades a l'Atlàntida de Vic, amb un èxit de més de 4.000 espectadors, i això els va animar a fer el salt a Barcelona. L'espectacle ha volgut mantenir-se fidel al muntatge, sense modificar ni el guió ni les cançons. Jofre Verdolet, protagonista i director musical de Cop de Rock, explica per què han volgut fer aquest homenatge.
8: Cop de Rock és un espectacle molt especial des d'un punt de vista simbòlic. Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català.
24: Es poden trobar... De moment s'han fet
25: Jo crec que bàsicament ha aportat avançaments tècnics. És a dir, les imatges desenfocades, totes aquelles fotografies antigues que tiraves hores i hores per arreglar-les. I després...
3: Esports.
9: Fins al punt de 6:45 amb en Pau Dax. Pau, bona tarda.
26: Bona tarda. El Barça juga avui el primer partit de la temporada al Camp Nou, el trofeu Joan Gamper, contra l'Al Ahly egipci. El partit començarà a les 8 del vespre i una hora abans, a les 7, es farà la presentació de la plantilla davant l'afició. La principal novetat serà Rodri, l'últim fitxatge blaugrana. L'entrenador Hansi Flick ha parlat del migcampista madrileny.
27: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
26: Rodri ja s'ha recuperat de l'operació a l'esquena que li van fer després del Mundial, però no s'espera que jugui avui al Gamper. Serà el primer partit al Camp Nou per quatre fitxatges blaugrana: Anthony Gordon i Karim Adeyemi amb fitxa del primer equip, i Bisibu i Hamza Abdelkarim amb fitxa del filial. Un Abdelkarim que jugarà contra el seu anterior equip, l'Al Ahly. En aquest Gamper, qui farà el discurs com a capità serà Rafinha. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha triat el brasiler Pedri i Eric Garcia com a capitans provisionals fins que la plantilla estigui tancada i es puguin votar els definitius. El partit Barça a l'Ahly començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir en directe des de les 7 de la tarda a la TDT, la transmissió de Catalunya Ràdio. A l'Espanyol han presentat Vania Derkusic com a nou jugador. El central de 26 anys arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
1: I felt very happy, very surprised, let's say.
10: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
26: D'altra banda, el director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, diu que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador.
11: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo, que estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa pero sin pausa.
26: L'Atlètic de Madrid debuta avui a la Lliga contra el Màlaga a les 9 del vespre. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça vol fitxar el davanter argentí, ahir l'entrenador dels matalassers, Simeone, va dir que Julián no marxarà. Avui ho ha repetit el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo.
12: Yo ya dije en principio que no se vendía. Nos decía que era un jugador nuestro y que es una pieza importante en nuestro equipo y como pieza importante le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además que va a hacer una temporada magnífica.
26: I el Madrid ha presentat avui a porta tancada el migcampista Bernardo Silva, que ha parlat pels mitjans del club.
13: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente. Y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos. Entonces, muy orgulloso y ahora dar todo por este club.
26: A la segona divisió, l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
14: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar, jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
26: El Girona va anunciar ahir la incorporació del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure després de 4 temporades al Rayo. El Girona jugarà divendres a les 9 del vespre contra el Córdoba.
3: 3CAT Info.
26: A la Lliga CB, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià. El tècnic Gerard Encuentra parla sobre l'inici de la Lliga.
16: És un inici dur, exigent, no? Comencem, doncs això. Diria que dels 6 primers n'hi ha 4 fora de casa, que fora de casa sempre costa molt guanyar, i aquí a casa un d'ells és el Real Madrid, no? Vull dir que l'inici és potent, però, bueno, anem a pas a pas.
26: El ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara al Caja Rural, fitxa per l'equip UAE, que té Tadej Pogacar com a cap de files. Balderston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'UAE és un somni d'esquera petit. També hi tindrà de companys Joao Almeida, Isaac del Toro i el català Marc Soler. També en ciclisme, els catalans David de la Cruz i Marcel Camproví correran la Vuelta amb l'equip Pinarello. Els altres catalans ja confirmat per disputar la prova, que començarà dissabte a Mònaco, són Pau Miquel, del Bahrain, i Marc Brustenga, del Kern. Al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola masculina ocupa la tercera posició de grup després de perdre ahir 0-1 amb Austràlia. Va ser un partit molt igualat, però finalment un penal stroke a 13 minuts al final va decantar la balança per l'equip australià. 3CAT Info.

0: Són 6:45. Fins ara us hem explicat que el govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. El PP hi està en contra i reclama el retorn en bloc dels infants al Marroc. Els experts recorden que cap normativa permet devolucions col·lectives. La farmacèutica Moderna hauria aprovat amb èxit una vacuna contra el melanoma. Ho han anunciat avui la companyia i el laboratori alemany Merck, que han desenvolupat conjuntament el fàrmac que ajudaria a controlar aquest càncer. Les accions de Moderna s'han disparat més d'un 100% després de fer públics els resultats preliminars del medicament. I avui serà l'últim dia que els termòmetres arribaran als 40 graus a Catalunya. Després, els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies. Mentrestant, Protecció Civil manté activada l'alerta per calor intensa, alhora que també hi ha avisos per pluges i tempestes en diferents punts del territori. I a partir d'ara us explicarem que es triplica el nombre d'avortaments espontanis a Gaza en l'últim semestre. Les dones embarassades tenen un estat de salut delicat a causa de les condicions de vida imposades pels israelians i els hospitals no donen a l'abast. Malgrat la situació, la majoria de dones volen quedar-se embarassades. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, el secretari general de Junts, Jordi Turull, passa a l'atac contra l'Aliança Catalana i adverteix que allunya la independència i que té efectes nocius per al país. I el model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any. És un model que permet que les persones puguin viure de manera independent amb suport de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita els ingressos. I pel que fa als esports, Pau Dax.
1: El Barça torna al Camp Nou després de les vacances amb el trofeu Joan Gamper. El partit contra l'Al Ahly egipci començarà a les 8 del vespre. A les 7 arrenca la presentació de l'equip i la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. L'Espanyol ha presentat avui Vanja Đarković com a nou jugador de l'equip. El central eslové, de 26 anys, arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg. Monchi, director esportiu blanc i blau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem.
0: I pel que fa al temps, últim dia de màximes arribant o superant els 40 graus. Tarda de calor intensa i xafogor marcada a la costa. Alguna nuvolada i algun ruixat al Pirineu i als ports. Demà s'inicia un discret descens de la temperatura. No serà fins divendres i sobretot el cap de setmana quan ho notarem de manera més clara. Passen 3 minuts del punt de 6:45 de la tarda. L'executiu de Pedro Sánchez treballa en l'acollida de 500 nenes immigrants de Ceuta a la península. Tot i el rebuig frontal del PP, la Moncloa no necessitaria el vistiplau dels seus governs autonòmics perquè seran les ONGs qui donarà sostre a les menors. Els populars insisteixen que cal expulsar en bloc tots els que ja van entrar irregularment a la ciutat autònoma fins a finals de juliol. Madrid, Pau Rebujats.
2: És una mesura provisional i d'urgència. La prioritat és treure de Ceuta les nenes en risc que malviuen en campaments improvisats i sense que l'administració les hagi atès. El govern de Ceuta i l'Espanyol han pactat 6 espais provisionals per donar-los un sostre a Ceuta mateix i després se les traslladarà cap a la península. Encara no hi ha data per fer-ho. Les acolliran ONGs en centres propis i les comunitats de destí no n'assumiran la tutela. Per tant, no caldrà l'aval dels governs autonòmics. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que la prioritat ara mateix és acollir tots els menors mentre s'estudia si se'ls pot retornar.
3: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislació.
2: Però xoca amb el relat de ministres com Álvarez i Marlaska, que la setmana passada parlaven d'expulsar tots els migrants. Brussel·les també pressiona i avala de portar nens i nenes i el Partit Popular s'hi suma. La seva portaveu al Senat, Alicia García, rebutja el trasllat de les primeres 500 menors.
4: Marruecos ha solicitado la vuelta de los menores y Europa lo reclama. ¿Qué problema tiene el gobierno? Es la solución más fácil y el interés superior del menor es volver con sus familias. Eso es humanidad.
2: Però molts dels menors no venen del Marroc i han arribat a Ceuta fugint d'altres països en guerra. El Partit Popular, que reclama que es deporti menors d'immediat i en bloc, és a dir, saltant-se la llei.
0: Els controls fronterers d'Espanya a viatgers procedents d'Itàlia s'han aplicat ja a més de 6.000 persones. Segons l'última actualització de dades del govern espanyol, les autoritats han fet revisions a un total de 565 vols des que la mesura es va posar en marxa el 8 d'agost. Des d'aquest dilluns, a l'aeroport del Prat s'ha demanat la documentació a 190 viatgers amb nacionalitat extracomunitària. L'executiu de Pedro Sánchez va activar els controls aleatoris fruit de la suspensió per part d'Itàlia de l'acord de l'espai Schengen amb Espanya per la crisi de Ceuta. La previsió és mantenir-los fins al 7 de setembre o fins que el govern de Giorgia Meloni decideixi reestablir la normativa de la normalitat de les relacions entre els dos països.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les farmacèutiques Moderna i Merck haurien provat amb èxit una vacuna contra el melanoma. Ho han anunciat avui les dues companyies que han treballat juntes per desenvolupar aquest medicament. El fàrmac es fabrica de forma personalitzada un cop ha aparegut aquest càncer de pell i ajuda a frenar-lo segons els fabricants. També dilata el desenvolupament de metàstasi i redueix el risc de recaiguda o mort en pacients amb melanoma avançat. L'assaig clínic, que es troba en l'última fase, s'ha fet amb més de 1.000 persones i ara només falta que les companyies demanin l'aprovació a les autoritats perquè la vacuna pugui arribar al mercat general. Després de fer l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 100%. Ahir els títols del laboratori van tancar per sota dels $63 i avui gairebé arriben als 140. L'increment de la farmacèutica alemanya Merck ha estat més moderat, està pujant un 15%. Els termòmetres han superat avui els 40 graus al sud del país, com a Torroja del Priorat i a Vinebre. Tot en un dia en què Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Procicat per calor intensa i calor nocturna a bona part de Catalunya. A més, el risc d'incendi forestal continua sent elevat, especialment al Priorat i a la Ribera d'Ebre, on el Pla Infocat es manté en prealerta pel perill molt alt i extens. També és elevat a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent i alguns sectors de la Catalunya central. Això sí, des d'avui, almenys fins divendres, s'esperen ruixats, que poden anar acompanyats de fortes ratxes de vent i calamar-se. La EMET manté avisos per pluges i tempestes al Pirineu, al Prepirineu i en punts del prelitoral i l'Empordà. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
6: Aquests moments que veiem que poden haver-hi aquestes tamborinades, aquestes tempestes, doncs que tothom estigui vigilant, sobretot d'aquelles zones que puguin ser inundables, que poden haver-hi acumulacions d'aigua en algun punt, en algun moment donat, incrementalleres de rius que estiguin molt seques, que l'aigua corri molt ràpida i que pugui emportar-se algun vehicle o ens pugui arrossegar si les creuem.
0: A partir de demà començarà un lleuger descens a la temperatura, tot i que continuarà fent calor. I en paral·lel, un informe internacional alerta que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial. Al juny, l'aigua va arribar a estar fins a 6 graus per sobre del normal. Els experts alerten d'efectes greus sobre els ecosistemes i les cadenes alimentàries i avisen que algunes espècies podrien arribar a morir en massa. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant molt a les Illes Balears. Des de Can Picafort, a Mallorca, ens ho explica la Caterina Carmen Jaume.
7: 33 graus a Sadragonera, 32 a Mahó, rècords històrics. Hi ha més banyistes que gent a la sorra i el més comentat, que la mà ja no refresca. Sentim na Cati i na Victòria, que tota la vida han estiuetjat aquí, a Can Picafort.
8: Fa dos mesos que no estàs corrufollets entrant dins aigua. Està també, no gens agradable. No és com antes, que t'escarrufava quan entraves dins aigua. Enguany ja és calentat quan entres i quan més va més calentes.
9: Enguany s'ha vist molta diferència respecte a altres anys. És de matí, hora baixa, qualsevol moment del dia la temperatura era molt més alta respecte a altres anys.
7: En el que portem de mes, l'aigua de mitjana a la mà és de 30 graus, 4 més de l'habitual.
0: Després de gairebé 20 anys al calaix, el govern recupera el projecte de l'eix transversal ferroviari. La proposta planteja una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès. El nou itinerari permetria que els AVE entressin directament a Barcelona per la Sagrera i preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès. Encara se n'ha de concretar la ubicació, però la intenció és que tingui connexió amb rodalies i ferrocarrils de la Generalitat. A Sant Cugat, els projectes d'intercanviador de les estacions d'Hospital General i Bullpelleres podrien encaixar amb aquest plantejament. Cristina Peraire és l'alcaldessa accidental de Sant Cugat.
10: Aquest és un tema que va sortint sobre la taula ja fa molts anys, entre intercanviadors, a l'eix transversal i a l'AVE. Crec que seria una molt bona notícia per Sant Cugat, però també pel país.
0: El govern invertirà més d'un milió d'euros a definir el traçat d'aquest eix transversal, analitzar-ne la viabilitat, estimar els costos i avaluar-ne l'impacte ambiental. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca que el nou corredor podria ser utilitzat tant per trens de viatgers com de mercaderies.
11: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: La nova línia permetria reduir la radialitat de la xarxa ferroviària al voltant de Barcelona i alhora disminuir el trànsit de camions per la carretera. Sentim l'enginyer especialitzat en infraestructures ferroviàries, Manel Villalante, i també el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón.
12: Una connexió a la Catalunya central, Anoia, Bages, etc., respecte a Europa, sense passar a Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
13: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: L'eix transversal ferroviari travessaria Catalunya d'oest a est, com fa actualment la carretera C-25. Des de Lleida, la línia arribaria fins a Igualada, on es dividiria en dos ramals, un cap a Martorell, el Vallès i Barcelona, i l'altre cap a Manresa, Vic i Girona. Les obres, en tot cas, van per llarg. No començarien, almenys, fins al 2030.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les duríssimes condicions de vida dels gazians imposades per Israel tenen efecte també entre els embarassos de moltes dones. En l'últim semestre s'ha triplicat el nombre d'avortaments espontanis respecte als 6 mesos anteriors. Els hospitals no donen a l'abast i la majoria de dones presenten un estat de salut molt delicat abans de quedar-se embarassades. Des de Jerusalem ens amplia aquesta informació en Jordi Brascó.
14: La crisi humanitària que viu Gaza s'explica a través de les més de 70.000 vides perdudes, però també a través de les tantíssimes que ni tan sols han començat. En el primer semestre d'aquest any, prop de 4.000 és el número de mares que han perdut la seva criatura durant l'embaràs. Representen el triple que en els 6 mesos anteriors. La Shirin Alalawi, ginecòloga a l'Hospital Nasser de Khan Yunis, té l'explicació a una estadística tan demolidora.
15: Hi ha molts factors que provoquen aquestes xifres. Malnutrició, nivells baixos de ferro, malformacions congènites provocades per substàncies dels explosius, i moltes d'aquestes complicacions es podrien haver evitat si hi hagués hagut un seguiment mèdic adequat, també abans de l'embaràs.
14: Amb aquest panorama, un podria assumir que les dones gazianes no pensen en el fet de tenir fills com una prioritat. Res més lluny de la realitat, segons la Shirin.
15: La majoria de dones de Gaza desitgen quedar-se embarassades. Per què? Perquè moltes d'elles han perdut fills durant la guerra. Però les condicions actuals ho posen molt difícil. Per exemple, la manca de refugi. Com et pots quedar embarassada si vius en una tenda de campanya?
14: Més enllà de l'embaràs, l'altre gran risc arriba en el moment del part. Segons dades de l'ONU, un mínim de 15 dones a la setmana

0: de la República Central Africana, a prop de la frontera amb el Camerun. Les autoritats de la zona han obert una investigació per esclarir els fets, tot i que la principal hipòtesi és que l'accident ha estat causat pel col·lapse de diversos túnels subterranis on estaven treballant els miners. El vicealcalde de la localitat on es troba la mina ha avançat a l'agència EFE que es tracta d'una mina d'or artesanal que estaria funcionant sense complir la normativa. Les esllavissades de terra són freqüents en aquest país, on sovint s'exploten mines il·legalment fora del control de l'Estat. I almenys 23 persones han mort i 5 més han resultat ferides aquesta matinada al Brasil en el xoc frontal entre un autobús i un camió. Segons la Policia Federal de Carreteres, el camió ha envaït el carril contrari. La majoria de les víctimes mortals viatjaven a l'autobús, que pertanyia a la Secretaria de Salut i transportava pacients a hospitals propers. El conductor del camió també ha mort. La carretera continua tancada després de l'accident i hi ha diversos quilòmetres de retencions en tots dos sentits. El governador de l'estat de Paraná, on s'ha produït l'accident, ha decretat 3 dies de dol oficial. A 6:45 de la tarda us expliquem que millora la circulació a l'autopista AP7 a l'altura de Gelida, a l'Alt Penedès, després que l'incendi d'un camió que circulava cap al sud tallés completament la circulació en els dos sentits de la marxa. En sentit nord ja està oberta del tot la via, tot i que queden trams de congestió intermitent entre Vilafranca i Sant Sadurní. En sentit sud ja hi ha 2 carrils oberts dels 3 que hi ha. Això genera congestió encara entre Martorell i Gelida. El foc s'ha propagat als marges de la carretera i ja està estabilitzat. Els bombers hi continuen treballant amb 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. També es manté tallada la circulació de trens a l'R4 entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central per la proximitat del foc a les vies. Segons Renfe, entre aquestes estacions hi ha servei alternatiu per carretera. A més, hi poden haver retards de més de mitja hora.
1: El temps.
0: Una crònica d'en Francesc Mauri.
2: Els 40 graus s'enregistren a diversos observatoris de Catalunya. Fins i tot, en el cas de Torroja del Priorat o de Vinebre, s'arriba als 41 graus. Aquest és el darrer dia, probablement d'agost, que algun observatori català fregarà els 40 graus, a no ser que a finals d'agost hi hagi alguna sorpresa. I tot això perquè demà s'inicia un lleugeríssim descens de la temperatura, 2, 3, a tot estirar 4 graus, per tant, continuarem passant molta calor, però divendres i el cap de setmana aquest aterratge cap a un panorama de calor d'estiu molt més suau, sembla que es consolidarà. De moment, amb poques precipitacions, alguna tronada aquesta tarda a prop de la zona prelitoral del Pirineu, aïllades, demà al matí bastants núvols, més sol al nord i nord-oest, alguna gota a la costa sud, i a la tarda algun ruixat al Pirineu. Divendres, dissabte i diumenge podríem tenir algunes tempestes més, potser una mica més freqüents, però per desgràcia, perquè al país li convé que plogui, doncs no seran en general, si cauran a tot arreu, més aviat irregulars, i haurem d'anar seguint dia a dia a on estan previstes.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, passa a l'atac contra Aliança Catalana i adverteix que allunya la independència i que té efectes nocius per al país. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Orriols que auguren les enquestes.
3: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents. Diferents qui? A on està la ratlla del diferent i no diferent?
0: Turull també ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana.
3: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
0: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i amb Vox

0: per desbancar Pedro Sánchez de la Moncloa. El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any. És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu el model s'ha presentat davant d'un comitè de l'ONU. Núria Peraire.
1: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'atenció primària, de serveis socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de suport Girona, Josep Maria Soler.
2: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
1: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
3: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
4: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
3: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
4: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
5: El manresà Manel Estiarte, considerat per molts el millor waterpolista de la història, va decidir penjar el casquet l'any 2000, després de 25 anys al cim del seu esport. Què tenia d'especial l'artífex de la marca Plata als Jocs de Barcelona i del celebrat or als Atlanta? Després d'uns inicis a la natació al Club Natació Manresa, es podria considerar que Estiarte ja era un jugador d'elit als 14 anys. Ho sap molt bé Joan Gené.
6: Va tocar marcar una vegada i ja vaig veure que aquí hi ha tomate, perquè per mi ja era llavors quasi impossible marcar-lo. Ja em vaig donar compte de les possibilitats il·limitades que tenia el Manel. Per això vaig començar a caure de cul, la baliant en el millor sentit de la paraula. Jo ja era un jugador fet i dret, no va haver manera de marcar-lo en els entrenaments i en els partits oficials. Vaig dir, hòstia...
5: Gené va ser tot seguit company seu i després el va dirigir a la selecció espanyola. Abans, però, Estiarte va aconseguir 2 de les 3 fites que ell qualifica de miracles esportius al llarg de la seva carrera. 2 sotscampionats de Lliga amb el Manresa, primer, i la Copa d'Europa amb el Barcelona, ja amb Gené al costat, després. El waterpolista manresà, de retruc, també va elevar el nivell de la selecció espanyola a finals dels 70 i inicis dels 80, just abans de fer les maletes cap a Itàlia i fitxar pel Pescara, on va viure el seu tercer miracle, ascendir l'equip i guanyar una altra Copa d'Europa. A l'Adriàtic se'l bateja, de fet, com el Maradona del waterpolo. A mitjans dels 80, Estiarte va aconseguir 7 vegades seguides la distinció de millor jugador del món, perquè era un jugador dominant. El seu germà Albert, company al Manresa i metge de la selecció espanyola, subratlla les seves característiques físiques.
7: Ell media 1,76 d'alçada, constitucionalment dintre de l'aigua, era un home que pesava poc i era molt àgil, però tenia una envergadura d'un home que media 1,90 i pico, amb el que això li feia tindre un llançament molt més potent del que li correspondria per l'alçada que ell tenia. I a la vegada això era una persona molt, molt flexible. Vol dir que quan ell agafava la pilota amb envergadura dels braços i amb aquesta flexibilitat dels ombros, doncs tirava la pilota molt enrere amb el que la velocitat era molt, molt ràpida del xut.
5: Dani Ballart, company amb el combinat espanyol, destaca motius de caràcter, mentalitat i tarannà.
8: La facilitat que el Manel tenia de resoldre problemes en situacions complicades. I al final això és el que fa la diferència. Aquest és el gran talent dels esportistes. Els que en temps rècord troben solucions quan els altres, davant de solucions, el que fan és ofegar-se.
5: I Gaspar Ventura, company al Manresa i entrenador al Catalunya, explica una ètica de treball espartana.
9: Continuava sent el que estigava primer sent el veterà per entrenar. Només amb una mirada els companys i els seguien. Tenia aquesta forma de fer especial que era, podíem dir, un professional, però ell no feia per com a professional, sinó era com entenia a l'esport.
5: A inicis dels 90, Estiarte buscava també el gran salt amb la selecció espanyola, que va arribar als Jocs de casa. A Barcelona, l'equip que aleshores dirigia el polèmic Dragan Matutinovic va fregar l'or en la recordada final contra Itàlia, però es va haver de conformar amb la plata. Les llàgrimes de Barcelona van servir per enfortir un equip que 4 anys després a Atlanta i ja amb Joan Gené a la banqueta es va penjar un or olímpic que tancava el cercle.
10: La medalla de plata després d'Atlanta no tindria el mateix valor que la medalla de plata de Barcelona, després d'haver guanyat la de Barcelona. No, tot i que fa mala cara, eh? Però, hòstia, seria injust el que vam viure, que va ser tan maco.
5: Després de dos conats de retirada, després dels jocs de Barcelona 92 i d'Atlanta 96, el Maradona del waterpolo va decidir estirar la carrera fins als seus 6è jocs, a Sydney, l'any 2000, on va acabar quart després de perdre una agònica semifinal contra Rússia.
10: Tindria que ser més important aquella medalla de bronze que qualsevol altra cosa, però sí que la meva emoció al final del partit era més que se m'havia acabat definitivament. Jo crec que pel waterpolo no he plorat mai. Sí que me'n recordo que vaig plorar a l'aigua quan els meus companys em van vindre a tocar-me mentre estava allà plorant i viu el meu germà i tal i qual.
5: Entre Atlanta i Sydney, la determinació d'Estiarte per seguir 4 anys més li va servir per guanyar el seu primer or en un Mundial. Per què a Estiarte se l'ha de considerar la millor de tots els temps? El seu amic de la infància i company de batalles a l'aigua, Jordi Payà, ho té ben clar.
11: És indubtable que durant algun moment o molts moments de la seva història esportiva ha sigut el millor del món i, sobretot, que ell, al seu moment àlgid, va canviar l'esport del waterpolo. Per mi, el millor de la història, perquè ho ha demostrat durant molts anys. Va ser el primer jugador que va canviar una miqueta aquest paradigma, no? D'un jugador més petit, molt ràpid, molt habilidós, que trencava amb els cànons establerts amb el waterpolo mundial en aquell moment.
4: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
12: Ronaldo de Sis Moreira.
3: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
4: Esports.
0: Fins al punt de les 7 amb en Pau Dax. Pau, bona tarda.
13: Bona tarda. El Barça juga avui el primer partit de la temporada al Camp Nou, el trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci. En uns minuts, a les 7, arrenca la presentació de la plantilla davant l'afició. La principal novetat serà Rodri, l'últim fitxatge blaugrana. El partit començarà a les 8 del vespre i ja hi ha alineació. El Barça sortirà amb Joan Garcia, Balde, Gerard Martín, Koundé, Xavi Espart, Eric Garcia, Bernal, Fermín, Lamine Yamal, Hamza Abdelkarim i Rafinha. L'entrenador Hansi Flick ha parlat avui de Rodri.
14: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
13: Un Rodri ja recuperat de l'operació a l'esquena que li van fer després del Mundial, però no s'espera que jugui al Gamper. Serà el primer partit al Camp Nou per 4 fitxatges blaugrana. Anthony Gordon i Karim Adeyemi amb fitxa del primer equip i Bissibu i Hams Abdelkarim amb fitxa del filial. Un Abdelkarim que jugarà contra el seu anterior equip, l'Al Ahly. En aquest Gamper, qui farà el discurs com a capità serà Rafinha. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha triat el brasiler Pedri i Eric Garcia com a capitans provisionals fins que la plantilla estigui tancada i es puguin votar els definitius. El partit Barça a l'Ahly comença a les 8 del vespre, com hem dit, i el podreu seguir en directe a la TDT, la transmissió de Catalunya Ràdio, que arrenca en uns minuts, a les 7.
4: 3Cat Info.
13: L'Espanyol ha presentat Vania Derkušić. Com a nou jugador, el central de 26 anys arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
15: I felt very happy, very surprised, let's say.
16: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
13: D'altra banda, el director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, diu que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador.
17: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo. Estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser. Y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa, pero sin pausa.
13: L'Atlètic de Madrid debuta avui a la Lliga contra el Màlaga a les 9 del vespre. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça vol fitxar el davanter argentí, ahir l'entrenador dels matalassers, Simeone, va dir que Julián no marxarà. Avui ho ha repetit el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo.
18: Yo ya dije en principio que no se vendía. Que no se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante en nuestro equipo y como pieza importante le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además que va a hacer una temporada magnífica.
13: I el Madrid ha presentat avui a porta tancada Bernardo Silva.
19: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora a dar todo por este club.
13: El Girona ha anunciat avui la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. Ahir el Girona va anunciar la incorporació del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure després de 4 temporades al Rayo.
4: Trescat Info.
20: Bona tarda, són les 7. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. Des del PP, Alberto Núñez Feijóo insisteix que s'ha de retornar al Marroc de la primera a l'última persona, menors inclosos, dels que van entrar a la ciutat a finals de juliol. Els experts, però, recorden que cap normativa empara les devolucions en bloc. Les farmacèutiques Moderna i Merck haurien provat amb èxit una vacuna contra el melanoma que ajudaria a controlar l'expansió d'aquest càncer de pell. Després d'anunciar els resultats preliminars del medicament, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 100% a la borsa. Els termòmetres han arribat avui als 41 graus al sud del país, però a partir de demà es preveu que baixin les temperatures. Amb tot, fins divendres hi ha avisos per tempestes en diferents punts de Catalunya. Un nou informe internacional apunta que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial. Aquest estiu ha estat fins a 6 graus per sobre de l'habitual. El govern català recupera gairebé 20 anys després l'eix transversal ferroviari. És un nou traçat de l'alta velocitat que connectaria Lleida amb Barcelona passant pel Vallès, on hi hauria una nova estació. A més, el projecte estudia l'entrada dels AVE per la Sagrera. Donald Trump diu que es reunirà amb el president de Corea del Nord, Kim Jong-un, abans d'acabar l'any. El president nord-americà ha dit que s'entén molt bé amb el dictador nord-coreà i que mentre això passi tot anirà bé. Trump, per cert, ha detallat que el règim comunista de Pyongyang disposa de 57 armes nuclears. Es triplica el nombre d'avortaments espontanis a Gaza en l'últim semestre. Les dones embarassades tenen un estat de salut delicat a causa de les condicions de vida imposades pels israelians i els hospitals no donen l'abast. Malgrat la situació, la majoria de dones volen quedar-se embarassades. La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona celebra una jornada d'èxit amb les colles locals assolint castells de gama extra. La jornada ha acabat amb el Pilar de 6 aconseguit per la Jove de Tarragona.
4: Esports.
13: El Barça torna al Camp Nou després de les vacances amb el trofeu Joan Gamper. El partit contra l'Al Ahly egipci començarà a les 8 del vespre i acaba d'arrencar la presentació de l'equip i la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. L'Espanyol ha presentat avui Vanya Darkušić. Com a nou jugador de l'equip, el central eslové de 26 anys arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg. Monchi, director esportiu blanc i blau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. Avui l'Atlètic de Madrid debuta a la Lliga a les 9 contra el Màlaga i el seu president, Enrique Cerezo, ha dit que Julián no està en venda. El Girona anuncia la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029.
20: I pel que fa al temps, avui serà ja l'últim dia d'aquestes temperatures màximes que arribin o que superin fins i tot els 40 graus. Aquesta tarda, però, mantenim aquesta calor intensa, aquesta xafogor marcada a la costa. També hi haurà alguna nuvolada i algun ruixat al Pirineu i al Massís dels Ports. De cara a demà, com dèiem, s'inicia un discret descens de la temperatura. No serà fins divendres i, sobretot, el cap de setmana, quan ho notarem ja de forma més clara.
4: 3CAT Info.
20: Ara passen gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda. A aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. L'executiu de Pedro Sánchez treballa en l'acollida de 500 nenes immigrants de Ceuta cap a la península. Tot i el rebuig frontal del Partit Popular, la Moncloa aquest cop no necessitarà el vistiplau dels seus governs autonòmics, perquè seran les ONGs qui donarà sostre a les menors. Els populars insisteixen que cal expulsar en bloc tots els que van entrar irregularment a la ciutat autònoma a finals de juliol. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
2: És una mesura provisional i d'urgència. La prioritat és treure de Ceuta les nenes en risc que malviuen en campaments improvisats i sense que l'administració les hagi atès. El govern de Ceuta i l'Espanyol han pactat 6 espais provisionals per donar-los un sostre a Ceuta mateix i després se les traslladarà cap a la península. Encara no hi ha data per fer-ho. Les acolliran ONGs en centres propis i les comunitats de destí no n'assumiran la tutela. Per tant, no caldrà l'aval dels governs autonòmics. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que la prioritat ara mateix és acollir tots els menors mentre s'estudia si se'ls pot retornar.
21: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislació.
2: Però xoca amb el relat de ministres com Álvarez i Marlaska, que la setmana passada parlaven d'expulsar tots els migrants. Brussel·les també pressiona i avala de portar nens i nenes, i el Partit Popular s'hi suma. La seva portaveu al Senat, Alicia García, rebutja el trasllat de les primeres 500 menors.
22: Marruecos ha solicitado la vuelta de los menores y Europa lo reclama. ¿Qué problema tiene el gobierno? Es la solución más fácil. Y el interés superior del menor es volver con sus familias. Eso es humanidad.
2: Però molts dels menors no venen del Marroc i han arribat a Ceuta fugint d'altres països en guerra. El Partit Popular, que reclama que es deporti menors d'immediat i en bloc, és a dir, saltant-se la llei.
20: Doncs justament els experts recorden que tant la normativa europea com l'espanyola permeten la devolució de menors als seus països d'origen, però mai es pot fer en bloc, perquè s'ha d'estudiar cas per cas i veure què és el millor per cada infant. És el que han explicat a 3CatInfo Marcus González, professor de dret a la Universitat de Barcelona i expert en migracions, i Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
23: No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. No hi ha cobertura per fer això de forma col·lectiva i sobretot sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors.
24: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay niños y niñas del colectivo LGTB que no pueden retornar a Marruecos porque correrían riesgo.
20: Sobre el trasllat de 500 nenes a la península a càrrec d'organitzacions de protecció a la infància, consideren que no és la situació ideal perquè haurien de ser les autonomies qui se n'ocupés. Però és millor això, diuen, que res, tenint en compte les agressions que ja han començat a patir algunes d'aquestes nenes.
23: Aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
24: Tenemos muchas niñas, más de 14 hemos documentado víctimas de agresiones sexuales en la ciudad de Ceuta.
20: Aquests experts creuen que les administracions estan actuant tard per donar assistència als milers de persones que malviuen a les platges i els polígons de Ceuta.
4: 3CAT Info.
20: Les empreses farmacèutiques Moderna i Merck haurien provat amb èxit una vacuna contra el melanoma. Ho han anunciat avui les dues companyies que han treballat juntes per desenvolupar aquest medicament. El fàrmac es fabrica de forma personalitzada, un cop ha aparegut aquest càncer de pell, i ajuda a frenar-lo, segons els fabricants. També dilata el desenvolupament de la metàstasi i redueix el risc de recaiguda o mort en pacients amb melanoma avançat. L'assaig clínic, que es troba ja en l'última fase, s'ha fet a més de 1.000 persones i ara només falta que les companyies demanin l'aprovació a les autoritats sanitàries perquè la vacuna pugui arribar al mercat general. Després de fer aquest anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 100% a la borsa. Ahir els títols d'aquest laboratori van tancar per sota dels $63 i avui arriben gairebé als 140. L'increment de la farmacèutica alemanya Merck ha estat més moderat, està pujant un 15%.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Els termòmetres han superat avui els 40 graus al sud de Catalunya, com a Lleida, Targa o Vinebre. Una tendència que canviarà a partir de demà, quan sembla que començarà un lleuger descens de les temperatures. Tot i això, continuarà fent calor. Fins divendres també s'esperen ruixats, que poden acompanyats de fortes ratxes de vent i calamar-se, especialment al Pirineu, Prepirineu i també alguns punts del prelitoral i l'Empordà. En un moment, doncs, de calor extrema com el que estem vivint, un informe internacional alerta que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial dels mars. Els experts alerten d'efectes greus sobre els ecosistemes i les cadenes alimentàries i avisen que algunes espècies podrien arribar a morir en massa. Aquest augment de la temperatura en l'aigua del mar s'està notant especialment a les Illes Balears. Anem, doncs, cap a Mallorca. Caterina Carmen Jaume.
1: 33 graus a Sa Dragonera, 32 a Mahó. Rècords històrics. Hi ha més banyistes que gent a la sorra. I el més comentat, que la mà ja no refresca. Sentim na Cati i na Victòria, que tota la vida han estiuetjat aquí, a Can Picafort.
6: Fa dos mesos que no estàs escarrufollets entrant en l'aigua. Ha estat bé, no gens agradable. No és com antes, que t'escarrufava quan entraves dins l'aigua. Enguany ja és calentat quan entres i quan més va més calentes.
7: Enguany s'ha vist molta diferència respecte a altres anys. Des de matí, hora baixa, qualsevol moment del dia, la temperatura era molt més alta respecte a altres anys.
1: En el que portem de mes, l'aigua de mitjana a la mà és de 30 graus, 4 més de l'habitual.
20: Doncs a França, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs allà i les pluges fan falta amb urgència. L'aigua del riu Rin continua sota mínims i això impossibilita gairebé del tot el transport de mercaderies. Berlín, Jordi Regàs.
8: El punt de mesura oficial del Rin al poble de Kaup, a Renània-Palatinat, va assolir el seu mínim històric el 14 d'agost, amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Aquest dimecres ja eren 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport pel riu recupera una certa viabilitat econòmica. El port de riu de Duisburg, a 60 quilòmetres de la frontera amb els Països Baixos, per a moltes barcasses s'acaba el trajecte. Andreas Bartel, portaveu del port.
9: Hi ha molts vaixells que arriben fins a Duisburg, però no poden anar més enllà. És difícil donar dades, però tot el transport alternatiu està mobilitzat. El ferrocarril ja ha arribat al límit i a la carretera passa el mateix. No podrem respirar tranquils fins ben bé mitjans o finals de setembre, que és quan esperem tenir més precipitacions.
8: Els pagesos, per la seva banda, preveuen una caiguda del 7% en la collita de blat, degut a la manca de pluja. Les associacions agràries, de moment, ja han aprofitat per demanar que els baixin els impostos del gasoil per compensar les pèrdues.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
20: Més notícies. Després de gairebé 20 anys al calaix, el govern recupera el projecte de l'eix transversal ferroviari. La proposta planteja una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès. El nou itinerari permetria que els AVE entressin directament a Barcelona per la Sagrera i també preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès. Encara s'ha de concretar la ubicació, però la intenció és que tingui connexió amb Rodalies i amb ferrocarrils de la Generalitat. El govern invertirà més d'un milió d'euros ara a definir el traçat d'aquest nou eix transversal per també analitzar-ne la viabilitat, estimar els costos i avaluar-ne l'impacte ambiental. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca que aquest nou corredor ferroviari podria ser utilitzat tant per trens de passatgers com de mercaderies.
25: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
20: La nova línia permetria reduir la radialitat de la xarxa ferroviària al voltant de Barcelona i alhora disminuir el trànsit de camions per carretera, especialment per l'autopista. Sentim l'enginyer especialitzat en infraestructures ferroviàries, Manel Villalante, i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón.
26: Una connexió a la Catalunya central, Anoia, Bages, etc., respecte a Europa, sense passar per Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
27: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions. Tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
20: L'eix transversal ferroviari travessaria Catalunya d'oest a est, tal com fa actualment l'eix de carretera, la carretera C25, vaja. Les obres, en tot cas, van per llarg, no començarien almenys fins al 2030. I de l'àmbit polític, el secretari general de Junts, Jordi Turull, passa a l'atac contra l'Aliança Catalana i adverteix que aquest partit allunya la independència i que té efectes nocius per al país. Des de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent, la Catalunya Nord, Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Orriols, tal com auguren les enquestes.
28: L'extrema dreta no farà més
0: que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
20: En aquest sentit, Turull també ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana.
0: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
20: Per cert, que des de Prada de Conflent, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i amb Vox per desbancar Pedro Sánchez a la Moncloa.
4: 3Cat Info.
20: Avui hi ha hagut una jornada castellera important, la de Sant Magí a Tarragona, que ha estat tot un èxit, amb les colles locals assolint castells de gamma extra i marcant fites històriques pel món casteller de la ciutat. La jornada ha acabat amb el Pilar de 6 que ha aconseguit la Jove de Tarragona. Ho ha seguit tot des de la plaça de les Cols, el Josep Almirall.
3: Objectius acomplerts de la colla jove Xiquets de Tarragona, que ha firmat una gran actuació amb l'estrena del 5 de 9, que ha acompanyat del 2 de 9 i el 3 de 9. Millor actuació de l'any dels a la camisa lila. Tant els castellers de Sant Pere i Sant Pau com els Xiquets del Serrallo també han firmat les millors tres rondes del seu historial. Sant Pere i Sant Pau ha estrenat el 5 de 8, ha tornat a descarregar el 4 de 8 amb l'agulla i ha acabat amb el 3 de 8. I la colla del barri Mariner ha pogut ajuntar per primer cop els castells de la clàssica de 8, és a dir, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7. Finalment, els Xiquets de Tarragona han igualat els seus millors registres de la temporada, 7 de 8, 4 de 9 i 3 de 8. Els ratllats, però, han deixat el 3 de 9 en intent desmuntar.
20: Hem arribat a un quart de vuit del vespre, obrim àrea de servei amb la informació del trànsit primer de tot. Aquesta tarda hem estat molt pendents del trànsit a la P7, que ha quedat tallada en els dos sentits per l'incendi d'un camió a Gelida, l'Alt Penedès. A aquesta hora, en sentit nord cap a Barcelona, la circulació ja està completament normalitzada, però en sentit sud cap a Tarragona encara queden uns 4 quilòmetres de congestió a l'altura de Gelida, on hi ha un carril que continua tallat. L'esclat d'una roda de camió ha provocat l'incendi, que ja està estabilitzat i que ha calcinat poc més d'una hectàrea als voltants de l'autopista. També es manté tallada la circulació de trens a l'R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central per la proximitat d'aquest foc a les vies. Segons Renfe, entre aquestes estacions hi ha servei alternatiu per carretera, però es poden acumular retards de més de mitja hora.
4: El temps.
20: La previsió amb la Gemma Puig.
5: Avui altre cop hem de parlar de temperatures altes. Aquest termòmetre que ha tocat sostre, hem tornat a arribar als 40 graus i per sobre, per tant, 20 dies en aquest 2026 que hem arribat a aquesta xifra. 41 graus a Vinebre, a Torroja del Priorat, a Lleida, a Tàrrega. 41 també a Sant Romà de Vella. 40 a Vallfogona de Balaguer, Cardona, Olesa de Montserrat. 38 a Porqueres, Girona, Avià, a Organyà. Calor i xafogó també a tota la façana litoral. I amb una tarda amb algunes nuvolades que han anat creixent, alguna tronada fins i tot amb calamarsa cap a l'Anoia, precipitacions encara cap al nord-est, amb algun ruixat i núvols també cap a la façana litoral. Aquesta propera nit i matinada encara costarà de dormir a tota la costa. Avisos de calor nocturna que es mantenen des del Barcelonès fins a l'Ebre. Valors que no baixaran dels 22-23 graus, fins i tot puntualment tornarem a tenir alguna nit tòrrida. Núvols, això sí, més presents durant aquest dijous, ja des de primera hora del matí. No descartem a primera hora algun plogim cap al litoral i prelitoral i després serà la tarda quan tindrem aquests roixats, aquestes tronades que poden ser localment més intensos. Pirineu, Prepirineu Occidental, també cap al sector oriental i tot això amb unes temperatures que ja no pujaran tant. Baixaran encara, però alguns valors poden superar els 36 o 37 graus, però la tendència és que sobretot a partir de divendres i ja encara en el cap de setmana, les temperatures baixin, però també tindrem un temps més insegur.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
20: Ara passen 3 minuts d'un quart de 8 del vespre. De la pàgina internacional, novetat important que hem conegut aquesta tarda, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un abans d'acabar l'any. El mandatari nord-americà ho ha dit responent a una pregunta de la premsa durant una visita a les obres que es fan a la Casa Blanca. Trump, que afirma que es porta molt bé amb el president de Corea del Nord, ha arribat a dir que el règim comunista de Pyongyang disposa de més d'una cinquantena de bombes atòmiques i que mentre ell mani, els Estats Units ningú s'ha de preocupar per això.
10: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
20: Bé, les declaracions de Trump i l'anunci de la futura trobada amb Kim Jong-un arriben pocs dies després que el mandatari de la Casa Blanca anunciés una reducció de les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud com a gest de deferència amb el dictador nord-coreà i com a càstig al govern de Seul per no haver ajudat Washington amb la guerra contra l'Iran. Per cert que Trump ha deixat oberta la possibilitat de reprendre les negociacions de pau amb l'Iran, però sense concretar res. Recordem que el petroli no para de pujar, avui ha tornat a augmentar i el barril de Brent ja es cotitza per sobre dels $92. I encara de la pàgina internacional, augmenta la pressió al president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, on el ministre destituït de defensa ha reclamat que hi hagi eleccions. Mikhailo Fedorov llança el primer gran desafiament polític intern al president del país des que va començar la guerra fa més de 4 anys. Avui hi ha hagut una nova protesta al carrer per donar-li suport al líder opositor, a l'ascendit, vaja, del govern de Zelensky. Però aquest no és l'únic problema que es troba el president ucraïnès. Avui, a més, s'ha obert una investigació per corrupció que l'ha portat a destituir la sotscap de la seva oficina presidencial. Mentrestant, a Rússia hi ha eleccions legislatives d'aquí un mes i el règim no només veta candidats pacifistes, sinó que també va un pas més enllà amb la repressió contra els ciutadans que volen votar contra Putin i en contra de la seva guerra. Molts dels joves que es van aplegar a les portes del Tribunal Suprem per defensar el dret a votar al partit Yabloko, l'únic partit pacifista, doncs han acabat detinguts i empresonats. Moscou, Cristina Solies.
11: Alguns dels joves fins i tot han estat arrestats dies després quan anaven caminant pel carrer. Això demostra que el Kremlin està utilitzant les càmeres de videovigilància per identificar sospitosos a través del reconeixement facial. Entre els detinguts n'hi ha que hauran de passar 2 setmanes a la presó, com la Dària, que només reclamava la fi del conflicte.
12: Per la pau i la llibertat, per un alto al foc, per un acord d'alto al foc i contra la repressió política.
11: Des del partit de Putin consideren que aquesta imatge del jovent atrevint-se a mostrar públicament la seva indignació és intolerable. El president de Rússia Unida, Dmitri Medvedev, ha passat directament als insults.
14: Mireu quants imbècils han sortit a la llum durant aquest període tan difícil i dramàtic. Són joves imbècils, que no entenen el que fan.
11: Bona part dels que s'oposaven a la guerra han marxat del país els últims anys. La presidenta de la Comissió Electoral, Elia Panfilova, creu que ara ni tan sols haurien de poder votar a distància.
15: Considero que qui ha marxat del país, qui ha traït el país, que se'n vagi a pastar fang. Aquesta és la meva posició.
11: Segons les enquestes, 2 de cada 3 russos volen que hi hagi negociacions de pau a Ucraïna, però una cosa és pensar-ho i una altra sortir al carrer a demanar-ho o, encara pitjor, pretendre que sigui una de les opcions a les eleccions. Per a Putin, desafiar la guerra és desafiar-lo a ell i, per tant, desafiar Rússia.
20: I les duríssimes condicions de vida dels gazians imposades per Israel tenen efecte també en els embarassos de moltes dones. En l'últim semestre s'ha triplicat el nombre d'avortaments espontanis respecte al mateix període de l'any anterior. Els hospitals no donen l'abast i la majoria de dones presenten un estat de salut molt delicat abans de quedar-se embarassades. És una informació des de Jerusalem del Jordi Bresco.
16: La crisi humanitària que viu Gaza s'explica a través de les més de 70.000 vides perdudes, però també a través de les tantíssimes que ni tan sols han començat. En el primer semestre d'aquest any, prop de 4.000 és el número de mares que han perdut la seva criatura durant l'embaràs. Representen el triple que en els 6 mesos anteriors. La Shirin Alalawi, ginecòloga a l'Hospital Nasser de Khan Yunis, té l'explicació a una estadística tan demolidora.
17: Hi ha molts factors que provoquen aquestes xifres: malnutrició, nivells baixos de ferro, malformacions congènites provocades per substàncies dels explosius i moltes aquestes complicacions es podrien haver evitat si hi hagués hagut un seguiment mèdic adequat, també abans de l'embaràs.
16: Amb aquest panorama, un podria assumir que les dones gazianes no pensen en el fet de tenir fills com una prioritat. Res més lluny de la realitat, segons la Shirin.
17: La majoria de dones de Gaza desitgen quedar-se embarassades. Per què? Perquè moltes d'elles han perdut fills durant la guerra. Però les condicions actuals ho posen molt difícil. Per exemple, la manca de refugi. Com et pots quedar embarassada si vius en una tenda de campanya?
16: Més enllà de l'embaràs, l'altre gran risc arriba en el moment del part. Segons dades de l'ONU, un mínim de 15 dones a la setmana donen a llum fora d'un centre mèdic. Arribar fins als hospitals no és fàcil i tampoc és garantia de res, ja que estan col·lapsats i hi ha dones que fins i tot han hagut de parir al terra.
4: 3Cat Info.
20: De tornada a casa nostra, els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a la ciutat de Tortosa, al Baix Ebre. La investigació va començar després que l'Ajuntament ebrenc presentés diverses denúncies. Tarragona, Jordi Barranca.
2: S'acusa els detinguts de fins a 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents, entre els quals destaquen falsedat documental, estafa i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Hi ha una vuitena persona implicada que no s'ha localitzat encara. Tenien un sistema organitzat per facilitar inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica que arribava als 800 euros. Els detinguts tenien diverses funcions dins de l'operativa. N'hi havia que es dedicaven a captar persones interessades en empadronar-se, uns altres els facilitaven domicilis, d'altres presentaven la documentació i els acompanyaven també a fer la sol·licitud a les oficines municipals. Entre els immobles on s'empadronaven n'hi ha que són finques abandonades o altres que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos van començar a treballar en el cas després que els responsables del padró municipal de Tortosa van detectar irregularitats i l'Ajuntament ho va denunciar.
4: Esports.
20: Fins que siguin 7:45 amb el Pau Dax. Bona tarda.
13: Bona tarda. El Barça està presentant al Camp Nou la plantilla del primer equip de futbol abans que comenci a les 8 del vespre el trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci. Ha parlat l'entrenador ja a la gespa del Camp Nou, Hansi Flick, que ha recordat el suport que va rebre l'any passat al Gamper de la família blaugrana després de la mort del seu pare. També ho ha fet Rafinha com a capità provisional de l'equip, que ha tingut paraules pel lesionat Roni Bardaggi.
18: Primero de todo, me gustaría desear una pronta recuperación a Roni, que está pasando por un momento muy difícil de su vida, de su carrera, y bueno, necesita nuestro apoyo. Es un niño espectacular, es un jugador increíble y decirle que para todo lo que necesite, todos nosotros estaremos disponibles para ayudarle.
13: El partit començarà a les 8 del vespre i ja hi ha alineació. El Barça sortirà amb Joan Garcia, Balde, Gerard Martín, Koundé, Xavi Espart, Eric Garcia, Bernal, Fermín, Lamine Yamal, Hamza Abdelkarim i Rafinha. Es pot seguir per la TDT de Catalunya Ràdio en directe, que ha arrencat a les 7. En la presentació a l'estadi ha estat ovacionat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que ja s'ha recuperat de l'operació a l'esquena que li van fer després del Mundial, però no jugarà avui al Gamper. Serà el primer partit al Camp Nou per 4 fitxatges blaugrana. Anthony Gordon i Karim Adeyemi en fitxa del primer equip i Bissibu i Hamza Abdelkarim en fitxa del filial, un Abdelkarim que juga contra el seu anterior equip, l'Al Ahly.
4: 3Cat Info.
13: L'Espanyol ha presentat avui Vanja Derkusic com a nou jugador. El central de 26 anys arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
19: I felt very happy, very surprised, let's say.
21: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
13: D'altra banda, el director esportiu dels Blanc i Blaus, Monchi, diu que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador.
22: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo, que estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa, pero sin pausa.
13: L'Atlètic de Madrid debuta avui a la Lliga contra el Màlaga a les 9 del vespre. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça vol fitxar el davanter argentí, ahir l'entrenador dels matalassers, Simeone, va dir que Julián no marxarà. Avui ho ha repetit el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo.
1: Yo ya dije al principio que no se vendía. No se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante en nuestro equipo, y como pieza importante le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además que va a hacer una temporada magnífica.
13: El Madrid ha presentat avui a porta tancada el migcampista Bernardo Silva, que ha parlat pels mitjans del club.
6: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente, y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos. Entonces, muy orgulloso y ahora a dar todo por este club.
13: I a la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. Ahir el Girona va anunciar també la incorporació del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure després de jugar quatre temporades al Rayo Vallecano. El Girona jugarà divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. I a la Lliga ACB, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià.
4: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
20: Són 8:15. Aquesta hora, Trescat Info, us expliquem que el govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants des de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. Des del PP, Alberto Núñez Feijóo insisteix que s'ha de retornar al Marroc de la primera fins a l'última persona, menors inclosos, dels que van entrar a la ciutat a finals de juliol. Però els experts recorden que cap normativa empara les devolucions en bloc. També un titular d'aquesta tarda, que les farmacèutiques Moderna i Merck haurien provat amb èxit una vacuna contra el melanoma que ajudaria a controlar l'expansió d'aquest càncer de pell. Després d'anunciar els resultats preliminars del medicament, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 100% a la borsa. Pendents també de les calorades que avui han fet superar els 41 graus al sud de Catalunya, però sembla que a partir de demà ja es preveu que comencin a baixar els termòmetres. De moment, fins divendres, tenim avisos per tempestes en diferents punts de Catalunya, i un nou informe internacional en aquest sentit apunta que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial. Aquest estiu ha estat fins a 6 graus per sobre de l'habitual. Són alguns dels titulars d'aquest dimecres 19 d'agost de 2026. A partir d'ara també us explicarem que la meitat de les residències de gent gran de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. La patronal busca solucions davant d'aquestes nits cada vegada més caloroses. I que 2 de cada 10 dones pateixen dolor pèlvic, dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè no té una causa ni un origen concrets. La unitat pionera de dolor pelvià de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha atès els últims 10 anys més de 500 persones. En esports, què destaquem, Pau Dax?
13: Que el Barça torna al Camp Nou després de les vacances amb el trofeu Joan Gamper. El partit contra l'Al Ahly egipci començarà a les 8 del vespre. A les 7 ha arrencat la presentació de l'equip davant l'afició a l'estadi i la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. L'Espanyol ha presentat avui Vanya Darkušić com nou jugador de l'equip. El central eslové de 26 anys arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg. Monchi, director esportiu blanquiblau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem.
20: I pel que fa al temps, pendents d'aquests canvis que us dèiem, de moment avui, una tarda de calor intensa, de xafogor marcada a la costa, amb alguna nuvolada també i fins i tot algun ruixat al Pirineu i al Massís dels Ports. Demà, però, com dèiem, comença aquest discret i progressiu descens de la temperatura, que el notarem ja de cara a divendres i, sobretot, de cara al cap de setmana. Ara passen gairebé 3 minuts de 7:45 del vespre. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, insisteix que cal expulsar al Marroc de manera immediata tots els menors migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Això ho ha dit al costat del president de la ciutat autònoma, que assegura que encara no ha rebut instruccions del govern espanyol per posar en marxa el trasllat de 500 nenes migrants cap a la península. Anem cap a Madrid. Dani Sáenz de Aja, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. En la seva segona visita a Ceuta des de l'inici de la crisi migratòria, Feijóo s'ha referit als menors migrants com a invasors i ha deixat clar que se'ls ha de retornar al Marroc igual que als adults. Això és, segons el líder popular, sense atendre a la llei que els protegeix i fent que el Marroc se'n faci càrrec al marge de si tenen o no família.
8: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren. De cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
7: Així ha expressat el líder popular la seva oposició al pla del govern espanyol per traslladar a la península 500 xiquetes que fa setmanes que malviuen en campaments al carrer. El president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, afirma que no ha rebut cap instrucció de Madrid, malgrat que s'havia acordat que, de moment, les menors es traslladaran a 6 centres d'acollida de la ciutat. Vivas també aposta perquè el Marroc se'n faci càrrec.
9: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, també tendrà que ser un país vàlid per atendre a sus menors.
7: Però cal recordar que molts dels menors que són a Ceuta no són del Marroc i que han arribat a la ciutat autònoma fugint de països en guerra.
20: Gràcies, Dani. Bona tarda.
7: Adéu, bona tarda.
20: Afegim que els experts recorden que tant la normativa europea com l'espanyola permeten la devolució de menors als seus països d'origen, però mai es pot fer en bloc. Diuen que s'ha d'estudiar cas per cas i veure què és el millor per cada infant. Ens ho explica la Pilar García.
17: És el que ha explicat a 3Cat Info Marcus González, professor de Dret de la Universitat de Barcelona i expert en migracions.
23: No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. No hi ha cobertura per fer això de forma col·lectiva i, sobretot, sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors. No? El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessites temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
17: I s'ha de tenir en compte, sobretot, si el menor estarà millor a Espanya o al seu país d'origen. Patricia Fernández és advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
24: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección, pues estos niños deberán ser entregados a sus familias. Hay familias que están buscando a sus hijos e hijas. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo, niños y niñas del colectivo LGTB, que no pueden retornar a Marruecos porque correrían riesgo.
17: Sobre el trasllat de 500 nenes a la península a càrrec d'organitzacions de protecció a la infància, mentre la tutela continuarà sent de Ceuta, per Marcus González no és la situació ideal, perquè són les autonomies les que se n'haurien d'ocupar, però és millor això que res.
23: És una situació peculiar, perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
17: I sobretot tenint en compte les situacions que ja han començat a patir les nenes, com detalla Patricia Fernández.
24: Tenemos muchas niñas, más de 14 hemos documentado víctimas de agresiones sexuales en la ciudad de Ceuta. Son niñas que acababan de llegar y que bueno, pues han sido agredidas.
17: I creuen que les administracions estan actuant tard per donar assistència als milers de persones que malviuen per les platges i els polígons de Ceuta.
4: 3Cat Info. 3Cat Info.
20: La companyia farmacèutica Moderna es dispara més d'un 100% a borsa després que els assajos clínics de la seva vacuna contra el melanoma hagin sigut un èxit. La companyia ha anunciat avui els resultats preliminars d'aquest medicament que frenaria la malaltia i ajudaria a controlar millor aquest càncer de pell. La vacuna, que s'aplicaria en la fase inicial del diagnòstic, també dilataria el desenvolupament de la metàstasi i reduiria el risc de recaiguda o mort en pacients amb melanoma avançat. L'assaig clínic, que ja es troba en última fase, s'ha fet amb més de 1.000 persones. Ara només falta demanar que el fàrmac pugui arribar al mercat general. Les accions de Moderna van tancar ahir per sota dels $63, però avui arriben als $150. El laboratori ha desenvolupat la vacuna en col·laboració amb la farmacèutica alemanya Merck, que ha tingut un comportament més moderat a les borses. Avui ha pujat un 15%.
4: 3Cat Info.
20: Els termòmetres han superat avui els 40 graus al sud de Catalunya, en zones de Lleida, Tàrrega o Vinebre. Aquesta tendència, però, canviarà a partir de demà, quan començarà un lleuger, subtil descens de les temperatures. Tot i això, continuarà fent calor. Fins divendres també esperem ruixats, que poden acompanyats de fortes ratxes de vent i de calamarsa, especialment al Pirineu, Prepirineu i punts del prelitoral. En un moment de calor extrema, un informe internacional alerta que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial dels mars. Els experts alerten d'efectes greus sobre els ecosistemes i les cadenes alimentàries i avisen que, fins i tot, algunes espècies podrien arribar a morir en massa amb aquestes temperatures tan altes. Aquest fenomen es nota especialment a les Illes Balears. Per això hi hem anat i ens ho explica ara des de Mallorca la Caterina Carmany.
0: 33 graus a Sa Dragonera, 32 a Mahó, rècords històrics. Hi ha més banyistes que gent a la sorra i el més comentat, que la mà ja no refresca. Sentim na Cati i na Victòria, que tota la vida han estiuetjat aquí, a Can Picafort.
3: Fa dos mesos que no estàs escarrufagents entrant en l'aigua. Ha estat bé, no gens agradable. No és com antes, que t'escarrufava quan entraves dins l'aigua. Enguany ja és calentat quan entres i quan més va més calentes.
5: Enguany s'ha vist molta diferència respecte a altres anys. És de matí, s'hora baixa, qualsevol moment del dia la temperatura era molt més alta respecte a altres anys.
0: En el que portem de mes, l'aigua de mitjana a la mà és de 30 graus, 4 més de l'habitual.
20: Gràcies, Caterina. Per cert, encara en relació amb aquestes calorades, amb aquestes altes temperatures, avui hem sabut que la meitat de residències de gent gran de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Un cens del periòdico, fet a 125 residències, revela que n'hi ha 58 que només tenen aire condicionat a les zones comunes. La normativa del 2015 obliga a mantenir per sota dels 27 graus la temperatura de l'establiment, però no estableix que les habitacions hagin d'estar climatitzades. La presidenta de la patronal de residències, Cinta Pascual, ha explicat a Catalunya Ràdio que estan estudiant com afrontar aquestes nits cada vegada més caloroses i si cal instal·lar aparells d'aire a les habitacions.
10: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire al llevés lo poses, ells no estan acostumats a això, llavors nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
20: La situació a les residències ha cridat l'atenció del Departament de Drets Socials, que ha estudiat amb la Universitat Pompeu Fabra l'impacte de la calor en les persones grans dependents. L'estudi conclou que durant els episodis de calor extrema la mortalitat augmenta més entre les persones que viuen en residències que entre les que viuen a casa. Paral·lelament, el Departament de Drets Socials ha fet 195 inspeccions a residències aquest estiu, amb especial atenció a les condicions de confort tèrmic dels centres. I us expliquem també que un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic. És un problema de salut infradiagnosticat, perquè en la majoria dels casos no té una causa ni un origen concrets. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat específica i pionera sobre aquest àmbit. La majoria dels que ho pateixen són dones entre 40 i 60 anys, però també alguns homes. De vegades al darrere hi ha una endometriosi, un dolor postpart o una infecció, però el més habitual és que aquest dolor a la zona baixa de la panxa no tingui cap causa concreta. El doctor Jordi Sabadell és adjunt al Servei de Ginecologia de la Vall d'Hebron i explica que el tractament ha de ser individualitzat i multidisciplinari, amb fins a 7 especialitats mèdiques implicades.
12: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
20: El dolor pelvià crònic és invalidant i acaba afectant també la salut mental, perquè la majoria de pacients arriben a l'hospital després d'un viacrucis de consultes a tota mena d'especialistes que mai acaben afinant, no troben el diagnòstic. És el cas de la Pilar. Ella té un pinçament del nervi púdic que li impedia seure's normalment i que li causava un dolor molt fort a la zona de la vulva. Després de 6 anys la van diagnosticar a la unitat de dolor pelvià crònic i ara demana que se'n parli per fer-ho visible.
25: Tu quan tens un mal de cap dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos normal, igual que els homes.
20: El dolor pelvià es pot curar, però en la majoria de casos el que s'aconsegueix és mitigar-lo. El més important és diagnosticar-lo el més aviat possible.
4: 3CAT Info.
20: I en ple procés judicial a Califòrnia contra l'empresa tecnològica Meta pels efectes en la salut mental de les xarxes Facebook, Instagram i pel seu disseny addictiu, els psicòlegs recorden les conseqüències que pot tenir l'ús d'aquestes plataformes. Al Matí de Catalunya Ràdio, el psicòleg clínic José Ramón Ubieto es refereix a problemàtiques com la dependència emocional, la distorsió de la pròpia imatge o la soledat.
2: Un agreujament d'aquella situació que poden arribar a situacions fins i tot extremes, com hem vist, no? Passatges a l'acte suïcides, autolesions, conductes anorèxiques, etc.
20: Ubieto reclama aprofitar el judici contra Meta per enfortir l'alfabetització digital dels joves i per protegir-los dels perills de les xarxes socials. I anem ara cap a les Terres de Lleida, perquè en tota la demarcació de Lleida ara mateix no hi ha cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. L'Hospital Veterinari Privat, que oferia aquest servei, s'ha quedat sense prou personal per obrir les guàrdies i la Unitat Quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no està obrint de forma permanent. Informa des de Lleida, Estela Busoms.
11: Es poden trobar professionals que atenen urgències de nit i en festius, trucant-hi prèviament, però no hi ha cap clínica que estigui sempre oberta i amb hospitalització permanent. El centre que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, assegura que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
14: El de novembre hi va buscar un veterinari.

0: Universitat de Lleida, Torrelameu o la Noguera, tot i que està previst, encara no atén urgències les 24 hores els 7 dies de la setmana.
1: Per tindre una universitat acreditada de veterinària has de tindre un hospital de 24-7. Aquí hi ha una mancança.
0: Mentrestant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
2: A 3:15 a 3catinfo obrim àrea de servei. Primer, la informació del trànsit. Aquesta tarda hem estat molt pendents de la situació a l'AP7, que ha estat tallada en els dos sentits de la marxa per l'incendi d'un camió a l'altura de Gelida, l'Alt Penedès. Aquesta hora, però, la circulació a l'autopista ja s'ha normalitzat del tot en els dos sentits de la marxa, tot i que continua havent-hi tallat un carril en direcció Tarragona per poder retirar aquest camió que s'ha cremat. També s'ha restablert la circulació de trens a la línia R4, que ha estat interrompuda entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central pel mateix incident, per la proximitat a la zona de vies d'un incendi que ha provocat la roda del camió. El foc ha calcinat poc més d'una hectàrea i ja està estabilitzat. Rodalies Renfe alerta de demores d'uns 30 minuts de mitjana en aquesta línia, mentre es va recuperant progressivament el servei.
3: El temps.
2: La previsió ara amb la Gemma Puig.
4: Avui hem de tornar a parlar de calor. Avui s'ha intensificat, hem tocat sostre aquests termòmetres, hem arribat als 40 graus, hem passat d'aquesta xifra i en moltes més comarques. 41 graus a Vinebre, a Torroja del Priorat, a Tàrrega, a Lleida, a Sant Romà de Vella, 40, a Vallfogona de Balaguer, Cardona, Olesa de Montserrat, Alcarràs, Batea, Caloixa, Fogó a la Costa, 38 graus, per exemple, també a Porqueres, a Girona, 38 a Organyà o 38 a Vià. Per tant, una calor que s'ha intensificat. També hem tingut algunes nuvolades, alguna tronada cap als ports i també cap a aquesta zona de l'Anoia, on fins i tot ha anat acompanyat de calamarsa o pedra, i també algun ruixat cap al nord-est. Precipitacions també que freguen, núvols que freguen la costa, però que no acaben d'arribar a terra, i tot plegat aquesta propera nit i matinada encara serà càlida. Sí que la tendència és que a partir de demà al migdia i sobretot en els propers dies les temperatures vagin baixant, però encara mantindrem nit i matinada càlida amb valors tropicals o fins i tot tòrrids en algun tram de la costa, avisos de calor nocturna que es mantenen entre la costa central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Però això sí, en un dijous amb més nuvolositat, amb núvols ja des de primera hora del matí, en punts de la costa, hi pot haver alguna gota a primera hora, i després també de cara a la tarda aquests ruixats, aquestes tronades que aniran guanyant terreny cap al Pirineu, cap al nord-est, i també la nit de dijous a divendres, una banda de precipitació que tornaria a afectar la mateixa línia de la costa. Avisos d'intensitat en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Com dèiem, a partir de divendres i sobretot encara en el cap de setmana, les temperatures seran més normals per l'època.
2: Gràcies, Gemma. Per cert, que de resultes de la complexitat, de la variabilitat meteorològica que estem tenint aquest estiu, està havent-hi fenòmens molt diversos a molts punts del territori. Us parlem ara d'un esclafit que hi va haver fa uns dies al Pirineu, concretament a Llavorsí, al Pallars Sobirà. Va ser un esclafit molt intens, però molt localitzat, que va deixar desenes d'arbres caiguts enmig d'un bosc de Llavorsí. Ara, doncs, toca retirar tota aquesta fusta, centenars de tones, diuen els experts, per poder reduir el risc d'incendi en aquesta zona boscosa. Ens ho explica des de Llavorsí el Joaquim Albalate.
5: L'esclafit va passar el 8 d'agost a la tarda i va deixar desenes d'arbres trencats per la meitat o arrencats de socarrel, que ara la Generalitat, la titular del terreny, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
6: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí, i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
5: Tot i que els esclafits són poc freqüents, els fenòmens meteorològics extrems com aquest són cada cop més habituals al Pirineu.
6: Aquest fenomen jo no l'havia vist mai amb 60 anys que tinc, per tant ens hem de preparar i previndre perquè el canvi climàtic el tenim aquí i el que hem de fer és lluitar i fer una bona gestió forestal per poder evitar riscos més grans.
5: La mateixa tempesta, recordem-ho, va provocar una esllavissada que va fer tancar l'aparcament del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
2: Gràcies, Joaquim. Ara passen 4 minuts de 7:45.
3: Un país per voltar. El turisme a 3catinfo. Amb Fèlix Martín.
7: A un país per voltar hem anat a la Vila Marinera de l'Escala, a l'Alt Empordà.

0: És un museu en el qual trobarem vàries de les eines que feien servir els pescadors.
1: En Nick Duserma ens dona la benvinguda.
0: Curiositats sobre tot el tema de salaons en només 4 sales. És un museu molt petit, però com diuen, en el bot petit hi ha la bona confitura. La barca ben
1: amarrada. L'exposició del museu ens mostra la història de la pesca des del segle XVI fins ara i, sobretot, la salaó d'anxoves, la indústria que ha estat el motor de l'escala i l'ha fet famosa arreu del món.
0: Aquí a la primera sala, sobretot, trobarem tot el tema de la sal. Ens trobarem que la sal no es produïa aquí, sinó que es produïa al sud de la Comunitat Valenciana, Torrevella, al delta de l'Ebre, en tenim també d'Eivissa. Aquesta sal arribava aquí en barcasses i aquesta sal es utilitzava precisament per preservar, com deia abans, l'excés de producció. Però abans havia de passar per un edifici que tenim aquí una fotografia, que era l'edifici de l'Alfolí. L'Alfolí és on posaven la tassa, el que seria la sal. Hi ha unes fotos molt interessants de pescadors que, òbviament, no tenen l'edat que representen.
1: La pell molt curtida, eh?
0: Molt curtida, eh? Aquí és quan els nens diuen que si aquests tenen 100, 110 anys, òbviament no és així, però abans n'hi havia cremes de sol ni la feina era precisament molt dura. Ah, i es veu aquí.
1: Tercera sala.
0: A la tercera sala ens trobem un bidó enorme on tenim una xarxa de cotó que no és de color blanc, sinó que és un color amarronat, perquè el que feien, el cotó és feble, el que feien és bullir-ho amb escorça de pi, de manera que quedés tenyit, perquè el peix no pogués veure com un mur, i al mateix temps li dona una mena d'oli que el fa resistent.
1: Arribem a una altra sala i veiem una maqueta espectacular.
0: Veiem una maqueta fantàstica. Hem de tenir en compte que la gran majoria de baixos de les cases, tot al voltant de lo que és la platja Port, hi havia els salaons. La producció es feia allà mateix.
1: On avui hi ha les terrasses de bars i restaurants, hi havia els salaons.
0: Els bars, els restaurants, etc., és on hi havia els salaons.
1: Quantes indústries queden de sal?
0: Ara n'hi ha 4. En els seus millors moments podien haver-hi fins a 40 o més.
1: I una de les indústries va fer fortuna, la de les olives farcides. Sabeu que l'origen és justament a l'escala?
0: En aquest plafó el que tenim és algunes de les etiquetes antigues. Veiem, per exemple, una cosa curiosa, que són les olives farcides d'anxoves. L'Eugeni Jué va ser la primera vegada que algú va tenir la original idea de farcir una oliva amb anxova.
1: Amb anxova de l'escala.
0: Exacte. Llàstima que aquest home no hi va pensar amb codícia i va fer un copyright, si no ara seria milionari, veritat.

0: Ara que hem acabat la visita al museu, podem visitar alguna d'aquestes fàbriques?
1: Per exemple, hi ha una molt a prop d'aquí, que és Can Solers, i després n'hi ha una altra a la carretera també, que aquestes deixen veure el taller. I algunes d'elles...
0: No només hi ha la botiga que deuen vendre, sinó que
1: exacte,
0: també pots...
1: I a més, algunes tenen degustació, pots prendre't una cerveseta amb unes quantes anxovetes amb pa amb tomata.
0: Fer un bon vermut.
1: I després una bona volta per al centre històric, el casc antic de l'Escala, que també és superinteressant, amb la seva església, l'antic port...
0: Moltes gràcies i ens retrobem aviat.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Més informació al web municipal visitlescala.com o directament a museudelescala.cat. Us ha parlat Fèlix Martín, el muntatge musical és de Xavi Luna.

0: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
1: I abans dels esports, encara us expliquem que la plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia de Barcelona amb una decoració dedicada al grup Antoni Afon. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any. Els guarniments de la plaça Rovira, amb el títol Batiscafo Rovirusques, estan dedicats als 20 anys del disc Batiscafo Catiusques d'Antoni Afon, que coincideixen també amb els 20 anys que fa que participen en el concurs de carrers guarnits. El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada dedicada a l'ombracle de la Ciutadella, amb el nom L'Hivernacle Encantat, i el tercer premi ha estat pel carrer Llibertat, dedicat a Mordor. De fet, aquest és un dels 5 carrers que aquest any s'han coordinat, s'han posat d'acord per fer una decoració basada en el Senyor dels Anells. Eren els carrers Progrés, Tordera, Llibertat, Fraternitat de Baix i Fraternitat de Dalt.
0: Esports.
1: Fins que siguin les 8 amb el Pau Dax. Bona tarda.
2: Bona tarda. És a punt de començar el Camp Nou el trofeu Joan Gamper, que arrencarà a les 8 del vespre i enfrontarà el Barça a l'Al Ahly egipci. Podeu seguir la transmissió del partit a la TDT de Catalunya Ràdio. Abans a les 7 s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, ha estat un dels jugadors més ovacionats. Els parlaments els han fet l'entrenador, Hansi Flick, i el capità provisional, el brasiler Rafinha. Flick ha agraït el suport de l'afició.
3: Bona nit, culés. Estoy muy content estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
2: L'alemany, de fet, ha recordat l'escalf de l'afició culer en l'edició de l'any passat del Gamper, quan el seu pare acabava de morir. Sobre aquesta temporada, l'entrenador ha dit que té un equip increïble, amb molta qualitat i a punt per lluitar per tots els títols. També ha parlat Rafinha, com a capità provisional, que ha tingut paraules per al lesionat Roni Bardaggi.
4: Primero de todo, me gustaría desear una pronta recuperación a Roni, que está pasando por un momento muy difícil de su vida, de su carrera. Y bueno, necesita nuestro apoyo. Es un niño espectacular, es un jugador increíble.
2: El partit, com dèiem, comença a les 8 del vespre i ja hi ha alineació del Barça, que surt amb Joan Garcia, Balde, Gerard Martín, Koundé, Xavi Espart, Eric Garcia, Bernal, Fermín, Lamine Yamal, Rafinha i Hamza Abdelkarim, un Abdelkarim que juga contra el seu exequip, l'Al Ahly. Es pot seguir, com dèiem, per la TDT de Catalunya Ràdio, que ha arrencat a les 7. L'Espanyol ha presentat Vania Derkušić com nou jugador. El central de 26 anys arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
5: I felt very happy, very surprised, let's say.
6: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
2: D'altra banda, el director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, diu que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador.
7: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo, que estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa, pero sin pausa.
2: L'Atlètic de Madrid debuta avui a la Lliga contra el Màlaga a les 9 del vespre. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça vol fitxar el davanter argentí, ahir l'entrenador dels matalassers, Simeone, va dir que Julián no marxarà. Avui ho ha repetit el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo.
8: Yo ya dije en principio que no se vendía. Pero se vendía que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo y como pieza importante... Le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además que va a hacer una temporada magnífica.
2: El Madrid ha presentat avui a porta tancada el migcampista Bernardo Silva, que ha parlat pels mitjans del club.
9: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions, no es para todos. Entonces, muy orgulloso y ahora a dar todo por este club.
2: I el Girona ha anunciat la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. Ahir el Girona també va incorporar el central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure després de 4 temporades al Rayo. El Girona jugarà divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. I acabem amb la Lliga CB de bàsquet, perquè l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià.
10: Bona tarda, són les 8. Alberto Núñez Feijóo insisteix que cal expulsar al Marroc de manera immediata tots els menors migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. El líder del PP ho ha dit al costat del president de la ciutat autònoma, que assegura que encara no ha rebut instruccions del govern espanyol per posar en marxa el trasllat de 500 nenes migrants cap a la península. Les farmacèutiques Moderna i Merck haurien provat amb èxit una vacuna contra el melanoma que ajudaria a controlar l'expansió d'aquest càncer de pell. Després d'anunciar els resultats preliminars del medicament, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 100% a la borsa. Els termòmetres han arribat avui als 41 graus al sud del país, però a partir de demà es preveu que baixin les temperatures. Amb tot, fins divendres hi ha avisos per tempestes en diferents punts de Catalunya. I un nou informe internacional apunta que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial aquest estiu. Ha estat fins a 6 graus per sobre de l'habitual. El govern recupera gairebé 20 anys després l'eix transversal ferroviari, un nou traçat d'alta velocitat que connectaria Lleida amb Barcelona passant pel Vallès, on hi hauria una nova estació. A més, el projecte estudia l'entrada dels AVE per la Sagrera. Donald Trump diu que es reunirà amb el president de Corea del Nord, Kim Jong-un, abans d'acabar l'any. El president nord-americà ha dit que s'entén molt bé amb el dictador nord-coreà i que mentre això passi tot anirà bé. Trump ha detallat que el règim comunista de Pyongyang disposa de 57 armes nuclears. Es triplica el nombre d'avortaments espontanis a Gaza en l'últim semestre. Les dones embarassades tenen un estat de salut delicat a causa de les condicions de vida imposades pels israelians i els hospitals no donen a l'abast. Malgrat la situació, la majoria de dones volen quedar-se embarassades. La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia de Barcelona amb una decoració dedicada a Antònia Font. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per a les festes de Gràcia d'aquest any.
0: Esports.
2: El Barça torna al Camp Nou després de les vacances amb el trofeu Joan Gamper. El partit contra l'Al Ahly egipci comença en aquests moments. Abans s'ha presentat l'equip a la gespa del Camp Nou davant l'afició. I podeu seguir el partit a la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. L'Espanyol ha presentat avui Vanya Darkušić com nou jugador de l'equip. El central eslové de 26 anys arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg. I Monchi, el director esportiu blanc i blau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. Avui l'Atlètic de Madrid debuta a la Lliga a les 9 contra el Màlaga i el seu president, Enrique Cerezo, ha dit que Julián no està en venda i el Girona anuncia la renovació del jove defensa de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029.
10: I pel que fa al temps, últim dia de màximes arribant o superant els 40 graus. La nit tornarà a ser tropical i puntualment serà tòrrida a la costa. Dijous començarà a baixar la temperatura. Es notarà més a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu i menys a la façana litoral. Temps més insegur, alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda i al vespre.
0: 3CAT Info.
10: Passen 4 minuts del punt de les 8 del vespre. És dimecres 19 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
10: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, insisteix que cal expulsar el Marroc de manera immediata tots els menors migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Ho ha dit al costat del president de la ciutat autònoma, que assegura que encara no ha rebut instruccions del govern espanyol per posar en marxa el trasllat de 500 nenes migrants cap a la península. Madrid, Dani Sainz de Aja.
11: En la seva segona visita a Ceuta des de l'inici de la crisi migratòria, Feijóo s'ha referit als menors migrants com a invasors i ha deixat clar que se'ls ha de retornar al Marroc igual que als adults. Això és, segons el líder popular, sense atendre a la llei que els protegeix i fent que el Marroc se'n faci càrrec al marge de si tenen o no família.
12: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
11: Així ha expressat el líder popular la seua oposició al pla del govern espanyol per traslladar a la península 500 xiquetes que fa setmanes que malviuen en campaments al carrer. El president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, afirma que no ha rebut cap instrucció de Madrid, malgrat que s'havia acordat que, de moment, les menors es traslladaran a 6 centres d'acollida de la ciutat. Vivas també aposta perquè el Marroc se'n faci càrrec.
13: Si Marroc és un país vàlid per organitzar conjunt un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
11: Però cal recordar que molts dels menors que són a Ceuta no són del Marroc i que han arribat a la ciutat autònoma fugint de països en guerra.
10: Els experts recorden que tant la normativa europea com l'espanyola permeten la devolució de menors als seus països d'origen, però mai es pot fer en bloc perquè s'ha d'estudiar cas per cas i veure què és el millor per a cada infant. És el que han explicat aquesta emissora Marcos González, professor de Dret a la Universitat de Barcelona i expert en migracions, i Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
14: No és possible una decisió col·lectiva. Si t'està prohibit, no hi ha cobertura per fer això de forma col·lectiva i sobretot sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors.
15: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay niños y niñas del colectivo LGTB que no pueden retornar a Marruecos porque correrían riesgo.
10: Sobre el trasllat de 500 nenes a la península a càrrec d'organitzacions de protecció a la infància, mentre la tutela continuarà sent de Ceuta, consideren que no és la situació ideal perquè són les autonomies les que se n'haurien d'ocupar. Però és el millor, això que res, tenint en compte les agressions que ja han començat a patir les nenes.
14: Aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica, doncs, pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
15: Tenemos muchas niñas, más de 14 hemos documentado víctimas de agresiones sexuales en la ciudad de Ceuta.
10: I creuen que les administracions estan actuant tard per donar assistència als milers de persones que malviuen per les platges i els polígons de Ceuta. Les farmacèutiques Moderna i Merck haurien provat amb èxit una vacuna contra el melanoma. Ho han anunciat avui les dues companyies que han treballat juntes per desenvolupar aquest medicament. El fàrmac es fabrica de forma personalitzada un cop ha aparegut aquest càncer de pell i ajuda a frenar-lo segons els fabricants. També dilata el desenvolupament de metàstasi i redueix el risc de recaiguda o mort en pacients amb el melanoma avançat. L'assaig clínic, que es troba en l'última fase, s'ha fet amb més de 1.000 persones i ara només falta que les companyies demanin l'aprovació a les autoritats perquè la vacuna pugui arribar al mercat general. Després de fer l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 100%. Ahir, els títols del laboratori van tancar per sota dels $63 i avui gairebé arriben als 140. L'increment de la farmacèutica alemanya Merck ha estat més moderat, està pujant un 15%.
0: 3Cat Info.
10: Els termòmetres han superat avui els 40 graus a les comarques de Ponent, Catalunya Central i Terres de l'Ebre, una tendència que canviarà a partir de demà, quan començarà un lleuger descens de les temperatures. Tot i això, continuarà fent calor. Fins divendres també s'esperen ruixats que poden anar acompanyats de fortes ratxes de vents i calamar-se. Afectaran especialment el Pirineu, el Prepirineu i alguns punts del prelitoral i l'Empordà. En un moment de calor extrema, un informe internacional alerta que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial dels mars. Els experts alerten d'efectes greus sobre els ecosistemes i les cadenes alimentàries i avisen que algunes espècies podrien arribar a morir en massa. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant molt a les Illes Balears. Mallorca, Caterina Carmen Jaume.
16: 33 graus a Sadragonera, 32 a Mahó, rècords històrics. Hi ha més banyistes que gent a la sorra i el més comentat, que la mà ja no refresca. Sentim na Cati i na Victòria, que tota la vida han estiuetjat aquí, a Can Picafort.
17: Fa dos mesos que no estàs escarrufollets entrant en l'aigua. Ha estat bé, no gens agradable. No és com antes, que t'escarrufava quan entraves dins l'aigua. Enguany ja és calentat quan entres i quan més va més calentes.
18: Enguany s'ha vist molta diferència respecte a altres anys. És de matí, s'hora baixa, qualsevol moment del dia la temperatura era molt més alta respecte a altres anys.
16: En el que portem de mes, l'aigua de mitjana a la mà és de 30 graus, 4 més de l'habitual.
10: L'incendi forestal declarat ahir al terme municipal de Pino Franqueado, a Cáceres, Extremadura, avança sense control i creix fins a les 2.200 hectàrees. El foc ha afectat almenys 6 habitatges i manté evacuades 700 persones. Tot i que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azabal, descarta causes naturals.
19: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
10: En les tasques d'extinció hi treballen avui més de 200 efectius i 23 mitjans aeris, alguns dels quals han tingut dificultats per poder enlairar-se a causa de l'alta concentració de fum per la inversió tèrmica. Mentrestant, torna a cremar un nou incendi a la comunitat de Madrid, a la població d'Aldea del Fresno, on s'han hagut de desallotjar diverses urbanitzacions i habitatges. L'incendi, però, ja està en fase d'estabilització.
20: Esto es un sin vivir, de verdad. Me han dejado entrar porque voy a recoger a mi padre. Y ahora nos saldremos otra vez. Haremos otra vez la maleta y a la otra vez fuera de aldea. Es que tendrán ganas de llorar porque es que se empeñan en que lo queman y lo queman. Yo no lo entiendo.
10: El foc ha començat aquest migdia i els bombers treballen amb condicions complicades perquè hi ha fortes ratxes de vent. I a tot això encara continua actiu l'incendi d'Osca a les penyes de Riglos, un foc que ha cremat fins ara 18.400 hectàrees de bosc. Tot i això, els pobles van recuperant de mica en mica la normalitat i ja són 13 els municipis on els veïns ja han tornat a casa. En total, prop de 200 persones. Després de gairebé 20 anys al calaix, el govern recupera el projecte de l'eix transversal ferroviari. La proposta planteja una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès. El nou itinerari permetrà que els AVE entrin directament a Barcelona per la Sagrera i preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès. Encara se n'ha de concretar la ubicació, però la intenció és que tingui connexió amb rodalies i ferrocarrils de la Generalitat. A Sant Cugat, els projectes d'intercanviadors de les estacions d'Hospital General i Volpelleres podrien encaixar amb aquest plantejament. Cristina Peraire és l'alcaldessa accidental de Sant Cugat.
21: Aquest és un tema que va sortint sobre la taula ja fa molts anys. Entre intercanviadors, a l'eix transversal i a l'AVE, crec que seria una molt bona notícia per Sant Cugat, però també pel país.
10: El govern invertirà més d'un milió d'euros a definir el traçat d'aquest eix transversal, analitzant-ne la viabilitat, estimar els costos i avaluar-ne l'impacte ambiental.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
10: El secretari general de Junts, Jordi Turull, passa a l'atac contra Aliança Catalana i adverteix que allunya la independència i que té efectes nocius per al país. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Orriols que auguren les enquestes.
22: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que s'obren, i que s'obren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
10: Turull també ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana i en la seva intervenció ha tornat a descartar una entesa amb el PP i amb Vox per desbancar Pedro Sánchez de la Moncloa. La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia de Barcelona amb una decoració dedicada a Antònia Font. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any. Els guarniments de la plaça Rovira, amb el títol Batiscafo Rovirusques, estan dedicats als 20 anys del disc Batiscafo Catiusques d'Antònia Font, que coincideixen també amb els 20 anys que fa que participen en el concurs de carrers guarnits de forma ininterrompuda. El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una amb una decoració dedicada a l'umbracle de la Ciutadella, amb el nom L'hivernacle encantat. El tercer premi ha estat per al carrer Llibertat, dedicat a Mordor. És un dels 5 carrers que aquest any s'han coordinat per fer una decoració basada en El Senyor dels Anells: Progrés, Tordera, Llibertat, Fraternitat de Baix i Fraternitat de Dalt. A més de rebre un reconeixement conjunt, els carrers Tordera, dedicat a Rivendell, i Fraternitat de Baix, transformat en el bosc de Freidgorn, han rebut mencions especials. Un altre fet destacat de les festes ha estat el trasllat que ha fet el carrer Jesús, que ha decorat Sant Pere Màrtir per poder celebrar la festa en un espai més ample. La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular malgrat les queixes d'alguns veïns que havien demanat que no es fes cap acte durant les festes de Gràcia.
1: Avui hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat, que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
10: De fet, aquest any les festes de Gràcia han tornat a incloure un dia de descans, que va ser dilluns, sense cap acte programat. Durant les festes, però, s'hi han celebrat 900 activitats. Aquesta tarda hem estat molt pendents del trànsit a la P7, que ha estat tallada en els dos sentits de la marxa per un incendi d'un camió a l'altura de Gelida, a l'Alt Penedès. A aquesta hora, però, la circulació a la carretera ja s'ha normalitzat del tot en els dos sentits de la marxa, tot i que es continua tallant un carril en direcció a Tarragona per la retirada del camió que s'ha cremat. Ja s'ha restablert també la circulació de trens de la línia R4, que ha estat interrompuda entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central per la proximitat a la zona de vies d'un incendi que ha provocat una roda del camió. El foc ha calcinat poc més d'una hectàrea i ja està estabilitzat. Rodalies alerta de demores d'uns 30 minuts de mitjana en aquesta línia mentre es va recuperant progressivament el servei.
0: El temps.
10: Una crònica de la Gemma Puig.
3: Avui altre cop hem de parlar de temperatures altes. Aquest termòmetre que ha tocat sostre, hem tornat a arribar als 40 graus i per sobre, per tant 20 dies en aquest 2026 que hem arribat a aquesta xifra. 41 graus a Vinebre, a Torroja del Priorat, a Lleida, a Tàrrega, 41 també a Sant Romà d'Abella, 40 a Vallfogona de Balaguer, Cardona, Olesa de Montserrat, 38 a Porqueres, Girona, Avià, a Organyà, calor i xafogó també a tota la façana litoral. I amb una tarda amb algunes nuvolades que han anat creixent, alguna tronada fins i tot amb calamarsa cap a l'Anoia, precipitacions encara cap al nord-est, amb algun ruixat i núvols també cap a la façana litoral. Aquesta propera nit i matinada encara costarà de dormir a tota la costa. Avisos de calor nocturna que es mantenen des del Barcelonès fins a l'Ebre, valors que no baixaran dels 22-23 graus, fins i tot puntualment tornarem a tenir alguna nit tòrrida. Núvols, això sí, més presents durant aquest dijous ja des de primera hora del matí. No descartem a primera hora algun plogim cap al litoral i prelitoral i després serà la tarda quan tindrem aquests roixats, aquestes tronades que poden ser localment més intensos. Pirineu, Prepirineu Occidental, també cap al sector oriental i tot això amb unes temperatures que ja no pujaran tant. Baixaran encara, però alguns valors poden superar els 36 o 37 graus, però la tendència és que sobretot a partir de divendres i ja encara en el cap de setmana les temperatures baixin, però també tindrem un temps més insegur.
0: 3CAT Info.
10: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat avui que es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un abans d'acabar l'any. El mandatari nord-americà ho ha dit responent una pregunta de la premsa durant una visita a les obres que es fan a la Casa Blanca. Trump, que afirma que es porta molt bé amb el president de Corea del Nord, ha arribat a dir que el règim comunista de Pyongyang disposa de més d'una cinquantena de bombes atòmiques i mentre ell mani els Estats Units, ningú s'ha de preocupar per això.
4: Té 57 armes nuclears molt potents, no ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
10: Les declaracions de Trump i l'anunci de la futura trobada amb Kim Jong-un arriben pocs dies després que el mandatari de la Casa Blanca anunciés una reducció de les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud com a gest de deferència amb el dictador nord-coreà i com a càstig al govern de Seul per no haver ajudat Washington amb la guerra contra l'Iran. Les duríssimes condicions de vida dels gazians imposades per Israel tenen efecte també en els embarassos de moltes dones. En l'últim semestre s'ha triplicat el nombre d'avortaments espontanis respecte als 6 mesos anteriors. Els hospitals no donen a l'abast i la majoria de dones presenten un estat de salut molt delicat abans de quedar-se embarassades. Jerusalem, Jordi Brascó.
5: La crisi humanitària que viu Gaza s'explica a través de les més de 70.000 vides perdudes, però també a través de les tantíssimes que ni tan sols han començat. En el primer semestre d'aquest any, prop de 4.000 és el número de mares que han perdut la seva criatura durant l'embaràs. Representen el triple que en els 6 mesos anteriors. La Shirin Alalawi, ginecòloga a l'Hospital Nasser de Khan Yunis, té l'explicació a una estadística tan demolidora.
6: Hi ha molts factors que provoquen aquestes xifres. Malnutrició, nivells baixos de ferro, malformacions congènites provocades per substàncies dels explosius i moltes d'aquestes complicacions es podrien haver evitat si hi hagués hagut un seguiment mèdic adequat, també abans de l'embaràs.
5: Amb aquest panorama, un podria assumir que les dones gazianes no pensen en el fet de tenir fills com una prioritat. Res més lluny de la realitat, segons la Shirin.
6: La majoria de dones de Gaza desitgen quedar-se embarassades. Per què? Perquè moltes d'elles han perdut fills durant la guerra. Però les condicions actuals ho posen molt difícil. Per exemple, la manca de refugi. Com et pots quedar embarassada si vius en una tenda de campanya?
5: Més enllà de l'embaràs, l'altre gran risc arriba en el moment del part. Segons dades de l'ONU, un mínim de 15 dones a la setmana donen a llum fora d'un centre mèdic. Arribar fins als hospitals no és fàcil i tampoc és garantia de res, ja que estan col·lapsats i hi ha dones que fins i tot han hagut de parir al terra.
10: Un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè en la majoria dels casos no té una causa ni un origen concrets. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat específica pionera. La majoria dels qui ho pateixen són dones d'entre 40 i 60 anys, però també alguns homes. De vegades, al darrere hi ha una endometriosi, un dolor postpart o una infecció, però el més habitual és que aquest dolor a la zona baixa de la panxa no tingui cap causa concreta. El doctor Jordi Sabadell és adjunt al Servei de la Ginecologia de la Vall d'Hebron i explica que el tractament ha de ser individualitzat i multidisciplinari i amb fins a 7 especialitats mèdiques implicades.
7: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
10: El dolor pelvià crònic és invalidant i acaba afectant la salut mental. I és que la majoria de pacients arriben a la unitat del Vall d'Hebron després d'un viacrucis de consultes a tota mena d'especialistes que no acaben donant cap diagnosi. És el cas de la Pilar, té un pinçament del nervi púbic que li impedia asseure's normalment i que li causava un dolor molt fort a la zona de la vulva. Després de 6 anys la van diagnosticar a la unitat del dolor pelvià crònic i demana que se'n parli per fer-lo visible.
23: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos, normal, igual que els homes.
10: El dolor pelvià es pot curar, però en la majoria dels casos el que s'aconsegueix és mitigar-lo. El més important és diagnosticar-lo el més aviat possible. A cop de rock, el musical de rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra de Degoll de Gom arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions, del 3 al 6 de setembre. Clàudia Roses. A cop de rock.
24: A cop de rock.
2: Aquesta vegada, però, no és de Goll de Gom qui porta l'espectacle. La Barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu en part de l'escenografia original cedida per la productora barcelonina, que va baixar el taló fa tot just un any. La idea de recuperar el musical va néixer fa dues temporades a l'Atlàntida de Vic, amb un èxit de més de 4.000 espectadors, i això els va animar a fer el salt a Barcelona. L'espectacle ha volgut mantenir-se fidel al muntatge, sense modificar ni el guió ni les cançons. Jofre Verdolet, protagonista i director musical de Cop de Rock, explica per què han volgut fer aquest homenatge.
8: Cop de Rock és un espectacle molt especial des d'un punt de vista simbòlic. Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català i, certament, doncs, quan es va estrenar el 2011, potser el país estava en un altre moment, no?, de més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat i, bé, considerem que com a artistes, o en aquest cas també com a productora, es toca, doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni. Nosaltres estem venent superbé i això demostra, doncs, que l'espectacle continua plenament vigent.
2: Una història ambientada en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock i que es posaran a escena amb un equip jove format per 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe, que faran sonar temes mítics dels Pets, Sopa de Cabra o Sau.
8: Nosaltres no som els importants. Els importants són les cançons. Nosaltres ens estimem molt l'espectacle perquè un equip realment molt jove, gent que, a més, no havia viscut directe l'efervescència del rock català i, a més, doncs, un equip que per a molta gent era de les primeres produccions grosses que feien. I, evidentment, doncs, que és un repte, ho agafem amb molt de respecte, però també amb moltíssima il·lusió. I, sobretot, doncs, això, volem compartir amb un públic que sabem que vindrà, doncs, esperant rebre aquesta dosi d'energia que suposa el com aquest.
2: Una manera de tornar a fer sentir jove tota una generació que va créixer amb el rock català.

0: Esports.
1: Fins al punt de 8:45 amb en Pau Dax. Pau, bona tarda.
2: Bona tarda. S'està jugant el trofeu Joan Gamper, que torna a jugar-se al Camp Nou després de 4 anys. El Barça s'enfronta a l'Al Ahly egipci. Al minut 18, el resultat es manté en empat a 0. Podeu seguir el partit a la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio i a TV3. Abans, a les 7, s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, ha estat un dels jugadors més ovacionats. Els parlaments els han fet l'entrenador, Hansi Flick, i el capità provisional, el brasiler Rafinha. Flick ha recordat l'escalf que va rebre l'any passat de l'afició blaugrana després de la mort del seu pare.
3: Last May, when my father...
4: Aquest maig, quan vaig perdre el meu pare, vaig sentir un suport i un amor increïble de tota la família del Barça.
3: And love from the whole family of Barça.
4: Vau ser aquí, per mi, per la meva família. Va ser increïble.
3: It was unbelievable. De tot cor, moltes gràcies.
2: Sobre aquesta temporada, l'entrenador ha dit que té un equip increïble, amb molta qualitat i a punt per lluitar per tots els títols. També ha parlat Rafinha, que ha tingut paraules pel lesionat Roni Bardaggi.
5: Primero de todo, me gustaría desear una pronta recuperación a Roni, que está pasando por un momento muy difícil de su vida, de su carrera, y bueno, necesita nuestro apoyo. Es un niño espectacular, es un jugador increíble.
2: I l'Espanyol l'ha presentat avui Vanya Derkušić. Com a nou jugador, el central de 26 anys arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
6: I felt very happy, very surprised, let's say.
7: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
2: D'altra banda, el director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, diu que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador.
8: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo, que estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa pero sin pausa.
2: L'Atlètic de Madrid debuta avui a la Lliga contra el Màlaga a les 9 del vespre. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça vol fitxar el davanter argentí, ahir l'entrenador dels matalassers, Simeone, va dir que Julián no marxarà. Avui ho ha repetit el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo.
9: Yo ya dije en principio que no se vendía. Que era un jugador nuestro y que es una pieza importante en nuestro equipo y como pieza importante... Le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además que va a ser una temporada magnífica.
2: I el Madrid ha presentat avui a porta tancada el migcampista Bernardo Silva, que ha parlat als mitjans del club.
10: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions, no es para todos. Entonces, muy orgulloso y ahora a dar todo por este club.
2: El Girona ha anunciat la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. Ahir el Girona va anunciar també la incorporació del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure després de 4 anys al Rayo Vallecano. El Girona jugarà divendres a les 9 del vespre contra el Córdoba. I a la Lliga ACB de bàsquet, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià. I el ciclista d'Ull Estrell, Abel Balderston. Fins ara, el Caja Rural fitxa per l'equip UAE, que té Tadej Pogačar com a cap de files. Balderston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'UAE és un somni des que era petit. També tindrà de companys Joao Almeida, Isaac del Toro i el català Marc Soler.
11: Proven amb èxit una vacuna contra el melanoma. Bona tarda, són 8:45.
12: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
11: Notícia esperançadora que afirmen avui les farmacèutiques Moderna i Merck. Els assajos clínics que han fet d'una vacuna per aquest càncer de pell ha donat bons resultats. Es troben en l'última fase i han comprovat que el fàrmac ajuda a frenar el melanoma.
0: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
11: És la doctora Susana Puig, directora del Centre de Recerca i d'IDIVAPS. Després d'aprovar l'assaig en 1.000 persones, ara només falta que les companyies demanin l'aprovació definitiva. De moment, les perspectives són bones i avui, tant a Moderna com a Merck, les han aplaudit a la borsa. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants de Ceuta a la península. En aquest cas, les comunitats no n'hauran d'assumir la tutela, sinó que les ONGs es farien càrrec de l'acollida de les menors. El PP insisteix que retornin tots els migrants a les seves famílies. Tot i això, continua planant la incertesa, perquè, segons els experts consultats per 3Cat Info, no hi ha cap normativa que empari les devolucions en bloc. Són els principals titulars d'un dimecres que ha tingut temperatures de 41 graus a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. La bona notícia és que deixem els 40 enrere, però la calor continuarà. Gemma Puig, bona tarda.
12: Bona tarda. Doncs sí, avui hem tingut més valors de 40 graus. Portem 20 dies aquest 2026 arribant a aquesta xifra. 41 a Lleida, Tàrrega, a Vinebre, 40 a Cardona, 40 a Olesa de Montserrat. Per tant, aquesta calor intensa avui, l'aixafogó marcada també a la façana litoral. Però sí, ho deixarem enrere. Serà progressiu. Demà es notarà sobretot el descens de la temperatura cap a comarques interiors, cap al Pirineu. Es notarà poc o gens, podríem dir, a la mateixa línia de la costa. Però sí que a partir de divendres i al cap de setmana aquesta serà la tendència, és a dir, que les temperatures s'aniran normalitzant per l'època. Vol dir que farà calor, però no aquesta calor tan extrema.
11: I vol dir allò de jerseiet al vespre ja o encara no? De cara al cap de setmana.
12: Depenent. A l'interior, sí. Al Pirineu, també. Prepirineu. A la costa, tardarem uns quants dies més, però també anirà arribant, eh?
11: Molt bé, doncs escolta, en seguirem parlant. Gemma, també et volíem demanar, perquè avui s'ha publicat un estudi que assegura que el mar Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial. Aquest estiu ha estat fins a 6 graus per sobre de l'habitual. Per què passa tot això?
12: No es passa perquè el mar Mediterrani és un mar que podríem dir gairebé tancat, eh? És a dir, no és ben bé tancat, però és un mar que és pràcticament tancat, té poca renovació d'aquesta aigua i, a més, es va acumulant aquesta calor. I, per tant, el Mediterrani és aquest mar que s'escalfa més ràpidament, tenim aquesta situació, i això també doncs, fa que costi una mica més que baixi la temperatura, sobretot a la costa. Mantindrem encara la temperatura de l'aigua del mar alta i, per tant, encara que vagin arribant aquestes temperatures més fresques, a tot el que és la façana litoral, costarà més de notar-se, perquè mantindríem aquestes temperatures de l'aigua del mar que anirien baixant més de cara a la tardor.
11: Doncs de seguida ho ampliarem. Gràcies, Gemma. Bona tarda.
12: Bona tarda.
11: Una tarda en què també hem estat molt pendents de l'AP7 per l'incendi d'un camió a Gelí de l'Alt Penedès. La circulació ja s'ha normalitzat del tot en els dos sentits de la marxa i des de fa una hora també tornen a funcionar els trens de la línia R4. Això sí, amb retards. Durant bona part de la tarda, la línia ha estat interrompuda entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell. I avui, en temps de la cultura, la forta calor no ha deslluït la Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona amb una gran actuació de les colles locals. També han destacat i lluït els veïns de la plaça Rovira de Barcelona. Inspirant-se en el grup Antònia Font, han guanyat el concurs de carrers guarnits del barri de Gràcia. I a les 9:05, els esports. Pau Dax, bona tarda.
13: Bona tarda.
11: A aquesta hora hi ha en marxa el Gampar.
13: Sí, el Barça el torna a jugar al Camp Nou després de 4 anys i ho fa contra l'Al Ahly egipci. Al minut 27 es manté l'empat a 0. Abans s'ha presentat la plantilla i els parlaments, Hansi Flick ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. L'Espanyol ha presentat avui el central eslové de 26 anys, Vanja Đerković.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passen 5 minuts de 8:45. Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat que han provat amb èxit una vacuna que ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell i retardar les metàstasis que provoca. Roger Santaló, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Expliquem bé com funciona.
2: Doncs la vacuna es produeix de forma personalitzada agafant una mostra del tumor que té el pacient. Un cop fabricat, complementa la immunoteràpia que ja rep el malalt i, segons les farmacèutiques, frena l'expansió del melanoma i redueix el risc de recaiguda. És la primera vegada que una vacuna contra el càncer, basant-se en la biologia de cada individu, té aquests bons resultats en assajos clínics, i això obre noves portes. Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IBAPS, en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
2: Però la comunitat científica també és prudent. L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase i falta que les companyies demanin l'aprovació a les autoritats perquè la vacuna pugui arribar al mercat general. Aleix Prat, director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres dels avenços.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
1: Roger, i aquest és un anunci que ha tingut molt bona rebuda a la borsa.
2: Molta, perquè després de fer l'anunci, les accions a Moderna s'han disparat més d'un 140%. Ahir els títols del laboratori van tancar per sota dels $63 i ara superen els 150. L'increment de la farmacèutica alemanya Merck ha estat més moderat, està pujant un 12% respecte ahir.
1: Gràcies, Roger. Avui l'àmbit de la salut ens deixa també una altra dada que us estem destacant. Un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat que és pionera. És la unitat del dolor pelvià crònic. Txell Garriga, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Tot i afectar tantes dones, costa molt arribar a tenir-ne el diagnòstic.
5: Exacte, sí, perquè al darrere d'aquest dolor hi ha causes que són molt diverses, des de l'endometriosi, per exemple, fins a una simple infecció, però és que el més habitual és que no tingui una causa concreta. Per això sovint el tractament també implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt al Servei de Ginecologia del Vall d'Hebron.
6: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
5: De fet, en alguns casos el diagnòstic triga anys en arribar, com amb la Pilar, que va tardar 6 anys a poder posar-hi nom.
7: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos normal, igual que els homes.
5: El dolor pelvià és crònic, també invalidant, i afecta sobretot a dones d'entre 40 i 60 anys, tot i que també hem de dir que a alguns homes. Es pot curar, però en la majoria dels casos l'únic que s'aconsegueix és mitigar-lo.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defensa l'expulsió immediata i sense excepcions de tots els menors migrants que hi ha a Ceuta i reclama que el Marroc se'n faci càrrec. El govern espanyol respon que això és il·legal i que cal atendre els menors cas per cas. Mentrestant, l'executiu de Pedro Sánchez ha anunciat que traslladarà d'urgència 500 nenes migrants a la península perquè les acollin diverses ONGs. Anem cap a Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Per Feijóo no hi ha excepcions.
9: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
8: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
9: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
8: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
10: Si Marroco es un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
8: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seua situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat.
1: Gràcies, Dani. Doncs en aquest context, els experts insisteixen que sí, que es pot retornar menors als seus països d'origen, però tant la normativa europea com l'espanyola no deixen que es faci en bloc. N'hem parlat amb Marcus González, és professor de dret de la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i també amb Patricia Fernández, és advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
11: Els expedients s'han de resoldre d'un en un.
12: No és que no es pugui expulsar, però no és possible una decisió col·lectiva. Si t'està prohibit, el problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs necessites temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
11: Cal analitzar què és el millor per a cada infant, d'acord amb el principi de l'interès superior del menor.
13: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo muy importante, niños y niñas del colectivo LGTB.
11: Deixar-ho en mans de les ONGs, una estratègia particular, però el mal menor.
12: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
11: Els retorns dels menors no es poden fer d'amagat ni vulnerant els seus drets.
13: En caso de que no quiera ser devuelto, pero que creamos que lo mejor para él, hecha la evaluación de su interés, es que efectivamente retorne, vamos a garantizar que el retorno se hace respetando sus derechos.
11: Gran part dels experts coincideixen que el govern espanyol ha reaccionat tard a la crisi.
13: Atribuimos la responsabilidad a la lentitud del Estado en responder. Era importante que se hubiera arbitrado un sistema de protección humanitaria urgente.
1: Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana i adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Ho ha dit el seu secretari general, Jordi Turull, a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, on ha fet una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals. Anem cap allà, cap a Prada. Laura Bertran.
14: Des de l'UC, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Oriols.
15: La dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents.
14: El secretari general de Junts ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana.
15: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
14: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
1: Més coses, la Generalitat invertirà 1 milió d'euros per dissenyar l'eix transversal ferroviari, una nova ruta de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona que passaria pel Vallès. El recorregut esquivaria el corredor del Camp de Tarragona i l'estació de Sants i faria entrar els trens ràpids a Barcelona directament per la Sagrera, Roger.
2: La línia preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès, encara per concretar, i vol transformar la xarxa catalana, ara molt radial, al voltant de Barcelona. El nou eix, per on també passarien trens a mercaderies, es divideix dirà en dos ramals a partir d'Igualada, un cap a Barcelona i l'altre cap a Girona. L'enginyer expert ferroviari Manel Villalante i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, parlen dels beneficis d'aquest eix.
16: Una connexió a Catalunya central respecte a Europa, sense passar a Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
17: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
2: Les obres, en tot cas, van per llarg. No començarien almenys fins al 2030.
1: Crònica internacional, quan hem arribat a...

0: refineries de petroli i ports d'exportació com el de Novorossisk, el més important del Mar Negre, que gairebé ha hagut de paralitzar l'activitat. A més, 7 de cada 10 gasolineres russes tenen problemes per subministrar benzina.
1: Ho comentàvem amb la Gemma Puig, la calor continua fent estralls. Avui ha estat el 20è dia d'estiu en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, en aquest cas a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Una tendència que canviarà a partir de demà quan les temperatures començaran a baixar. Aquesta calor extrema té moltes conseqüències. Un informe internacional assenyala que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial dels mars i avisa dels greus impactes que té això en els ecosistemes i les cadenes alimentàries. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant, i molt, a les Illes Balears. Des de Can Picafort, a Mallorca, Caterina Carmany.
2: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
3: Lo malament que han tractat la terra, dic jo.
4: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
2: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina.
1: I l'altra cara d'aquesta calor són els incendis, i és que l'incendi forestal a Pino Franqueado, a Cáceres, Extremadura, afecta unes 2.200 hectàrees i ha saltat a la província de Salamanca. Mentrestant, ja s'ha estabilitzat l'incendi que cremava altre cop al Dia del Fresno, a la Comunitat de Madrid, Maria Costa.
5: A Cáceres, on treballen més de 200 efectius i 23 mitjans aeris, el foc ha afectat almenys 5 habitatges i manté evacuades 700 persones. Tot i que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azábal, descarta causes naturals.
6: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
5: A Madrid, l'incendi d'Aldea del Fresno, ja pràcticament estabilitzat, ha obligat a desallotjar diverses urbanitzacions i habitatges.
1: Més coses. En el segon dia del judici contra la companyia Meta, un ex-treballador ha acusat directament el seu conseller delegat, Mark Zuckerberg, de no garantir la seguretat dels menors d'edat, Marc Camps.
7: Sí, l'enginyer Arturo Béjar ha estat el primer testimoni a declarar en un judici històric impulsat per una trentena d'estats nord-americans que denuncien el disseny addictiu de Facebook i Instagram per als joves i la recopilació il·legal de dades de menors de 13 anys. Després de treballar a l'empresa durant més d'una dècada, Béjar ha assegurat que Zuckerberg estava implicat en totes les decisions i que els canvis en les xarxes socials només es feien si ell les aprovava.
1: El Ministeri de Consum ha multat amb 1 milió d'euros l'empresa Avis per cobrar fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu, Gemma Sagrera.
8: L'empresa justifica el recàrrec per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa ja hi està obligada per llei. A més, destaca que es tracta d'una infracció molt greu perquè hi ha un agreujant. El 2020, un tribunal de Vitòria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i va obligar Avis a eliminar-la dels seus contractes. Ara el cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores.
1: Hi han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa, al Baix Ebre, Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: La investigació va començar després que l'Ajuntament ebrenc presentés diverses denúncies. S'acusa els detinguts de fins a 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents. Per fer aquestes inscripcions cobraven uns 800 euros. Els detinguts tenien diverses funcions dins de l'operativa. Alguns es dedicaven a captar persones interessades a empadronar-se. D'altres es facilitaven domicilis i d'altres presentaven la documentació i els acompanyaven a fer la sol·licitud a les oficines municipals. Entre els immobles on s'empadronaven hi ha finques abandonades o que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat.
1: 8 minuts i a les 9. La jornada castellera de Sant Magí, que s'ha celebrat avui, ha elevat el nivell casteller de Tarragona. La colla jove ha fet un doblet de gamma extra i els xiquets del Serrallo han completat la seva primera torre clàssica de 8. I ha seguit tota la jornada en Josep Almirall.
10: Sant Magí ha un gran nivell casteller, però difícil de suportar per la calor i la sufogor a la plaça de les Cols. La jove de Tarragona ha complert tots els seus objectius, que passaven per estrenar el 5 de 9, un castell que no completava des del 2023. Els de la camisa lila han sortit de plaça amb el 2 de 9, el 5 de 9, el 3 de 9 i el pilar de 6. Èxit total també dels Xiquets del Serrallo i dels Castellers.

0: Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Els del barri Mariner han descarregat la primera clàssica de 8 del seu historial, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7. I la colla del barri cooperativista, que ha estrenat enguany el 5 de 8, ha completat els millors 3 castells del seu currículum, amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8. Finalment, els xiquets de Tarragona han sortit de plaça amb els millors castells que ja havien fet aquesta temporada, 7 de 8, 4 de 9 i 3 de 8. Els ratllats han deixat en intent desmuntat el 3 de 9, que han arriat per avall amb els dosos col·locats.
1: De Tarragona cap a Barcelona.
2: Patiscafo, monoplaça. Esteu focus a l'abisme.
1: I és que la plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia amb una decoració dedicada a Antònia Font. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any, Marc Ruiz.
3: La plaça Rovira ha homenatjat els 20 anys del disc Patiscafo Catiusques d'Antònia Font, que coincideixen també amb els 20 anys que fa que participen en el concurs de carrers de forma ininterrompuda. El carrer de Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'ombracle de la Ciutadella. El tercer premi ha estat pel carrer de la Llibertat, dedicat a Mordor. És un dels 5 carrers que aquest any s'han coordinat per fer una decoració basada en el Senyor dels Anells. Progrés, Tordera, Llibertat, Fraternitat de Baix i Fraternitat de Dalt. La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular malgrat les queixes d'alguns veïns que havien demanat que no es fes cap acte durant les festes de Gràcia.
4: Hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat. Que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
3: Aquest any les festes de Gràcia han tornat a incloure un dia de descans, que va ser dilluns, sense cap acte programat.
1: I a cop de rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra creada per Degoll de Goma arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions del 3 al 6 de setembre. Aquest cop, però, no és Degoll de Goma qui porta l'espectacle. La Barca, que és una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu amb part de l'escenografia original cedida per la productora barcelonina. Més detalls, Montse Pujol.
5: L'espectacle, que es podrà veure al setembre, ha volgut mantenir-se fidel al muntatge sense modificar ni el guió ni les cançons. Jofre Bardolet, protagonista i director musical de A Cop de Rock, ha explicat aquí a Catalunya Ràdio per què han volgut fer aquest homenatge.
6: Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català i, certament, doncs, quan es va estrenar el 2011, potser el país estava en un altre moment, no?, de més efervescència nacional. Ara som en un altre lloc, el país ha canviat i, bé, considerem que com a artistes o, en aquest cas, també com a productora, toca, doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni.
5: El muntatge és una història ambientada en un poble de la Costa Brava, on un grup de joves munta una banda de rock i que es posarà en escena amb un equip jove format per 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe que faran sonar temes mítics dels Pets, de Sopa de Cabra o Sau.
6: Nosaltres ens estimem molt l'espectacle perquè un equip realment molt jove, gent que a més no havia viscut directe l'efervescència del rock català i a més doncs un equip que per a molta gent era de les primeres produccions grosses, grosses que feien.
5: El muntatge es podrà veure fins al 6 de setembre al Teatre Coliseum.
1: Tres minuts i arribarem a les 9. Temps per als esports amb en Pau Dags. A aquesta hora hi ha en joc el Gamper.
7: Sí, s'està jugant al Camp Nou després de 4 anys. Fa tot just uns instants ha acabat la primera part i el resultat és de 2-0 amb gols de Hamzat Belkarim, precisament un egipci que està jugant contra el seu ex-equip, i Rafinha, que ha fet el segon de penal al minut 45. Podeu seguir el partit a la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio i a TV3. Abans, a les 7, s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, ha estat un dels jugadors més ovacionats, però avui encara no juga.
1: I els parlaments a la gespa, què han dit Flick i Rafinha?
7: L'entrenador alemany ha recordat l'escalf que va rebre en l'edició del Gamper de l'any passat de l'afició blaugrana després de la mort del seu pare.
8: Aquest maig, quan vaig perdre el meu pare, vaig sentir un suport i un amor increïble de tota la família del Barça.
9: And love from the whole family of Barça.
8: Vau ser aquí, per mi, per la meva família. Va ser increïble.
9: It was unbelievable. De tot cor, moltes gràcies.
7: Sobre aquesta temporada, l'entrenador ha dit que té un equip increïble, amb molta qualitat i a punt per lluitar per tots els títols. Rafinha ha tingut paraules pel lesionat Roni Bardaggi.
10: Primero de todo, me gustaría desear una pronta recuperación a Roni, que está pasando por un momento muy difícil de su vida, de su carrera y bueno, necesita nuestro apoyo. Es un niño espectacular, es un jugador increíble.
1: L'Espanyol ha presentat avui un nou defensa.
7: Vanya Derkušić, un jugador central de 26 anys que arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
11: I felt very happy, very surprised, let's say.
12: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
1: És a punt de començar un partit també de la Lliga, el Metropolitano.
7: L'Atlètic de Madrid debut avui a la Lliga contra el Màlaga a les 9 del vespre. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça vol fitxar el davanter argentí, ahir l'entrenador dels matalassers, Simeone, va dir que Julián no marxarà. I avui ho ha repetit el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo.
13: Yo ya dije al principio que no se vendía. Que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo y como pieza importante... Le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además que va a hacer una temporada magnífica.
1: I el Girona avui també ha anunciat noves incorporacions.
7: El club gironí ha fet oficial la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029.
1: Doncs aquí acabem el Catalunya Vespre i tornem demà a partir de 8:45. Bona nit a tothom.
14: Trescat Info.
15: Bona nit, són les 9. Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat que han provat amb èxit una vacuna que ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell i retardar les metàstasis que provoca. La vacuna es produeix de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient. Un cop fabricat, complementa la immunoteràpia que ja rep el malalt. Alberto Núñez Feijóo insisteix que cal expulsar el Marroc de manera immediata tots els menors migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. El líder del PP ho ha dit al costat del president de la ciutat autònoma, que assegura que encara no ha rebut instruccions del govern espanyol per posar en marxa el trasllat de 500 nenes migrants cap a la península. Els termòmetres han arribat avui als 41 graus al sud del país, però a partir de demà es preveu que baixin les temperatures. Amb tot, fins divendres hi ha avisos per tempestes en diferents punts de Catalunya i un nou informe internacional apunta que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial. Aquest estiu ha estat fins a 6 graus per sobre de l'habitual. Dues de cada 10 dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè no té una causa ni un origen concrets. La unitat pionera de dolor pelvià de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha atès en 10 anys més de 500 persones. El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any. És un model que permet que les persones puguin viure independentment amb suport de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos. La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia de Barcelona amb una decoració dedicada a Antònia Font. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any.
14: Esports.
7: El Barça està disputant el trofeu Joan Gamper al Camp Nou contra l'Al Ahly egipci. Al descans, el resultat és de 2-0 favorable als Blaugrana, amb gols de Hamza Abdelkarim i Rafinha de penal al minut 45. Hansi Flick, als Parlaments, ha dit que té un equip increïble amb molta qualitat i a punt per lluitar per tots els títols. I l'Espanyol ha presentat avui Vanya Derkušić com a nou jugador de l'equip. El central eslové de 26 anys arriba a cedir procedent del Zenit de Sant Petersburg i Monchi, el director esportiu blanc i blau, ha dit que encara encara han d'incorporar un extrem. Avui l'Atlètic de Madrid debuta en aquests moments contra el Màlaga i el seu president, Enrique Cerezo, ha dit que Julián no està en venda. I el Girona ha anunciat la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029.
15: I pel que fa al temps, últim dia de màximes arribant o superant els 40 graus. La nit tornarà a ser tropical i puntualment serà tòrrida a la costa. Dijous començarà a baixar la temperatura. Es notarà més a l'interior, Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Temps més insegur, alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda i al vespre.
14: 3CAT Info.
15: Passen pràcticament 4 minuts del punt de les 9 de la nit. És dimecres, 19 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurelleixas.
14: 3CAT Info. 3CAT Info.
15: Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat que han provat amb èxit una vacuna que ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell i retardar les metàstasis que provoca. La vacuna es produeix de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que ja té el pacient. Un cop fabricat, complementa la immunoteràpia que ja rep el malalt. Segons les farmacèutiques, frena l'expansió del melanoma i redueix el risc de recaiguda. És la primera vegada que s'experimenta una vacuna contra el càncer basant-se en la biologia de cada individu, i això obre noves portes. Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IPAPS, en declaracions a TV3.
16: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
15: Però la comunitat científica també és prudent. L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase i falta que les companyies demanin l'aprovació a les autoritats perquè la vacuna pugui arribar al mercat general. Aleix Prat, director de l'Institut Oncològic de l'Hospital Clínic, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres dels avenços.
17: Ojalà sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments, i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs, escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
15: Després de fer l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 140%. Ahir els títols del laboratori van tancar per sota dels $63 i ara superen els 150. L'increment de la farmacèutica alemanya Merck ha estat més moderat. Estan pujant un 12% respecte a ahir.
14: 3CAT Info.
15: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defensa l'expulsió immediata i sense excepcions de tots els menors migrants que hi ha a Ceuta i reclama que el Marroc se'n faci càrrec. El govern espanyol respon que això és il·legal i que cal atendre els menors cas per cas. Mentrestant, l'executiu de Pedro Sánchez ha anunciat que traslladarà d'urgència 500 nenes migrants a la península perquè les acullin diverses ONGs. Madrid, Dani Sainz de Aja.
18: Per Feijóo no hi ha excepcions.
19: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
18: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
19: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
18: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
20: Si Marroco es un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
18: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seua situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat.
15: Doncs en aquest context, els experts insisteixen que sí, que es pot retornar menors als seus països d'origen, però tant la normativa europea com l'espanyola no deixen que es faci en bloc. N'hem parlat amb Marcos González, professor de Dret de la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
3: Els expedients s'han de resoldre d'un en un.
0: No és que no es pugui expulsar, però no és possible una decisió col·lectiva. Si t'està prohibit, el problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones, doncs necessites temps, recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
3: Cal analitzar què és el millor per a cada infant, d'acord amb el principi de l'interès superior del menor.
21: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo muy importante, niños y niñas del colectivo LGTB.
3: Deixar-ho en mans de les ONGs, una estratègia particular, però el mal menor.
0: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
3: Els retorns dels menors no es poden fer d'amagat ni vulneraran els seus drets.
21: En caso de que no quiera ser devuelto, pero que creamos que lo mejor para él echa la evaluación de su interés es que efectivamente retorne, vamos a garantizar que el retorno se hace respetando sus derechos.
3: Gran part dels experts coincideixen que el govern espanyol ha reaccionat tard a la crisi.
21: Atribuimos la responsabilidad a la lentitud del Estado en responder. Era importante que se hubiera arbitrado un sistema de protección humanitaria urgente.
15: Junts per Catalunya passa a l'atac contra l'Aliança Catalana i adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Ho ha dit el seu secretari general Jordi Turull a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, on ha fet una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals. Prada, Laura Bertran.
22: Des de l'UC, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Oriols.
23: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que s'obren, i que s'obren per ser diferents.
22: El secretari general de Junts ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana.
23: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
22: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
15: La calor continua fent estralls. Avui ha estat el 20è dia d'estiu en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. En aquest cas, a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Una tendència que canviarà a partir de demà quan les temperatures començaran a baixar arreu de Catalunya. Aquesta calor extrema té moltes conseqüències. Un informe internacional assenyala que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la majoria mundial dels mars i avisa dels greus impactes que això té en els ecosistemes i les cadenes alimentàries. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant i molt a les Illes Balears. Des de Can Picafort, a Mallorca, Caterina Carmany Jaume.
24: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
25: Lo malament que han tractat la terra, dic jo.
26: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
24: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina.
15: A França, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, ja s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs i les pluges fan falta amb urgència. L'aigua del Rin continua sota mínims i això hi impossibilita gairebé del tot el transport de mercaderies. Berlín, Jordi Regàs.
27: El punt de mesura oficial del Rin al poble de Kaup, a Renània-Palatinat, va assolir el seu mínim històric el 14 d'agost, amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Aquest dimecres ja eren 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport pel riu recupera una certa viabilitat econòmica. El port de riu de Duisburg, a 60 quilòmetres de la frontera amb els Països Baixos, per a moltes barcasses s'acaba el trajecte. Andreas Bartel, portaveu del port.
2: Hi ha molts vaixells que arriben fins a Duisburg, però no poden anar més enllà. És difícil donar dades, però tot el transport alternatiu està mobilitzat. El ferrocarril ja ha arribat al límit i a la carretera passa el mateix. No podrem respirar tranquils fins ben bé mitjans o finals de setembre, que és quan esperem tenir més precipitacions.
27: Els morts per la calor a Alemanya, majoritàriament gent gran, s'han enfilat ja fins als 12.000 des de finals de juny. Els pagesos, per la seva banda, preveuen una caiguda del 7% en la collita de blat, degut a la manca de pluja. Les associacions agràries, de moment, ja han aprofitat per demanar que els baixin els impostos del gasoil per compensar les pèrdues.
4: Batiscafo, monoplaça. Esteu focus a l'abisme.
15: La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia, a Barcelona, amb una decoració dedicada a Antònia Font. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any. La plaça Rovira ha homenatjat els 20 anys del disc Batiscafo Catiusques d'Antònia Font, que coincideixen també amb els 20 anys que fa que participen en el concurs de carrers de forma ininterrompuda. El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'umbracle de la Ciutadella. El tercer premi ha estat per al carrer Llibertat, dedicat a Mordor. És un dels 5 carrers que aquest any s'han coordinat per fer una decoració basada en el Senyor dels Anells. Progrés, Tordera, Llibertat, Fraternitat de Baix i Fraternitat de Dalt. La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular malgrat les queixes d'alguns veïns que havien demanat que no es fes cap acte durant les festes de Gràcia.
5: Hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat. Que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
15: Aquest any les festes de Gràcia han tornat a incloure un dia de descans que va ser dilluns sense cap acte programat.
14: El temps.
15: Un quart de 10 de la nit, crònica de la Gemma Puig.
6: Avui altre cop hem de parlar de temperatures altes. Aquest termòmetre que ha tocat sostre, hem tornat a arribar als 40 graus i per sobre, per tant, 20 dies en aquest 2026 que hem arribat a aquesta xifra. 41 graus a Vinebre, a Torroja del Priorat, a Lleida, a Tàrrega, 41 també a Sant Romà d'Abella, 40 a Vallfogona de Balaguer, Cardona, Olesa de Montserrat, 38 a Porqueres, Girona, Avià, a Organyà, calor i xafogó també a tota la façana litoral. I amb una tarda amb algunes nuvolades que han anat creixent, alguna tronada, fins i tot amb calamar-se cap a l'Anoia, precipitacions encara cap al nord-est, amb algun ruixat i núvols també cap a la façana litoral. Aquesta propera nit i matinada encara costarà de dormir a tota la costa. Avisos de calor nocturna que es mantenen des del Barcelonès fins a l'Ebre. Valors que no baixaran dels 22-23 graus, fins i tot puntualment tornarem a tenir alguna nit tòrrida. Núvols, això sí, més presents durant aquest dijous ja des de primera hora del matí. No descartem a primera hora algun plogim cap al litoral i prelitoral i després serà la tarda quan tindrem aquests roixats, aquestes tronades que poden ser localment més intensos. Pirineu, Prepirineu Occidental, també cap al sector oriental i tot això amb unes temperatures que ja no pujaran tant. Baixaran. Encara, però, alguns valors poden superar els 36 o 37 graus, però la tendència és que, sobretot, a partir de divendres i ja encara en el cap de setmana, les temperatures baixin, però també tindrem un temps més insegur.
15: I encara lligat amb la meteorologia, l'esclafit de fa uns dies a Llavorsí, el Pallars Sobirà, va destrossar desenes d'arbres. Ara es començaran a retirar per evitar un possible incendi. Joaquim Albalate.
8: L'esclafit va ser el 8 d'agost i va deixar desenes d'arbres trencats per la meitat o arrencats de socarrel. Unes 100 tones de fusta que ara es retiraran. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
9: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí, i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
8: Mai s'havia vist un esclafit com aquest aquí al Pallars, però fenòmens meteorològics extrems com aquest són cada cop més habituals.
14: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
10: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
14: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
15: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius. Un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat pionera, la unitat del dolor crònic. És un tema que tot i afectar tantes dones costa molt arribar a tenir-ne un diagnòstic perquè al darrere d'aquest dolor hi ha causes molt diverses, des de l'endometriosi fins a una infecció, però el més habitual és que no tingui una causa concreta. Per això, sovint, el tractament implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt del Servei de Ginecologia del Vall d'Hebron.
1: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
15: En alguns casos, el diagnòstic triga anys a arribar, com amb la Pilar, que va tardar 6 anys a posar-hi nom.
7: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos, normal, igual que els homes.
15: El dolor pelvià és crònic i invalidant i afecta, sobretot, dones d'entre 40 i 60 anys, tot i que també alguns homes. Es pot curar, però en la majoria dels casos l'únic que s'aconsegueix és mitigar-lo. I el model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any. És un model pioner que permet que les persones puguin viure de manera independent, amb suport de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos. Aquest estiu el model s'ha presentat davant d'un comitè de l'ONU. Girona, Núria Peraire.
11: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desastres. Estabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
12: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
11: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
15: En el segon dia del judici contra la companyia Meta, un ex-treballador ha acusat directament el seu conseller delegat, Mark Zuckerberg, de no garantir la seguretat dels menors d'edat. L'enginyer Arturo Béjar ha estat el primer testimoni a declarar en un judici històric impulsat per una trentena d'estats nord-americans que denuncien el disseny addictiu de Facebook i Instagram per als joves i la recopilació il·legal de dades de menors de 13 anys. Després de treballar a l'empresa durant més d'una dècada, Béjar ha assegurat que Zuckerberg estava implicat en totes les decisions i que els canvis en les xarxes socials només es feien si ell els aprovava.
13: 3CAT Info. 3CAT Info.
15: Detingudes 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a la ciutat de Tortosa, al Baix Ebre, Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
16: La investigació va començar després que l'Ajuntament ebrenc presentés diverses denúncies. S'acusa els detinguts de fins a 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents. Per fer aquestes inscripcions cobraven uns 800 euros. Els detinguts tenien diverses funcions dins de l'operativa. Alguns es dedicaven a captar persones interessades a empadronar-se. D'altres es facilitaven domicilis i d'altres presentaven la documentació i els acompanyaven a fer la sol·licitud a les oficines municipals. Entre els immobles on s'empadronaven hi ha finques abandonades o que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat.
15: Les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. I és que l'hospital privat que fins ara oferia aquest servei no té prou personal, mentre que la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. És una crònica des de Lleida d'en Pere Joan Álvarez.
17: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
19: Desde noviembre llevo buscando veterinarios y es difícil.
0: O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también pues festivos, noches, fines de semana.
17: El president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, insisteix que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades.
3: A la producció no en trobem, també tenim estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs. Mai ens havia passat això. Però igual també aquest és el moment de les condicions laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
17: L'alternativa és, doncs, derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
13: 3CAT Info. 3CAT Info.
15: I abans de la crònica esportiva, crònica cultural, la Jornada Castellera de Sant Magí, que s'ha celebrat avui, ha elevat el nivell casteller de Tarragona. La colla jove ha fet un doblet de gamma extra i els xiquets del Serrallo han completat la seva primera torre clàssica de vuit. Ha seguit tota la jornada en Josep Almirall.
18: Sant Magí a un gran nivell casteller, però difícil de suportar per la calor i la xufogó a la plaça de les Cols. La jove de Tarragona ha complert tots els seus objectius, que passaven per estrenar el 5 de 9, un castell que no completava des del 2023. Els de la camisa lila han sortit de plaça amb el 2 de 9, el 5 de 9, el 3 de 9 i el pilar de 6. Èxit total també dels xiquets del Serrallo i dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Els del barri Mariner han descarregat la primera clàssica de 8 del seu historial, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7. I la colla del barri cooperativista, que ha estrenat enguany el 5 de 8, ha completat els millors 3 castells del seu currículum, amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8. Finalment, els xiquets de Tarragona han sortit de plaça amb els millors castells que ja havien fet aquesta temporada, 7 de 8, 4 de 9 i 3 de 8. Els ratllats han deixat en intent desmuntat el 3 de 9, que han arriat per avall amb els dosos col·locats.
13: Esports.
15: 5 minuts per 2:15, tota la informació esportiva amb en Pau Dax. Pau, bona nit.
19: Bona nit. En joc el trofeu Joan Gamper, que es torna a jugar al Camp Nou després de 4 anys. El Barça s'enfronta a l'Al Ahly egipci. I al minut 11 de la segona part, el resultat és de 2-1. Ha obert el marcador al minut 29, precisament el jugador egipci blaugrana Hamza Abdelkarim, fitxat aquest estiu i que juga contra el seu exequip. Rafinha ha fet el segon de penal al minut 45 i ha escurçat distàncies Zizou pels egipcis al minut 5 de la segona. Podeu seguir el partit a la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio i a TV3. Abans, a les 7, s'ha presentat la primera plantilla, la gespa del Camp Nou. Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, ha estat un dels jugadors més ovacionats. Els parlaments els han fet l'entrenador, Hansi Flick, i el capità provisional, el brasiler Rafinha. Flick ha recordat el suport que va rebre de l'afició blaugrana en el Gamper de l'any passat, després de la mort del seu pare. Sobre la temporada que comença, l'alemany s'ha mostrat satisfet i optimista amb l'equip.
20: Crec que tenim un gran equip, un equip increïble, amb molta qualitat, gràcies a Deco, al president i a tots els que estan involucrats en això. Estem preparats per treballar de valent, dia a dia, però també llestos per lluitar per tots els títols.
19: Rafinha ha tingut paraules pel lesionat Roni Verdaggi.
21: Primero de todo, me gustaría desear una pronta recuperación a Roni, que está pasando por un momento muy difícil de su vida, de su carrera, y bueno, necesita nuestro apoyo. Es un niño espectacular, es un jugador increíble.
19: I l'Espanyol ha presentat avui el central Vanya Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
22: I felt very happy, very surprised, let's say.
23: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
19: D'altra banda, el director esportiu dels Blanc i Blaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. I l'Atlètic de Madrid està debutant en aquests moments a la Lliga contra el Màlaga en un partit que ha començat a les 9 del vespre. Al minut 16 es manté l'empat a 0. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça vol fitxar el davanter argentí, ahir l'entrenador dels matalassers, Simeone, va dir que Julián no marxarà. Avui ho ha repetit el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo. I el Madrid ha presentat avui a porta tancada el migcampista Bernardo Silva, que ha parlat pels mitjans del club.
2: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora a dar todo por este club.
19: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior. Fins al 2029, el jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. L'entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
4: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que amb la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
19: El Girona jugarà divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. I encara en futbol, avui hem sabut que la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada, i a més Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. A la Lliga ACB de bàsquet, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià. El tècnic Gerard Encuentra parla sobre l'inici de la Lliga.
5: És un inici dur, exigent, no? Comencem, doncs això. Et diré que dels 6 primers n'hi ha 4 fora de casa, que fora de casa sempre costa molt guanyar, i aquí a casa un d'ells és el Real Madrid, no? Vull dir que l'inici és potent, però, bueno, anem a pas a pas.
19: I en ciclisme, el ciclista d'Ullestrell, Abel Balderston, fins ara al Caja Rural fitxa per l'equip UAE, que té Tadej Pogačar com a cap de files.

0: Són 9:15, avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat que han provat amb èxit una vacuna que ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell i retardar les metàstasis que provoca. La vacuna es produeix de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient. Un cop fabricat, complementa la immunoteràpia que ja rep el malalt. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants de Ceuta a la península perquè les acollin diverses ONGs. Des del PP, Alberto Núñez Feijóo insisteix que s'ha de retornar al Marroc de la primera a l'última persona, menors inclosos, dels que van entrar a la ciutat a finals de juliol. Els experts recorden, però, que cap normativa empara les devolucions en bloc. Junts per Catalunya passa a l'atac contra l'Aliança Catalana i adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Ho ha dit el seu secretari general, Jordi Turull, a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada. A partir d'ara, Donald Trump diu que es reunirà amb el president de Corea del Nord, Kim Jong-un, abans d'acabar l'any. El president nord-americà ha dit que s'entén molt bé amb el dictador nord-coreà i que, mentre això passi, tot anirà bé. La guerra entre Rússia i Ucraïna continua malgrat l'intercanvi de 100 presoners entre els dos països en les últimes hores. L'últim atac rus amb drons contra un edifici policial a la regió central ucraïnesa de Jitomir ha causat 2 morts i una vintena de ferits. L'exèrcit d'Israel investiga l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys, que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra a Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià admet aquest atac. I pel que fa als esports, Pau Dax...
1: El Barça està disputant el trofeu Joan Gamper i ho torna a fer al Camp Nou després de 4 anys. S'enfronta al Ahli Egipci. A la segona part, al minut 19, el resultat és de 2-1 favorable al Barça, amb gols de Hamza Abdelkarim i Rafinha pels Blaugrana i de Zizou pels egipcis. L'Espanyol ha presentat avui Vanya Darkušić com a nou jugador de l'equip. El central eslové, de 26 anys, arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg. Monchi, director esportiu blanc i blau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem.
0: I pel que fa al temps, últim dia de màximes arribant o superant els 40 graus. La nit tornarà a ser tropical i puntualment serà tòrrida a la costa. Dijous començarà a baixar la temperatura. Es notarà més a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu i menys a la façana litoral. Temps més insegur, alguna gota al costat del mar i més ruixats a la tarda i al vespre. Passen 3 minuts del punt de 9:15 de la nit. Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat que han provat amb èxit una vacuna que ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell i retardar les metàstasis que provoca. La vacuna es produeix de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient. Un cop fabricat, complementa la immunoteràpia que ja rep el malalt. Segons les farmacèutiques, frena l'expansió del melanoma i redueix el risc de recaiguda. És la primera vegada que s'experimenta una vacuna contra el càncer basant-se en la biologia de cada individu i això obre noves portes. Susana Puig és directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IPAPS en declaracions a TV3.
2: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: Però la comunitat científica també és prudent. L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase i falta que les companyies demanin l'aprovació a les autoritats perquè la vacuna pugui arribar al mercat general. Aleix Prat, director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres dels avenços.
3: Ojalà sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Després de fer l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 140%. Ahir els títols del laboratori van tancar per sota dels $63 i ara superen els 150. L'increment de la farmacèutica alemanya Merck ha estat més moderat, està pujant un 12% respecte a ahir.
4: 3CAT Info.
0: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defensa l'expulsió immediata i sense excepcions de tots els menors migrants que hi ha a Ceuta i reclama que el Marroc se'n faci càrrec. El govern espanyol respon que això és il·legal i que cal atendre els menors cas per cas. Mentrestant, l'executiu de Pedro Sánchez ha anunciat que traslladarà d'urgència 500 nenes migrants a la península perquè les acullin diverses ONGs. Madrid, Dani Sainz-Eaja.
4: Per Feijóo no hi ha excepcions.
5: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
4: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
5: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
4: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
6: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
4: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seua situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat.
0: Doncs en aquest context, els experts insisteixen que sí, que es pot retornar menors als seus països d'origen, però tant la normativa europea com l'espanyola no deixen que es faci en bloc. N'hem parlat amb Marcos González, professor de dret a la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i amb Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
7: Els expedients s'han de resoldre d'un en un.
8: No és que no es pugui expulsar, però no és possible una decisió col·lectiva. Si t'està prohibit, el problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs necessites temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
7: Cal analitzar què és el millor per a cada infant, d'acord amb el principi de l'interès superior del menor.
9: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situació de riesgo molt important, niños y niñas del colectivo LGTB.
7: Deixar-ho en mans de les ONGs, una estratègia particular, però el mal menor.
8: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
7: Els retorns dels menors no es poden fer d'amagat ni vulneran els seus drets.
9: En caso de que no quiera ser devuelto, pero que creamos que lo mejor para a él hecha la evaluación de su interés es que efectivamente retorne, vamos a garantizar que el retorno se hace respetando sus derechos.
7: Gran part dels experts coincideixen que el govern espanyol ha reaccionat tard a la crisi.
9: Atribuimos la responsabilidad a la lentitud del Estado en responder. Era importante que se hubiera arbitrado un sistema de protección humanitaria urgente.
0: Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana i adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Ho ha dit el seu secretari general, Jordi Turull, a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, on ha fet una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals. Prada, Laura Bertran.
10: Des de l'UC, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Oriols.
11: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que s'obren per ser diferents.
10: El secretari general de Junts ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana.
11: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
10: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
0: La Generalitat invertirà 1 milió d'euros per dissenyar l'eix transversal ferroviari, una nova ruta de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona que passaria pel Vallès. El recorregut equivaldria al corredor del Camp de Tarragona i l'estació de Sants i faria entrar els trens ràpids a Barcelona directament per la Sagrera. La línia preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès, encara per concretar, i vol transformar la xarxa catalana, ara molt radial al voltant de Barcelona. El nou eix, per on també passarien trens de mercaderies, es dividirà en dos ramals a partir d'Igualada, un cap a Barcelona i l'altre cap a Girona. L'enginyer expert ferroviari Manel Villalante i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, parlen dels beneficis d'aquest eix.
12: Una connexió a la Catalunya central respecte a Europa, sense passar a Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
13: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: Les obres, en tot cas, van per llarg. No començarien almenys fins al 2030.
14: 3CAT Info.
0: Donald Trump assegura que es reunirà amb el dictador de Corea del Nord, Kim Jong-un, abans d'acabar l'any. El president dels Estats Units, que diumenge va anunciar la reducció de les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud, ha revelat l'arsenal nuclear de què disposa el règim de Pyongyang. En unes declaracions sorprenents, el mandatari de la Casa Blanca ha fet una estimació del nombre de bombes atòmiques que té Corea del Nord, una 50ena llarga, i ha dit que mentre ell sigui president, ningú no ha de patir pel que faci Kim Jong-un amb aquest arsenal.
15: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: Durant el seu primer mandat, Donald Trump ja va visitar Kim Jong-un a la zona desmilitaritzada entre les dues Corees. La guerra entre Rússia i Ucraïna continua malgrat l'intercanvi de 100 presoners entre els dos països en les últimes hores. L'últim atac rus amb drons contra un edifici policial a la regió central ucraïnesa de Jitomir ha causat 2 morts i 20 de ferits. Mentrestant, al Kremlin, el president Vladimir Putin admet que els atacs ucraïnesos contra la infraestructura russa afecten el creixement econòmic, però hi treu ferro. Moscou, Cristina Solies.
16: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus finalment n'ha parlat públicament, això sí, sense mencionar la companyia. Putin ha ordenat al govern rus que financiï la reconstrucció de la 20ena de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera l'equivalent als 2.000 milions d'euros. Tot i això, el líder del Kremlin assegura que la campanya ucraïnesa no està fent trontollar l'economia russa.
17: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències.

0: crítiques. Tot i això, ens causen danys, això és obvi.
1: Els drons ucraïnesos també han tingut com a objectiu refineries de petroli i ports d'exportació com el de Novorossisk, el més important del Mar Negre, que gairebé ha hagut de paralitzar l'activitat. A més, 7 de cada 10 gasolineres russes tenen problemes per subministrar benzina.
2: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hin Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra contra Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac. Jerusalem, Jordi Brascó.
3: L'exèrcit israelià ha admès 2 anys i mig després que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hin Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hin després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En total, 9 morts, que, segons l'exèrcit, són producte d'una errada de coordinació amb la mitja lluna roja i que requereix una investigació criminal per aclarir els fets. És la mateixa conclusió a la qual ha arribat en un altre cas que va ser molt mediàtic, el dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. Aquests són els 2 únics casos en què l'exèrcit israelià considera necessària una investigació criminal. En la resta dels 150 atacs a Gaza analitzats, alguns de tan recordats com el que va matar 7 membres de la World Central Kitchen, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal.
2: I abans d'obrir l'àrea de servei, una última hora, han trobat el cos d'una persona al pantà d'Utxessa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià. Segons els Mossos d'Esquadra, d'entrada, el cos no presenta signes evidents de criminalitat. Ara caldria identificar el cos i analitzar les causes de la mort. L'alerta l'ha donat un operari de la zona al voltant de 1:00 PM. Els Mossos han recuperat el cadàver amb unitats subaquàtiques. Amb aquesta informació hem superat el punt de 9:45 de la nit.
4: El temps.
2: Una crònica de la Gemma Puig.
5: Avui hem tingut un dia càlid, molt càlid, calor intensa, els termòmetres han tocat sostre, 41 graus a Lleida, Torroja del Priorat, Vinebre, Tàrrega, 41 a Sant Romà d'Abella, 40 a Cardona, Olesa de Montserrat, Alcarràs, 38 a Porqueres, Girona, Organyà, Avià, calor i xafogor també molt marcada a tota la façana litoral, en una tarda en què hem tingut algun ruixat irregular cap als ports, cap a la zona d'Igualada, fins i tot aquí, amb calamar, sou pedra, alguna gota també cap a l'extrem nord de l'Alt Empordà i aquestes nuvolades que han anat creixent, que no han destacat, no han sigut molt importants. Tot plegat encara aquesta propera nit i matinada amb calor. Aquestes nits que costa de dormir a tota la façana, litoral i prelitoral, avisos de calor nocturna des del Barcelonès fins a l'Ebre, nits tropicals o puntualment tòrrides encara en algun tram de la costa, però sí que la tendència és que la situació anirà canviant pel que fa a la temperatura i també pel que fa a l'estat del cel. Un dijous al matí, amb força núvols, fins i tot alguna gota que es pugui deixar escapar de forma puntual a la costa. Després, a mig matí, els ruixats poden ser un pèl més significatius entre el Camp de Tarragona i la costa central. Cel ennuvolat, tapat, ruixats que aniran guanyant terreny de cara al migdia i la tarda, cap al Pirineu, Prepirineu, però també una banda de precipitació que anirà avançant de sud-oest cap al nord-est, resseguint les terres de l'Ebre, costa central, Camp de Tarragona, i després de matinada una banda fins i tot un pèl més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Per tant, moviment meteorològic que farà que aquest dijous les temperatures ja no tirin tant cap amunt. Farà calor, xafogor a la costa. Aquí és on menys es notarà la baixada de les temperatures. Es notarà més cap a comarques interiors i cap al Pirineu principalment. Deixarem enrere els 40, encara però algun valor podria arribar als 37 o 38 graus cap a l'interior de l'Ebre. Sí que a partir de divendres i principalment al cap de setmana, aquest descens de la temperatura es notarà més a tot arreu.
6: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
4: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
7: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
4: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
6: Escolteu-nos i fem pinya.
4: 3Cat Info.
2: L'incendi forestal a Pino Franqueado, a Cáceres, Extremadura, afecta 2.200 hectàrees i ha saltat a la província de Salamanca. Mentrestant,

0: dos dies per haver robat perfums per un valor de més de 4.000 euros en diversos comerços de la ciutat. Es tracta de dos homes i una dona d'entre 30 i 48 anys. A tots tres els van detenir agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra dilluns i dimarts com a presumptes autors d'un delicte de furt. El primer robatori va tenir lloc al carrer Pare Claret de Girona. Una patrulla dels Mossos va veure un home i una dona que es traien objectes de sota les samarretes i els posaven en caixes. Van descobrir que es tractava de perfums robats amb un valor de prop de 1.800 euros. A la mateixa hora, en una altra perfumeria de Girona, van detenir un altre home que intentava marxar amb 7 productes d'un valor de prop de 1.000 euros i dimarts, Mossos de paisà van tornar a veure la parella detinguda el dia anterior que es reunia precisament amb l'altre detingut. Pujaven a un turisme on van trobar una desena de perfums més, també robats, amb un valor de 1.500 euros. Tots tres tenen antecedents per fets similars i aquest dimecres han passat a disposició judicial. 3CAT Info. 3CAT Info. Els pagesos de l'Urgell qualifiquen d'insuficient el pla de xoc que s'ha fet aquest estiu per reduir la plaga de conills que destrossa els cultius. La plataforma Pagesos o Conills assegura que s'han matat uns 5.000 conills i que això no resol el problema. Lleida, Noelia Caselles.
1: De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills, però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla de xoc que s'ha dut a terme durant 10 dies a la zona de Verdú, a l'Urgell, no ha complert les expectatives. Ramon Boleda és pagès justament de Verdú i portaveu de la plataforma.
2: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hi hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que mos fan ara.
1: L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector, que aquest estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià, com Aspa i Alfés.
0: El món de la fotografia està canviant molt. Cada avenç tecnològic suposa una evolució, un pas més en les possibilitats immenses de captar i reproduir una imatge. I des que hi ha intel·ligència artificial, tot s'ha accelerat, fins al punt que gairebé tothom amb un senzill mòbil a la mà pot millorar una foto. Però paral·lelament, també creixen els dubtes sobre si una imatge és real o no. En parlem avui coincidint amb el Dia Mundial de la Fotografia. La fotografia és una manera de mirar i la resta són eines que ens ajuden a treballar la nostra creació. Ariadna Arnés fa 25 anys que s'hi dedica i 4 que treballa amb intel·ligència artificial. Sí que reconeix, en declaracions a Catalunya Ràdio, que pot semblar que se n'aprofiti, però aposta per la convivència.
3: Jo crec que més aviat li està robant una mica d'espai, però vull pensar que hi ha espai per tots. Clar, la intel·ligència artificial ha arribat així com un huracà en el món de la fotografia, està canviant tot molt ràpid i s'haurà de veure quin espai queda per cada disciplina, no?
0: El fotoperiodista Tino Soriano, guanyador del World Press Photo i dels 5 guardons Fotopress, hi veu elements a favor.
4: Bàsicament ha aportat avançaments tècnics, és a dir, les imatges desenfocades, totes aquelles fotografies antigues que tiraves hores i hores per arreglar-les, i després també a l'hora d'arxivar les fotografies, doncs l'aportació de la IA pot ser superinteressant. Ara mateix tu vas a Google Image, fiques una foto i et diu on està feta.
0: Però també hi ha una part negativa.
4: La proliferació d'imatges en intel·ligència artificial fa desconfiar de que una fotografia sigui autèntica. Amenaça sobretot la credibilitat de les notícies i, per tant, la documentació històrica.
0: Ara per ara, la publicitat és la que més fa servir la IA. 3CAT Info.

0: A cop de rock, el musical de rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra, creada per Degoll de Goma, arriba al Teatre Coliseum en 5 funcions del 3 al 6 de setembre. Aquest cop, però, no és Degoll de Goma qui porta l'espectacle. La Barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu en part de l'escenografia original cedida per la productora barcelonina. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: L'espectacle que

0: Podrà veure el setembre ha volgut mantenir-se fidel al muntatge sense modificar ni el guió ni les cançons. Jofre Bardolet, protagonista i director musical de A Cop de Rock, ha explicat aquí a Catalunya Ràdio per què han volgut fer aquest homenatge.
1: Recull doncs tots aquests grans èxits del rock català i certament doncs quan es va estrenar el 2011 potser el país estava en un altre moment, no? De més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat i bé, considerem que com a artistes o en aquest cas també com a productora, toca doncs apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni.
0: El muntatge és una història ambientada en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock i que es posarà en escena amb un equip jove format per 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe que faran sonar temes mítics dels Pets, de Sopa de Cabra o Sau.
1: Nosaltres ens estimem molt l'espectacle perquè un equip realment molt jove, gent que a més no havia viscut directe l'efervescència del rock català i a més doncs un equip que per molta gent era de les primeres produccions grosses que feien.
0: El muntatge es podrà veure fins al 6 de setembre al Teatre Coliseum.
2: Esports. Fins a les 10 de la nit amb en Pau Dax. Pau, bona nit.
3: Bona nit. En joc la 61a edició del trofeu Joan Gamper, que es torna a disputar el Camp Nou després de 4 anys. El Barça s'enfronta a l'Al Ahly egipci i al minut 41 de la segona meitat el resultat és de 2-1. Ha obert el marcador al minut 29, precisament el jugador egipci blaugrana Hamza Abdelkarim, fitxat aquest estiu i que juga contra el seu ex-equip. Rafinha ha fet el segon de penal al minut 45 i ha escurçat distàncies Ziso pels egipcis al minut 5 de la segona. Podeu seguir el partit a la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio i a TV3. Abans, a les 7, s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no juga. Tampoc s'ha presentat ni juga João Cancelo, que espera que es faci oficial la seva reincorporació al club. Els parlaments els han fet l'entrenador Hansi Flick i el capità provisional, el brasiler Rafinha. Flick ha agraït el suport de l'afició, recordant especialment l'escalf en el Gamper de l'any passat, just després de la mort del seu pare.
4: Aquest maig, quan vaig perdre el meu pare, vaig sentir un suport i un amor increïble de tota la família del Barça.
5: From the whole family of Barça.
4: Vau ser aquí, per mi, per la meva família. Va ser increïble.
5: It was unbelievable. De tot cor, moltes gràcies.
3: Sobre la temporada que ha començat, Flick ha lloat la qualitat de l'equip i ha dit que està a punt per lluitar per tots els títols. Rafinha ha enviat un missatge de suport a Roni Bardaggi, que es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret fa uns dies.
6: Primero de todo, me gustaría desear una pronta recuperación a Roni. Está pasando por un momento muy difícil de su vida, de su carrera, y bueno, necesita nuestro apoyo. Es un niño espectacular, es un jugador increíble.
3: I l'Espanyol ha presentat el central Vanya Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
7: I felt very happy, very surprised, let's say.
8: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
3: D'altra banda, el director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. I l'Atlètic de Madrid està debutant en aquests moments a la Lliga contra el Màlaga al minut 45, al descans. El resultat és de 0-0. Un partit on no ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip, tot i que el Barça vol fitxar el davanter argentí. Ahir l'entrenador dels matalassers, Simeone, va dir que Julián no marxarà. Avui ho han repetit el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany. El Madrid ha presentat avui a porta tancada el migcampista Bernardo Silva, que ha parlat pels mitjans del club.
9: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora a dar todo por este club.
3: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. L'entrenador dels gironins, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
10: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
3: I actualitzem la informació sobre el Gamper perquè acaba de fallar un penal. Anthony Gordon, fitxat aquest estiu, ha fallat un penal a les acaballes del partit al minut 45.
11: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 10. Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat que han provat amb èxit una vacuna que ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell i retardar les metàstasis que provoca. La vacuna es produeix de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient. Un cop fabricat, complementa la immunoteràpia que ja rep el malalt. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, insisteix que cal expulsar al Marroc de manera immediata tots els menors migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. El líder dels Populars ho ha dit al costat del president de la ciutat autònoma, qui assegura que encara no ha rebut instruccions del govern espanyol per posar en marxa el trasllat de 500 nenes migrants cap a la península. La Generalitat recupera gairebé 20 anys després el projecte d'un eix transversal ferroviari, un nou traçat d'alta velocitat que connectaria Lleida amb Barcelona passant pel Vallès, on hi hauria una nova estació. A més, el projecte estudia l'entrada dels AVE per l'estació de la Sagrera a Barcelona. El president nord-americà Donald Trump anuncia que abans d'acabar l'any es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un, amb qui ja es va veure durant el seu primer mandat a la Casa Blanca. El president dels Estats Units ha revelat que l'arsenal nuclear del règim comunista consisteix en 57 bombes atòmiques. L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hin Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra a Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià admet aquest atac. Avui Catalunya ha viscut el 20è dia d'estiu amb temperatures de 40 graus. Els termòmetres s'han enfilat especialment a Ponent, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Aquesta calor extrema té nombroses conseqüències, com l'augment de la temperatura del mar. Al Mediterrani, aquest estiu, s'ha arribat a 6 graus més del que és habitual. La jornada castellera de Sant Magí eleva el nivell casteller de Tarragona. La Colla Jove ha fet avui un doblet de cama extra i els del Serrallo han completat la primera torre clàssica de 8.
1: Esports.
2: Últims instants de la 61a edició del trofeu Joan Gamper al Camp Nou, on el Barça està guanyant 2-1 amb gols de Hamza Abdelkarim a la primera meitat i Rafinha, mentre que pels egipcis ha escurçat distàncies Zizou. Anthony Gordon, el britànic incorporat aquest estiu pel Barça, ha fallat un penal. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha dit que té un equip increïble, amb molta qualitat i a punt per lluitar per tots els títols. L'Espanyol ha presentat avui Vanja Darkušić com a nou jugador de l'equip. El central eslové de 26 anys arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg. Monchi, director esportiu blanc i blau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. I l'Atlètic de Madrid està debutant a la Lliga contra el Màlaga amb resultat de 0-0 al descans. Enrique Cerezo ha dit que Julián no està en venda.
0: I pel que fa al temps, esperem una nit tropical i puntualment tòrrida, sobretot en zones de la costa. Dijous començarà a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i no tant, de moment encara, a la façana litoral. El temps serà insegur demà dijous. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, que aniran avançant pel litoral i el prelitoral, des de sud cap a nord. Demà també s'escaparà probablement algun ruixat al Pirineu.
1: 3Cat Info.
0: Les 10 del vespre i 4 minuts. A aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. Aquest dimecres 19 d'agost de 2026 hem conegut un avenç mèdic significatiu, un assaig clínic important en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat que han provat amb èxit una vacuna que ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell i retardar les metàstasis que provoca. La vacuna es produeix de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient. Un cop fabricat, complementa la immunoteràpia que ja rep el malalt. Segons les farmacèutiques, aquest tractament frenaria l'expansió del melanoma i redueix el risc de recaiguda. És la primera vegada que s'experimenta una vacuna contra el càncer basant-se en la biologia de cada individu, i això obre noves portes en el tractament contra el càncer. Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica IDIVAPS, en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: però de moment la comunitat científica vol ser prudent. L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba ara en l'última fase i falta que les companyies demanin l'aprovació a les autoritats perquè la vacuna ja pugui arribar al mercat general, perquè pugui comercialitzar-se. Aleix Prat, director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres concretes, els resultats específics d'aquests avenços.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Justament parlant dels inversors, hem de dir que les accions de la farmacèutica Moderna s'han disparat avui a la borsa més d'un 140%. Ahir els títols d'aquest laboratori van tancar per sota dels $63 i ara superen els 150. En canvi, l'increment de la farmacèutica alemanya Merck, que també està implicada en aquesta vacuna, ha sigut una mica més moderat. Està pujant un 12% respecte a ahir.
1: 3Cat Info.
0: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, defensa l'expulsió immediata i sense excepcions de tots els menors migrants que hi ha a Ceuta i reclama que el Marroc se'n faci càrrec. El govern espanyol li respon que això és il·legal i que cal atendre els menors cas per cas. Mentrestant, l'executiu de Pedro Sánchez ha anunciat que traslladarà d'urgència 500 nenes migrants cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. Informa des de Madrid Dani Sainz-Beaja.
5: Per Feijóo no hi ha excepcions.
6: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
5: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
6: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
5: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
7: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
5: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seua situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat.
0: Gràcies, Dani. Doncs bé, en aquest context, els experts insisteixen que sí, que es pot retornar menors als seus països d'origen, però tant la normativa europea com l'espanyola no deixen que es faci en bloc. D'això n'hem parlat amb Marcos González, professor de Dret a la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa justament a Ceuta en la protecció dels infants.
8: Els expedients s'han de resoldre d'un en un.
9: No és que no es pugui expulsar, però no és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessita temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
8: Cal analitzar què és el millor per a cada infant, d'acord amb el principi de l'interès superior del menor.
10: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situació de risc molt important, niños y niñas del colectivo LGTB.
8: Deixar-ho en mans de les ONGs, una estratègia particular, però el mal menor.
9: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
8: Els retorns dels menors no es poden fer d'amagat ni vulnerar els seus drets.
10: En caso de que no quiera ser devuelto, pero que creamos que lo mejor para él echa la evaluación de su interés es que efectivamente retorne, vamos a garantizar que el retorno se hace respetando sus derechos.
8: Gran part dels experts coincideixen que el govern espanyol ha reaccionat tard a la crisi.
10: Atribuimos la responsabilidad a la lentitud del Estado en responder. Era importante que se hubiera arbitrado un sistema de protección humanitaria urgente.
0: D'aquí 5 minuts serà un quart d'11 del vespre. Més notícies. La Generalitat invertirà 1 milió d'euros per dissenyar l'eix transversal ferroviari, una nova ruta de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona que passaria pel Vallès. El recorregut esquivaria el corredor del Camp de Tarragona i l'estació de Sants i faria entrar els trens ràpids a Barcelona directament per la Sagrera. La línia preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès, que encara s'ha de concretar, i vol transformar la xarxa catalana, que ara és molt radial al voltant de Barcelona. Aquest nou eix transversal, per on també passarien trens de mercaderies, es dividirà en dos ramals a partir d'Igualada, un cap a Barcelona i l'altre cap a Girona. L'enginyer expert ferroviari Manel Villalante i el director del Centre d'Estudis de Transport, Joan Carles Salmerón, parlen dels beneficis d'aquest eix transversal ferroviari.
11: Una connexió a la Catalunya central respecte a Europa, sense passar per Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
12: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: Les obres, en tot cas, van per llarg. No començarien almenys fins l'any 2030.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Notícies de l'àmbit internacional ara. Donald Trump assegura que es reunirà amb el director de... amb el dictador de Corea del Nord, Kim Jong-un, abans d'acabar l'any. El president dels Estats Units, que diumenge va anunciar la reducció de les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud, ha revelat ara l'arsenal nuclear de què disposa el règim de Pyongyang. En unes declaracions sorprenents, el mandatari de la Casa Blanca ha fet una estimació del nombre de bombes atòmiques que té Corea del Nord. Diu que són una cinquantena llarga. També ha dit que mentre ell sigui president, ningú ha de patir pel que faci Kim Jong-un amb aquest arsenal.
13: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: Bé, recordem que durant el seu primer mandat, Trump ja va visitar Kim Jong-un a la zona desmilitaritzada entre les dues Corees. Ara anuncia que abans que acabi l'any tornarà a reunir-s'hi. I també de l'àmbit internacional. Avui s'ha sabut que l'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener de 2024 en plena guerra contra Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, ha admès aquest atac. Ens ho explica des de Jerusalem Jordi Brescó.
14: L'exèrcit israelià ha admès 2 anys i mig després que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En total, 9 morts, que, segons l'exèrcit, són producte d'una errada de coordinació amb la mitja lluna roja i que requereix una investigació criminal per aclarir els fets. És la mateixa conclusió a la qual ha arribat en un altre cas que va ser molt mediàtic, el dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. Aquests són els 2 únics casos en què l'exèrcit israelià considera necessària una investigació criminal. En la resta dels 150 atacs a Gaza analitzats, alguns de tan recordats com el que va matar 7 membres de la World Central Kitchen, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal.
0: I la guerra entre Rússia i Ucraïna continua malgrat l'intercanvi de 100 presoners entre els dos països les últimes hores. L'últim atac rus amb drons contra un edifici policial a la regió central ucraïnesa de Jitomir ha causat 2 morts i 10 de ferits. Mentrestant, al Kremlin, el president Vladimir Putin admet que els atacs ucraïnesos contra la infraestructura russa afecten el creixement econòmic, però al capdavall hi treu ferro. Moscou, Cristina Solies.
15: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus finalment n'ha parlat públicament, això sí, sense mencionar la companyia. Putin ha ordenat al govern rus que financi la reconstrucció de la 20ena de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera l'equivalent als 2.000 milions d'euros. Tot i això, el líder del Kremlin assegura que la campanya ucraïnesa no està fent trontollar l'economia russa.
16: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causen danys, això és obvi.
15: Els drons ucraïnesos també han tingut com a objectiu refineries de petroli i ports d'exportació com el de Novorossisk, el més important del Mar Negre, que gairebé ha hagut de paralitzar l'activitat. A més, 7 de cada 10 gasolineres russes tenen problemes per subministrar benzina.
1: 3CAT Info.
0: De seguida arribarem a un quart d'11 de la nit. Obrirem àrea de servei amb la previsió meteorològica, però abans us expliquem que han trobat el cos d'una persona al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià. Segons els Mossos d'Esquadra, d'entrada, el cos no presenta signes evidents de criminalitat ni de violència. Ara caldrà identificar primer de tot el cos i analitzar-ne les causes de la mort. L'alerta l'ha donat avui un operari de la zona al voltant de la una del migdia. Els Mossos han hagut de recuperar el cadàver amb unitats subaquàtiques en aquest pantà d'Utxés, al municipi de Torres de Segre, al Segrià.
1: El temps.
0: Previsió meteorològica amb la Gemma Puig.
17: Avui hem tornat a tenir un dia càlid, o fins i tot més càlid que no pas els anteriors. Aquestes temperatures que avui han tocat sostre, hem tornat a arribar als 40 graus, fins i tot per sobre, 41 graus a Tàrrega, Lleida, a Vinebre, a Torroja del Priorat, 40 a Olesa de Montserrat, Cardona, Sant Romà de Vella, 41, 38 a Porqueres, Girona, 38 a Orgonyà, calor, xafogor marcada a tota la façana litoral i ja portem aquests 20 dies amb temperatures que han superat els 40 graus aquest estiu. A més, encara mantindrem aquesta calor nocturna de cara a les properes hores. Costarà de dormir, façana litoral, nit tropical o puntualment tòrrida. En una tarda que també hem tingut algun ruixat, alguna tronada, fins i tot amb calamarsa o pedra cap a la zona de l'Anoia, algun ruixat que ha deixat gairebé 2 litres a la zona dels ports i alguna gota també cap al Pirineu de forma més irregular. Les temperatures, com dèiem, aniran baixant i ho faran progressivament. Aquesta nit matinada no es notarà gaire, sí que demà al matí tindrem més núvols, fins i tot no descartem de matinada alguna gota que es pugui deixar escapar a la costa i fins i tot al mig matí hi pot haver algun ruixat més entre el Camp de Tarragona i la costa central. Cel més ennuvolat, les temperatures demà al matí no variaran gaire i serà a la tarda quan tindrem més inestabilitat. Ruixats que afectarien al nord-est, Pirineu, Prepirineu, també de cara a la tarda vespre aquests ruixats, aquestes tempestes que entrarien per les Terres de l'Ebre, resseguirien bona part de la façana litoral, localment intensos, i al vespre aquesta banda més activa que arribaria cap al Pirineu i Prepirineu més occidental. Avisos d'intensitat en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. I demà sí que ja deixarem enrere els 40, es notarà el descens de la temperatura cap a comarques interiors i cap al Pirineu, es notarà menys o gens, podríem dir, en alguns trams de la costa, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
0: Bé, doncs, pendents d'aquest canvi de temps, la veritat és que la calor ha fet estralls aquestes últimes setmanes. Avui ha estat el 20è dia d'estiu en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. Aquesta calor extrema té moltes conseqüències. Un informe internacional assenyala que el mar Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial dels mars. Avisa també dels greus impactes que això té en els ecosistemes i en les cadenes alimentàries subaquàtiques. Aquest augment de la temperatura i de l'aigua s'està notant i molt a les Illes Balears. Anem cap allà, cap a Can Picafort, Mallorca. Caterina Carmany.
18: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
19: Lo malament que han tractat la terra, dic jo.
20: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
18: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina.
0: I a França, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, ja s'ha normalitzat, però els últims 2 mesos han estat molt secs i les pluges fan falta amb urgència. De fet, a Alemanya l'aigua del Rin continua sota mínims i això impossibilita gairebé del tot el transport de mercaderies. Berlín, Jordi Regàs.
21: El punt de mesura oficial del Rin, al poble de Kaup, a Renània-Palatinat, va assolir el seu mínim històric el 14 d'agost, amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Aquest dimecres ja eren 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport pel riu recupera una certa viabilitat econòmica. El port de riu de Duisburg, a 60 quilòmetres de la frontera amb els Països Baixos, per a moltes barcasses s'acaba el trajecte. Andreas Bartel, portaveu del port.
2: Hi ha molts vaixells que arriben fins a Duisburg, però no poden anar més enllà. És difícil donar dades, però tot el transport alternatiu està mobilitzat. El ferrocarril ja ha arribat al límit i a la carretera passa el mateix. No podrem respirar tranquils fins ben bé mitjans o finals de setembre, que és quan esperem tenir més precipitacions.
21: Els morts per la calor a Alemanya, majoritàriament gent gran, s'han enfilat ja fins als 12.000 des de finals de juny. Els pagesos, per la seva banda, preveuen una caiguda del 7% en la collita de blat, degut a la manca de pluja. Les associacions agràries, de moment, ja han aprofitat per demanar que els baixin els impostos del gasoil per compensar les pèrdues.
0: Bé, doncs, en aquest context de tanta calor, la patronal que agrupa les residències a Catalunya reclama mesures estructurals per climatitzar aquests centres de gent gran, tenint en compte les altes temperatures dels últims anys. I és que, segons un cens del periòdico, la meitat de residències de gent gran de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pascual, diu que estan estudiant com adaptar-se a aquesta nova situació. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
3: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 6 minuts d'un quart d'onze del vespre. Els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a la ciutat de Tortosa, al Baix Ebre. La investigació va començar després que l'Ajuntament ebrenc presentés diverses denúncies. Ens ho explica el Jordi Barranca.
22: S'acusa els detinguts de fins a 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents, entre els quals destaquen falsedat documental, estafa i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Hi ha una vuitena persona implicada que no s'ha localitzat encara. Tenien un sistema organitzat per facilitar inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica que arribava als 800 euros. Els detinguts tenien diverses funcions dins de l'operativa. N'hi havia que es dedicaven a captar persones interessades en empadronar-se, uns altres els facilitaven domicilis, d'altres presentaven la documentació i els acompanyaven també a fer la sol·licitud a les oficines municipals. Entre els immobles on s'empadronaven n'hi ha que són finques abandonades o altres que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos van començar a treballar en el cas després que els responsables del padró municipal de Tortosa van detectar irregularitats i l'Ajuntament ho va denunciar.
0: Això a Tortosa, i a Girona han detingut 3 persones, dues vegades en 2 dies, per haver robat perfums per valor de més de 4.000 euros en diversos comerços de la ciutat. Són dos homes i una dona d'entre 30 i 48 anys. Girona, Maria Rovira.
23: A tots tres els van detenir agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra dues vegades, dilluns i dimarts, com a presumptes autors d'un delicte de furt. El primer robatori va tenir lloc al carrer Pare Claret de Girona. Una patrulla dels Mossos va veure un home i una dona que es traien objectes de sota les samarretes i els posaven en caixes de cartró. Van descobrir que es tractava de perfums robats amb un valor de prop de 1.800 euros. A la mateixa hora, en una altra perfumeria de Girona, van detenir un altre home que intentava marxar amb 7 productes d'un valor de prop de 1.000 euros. I dimarts, Mossos de Paisà van tornar a veure la parella detinguda el dia anterior, que es reunia precisament amb l'altre detingut. Pujaven a un turisme on van trobar una desena de perfums més, també robats, amb un valor de 1.500 euros.
0: I el Ministeri de Consum ha sancionat amb 1 milió d'euros l'empresa Avis per cobrar fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu, d'aquesta empresa de lloguer de cotxes Avis. L'empresa justifica el recàrrec per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor, a qui li havien posat la multa. El govern espanyol, però, considera una pràctica abusiva, diuen que l'empresa ja hi està obligada per llei. A més, destaca que es tracta d'una infracció molt greu perquè hi hagi un agreujant. El 2020, un tribunal de Vitòria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i va obligar l'empresa Avis a eliminar-la dels seus contractes de lloguer de vehicles. Ara, el cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries.
1: 3CAT Info.
0: La jornada castellera de Sant Magí, que s'ha celebrat avui, ha elevat el nivell casteller de Tarragona. La colla jove ha fet un doblet de gamma extra i els xiquets del Serrallo han completat la seva primera torre clàssica de 8. Ha seguit tota la jornada el Josep Almirall.
24: Sant Magí ha un gran nivell casteller, però difícil de suportar per la calor i la xufogó a la plaça de les Cols.
4: La Jove de Tarragona ha complert tots els seus objectius, que passaven per estrenar el 5 de 9, un castell que no completava des del 2023. Els de la camisa lila han sortit de plaça amb el 2 de 9, el 5 de 9, el 3 de 9 i el Pilar de 6. Èxit total també dels Xiquets del Serrallo i dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Els del barri Mariner han descarregat la primera clàssica de 8 del seu historial, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7. I la colla del barri cooperativista, que ha estrenat enguany el 5 de 8, ha completat els millors 3 castells del seu currículum, amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8. Finalment, els Xiquets de Tarragona han sortit de plaça amb els millors castells que ja havien fet aquesta temporada, 7 de 8, 4 de 9 i 3 de 8. Els ratllats han deixat en intent desmuntat el 3 de 9, que han arriat per avall amb els dosos col·locats.
5: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el Pau Dax. Bona nit.
6: Bona nit. El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Ha obert el marcador al minut 29, precisament el jugador egipci blaugrana Hamza Abdelkarim, fitxat aquest estiu i que jugava contra el seu ex-equip. Rafinha ha fet el segon de penal al minut 45 i ha escurçat distàncies Zizo per als egipcis al minut 6 de la segona. El britànic Anthony Gordon, fitxat pel Barça també aquest estiu, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans, a les 7, s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club. Els parlaments els han fet l'entrenador, Hansi Flick, i el capità provisional, Rafinha. Flick ha agraït el suport de l'afició, recordant especialment l'escalf que va rebre al maig després de la mort del seu pare, i ha dit que l'equip aspira a tots els títols.
7: I think we have a really great team.
24: Crec que tenim un gran equip, un equip increïble, amb molta qualitat, gràcies a Deco, al president i a tots els que estan involucrats en això. Estem preparats per treballar de valent, dia a dia, però també llestos per lluitar per tots els títols.
6: Rafinha ha enviat un missatge de suport a Roni Bardaggi, que es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret fa uns dies. En acabar el maig, ha parlat per TV3 el director esportiu blaugrana, Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
25: A ver, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
6: L'Espanyol ha presentat el central Vanya Derkusic avui. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
26: I felt very happy, very surprised, let's say.
27: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
6: D'altra banda, el director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid està debutant en aquests moments a la Lliga contra el Màlaga, en un partit que ha començat a les 9 del vespre. Al minut 58 es manté el 0-0. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip, tot i que el Barça vol fitxar el davanter argentí. Ahir l'entrenador dels matalassers, Simeone, va dir que Julián no marxarà. Avui ho han repetit el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany. El Madrid ha presentat avui a porta tancada el migcampista Bernardo Silva, que ha parlat pels mitjans del club.
28: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente. Y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos. Entonces, muy orgulloso y ahora dar todo por este club.
6: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. L'entrenador dels gironins, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
5: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
6: El Girona jugarà divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba.
1: 3CAT Info.
0: Són 2:15. Aquesta hora de 3CAT Info us destaquem l'avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat que han provat amb èxit una vacuna que ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell i retardar les metàstasis que provoca. De moment, la vacuna està en fase d'assaig clínic, no es pot comercialitzar, però els resultats són tan positius que han disparat les accions d'aquestes farmacèutiques a la borsa. Continua la polèmica sobre els menors no acompanyats que viuen als carrers de Ceuta. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viatjat fins a la ciutat autònoma i ha insistit que s'han d'expulsar immediatament cap al Marroc tots els menors migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Diu que no els vol en territori espanyol. El govern de la Moncloa respon que no els pot expulsar en bloc tots els menors migrants de Ceuta i que, en tot cas, s'ha de mirar cas per cas. De moment, avui la Moncloa ha anunciat que traslladaran des de Ceuta cap a la península unes 500 nenes i noies menors que encara s'estan als carrers de Ceuta. I la Generalitat recupera el projecte d'un eix transversal ferroviari, un nou traçat d'alta velocitat que connectaria Lleida amb Barcelona passant pel Vallès. A més, el projecte estudia l'entrada dels AVE per l'estació de la Sagrera de Barcelona. La Generalitat, de moment, invertirà 1 milió d'euros per activar el projecte. Són alguns dels titulars que ens deixa aquest dimecres 19 d'agost de 2026, però hi ha més notícies. A partir d'ara, per exemple, us explicarem que a Parada de Conflent continua en marxa la Universitat Catalana d'Estiu. Van desfilant líders polítics catalanistes. Avui, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que Aliança Catalana allunya l'objectiu de la independència i que té efectes nocius pel país i per al catalanisme. Turull ha comparat també el partit de Sílvia Orriols amb Vox. I passarem per la Vila de Gràcia de Barcelona, on avui s'han entregat els premis als carrers guarnits de Festa Major. La plaça Rovira ha estat la guanyadora del concurs amb una decoració dedicada a Antoni Font. El carrer Mozart, dedicat a l'ombracle de la Ciutadella, i el carrer Llibertat, inspirat en el Senyor dels Anells, han quedat segon i tercer. En esports, què destaquem, Pau Dax?
6: Que el Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Anthony Gordon ha fallat un penal als últims minuts. Als Parlaments, l'entrenador blaugrana Hansi Flick ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols, mentre que el director esportiu Deco ha assegurat que segurament es farà un moviment al mercat per fitxar un nou. L'Espanyol l'ha presentat avui Vanja Đarković com a nou jugador de l'equip, un central eslové de 26 anys que arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg.
0: I pel que fa al temps, esperem una nit tropical i puntualment tòrrida en zones de la costa. Demà, però, començarà a baixar la temperatura, un descens que es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, no tant de moment encara a la façana litoral. Demà tindrem un temps insegur, amb alguna gota a la costa de cara al matí i més ruixats a la tarda, que avançaran pel litoral i el prelitoral, des de sud cap a nord. I demà també un dia més, previsiblement, ruixats al Pirineu. Ara passen poc més de 3 minuts de 2:15 de la nit. Avui hem conegut un avenç significatiu en un assaig clínic contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat que han provat amb èxit una vacuna que ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell i, no només això, sinó també retardar les metàstasis que provoca aquest càncer. La vacuna es produeix de forma personalitzada, individualitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient. Un cop fabricat, complementa la immunoteràpia que ja rep el malalt. Segons les farmacèutiques, aquest tractament frena l'expansió del melanoma i redueix el risc de recaiguda. És la primera vegada que s'experimenta una vacuna contra el càncer basant-se en la biologia individual de cada persona, de cada pacient. I això obre noves portes en el tractament contra el càncer. Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IBAPS, ho explicava en declaracions a TV3.
8: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba ja en l'última fase. Ara falta que les companyies demanin l'aprovació a les autoritats sanitàries perquè la vacuna pugui arribar al mercat general. De moment, però, Aleix Prat, director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, és prudent. Diu que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres dels avenços.
9: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs, escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Després de fer l'anunci, les accions de Moderna a la borsa s'han disparat més d'un 140%. En canvi, l'increment de la farmacèutica alemanya Merck ha estat més moderat, està pujant un 12% respecte a ahir.
1: 3Cat Info.
0: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defensa l'expulsió immediata i sense excepcions de tots els menors migrants que hi ha a Ceuta. A més, reclama que el Marroc se'n faci càrrec. El govern espanyol ja li ha contestat que això és il·legal i que cal atendre els menors individualment cas per cas. Mentrestant, l'executiu de Pedro Sánchez ha anunciat que traslladarà d'urgència 500 nenes migrants a la península perquè les acullin diverses ONGs. Ens ho explica des de Madrid Dani Sainz de Aja.
10: Per Feijóo no hi ha excepcions.
11: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
10: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
11: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
10: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
12: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
10: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seua situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat.
0: Doncs bé, els experts insisteixen això, que tant la normativa europea com l'espanyola permeten la devolució de menors als seus països d'origen, però mai en bloc. Davant d'una situació com la que es viu a Ceuta, la legislació especifica que cada cas s'ha d'estudiar individualment per decidir què és el millor per l'infant. Marcus González és professor de dret a la Universitat de Barcelona i expert en migracions.
13: No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit i sobretot sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors. No? El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessita temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
0: Afegeixen que s'ha de tenir en compte sobretot si el menor estarà millor a Espanya o al seu país d'origen. Creuen també que el govern de l'Estat ha reaccionat molt tard a la crisi de Ceuta a l'hora de tractar aquests menors d'edat.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: La Generalitat invertirà 1 milió d'euros per dissenyar l'eix transversal ferroviari, una nova ruta de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona que passarà pel Vallès. El recorregut esquivaria el corredor del Camp de Tarragona i l'estació de Sants i faria entrar els trens ràpids a Barcelona directament per la Sagrera. Aquesta línia preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès, que encara s'ha de concretar. El més important, un dels punts més importants d'aquest nou eix transversal ferroviari és que vol transformar la xarxa catalana, que ara és molt radial al voltant de Barcelona. Aquest nou eix, per on passarien trens de mercaderies i de passatgers, es dividirà en dos ramals a partir d'Igualada. L'enginyer expert ferroviari Manel Villalante i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, parlen dels beneficis d'aquest nou eix.
14: Hay muchos niños y muchas niñas.
15: Una connexió a la Catalunya central respecte a Europa, sense passar a Barcelona,
2: i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
3: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: En tot cas, les obres d'aquest eix transversal ferroviari van per llarg, no començarien almenys fins al 2030. D'aquí 6 minuts seran 3 quarts d'11. Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana i adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i que té efectes nocius pel país i per al catalanisme. Ho ha dit el secretari general de Junts, Jordi Turull, a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent. Allà ha fet una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals. Informa des de Prada, Laura Bertran.
15: Des de l'UC, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Oriols.
16: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents.
15: El secretari general de Junts ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana.
16: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
15: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Us expliquem ara que un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic. A l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat pionera, la unitat de dolor pelvià crònic. Aquest dolor pelvià és crònic i invalidant, i al darrere sovint no hi ha un origen clar, o bé té causes molt diverses, des de l'endometriosi a una infecció. Per això, sovint el tractament implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt al Servei de Ginecologia del Vall d'Hebron.
17: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
0: En alguns casos, el diagnòstic triga anys a arribar perquè els pacients passen per un viacrucis d'especialistes abans de posar-hi nom, de detectar el diagnòstic. És el cas de la Pilar, que va tardar 6 anys.
18: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos normal, igual que els homes.
0: El dolor pelvià crònic afecta sobretot dones d'entre 40 i 60 anys, tot i que també alguns homes. Tot i que es pot arribar a curar, en la majoria dels casos només s'arriba a mitigar el dolor. I encara en l'àmbit sanitari us expliquem que el model d'atenció a la salut mental de Girona ha evitat 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model pioner que permet que les persones puguin viure de manera independent amb suport de professionals sanitaris i d'altres entitats, i això els evita ingressos a l'hospital. De fet, aquest estiu, el model d'atenció a la salut mental s'ha presentat davant un comitè de les Nacions Unides. Girona, Núria Peraire.
19: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
20: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
19: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
0: Gràcies, Núria. I avui, en el segon dia del judici contra la gran plataforma tecnològica Meta, un ex-treballador ha acusat directament el conseller delegat de l'empresa, Mark Zuckerberg, de prioritzar el rendiment econòmic per sobre la seguretat dels menors d'edat. Després de treballar per la companyia durant més d'una dècada, Behar ha assegurat que Zuckerberg estava implicat en totes les decisions i que els canvis a Facebook i Instagram només es feien si ell els aprovava. Segons aquest testimoni, totes les mesures destinades a protegir els adolescents i limitar el seu temps en línia estaven dissenyades per fracassar. A més, ha afegit que, tot i que aquestes aplicacions estan prohibides als menors de 13 anys, no hi havia cap control real i efectiu. L'enginyer Arturo Behar ha estat el primer testimoni a declarar en aquest judici, un judici històric, impulsat per una trentena d'estats nord-americans que denuncien el disseny addictiu d'aquestes xarxes pels joves, així com la recopilació il·legal de dades de menors de 13 anys. Demanen gairebé 200 milions de dòlars en sancions i una reestructuració de les plataformes, especialment Facebook i Instagram. S'espera que el judici duri 6 setmanes i que Zuckerberg també testifiqui.
1: 3Cat Info.
0: Els preus segueixen pujant per l'encariment de l'energia. La inflació a la zona euro ha augmentat una dècima al juliol i ha quedat en el 2,9%, un repunt que s'explica per les tensions geopolítiques i per l'increment dels serveis relacionats amb el turisme. Per contra, l'alça dels aliments es continua moderant. El Banc Central Europeu calcula que la inflació es mantindrà aquest any al voltant del 3%. La propera reunió de l'organisme per decidir si apuja els tipus d'interès serà el 10 de setembre. Un increment del preu del diner serviria per controlar la inflació, però de retruc també pot alentir el consum i, per tant, el creixement econòmic.
1: El temps.
0: Hem arribat a 3:15, crònica meteorològica, amb la Gemma Puig.
4: Avui hem tingut un dia càlid, molt càlid, calor intensa, els termòmetres han tocat sostre, 41 graus a Lleida, Torroja del Priorat, Vinebre, Tàrrega, 41 a Sant Romà d'Abella, 40 a Cardona, Olesa de Montserrat, Alcarràs, 38 a Porqueres, Girona, Organyà, Avià, calor i xafogor també molt marcada a tota la façana litoral, en una tarda en què hem tingut algun ruixat irregular cap als ports, cap a la zona d'Igualada, fins i tot aquí amb calamar sou pedra, alguna gota també cap a l'extrem nord de l'Alt Empordà i aquestes nuvolades que han anat creixent, que no han destacat, no han sigut molt importants. Tot plegat encara aquesta propera nit i matinada amb calor. Aquestes nits que costa de dormir a tota la façana, litoral i prelitoral, avisos de calor nocturna des del Barcelonès fins a l'Ebre, nits tropicals o puntualment tòrrides encara en algun tram de la costa, però sí que la tendència és que la situació anirà canviant pel que fa a la temperatura i també pel que fa a l'estat del cel. Un dijous al matí, amb força núvols, fins i tot alguna gota que es pugui deixar escapar de forma puntual a la costa. Després, a mig matí, els ruixats poden ser un pèl més significatius entre el Camp de Tarragona i la costa central. Cel ennuvolat, tapat, ruixats que aniran guanyant terreny de cara al migdia i la tarda, cap al Pirineu, Prepirineu, però també una banda de precipitació que anirà avançant de sud-oest cap al nord-est, resseguint les terres de l'Ebre, costa central, Camp de Tarragona, i després de matinada una banda fins i tot un pèl més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Per tant, moviment meteorològic que farà que aquest dijous les temperatures ja no tirin tant cap amunt. Farà calor, xafogor a la costa. Aquí és on menys es notarà la baixada de les temperatures. Es notarà més cap a comarques interiors i cap al Pirineu principalment. Deixarem enrere els 40, encara però algun valor podria arribar als 37 o 38 graus cap a l'interior de l'Ebre. Sí que a partir de divendres i principalment al cap de setmana, aquest descens de la temperatura es notarà més a tot arreu.
0: Gràcies, Gemma. La Gemma parlava ara de moviment meteorològic aquest estiu a casa nostra. Efectivament, de moviment meteorològic n'hi ha hagut molt i ha provocat diversos efectes en alguns punts del país. Per exemple, fa uns dies al Pirineu, a Llavorsí, al Pallars Sobirà, hi va haver un esclafit molt intens, molt puntual, però molt quirúrgic, que va destrossar desenes d'arbres en un bosc d'alta muntanya de Llavorsí. Ara es començaran a retirar tots aquests troncs, tota aquesta llenya, per evitar un possible incendi donades les altes temperatures que estem vivint. Ens ho explica des de Llavorsí el Joaquim Albalate.
7: L'esclafit va ser el 8 d'agost i va deixar desenes d'arbres trencats per la meitat o arrencats de socarrel. Unes 100 tones de fusta que ara es retiraran. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
21: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
7: Mai s'havia vist un esclafit com aquest aquí al Pallars, però fenòmens meteorològics extrems com aquest són cada cop més habituals.
0: Doncs ara saltem d'un extrem a l'altre de Catalunya, de l'Alt Pirineu cap al Delta de l'Ebre, on ja ha començat la campanya de la collita de l'arròs. A l'avançament provocat per la calor se li ha de sumar la incògnita de saber el preu que rebran els productors, a quin preu podran cobrar els arrossaires aquest arròs que estan començant a collir. Els costos de producció els augmenten, però poden sortir beneficiats per la sequera que està havent-hi en altres zones productores. Això els pot ajudar. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Diverses incògnites envolten la campanya que ha començat aquesta setmana. La primera és què passarà amb el temps i com les tempestes a finals d'estiu els impactaran. Després, els preus i la situació que

0: i que han vist una porta oberta que ara ja seguirà per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
1: Enguany els preus haurien d'estar al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i els 310 en el cas de l'arròs llarg. En termes de producció, si no hi ha grans pluges, preveuen collir unes 135.000 tones.
2: Doncs seguim parlant de la pagesia, del sector primari, perquè els pagesos de l'Urgell qualifiquen d'insuficient el pla de xoc que s'ha fet aquest estiu per reduir la plaga de conills que destrossa els seus cultius. La plataforma Pagesos o Conills assegura que s'han matat uns 5.000 conills, però que això no resol el problema. Lleida, Noelia Caselles.
3: De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills, però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla de xoc que s'ha dut a terme durant 10 dies a la zona de Verdú, a l'Urgell, no ha complert les expectatives. Ramon Boleda és pagès justament de Verdú i portaveu de la plataforma.
4: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua que continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hi hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que mos fan ara.
3: L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector, que aquest estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià, com Aspa i Alfés.
2: I justament les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder engreixar animals de companyia les 24 hores. I és que l'hospital privat que fins ara oferia aquest servei no té prou personal per fer les guàrdies. A més, la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no està obrint de forma permanent. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
6: Des de noviembre llevo buscando veterinarios y es difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también pues festivos, noches, fines de semana.
5: El president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, insisteix que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades.
7: A la producció no en trobem, també tenim estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs. Mai ens havia passat això, però igual també és el moment de les condicions laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
5: L'alternativa és, doncs, derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
8: 3CAT Info.
2: Obrim ara pàgina cultural quan falten 8 minuts per les 11 de la nit. La plaça Rovira ha guanyat el concurs de guerrers guarnits de la Vila de Gràcia a Barcelona amb una decoració dedicada a Antoni Afont. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any. La plaça Rovira ha homenatjat els 20 anys del disc Batiscar Focatiusques d'Antoni Afont, que coincideix també amb els 20 anys que fa que participen al concurs de carrers de forma ininterrompuda. El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'umbracle de la Ciutadella. El tercer premi ha estat pel carrer Llibertat, dedicat a Mordor. És un dels 5 carrers que aquest any s'han coordinat per fer una decoració basada justament en el Senyor dels Anells. La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular, malgrat les queixes d'alguns veïns que havien demanat que no es fes cap acte durant les festes de Gràcia.
9: Hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat. Que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
2: Aquest any les festes de Gràcia han tornat a incloure un dia de descans. Va ser dilluns sense cap acte programat. I ara, una mica de música. A cop de rock. A cop de rock, el musical del rock català, tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra, que va crear de Goll de Gom, arribarà al Teatre Coliseum, però només amb 5 funcions, del 3 al 6 de setembre. Aquest cop, però, no és de Goll de Gom qui porta l'espectacle. La Barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu amb part de l'escenografia original que els ha cedit la productora barcelonina. Ens ho explica la Montse Pujol.
10: L'espectacle que es podrà veure al setembre ha volgut mantenir-se fidel al muntatge sense modificar ni el guió ni les cançons. Jo
8: Jofre Bardolet, protagonista i director musical de A Cop de Rock, ha explicat aquí a Catalunya Ràdio per què han volgut fer aquest homenatge.
10: Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català i, certament, doncs, quan es va estrenar el 2011, potser el país estava en un altre moment, no?, de més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat i, bé, considerem que com a artistes, o en aquest cas també com a productora,

0: toca doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni.
1: El muntatge és una història ambientada en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock i que es posarà en escena amb un equip jove format per 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe que faran sonar temes mítics dels Pets, del Sopa de Cabra o Sau.
0: Nosaltres ens estimem molt l'espectacle perquè un equip realment molt jove, gent que a més no havia viscut directe a l'efervescència del rock català i a més doncs, un equip que per a molta gent era de les primeres produccions grosses, grosses que feien.
1: El muntatge es podrà veure fins al 6 de setembre al Teatre Coliseum.
2: Esports. Fins que siguin les 11 amb el Pau Dax. Bona nit.
3: Bona nit. El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Ha obert el marcador al minut 29 precisament el jugador egipci blaugrana Hamza Abdelkarim, fitxat aquest estiu i que jugava contra el seu ex-equip. Rafinha ha fet el segon de penal al minut 45 i ha escurçat distàncies Zizou pels egipcis al minut 6 de la segona. El britànic Anthony Gordon, fitxat també pel Barça aquest estiu, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci Ennaoui. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans, a les 7, s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el maig, Eric Garcia, que ha jugat de lateral dret, ha parlat d'aquest rol seu a l'equip per TV3.
4: No, va ser algú del míster, ja ens ho va comentar al principi de la pretemporada i així ha sigut, no hi ha res raro. En principi va dir que li agradaria que comptar amb mi allà i ja està, no hi ha res més.
3: També ha parlat el director esportiu blaugrana Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
5: Oye, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Hover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, cree que podemos hacerla. La de Hover es una muy difícil, o sea, es Hover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Hover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
3: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat avui el central Vanya Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
6: I felt very happy, very surprised, let's say.
7: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
3: D'altra banda, el director esportiu dels Blanc i Blaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid està debutant en aquests moments a la Lliga contra el Màlaga en un partit que ha començat a les 9 del vespre. Al minut 89 guanyen els matalassers 2-0 amb gols de Kangin i de Baena. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça vol fitxar el davanter argentí, ahir l'entrenador dels matalassers, Simeone, va dir que Julián no marxarà. Avui ho han repetit el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany. El Madrid ha presentat avui a porta tancada el migcampista Bernardo Silva, que ha parlat pels mitjans del club.
8: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora dar todo por este club.
3: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. L'entrenador dels gironins, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
9: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure... i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
3: El Girona jugarà divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba.
10: Trescat Info.

0: Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada a cada cas. Després de l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat un 170%. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla i exigir que retorni tothom al Marroc. Els experts recorden que cap normativa empara les devolucions en bloc. Catalunya ha viscut el 20è dia d'estiu amb temperatures de 40 graus en algun punt del país. Els termòmetres s'han enfilat especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya central. Aquesta calor extrema té nombroses conseqüències, com l'augment de la temperatura del mar. Al Mediterrani, aquest estiu s'ha arribat a 6 graus més del que és habitual. L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra a Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià admet aquest atac. A les portes del nou curs polític, Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Turull ho ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada. La Generalitat licita l'estudi de l'eix transversal ferroviari amb un ramal d'alta velocitat entre Lleida i l'estació de la Sagrera de Barcelona per l'interior i una nova estació al Vallès pels trens ràpids. Al mateix temps preveu la connexió de Ponent amb Girona sense passar per l'àrea metropolitana, unes obres que començarien, com a molt aviat, el 2030. La jornada castellera de Sant Magí eleva el nivell casteller de Tarragona. La colla jove fa un doblet de gamma extra i el Serrallo completa la primera torre clàssica de 8.
1: Esports.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Anthony Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'entrenador blaugrana Hansi Flick ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols, mentre que el director esportiu Deco ha assegurat que segurament es farà un moviment al mercat per fitxar un nou. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres el central eslové de 26 anys, Vanya Darkušić. S'ha dit pel Zenit de Sant Petersburg. Monchi, director esportiu blanc i blau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. I el Girona anuncia la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Jr., fins al 2029.
0: I el temps aquest dijous comença a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i també a reduir el risc de recaiguda. És una vacuna que es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i que complementa el tractament amb immunoteràpia. És el primer cop que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i Vivaps, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb aquest anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs, escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainteaja.
5: Per Feijóo no hi ha excepcions.
6: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
5: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
6: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
5: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
7: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, també tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
5: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Els experts insisteixen que es pot retornar menors als seus països d'origen, però que tant la normativa europea com l'espanyola no permeten que es faci en bloc. N'hem parlat amb Marcos González, professor de dret a la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i amb Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa en la protecció dels infants a Ceuta.
8: Els expedients s'han de resoldre d'un en un.
9: No és que no es pugui expulsar, però no és possible una decisió col·lectiva. Si t'està prohibit, el problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones, doncs necessites temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
8: Cal analitzar què és el millor per a cada infant, d'acord amb el principi de l'interès superior del menor.
10: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situació de riesgo molt important, niños i niñas del col·lectiu LGTB.
8: Deixar-ho en mans de les ONGs, una estratègia particular, però el mal menor.
9: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
8: Els retorns dels menors no es poden fer d'amagat ni vulnerant els seus drets.
10: En caso de que no quiera ser devuelto, pero que creamos que lo mejor para él hecha la evaluación de su interés es que efectivamente retorne, vamos a garantizar que el retorno se hace respetando sus derechos.
8: Gran part dels experts coincideixen que el govern espanyol ha reaccionat tard a la crisi.
10: Atribuimos la responsabilidad a la lentitud del Estado en responder. Era importante que se hubiera arbitrado un sistema de protección humanitaria urgente.
1: Trescat Info.
0: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys, que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra contra Gaza. És el primer cop que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac. Jerusalem, Jordi Brescó.
11: L'exèrcit israelià ha admès 2 anys i mig després que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En total, 9 morts, que, segons l'exèrcit, són producte d'una errada de coordinació amb la mitja lluna roja i que requereix una investigació criminal per aclarir els fets. És la mateixa conclusió a la qual ha arribat en un altre cas que va ser molt mediàtic, el dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. Aquests són els dos únics casos en què l'exèrcit israelià considera necessària una investigació criminal. En la resta dels 150 atacs a Gaza analitzats, alguns de tan recordats com el que va matar 7 membres de la World Central Kitchen, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal.
0: I encara en plana internacional, Rússia i Ucraïna han intercanviat un centenar de presoners de guerra en les últimes hores, malgrat que l'ofensiva bèl·lica entre els dos països continua. L'últim atac rus amb drons ha causat 2 morts i una vintena de ferits en un edifici policial a la regió central ucraïnesa de Jitomir. Mentrestant, al Kremlin, el president Vladimir Putin admet que els atacs ucraïnesos contra la infraestructura russa afecten el creixement econòmic, però hi treu ferro. Moscou, Cristina Solias.
12: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus finalment n'ha parlat públicament, això sí, sense mencionar la companyia. Putin ha ordenat al govern rus que financiï la reconstrucció de la vintena de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera l'equivalent als 2.000 milions d'euros. Tot i això, el líder del Kremlin assegura que la campanya ucraïnesa no està fent trontollar l'economia russa.
13: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causen danys, això és obvi.
12: Els drons ucraïnesos també han tingut com a objectiu refineries de petroli i ports d'exportació com el de Novorossisk, el més important del Mar Negre, que gairebé ha hagut de paralitzar l'activitat. A més, 7 de cada 10 gasolineres russes tenen problemes per subministrar benzina.
0: Més qüestions. Els preus segueixen pujant per l'encariment de l'energia. La inflació a la zona euro ha augmentat una dècima al juliol i ha quedat en el 2,9%, un repunt que s'explica per les tensions geopolítiques i per l'increment dels serveis relacionats amb el turisme. Per contra, l'alça dels aliments es continua moderant. El Banc Central Europeu calcula que la inflació es mantindrà aquest any al voltant del 3%. La propera reunió de l'organisme per decidir si apuja els tipus d'interès serà el 10 de setembre. Un increment del preu del diner serveix per controlar la inflació, però de retruc també pot alentir el consum i el creixement econòmic.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i que té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Ho ha dit aquest dimecres des de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, on ha fet una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals. Prada, Laura Bertran.
14: Des de l'UC, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Orriols.
15: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que s'obren per ser diferents.
14: El secretari general de Junts ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana.
15: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
14: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
0: I en parlàvem també en titulars. La Generalitat invertirà 1 milió d'euros per estudiar l'eix transversal ferroviari, una nova ruta de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona per la Catalunya Central. El recorregut esquivaria el corredor del Camp de Tarragona i també l'estació de Sants i faria entrar els trens ràpids a Barcelona directament per la Sagrera. La línia preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès, encara per concretar, i vol transformar la xarxa catalana, ara molt radial, al voltant de Barcelona. El nou eix, per on també passarien trens de mercaderies, es dividirà en 2 ramals a partir d'Igualada, un cap a Barcelona i l'altre cap a Girona. L'enginyer expert ferroviari Manel Villalante i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, diuen que això pot generar noves oportunitats econòmiques.
16: Una connexió a la Catalunya central respecte a Europa, sense passar per Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
17: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: Les obres, en tot cas, van per llarg. No començarien fins al 2030, com a molt aviat. I el Ministeri de Consum ha sancionat amb 1 milió d'euros l'empresa Avis per cobrar fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu. L'empresa justifica el recàrrec per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa ja hi està obligada per llei. A més, destaca que es tracta d'una infracció molt greu perquè hi ha un agreujant. El 2020, un tribunal de Vitòria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i va obligar Avis a eliminar-la dels seus contractes de lloguer de vehicles. Ara el cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre, 20 dies aquest estiu del 2026 registrant aquesta xifra, deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogó, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada a primera hora del matí en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que a mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu Prepirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, podrà afectar més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o interior de l'Ebre i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
0: La calor, doncs, continua fent estralls. Aquest dimecres ha estat el 20è dia de l'any en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. En aquest cas, a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Aquesta calor extrema té moltes conseqüències. Un informe internacional assenyala que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial dels mars i avisa dels greus impactes que té això en els ecosistemes i les cadenes alimentàries. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant i molt a les Illes Balears. Des de Can Picafort, Mallorca, Caterina Carmany.
19: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
20: Lo malament que han tractat la terra, dic jo.
21: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
19: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina.
0: A França, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, ja s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs i les pluges fan falta amb urgència. L'aigua del Rin continua sota mínims i això impossibilita gairebé del tot el transport de mercaderies. Berlín, Jordi Regàs.
22: El punt de mesura oficial del Rin al poble de Kaup, a Renània-Palatinat, va assolir el seu mínim històric el 14 d'agost, amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Aquest dimecres ja eren 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport pel riu recupera una certa viabilitat econòmica. El port de riu de Duisburg, a 60 quilòmetres de la frontera amb els Països Baixos, per a moltes barcasses s'acaba el trajecte. Andreas Bartel, portaveu del port.
2: Hi ha molts vaixells que arriben fins a Duisburg, però no poden anar més enllà. És difícil donar dades, però tot el transport alternatiu està mobilitzat. El ferrocarril ja ha arribat al límit i a la carretera passa el mateix. No podrem respirar tranquils fins ben bé mitjans o finals de setembre, que és quan esperem tenir més precipitacions.
22: Els morts per la calor a Alemanya, majoritàriament gent gran, s'han enfilat ja fins als 12.000 des de finals de juny. Els pagesos, per la seva banda, preveuen una caiguda del 7% en la collita de blat, degut a la manca de pluja. Les associacions agràries, de moment, ja han aprofitat per demanar que els baixin els impostos del gasoil per compensar les pèrdues.
0: I en aquest context de tanta calor, la patronal que agrupa les residències a Catalunya reclama mesures estructurals per climatitzar aquests centres, tenint en compte les altes temperatures dels darrers anys. I és que, segons un cens del periòdico, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Dels 125 centres analitzats, n'hi ha 58 que només tenen aire a les zones comunes. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual, diu que estan estudiant com adaptar-se a la nova situació. En parlava al matí de Catalunya Ràdio.
3: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, el poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model pioner que permet que les persones puguin viure de manera independent amb suport de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos. Aquest estiu el model s'ha presentat davant d'un comitè de l'ONU. Girona, Núria Peraire.
4: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
23: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
4: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona ha estat tot un èxit, amb les colles locals assolint castells de gamma alta i marcant fites històriques per al món casteller de la ciutat. La jornada ha acabat amb el Pilar de 6 aconseguit per la jove de Tarragona, Josep Almirall.
24: Ha estat una diada de Sant Magí a un molt nivell casteller. Ha destacat la colla jove Xiquets de Tarragona per l'estrena del 5 de 9, el primer que descarrega des del 2023. La jove també ha completat el 2 de 9, el 3 de 9 i el Pilar de 6. També ha estat un gran Sant Magí pels Xiquets del Serrallo i els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han firmat les millors actuacions al seu historial. Els del barri Mariner han descarregat per primer cop la clàssica de 8, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7. I els del barri Cooperativista han ajuntat el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l'agulla, a més del 3 de 8. I els Xiquets de Tarragona, la degana de la ciutat, han pogut repetir els seus millors castells de la temporada, el 7 de 8, el 4 de 9 i el 3 de 8. A la tercera ronda han provat d'estrenar el 3 de 9, però quan ja hi tenien dosos l'han desmuntat.
1: Esports.
0: Amb Pau Dax.
25: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper
5: davant l'Al Ahli egipci per 2-1. Ha obert el marcador al minut 29 precisament el jugador egipci blaugrana Hamza Abdelkarim, fitxat aquest estiu i que jugava contra el seu exequip. Rafinha ha fet el segon de penal al minut 45 i ha escurçat distàncies Zizo pels egipcis al minut 6 de la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawi. El Gampers s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans, a les 7, s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club blaugrana. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit, ha parlat per TV3 Eric García, que ha explicat que Flick el vol de lateral dret.
6: No, va ser algú del míster, ja ens ho va comentar, ho va comentar al principi de la pretemporada i així ha sigut, no hi ha res raro. En principi va dir que li agradaria que comptar amb mi allà i ja està, no hi ha res més.
5: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana, Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
7: Nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
5: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
8: I felt very happy, very surprised, let's say.
9: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
5: D'altra banda, el director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga, el Metropolitano, amb victòria per 2-0, han marcat a la segona part Kangin Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. L'entrenador de l'Atlètic, Diego Simeone, va dir ahir que Julián no marxarà i avui ho han repetit el president del club, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, després del Gamper, no ha volgut parlar de Julián.
25: Ah, mira, a mi primer de tot no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb l'Atlètic, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb el Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i per tant són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
5: El Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
26: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora dar todo por este club.
5: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. L'entrenador dels gironins, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
27: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
5: Encara en futbol, avui hem sabut que la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels tres equips catalans, 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Reial Madrid. I acabem amb bàsquet. A la Lliga ACB, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià.
1: 3CAT Info.
0: Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada en cada cas. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla. A partir d'ara també destacarem que Donald Trump ha anunciat que abans d'acabar l'any es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un, amb qui ja es va veure durant el seu primer mandat a la Casa Blanca. Explicarem per què les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. Trobar veterinaris per cobrir les guàrdies els resulta cada vegada més complicat. I passarem també pel barri de Gràcia de Barcelona. La plaça Rovira ha estat la guanyadora del concurs de carrers guarnits amb una decoració dedicada a Antònia Font.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Anthony Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'Espanyol l'ha presentat aquest dimecres al central eslovè de 26 anys, Vanya Darkusic. I l'Atlètic de Madrid ha debutat a la Lliga en victòria davant el Màlaga 2-0 al Metropolitano.
0: I el temps aquest dijous començarà a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord, i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient, i complementa el tractament amb immunoteràpia. És la primera vegada que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IBAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb l'anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments, i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. I encara en l'àmbit de la salut, un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat pionera, la unitat de dolor pelvià crònic. Aquest dolor pelvià és invalidant i al darrere sovint no hi ha un origen clar o bé té causes molt diverses, des de l'endometriosi a una infecció. Per això sovint el tractament implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt del Servei de Ginecologia de Vall d'Hebron.
5: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
0: En alguns casos, el diagnòstic triga anys a arribar perquè els pacients passen per un viacrucis d'especialistes abans de posar-hi un nom, com la Pilar, que va tardar 6 anys.
6: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos, normal, igual que els homes.
0: Sobretot afecta dones d'entre 40 i 60 anys, tot i que també alguns homes. Tot i que es pot arribar a curar, en la majoria dels casos només s'arriba a mitigar el dolor.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Per Feijóo no hi ha excepcions.
8: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
7: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
8: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
7: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
9: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
7: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Tres dies després d'anunciar que redueix les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha avançat que es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un. En una revelació insòlita sobre l'arsenal nuclear del règim comunista, Trump ha arribat a dir que Pyongyang disposa d'una cinquantena llarga de bombes atòmiques.
10: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: L'anunci de Trump es produeix un mes abans que el president xinès Xi Jinping visiti Washington. La Xina és el principal aliat, juntament amb Rússia, de Corea del Nord. Trump ja es va reunir amb el president nord-coreà durant el seu primer mandat i presumeix de tenir una bona relació amb el dictador comunista, amb l'objectiu de garantir la seguretat a la península coreana. Les relacions entre les dues Corees, la democràtica del sud i la comunista del nord, són tenses des de la guerra dels anys 50, que va dividir la península en dos països. Els assajos amb míssils nuclears del règim de Kim Jong-un posen en estat d'alerta la població sud-coreana.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En el segon dia del judici contra Meta, un ex-treballador ha acusat directament el conseller delegat de l'empresa, Mark Zuckerberg, de prioritzar el rendiment econòmic per sobre de la seguretat dels menors d'edat. Després de treballar per la companyia durant més d'una dècada, ha assegurat que estava implicat en totes les decisions i que els canvis a Facebook i Instagram només es feien si ell els aprovava. Segons aquest testimoni, totes les mesures destinades a protegir els adolescents i limitar el seu temps en línia estaven dissenyades per fracassar. A més, ha afegit que, tot i que aquestes aplicacions estan prohibides als menors de 13 anys, no hi havia cap control real. L'enginyer Arturo Béjar ha estat el primer testimoni a declarar en un judici històric impulsat per una trentena d'estats nord-americans que denuncien el disseny addictiu d'aquestes xarxes per als joves i la recopilació il·legal de dades de menors de 13 anys. Demanen gairebé 200 milions de dòlars en sancions i una reestructuració de les plataformes. S'espera que el judici duri 6 setmanes i que Zuckerberg també testifiqui.
1: 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. Al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià, hi han trobat el cos d'una persona morta. Segons els Mossos d'Esquadra, no presenta signes evidents de criminalitat, però treballen per esclarir les causes de la mort i identificar el cos. L'alerta l'ha donat un operari de la zona i el cadàver s'ha recuperat amb unitats subaquàtiques dels Mossos. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a la ciutat de Tortosa, al Baix Ebre. La investigació va començar després que l'Ajuntament ebrenc presentés diverses denúncies. Tarragona, Jordi Barranca.
11: S'acusa els detinguts de fins a 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents, entre els quals destaquen falsedat documental, estafa i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Hi ha una vuitena persona implicada que no s'ha localitzat encara. Tenien un sistema organitzat per facilitar inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica que arribava als 800 euros. Els detinguts tenien diverses funcions dins de l'operativa. N'hi havia que es dedicaven a captar persones interessades a empadronar-se, uns altres els facilitaven domicilis, d'altres presentaven la documentació i els acompanyaven també a fer la sol·licitud a les oficines municipals. Entre els immobles on s'empadronaven n'hi ha que són finques abandonades o altres que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos van començar a treballar en el cas després que els responsables del padró municipal de Tortosa van detectar irregularitats i l'Ajuntament ho va denunciar.
0: A Girona han detingut 3 persones, 2 vegades en 2 dies, per haver robat perfums per un valor de més de 4.000 euros en diversos comerços de la ciutat. Són 2 homes i una dona d'entre 30 i 48 anys. Girona, Maria Rovira.
12: A tots 3 els van detenir agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra 2 vegades, dilluns i dimarts, com a presumptes autors d'un delicte de furt. El primer robatori va tenir lloc al carrer Pare Claret de Girona. Una patrulla dels Mossos va veure un home i una dona que es traien objectes de sota les samarretes i els posaven en caixes de cartró. Van descobrir que es tractava de perfums robats amb un valor de prop de 1.800 euros. A la mateixa hora, en una altra perfumeria de Girona, van detenir un altre home que intentava marxar amb 7 productes d'un valor de prop de 1.000 euros. I dimarts, Mossos de Paisà van tornar a veure la parella detinguda el dia anterior, que es reunia precisament amb l'altre detingut. Pujaven a un turisme on van trobar una desena de perfums més, també robats, amb un valor de 1.500 euros.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ja ha començat la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre. A l'avançament provocat per la calor se li ha de sumar la incògnita de saber el preu que rebran els productors. Els costos de producció els augmenten, però poden sortir beneficiats per la sequera en altres zones productores. Tarragona, Jordi Barranca.
11: Diverses incògnites envolten la campanya que ha començat aquesta setmana. La primera és què passarà amb el temps i com les tempestes a finals d'estiu els impactaran. Després, els preus i la situació que pateix el sector. Es disparen els costos i viuen en una situació que ells mateixos defineixen d'inestabilitat permanent. Els preus baixaran, però la pregunta és quan. La sequera de zones com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic esmorteirà aquesta baixada. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
13: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aeris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sequerà per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
11: Enguany els preus haurien d'estar al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i els 310 en el cas de l'arròs llarg. En termes de producció, si no hi ha grans pluges, preveuen collir una 135.000 tones.
0: I en parlàvem al sumari, les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. I és que l'hospital privat, que fins ara oferia aquest servei, no té prou personal, mentre que la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
15: Des de novembre iba buscando veterinarios y es difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también pues festivos, noches, fines de semana.
14: El president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, recorda que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades.
16: A la producció no en trobem, també tenim estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs. Mai ens havia passat això. Però igual també que és el moment de les condicions laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
14: A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida a Torrelameu, la Noguera, encara no atén urgències les 24 hores als 7 dies de la setmana. Per tant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre 20 dies aquest estiu del 2026 registrant aquesta xifra. Deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogó, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada, a primera hora del matí, en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que a mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu per Pirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afecta més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuaria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o interior de l'Ebre i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'incendi forestal de Pinofranqueado a Cáceres, Extremadura, ja afecta unes 2.200 hectàrees i ha saltat a la província de Salamanca, tot i que en aquesta zona ja està controlat. El foc ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azábal, descarta causes naturals.
18: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
0: A Madrid, l'incendi d'Aldea del Fresno ja està estabilitzat i s'han hagut de desallotjar diverses urbanitzacions i habitatges. I a tot això, l'evolució favorable de l'incendi d'Osca a les Penyes de Riglos ha permès que hagin pogut tornar a casa gairebé 600 veïns de 13 municipis. El foc ha cremat fins ara 18.400 hectàrees de bosc i s'espera que aquest dijous es pugui estabilitzar amb la baixada de les temperatures. I l'esclafit de fa uns dies a Llavorsí, al Pallars Sobirà, va destrossar desenes d'arbres que sumen unes 100 tones de fusta. Ara es començaran a retirar per evitar un possible incendi. Llavorsí, Joaquim Albalate.
19: L'esclafit va ser el 8 d'agost i va afectar una hectàrea i mitja de bosc que tocada la carretera C13. Va deixar arbres trencats per la meitat i d'altres arrencats de socarrel que han quedat estesos pel bosc. Unes 100 tones de fusta que ara la Generalitat, propietària del bosc, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
20: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí, i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar, a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
19: Mai s'havia vist un esclafit com aquest en aquesta zona, però els fenòmens meteorològics extrems són cada vegada més habituals, també aquí al Pirineu.
0: Els pagesos de l'Urgell qualifiquen d'insuficient el pla de xoc que s'ha fet aquest estiu per reduir la plaga de conills que destrossa els cultius. La plataforma Pagesos o Conills assegura que s'han matat uns 5.000 animals i que això no resol el problema. Lleida, Noelia Caselles.
21: De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills, però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla

0: dues.
1: La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia, a Barcelona, amb una decoració dedicada a Antònia Font. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any. La plaça Rovira ha homenatjat els 20 anys del disc Batiscafo Catiusques d'Antònia Font, que coincideix també amb els 20 anys que fa que participen en el concurs de carrers de forma ininterrompuda. El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'ombracle de la Ciutadella. El tercer premi ha estat per al carrer Llibertat, dedicat a Mordor. És un dels 5 carrers que aquest any s'han coordinat per fer una decoració basada en el Senyor dels Anells. Progrés, Tordera, Llibertat, Fraternitat de Baix i Fraternitat de Dalt. La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular malgrat les queixes d'alguns veïns que havien demanat que no es fes cap acte durant les festes de Gràcia.
2: Hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat. Que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
1: A més de carrers i places, també s'han premiat les portalades i els balcons, que gairebé han duplicat la seva participació, passant de 36 a 52. El millor portal ha estat el del carrer Sant Joaquim, anomenat l'Entrada Màgica, i el millor balcó, el del primer pis, del carrer Monistrol número 7, amb el títol El Voltor. El relleu a les festes populars de Barcelona amb carrers guarnits l'agafarà la Festa Major de Sants, que es farà del 22 al 30 d'agost.
3: Batiscafo Catiusques.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A cop de rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra, creada per Degoll de Gom, arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions del 3 al 6 de setembre. Aquest cop, però, no és Degoll de Gom qui porta l'espectacle. La Barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu amb part de la escenografia original cedida per la productora barcelonina. Montse Pujol.
1: L'espectacle que es podrà veure al setembre ha volgut mantenir-se fidel al muntatge sense modificar ni el guió ni les cançons. Jofre Bardolet, protagonista i director musical de A Cop de Rock, ha explicat aquí a Catalunya Ràdio per què han volgut fer aquest homenatge.
2: Recull doncs tots aquests grans èxits del rock català i certament doncs quan es va estrenar el 2011 potser el país estava en un altre moment, no? De més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat i bé, considerem que com a artistes o en aquest cas també com a productora toca doncs apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni.
1: El muntatge és una història ambientada en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock i que es posarà en escena amb un equip jove format per 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe que faran sonar temes mítics dels Pets, de Sopa de Cabra o Sau.
2: Nosaltres ens estimem molt l'espectacle perquè un equip realment molt jove, gent que a més no havia viscut directe a l'efervescència del rock català i a més doncs, un equip que per a molta gent era de les primeres produccions grosses que feia.
1: El muntatge es podrà veure fins al 6 de setembre al Teatre Coliseum.

0: Esports.
1: Amb Pau Dax.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels blaugranes a la primera part i Zizou pels egipcis a la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans del partit s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit ha parlat per TV3 el lateral esquerre Alejandro Valde.
3: No, la veritat que sóc un noi molt tranquil.

0: Sí que és veritat que últimament al redor del meu es parla molt, moltes coses, però la veritat que crec que estic fent bé les coses. Soc una persona que mai miro la premsa, però bueno, al final és inevitable que les coses acaben arribant. Però bueno, crec que m'he d'enfocar a mi, a la meva feina, a l'equip i seguir treballant.
1: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
2: A ver, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
1: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat aquest dimecres el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
3: I felt very happy, very surprised, let's say.
4: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
1: El director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga al Metropolitano amb victòria per 2-0. Han marcat a la segona part Kangin Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. Avui el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany, han insistit que Julián no marxarà. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, no ha volgut parlar del davanter argentí després del Gamper.
5: Mira, a mi, primer de tot, no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb el Leti, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb el Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i, per tant, són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
1: I el Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
6: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora a dar todo por este club.
1: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. El Girona jugarà divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. I encara en futbol, la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans. 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Real Madrid. Al Mundial d'hoquei herba dels Països Baixos i Bèlgica, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, jugarà aquest dijous a les 5 de la tarda contra Irlanda, amb qui està empatada a punts. Abans, a les 2, jugarà la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, davant Nova Zelanda. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, que ha fitxat per l'equip UAE, que té Tadej Pogacar com a cap de files. Balderston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'UAE és un somni des que era petit. També hi tindrà de companys Joao Almeida, Isaac del Toro i el català Marc Soler. També en ciclisme, els catalans David de la Cruz i Marcel Camproví correran la Vuelta amb l'equip Pinarello. Els altres catalans ja confirmats per disputar la prova, que començarà dissabte a Mònaco, són Pau Miquel, del Bahrain, i Marc Brustenga, del Kern.
7: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada a cada cas. Després de l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat un 170%. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla i a exigir que retorni tothom al Marroc. Els experts recorden que cap normativa empara les devolucions en bloc. Catalunya ha viscut el 20è dia d'estiu amb temperatures de 40 graus en algun punt del país. Els termòmetres s'han enfilat especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Aquesta calor extrema té nombroses conseqüències, com l'augment de la temperatura del mar. Al Mediterrani, aquest estiu s'ha arribat a 6 graus més del que és habitual. L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra a Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià admet aquest atac. A les portes del nou curs polític, Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Turull ho ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu de Praga. La Generalitat licita l'estudi de l'eix transversal ferroviari amb un ramal d'alta velocitat entre Lleida i l'estació de la Sagrera de Barcelona per l'interior i una nova estació al Vallès pels trens ràpids. Al mateix temps preveu la connexió de Ponent amb Girona sense passar per l'àrea metropolitana, unes obres que començarien, com a molt aviat, el 2030. La jornada castellera de Sant Magí eleva el nivell casteller de Tarragona. La colla jove fa un doblet de gamma extra i el Serrallo completa la primera torre clàssica de 8.
1: Esports.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Anthony Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'entrenador blaugrana Hansi Flick ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols, mentre que el director esportiu Deco ha assegurat que segurament es farà un moviment al mercat per fitxar un nou. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres el central eslové de 26 anys, Vanya Darkušić. S'ha dit pel Zenit de Sant Petersburg. Monchi, director esportiu blanc i blau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. I el Girona anuncia la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Jr., fins al 2029.
0: I el temps aquest dijous comença a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i també a reduir el risc de recaiguda. És una vacuna que es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i que complementa el tractament amb immunoteràpia. És el primer cop que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb aquest anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalà sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainteaja.
5: Per Feijóo no hi ha excepcions.
6: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
5: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
6: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
5: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
7: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, també tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
5: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Els experts insisteixen que es pot retornar menors als seus països d'origen, però que tant la normativa europea com l'espanyola no permeten que es faci en bloc. N'hem parlat amb Marcos González, professor de Dret a la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i amb Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa en la protecció dels infants a Ceuta.
8: Els expedients s'han de resoldre d'un en un.
9: No és que no es pugui expulsar, però no és possible una decisió col·lectiva. Si t'està prohibit, el problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones, doncs necessites temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
8: Cal analitzar què és el millor per a cada infant, d'acord amb el principi de l'interès superior del menor.
10: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situació de riesgo molt important, niños i niñas del col·lectiu LGTB.
8: Deixar-ho en mans de les ONGs, una estratègia particular, però el mal menor.
9: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
8: Els retorns dels menors no es poden fer d'amagat ni vulneran els seus drets.
10: En caso de que no quiera ser devuelto, pero que creamos que lo mejor para a él hecha la evaluación de su interés es que efectivamente retorne, vamos a garantizar que el retorno se hace respetando sus derechos.
8: Gran part dels experts coincideixen que el govern espanyol ha reaccionat tard a la crisi.
10: Atribuimos la responsabilidad a la lentitud del Estado en responder. Era importante que se hubiera arbitrado un sistema de protección humanitaria urgente.
1: Trescat Info.
0: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys, que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra contra Gaza. És el primer cop que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac. Jerusalem, Jordi Brescó.
11: L'exèrcit israelí ha admès 2 anys i mig després que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En total, 9 morts, que, segons l'exèrcit, són producte d'una errada de coordinació amb la mitja lluna roja i que requereix una investigació criminal per aclarir els fets. És la mateixa conclusió a la qual ha arribat en un altre cas que va ser molt mediàtic, el dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. Aquests són els 2 únics casos en què l'exèrcit israelià considera necessària una investigació criminal. En la resta dels 150 atacs a Gaza analitzats, alguns de tan recordats com el que va matar 7 membres de la World Central Kitchen, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal.
0: I encara en plana internacional, Rússia i Ucraïna han intercanviat 100 de presoners de guerra en les últimes hores, malgrat que l'ofensiva bèl·lica entre els dos països continua. L'últim atac rus amb drons ha causat 2 morts i 20 de ferits en un edifici policial a la regió central ucraïnesa de Jitomir. Mentrestant, al Kremlin, el president Vladimir Putin admet que els atacs ucraïnesos contra la infraestructura russa afecten el creixement econòmic, però hi treu ferro. Moscou, Cristina Solias.
12: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus finalment n'ha parlat públicament, això sí, sense mencionar la companyia. Putin ha ordenat al govern rus que financiï la reconstrucció de la 20ena de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera l'equivalent als 2.000 milions d'euros. Tot i això, el líder del Kremlin assegura que la campanya ucraïnesa no està fent trontollar l'economia russa.
13: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causen danys, això és obvi.
12: Els drons ucraïnesos també han tingut com a objectiu refineries de petroli i ports d'exportació, com el de Novorossisk, el més important del Mar Negre, que gairebé ha hagut de paralitzar l'activitat. A més, 7 de cada 10 gasolineres russes tenen problemes per subministrar benzina.
0: Més qüestions. Els preus segueixen pujant per l'encariment de l'energia. La inflació a la zona euro ha augmentat 1 dècima al juliol i ha quedat en el 2,9%, un repunt que s'explica per les tensions geopolítiques i per l'increment dels serveis relacionats amb el turisme. Per contra, l'alça dels aliments es continua moderant. El Banc Central Europeu calcula que la inflació es mantindrà aquest any al voltant del 3%. La propera reunió de l'organisme per decidir si apuja els tipus d'interès serà el 10 de setembre. Un increment del preu del diner serveix per controlar la inflació, però de retruc també pot alentir el consum i el creixement econòmic.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i que té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Ho ha dit aquest dimecres des de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, on ha fet una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals. Prada, Laura Bertran.
14: Des de l'UC, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Oriols.
15: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que s'obren, i que s'obren per ser diferents.
14: El secretari general de Junts ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana.
15: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
14: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
0: I en parlàvem també en titulars. La Generalitat invertirà 1 milió d'euros per estudiar l'eix transversal ferroviari, una nova ruta de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona per la Catalunya Central. El recorregut esquivaria el corredor del Camp de Tarragona i també l'estació de Sants i faria entrar els trens ràpids a Barcelona directament per la Sagrera. La línia preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès, encara per concretar, i vol transformar la xarxa catalana, ara molt radial, al voltant de Barcelona. El nou eix, per on també passarien trens de mercaderies, es dividirà en dos ramals a partir d'Igualada, un cap a Barcelona i l'altre cap a Girona. L'enginyer expert ferroviari Manel Villalante i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, diuen que això pot generar noves oportunitats econòmiques.
16: Una connexió a la Catalunya central respecte a Europa, sense passar a Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
17: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: Les obres, en tot cas, van per llarg, no començarien fins al 2030, com a molt aviat. I el Ministeri de Consum ha sancionat amb 1 milió d'euros l'empresa Avis per cobrar fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu. L'empresa justifica el recàrrec per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa ja hi està obligada per llei. A més, destaca que es tracta d'una infracció molt greu perquè hi ha un agreujant. El 2020, un tribunal de Vitòria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i va obligar Avis a eliminar-la dels seus contractes de lloguer de vehicles. Ara el cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre, 20 dies aquest estiu del 2026 registrant aquesta xifra, deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogó, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada a primera hora del matí en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que a mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu Prepirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afectar més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o l'interior de l'Ebre, i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
0: La calor, doncs, continua a finestrals. Aquest dimecres ha estat el 20è dia de l'any en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. En aquest cas, a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya central. Aquesta calor extrema té moltes conseqüències. Un informe internacional assenyala que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial dels mars i avisa dels greus impactes que té això en els ecosistemes i les cadenes alimentàries. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant i molt a les Illes Balears. Des de Can Picafort, Mallorca, Caterina Carmany.
19: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
20: Lo malament que han tractat la terra, dic jo.
21: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
19: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina.
0: A França, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, ja s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs i les pluges fan falta amb urgència. L'aigua del Rin continua sota mínims i això impossibilita gairebé del tot el transport de mercaderies. Berlín, Jordi Regàs.
2: El punt de mesura oficial del Rin al poble de Kaup, a Renània-Palatinat, va assolir el seu mínim històric el 14 d'agost, amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Aquest dimecres ja eren 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport pel riu recupera una certa viabilitat econòmica. El port de riu de Duisburg, a 60 quilòmetres de la frontera amb els Països Baixos, per a moltes barcasses s'acaba el trajecte. Andreas Bartel, portaveu del port.
3: Hi ha molts vaixells que arriben fins a Duisburg, però no poden anar més enllà. És difícil donar dades, però tot el transport alternatiu està mobilitzat. El ferrocarril ja ha arribat al límit i a la carretera passa el mateix. No podrem respirar tranquils fins ben bé mitjans o finals de setembre, que és quan esperem tenir més precipitacions.
2: Els morts per la calor a Alemanya, majoritàriament gent gran, s'han enfilat ja fins als 12.000 des de finals de juny. Els pagesos, per la seva banda, preveuen una caiguda del 7% en la collita de blat, degut a la manca de pluja. Les associacions agràries, de moment, ja han aprofitat per demanar que els baixin els impostos del gasoil per compensar les pèrdues.
0: I en aquest context de tanta calor, la patronal que agrupa les residències a Catalunya reclama mesures estructurals per climatitzar aquests centres, tenint en compte les altes temperatures dels darrers anys. I és que, segons un cens del periòdico, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Dels 125 centres analitzats, n'hi ha 58 que només tenen aire a les zones comunes. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual, diu que estan estudiant com adaptar-se a la nova situació. En parlava al matí de Catalunya Ràdio.
22: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, el poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model pioner que permet que les persones puguin viure de manera independent amb suport de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos. Aquest estiu el model s'ha presentat davant d'un comitè de l'ONU. Girona, Núria Peraire.
23: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
24: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
23: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona ha estat tot un èxit, amb les colles locals assolint castells de gamma alta i marcant fites històriques per al món casteller de la ciutat. La jornada ha acabat amb el Pilar de Sis, aconseguit per la jove de Tarragona, Josep Almirall.
25: Ha estat una diada de Sant Magí a un molt nivell casteller. Ha destacat la colla jove Xiquets de Tarragona per l'estrena del 5 de 9, el primer que descarrega des del 2023. La jove també ha completat el 2 de 9, el 3 de 9 i el Pilar de Sis. També ha estat un gran Sant Magí pels Xiquets del Serrallo i els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han firmat les millors actuacions al seu historial. Els del barri Mariner han descarregat per primer cop la clàssica de 8, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7, i els del barri Cooperativista han ajuntat el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l'agulla, a més del 3 de 8. I els Xiquets de Tarragona, la degana de la ciutat, han pogut repetir els seus millors castells de la temporada, el 7 de 8, el 4 de 9 i el 3 de 8. A la tercera ronda han provat d'estrenar el 3 de 9, però quan ja hi tenien dosos l'han desmuntat.
1: Esports.
0: Amb Pau Dax.
4: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci per 2-1. Ha obert el marcador al minut 29 precisament el jugador egipci blaugrana Hamza Abdelkarim, fitxat aquest estiu i que jugava contra el seu exequip. Rafinha ha fet el segon de penal al minut 45 i ha escurçat distàncies Zizo pels egipcis al minut 6 de la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans, a les 7, s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club blaugrana. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit, ha parlat per TV3 Eric García, que ha explicat que Flick el vol de lateral dret.
5: No, va ser algú del míster, ja ens ho va comentar, bueno, ho va comentar a principi de la pretemporada i així ha sigut, no hi ha res raro. En principi va dir que li agradaria que comptar amb mi allà i ja està, no hi ha res més.
4: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana, Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
6: Oye, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran con las incorporaciones que hemos tenido cree que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
4: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
7: I felt very happy, very surprised, let's say.
8: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
4: D'altra banda, el director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga, el Metropolitano, amb victòria per 2-0, han marcat a la segona part Kangin Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. L'entrenador de l'Atlètic, Diego Simeone, va dir ahir que Julián no marxarà i avui ho han repetit el president del club, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, després del Gamper, no ha volgut parlar de Julián.
9: Mira, a mi primer de tot no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb l'Atleti, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i per tant són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
4: El Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
26: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora dar todo por este club.
4: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. L'entrenador dels gironins, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
27: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
4: Encara en futbol, avui hem sabut que la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans, 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Reial Madrid. I acabem amb bàsquet. A la Lliga ACB, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià.
1: 3CAT Info. Són 2 quarts d'una.

0: Principals titulars d'aquesta hora, avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada en cada cas. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla. A partir d'ara també destacarem que Donald Trump ha anunciat que abans d'acabar l'any es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un, amb qui ja es va veure durant el seu primer mandat a la Casa Blanca. Explicarem per què les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. Trobar veterinaris per cobrir les guàrdies els resulta cada vegada més complicat. I passarem també pel barri de Gràcia de Barcelona. La plaça Rovira ha estat la guanyadora del concurs de carrers guarnits amb una decoració dedicada a Antònia Font.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamzat Belkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Anthony Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres al central eslovè de 26 anys, Vanya Darkusic. I l'Atlètic de Madrid ha debutat a la Lliga en victòria davant el Màlaga 2-0 al Metropolitano.
0: I el temps aquest dijous començarà a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord, i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i complementa el tractament amb immunoteràpia. És la primera vegada que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IBAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb l'anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments, i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. I encara en l'àmbit de la salut, un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat pionera, la unitat de dolor pelvià crònic. Aquest dolor pelvià és invalidant i al darrere sovint no hi ha un origen clar o bé té causes molt diverses, des de l'endometriosi a una infecció. Per això sovint el tractament implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt del Servei de Ginecologia de Vall d'Hebron.
5: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
0: En alguns casos, el diagnòstic triga anys a arribar perquè els pacients passen per un viacrucis d'especialistes abans de posar-hi un nom, com la Pilar, que va tardar 6 anys.
6: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos, normal, igual que els homes.
0: Sobretot afecta dones d'entre 40 i 60 anys, tot i que també alguns homes. Tot i que es pot arribar a curar, en la majoria dels casos només s'arriba a mitigar el dolor.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Per Feijóo no hi ha excepcions.
8: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
7: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
8: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
7: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
9: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
7: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fons del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Tres dies després d'anunciar que redueix les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha avançat que es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un. En una revelació insòlita sobre l'arsenal nuclear del règim comunista, Trump ha arribat a dir que Pyongyang disposa d'una cinquantena llarga de bombes atòmiques.
10: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: L'anunci de Trump es produeix un mes abans que el president xinès Xi Jinping visiti Washington. La Xina és el principal aliat, juntament amb Rússia, de Corea del Nord. Trump ja es va reunir amb el president nord-coreà durant el seu primer mandat i presumeix de tenir una bona relació amb el dictador comunista, amb l'objectiu de garantir la seguretat a la península coreana. Les relacions entre les dues Corees, la democràtica del sud i la comunista del nord, són tenses des de la guerra dels anys 50, que va dividir la península en dos països. Els assajos amb míssils nuclears del règim de Kim Jong-un posen en estat d'alerta la població sud-coreana.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En el segon dia del judici contra Meta, un ex-treballador ha acusat directament el conseller delegat de l'empresa, Mark Zuckerberg, de prioritzar el rendiment econòmic per sobre de la seguretat dels menors d'edat. Després de treballar per la companyia durant més d'una dècada, ha assegurat que estava implicat en totes les decisions i que els canvis a Facebook i Instagram només es feien si ell els aprovava. Segons aquest testimoni, totes les mesures destinades a protegir els adolescents i limitar el seu temps en línia estaven dissenyades per fracassar. A més, ha afegit que, tot i que aquestes aplicacions estan prohibides als menors de 13 anys, no hi havia cap control real. L'enginyer Arturo Béjar ha estat el primer testimoni a declarar en un judici històric impulsat per una trentena d'estats nord-americans que denuncien el disseny addictiu d'aquestes xarxes per als joves i la recopilació il·legal de dades de menors de 13 anys. Demanen gairebé 200 milions de dòlars en sancions i una reestructuració de les plataformes. S'espera que el judici duri 6 setmanes i que Zuckerberg també testifiqui.
1: 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. Al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià, hi han trobat el cos d'una persona morta. Segons els Mossos d'Esquadra, no presenta signes evidents de criminalitat, però treballen per esclarir les causes de la mort i identificar el cos. L'alerta l'ha donat un operari de la zona i el cadàver s'ha recuperat amb unitats subaquàtiques dels Mossos. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a la ciutat de Tortosa, al Baix Ebre. La investigació va començar després que l'Ajuntament ebrenc presentés diverses denúncies. Tarragona, Jordi Barranca.
11: S'acusa els detinguts de fins a 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents, entre els quals destaquen falsedat documental, estafa i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Hi ha una vuitena persona implicada que no s'ha localitzat encara. Tenien un sistema organitzat per facilitar inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica que arribava als 800 euros. Els detinguts tenien diverses funcions dins de l'operativa. N'hi havia que es dedicaven a captar persones interessades a empadronar-se, uns altres els facilitaven domicilis, d'altres presentaven la documentació i els acompanyaven també a fer la sol·licitud a les oficines municipals. Entre els immobles on s'empadronaven n'hi ha que són finques abandonades o altres que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos van començar a treballar en el cas després que els responsables del padró municipal de Tortosa van detectar irregularitats i l'Ajuntament ho va denunciar.
0: A Girona han detingut 3 persones, 2 vegades en 2 dies, per haver robat perfums per un valor de més de 4.000 euros en diversos comerços de la ciutat. Són 2 homes i una dona d'entre 30 i 48 anys. Girona, Maria Rovira.
12: A tots 3 els van detenir agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra 2 vegades, dilluns i dimarts, com a presumptes autors d'un delicte de furt. El primer robatori va tenir lloc al carrer Pare Claret de Girona. Una patrulla dels Mossos va veure un home i una dona que es treien objectes de sota les samarretes i els posaven en caixes de cartró. Van descobrir que es tractava de perfums robats amb un valor de prop de 1.800 euros. A la mateixa hora, en una altra perfumeria de Girona, van detenir un altre home que intentava marxar amb 7 productes d'un valor de prop de 1.000 euros. I dimarts, Mossos de Paisà van tornar a veure la parella detinguda el dia anterior, que es reunia precisament amb l'altre detingut. Pujaven a un turisme on van trobar una desena de perfums més, també robats, amb un valor de 1.500 euros.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ja ha començat la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre. A l'avançament provocat per la calor se li ha de sumar la incògnita de saber el preu que rebran els productors. Els costos de producció els augmenten, però poden sortir beneficiats per la sequera en altres zones productores. Tarragona, Jordi Barranca.
11: Diverses incògnites envolten la campanya que ha començat aquesta setmana. La primera és què passarà amb el temps i com les tempestes a finals d'estiu els impactaran. Després, els preus i la situació que pateix el sector. Es disparen els costos i viuen en una situació que ells mateixos defineixen d'inestabilitat permanent. Els preus baixaran, però la pregunta és quan. La sequera de zones com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic esmorteirà aquesta baixada. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
13: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aeris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sé que era per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
11: Enguany els preus haurien d'estar al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i els 310 en el cas de l'arròs llarg. En termes de producció, si no hi ha grans pluges, preveuen collir unes 135.000 tones.
0: I en parlàvem al sumari, les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. I és que l'hospital privat, que fins ara oferia aquest servei, no té prou personal, mentre que la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
15: El de noviembre iba buscando veterinarios y es difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también, pues festivos, noches, fines de semana.
14: El president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, recorda que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades.
16: A la producció no en trobem, també tenim, estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs. Mai ens havia passat això. Però igual també que és el moment de les condicions laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
14: A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida a Torrelameu, la Noguera, encara no atén urgències les 24 hores als 7 dies de la setmana. Per tant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre 20 dies aquest estiu del 2026 registrant aquesta xifra, deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i per tant aquesta xafogó, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada a primera hora del matí en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que a mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu per Pirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afecta més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuaria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o interior de l'Ebre i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'incendi forestal de Pinofranqueado a Cáceres, Extremadura, ja afecta unes 2.200 hectàrees i ha saltat a la província de Salamanca, tot i que en aquesta zona ja està controlat. El foc ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azábal, descarta causes naturals.
18: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
0: A Madrid, l'incendi d'Aldea del Fresno ja està estabilitzat i s'han hagut de desallotjar diverses urbanitzacions i habitatges. I a tot això, l'evolució favorable de l'incendi d'Osca a les Penyes de Riglos ha permès que hagin pogut tornar a casa gairebé 600 veïns de 13 municipis. El foc ha cremat fins ara 18.400 hectàrees de bosc i s'espera que aquest dijous es pugui estabilitzar amb la baixada de les temperatures. I l'esclafit de fa uns dies a Llavorsí, al Pallars Sobirà, va destrossar desenes d'arbres que sumen unes 100 tones de fusta. Ara es començaran a retirar per evitar un possible incendi. Llavorsí, Joaquim Albalate.
19: L'esclafit va ser el 8 d'agost i va afectar una hectàrea i mitja de bosc que tocada la carretera C13. Va deixar arbres trencats per la meitat i d'altres arrencats de socarrel que han quedat estesos pel bosc. Unes 100 tones de fusta que ara la Generalitat, propietària del bosc, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
20: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar, netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
19: Mai s'havia vist un esclafit com aquest en aquesta zona, però els fenòmens meteorològics extrems són cada vegada més habituals, també aquí al Pirineu.
0: Els pagesos de l'Urgell qualifiquen d'insuficient el pla de xoc que s'ha fet aquest estiu per reduir la plaga de conills que destrossa els cultius. La plataforma Pagesos o Conills assegura que s'han matat uns 5.000 animals i que això no resol el problema. Lleida, Noelia Caselles.
21: De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills, però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla de xoc que s'ha dut a terme durant 10 dies a la zona de Verdú, a l'Urgell, no ha complert les expectatives. Ramon Boleda és pagès justament de Verdú i portaveu de la plataforma.
22: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc
2: no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que mos fan ara.
21: L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector, que aquest estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià, com Aspa i el Fes. Batiscafo, monoplaça,

0: de forma ininterrompuda. El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'ombracle de la Ciutadella. El tercer premi ha estat per al carrer Llibertat, dedicat a Mordor. És un dels 5 carrers que aquest any s'han coordinat per fer una decoració basada en el Senyor dels Anells. Progrés, Tordera, Llibertat, Fraternitat de Baix i Fraternitat de Dalt. La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular malgrat les queixes d'alguns veïns que havien demanat que no es fes cap acte durant les festes de Gràcia.
1: Hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat. Que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
0: A més de carrers i places, també s'han premiat les portalades i els balcons, que gairebé han duplicat la seva participació, passant de 36 a 52. El millor portal ha estat el del carrer Sant Joaquim, anomenat l'Entrada Màgica, i el millor balcó, el del primer pis, del carrer Monistrol número 7, amb el títol El Voltó. El relleu a les festes populars de Barcelona amb carrers guarnits l'agafarà la Festa Major de Sants, que es farà del 22 al 30 d'agost.
2: Batisca, foca, tiusques.
3: Tresca, info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A Cop de Rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra, creada per Degoll de Gom, arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions del 3 al 6 de setembre. Aquest cop, però, no és Degoll de Gom qui porta l'espectacle. La Barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu amb part de la escenografia original cedida per la productora barcelonina. Montse Pujol.
1: L'espectacle que es podrà veure al setembre ha volgut mantenir-se fidel al muntatge sense modificar ni el guió ni les cançons. Jofre Bardolet, protagonista i director musical de A Cop de Rock, ha explicat aquí a Catalunya Ràdio per què han volgut fer aquest homenatge.
2: Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català i, certament, doncs, quan es va estrenar el 2011, potser el país estava en un altre moment, no?, de més efervescència nacional. Ara som en un altre lloc, el país ha canviat i, bé, considerem que com a artistes, o en aquest cas també com a productora, toca, doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni.
1: El muntatge és una història ambientada en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock i que es posarà en escena amb un equip jove format per 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe que faran sonar temes mítics dels Pets, de Sopa de Cabra o Sau.
2: Nosaltres ens estimem molt l'espectacle perquè un equip realment molt jove, gent que, a més, no havia viscut directe l'efervescència del rock català i, a més, doncs, un equip que per a molta gent era de les primeres produccions grosses que feien.
1: El muntatge es podrà veure fins al 6 de setembre al Teatre Coliseum.

0: Esports.
1: Amb Pau Dax.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels blaugranes a la primera part i Zizou pels egipcis a la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans del partit s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit ha parlat per TV3 el lateral esquerre Alejandro Valde.
3: No, la veritat que sóc un noi molt tranquil. Sí que la veritat que últimament alrededor del meu es parla molt, moltes coses, però la veritat que crec que estic fent bé les coses. Sóc una persona que mai miro la premsa, però bueno, al final és inevitable que les coses acaben arribant. Però bueno, crec que m'he d'enfocar en mi, en la meva feina, en l'equip i seguir treballant.
2: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
4: Bueno, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran con las incorporaciones

0: Las que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Hover es una muy difícil, o sea, es Hover Lewandowski, o sea, no es, por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Hover, o sea, es un jugador que marcó una época con nosotros, pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
1: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat aquest dimecres el central Vanya Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
2: I felt very happy, very surprised, let's say.
3: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
1: El director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga al Metropolitano amb victòria per 2-0. Han marcat a la segona part Kang In-Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. Avui el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany, han insistit que Julián no marxarà. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, no ha volgut parlar del davanter argentí després del Gamper.
4: Ah, mira, a mi primer de tot no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb l'Atlètic, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb el Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i per tant són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
1: I el Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
5: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente, y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora dar todo por este club.
1: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. El Girona jugarà divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. I encara en futbol, la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans. 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Real Madrid. Al Mundial d'hoquei herba dels Països Baixos i Bèlgica, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, jugarà aquest dijous a les 5 de la tarda contra Irlanda, amb qui està empatada a punts. Abans, a les 2, jugarà la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, davant Nova Zelanda. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, que ha fitxat per l'equip UAE, que té Tadej Pogacar com a cap de files. Balderston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'UAE és un somni des que era petit. També hi tindrà de companys Joao Almeida, Isaac del Toro i el català Marc Soler. També en ciclisme, els catalans David de la Cruz i Marcel Camproví correran la Vuelta amb l'equip Pinarello. Els altres catalans ja confirmats per disputar la prova, que començarà dissabte a Mònaco, són Pau Miquel, del Bahrain, i Marc Brustenga, del Kern.
6: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada a cada cas. Després de l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat un 170%. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla i a exigir que retorni tothom al Marroc. Els experts recorden que cap normativa empara les devolucions en bloc. Catalunya ha viscut el 20è dia d'estiu amb temperatures de 40 graus en algun punt del país. Els termòmetres s'han enfilat especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Aquesta calor extrema té nombroses conseqüències, com l'augment de la temperatura del mar. Al Mediterrani, aquest estiu s'ha arribat a 6 graus més del que és habitual. L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra a Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià admet aquest atac. A les portes del nou curs polític, Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Turull ho ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada. La Generalitat licita l'estudi de l'eix transversal ferroviari amb un ramal d'alta velocitat entre Lleida i l'estació de la Sagrera de Barcelona per l'interior i una nova estació al Vallès pels trens ràpids. Al mateix temps preveu la connexió de Ponent amb Girona sense passar per l'àrea metropolitana, unes obres que començarien, com a molt aviat, el 2030. La jornada castellera de Sant Magí eleva el nivell casteller de Tarragona. La colla jove fa un doblet de gamma extra i el Serrallo completa la primera torre clàssica de 8.
1: Esports.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Anthony Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'entrenador blaugrana Hansi Flick ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols, mentre que el director esportiu Deco ha assegurat que segurament es farà un moviment al mercat per fitxar un nou. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres el central eslové de 26 anys, Vanya Darkušić. S'ha dit pel Zenit de Sant Petersburg. Monchi, director esportiu blanc i blau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. I el Girona anuncia la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029.
0: I el temps aquest dijous comença a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i també a reduir el risc de recaiguda. És una vacuna que es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i que complementa el tractament amb immunoteràpia. És el primer cop que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb aquest anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen podem curar més pacients, doncs, escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainteaja.
5: Per Feijóo no hi ha excepcions.
6: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
5: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
6: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
5: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
7: Si Marroc és un país vàlid per organitzar conjuntament un mundial de futbol, també tindrà que ser un país vàlid per atendre a sus menors.
5: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Els experts insisteixen que es pot retornar menors als seus països d'origen, però que tant la normativa europea com l'espanyola no permeten que es faci en bloc. N'hem parlat amb Marcos González, professor de dret a la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i amb Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa en la protecció dels infants a Ceuta.
8: Els expedients s'han de resoldre d'un en un.
9: No és que no es pugui expulsar, però no és possible una decisió col·lectiva. Si t'està prohibit, el problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones, doncs necessites temps, recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
8: Cal analitzar què és el millor per a cada infant, d'acord amb el principi de l'interès superior del menor.
10: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situació de riesgo molt important, niños y niñas del colectivo LGTB.
8: Deixar-ho en mans de les ONGs, una estratègia particular, però el mal menor.
9: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
8: Els retorns dels menors no es poden fer d'amagat ni vulneran els seus drets.
10: En caso de que no quiera ser devuelto, pero que creamos que lo mejor para él echa la evaluación de su interés es que efectivamente retorne, vamos a garantizar que el retorno se hace respetando sus derechos.
8: Gran part dels experts coincideixen que el govern espanyol ha reaccionat tard a la crisi.
10: Atribuimos la responsabilidad a la lentitud del Estado en responder. Era importante que se hubiera arbitrado un sistema de protección humanitaria urgente.
1: Trescat Info.
0: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys, que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra contra Gaza. És el primer cop que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac. Jerusalem, Jordi Brescó.
11: L'exèrcit israelià ha admès 2 anys i mig després que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En total, 9 morts, que, segons l'exèrcit, són producte d'una errada de coordinació amb la mitja lluna roja i que requereix una investigació criminal per aclarir els fets. És la mateixa conclusió a la qual ha arribat en un altre cas que va ser molt mediàtic, el dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. Aquests són els dos únics casos en què l'exèrcit israelià considera necessària una investigació criminal. En la resta dels 150 atacs a Gaza analitzats, alguns de tan recordats com el que va matar 7 membres de la World Central Kitchen, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal.
0: I encara en plana internacional, Rússia i Ucraïna han intercanviat un centenar de presoners de guerra en les últimes hores, malgrat que l'ofensiva bèl·lica entre els dos països continua. L'últim atac rus amb drons ha causat 2 morts i una vintena de ferits en un edifici policial a la regió central ucraïnesa de Jitomir. Mentrestant, al Kremlin, el president Vladimir Putin admet que els atacs ucraïnesos contra la infraestructura russa afecten el creixement econòmic, però hi treu ferro. Moscou, Cristina Solias.
12: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus finalment n'ha parlat públicament, això sí, sense mencionar la companyia. Putin ha ordenat al govern rus que financiï la reconstrucció de la vintena de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera l'equivalent als 2.000 milions d'euros. Tot i això, el líder del Kremlin assegura que la campanya ucraïnesa no està fent trontollar l'economia russa.
13: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causen danys. Això és obvi.
12: Els drons ucraïnesos també han tingut com a objectiu refineries de petroli i ports d'exportació, com el de Novorossiysk, el més important del Mar Negre, que gairebé ha hagut de paralitzar l'activitat. A més, 7 de cada 10 gasolineres russes tenen problemes per subministrar benzina.
0: Més qüestions. Els preus segueixen pujant per l'encariment de l'energia. La inflació a la zona euro ha augmentat una dècima al juliol i ha quedat en el 2,9%, un repunt que s'explica per les tensions geopolítiques i per l'increment dels serveis relacionats amb el turisme. Per contra, l'alça dels aliments es continua moderant. El Banc Central Europeu calcula que la inflació es mantindrà aquest any al voltant del 3%. La propera reunió de l'organisme per decidir si apuja els tipus d'interès serà el 10 de setembre. Un increment del preu del diner serveix per controlar la inflació, però de retruc també pot alentir el consum i el creixement econòmic.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i que té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Ho ha dit aquest dimecres des de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, on ha fet una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals. Prada, Laura Bertran.
14: Des de l'UC, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Oriols.
15: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren. I que s'obren per ser diferents.
14: El secretari general de Junts ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana.
15: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
14: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
0: I en parlàvem també en titulars. La Generalitat invertirà 1 milió d'euros per estudiar l'eix transversal ferroviari, una nova ruta de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona per la Catalunya Central. El recorregut esquivaria el corredor del Camp de Tarragona i també l'estació de Sants i faria entrar els trens ràpids a Barcelona directament per la Sagrera. La línia preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès, encara per concretar, i vol transformar la xarxa catalana, ara molt radial, al voltant de Barcelona. El nou eix, per on també passarien trens de mercaderies, es dividirà en 2 ramals a partir d'Igualada, un cap a Barcelona i l'altre cap a Girona. L'enginyer expert ferroviari Manel Villalante i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, diuen que això pot generar noves oportunitats econòmiques.
16: Una connexió a la Catalunya Central respecte a Europa, sense passar per Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
17: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: Les obres, en tot cas, van per llarg, no començarien fins al 2030, com a molt aviat. I el Ministeri de Consum ha sancionat amb 1 milió d'euros l'empresa Avis per cobrar fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu. L'empresa justifica el recàrrec per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa ja hi està obligada per llei. A més, destaca que es tracta d'una infracció molt greu perquè hi ha un agreujant. El 2020, un tribunal de Vitòria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i va obligar Avis a eliminar-la dels seus contractes de lloguer de vehicles. Ara el cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre 20 dies aquest estiu del 2026 registrant aquesta xifra. Deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogor, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada a primera hora del matí en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que a mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu per Pirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afectar més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuaria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o interior de l'Ebre, i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
0: La calor, doncs, continua fent estralls. Aquest dimecres ha estat el 20è dia de l'any en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, en aquest cas a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Aquesta calor extrema té moltes conseqüències. Un informe internacional assenyala que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial dels mars i avisa dels greus impactes que té això en els ecosistemes i les cadenes alimentàries. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant i molt a les Illes Balears. Des de Can Picafort, Mallorca, Caterina Carmany.
19: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
20: Lo malament que han tractat la terra, dic jo.
21: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
19: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina.
0: A França, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, ja s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs i les pluges fan falta amb urgència. L'aigua del Rin continua sota mínims i això impossibilita gairebé del tot el transport de mercaderies. Berlín, Jordi Regàs.
22: El punt de mesura oficial del Rin, al poble de Kaup, a Renània-Palatinat, va assolir el seu mínim històric el 14 d'agost, amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Aquest dimecres ja eren 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport pel riu recupera una certa viabilitat econòmica. El port de riu de Duisburg, a 60 quilòmetres de la frontera amb els Països Baixos, per a moltes barcasses s'acaba el trajecte. Andreas Bartel, portaveu del port.
2: Hi ha molts vaixells que arriben fins a Duisburg, però no poden anar més enllà. És difícil donar dades, però tot el transport alternatiu està mobilitzat. El ferrocarril ja ha arribat al límit i a la carretera passa el mateix. No podrem respirar tranquils fins ben bé mitjans o finals de setembre, que és quan esperem tenir més precipitacions.
22: Els morts per la calor a Alemanya, majoritàriament gent gran, s'han enfilat ja fins als 12.000 des de finals de juny. Els pagesos, per la seva banda, preveuen una caiguda del 7% en la collita de blat, degut a la manca de pluja. Les associacions agràries, de moment, ja han aprofitat per demanar que els baixin els impostos del gasoil per compensar les pèrdues.
0: I en aquest context de tanta calor, la patronal que agrupa les residències a Catalunya reclama mesures estructurals per climatitzar aquests centres, tenint en compte les altes temperatures dels darrers anys. I és que, segons un cens del Periódico, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Dels 125 centres analitzats, n'hi ha 58 que només tenen aire a les zones comunes. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual, diu que estan estudiant com adaptar-se a la nova situació. En parlava al matí de Catalunya Ràdio.
3: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, el poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfobian.
0: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model pioner que permet que les persones puguin viure de manera independent amb suport de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos. Aquest estiu el model s'ha presentat davant d'un comitè de l'ONU. Girona, Núria Peraire.
4: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
23: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
4: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona ha estat tot un èxit, amb les colles locals assolint castells de gamma alta i marcant fites històriques per al món casteller de la ciutat. La jornada ha acabat amb el Pilar de 6 aconseguit per la jove de Tarragona, Josep Almirall.
24: Ha estat una diada de Sant Magí a un molt nivell casteller. Ha destacat la colla jove Xiquets de Tarragona per l'estrena del 5 de 9, el primer que descarrega des del 2023. La jove també ha completat el 2 de 9, el 3 de 9 i el Pilar de 6. També ha estat un gran Sant Magí pels Xiquets del Serrallo i els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han firmat les millors actuacions al seu historial. Els del barri Mariner han descarregat per primer cop la clàssica de 8, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7. I els del barri Cooperativista han ajuntat el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l'agulla, a més del 3 de 8. I els Xiquets de Tarragona, la degana de la ciutat, han pogut repetir els seus millors castells de la temporada, el 7 de 8, el 4 de 9 i el 3 de 8. A la tercera ronda han provat d'estrenar el 3 de 9, però quan ja hi tenien dosos l'han desmuntat.
1: Esports.
0: Amb Pau Dax.
25: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci per 2-1. Ha obert el marcador al minut 29 precisament el jugador egipci blaugrana Hamza Abdelkarim, fitxat aquest estiu i que jugava contra el seu exequip. Rafinha ha fet el segon de penal al minut 45 i ha escurçat distàncies Zizo pels egipcis al minut 6 de la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans, a les 7, s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club blaugrana. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit, ha parlat per TV3 Eric García, que ha explicat que Flick el vol de lateral dret.
5: No, va ser algú del míster, ja ens ho va comentar, ho va comentar al principi de la pretemporada i així ha sigut, no hi ha res raro. En principi va dir que li agradaria que comptar amb mi allà i ja està, no hi ha res més.
25: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana, Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
6: Bueno, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Hover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran con las incorporaciones que hemos tenido creo que podemos hacerla. La de Hover es una muy difícil, o sea, es Hover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Hover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
25: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
7: I felt very happy, very surprised, let's say.
8: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
25: D'altra banda, el director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga, el Metropolitano, amb victòria per 2-0, han marcat a la segona part Kangin Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. L'entrenador de l'Atlètic, Diego Simeone, va dir ahir que Julián no marxarà i avui ho han repetit el president del club, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, després del Gamper, no ha volgut parlar de Julián.
9: Ah, mira, a mi primer de tot no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb l'Atleti, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i per tant són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
25: El Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
10: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora dar todo por este club.
25: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. L'entrenador dels gironins, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
26: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
25: Encara en futbol, avui hem sabut que la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans, 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Real Madrid. I acabem amb bàsquet. A la Lliga ACB, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Principals titulars a aquesta hora, avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada en cada cas. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla. A partir d'ara també destacarem que Donald Trump ha anunciat que abans d'acabar l'any es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un, amb qui ja es va veure durant el seu primer mandat a la Casa Blanca. Explicarem per què les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. Trobar veterinaris per cobrir les guàrdies els resulta cada vegada més complicat. I passarem també pel barri de Gràcia de Barcelona. La plaça Rovira ha estat la guanyadora del concurs de carrers guarnits amb una decoració dedicada a Antònia Font.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamzat Belkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Antoni Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres al central eslovè de 26 anys, Vanya Darkusic. I l'Atlètic de Madrid ha debutat a la Lliga en victòria davant el Màlaga 2-0 al Metropolitano.
0: I el temps aquest dijous començarà a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord, i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient, i complementa el tractament amb immunoteràpia. És la primera vegada que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb l'anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments, i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs, escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. I encara en l'àmbit de la salut, un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat pionera, la unitat de dolor pelvià crònic. Aquest dolor pelvià és invalidant i al darrere sovint no hi ha un origen clar o bé té causes molt diverses, des de l'endometriosi a una infecció. Per això sovint el tractament implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt del Servei de Ginecologia de Vall d'Hebron.
5: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
0: En alguns casos, el diagnòstic triga anys a arribar perquè els pacients passen per un viacrucis d'especialistes abans de posar-hi un nom, com la Pilar, que va tardar 6 anys.
6: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos, normal, igual que els homes.
0: Sobretot afecta dones d'entre 40 i 60 anys, tot i que també alguns homes. Tot i que es pot arribar a curar, en la majoria dels casos només s'arriba a mitigar el dolor.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Per Feijóo no hi ha excepcions.
8: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
7: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
8: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
7: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
9: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, també tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
7: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Tres dies després d'anunciar que redueix les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha avançat que es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un. En una revelació insòlita sobre l'arsenal nuclear del règim comunista, Trump ha arribat a dir que Pyongyang disposa d'una cinquantena llarga de bombes atòmiques.
10: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: L'anunci de Trump es produeix un mes abans que el president xinès Xi Jinping visiti Washington. La Xina és el principal aliat, juntament amb Rússia, de Corea del Nord. Trump ja es va reunir amb el president nord-coreà durant el seu primer mandat i presumeix de tenir una bona relació amb el dictador comunista, amb l'objectiu de garantir la seguretat a la península coreana. Les relacions entre les dues Corees, la democràtica del sud i la comunista del nord, són tenses des de la guerra dels anys 50, que va dividir la península en dos països. Els assajos amb míssils nuclears del règim de Kim Jong-un posen en estat d'alerta la població sud-coreana.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En el segon dia del judici contra Meta, un ex-treballador ha acusat directament el conseller delegat de l'empresa, Mark Zuckerberg, de prioritzar el rendiment econòmic per sobre de la seguretat dels menors d'edat. Després de treballar per la companyia durant més d'una dècada, ha assegurat que estava implicat en totes les decisions i que els canvis a Facebook i Instagram només es feien si ell els aprovava. Segons aquest testimoni, totes les mesures destinades a protegir els adolescents i limitar el seu temps en línia estaven dissenyades per fracassar. A més, ha afegit que, tot i que aquestes aplicacions estan prohibides als menors de 13 anys, no hi havia cap control real. L'enginyer Arturo Béjar ha estat el primer testimoni a declarar en un judici històric impulsat per una trentena d'estats nord-americans que denuncien el disseny addictiu d'aquestes xarxes per als joves i la recopilació il·legal de dades de menors de 13 anys. Demanen gairebé 200 milions de dòlars en sancions i una reestructuració de les plataformes. S'espera que el judici duri 6 setmanes i que Zuckerberg també testifiqui.
1: 3CAT Info.
0: Canviant de qüestió, al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià, hi han trobat el cos d'una persona morta. Segons els Mossos d'Esquadra, no presenta signes evidents de criminalitat, però treballen per esclarir les causes de la mort i identificar el cos. L'alerta l'ha donat un operari de la zona i el cadàver s'ha recuperat amb unitats subaquàtiques dels Mossos. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a la ciutat de Tortosa, al Baix Ebre. La investigació va començar després que l'Ajuntament ebrenc presentés diverses denúncies. Tarragona, Jordi Barranca.
11: S'acusa els detinguts de fins a 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents, entre els quals destaquen falsedat documental, estafa i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Hi ha una vuitena persona implicada que no s'ha localitzat encara. Tenien un sistema organitzat per facilitar inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica que arribava als 800 euros. Els detinguts tenien diverses funcions dins de l'operativa. N'hi havia que es dedicaven a captar persones interessades a empadronar-se, uns altres els facilitaven domicilis, d'altres presentaven la documentació i els acompanyaven també a fer la sol·licitud a les oficines municipals. Entre els immobles on s'empadronaven n'hi ha que són finques abandonades o altres que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos van començar a treballar en el cas després que els responsables del padró municipal de Tortosa van detectar irregularitats i l'Ajuntament ho va denunciar.
0: A Girona han detingut 3 persones, 2 vegades en 2 dies, per haver robat perfums per un valor de més de 4.000 euros en diversos comerços de la ciutat. Són 2 homes i una dona d'entre 30 i 48 anys. Girona, Maria Rovira.
12: A tots 3 els van detenir agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra 2 vegades, dilluns i dimarts, com a presumptes autors d'un delicte de furt. El primer robatori va tenir lloc al carrer Pare Claret de Girona. Una patrulla dels Mossos va veure un home i una dona que es treien objectes de sota les samarretes i els posaven en caixes de cartró. Van descobrir que es tractava de perfums robats amb un valor de prop de 1.800 euros. A la mateixa hora, en una altra perfumeria de Girona, van detenir un altre home que intentava marxar amb 7 productes d'un valor de prop de 1.000 euros. I dimarts, Mossos de Paisà van tornar a veure la parella detinguda el dia anterior, que es reunia precisament amb l'altre detingut. Pujaven a un turisme on van trobar una desena de perfums més, també robats, amb un valor de 1.500 euros.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ja ha començat la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre. A l'avançament provocat per la calor se li ha de sumar la incògnita de saber el preu que rebran els productors. Els costos de producció els augmenten, però poden sortir beneficiats per la sequera en altres zones productores. Tarragona, Jordi Barranca.
11: Diverses incògnites envolten la campanya que ha començat aquesta setmana. La primera és què passarà amb el temps i com les tempestes a finals d'estiu els impactaran. Després, els preus i la situació que pateix el sector. Es disparen els costos i viuen en una situació que ells mateixos defineixen d'inestabilitat permanent. Els preus baixaran, però la pregunta és quan. La sequera de zones com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic esmorteirà aquesta baixada. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
13: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aèris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sequera per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
11: Enguany els preus haurien d'estar al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i els 310 en el cas de l'arròs llarg. En termes de producció, si no hi ha grans pluges, preveuen collir unes 135.000 tones.
0: I en parlàvem al sumari, les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. I és que l'hospital privat, que fins ara oferia aquest servei, no té prou personal, mentre que la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
15: El de novembre hi va buscar veterinarios i és difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también, pues festivos, noches, fines de semana.
14: El president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, recorda que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades.
16: A la producció no en trobem, també tenim, estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs. Mai ens havia passat això, però igual també que és el moment de les condicions laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
14: A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida a Torrelameu la Noguera encara no atén urgències les 24 hores als 7 dies de la setmana. Per tant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre 20 dies aquest estiu del 2026. Registrant aquesta xifra, deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogó, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada, a primera hora del matí, en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que en mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu per Pirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afecta més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuaria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o l'interior de l'Ebre i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'incendi forestal de Pino Franqueado a Cáceres, Extremadura, ja afecta unes 2.200 hectàrees i ha saltat a la província de Salamanca, tot i que en aquesta zona ja està controlat. El foc ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azábal, descarta causes naturals.
18: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
0: A Madrid, l'incendi d'Aldea del Fresno ja està estabilitzat i s'han hagut de desallotjar diverses urbanitzacions i habitatges. I a tot això, l'evolució favorable de l'incendi d'Osca a les Penyes de Riglos ha permès que hagin pogut tornar a casa gairebé 600 veïns de 13 municipis. El foc ha cremat fins ara 18.400 hectàrees de bosc i s'espera que aquest dijous es pugui estabilitzar amb la baixada de les temperatures. I l'esclafit de fa uns dies a Llavorsí, al Pallars Sobirà, va destrossar desenes d'arbres que sumen unes 100 tones de fusta. Ara es començaran a retirar per evitar un possible incendi. Llavorsí, Joaquim Albalate.
19: L'esclafit va ser el 8 d'agost i va afectar una hectàrea i mitja de bosc que tocada a la carretera C13. Va deixar arbres trencats per la meitat i d'altres arrencats de socarrel que han quedat estesos pel bosc. Unes 100 tones de fusta que ara la Generalitat, propietària del bosc, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
20: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar, netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
19: Mai s'havia vist un esclafit com aquest en aquesta zona, però els fenòmens meteorològics extrems són cada vegada més habituals, també aquí al Pirineu.
0: Els pagesos de l'Urgell qualifiquen d'insuficient el pla de xoc que s'ha fet aquest estiu per reduir la plaga de conills que destrossa els cultius. La plataforma Pagesos o Conills assegura que s'han matat uns 5.000 animals i que això no resol el problema. Lleida, Noelia Caselles.
21: De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills, però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla de xoc que s'ha dut a terme durant 10 dies a la zona de Verdú, a l'Urgell, no ha complert les expectatives. Ramon Boleda és pagès justament de Verdú i portaveu de la plataforma.
22: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que continués passant cada setmana, tal com s'ha passat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hi hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que ens fan ara.
21: L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector, que aquest estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià, com Aspa i Alfés. Batiscafo, monoplaça.

0: dues.
1: La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia, a Barcelona, amb una decoració dedicada a Antònia Font. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any. La plaça Rovira ha homenatjat els 20 anys del disc Batiscafo Catiusques d'Antònia Font, que coincideix també amb els 20 anys que fa que participen en el concurs de carrers de

0: durant les festes de Gràcia.
1: Hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat. Que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
0: A més de carrers i places, també s'han premiat les portalades i els balcons, que gairebé han duplicat la seva participació, passant de 36 a 52. El millor portal ha estat el del carrer Sant Joaquim, anomenat l'Entrada Màgica, i el millor balcó, el del primer pis, del carrer Monistrol número 7, amb el títol El Voltó. El relleu a les festes populars de Barcelona amb carrers guarnits l'agafarà la Festa Major de Sants, que es farà del 22 al 30 d'agost.
2: Batisca, foca, tiusques.
3: Tresca, info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A Cop de Rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra, creada per Degoll de Gom, arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions del 3 al 6 de setembre. Aquest cop, però, no és Degoll de Gom qui porta l'espectacle. La Barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu amb part de la escenografia original cedida per la productora barcelonina. Montse Pujol.
1: L'espectacle que es podrà veure al setembre ha volgut mantenir-se fidel al muntatge sense modificar ni el guió ni les cançons. Jofre Bardolet, protagonista i director musical de A Cop de Rock, ha explicat aquí a Catalunya Ràdio per què han volgut fer aquest homenatge.
2: Recull doncs tots aquests grans èxits del rock català i certament doncs quan es va estrenar el 2011 potser el país estava en un altre moment, no? De més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat i bé, considerem que com a artistes o en aquest cas també com a productora toca doncs apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni.
1: El muntatge és una història ambientada en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock i que es posarà en escena amb un equip jove format per 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe que faran sonar temes mítics dels Pets, de Sopa de Cabra o Sau.
2: Nosaltres ens estimem molt l'espectacle perquè un equip realment molt jove, gent que, a més, no havia viscut directe l'efervescència del rock català i, a més, doncs un equip que per molta gent era de les primeres produccions grosses que feia.
1: El muntatge es podrà veure fins al 6 de setembre al Teatre Coliseum.

0: Esports.
1: Amb Pau Dax.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels blaugranes a la primera part i Zizou pels egipcis a la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans del partit s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit ha parlat per TV3 el lateral esquerre Alejandro Valde.
3: No, la veritat que sóc un noi molt tranquil, sí que la veritat que últimament al redor meu es parla molt, moltes coses, però la veritat que crec que estic fent bé les coses. Sóc una persona que mai miro la premsa, però bueno, al final és inevitable que les coses acaben arribant. Però bueno, crec que m'he d'enfocar a mi, a la meva feina, a l'equip i seguir treballant.
2: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
4: A ver, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, cree que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
2: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat aquest dimecres el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
5: I felt very happy, very surprised, let's say.
6: Estic molt content i també molt sorprès.

0: és, esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
1: El director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga al Metropolitano amb victòria per 2-0. Han marcat a la segona part Kangin Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. Avui el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany, han insistit que Julián no marxarà. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, no ha volgut parlar del davanter argentí després del Gamper.
2: Ah, mira, a mi primer de tot no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb l'Atleti, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i per tant són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
1: I el Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
3: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente, y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora dar todo por este club.
1: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. El Girona jugarà divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. I encara en futbol, la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans, 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Real Madrid. Al Mundial d'hoquei herba dels Països Baixos i Bèlgica, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, jugarà aquest dijous a les 5 de la tarda contra Irlanda, amb qui està empatada a punts. Abans, a les 2, jugarà la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, davant Nova Zelanda. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, que ha fitxat per l'equip UAE, que té Tadej Pogacar com a cap de files. Balderston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'UAE és un somni des que era petit. També hi tindrà de companys Joao Almeida, Isaac del Toro i el català Marc Soler. També en ciclisme, els catalans David de la Cruz i Marcel Camproví correran la Vuelta amb l'equip Pinarello. Els altres catalans ja confirmats per disputar la prova, que començarà dissabte a Mònaco, són Pau Miquel, del Bahrain, i Marc Brustenga, del Kern.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada a cada cas. Després de l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat un 170%. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla i a exigir que retorni tothom al Marroc. Els experts recorden que cap normativa empara les devolucions en bloc. Catalunya ha viscut el 20è dia d'estiu amb temperatures de 40 graus en algun punt del país. Els termòmetres s'han enfilat especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Aquest